0: 26 en les millors condicions possibles.
1: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
2: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Hola, gràcies per triar pista de fusta. Gràcies per venir, per seleccionar l'emissió de Vallica. Cada dia a les 8, de dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana i sempre oberts a partir de migdia. És llavors que el digital ja funciona. És llavors que ja pots triar. Venir aquí, Miqui Puig, els plats sóc jo. L'home galta vermell damunt de la cabina. La selecció musical que cada tarda fem per tu amb novetats, capbussades al passat, petites joies oblidades, per entrellaçar un collar de perles bonic que brilla la foscor. La foscor, amb llums vermelles i plats que giren. Burning out the groove.

Primer disc li van dir volum 1, el segon li diran volum 2, i aquesta Better Days, amb la col·laboració de Yasmine Lazzi, és un pas més cap a aquest sol futurista que els mars s'hi perpetren. Viking Japan, ja saps que és aquella manera de dir quan una cosa funciona només a Japó i el resta del món no. Així ens es diu aquest tema de tele, reggae d'ara mateix, amb totes les arrels.

0: Rega Digital de Telly, un artista de Moscou gravant per un segell de Lyon France. La globalitat també casa nostra.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.

0: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miki Puig.
1: Aquest es diu DJ Epic. Es pren el clàssic Little Ghetto Boy en una versió que fa ell mateix, que la signa com a DJ Epic Rework i que funciona. Little Ghetto Boy, una d'aquelles congas que t'anuncien que tot el que vindrà és bonic.

Sacramento, California. Aquí és on el DJ Epic i la seva gorra fan anar plats, aparells de tallar i enganxar, per fer rewards com aquest Little Ghetto Boy, la partitura mítica de Danny Hathaway, amb una nova interpretació a càrrec d'aquest DJ de Sacramento i la unió del Mexican Institute of Sound i els Meridian Brothers. És sorpresa rere sorpresa, la cumbia de los estudiantes.

disc on hi haurà fins i tot col·laboracions de Beck amb aquests dos animals, Meridian Brothers i el Mexican Sound Institute. El disc us dirà Radio Tovar i és un homenatge a tots els pioners que als anys 60 arreu del territori de l'hemisferi sud combinaven i col·lisionaven cúmbia tradicional amb instruments i psicodèlia, també l'ús i abús d'algunes coses hi ajudava. I ara dos monstres amb Baia Baia. I en Cecilio. Cartagena independent. Amb dos collons.

0: aixecant roda, cops de puny, que són paraules. Cecilio, que diuen que està millor. I vaja, vaja, que està igual. M'agrada que estiguin com una regadora, que escupeixin, que els samples siguin de flamenc i que tu gaudeixis a la pista. El rap fet aquí, als barris, al costat.
1: Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: The question for today, who stole the soul?
3: Qui no balla no és viu.
2: Who stole the soul?
3: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
2: Who stole the soul?
0: Levis Hoffman.

en Levi Hoffman. Aixeca roba, connecta la corrent als seus 50 kW. I se n'en fot també del show business. Així ens es diu aquest track d'un àlbum que és ja tocar, que tenim ganes d'escoltar sencer. Per gaudir-lo, els aires 60 de DJ Debian, amb aquests samplers i una peça que es diu Where is the Party Club? Les festes per picar de mans són les millors.

i del hip-hop de la vella escola DJ de Bian. Where is the party club? Una festa de picar de mans. I ara, si em permeteu, una peça. Per la botiga MTCCA i aquest Shoptem. Gairebé com si fóssim una pel·lícula dels 60.

0: MTSCA són les sigles de Mayashoji Tanaka State Copies Archive, el que és el mateix, els arxius d'un músic que li encanta la fusió de jazz, de soul, de bossa nova, de tropicalisme, per fer bandes sonores imaginàries. Aquesta és la Shop Tem. Busca MTSCA. O ja ho saps, si és impronunciable, a 3CAT Cultura.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: La festa no s'esgota, les cançons van trucant a la porta, com a la cançó d'en Cisa quan arribaven els convidats. Levy Love Disco. Així ens diu aquest combo i la peça Hide and Blossom in Rajah.

0: això tan delicat i bonic arriba des de Tbilisi, Georgia. Ell es fa dir Levi Love Disco. Va néixer a les zones muntanyoses, en un lloc que es diu Russia. Per això aquesta peça es diu Hidden Blossom in Russia. I de veritat, lliga amb el que està passant, perquè arriba la primavera i que les músiques són boniques. Descobrim artistes, Levi Love Disco. No volem parar mai de descobrir artistes. Que les cançons portin flautes, violins, pianos i ens facin una mica més feliços, perquè la merda hi és, i és allà fora, i no se'n va mai.
1: Come on, everybody, everybody get up and dance. Everybody get up, everybody get up.

altre projecte amb el nom de l'artista. Es diu Biam, amb Y. I és la música de Barima i Jaume Sant en Making Music. Un músic de UK que durant la pandèmia amb la seva amiga Deo Motayo, vocalista, van començar a fer cançons de soul, estratosfèric. La portada és horrible. El títol de l'àlbum es diu If I Rule the World. Si l'intel·ligència artificial manés el món, segur que no faria cançons com aquesta, Dance Floor Therapy. I a més, regal dels sempre tens amics de la pista, com l'Àngel Ibáñez. Àngel Ibáñez va dir, Miki, això? I mare de Déu, Àngel, tota la raó del món. Biam, amb Y i dues M's, i aquest Dance Floor Therapy. Les teràpies de ball que no s'esgoten a la pista mai. En Brandon Markle Holmes diu que això és patir. Des de Nova York, el segell Toucan Records.

0: A veure si és bo, bo, i si és imparable, és imparable. El remix el signen Moon Boots, més nova iorquesos bojos pel ball, i en Brandon Markle Holmes, amb aquest és petit, que té aquest punt llatí just, fent una altra peça de bombo fàcil, pianos i funk, perquè això no s'esgoti.
1: Disco music. Mm, like it. Tots a la pista. Miki Puig als plats. Disco. Disco music. Pista de fusta, dance club. Yo. Disco.
0: Disco music. Swing. Així ens es bateja en aquest banda. Embassy of Swing. Amb el Movement Correct. El que és el mateix. UK Garage. Ritmes tancats i elegància màxima, la que mereix un pista de fuster.

I ara és quan salta la sorpresa, quan el locutor us diu que això està fet a Benidorm. Almenys d'allà és el segell. El segell es diu Swingers i Embassy of Swing és el seu últim referència. Apunta't, Embassy of Swing. Benidorm. I el moviment correcte. Un clàssic de clàssics remesclat per Domenico Torti. És el Magic Fly de Space, un clàssic del so europeu de disco posat ara a la manera com sona tot apretat i fort.

Michael BM, Jesús Fernández i Vika. La sirena ens portarà surcant als mars fins al final. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. A Ceuta, la població ha impedit que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
3: Ceuta no ha logrado la normalidad, que no estamos en normalidad, que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas.
2: Mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
1: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. A Cuba, una nova pagada deixa sense electricitat 5 de les 15 províncies del país, entre elles la de l'Havana. La companyia elèctrica estatal ha informat que la incidència s'ha produït aquest dissabte al vespre per una avaria parcial del sistema elèctric nacional, provocada per danys a la xarxa de distribució. L'apagada afecta sobretot l'oest de l'illa, inclosa la capital. Cuba arrossega una greu crisi energètica des de fa anys. Les autoritats atribueixen les dificultats de subministrament, entre altres factors, a la les sancions i restriccions imposades pels Estats Units sobre el sector petrolier cubà. Tot i la intensa calor, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o bé opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
4: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una mica més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
1: Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
5: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
6: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat.
5: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
1: Esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. La primera amb Denis González al duet Nix Lliure i la segona amb Lilú Lluís al duet Lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres al duet tècnic. Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès amb gols de Marcos Fernández, Tairis Dolan i Javier Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. També ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat del Vallès.

0: Música. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-nos quart, amigues i amics celobertaires. Un dia més, des de ICAT, dedicat a Elton John, arriba l'hora del cel obert. Ui, ara ja estem aquí tots excitats. Elton John, Candle in the Wind, I'm Still Standing, Your Song, Don't Go Breaking My Heart, no. No. Esteu molt equivocats. Avui vull fer un programa d'Elton John com a fan empedreït que sóc, però intentant esquivar totes les cançons òbvies i reconegudes de l'artista. Vull dir que tampoc cal ser un musicòleg per reconèixer la qualitat de l'I'm Still Standing o Goodbye Yellow Brick Road o tantes altres. No, jo el que vull és recomanar-vos cançons que no són tan conegudes d'Elton John, les perles amagades de la seva discografia impecable.

Skyline Pigeon, que el mateix Elton John i el Bernie Taupin, el lletrista, van reconèixer que va ser la primera cançó de cara i ulls que van fer, que quan la van acabar van dir, hòstia, per fi tenim el nostre so. El que passa és que la versió que va sortir a l'Empty Sky estava decorada amb un harpsicord que per mi li traia la meitat de la gràcia. Per això he volgut recuperar aquesta altra versió alternativa, per mi molt més potent, que va sortir com a cara B en el disc Don't Shoot Me, I Am the Piano Player. De fet, l'Empty Sky és un primer disc absolutament tentatiu i que encara no troba un Elton John reconeixible. En canvi, el següent, el disc homònim que va treure el 1970, aquí hi havia el Your Song i el Border Song, que són els primers clàssics de la seva discografia, i després hi havia aquesta peça on es nota clarament la influència en Elton del blues sureny que practicaven, per exemple, el Leon Russell o el mateix Dr. John. Això es diu No Shoestrings on Louise.

Elton John, traient la seva vessant més americana en aquesta cançó del seu disc homònim, en un celobert que vol recuperar les perles amagades de la discografia del gran Elton i que, com que ho està fent per ordre cronològic, ara fa parada i fonda el Tumbleweed Connection, on hi ha el que per mi és una de les tres millors cançons que ha fet mai l'Elton, malgrat no hagués sigut mai un èxit ni hagués sigut tan sols publicada com a single. He de reconèixer que la vaig descobrir amb una versió que va fer Sting, que també ja té pebrots la cosa, però des de llavors trobo que és de les peces més misterioses a nivell melòdic i fins i tot també amb aquesta història d'amants que no arriben mai.

Què, mola o no? És brutal, tio. Com down in time, amb aquesta arpa que hi ha aquí. Aquest punt així com recollit. I és que el Tumbleweed Connection és un d'aquells discos que va quedar mig enterrat entre l'èxit del Honky Chateau i del Goodbye Yellow Brick Road, però que ja mostra, entre altres coses, la fascinació que tenia Elton John per la música d'arrel americana, especialment per The Band. I si no, escolteu aquest Burn Down the Mission.

Burn Down the Mission, que estava a punt de ficar-la a la versió del disc en directe, però no ho he fet perquè dura 13 minuts i llavors no m'hagués quedat espai per posar totes les cançons que hi ha. Clara influència de les cançons de Lee Von Helm i Robbie Robertson en un d'aquells discos basats en l'imaginari estadounidense, tot i que ni l'un ni l'altre havia encara posat els peus quan el van crear. És a dir, una Amèrica imaginada i imaginària que contrasta amb el Mad Men Across the Water, aquest disc ambiciós i orquestat del 1971 amb les cordes del Paul Buckmaster absolutament desfermades en la cançó que dona títol al disc.

0: Madman Across the Water.
1: De les lletres més críptiques que ha escrit mai el Bernie Taupin, en aquest cas posant-se en el paper d'un home absolutament desquiciat mentalment i de les més ambicioses a nivell de música. Aquí estem avui al cel obert repassant les perles amagades de la discografia d'Elton John, si més no per dissipar aquesta idea de que, bueno, sí, fa pel·lícules per Disney, té el Candle in the Wind, portava perruquins i ulleres molt divertides. No, no. La seva discografia, especialment la del 70, és una obra culminant de la història del pop. I si no, escolteu aquest Mellow.

Mellow, una de les peces del Honky Chateau. Aquest disc publicat el 1972, que és més conegut sobretot perquè és on hi ha el Rocketman, però que pel meu gust personal amaga una altra de les cançons més aconseguides del seu repertori. Aquesta reflexió sobre el primer viatge que van fer a Nova York, on es veu que van fer cap al Spanish Harlem i la realitat els va trencar la visió romàntica que tenien de la Big Apple. Això es diu Mona Lisa's and Mad Hatters.

0: Mona Lisa és en Mad Hatters d'Elton John, que ens va de perles per fer una petitíssima pausa i tornar amb més cançons amagades del cançoner d'Elton John.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert amb geografia, història i la discografia d'Elton John, en aquest cas cercant les cançons no tan conegudes que es mereixen una escolta i un reconeixement. I com que fem cap ara al Goodbye Yellow Brick Road, aquí ja els aviso que m'hi pararé una bona estona. Per què? Doncs perquè és un disc perfecte. Tot i ser doble, de principi a final, no té ni una sola cançó dolenta. Que sí, que té el Candle in the Wind i la cançó que dona títol al disc, però és que, per exemple, té Harmony.

Ah, brutal. Harmony, tio. És que en aquest moment, tot el que feia aquest home, expliquen que feia les cançons en 10 minuts, eh? Els músics, els documentals sobre aquesta època, diuen que era gairebé... Semblava que estigués fent trampa, que si tingués la cançó preparada de fa dies, perquè no era possible que les tragués amb una facilitat tan insultant.

This song has no title, i ni falta que fa, home. Si és que aquesta cançó, per què li has de posar un títol si tota ella ja és una meravella de principi a final? I canvieu de l'absintat movie, tu, eh?

Elton John, el protagonista del programa d'avui, anuncia a l'Albert que ara fa ja un salt en el temps. Diguem-ne que la dècada dels 80 i els 90 no van ser especialment reeixides, a part de cançons puntuals, més que res per unes produccions dubtoses que van portar l'Elton a tornar a les arrels amb un disc que es deia Songs from the West Coast, el 2001, on es reunia amb Bernie Taupin i també amb la seva banda de tota la vida. El resultat va ser aquest clàssic que es diu This Train Don't Stop There Anymore.

I amb aquest This Train Don't Stop There Anymore, l'equip del programa, malauradament, ha de plegar. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. El comissari europeu d'Interior, Magnus Brunner, ha insistit que Espanya té el suport de Brussel·les en aquest afer i ha fet una crida a una resposta europea decidida. Mentrestant, Itàlia ha començat aquest dissabte a fer controls aleatoris en ports i aeroports a passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
2: Esperava que sí, però no hem tenido que presentar ninguna documentación. Sí, todo normal.
3: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya pues, fue una liada.
1: A Gaza, Israel ha matat 7 persones un dia després que Hamas acceptés desarmar-se en el marc del pla de pau de Donald Trump. L'exèrcit ha bombardejat diverses poblacions i ha atacat 2 magatzems amb material mèdic d'un hospital. El Ministeri de Sanitat de Gaza ha comunicat que 152 gazians han perdut la vida durant el mes de juliol malgrat l'acord d'alto el foc en vigor des de fa 10 mesos. Es tracta del balanç de morts mensuals més alt des de principis d'any. Almenys 3 persones han mort i diverses han resultat ferides en un tiroteig a Twin Falls, a l'estat d'Iowa, al nord-est dels Estats Units. El cap de la policia ha detallat que l'autor del tiroteig ha mort abatut. De moment no ha transcendit ni la identitat del sospitós ni el mòbil de l'atac. Els fets han passat en una concorreguda zona comercial del nord de la ciutat amb nombrosos hotels i restaurants. Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut, i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Continua, però, les restriccions a la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
4: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
5: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
4: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
1: Esports: Idis Thió ha sumat 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. La primera amb Denis González al duet mix lliure i la segona amb Lilu Lluís al duet lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres al duet tècnic. En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco es reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez. Sobre el la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough. Anglès amb gols de Marcus Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. Derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. També ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat del Vallès.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon dia.
7: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'excés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

El 28 d'octubre de 1848 s'inaugurava oficialment la primera línia de ferrocarril de la península Ibèrica que unia Barcelona amb Mataró. Mesos abans d'aquella gran estrena havia mort el principal impulsor, l'empresari mataroní Miquel Viada i Bunyol, que havia estat testimoni dels avantatges d'aquest nou sistema de transport de passatgers i mercaderies quan havia viscut a Cuba. En un context de crisi econòmica i malgrat la falta de suports institucionals, Viada havia tirat endavant un projecte que seria clau pel desenvolupament econòmic i industrial del país.

0: Miquel Biada, nascut a Mataró el 1789, era un empresari i comerciant de pensament liberal i imperialista, molt ben relacionat amb el poder colonial, que durant 32 anys, més de la meitat de la seva vida, va estar vivint a Maracaibo i a l'Havana. Un cop retornat de l'aventura americana l'any 1840, Biada es va proposar unir la seva ciutat amb la capital de Catalunya a través del ferrocarril. En aquells anys s'estaven concebent diversos projectes de línies arreu de l'Estat i la de Barcelona a Mataró no era pas la preferida pel govern de Madrid. Si aquesta empresa tan complexa es va fer realitat, va ser gràcies a la iniciativa privada, per una part local i per l'altra de les empreses britàniques que van aportar enginyers com Thomas Wright i William Locke, a banda de locomotores i maquinistes. La companyia que va impulsar la línia va haver de superar molts entrebancs, també per les pressions en contra del mateix territori. La primera autorització provisional de la línia per part del govern central va ser del 23 d'agost del 1843 i la inauguració oficial no va ser fins 5 anys més tard. L'èxit del ferrocarril, que va sorprendre els visitants estrangers per com passava a tocar de mar, va ser absolut. Tot i que els trens d'aquella època estaven formats de mitjana per 10 cotxes i vagons, se'n van arribar a muntar de 35, en capacitat per 1.400 passatgers. Es van establir 6 trens diaris que trigaven una hora a fer el trajecte si paraven a totes les estacions o 35 minuts si anaven directes. I aquesta era només la primera fase d'una línia que el 1857 s'allargaria fins a Arenys de Mar i abans d'acabar el segle cap a Tordera, Figueres i la frontera francesa. I aquí, com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Bé. Avui bé? No és... Hola, què tal? Avui...
1: Hola, què tal?
0: Ara. Si no, ja trobava a faltar això, eh? El primer tren... Triga molt, no? Perquè 1848, si ho dic de memòria, jo diria que és de 1825, la línia Stockton-Arlington, que és el primer tren comercial que hi ha a la Gran Bretanya, en aquell moment bàsicament de mercaderies, però de seguida també de passatgers, del 25 al 48, déu-n'hi-do,
1: sí,
0: gairebé 23 anys, eh?
1: Sí, però hem de pensar en tota una sèrie de característiques que expliquen aquest procés. És a dir, pensem que Cuba, que és la zona de l'estat espanyol, que llavors és l'estat espanyol, és on hi ha el primer tren espanyol, diguem, sí. Dins del domini colonial que té amb referència a Cuba, darrere hi ha una indústria del sucre, del tabac, diguem, de totes les característiques amb el qual expliquen aquest que amb un país tan ric com era Cuba, que era dels països rics del món, Cuba, la illa, és una de les raons per les quals després els cubans es volen treure damunt el poder
0: colonial, sí.
1: Entre cometes, parasitari espanyol, perquè clar, vol treure molts recursos i d'aquí vindrà tots els problemes. Però clar, darrere hi ha una gran economia. Aquesta economia és difícil, i s'entén que estiguin més 25 anys més tard que es faci Catalunya, o que es faci l'estat espanyol, en aquest cas de Catalunya,
0: sí.
1: Perquè hi ha d'haver una economia darrere. I aquesta economia darrere no es comença a produir fins de que, a partir dels anys, com moltes vegades hem estudiat, el liberalisme es va imposar, l'economia es va imposar...
0: La segona revolució industrial, segona, de debò.
1: I aleshores és quan surt una persona que, havent vist el que ha vist a Cuba, aleshores vol fer el mateix. A més, hem de tenir en compte unes altres característiques, i és que la línia de tren de l'Havana, que surten dos o tres línies, aquesta que va amb aquesta població, com es diu, a Japulse, és així, no?
0: Sí,
1: em sembla que sí. I l'altra que va a l'Havana-Matanzas, són unes línies de tren amb no massa dificultat.

0: dificultats orogràfiques. Com
1: bastant
0: aquí.
1: Pla, és bastant pla.
0: És bastant pla, com aquí. Bueno, aquí hi ha una gran dificultat, que és el túnel de Montgat. Mm. Una grandíssima dificultat per l'època. I aleshores això explica, diguem, aquest cert retard, però, és a dir, la idea d'un home arriscat i visionari com va ser en Miquel Biada, absolutament, té un mèrit extraordinari. Tenint en compte que l'Estat no hi anava a favor, que això ja ho has dit.
1: Sí, sí,
0: tenint
1: sí,
0: en compte
1: sí.
0: que l'Estat no hi anava
1: ara,
0: a favor.
1: Ara ho veurem amb detall, suposo. Sí, sí. Sí, sí. Qui ens acompanyarà avui, hem tingut la sort de tenir-lo en altres ocasions al programa, que és l'Alexis Serrano, historiador, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme i professor de la Facultat Antoni Gaudí. Ell és autor de diversos llibres, alguns els hem tractat aquí a l'Enguàrdia, no fa gaire, a més a més, i ara acaba de treure, encara està calent els prestatges, un nou llibre. El primer ferrocarril de la península, editat per F2, juntament amb Manuel Cusacs i amb en Xavier Nubiola. Senyor Serrano, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia, contents de veure'l.
2: Moltes gràcies.
1: Per Mataró suposo que aquell primer tren devia ser impressionant per qüestions purament demogràfiques i personals, però tenia sentit fer Barcelona-Mataró el primer tren, si era per moure tanta indústria havia a Mataró i a la zona com per justificar un tren entre Barcelona i aquesta ciutat?
2: Tenia tot el sentit del món, tenia tot el sentit del món, i de fet quan als britànics els hi arriba més o menys la proposta de fer un tren que uneixi aquestes dues ciutats, jo m'imagino que els britànics més o menys Barcelona tenien una idea d'on parava, Mataró segurament no, se ho deurien mirar en algun mapa, però el que sí que és veritat és que de seguida envien algú que s'ho estudiï i veuen la quantitat de gent que va i ve cada dia des de Mataró a Barcelona, Barcelona-Mataró, una mica el tràfic que hi ha de, sí, sí. de viatgers, comptant doncs, el que passava amb els carabàs, no? aquestes protodiligències o prediligències, sí, sí. diguem-ho així, que després seran els autòmnibus, veuen que es mou moltíssima gent i sobretot veuen que hi ha un gran tràfic de mercaderies. Per què? Perquè Mataró s'està desvetllant en aquest... en aquesta indústria incipient, no? Per exemple, tenim els primers vapors ja en aquesta època, i aquests vapors consumeixen dues coses, bàsicament, carbó i cotó. Carbó i cotó que venen de Nova Orleans, i el carbó i el cotó que ve de Nova Orleans arriba al port de Barcelona, no es descarrega a les platges de Mataró perquè
1: el Maresme,
2: el calat que tenen aquestes embarcacions no poden descarregar, diguem-ho així, a la platja, no poden varar a la platja de Mataró, i per tant, com que no hi ha port de Mataró, perquè el port de Mataró és de 1991, és dels nostres dies, i tampoc hi ha port Arenys, tampoc, no? No hi ha cap més port en tota la comarca, per tant s'ha de descarregar les mercaderies al port de Barcelona, que no era gran cosa, el port de Barcelona tenia les seves limitacions, però clar, el que és important sobretot és poder moure aquestes mercaderies, sobretot el carbó i el cotó, que venen d'Amèrica i que d'alguna manera és el retorn del nostre vi i aiguardent que nosaltres enviàvem cap a, sobretot en el cas nostre del Maresme, l'enviàvem sobretot a la zona de l'Argentina, l'Uruguai, no? Montevideo, Buenos Aires, i que ja era bescanviat per la carn seca,
1: Salou,
2: no? la ruta del Tassall, que s'anomena. Aquesta carn era portada a Cuba, encara hi havia grans plantacions amb mà d'obra esclava, aquesta carn seca servia per alimentar aquesta mà d'obra esclava, i a canvi d'això es carregava el rom, la canya de sucre, les melasses, els derivats, no?, de la canya, i això es portava a Nova Orleans, i de Nova Orleans llavors sí que es carregava.
1: El famós triangle comercial, amb un dels vèrtexs amb l'esclavisme de fons.
2: Exacte, i això és el que d'alguna manera mou aquest interès. Quan els britànics veuen que entre Barcelona i Mataró hi ha ni més ni menys que 200.000 habitants, que és la zona més densament poblada de la conca mediterrània a l'època, diuen, aquí hi ha un gran
1: aquí business, aquí
2: hi ha un gran negoci, i d'alguna manera diuen, no, aquest negoci ha de ser per nosaltres, perquè se sabia que si no ho feien ells ho faria algú altre, perquè al final en aquesta època hi ha una cursa ferroviària a Espanya, però també a altres territoris, també a França, etc, etc.
1: Anem a parlar de la persona que això ho veu clar i que comença, que és en Miquel Biada, que era mataroní, però que pràcticament havia trepitjat molt poc Mataró.
2: Sí, de fet, només la seva joventut, realment, perquè ja de molt jove s'embarca, primer a Venezuela, quan Venezuela esdevé un país independent.
1: Estem parlant de principis del segle XIX.
2: Estem parlant de principis del segle XIX.
1: Clar, sí. Per tant, una època bastant complexa als mars i pel comerç. Ja és en plenes guerres napoleòniques...
2: Són aquelles primeres generacions que s'aprofiten, diguem-ho així, del decret de lliure comerç i que permet, doncs, a Barcelona unir comercialment els territoris que fins aleshores han estat exclosos, els catalans no hi podien entrar en aquest comerç, com sabem, és d'aquestes primeres generacions. A partir de 1840 en trobarem moltes altres...
0: Sí, però és tot un període amb el qual la navegació és extraordinària, sí. entre Catalunya i també part de l'estat espanyol, en referència a les dues illes, que són Cuba i Puerto Rico.
2: Sobretot Cuba i Puerto Rico. I primer s'estableix a Venezuela, quan Venezuela comença en els aires d'independència, ell posa la seva petita flota al servei de la cort per lluitar contra els independentistes. Al final, ja ho sabem, Venezuela s'independitza. I llavors ell s'instal·la a Cuba, que Cuba romandrà fidel a la corona, entre cometes, no? Allò de Cuba sempre fidelis, sempre fidelíssima, romandrà fins a, ja ho sabem, 1898, no? Que es produeix, doncs, amb la guerra americana, doncs es produeix la independència de Cuba. Ell s'instal·la a Cuba, que efectivament era una de les primeres economies del món de l'època, i òbviament, doncs,
0: fonamentalment per la canya de sucre.
2: Fonamentalment per la canya.
0: I pel tabac, però sempre de la canya.
1: Sí, perquè encara no s'havien fet els processos d'extracció de sucre de la remolatxa, i això feia que la canya de sucre fos tan valuosa. No és que no ho sigui, però, és clar, des del moment en què em sembla que són uns alemanys, uns belgues, no recordo ara exactament, comencen amb processos d'extracció industrial de sucre de la remolatxa, el preu de la canya de sucre cau. Però això encara falten dècades, sí, per tant,
2: falta
1: en aquell
2: molt,
1: moment...
2: Falta molt, falta molt.
0: I als Estats Units encara no ha explotat, diguem, d'una forma extraordinària tota la canya de sucre que ve de Hawaii i la que ve de Texas. La part
1: això ja és més cap al final del segle. Per tant, són uns anys extraordinàriament bons.
2: Cuba serà la principal productora de sucre, fins i tot en èpoques de la Unió Soviètica. Tinguem-ho present, perquè Cuba sortia tota la Unió Soviètica de sucre i no era pas poca cosa. No? És ara que, després del període especial, la història de Cuba, en fi, podríem parlar en un altre programa, m'imagino.
0: No, però que és clau, en aquest aspecte és clau, perquè és una economia molt, com deies, molt potent.
2: És la que marca el naixement del ferrocarril, primer el ferrocarril de l'Havana a Güímes, tota la xarxa ferroviària és una xarxa de... els cubans l'anomenen los caminos de l'azúcar, perquè realment eren, bàsicament eren trens de càrrega que movien canyes de sucre. Movien canyes de sucre des de les plantacions fins als ingenios on s'elaboraven els derivats de la canya, no? El rom, el que fos. I per tant, en aquest context, enviada... Hi ha una primera proposta, perquè hi ha una iniciativa...
1: És un viada jove, és un...
2: Viada, sí. Bueno, ja té un... Sí.
1: Ja té uns... Bueno, clar, és que clar...
2: Ha passat uns temps a Venezuela.
1: Tenim 30 i alguns anys, ara, el 2010...
2: Ara era jove, abans no tant.
1: Sí, el segle XXI això és una persona jove, en aquella època ja era una persona madura, digues.
2: Sí, un senyor respectable. Sí. La cosa interessant és que ell... Hi ha una proposta de fer un ferrocarril a Jerez, i els de Jerez demanen els diners a Cuba, perquè a Cuba hi ha diners, no? De fet, era el banc d'Espanya, perquè ens entenguem. I els cubans diuen, vale, molt bé, parlem-ne, però llavors van arribar a un acord de dir, vale, farem un tren a Jerez, no? Que els diners sortiran de Cuba, però i també de pas, com a contraprestació, farem un tren a la Habana. I enviada serà el primer secretari d'aquella protocompanyia que s'intenta fundar. Després, per dinàmiques internes, Espanya concedeix una mena de govern, permeteu-me l'expressió, autonòmic, ja sé que és perfectament ahistòric, com aquí a Catalunya ens havien concedit tenir una junta de comerç, que era una mena de comerç, un govern econòmic del país, doncs a l'Havana, a l'Havana es concedeix una cosa similar, i òbviament això cau en mans de les classes criolles, és a dir, d'espanyols d'antigues generacions, però que són la classe dominant allà. Òbviament, es fa l'estat espanyol, ho encarrega aquest govern encarregarà aquesta línia primera a una... farà la construcció una altra empresa, sortirà a subhasta, enviada, participarà de la subhasta, però no s'emportarà la concessió, o, diguem-ho així, l'administració d'aquesta línia.
1: Però en tot cas estudia com és aquell tren. Esclar, això suposo que agafa un coneixement...
2: El que veu és que és un negoci que aquella gent havien de conèixer per força. La gent que fa l'Havana, Nova Orleans, l'Havana, perquè pensem que un dels primers llocs als Estats Units on hi ha tren també és a Nova Orleans.
1: Sí, sí.
2: I per tant...
1: Perdó, l'Havana, Nova Orleans no em lliga, que m'ho posem un pont.
2: Per mar.
1: Vol dir com no hi hagi un pont que no recordo ara. No sé.
2: Però la gent que feia aquesta connexió, tots aquests navegants comerciants, havien vist el tren a Nova Orleans, també. L'havien vist abans, i per tant ja sabien el que era un tren abans de que s'instal·lés a l'Havana. Cuba té aquesta geografia molt plana, és una mena de Menorca, però en gran.
3: Sí, part d'aquí, sí.
2: Sí, aquesta part d'aquí,
3: a la part occidental.
2: Sí.
1: A la Sierra, que és...
2: Sí, la part oriental és més complicada. De fet, encara avui és molt difícil la connexió per carretera.
1: Sí,
2: i tant. Però aquella zona d'allà sí, és molt plana. De fet, el tren, per exemple, el tren a Matanzas, en parlàvem abans, el tren a Matanzas passa a pet d'ona. Passa les vies, aquest any, i es veu l'aigua passar per sota de les vies. Una mica el que ens passava a nosaltres fa no gaire, fins que DIF ens ha fet l'escullera a Cabrera, també ho teníem així, no? Per tant, què vol el tren? El tren vol això, vol unes rasants sense gaires pendents, i per tant allà doncs, es va fer aquest primer tren, enviada al Veu.
1: La potència de les locomotores de l'època impedia que pugessin... Em sembla que era, ho vaig dir una vegada, no sé, un 3% de pujada, que no és res, diguéssim que és poca cosa. Em sembla que més d'un 3% la potència de les locomotores no arribaran fins a gairebé mitjans de segle a poder superar aquest pendent, que és mínim,
2: A no ser que sigui un sistema de cremalleres...
1: Clar, que és un altre... Ho dic 3%, ho recordo de memòria, no recordo exactament si era el 3, però era molt poquet.
2: Molt poquet. De fet, és el que permetrà doncs, que el primer tren sigui... És a dir, el primer tren s'estableix precisament sobre els sorrals de la platja, en el cas del Maresme, perquè, clar, més pla que això, em sembla que no hi ha res. En qualsevol cas, tornant a Viada, participa d'aquest intent, li queda l'espineta clavada i es diu, això és una llegenda, però perfectament ho podria haver dit, si mai torno, m'agradaria fer un ferrocarril entre Barcelona i Mataró i així solventaríem aquest problema. Per què? Perquè les indústries mataronines tenen tenen un desavantatge respecte a les indústries barcelonines. Estem a l'època de les indianes, d'aquests teixits estampats de cotó. Clar, les empreses de Barcelona els hi arriba el cotó i el carbó de seguida.
1: En canvi,
2: per portar-lo a Mataró has de pagar un cost extra de portar per carretera un trajecte que eren unes 6 o 7 hores de diligència.
3: Diligència, el que sigui.
2: O carros, el que fora.
1: Que, a més a més, eren especialment complicats, perquè ara no en som conscients, però tenir bestiar, volia dir, tenir una sèrie de beuradors, tenir uns llocs bastant grans on canviar bestiar, el bestiar moria molt, hi havia una gran mortandat entre someres, mules, cavalls, etc. I, per tant, hi havia com una renovació constant, el terra, els carros, el destruir, ho saben especialment. Era complex, no? Era
2: Besòs,
1: una cosa... Ara no tenim la sensació de que...
2: Al Besòs no hi havia ponts, un riu, ja sabem, que té dins del Mediterrani, ja sabem com són els nostres rius, però la realitat és que en tant una mica d'aigua baixa, per tant, problemes...
3: Bueno, es deia besosades, no?
2: Exacte.
3: O sigui, riuades o besosades.
2: Sí, besosades. I després les rieres, que no són rius, però també tenen la seva complexitat.
1: No, i tenen un sot complicat de traspassar, tampoc no... Un carro no és fàcil que pugi i baixi d'una riera, encara que estigui seca.
2: Baixar, potser sigui pujar.
1: Sobretot
2: tenint en compte que les rieres en plenes d'arena, no?, del sauló que es descomposa.
1: I restes també de plantes.
2: De canya.
1: Clar, és que no era senzill. No?
2: Per tant, aquestes 6 hores, doncs, òbviament, feien que les empreses mataronines o maresmenques doncs, estiguessin en desavantatge des d'un punt de vista econòmic. I, per tant, un dels principals elements que motiven aquest ferrocarril és això, portar mercaderies. Després veurem que el primer any i mig, gairebé 2 anys, la companyia farà el balanç econòmic bàsicament de portar passatgers, perquè els primers passatgers concebien el tren com una atracció gairebé turística. De fet, de seguida apareixeran aquelles guies Cicerone, no?, que comenten, sí, doncs, si pares a Masnou, sí, has de visitar l'església, etcètera, etcètera, si pares a Vilassar, això, i es posa molt de moda que els de Barcelona vagin a menjar llagosta al Maresme, aleshores n'hi havia moltes, i deurien ser més barates, i la gent de Barcelona tenia tendència a anar a passar el dia al Maresme, i viceversa, també, la gent de Barcelona, del Maresme, s'acostuma a venir a Barcelona als toros,
1: però un trajecte en tartana de Barcelona a Mataró, per visitar Mataró, havies de tenir moltes ganes, diguéssim, o de Mataró a Barcelona no tenia remei, perquè si tenies, posem-hi en cas que en tartana fos una mica més ràpid, 4 hores d'anada, 4 de tornada, et complicava la vida. No, no era factible.
2: Era complicat.
1: Si no hi havia més remei, es podia fer.
2: De fet, s'havia de ser molt militant, no sé, com el Baró de Maldà, algun d'aquests, que era molt militant. Però la realitat és que, en general, es movia poca gent. Amb el tren la cosa canviarà.

0: A la seva etapa a ultramar, concretament a Cuba, Miquel Biada, com dèiem, va conèixer de ben a prop una de les línies de ferrocarril pioneres al món, de 70 quilòmetres d'extensió. Partia de l'Havana i va ser inaugurada el 19 de novembre del 1837. No només en va tenir notícia, sinó que va intentar participar de l'accionariat d'aquell primer tren de l'illa. Va ser una empresa frustrada, que potser el va animar a tirar endavant un projecte semblant quan tornés al seu país.
1: Onofre, d'on vens amb aquesta cara tan radiant?
2: He passat per les obres del ferrocarril que unirà l'Havana amb Bejucal. Està pràcticament acabat i és realment admirable, oncle. Els carrils de fusta i ferro travessen el paisatge fins a l'infinit. I quina patxoca que fan les locomotores.
1: Quines màquines prodigioses. Per les empreses sucreres serà molt important aquesta connexió ràpida des dels Ingenios fins al port de l'Havana. Aquests enginyers americans que han assessorat la Junta de Foment saben el terreny que trepitgen.
2: I això que amb prou feines hi ha mitja dotzena de països de tot el món que estiguin fent servir els camins de ferro. Oncle, hem de participar en aquesta aventura. Hi ha molts diners a guanyar.
1: Nebot, ho estic intentant. M'hi estic trencant el llom. Però no les tinc totes. La Junta de Foment vol vendre tota l'obra a la iniciativa privada. I per això em vaig subscriure a la Sociedad A, amb membres de l'aristocràcia habanera que tenen intenció de comprar el ferrocarril. Però no sé jo si...
2: El veig dubtós, oncle.
1: Redéu, i tant que estic dubtós. La nostra oferta semblava immillorable. Som uns 258 subscriptors i tots disposem de fons suficients. Però ara resulta que al ferrocarril li ha sortit un altre pretendent. La Societat B.
2: I aquests qui són?
1: Són una vintena de propietaris de l'Havana. Tots molt pròspers i ben situats. I que estan disposats a posar un munt de diners. Més que nosaltres, em temo.
2: Quina llàstima. Tot això del ferrocarril sembla molt prometedor. Però ja veig que Cuba no podrà ser.
1: Tens raó, Onofre. Quan la teva mare diu que no hi ha manera d'espavilar-te, s'equivoca. A Cuba no podrà ser. Esclar, aquesta és la solució al problema.
2: Ara sí que no us entenc, concle.
1: Ja ho entendràs algun dia, Onofre. Ja ho entendràs.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Alexis Serrano i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant del naixement del primer ferrocarril de la península, el que anava de Barcelona a Mataró i que va promoure Miquel Biada. Precisament, Alexis Serrano, el que acabem de sentir és aquesta conversa de Biada amb el seu nebot, l'Onofre, que també participarà en tot aquest procés, i com... per la conversa, després, ja sabem que documents no n'hi ha, se li acut la idea de muntar aquest tren a Mataró i Barcelona. Sabem si realment amb ell se li acut i llavors quan troba els anglesos que també han coincidit, o són els anglesos els que proposen amb aquell indiano amb possibilitats i amb habilitat financera i coneixement d'enginyeria de tirar-ho endavant? No tenim documents sobre això.
4: Sí, n'hi ha de documents.
0: Veus?
4: I el que hauríem de... Nosaltres parlem de Biada i parlem del gran promotor, perquè realment quan va haver un problema econòmic i es van retirar els capitals i molta gent dels que inicialment havien comprat accions, doncs, o no les havien pagades o directament... Ell com a tresorer de la companyia és el que va fer, el que va trobar els recursos per poder finalment tirar endavant la línia. A més va comprometre la pròpia fortuna, la fortuna que havia fet a Amèrica, no? Però no és una persona que està sola. Sempre parlem del promotor, però en veritat tinguem present.
5: I és l'empresa.
4: Ell era el tresorer, però hi havia una companyia i hi havia altres persones. Bàsicament és un trident. Sembla que és Marià Cubí. Marià Cubí ho deixa clar. Diu, molta gent havia somiat aquest tren, però estaven al cap de molta gent, em sembla que diu. Diu, però van ser tres el que el van fer possible, que són Ramon Maresc, que és un empresari també que té contactes amb Cuba i que té la flota, es fa fabricar la flota a Arenys de Mar, per tant estem allà mateix,
0: sí, sí.
4: No? I té unes relacions personals amb Biada. I per l'altre costat tenim a Josep Maria Roca Cabanes, que és una persona que igual que Ramon Maresc també participa, col·labora amb la Junta de Comerç de Barcelona i fa de corresponsal de la Junta a França, mirant quins invents hi ha, quines recerques s'estan fent, sobretot tot allò que es pot aplicar per la indústria a casa nostra, i serà en Josep Maria Roca que s'instal·larà a Londres, i llavors ell sí que farà el contacte, i és ell que des de Londres farà la petició a la cort per tenir la primera, diríem, concessió, però en veritat és un permís, concessió és una altra cosa, vol dir que és de l'Estat,
0: sí. I que ja ho ha fet, i l'Estat ha de deixar explotar-ho.
4: I ho explotes durant un temps, però en veritat és un permís. Vol dir que jo faig això, i tinc el permís per explotar-ho durant un temps. No? Doncs ell demana aquest permís des de Londres. Per tant, aquí hi ha una espècie de triumvirat, no?, entre aquests
0: tres. Que no hi és el Viada.
4: No, i en Viada és el tresorer. I enviada és el tresorer, i és el que fa d'anex amb aquests tres, amb aquests altres dos personatges, Ramon Maresc i Josep Maria Roca. Llavors, entre els tres, doncs, d'alguna manera tiren endavant aquest projecte. Un instal·lat a Londres, no?, que fa el contacte
0: amb els anglesos,
4: que compra els vehicles, bueno, les locomotores, els vehicles, tot això vindrà desmuntat peça a peça, s'haurà d'instal·lar, s'haurà d'ensemblar aquí a Barcelona, tot això ve per mar, la complexitat que té,
0: Parlant, a més, de molt... No és una maquinària tan grossa com és actualment, però és immensa, però i pesa el que no
4: tot pots
0: imaginar.
4: Tot el personal qualificat ve d'Anglaterra, òbviament això té la seva complexitat i sobretot el seu cost. I per tant, parlem d'aquests tres individus, el que hauríem de sumar potser encara a Rafael Sabadell Permanyer, que és un hisendat que també posarà molts diners. Inicialment, en la companyia no hi ha molt de capital indià, diguem-ho així, o americano, digueu-li com vulgueu. Bàsicament són capitals d'aquí. Però després, a partir del 46, hi ha un problema financer molt greu. L'època, l'Europa dels 40 és una època complexíssima. Nosaltres parlem del 48, el primer tren sembla que sigui una època gloriosa.
5: Però també és la revolució.
4: Però és l'època de les grans revolucions, una darrere l'altra, tot el 48. De fet, hi ha algunes llengües, com l'italià, no? Far un 48, o vivere un 48, vol dir una època de
0: desgavell total,
4: no? Demanant constitució, en alguns llocs, fins i tot, en algunes regions d'Europa, demanant la supressió de la servitud de la gleba, i aquell mateix any, per qüestions de la història, un tal Karl Marx està escrivint el manifest del Partit Comunista, que d'alguna manera estem en plena revolució constitucional i ja s'estan posant les llavors de la propera revolució que hi haurà.
0: Un fantasma recorre Europa.
4: Un fantasma recorre Europa. Bé, en tot això, en aquest context, a més, al 46 hi ha hagut un pànic financer, aquestes coses que a vegades passen en els parquets on es mou molt diner. A Londres hi ha hagut s'anomena la Setmana Negra, la tardor, i concretament en l'àmbit financer del món del ferrocarril, perquè estava en ple auge al Regne Unit, a la Gran Bretanya.
0: Com les empreses digitals d'ara, que estan en punta de tecnologia, les inversions, es pujava molt, algunes petaven quan no t'ho imaginaves, etcètera.
5: I l'expansió dels ferrocarrils a Bèlgica, a França i a Alemanya, sobretot.
0: És que ho oblidem de vegades, però Bèlgica durant moltes decennis va ser el país d'Europa amb més línies de ferrocarril.
5: Amb més Bèlgica.
4: Doncs a Anglaterra passa aquesta Setmana Negra, no?, aquest pànic bursàtil, i llavors hi ha un problema, doncs, que els britànics comencen a desconfiar dels seus socis catalans, perquè els catalans havien fet allò tan català de... Bueno, tu agafa les accions i ja ho trobarem, però a l'hora de la veritat els britànics diuen on són els diners.
0: Estirar més el braç que la màniga,
4: els diners no hi eren. Llavors el tresorer, que és enviada, va buscar aquesta gent que té les accions, i la gent comença: ah, jo no sé on són, no sé on vaig deixar aquell paper que em veu donar, etcètera. Hi ha un problema molt greu, i és en aquell context que bona part de la junta, de la primera companyia, desapareix, i enviada d'alguna manera agafa el sobrevent i diguem que segueix exercint com a tresorer, però el que fa ja directament és que busquen més capitals. I aquests capitals els troba entre els seus correligionaris, diguem-ho així, que són gent, doncs, que ha fet molts diners a Amèrica, són aquests indians, i per tant sí que el capital definitiu serà necessari per fer tirar endavant aquell ferrocarril, doncs serà bàsicament d'origen americà. D'alguna manera, aquesta és la nostra història.
0: Però Tot i així, tot això semblen iniciatives empresarials molt, molt lògiques amb l'època, etcètera, etcètera, però no li posen fàcil les autoritats.
4: No, gens, gens, gens. De fet, per intentar congraciar-se es fa una cosa tan britànica, allò de buscar protectors, no? Els britànics ja ho feien, feia molt de temps. De fet, ells tenen una lògica liberal anterior a l'època liberal, no?
0: Sí, sí, i per tant,
4: ja sabien això de buscar protectors, i la companyia busca protectors i va buscar el primer que els hi passa pel cap és la corona, i demanen a la regent, la Maria Cristina de Borbó, li demanen, doncs, això, que sí que protegeixi aquesta iniciativa. De fet, a la companyia li posen aquest nom. Hi haurà dues companyies més que tindran aquest nom, no? El ferrocarril, em sembla que era el de Jerez a Puerto del Portal i el de Madrid a Aranjuez. La cosa curiosa és que Aranjuez sí que rebrà suport per part de la corona. No oblidem que Aranjuez ja a la segona residència de la casa de Borbó. I per tant té tot el sentit del món. En el cas del nostre tren, doncs la monarquia va respondre amb silenci administratiu, que en aquest cas em sembla que es pot dir que sempre és negatiu.
0: És la mateixa època que el Liceu, quan el construeix en 1847, li posen Gran Teatro del Liceu d'Isabel II, no Isabel II, Isabel II, i no ni trepitjarà mai Isabel II ni ningú a la monarquia, no donaran un duro, i finalment a la més mínima que poden, de fet en 1868 li treuen el nom i adeu-siau, vull dir que no...
4: I bé, en una època que, en fi, la cosa comença a estar cada cop més discutida, no? Perquè una cosa, ja ho sabem, una cosa és el tràfic, una altra cosa és la tinença, però ell defensa tot, la tinença, el tràfic
0: i el que calgui.
4: Doncs malgrat això, doncs la corona respon d'aquesta manera. No respon.
0: La companyia del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró, tot i estar finançada per iniciativa privada, buscava, això que dèiem, el suport i la complicitat de les institucions públiques. No sempre el va trobar, ni per part dels ajuntaments que es posaven de banda dels propietaris de terrenys expropiats, ni per part del govern centralista de Madrid, que prioritzava la línia Madrid-Aranjuez. Amb l'esperança que la monarquia donés un cop de mà en la creació de la primera línia de ferrocarril, l'empresa va enviar un memorial a la regent Maria Cristina de Borbó.
6: Crida l'atenció del públic fa temps l'oportunitat d'aplicar al nostre país el sistema de comunicacions per la força motriu del vapor, que s'ha adoptat generalment amb tants avantatges a Anglaterra, Amèrica, Bèlgica, França i altres nacions cultes. I segurament que cap província pot reportar-les de tanta consideració per a l'agricultura, la indústria i el comerç com la de Catalunya. I especialment la costa de Llevant, nuant més i més les relacions entre aquesta capital i la veïna i florent ciutat de Mataró. Cap obstacle local s'interposa. Ans al contrari, el país presenta totes les proporcions adients per construir un camí de primer ordre, sòlid i deliciós, essent gairebé tota una plana amena i continuada. Els terrenys per on ha de passar el carril no seran molt difícils ni costosos d'adquirir. Els pobles del trànsit ofereixen proporcions per aixecar estances còmodes per a la concurrència del públic. I s'obriran magatzems ben disposats en tots dos extrems del camí per al dipòsit provisional dels efectes transportats. El viatge de Barcelona a Mataró, o viceversa, es farà en uns 30 minuts, en comptes de les 3 o 4 hores que són necessàries per la carretera actual, amb molt poca comoditat pel seu mal estat, sense que per aquests avantatges inapreciables hagin de contribuir els viatgers amb preus més elevats que els actuals. És molt probable que se'n puguin establir de més mòdics, variant segons les diverses classes de carruatges que s'establiran. Les entrades a favor dels accionistes, en proporció als cabals emprats, han de ser de la més gran consideració, sense que sigui arriscat afirmar que abans d'acabar el primer any d'haver estat completada l'obra, el trànsit de viatgers per la línia serà quadruplicat, tant per la comoditat i la rapidesa del viatge com per la ràpida comunicació amb Girona, Figueres i Perpinyà, que induirà moltíssimes persones a emprendre un viatge del qual, ara, els retrau el mal estat dels camins. Malgrat això, en els càlculs només s'ha duplicat el probable número de passatgers en tota la línia, essent així que les observacions fetes sobre empreses semblants en nacions veïnes presenten un augment de trànsit amb els camins de ferro 30 i 40 vegades més gran que el de les antigues carreteres. Seran 10.000 accions de 100 duros cadascuna, el valor de les quals anirà fent-se efectiu en petits terminis. El primer així que comencin els treballs previs, els altres a mesura que vagin avançant les obres, i l'últim amb la immediata conclusió del camí fins a Mataró, avisant sempre amb 15 dies d'anticipació.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Alexis Serrano, ja veiem totes les dificultats, però tot i així comencen a construir. Sí. S'hi posen.
4: S'hi posen, i inicialment inicialment en alguns llocs hi ha una oposició física. Física, estic pensant en el cas del Masnou. En el cas del Masnou, els treballadors se'ls rep a pedrades i no se'ls deixa treballar, no? Perquè ja intuïen, el que ara la gent del Maresme ja sabem, que és que el tren és una fractura i que separa, doncs, les poblacions del mar. En una època com aquella, que bona part d'aquestes localitats es vivia del mar, en part per la pesca, en part per la marineria, en part per la construcció naval i per totes les indústries a l'entorn de la construcció naval, Calafats, Mestres d'Aixa, però també Corders, Baleses i totes aquestes indústries al servei de la mar, doncs òbviament veien perillar el seu negoci, i és així. Però també és veritat que en el cas d'en Gibert veiem que és un dels primers casos de portes giratòries, no? Veiem que primer aquest Gibert actua, posa, diguem-ho així, l'aparell de l'Estat al territori a favor de l'empresa, no? Prohibint, doncs, que la gent llenci pedres i amenaçant de multes i de presó contra aquells que ataquessin els interessos de la companyia. Després veurem com la companyia recompensarà donant un lloc a la companyia, i serà el president de la companyia.
0: No és veia que el recompensi, simplement aquell home té una sèrie de virtuts que quan està fora de la política la companyia sap apreciar i li dona un càrrec altíssim. Això, no, diguéssim, és com ara.
4: És com ara.
0: És com ara, exactament
5: és
0: igual.
5: És una transparència opaca.
0: Sí, sí, exacte. Exacte. En tot cas, aquest constant sabotatges fa, si no recordo malament, que Enviada arriba a fer, ell durant la nit, passejar-se buscant allò, vigilant que no li destrossin la feina del dia.
4: Això es diu, jo...
0: No és segur.
4: Jo tinc els meus dubtes, perquè, clar, tinguem present que Enviada té casa a Mataró, però també té casa i despatx a Barcelona, als porxos d'en Xifré. Pensem que tota la moguda econòmica de la Barcelona de l'època està ja entre el port, el lloc on hi haurà la primera estació, que és on ara hi ha l'estació de França, perquè ens entenguem, perquè hi ha aquesta connexió, perquè el que dèiem abans, s'han de moure les bales de cotó, s'han de moure el carbó,
0: per tant, com més a prop estigui,
4: és
0: millor.
4: És lògic que així sigui.
5: Al costat del port, port vell.
4: Del port vell, del que hi havia. I llavors, els porxos d'en Xifré, en Xifré és un personatge d'Arenys de Mar.
0: També en tradició esclavista.
4: També amb una tradició esclavista. Allà hi té enviada el despatx de la seva companyia, Enviada i companyia, i a més allà és on es despatxen les accions de la companyia. I com a tresorer allà hi tenia el despatx. Potser sí que visitava les vies més properes a la vora de que ara és l'estació de França, però jo dubto que de nit, no sé, arribés fins a Masnou o arribés fins a Premià, ho veig una mica improbable. En qualsevol cas, això es diu, i també es diu, i segurament també forma part de la llegenda, que la malaltia que se'l va endur, doncs segurament ve d'aquí, de sortir per les nits a veure aquestes obres. Jo crec que també tot això deu formar part del mite. Ara que no em senten la gent de Mataró...
0: No. Mataró ja... Taparem aquesta emissió d'aquest programa, taparem a la zona de Mataró, sí. En tot cas, mentre va avançant l'obra, també hi ha problemes amb els enginyers anglesos, que tampoc fan una sèrie de propostes molt poc adequades pel territori amb el qual es troben. Propostes que els anava molt bé amb el tipus de terreny que utilitzaven a Anglaterra per posar les vies, però que el Maresme i el barcelonès i el Maresme no són tan adients.
4: Sí, sobretot tot allò que té a veure amb la construcció amb elements d'enginyeria com els ponts. Clar, els britànics són Anglaterra és un país on sembla ser que plou molt, no? Això, el mestre Carlo Maria Xipola feia la conya, deien, és normal que ells inventessin el paraigües, no? Per tant que plou, no? Però la realitat és que sí, és un país que plou molt, però plou, diguem, de forma molt civilitzada.
0: Sí, molt continuat.
4: En el nostre país ja sabem que la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa, això és així, diu la cançó.
5: Forma torrencial.
4: I és veritat que quan això passa, doncs és molt fàcil que un pont de fusta aparegui, doncs el pont de fusta del Besòs aparegui, o de qualsevol riera, aparegui a Mallorca, o a Ciutadella, no? I per tant, clar, algunes d'aquestes propostes, clar, s'hauran d'anar adaptant, perquè els britànics no coneixien les virtuts del nostre clima. Sí. I d'alguna manera, doncs, això s'ha d'anar corregint. També s'ha de dir que inicialment el traçat no havia de ser totalment com el coneixem, però també serà al final serà el govern el que dirà no, per sobre dels sorrals de la platja, que és el més barat que hi ha, també s'ha de dir, eh? Sí, sí. Perquè eren terres que no es podien
0: explotar,
4: cultivar,
0: sí, no? Sí.
5: I no són de ningú, no són barates.
4: Però en aquest origen, diguem, del mateix ferrocarril, hi ha l'origen del problema a dia d'avui de la sostenibilitat de la nostra línia, no? Aquesta proximitat amb el mar, doncs es fa que l'haguem de protegir d'alguna manera.
0: La construcció d'aquesta primera línia de ferrocarril va topar amb molts entrebancs als pobles on havia de passar. Les protestes dels pescadors i les queixes dels propietaris de terrenys expropiats van derivar en actes vandàlics i de sabotatge en poblacions com Badalona o Montgat. Mentre que els ajuntaments es posaven de banda dels seus ciutadans, el governador, cap superior polític de la província de Barcelona, Manuel Gibert, va fer costat a l'empresa amb un ban publicat l'estiu del 1848, pocs mesos abans de la inauguració.
8: Essent contínues les queixes de l'empresa del Camí de Ferro de Barcelona a Mataró pels atemptats de diferents tipus que es cometen contra les seves obres i per l'abús de travessar-les en totes direccions, sense ordre ni autorització de cap mena, amb greu perjudici dels seus interessos o perill imminent de desgràcies personals, atesa la circulació freqüent de carros per tota la línia, he considerat necessari dictar algunes mesures provisionals i transitòries fins que, en obrir-se al públic, s'adoptin les definitives que corresponguin a tenor de les disposicions vigents en la matèria. En conseqüència, ordeno i mano: primer, es fan extensives al ferrocarril les prevencions i penes contingudes en l'ordenança de carreteres del 4 de setembre de 1842. Segon, queda prohibit travessar el ferrocarril i les seves dependències sense permís escrit de la Junta Directiva, fora dels passos a nivell establerts o que s'estableixin d'ara endavant. Les infraccions d'aquest article seran castigades amb una multa de 60 rals. La multa serà doble si es travessés el camí de ferro amb cavall o carruatge. Tercer, es prohibeix igualment el trànsit, encara que sigui en trams curts, pel ferrocarril i les seves dependències sota multa de 100 rals o el doble si es fes en carruatges o cavalleria. Quart, ningú no podrà tampoc perjudicar sota cap concepte les obres del camí de ferro, treure o deteriorar les barres, col·locar pedres, terra o altres obstacles de qualsevol naturalesa que pugui obstruir el pas dels carros de la companyia. L'infractor pagarà 15 duros de multa, abonant a més els danys que hagi ocasionat sense perjudici de les penes corporals que corresponguessin. Cinquè, els pares són civilment responsables de les infraccions que cometin els seus fills i, en general, tots els caps de família respecte a les persones de la seva dependència. Sisè, els guàrdies establerts per l'empresa seran respectats com els de l'Estat. Encarrego molt puntualment als alcaldes dels pobles de la línia l'acompliment de les disposicions d'aquest ban, el qual es publicarà en els diaris, s'imprimirà i es fixarà en els llocs públics dels pobles i les estacions i altres edificis de l'empresa perquè ningú no pugui al·legar ignorància. Barcelona, 16 d'agost de 1848.
7: En guàrdia.
0: Alexis Serrano, Miquel Biada mor pocs mesos abans d'acabar l'obra. però l'obra s'acaba, diguéssim. Malgrat això, l'impuls d'aquell home va aconseguir que l'obra no s'aturés, no quedés marcada per la mort del seu principal promotor. Com es viu els moments finals, la inauguració? És un èxit o provoca allò... La inversió no és rendible?
4: Bé, sí, al final realment és un èxit. Hi havia molta expectació, no només a Mataró, també a Barcelona, i realment, clar, allò es va viure, doncs, amb un... Diguem, diríem, avui diríem una festa, però bueno, una festa com es vivia, una sí. festa mitjan segle XIX, no? Per tant, hi havia benediccions, te deum, perquè a cada estació parava el tren i es feia... I clar, i el primer...
5: Curiositat de les multituds, no? De la gent, clar.
4: Moltíssima gent que volia veure, i sobretot la gran curiositat era veure, doncs, aquesta muntanya foradada que era el Turó de Montgat, que de fet el Diari de Barcelona, d'aquests primers anys de posar en marxa del servei, doncs explica que en algun cas algú que veia que el tren s'aproximava a la muntanya, pres per el pànic, saltava del tren en marxa
0: perquè veia que anava a xocar,
4: no? Perquè allò era com entrar, no sé, a la boca de l'avern, no? De l'infern, i per tant era, insisteixo, era sobretot una mena d'atracció. A partir del segon any ja veurem que s'equilibren. Inicialment hi havia molts passatgers per mera curiositat, i a partir d'un cert moment veiem com hi ha més mercaderia i diguem que s'equilibra el tràfic de mercaderies i de passatgers. I realment, al final, allò es viu com certament com un gran progrés, i la paradoxa és que quan la companyia vol ampliar la línia fins a Arenys, serà la mateixa ciutat natal de Miquel Biada, Mataró, que s'hi oposarà. Pues s'hi oposarà amb una fúria que no l'havien vist en el cas de Masnou, en el cas de Vilassar. No, s'oposarà amb una fúria. I la mateixa,
0: I per què?
4: La mateixa parròquia... Perquè l'excusa és que el progrés s'anirà a Arenys. És a dir, si el tren arriba a Arenys, el progrés deixarà Mataró i s'anirà a Arenys.
0: Per tant, que no es mogui d'aquí.
4: I per tant, que aquí es quedi i que no hi hagi més tren, només entre Barcelona i Mataró.
5: Ah, no, però això és semblant amb les inversions quan posen fàbriques de cotxes, eh?
0: Sí,
5: que
0: sí.
5: Si s'ha de posar les bateries a Barcelona o s'han de posar no sé on, i llavors aquí ja...
4: No som millors.
5: Exacte.
4: No som millors que ells. El tema és que realment la parròquia es va posar al capdavant de la gent que se sentia, la parròquia de Santa Maria de Mataró, dels sectors que se sentien, doncs, en perill, no?, davant de l'ampliació d'aquesta línia fins a Arenys, que un altre cop són els mateixos. En aquell sector hi havia les drassanes, en aquell sector hi havia bona part, doncs, de la moguda de pescadors, i per tant, doncs, tots els treballs a l'entorn del mar, i per tant, doncs, hi havia una gran oposició. Sempre diem allò, que si Enviada ho haguera vist, segurament s'hagués endut una gran frustració, però la realitat és que no va viure per veure-ho, i el tren, l'ampliació entre Mataró i Arenys trigarà tants anys, de fet no la tindrem fins al 56, que mentrestant la línia del nord de Barcelona, que és la línia que va Barcelona, Granollers, que va buscant la frontera, doncs aquella línia anirà creixent molt més ràpid que la nostra. S'ha de dir també que el pas pel Vallès també és bastant còmode per un tren parlant, perquè és bastant pla.
5: A més, l'objectiu de Girona-Figueres...
4: I França. I per tant, doncs, aquella companyia anava fent sense gaire més oposició que nosaltres, i nosaltres al Maresme teníem diversos elements de complicació. Un era l'antropològic, diguem-ho així, i per l'altre costat, que a partir de Caldes, la costa comença, entre cometes, a ser una mica brava. Sí, no és la costa brava,
0: però sí que és més complexa.
4: Comencem a veure com, per exemple, doncs, hi ha el Turó del Balís, que és un altre promontori sobre el mar.
5: A Caldes ja hi és. I Arenys ja hi és.
4: I és així, tots aquests petits, aquestes roques que cauen al mar, clar, òbviament són problemes que s'han d'anar solucionant. La paradoxa és que si de Mataró a Arenys triguen molts anys, després entre Arenys i Tordera, que hi ha molts més quilòmetres i hi ha moltes més poblacions, han de construir moltes més estacions, es faran molt menys temps, no? Arribarem molt més ràpid a Tordera, la construcció de la línia arribarà molt més ràpid, perquè a la part de dalt, diguem així, de la comarca hi haurà molt menys oposició.
0: Alexis Serrano, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos un altre cop una història interessantíssima. Ell és el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, professor de la Facultat Antoni Gaudí i coautor d'aquest llibre interessantíssim, que és molt recomanable, El primer ferrocarril de la península, 175è aniversari de la línia de Mataró a Barcelona, 1848-2023. T'esperem un altre dia. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, ara el tren del Maresme deu ser... No és una aventura com era en aquella època, o és una aventura diferent, eh? Sala és bastant complexa d'anar-hi.
5: Hi ha tantes i tantes vivències positives, però també negatives, que
0: sí,
5: és la història de la humanitat.
0: És la història de la humanitat. Això no és la història, és l'enguàrdia.
9: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
10: Amb les veus de Albert Cortés, Marc Lobato, Josep Aguilar, Xavier Martín i Marta Bobet.
11: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran després de rebre, segons diu, una petició de Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà perquè es doni marge a la negociació. En un missatge publicat a la seva xarxa social, Trump assegura que vol donar una oportunitat a un acord que inclouria la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i posaria fi a l'amenaça nuclear iraniana. També assegura que Israel dona suporta aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest de desescalada, Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si les negociacions fracassen. A la franja de Gaza, almenys 8 persones han mort aquesta matinada en nous atacs israelians, segons la defensa civil palestina. Els bombardejos han afectat diversos habitatges de Deir al-Bala, la ciutat de Gaza i Khan Yunis. Els atacs arriben tot i l'anunci d'un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada israeliana del territori. Dissabte van morir 8 persones en bombardejos a la franja. De moment, l'exèrcit israelià no ha reaccionat a aquestes informacions. 13 persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya, i també els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de l'enclavament mentre creix la sensació entre la població de que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, assegura que encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Ceuta no ha logrado la normalidad. Que todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima marcado por la inquietud y por la preocupación.
1: Aquest mes de juliol ha estat el mes més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor, pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història.
3: I feel like I can't stand. Is that okay, Tony? Did I sit?
1: Ha mort Vincent Pastore, l'actor que va interpretar Salvatore Big Pussy Ben Pensiero a Los Soprano. Tenia 80 anys. El seu personatge va protagonitzar una de les morts més recordades de la sèrie ara fa més de 2 dècades. Segons han informat diversos mitjans nord-americans, Pastore va ser trobat mort dissabte al seu domicili del Bronx després que un veí alertés les autoritats en no tenir-ne notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i, de moment, no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper a Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims de Tony Soprano. Esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París, la primera amb Denis González del duet mix lliure i la segona amb Lilo Lluís, el duet lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres, el duet tècnic. En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco es reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez. Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martínez davant 13.540 espectadors.
0: Fins aquí les notícies.
4: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
4: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
4: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.

0: fes els que vulguis, i llavors, tant en tant, corro 5 minuts.
1: Ja, ja, ja.
0: Com a molt.
1: Està bé, està bé, està bé. Ah, i avui dedicam el capítol al segell postal.
0: Ja no se'n fan, de base, de segells.
1: Collons, i tant.
0: Segells no se'n fan.
1: I tant, que se'n fan.
0: Collons, si la gent no envia cartes, obres la bústia i només hi ha cartes de la Diputació, multes, impostos, i la marca ho va per tot.
1: No em porten de segells aquests de la Diputació, eh, que no?
0: No, ni... Que vols dir que no em porten?
1: No, clar que no, que bonassos. A ells els deuen deixar enviar gratis les cartes.
0: No et fotis amb els de la Diputació, que tindran problemes, que tenen més cèntims que la Generalitat, aquests.
1: Bueno, has començat tu parlant de la Diputació.
0: Bueno, he començat jo, però perquè...
1: Calla, de la Diputació... calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Abans que apareguessin els segells de correus, l'enviament i, sobretot, el cobrament de les cartes que s'enviaven era un disbarat bastant gros, eh? D'entrada, es pagaven els enviaments per quilometratge i no pas pel pes del que s'enviava. O sigui, tu podies enviar, jo què sé, un moble de 300 quilos de Barcelona a Mataró i era més barat que enviar una postal de Blanes a Barcelona.
2: Hòstia, diguéssim. Veus?
3: No, ningú envia una postal de Blanes a Barcelona. O de Barcelona a Blanes.
1: És un exemple, no, això... Xuriga.
3: Ja, però si posem exemples, has de posar exemples que siguin realistes, perquè si no la gent no ho entén.
1: Tu n'havies comprat de postals?
3: I tant, que m'he
1: d'aquelles que sortia una noia despullada a la platja?
2: No, això era...
3: Això no.
1: Allò, jo sempre pensava, qui ho envia, això? No, qui ho compra, això?
3: El meu cunyat.
1: Bueno, moltes cartes es retornaven perquè qui la rebia era pobre i no tenia diners per pagar-la, perquè la carta es pagava quan es rebia. O sigui, l'havia de pagar el que la rebia, la carta.
4: A veure, jo què collons haig de pagar una carta que no he demanat?
1: No, i doncs anava així.
4: Una felicitació, paga, collons, no em felicitis a mi.
1: Hi havia moltes cartes que quedaven per obrir perquè qui la rebia no podia pagar. Hi ha algú que el 1839 diu, hòstia, això és un desgavell, anem a posar ordre. L'encarregat de fer-ho és Rowland Hill, un inventor i professor anglès.
4: Collons d'anglesos.
1: És l'inventor del primer segell de correus del món, un sistema que permet pagar la carta abans de ser enviada. El segell es fa famós ràpidament, eh? El bategen amb el nom de Penny Black, penic negre, perquè és un quadradet de color negre que hi havia la cara de la reina Victòria i costava un penic. Veus? Llavors, mira, el primer dia que va sortir públicament se'n van vendre 60.000.
4: Hòstia, més que els oques grasses.
1: Sí, senyor. Sí. El sistema del segell triomfa a Anglaterra i s'estén ràpidament per tot el món. No sé, a mi m'agradava molt llepar segells quan era petit. Quan el meu pare enviava cartes, li deia, hòstia, deixa'm llepar això. El gust aquell de la cola...
4: Oh, molt saludable, això, Peyu.
1: Segur.
4: Sí, has quedat, eh?
3: No quedava la llengua enganxada al paladar després?
1: No. M'agradava, noi, que vols que et digui. Jo, si els segells, m'agrada llepar-los.
4: No, hòstia, mira, ja ho sabia que regalar-te pel
3: costat. Jo de segells, mira, és un tema que no em acaba de... No em vull saber res, de fet.
1: Per què, què passa?
3: Em van fotre tots els calés del món amb allò del... Saps allò del Forum Filatélico?
1: Hòstia,
3: allò,
1: sí, senyor, l'estafa.
3: L'estafa del Filatélico.
1: Això va ser gros, eh? Fa 20 anys ara d'això, perquè el 2006 es va descobrir l'estafa. Tenies calés invertits allà?
3: Tots els estalvis. El meu cunyat m'ho va recomanar. Inverteix aquí que aniràs bé.
1: Sí. Això per la gent jove que no sapigueu de què parlem, el Fòrum Filatélico eren una gent que oferien inversions. Tu podies fotre-hi els teus calés i representa que ells invertien en segells de col·leccionisme de molt valor, anaven pujant de preu i tenies un molt bon rendiment. Mm. Llavors es va descobrir que no invertien absolutament en res i amb els calés dels nous clients que captaven pagaven els rendiments dels clients antics i llavors una estafa piramidal de les clàssiques, diguéssim. Sí. Fins que va petar.
4: Encara n'hi ha, eh?
1: Sí. Què vols dir, encara n'hi ha?
4: Compra bitcoins, et diuen.
1: Ah, sí, el mateix.
4: Penyaràs calés. Ja vaig comprar cellos, no cal.
1: Llavors, famílies com en Xuri van perdre els seus estalvis perquè no hi havia res a darrere. Van estafar 3.700 milions d'euros, eh? Sí. Poca cosa, eh?
3: 3.700 no eren pas meus, eh?
5: No, tots no.
1: Vigileu on foteu els calés i, en general, desconfieu dels consells dels cunyats.
3: Duros a quatre peles, res.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Tot i que els anglesos són els reis del correu convencional, tal com el coneixem, sí, també tenen un rècord mundial. El retard en un enviament.
1: Què dius ara? Sí. Pensava que seria nostre, això.
0: No, doncs no és nostre, mira. Us parlo del cas concret d'una carta que va trigar 105 anys a arribar al seu destí. Què us sembla, 105 anys?
1: Una mica massa. Sí, sí.
0: Una carta escrita al febrer de...

0: 1916 des de Bath, una ciutat al costat de Bristol, sí, que anava dirigida a Londres. La va escriure una noia per la seva amiga, però la carta en si no té més transcendència. El cas és que la carta va aparèixer...
1: No té transcendència per tu.
2: No, clar.
0: Bueno, 105 anys després...
2: 105 anys no en té cap de transcendència.
0: No en té cap de transcendència.
2: Escolta, records del teu pare.
0: Bueno, sí, exacte. Doncs resulta que va aparèixer 105 anys després a la bústia del seu destinatari l'any 2021.
2: 105 anys.
0: No sé llegir números.
2: La bústia del seu destinatari de l'adreça que posava la carta.
0: Exacte, de l'adreça.
2: La persona a qui anava adreçada ja devia ser morta, no hi vivia.
0: Ja fa temps que estava morta i enterrada.
3: Llavors dieu que aquí correus anem lents, eh?
2: Sí, guaita.
0: No, doncs allà encara més.
3: Més, eh?
0: No, resulta que, bueno, es devia quedar... amagada per algun racó de l'oficina.
1: No ho saps.
0: Algú la va rescatar, la va trobar i la va
1: despapelar. O potser es va fer expressament, eh?
0: Sí, sí.
1: Hi ha gent... potser es va fer expressament.
2: Tenen mala fe.
3: Perquè renyissin. Perquè renyissin les dues amigues.
1: A Correus hi ha gent que ho fa, això.
0: Per què què?
2: Perquè renyissin.
1: Renyissin. Ah. Perquè renyissin. Saps què vol dir? Que renyissin.
0: Sí, sí.
2: Que s'emprenyessin.
1: Que no renyissin.
2: Que renyissin, que renyissin.
1: Que renyissin. Això ho fan els animals, renyissin.
2: Escriviu cartes, encara?
3: Moltes,
2: no?
3: Moltes.
0: Sí, no. Sí.
3: Passa que els jocs en trego tomà, eh?
4: Jo col·lecciono, jugo a un joc de cartes i faig col·lecció i aleshores hi ha com comunitat i envies cartes amb l'altra gent com per intercanviar-te-les. Però cartes, o sigui, és com en metacorreu.
0: De Pokémon.
4: I carta, no,
2: què vols dir? Això, ara no sé si està parlant el personatge o la persona, bueno, diguéssim. Això és una teva afició de veritat?
4: Sí.
2: O sigui, tu escrius una carta a una persona?
4: No. Jo jugo un joc de cartes. I aleshores dic, aquesta carta no la tinc. I contacto amb una persona d'on sigui i dic, envia'm aquesta carta.
2: Sí.
4: Però m'envia una carta del joc, saps?
2: Dins la carta.
4: Sí. I això em sembla...
3: Què collons esteu dient?
1: Quin joc és aquest? A què jugues, tu?
2: Deixa'l, nano, que mentre fa això no es droga.
1: Això també.
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un savi per conèixer, però no sé si dir-ne savi o boig, ja que aquest terrassenc de 42 anys ha batut el rècord d'Espanya de la Backyard Ultra, una de les ultramaratons més dures del món en la que guanya l'últim corredor que queda dret.
2: Hòstia,
1: com? És maco, això.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Oriol Antolí. Oriol, què has menjat avui per esmorzar?
6: Avui, doncs, mira, una torrada amb pernil ibèric,
2: bé,
6: una mica de formatge de les teves cabres,
2: mira,
6: i una mandarina.
2: Perfecte. Això ho dius a totes les entrevistes?
6: Sí, sempre. Facin el que facin.
2: No t'entrevisten gaire, tampoc.
6: No.
2: Perquè no ets molt conegut, malgrat les teves proeses. Perquè anem a explicar una mica en què consisteix això de la Backyard Ultra. Tu tens el rècord de Catalunya, d'aquesta competició. En què consisteix això?
6: És un tipus de curses en el qual hi ha un circuit de 6,7 quilòmetres i cada hora es dona la sortida del circuit. Llavors l'has de fer cada hora. Si no et presentes a la línia de sortida, quedes eliminat.
2: O sigui, tens una hora per fer 6,7 quilòmetres.
6: Per fer 6,7 quilòmetres i després descansar, si és que vols menjar, dormir, canviar-te les sabates, els mitjons o qualsevol.
2: Però el descans ja compta per l'hora de després, entenc. No, pots,
6: no pots... és de la primera. Compte per la primera hora. A l'hora en punt es dona la sortida. Si no surts...
2: Tu tens una hora. Si arribes amb 50 minuts, pots descansar 10, diguéssim.
6: Efectivament.
2: Va. I llavors, quan a la següent hora, tornem-hi.
6: La segona hora tornem-hi,
2: tornem-hi
6: fins
2: i així,
6: que
2: quan,
6: no pots més.
2: Quanta estona?
6: Doncs el meu rècord són 103 hores.
0: Què dius?
1: Hòstia!
0: Però això és una tortura.
1: Estàs molt loco,
0: aguantant,
1: nano.
0: Aguantant, ja ho feien, això, eh?
1: 103 hores?
2: 103 hores.
6: Sí, 103.
2: Són 4 dies i mig.
1: Però exacte. Els de l'organització deuen marxar, no?
6: Bueno, cada vegada queda menys gent, eh?
1: Clar, tu ja tancaràs tu tota aquesta pista.
6: Sí, sí.
2: Clar, la gent va plegant.
6: La gent va plegant, aleshores, de fet, el guanyador és l'últim que queda en peu. I va quedant, al principi hi ha molta gent i al final cada vegada vas veient...
1: Ho trobo sensacional. Que queden desmaiats per allà, la gent, o què?
6: Bueno, veus algun panorama una mica curiós, eh?
1: Deuen rujar fort, la gent, eh?
6: I uns ulls en blanc també els he vist alguna vegada.
2: Escolta, el mes d'octubre passat vas anar a competir al Mundial de Backyard Ultra. On va ser, això?
6: Això va ser a un poble que es diu Bellbuckle, que és un lloc així de granges, a prop de Nashville, a Tennessee. I sí, allà vaig anar a competir i vaig quedar setè.
2: Setè?
6: Setè.
2: Quanta gent hi havia?
6: Doncs érem 75 classificats de diferents països del món. Uh-huh. I, de fet, en teoria, érem el campió de cada país del món i després els 20 millors que no eren campions. És a dir, per número de voltes que havien fet en qualsevol altre Bàquer Ultra, doncs es classificaven.
2: Tenim imatges de la teva arribada que se't veu... Guaita-lo, ja veuràs. Déu-n'hi-do.
1: És aquest?
2: No, aquest és de l'organització, home.
6: No, has de portar sempre un assistent, o algú que et dona menjar... I
2: clar, perquè algú t'ha d'anar...
6: És la persona que m'ajuda.
2: Aquí és ell arribant pel camí. Se't veu perjudicadot, eh?
6: Sí, clar, portava 103 hores, quasi bé sense dormir, eh?
2: Clar, no dorms, eh? Mentre corres, no dorms, clar.
6: Mentre corres, no. A l'estona aquesta que tens de descans intentes dormir 3-4 minuts cada hora.
2: Però com es pot...
1: Dormir 3 minuts?
7: Aviam,
1: hòstia...
2: I jo tinc una pregunta.
7: Fes, és que em bullo el cap.
2: Sí, 4 dies i mig corrent.
6: Ah, exacte.
2: I la caca també, què, la caca? Perquè jo corro una hora i ja em ve caca.
6: Ja. Sí.
2: O amb una hora.
6: Sí. Bueno, aquí vaig tenir un problema al Mundial, que vaig tenir alguna cosa de descomposició.
2: I, home, l'alumini.
6: Més sovint encara. Hi ha uns lavabos al mig del recorregut i pots parar allà
2: el
6: més ràpid que pots, perquè, clar, et compta el temps.
2: Clar. Hòstia,
7: escolta'm una cosa. Quan tu portes 80 hores, vol dir que l'hora 81 també l'has de fer amb 6,7 quilòmetres després de 81 hores,
6: el mateix.
7: Encara?
2: Sí. No s'entén.
1: Però en moto, deus fer en moto.
2: No,
6: corrent.
2: Però i què penses? Perquè, de veritat, jo vaig a córrer i m'agrada una mica, però i quan porto més d'una hora, ja no sé, ja m'avorreixo. Llavors... No. En què penses?
6: No, penses de tot. Al final penses amb la feina, amb la família, amb els amics...
2: Però has de tenir molta família per fer 4 dies.
6: A vegades sóc una mica fric i faig així operacions matemàtiques.
1: Ah, sí, és el que...
2: Per distreure,
6: Sumes. Sí. I a la nit, que et permeten... De dia no es pot, però de nit et permeten portar auriculars i escolto música o podcast.
2: Sí.
6: Li vaig comentar... A l'Ot, porto la Renaixença alguna vegada, me l'he escoltat.
2: Ah, mira.
6: A l'últim Mundial, aquí, escoltava la Renaixença.
2: Aquí, quan veiem córrer, estaves escoltant la Renaixença?
6: Aquí no, perquè de dia no podia portar auriculars, però de nit sí.
2: Mira.
6: I al búnquer moltes vegades també...
2: Veus que bé? Això també ho dius a tot arreu, on va.
6: No. És cert, és cert. Em fa riure, i no em deixa dormir.
2: Mira.
7: Si vas recu, no els hi deu pas dir, escolta,
2: no, suposo que no.
6: També.
2: Sí,
6: digues. Però no em conviden.
2: Escolta, i durant 4 dies corrent, entenc que això mentalment, més enllà que intentis pensar amb la teva família, distreure't, d'escoltar la Renaixença, no hi ha un moment que comences a pensar paranoies, de que perds el cap?
6: Bueno, sí. De fet, sobretot, jo crec que és més per culpa de la son, no per les hores corrents, sinó per culpa de la son, que tens al·lucinacions molt bèsties.
2: Quin tipus d'al·lucinacions?
6: Doncs a l'última cursa, que el recorregut era per una carretera, el de nit era per una carretera, veia atraccions de fira allà posades...
1: Què dius?
6: I m'acostava i pensava, no, això serà una al·lucinació. I m'acostava i deia, no, és de veritat. I allò que poses la mà, tipus, la tocaré perquè...
2: Si no,
6: em fotreu.
2: També, més enllà de l'al·lucinació, tu també has de pensar, si estàs corrent, hi ha una atracció de fira. No baixis a tocar-la, deixa-la.
6: No, però és que no podia passar, si no.
2: Ah, la tenies al mig del camí.
7: Ah. Ai, carai. Està provant això. Només per tenir aquestes al·lucinacions ha de ser ben parit,
6: Sí, gratis, eh?
2: Clar. Sí, de Déu, però...
1: Sense drogar-te, sí. Bueno, sense drogar-te.
8: Però això és bo per la salut.
6: No. Jo crec que no
8: és posar el cos molt al límit, no?
6: Sí, però bueno, és allò que vas fent, ho fas un cop l'any i... Un cop l'any no fa mal, no diuen?
2: Bé, he vist al teu Instagram que en aquesta cursa vas ingerir més de 32.000 quilocalories en 4 dies, que això és el que mengem la gent normal en 2 setmanes.
6: Sí, és clar. De fet, el que vaig anar, el noi que heu vist era el meu nutricionista.
2: Sí.
6: I ell em porta tot el que és l'alimentació i al final, per tenir energia per poder córrer, doncs ell fa els seus càlculs de què és el que necessito i m'ho va enxufant allà com si fos un porc.
2: Sí, vinga.
6: Em va enxufant l'energia.
7: I després d'un
6: ànec.
7: Un mica menges una mica i no et veu allò, fotré una becaina ara aquí per...
2: Hòstia, la son ha de ser increïble. Has d'aguantar, no dormir, ha de ser terrible.
6: Sí, el que passa és que al final de cada volta, quan estan a punt de començar, tenen un pito que van tocant allò quan queden 3 minuts, 2 i 1, i ja tens una mena de mentalitat en la qual, quan sents el pito, ja t'actives. És com si fos una tortura.
2: I què et porta a fer això? Vull dir, tu havies fet esport des de petit...
6: Jo havia fet esport des de petit, havia jugat a bàsquet amb un equip amateur...
2: Ets molt alt, eh? Ets alt.
6: Bueno, normal.
2: No, collons.
6: Home,
2: però la
6: normal,
2: la gent normal som nosaltres.
7: Sí. Comparat amb la mitjana de la Renaixença,
2: ets alt.
6: Ah, bueno, doncs així sóc alt. No, el cas és que bueno, vaig començar a córrer per una pretemporada de jugar a bàsquet i vaig veure que, bueno, m'agradava i tal, i vaig començar a fer curses. Sempre quedava dels últims, de la meitat cap endarrere, i m'hi esforçava molt i no aconseguia anar gaire més ràpid. I un dia provar allò, va, ves una mica més lluny, una mica més lluny.
1: Forrest Gump.
6: Sí. Una mica... Bueno, i això se m'ha donat bé. Va arribar un moment que vaig dir, mira, a partir d'aquí ja no n'hi ha que corren tan lluny com jo.
2: O sigui, el teu fort és la resistència, no és la velocitat, diguéssim.
6: Exacte.
2: Vas aguantant.
7: Sí, sí. I com ho entrenes, això? Vull dir, quan vaig entrenar, que surts? 3 dies?
6: No, intento sortir cada dia, corro cada dia una hora i mitja, i els caps de setmana 4 o 5 hores.
2: Hòstia de collons. Has de tenir rato, també. Perquè, a més a més, tu no t'hi dediques professionalment, tens una altra feina.
6: No, no, clar, jo treballo d'enginyer i, a part, faig això i li resto hores a la son. Em llevo molt de l'al matí i faig això, perquè, a més a més, també vull estar amb la família.
7: Portaria una mala hòstia, jo.
2: Clar.
5: Però ets campió. A casa t'estimen?
6: T'estimen. A casa, bueno, sí, els hauríem de preguntar, però jo crec que sí.
5: Vale.
2: Clar, campió de Catalunya, vull dir que és una mica injust, no? Per exemple, el Kilian Jornet, que ha fet grans proeses. Bueno, i pot viure i viu molt bé.
1: Sobrevalorat.
2: D'això.
1: Res.
2: I en canvi, l'Oriol aquí explica que ha estat 4 dies corrent i no t'hi pots dedicar professionalment. Quina és la diferència?
6: Estaria bé, jo crec que el màrqueting és la diferència i al final ell fa coses que fa molta gent.
1: Ara.
6: I el que faig jo...
1: No ho fa ningú.
6: Som poquets, al final.
2: Home, hi ha 4 beneits.
4: Creus que és més fàcil?
6: No hi ha gaire gent que vingui a fer.
4: Creus que és més fàcil batre rècords quan és una cosa més específica?
6: Sí, clar, al final és quan ja, si som dos, pues un farà més ràpid que
2: l'altre. L'Àlex també corre, eh? Quanta estona corres tu, Àlex? Digue-li, quanta estona?
4: Jo menys.
2: Més o menys.
4: Jo re, una hora, el màxim que faig.
6: Bueno, clar, està molt bé.
2: Sí. Tu tens comptat quants quilòmetres fas cada any?
6: Cada any faig uns 5.000 quilòmetres.
2: 5.000, eh?
6: 5.000 o 6.000, depèn de l'any.
2: Això, perquè us feu una idea, és com sortir de Gurb i arribar a Helsinki. Doncs i tornar.
7: Sí. I sense dormir.
2: En un any, eh?
1: Bueno, però de Gurb, d'on, de Gurb?
2: De la rotonda de la Pasqual.
1: Clar, vale.
2: D'aquí a la rotonda.
7: Hòstia. Quantes carreres hi ha l'any d'aquesta?
6: Mira, a Catalunya n'hi ha 17.
2: 17?
6: A Catalunya n'hi ha 17, sí. I el món, doncs ara no tinc clar, perquè està creixent molt. És una disciplina que va començar el 2012 i està creixent moltíssim des de llavors.
7: Sí.
6: I el món jo crec que ara anireu bé entre 1.500 i 2.000.
2: Vol dir que cada vegada hi ha gent més llampada, eh?
7: Sí. Fixa't,
2: eh?
8: Però tu en fas una a l'any.
6: Clar, en faig. Algunes que fan aquí... Algunes que es fan per aquí, que potser fan 30, 35 voltes.
2: Sí.
6: I llavors a nivell mundial, que hi ha més nivell, diguéssim, que s'arriba més a 100 voltes. Així. Normalment aquí s'arriba... 40, 50 com a molt.
2: Uh-huh.
6: A nivell mundial, pues, si vas a les carreres específiques, s'arriba més de 100 voltes. De fet, aquest any n'he fet dues. Aquest any
1: clar, depèn molt del circuit, no? Vull dir, els 6,7 quilòmetres aquests, si són planers o són de pujada i baixada o hi ha un riu pel mig, clar.
6: Ah, exacte.
1: Saps? Vull
6: dir... De fet...
2: Si hi ha una atracció de fira...
6: Sí. Clar, si te la posen allà, ja no pots fer res més. Sí, no. A veure, hi ha circuits. Els circuits que busquen fama a nivell mundial són molt plans.
1: Clar.
6: I llavors conviden a gent bona perquè es facin moltes voltes allà. Mm. El mundial, com que és una, i allà hi van tots els bons, doncs allà sí que hi ha desnivell perquè... Bueno, tant el que fa, perquè estan tots els bons.
2: Després de 4 dies corrent, 4 dies i mig, la primera nit, què? Com dorms a casa? T'estires al llit i, hòstia...
6: Tio. Malament, perquè somies amb els pitos aquells que t'he dit.
2: Clar.
6: I et vas despertant. A més, et fa mal tot i et gires i els llençols et toquen el dit del peu i et fa mal.
2: Quan tardes a recuperar-te?
6: Trigues molt.
2: Sí?
6: A nivell físic, triga... Amb un parell de setmanes o així, jo crec que més o menys ja comença a estar per fer cosetes. Sense estar a tope, eh? Però a nivell mental...
2: Encara ara estàs...
6: Sí. Jo crec que passen 3... No sé si ho he estat mai recuperat del tot, però sí, passes uns quants dies.
2: Oriol, quina cursa estàs preparant ara? On aniràs?
6: Doncs ara, al finals d'abril, vaig a una cursa a Bèlgica, que és d'aquestes molt plana, que intenten fer moltes voltes. De fet, s'ha superat el rècord del món diverses vegades allà i vaig a veure si puc fer una mica el meu rècord.
2: Quin és el rècord?
6: El meu rècord són 103 voltes, el rècord del món són 119.
2: I tu en vols fer 120?
6: Jo crec que potser tinc la possibilitat. És molt dir, eh?
2: Et seguirem. Bé. Quina data és, això?
6: El 24 d'abril comença.
2: Et seguirem.
7: Ves que no vinguem. Anirem.
1: Et seguirem qui ets, però.
6: Bueno. Tota l'estona passem pel mateix.
7: Va,
2: el veurà 120 vegades.
7: Sí, bueno, que n'hi ha moltes que dormirem, nosaltres.
2: Oriol, hòstia, Déu-n'hi-do. Bueno, no vindrem, jo no vindré.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, atenció... T'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
10: Vera!
2: La paraula d'avui és viarany. A, viarany, parany que pots trobar al costat d'un pas de vehicles, ja sigui una carretera, una via de tren o una pista d'aeroport. També en podem dir sotrac.
1: L'Esteve es va comprar un Mercedes de 80.000 euros i sortint del concessionari va fotre la roda en un viarany, cop de volant i es va estampar contra un arbre.
2: B, viarany, sinònim de corriol, paraula que s'utilitza per referir-se a un camí estret que s'utilitza com a drecera als camins tradicionals.
7: El que va guanyar l'Olla de Núria diu que quan no el veia ningú va agafar un viarany que va retallar 7 o 8 quilòmetres.
2: O C, viarany, monstre aràcnid de dos caps molt present en l'imaginari de la mitologia clàssica.
0: Ulisses, damunt d'un cavall alat, esquivava les 8 potes d'aquell monstre que va matar clavant una llança a un dels dos caps del viarany.
6: Tinc dubtes, eh? Podria...
2: A, B o C.
6: Diria la B?
2: Correcte! Bravo! T'emportes la llangonissa i ja ho saps, si mai fas drecera, passaràs per un viarany. Agafes un viarany.
6: Perfecte.
2: I...
6: Perfecte, em passo per uns quants.
2: Segurament. Oriol, molta sort, a veure si, si aconsegueixes el rècord mundial.
6: Moltes gràcies.
2: Seguirem. Fort aplaudiment! Bravo!
9: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Només cal que tinguis més de 16 anys i entenguis el català.
1: Sí, aquí. Avui no parlàvem del segell.
7: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del segell.
2: Ara hi anem. Mercè, us envieu cartes als actors i actrius o no?
0: Entre nosaltres.
2: Com que us abraceu i tot això, i us dutxeu
0: tots. Ens fem piquitos, eh? No ens enviem cartes. Però jo us vull parlar de coses relacionades amb segells, no? Avui us vull parlar d'admiradors secrets dels artistes.
2: Ei, en teniu, Xuriguera?
10: Jo que sàpiga, no, eh?
2: Són tan secrets que no ens ho diuen.
10: A mi no m'han dit res.
0: No? Doncs els admiradors secrets segur que deuen comprar molts segells per la gent, per enviar coses a la gent que admiren, no? Clar. Jo volia parlar aquesta secció sobre això, no sé, esperava trobar anècdotes divertides, no?
7: Sí,
0: gent
7: que... Enviat un pernil.
0: Exacte, mira, aquell dia que em van enviar una coliflor.
2: A mi em van regalar una vegada un marc d'un senyor que era fotògraf. Em va regalar un marc de fotos petit, sense foto. No, només un marc de foto.
0: Però te'l va regalar?
2: Me'l va venir a portar després d'un espectacle.
0: O te'l va enviar a casa?
2: No, me'l va portar físicament després d'un espectacle.
0: Val, que aquest és el problema. Jo el que volia fer és gent que hagués rebut coses a casa,
2: a
0: perquè
2: casa.
0: Com que parlàvem del segell...
2: Clar, clar, i llavors
0: clar,
2: és més preocupant perquè saben l'adreça de casa teva.
0: Ah, exacte.
7: Aquí
0: és el preocupant. M'he trobat que ningú m'ha volgut parlar d'això.
2: Perquè, bueno, per un tema d'intimitat.
0: No, per un tema de por.
2: De por. Clar, clar.
0: De por, perquè, clar, un cop... un fan sap on vius,
2: sí,
0: vol
2: sí,
0: dir
2: sí,
0: que
2: sí,
0: et pot estar esperant a la cantonada.
2: Sí.
1: Jo a casa no havia posat, aquí no hi viu en Xuriguera.
2: Ben fet.
7: Molt ben vist.
0: Sí, segur aquí, que s'ho creien.
2: Aquí viu l'altre.
1: Aquí viu aquest dels cabells blancs.
0: Doncs jo, com que no m'hi havia trobat mai, doncs això, i em pensava que em quedaria una secció a la mar de divertida, sí, sí. I he trobat que ningú me n'ha volgut parlar.
2: Bueno, no passa.
0: Però bé, he buscat gent famosa, però famosa... No de,
2: a nivell internacional,
0: exacte,
2: vols dir?
0: Ara. A nivell internacional.
1: Els de veritat.
0: Els, no, bueno, els que no es poden queixar si explico les seves coses per la ràdio.
2: Exacte.
0: A veure, parlem primer de Taylor Swift. Sabeu qui és la Taylor Swift?
7: Sí, home. Sí,
0: aquesta mateixa.
7: Bona aquesta cançó. Fa el mateix.
0: La Taylor ha rebut un catàleg sencer de coses estranyes a casa seva. Cartes obsessives, gent que es plantava a la porta de casa seva per sorpresa i el cas més estrany, el d'un home que va posar la seva adreça, l'adreça de la Taylor Swift, sí, en el seu propi DNI.
2: Què dius ara?
0: Amb la intenció de... Després, anar a canviar l'adreça de la Taylor Swift, posar-la a l'adreça de casa seva, i així ell rebia les cartes de la Taylor Swift i mira...
2: Hòstia, oi, gent molt maquiavèlica,
0: eh? Gent molt malaltona, sí.
2: O sigui, tu poses en el teu DNI l'adreça d'un famós...
0: Exacte.
2: Perquè llavors t'envien les cartes...
0: Però com que ell hi havia canviat en el DNI, ho podia justificar, en plan, no, és que jo visc amb la Taylor Swift.
2: Vinga a recollir aquesta carta, goiti, veu el DNI que posa això?
0: Exacte.
2: Hòstia de Déu.
0: Després, més casos, la Sandra Bullock. La Sandra Bullock, ella directament ja es va trobar un tio dintre casa.
2: Ai, Déu.
7: Bueno,
2: això no m'ha passat mai.
0: No, això ha de
7: fer molta por, eh? Bueno, jo sí un cop, però era el meu sogre.
0: Sabeu què va fer ella?
2: Què?
0: Es va amagar dintre l'armari i va trucar a la policia i va esperar que vingués la policia.
1: És un bon lloc.
2: És el que s'ha de fer.
0: No sé, almenys se m'hauria acudit res més.
2: Anar molt en compte que dintre l'armari no n'hi hagi un, ja.
0: Bueno, almenys que sigui teu, saps? Per sort, això, va venir la policia, van arrestar en aquest bon home,
2: sí.
0: I en el moment de la detenció se li va trobar una carta d'amor on explicava que estava seguint a la Sandra des de feia dies, li vigilava els horaris, els moviments...
2: No sé, enamoreu-vos de la gent que coneixeu.
0: Sí.
7: No us enamoreu. Hi ha un tipus de persona que millor que no s'enamori.
0: Després, un altre cas molt estrany va ser el del Keanu Reeves,
2: sí.
0: Que hi havia un tio doncs, que se li colava a la finca de casa seva i deia que era parent seu.
2: Ah. Bueno, soc doncs... el cunyat del Keanu Reeves.
0: Sí, som germans, no sé.
2: Sí.
0: Doncs un dia el Keanu es va trobar un paquetet. Es va trobar un paquetet amb un test d'ADN.
2: Ai, Déu.
0: Com? Per demostrar que eren parents.
7: Ah, un test. És un test d'una planta.
2: No.
7: Quina planta és?
11: Com en dieu aquí dels testos?
2: Torratxes.
11: Això, una torratxa.
2: Una torratxa d'ADN.
7: Un test d'ADN.
2: No.
0: Un test d'ADN. Evidentment, el Keanu no se'l va fer. I el cas més extrem va ser el de la Bjork.
2: Ai.
0: Als anys 90, un fan obsessionat li va enviar un paquet a casa que simulava ser un regal. Però que realment no era un regal, era un paquet trampa. A l'interior de la caixa hi havia un artefacte explosiu que contenia àcid...
2: Però això un fan, eh?
0: Sí.
2: És una manera de... Hòstia, Xuriguera, m'agrades molt, m'agradaria explotar-te la cara en un moment.
0: No, és aquesta perversió, no? Segurament, com que no li fas cas, se li acaba girant la ceba...
2: Se'ls creuen els cables.
0: Exacte.
2: Ja està. Segurament són gent que van a córrer molta estona.
0: Sí, exacte. Per sort, la policia el va interceptar a temps i mai va arribar a la Bjork, o sigui, no li va explotar res a la cara. Però, com veieu, la fama es podria considerar un esport de risc.
2: I tant.
0: Vosaltres n'heu tingut o no n'heu tingut?
2: Diu que no.
7: De què?
2: De que us hagin arribat algun paquet a casa d'algun fan.
7: No,
2: L'Arnau, que és una estrella del rock.
11: Arnau,
5: dit que abans que formava part de la intimitat.
0: De la intimitat de cadascú.
12: I l'Àlex, tu, Àlex?
4: Jo no sóc tan famós.
2: Però que l'Àlex...
0: Espera't, Àlex.
2: Que viu amb els seus pares. Potser li obren els seus pares i no li diuen. No li diuen.
0: Doncs exemples com aquests permeten arribar a conclusions molt senzilles. Preneu nota. Sí. Fans.
11: Aviam.
0: Fans. Preneu nota.
12: Sí.
0: Número 1.
11: Sí.
0: L'amistat és cosa de dos.
2: Exacte.
0: Només ets amic del teu ídol si ell hi està d'acord.
2: Exacte.
0: O sigui que si no, res.
7: Vale.
0: Número 2.
2: També
0: què?
2: Gent que es fan amics dels seus fans, també, cuidado.
7: Sí,
2: cuidado.
7: Sí.
2: I nòvios ja no t'explico.
12: Ja.
0: Sí, no, a mi no m'ha passat mai això.
11: Ai. La llista de nòvios de la Mercè...
0: No, mira, de fet, el nòvio que tinc ara...
2: Era fan teu?
0: No, va fer veure que no em coneixia de res.
2: Mira.
7: Això m'agrada.
0: I com que va fer veure que no em coneixia de res, vaig dir que, mira, perquè si et coneix molt, és una mica estrany, no?
2: És estranyot, sí.
11: Deus tenir un assassí.
0: Jo no he tingut mai un Tinder, per exemple.
11: Un Tinder. Un Tinder sorpresa?
0: No.
7: Un Tinder sorpresa.
0: No n'he tingut mai perquè sempre em feia por de què? Poso la meva cara allà, surto a la tele i qui se m'acostarà?
2: La meva xicota també, quan ens vam conèixer, no sabia pas qui era jo. També és veritat que fa 20 anys i no ho sabia ni ella.
0: Ho va fer veure.
11: I els dos pares.
0: Va, número 2. Les cases de la gent són un lloc molt privat. O sigui, si no t'hi han convidat, no hi vagis.
7: No hi vagis,
0: tu. I número 3...
7: Anem nosaltres.
2: No vinguis.
0: Clar, collons. I número 3, la millor manera d'estimar és no espantar. Deixeu-vos de sorpreses, cony.
2: Molt bé.
12: Gràcies, Mercè. Bravo, Mercè.

0: Bona aquesta.
1: Sí. Les pistes que havia rebentat jo.
2: Sí?
1: Va!
2: T'agradava?
1: Va! Anaves? Pa! Hòstia, la cadera! Pa!
2: Pa!
1: Pa!
2: Vinga.
1: Que vaig amb l'Ali, que vaig amb tu.
2: Ballaves sol.
0: Que vaig amb l'Ali.
2: Ballaves sol o amb algú?
1: No, sol.
2: Devies fotre una bona fila, eh?
1: Hòstia, la gent m'aplaudia.
2: Elvis Presley.
3: Posa, posa. El rock de la presó, en efecte. Exacte. Aquesta peça cantada per l'Elvis l'any 1957. Doncs resulta que l'any 1992 el servei postal estatunidenc va tenir la pensada de fer un segell commemoratiu pel 15è aniversari de la mort de l'Elvis.
2: No és mort.
3: Bé, doncs del moment en el qual es va simular que l'Elvis havia... El dissenyador va fer dos segells, un amb l'Elvis jove i un altre amb l'Elvis una mica més maduret.
2: Sí.
3: Els funcionaris van decidir traslladar la responsabilitat a la societat i van fer una votació a través de les oficines de correu.
2: A veure quin segell volien.
3: Exactament. Van aglutinar més d'un milió de vots.
2: Hòstia,
3: i finalment, per un 75%, va guanyar la imatge de l'Elvis jove.
2: Ah.
3: I va ser un èxit perquè se'n van vendre 517 milions de còpies.
2: Hòstia,
3: el segell més venut de la història fins llavors.
4: Mira. Tothom llepa l'Elvis, eh?
2: Sí. Per darrere, eh?
4: Per darrere. Tinc llepat l'Elvis per darrere.
5: Per detrás.
2: Doncs escoltem una mica Elvis Presley i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: passegem en Cororo.
1: En Cororo?
0: El Cororo és de les Cabanyes, un poble de l'Alt Penedès.
1: Home, i tant
0: mireu,
1: que sí.
0: Mireu el Cororo.
1: Aviam el gos. Preciós.
2: Un parit, eh?
1: Preciós, un pastor alemany.
2: Això és un pastor alemany,
0: planta,
2: això?
0: Això és un pastor alemany.
2: M'agrada que un dia tindrem nazis. Sempre que surten pastors alemanys hi ha nazis.
3: Sí, que és veritat.
0: Doncs no, és un pastor alemany, però no té res a veure amb els nazis. La Xènia ens ha explicat que en Cororo és molt bon jant. Té molta presència, però és del tot inofensiu i una mica gandul. Només es mou pel menjar.
1: Jo tinc una mica a les Cabanyes.
0: Ah, sí?
1: A les Cabanyes heu de saber que és un poble molt petit i els carrers van per número, no tenen nom. És com Nova York. El carrer 3, el 4, el 5... Sí, sí.
4: Com Nova York.
2: Fins on t'arriben?
1: Em sembla que fins a l'11.
0: Aviat hem acabat. I compte, perquè en Cororo és un sibarita. Quan li donen un tros de carn crua, ja després ja no vol menjar res més. Es nega a menjar durant dies fins que li tornes a donar carn. En Cororo és un gos que fa vagues de fam.
1: Mira, bueno...
4: L'any 1907.
1: Què?
2: Que bé no el tindria enllestit jo.
1: Per favor, Fels.
0: És que de veritat, tant odi als gossos, no ho entenc.
1: Respecte.
5: Podem continuar?
3: Sí, sisplau.
2: Sí, perdoneu. Perdoneu.
5: L'any 1907, la població romanesa ha minvat molt. La major part dels romanesos són pobres camperols que treballen nit i dia per cultivar unes terres que no són ni seves. Les terres són propietat d'unes quantes famílies riques que viuen a la ciutat. Les condicions d'arrendament cada cop són pitjors i els camperols romanesos veuen amb desesperació com els seus fills creixen malnodrits i sense un futur digne.
1: Avui passegem el gos per la revolta romanesa de 1907. I música alegre. Sembla una broma de mal gust, però el passeig amb en Cororo comença per una població que es diu Flamanzi, que en romanès significa els famolencs.
0: No anem bé.
1: Mira.
3: Bueno.
1: Els famolencs, aquí els teniu.
3: Els desgraciats,
1: sí,
3: famolencs.
1: El nom del poble ja indica que, bueno, cap on aniran les coses. Els famolencs és una petita població de Moldàvia, una regió de l'est de Romania. Us heu d'imaginar una immensa plana de quilòmetres i quilòmetres d'extensió. És un paisatge agrari i del tot monòton. Només hi ha camps. Evidentment, la gent d'allà es dediquen al conreu, si no hi ha res més, no?
3: Sí, què vols fer?
1: Quin problema hi ha? Doncs que aquelles terres són propietat només d'unes quantes famílies nobles de la ciutat.
0: Mare meva... Quin fart de llaurar la terra. No s'acaba mai. Estic baldada.
2: Va, dona, no serà tant.
0: Que no serà tant? Que no serà tant? Aquest camp arriba fins a l'horitzó, no serà tant.
2: Ànimus, collons, ànimus. Com més llaurem, millor ens aniran les coses.
0: Fot 20 anys que dius això. Si almenys el terreny fos nostre, es treballaria d'una altra manera.
1: Aquesta és la trista realitat de la gran majoria de famílies osonenques. Ai, romaneses.
3: Ai. Mal que hi teniu porcs.
1: Sí, sí, sí. La situació és tan dramàtica que entre la població camperola hi ha un gran nombre d'alcohòlics. És l'única manera de fugir de la realitat i fer passar la gana.
2: Què? Vols fotre-li un traguet a la petaca? Ja veuràs com la feina s'encara diferent.
0: A sobre de tenor, que ara se m'ha fet borratxo, també. Va, quina va, creu,
6: va,
0: eh?
6: Va. Mare, una cosa. Què? Vostè creu que algun dia podré anar a la universitat, mare? Va, mare,
1: què diu aquesta? No, nena.
0: No ho crec, no ho crec. No. Em
3: fot
0: sembla
3: una mala pinta.
0: Mentre siguem pobres com a rates, el teu destí és continuar llaurant la terra.
2: Va, sisplau, eh? Sisplau, eh? No vull sentir parlar d'universitats d'aquesta casa, eh? Aquí hem vingut a treballar a la terra. Així ho hem trobat i així ho deixarem. Me cago en tot.
3: És maca, aquesta frase.
1: Preciós. Però sí, hi ha un moment que estava veient la memòria dels cargols, ara. Sí. La cosa està ben fotuda. Les famílies ho passen tan malament que la majoria d'infants estan malnodrits. Penseu que no proven la llet d'origen animal fins a l'adolescència. Cuidado, eh? És com quedar-te el primer covat, fotre't el primer got de llet en crispis als 14 anys, eh?
3: S'han de quedar els ulls en blanc, eh?
1: Hòstia, has de quedar...
3: Als 14 anys, un primer got de llet.
1: Home. S'han d'alimentar a base de farinetes. Al contrari... Ai, perdó, que m'he saltat una pàgina.
0: Sí.
1: Perdoneu, que estic una mica refredat i el cervell em va a poc avui, eh?
2: Ja, noi, estigues al cas.
1: Ah, sí, guaita.
2: A llaurar!
3: Hòstia! Passa a llaurar!
2: No, amb el ritme que llaura aquesta nena, sí. T'ho juro jo, eh? És que no sortirem de pobres, eh? Me cago en tot! Bon, collons! Una mica d'ànsia, mossa!
6: Para, jo no puc llaurar amb més força, hòstia, disculpi.
0: Ma, no,
6: no
0: veus que a la nena li falten vitamines?
2: Sent bé que surti... Com la mare, eh? La mare.
0: Què vols dir?
2: Sembla que tingueu unes a l'esquena gandules, me cago en Dios.
0: He enamorrat a la petaca, ell.
1: Aquesta escena familiar ens ha deixat tocats. A sobre anem amb un pastor alemany que deu pesar 20 quilos i que té una gana de Déu. Evidentment, no ens atrevim a demanar un tros de pa sec per en Cororo.
0: Ja ens agradaria, donar-vos menjar pel gos, sí, sí, sí, però ens heu d'entendre. Mireu, mira com tenim la nana, pobreta. Pobreta. És que de tant endins que té la panxa li fa la volta. Estem ben desesperats.
3: Fes-li la volta a la panxa.
1: Hòstia.
2: Moltes manies, aquesta moça.
3: Això és en els callos, això. Això és dels callos.
2: Tu.
1: Què?
2: Li agrada el pelinca al gos?
1: Eh? Què és la pelinca? Què és la pelinca?
2: Això de vol mamar una mica aquest gos?
1: No, no.
2: Se porta el gos. Mira, perro, vine aquí.
1: Que els gossos queden cecs si els hi dones...
3: Què dius?
1: Sí.
2: Pel que ha de veure, també.
1: Els gossos queden cecs, eh? No els hi dongueu vodka ni res d'això.
2: Ah, sí?
3: Ara veig...
2: Tu has tret, això.
3: No s'hi veu de cap ull, el meu gos.
1: Sembla impossible que aquella pobra gent pugui fer alguna cosa, però una revolta s'està a punt de produir. Una revolta que en aquest cas té un causant màxim, el senyor Mochi Fisher.
7: Hola, hola, bon dia, sóc el senyor Fisher,
1: sí.
7: Servir-los.
1: Ah, no, no, al contrari, som nosaltres qui l'hauríem de servir, eh?
7: Sí.
1: El senyor Fisher és una persona molt important. Ell és qui gestiona tots aquells terrenys. És a ell a qui li hauríem de demanar permís per passejar en Cororo per aquell camí.
7: A veure, només sóc un humil intermediari, eh? Penseu que jo tampoc sóc el propietari de les terres.
1: Això és veritat, això és veritat, eh? El senyor Fisher tampoc és el terratinent. És la persona de contacte entre els camperols i els propietaris que viuen a la ciutat.
7: Mira, el senyor propietari m'ha demanat que administri les seves terres. Sóc un gran gestor, de fet.
1: Qui posa sóc com un gestor, eh? Gran gestor, t'ho has dit tu, diguéssim.
7: Sí,
1: el guió posa sóc com un gestor.
7: Ja, però és que aquest guió està mal escrit. Vull dir, jo sóc un gran gestor.
1: D'acord, d'acord.
7: Sí.
1: D'acord.
7: Jo sóc el gestor
1: gran. Si tu et consideres un gran gestor...
7: Sóc un gran gestor.
2: Ja se't veu la cara.
1: Un gran gestor que va vestit com un senyoret i que ha vingut amb un carro de luxe.
7: Clar.
1: La feina del senyor Fisher és simple. És intentar que el propietari de les terres guanyi tant com pugui sense gastar-se en duro. Com ho fa? Doncs collant els pagesos.
7: Ja.
0: Senyor Fisher, a veure, ens va molt bé que hagi vingut a veure'ns, eh? Li volia demanar...
7: No, impossible.
0: Però si encara no li he dit quina cosa li volia demanar.
7: No, és que és impossible.
0: Però és que...
7: Ja t'ho dic ara. Què vas dir?
0: Escolta, ens ho
7: volen... Impossible.
0: No, a veure, me'n vol deixar parlar?
7: Sí, digui.
0: Necessitem...
7: Impossible.
0: Necessitem que ens compri eines per poder treballar com Déu mana, senyor Fisher.
7: Veu? Ja li deia que era impossible. Això no podrà ser.
1: El problema és que el senyor Fisher té una política de reducció de costos una mica radical. Com menys hagi d'invertir, millor. O almenys això pensa.
7: La temporada vinent ja en parlarem. Ara, a treballar. Fa molancs dels collons, mica.
1: No els insulti, com a mínim no els insulti.
7: No, jo no insulto a ningú, eh? Escolti, jo no he insultat a ningú, vull dir, és el poble dels famolancs,
1: sí,
7: eh?
1: Això sí, és veritat.
7: I aquest cos que volta per aquí, vull dir, si ha de menjar gaire, també haurà de pagar impostos, eh?
1: Collons, tu. Al cap de pocs minuts de conèixer-lo, el senyor Fisher ens demostra la seva veritable cara.
7: Sí.
1: Qui ens havia de dir que aquella freda tarda de febrer de l'any 1907 les coses es complicarien com ho van fer?
0: Senyor Fisher, així no podem continuar.
7: Famolanca, famolanca... Vigili que diu que encara t'enganxaràs els dits,
0: eh? M'enganxaré... Tu, digues alguna cosa, no? Que has sentit que m'ha dit.
2: Sí, a veure, senyor Fisher.
0: Doncs va.
2: A veure, demana-li disculpes a la meva dona.
7: Recorda que us puc deixar sense contracte per treballar a les terres, eh? Fabulant.
2: O li demana disculpes o t'ho juro que t'obro puto cap amb l'aixada, eh? Vull dir, és que et rebento el cap, eh?
7: Que famolenc.
2: No, és que...
1: El famolenc carrega contra el senyor Fisher i gairebé li esberla el cap amb l'aixada. El senyor Fisher marxa amb la cua entre les capes.
7: Però què foteu? Que desgraciats!
1: A partir d'aquella escena, els actes violents contra els intermediaris comencen a sorgir espontàniament per tota la regió. En Cururo, el nostre pastor alemany Golafre, fa més de dues hores que no menja res i també s'uneix a la revolta pagesa. Ell és un famolenc més. Els camperols comencen una marxa i arriben fins a la ciutat més propera, on es dirigeixen al barri de les cases senyorials. Volen que els terratinents i els administradors paguin per les penúries que han sofert des de fa anys. És una tracturada a Barcelona. Sí. És anar a fer una tracturada.
7: Sí.
1: És això.
2: S'hauria de tornar a fer això, ara.
1: Això s'hauria de tornar a fer. Sí, però s'hauria de tornar a fer com ho fan els romanesos.
2: Sí, sí, sí.
1: Arrasen amb les cases senyorials, apallissen uns quants terratinents que sí que enganxen amb el peu canviat. Fins i tot hi ha algun mort. Les mansions de la part alta comencen a cremar. L'última tracturada no recordo que
2: no
1: és així.
0: No.
1: La gent aplaudia. La gent aplaudia.
2: Va, farem braç aquí al mig del carrer.
1: Aquests també van fer braç, eh?
2: I tant. I van matar porcs, eh?
1: La revolta s'ha fet gran, però està mal organitzada i tenen pocs mitjans. Penseu que la gran majoria de camperols estan encapçalant la revolta amb forques i torxes enceses.
2: És igual, aquest pastor alemany que portem impressiona molt. Segur que s'acolloneixen.
1: El rei de Romania ha mobilitzat l'exèrcit. Carles I de Romania ha declarat que...
8: Romania queda sota l'estat d'excepció.
5: He ordenat el reclutament de 140.000 soldats i la mobilització general de l'exèrcit per aturar la revolta dels famolencs.
2: A veure, 140.000 soldats, eh?
1: Què?
2: Hòstia, vull dir, jo, a veure, jo comptar no en sé, però això fa pinta que són molts, eh?
1: Són molta gent, hòstia, eh? El rei no està per ximpleries. Penseu que és d'una dinastia alemanya i fa les coses seguint el model alemany. No li tremola el pols. La revolta s'atura en sec. Els soldats disparen indiscriminadament i provoquen una matança de camperols. En els moments més delicats hem perdut en Cororo. Els soldats del rei cusen a trets tot el que es mou.
0: Què fan?
1: Hòstia, posa't tu davant, home! Ja, us ficàveu a davant o no?
7: Sempre.
1: A aquests puestos aneu a davant o sempre sou allò...
7: La veritat, mai no m'he enfrontat a tiros.
1: No? Sí. Però...
7: Amb els piolins.
1: Una manifestació, l'1 d'octubre. Eres davant de tot o no?
7: Era allà agafat de les braços...
1: Però, allà... però la primera fila o la sisena o la
7: setena? És que només hi havia una fila. En la casa nostra, el poble on em va tocar, només hi havia una fila.
1: Una fila, eh?
7: Una fila. Okay. Això sí, vaig a travessar el cotxe.
1: Ah, mira.
7: Mira.
2: Però davant però... del bar, eh? Vol dir, davant del bar, per anar a fer un veure i tornar. Sí, sí. Vale, ja torno, van trossar el cotxe, got,
1: sí.
2: I cap allà.
1: Deixem recordar que sempre intento recordar la gent que jo no ho vaig organitzar, perquè a vegades encara m'arriben missatges de ah, clar, no, vosaltres molt valents, eh? Ho vau organitzar tot i després ens vau deixar tirats. Dic, jo què vaig organitzar?
2: Sí, sí, no diguis que no, no diguis que no,
1: jo,
2: que jo sé que estaves a davant organitzant.
7: A tu se'm va veure la Jonquera, eh?
1: Sí. Ah, sí,
7: allà,
1: sí,
7: tallant,
1: sí, sí.
7: Que no sabies...
1: No vaig tallar res, jo.
7: Ja.
1: Jo no vaig tallar res, eh? Jo sí que vaig córrer un rato darrere d'uns Mossos d'Esquadra, això sí.
2: Jo em vaig...
0: A darrere.
1: A davant, perdó. Ah, no.
2: Hòstia.
1: A darrere, eh?
0: Què els hi volia?
1: Agafeu-me a mi, agafeu-me a mi. Agafeu...
2: Hòstia, que ha sigut maco de veure, això.
1: Sí, sí, sí.
2: Tots els Mossos marxant corrents i tot.
1: Hòstia, no, però estaven... Feien impressió, eh? Estaven aquests, els que van amb furgoneta.
7: Sí.
1: Que els porten amb aquelles furgonetes que...
2: Ah, però els altres que van a peu?
1: No, home.
7: Amb cavall.
1: Van amb cotxe i van,
2: ah, va, ah.
1: Van de dos en dos.
2: Sí, sí.
1: Però n'hi ha uns que van amb furgoneta, grossos, que els carreguen.
7: Ostres, ara que ho recordo, jo vaig desmuntar la mitjana de l'autopista.
1: Sí.
7: La valla aquella. Un camioner em va deixar una eina d'aquestes grosses que portava ell i vam desmuntar tota la valla.
1: Collons, tu.
0: Però sabeu que s'emet, oi, això per la ràdio?
1: Sí, això prescrit. Home, ah, són 4 anys, estem al, era el
0: no
1: 2000...
0: No són 5?
7: 5. No.
1: No, quants anys? Era el 2019, 17, això.
7: 19.
1: Era el 19.
7: 19, no, 17.
1: No, el 17 no. Va ser el primer, això de la Jonquera era el 19.
2: Ah.
1: Sí.
2: Jo vaig desmuntar tot lo de... Lo de pagar l'autopista?
1: Sí.
2: Ho vaig desmuntar jo.
1: Ah, sí?
2: Amb el meu pare, que té una empresa de desmuntar les barreres.
1: Sí.
2: Ho hem desmuntat nosaltres.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
7: Radio Liberty, cap
1: sí.
7: Als?
1: Sí.
7: Ho vaig desmuntar jo.
1: Bueno, estàvem a la revolta romanesa.
2: Sí, sí, no, sí, no, això és
1: no ens com, estàvem parlant d'una revolta de veritat. Sí. Ara us anem
7: havíem aquí. Matar 5 o 6 persones, poder.
1: Mira, 10.000 camperols.
7: Collons!
0: Hosti, noi.
1: 10.000, eh? Ojo, els números que són grossos, eh? 10.000 camperols han sigut arrestats.
0: Ah,
1: tranquil. Ah, no, arrasats, perdó.
0: No, no, arrestats.
2: Hòstia, aquest encostipat, t'està matant, eh, Peyu? Que es fas un tapassi,
7: eh? Són grossos els morts.
1: Alguns diplomàtics austríacs apunten a 5.000 camperols morts, que no són pocs, tampoc.
7: Que ja déu-n'hi-do, colló.
1: Mentre que diplomàtics francesos diuen que les xifres estarien al voltant de 15.000 morts.
7: Hòstia, és molt...
1: 15.000 morts són
7: molt.
1: Sí, noi. El que sabem del cert és que el rei Carles I també ordena cremar tots els documents militars en relació amb la revolta. Per això ens falta una mica d'informació.
5: Era l'opció més sensata per l'estabilitat política del país. Cremar tots els documents i que tot quedi ben tapat.
1: Sí, sí, tant,
2: home,
1: sí,
2: és el millor.
1: Em sona d'alguna altra cosa que també ha passat. 10.000 morts són difícils de tapar. Per molt que el govern intenti emmascarar-ho, la revolta de 1907 deixa una ferida molt important a la societat camperola de Romania. Com sempre, els més desfavorits.
0: I què ha passat amb el nostre pastor alemany?
1: Ai, ai. En Cororo. En Cororo, el pastor alemany famolenc de les cabanyes, no ha sobreviscut a la passejada.
2: Ja es veia.
0: Es veia venir.

0: El pobre Cururo estava al costat dels camperols durant la marxa i també durant les càrregues dels soldats del rei. Encara que fos un pastor alemany valent i fort, no ha superat la passejada. El rei Carles I de Romania va ordenar cremar els documents, però si tinguéssim l'oportunitat de mirar-los, veuríem que parlem de 10.000 camperols i un pastor alemany morts durant les fatídiques protestes de 1907. El més trist de tot és que la revolta no va servir absolutament per res. Els camperols van seguir amb aquelles condicions durant anys i anys.
1: Sí, encara ara.
0: Sí, no? Ei. Hòstia, ara trucaran cada dia?
2: Oh, sí,
0: ja l'agafo jo, ja l'agafo jo.
1: Fes.
0: Segon.
1: Sempre igual, eh? Aquesta hora?
0: Un moment. Sí. Sí.
3: Hola, sí. Què hi ha la Maripau Guet?
0: La Maripau Guet? No, no, això és la Renaixença,
3: Això no és el telèfon d'atenció a l'oient?
0: No, no, això és la Renaixença.
3: Au, va, què dius? Que ets en Peyu, tu?
0: Sí.
3: Què m'està... Va, m'estàs fotent una broma. Què collons has de ser en Peyu, tu?
0: Va, bueno, doncs no ho soc, ja està, és igual, escolti. Ja, no.
3: Sí que ho ets. Sí que... Quina gra... Ara t'he conegut per la veu, sí que ho ets.
0: Sí, escolti, és que he de penjar, que estem fent programa nosaltres.
3: No, no, si no pot pas ser. No, no ets pas en Peyu, no. Sí. Cago en Déu, fa un moment t'escoltava que heu entrevistat aquest nano que corre.
0: Sí.
3: Deu ser una broma, això, eh? Ets un imitador d'aquests que truquen i fan bromes per telèfon.
0: Escolti, si no em faci perdre el temps.
3: És que no pot pas ser que siguis en Peyu.
0: No, és que no em faci perdre el temps, de veritat que tinc gent esperant. M'explico? Vinga.
3: Digues, puta Espanya.
0: No em faci perdre el temps ni la feina, si pot ser.
3: Què collons has de ser en Peyu? Mira, penjo. Penjo perquè a mi aquestes bromes telefòniques no foten gràcia. Ja està bé, ja n'hi ha prou, eh? Anar fent perdre el temps a la gent gran que som a casa i agafem el telèfon amb tota la bona fe.
0: Però ha trucat vostè, m'entén? Vull dir que no...
3: Mira, que sàpigues que tal qual penjo el telèfon, truco a la Maripau Guet per dir-li que hi ha un tio que va trucant per les cases fent-se passar per en Peyu.
0: Mira, cardi el que vulgui. Adéu-siau. Va, adéu, adéu. Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: I amb el vostre esperit.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framis. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Això inclouria, diu, l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz, via clau pel transport mundial de petroli, i també el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. Tot plegat ho explica en un escrit a les seves xarxes socials, on afegeix que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació, tal com li han demanat, diu, el país persa i també altres països de l'Orient Mitjà. També assegura que Israel dona suport a aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest de desescalada, Donald Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si aquestes negociacions fracassen. Més coses. La Comissió Europea assegura que fa costat a Espanya davant la crisi migratòria dels últims dies a Ceuta. El comissari europeu d'Afers d'Interior i Migració diu que Brussel·les està compromesa amb la protecció de les fronteres exteriors i que la solidaritat és clau. Ho ha dit a Twitter hores després que s'hagi convocat per dimarts una reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea. Mentrestant, sobre el terreny, la Guàrdia Civil, l'Armada i Salvament Marítim han començat ja la instal·lació d'una barrera pneumàtica al mar, vorejant l'espigó del Tarajal, i a la ciutat autònoma es va recuperant poc a poc la normalitat. Aquest dissabte la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. Avui s'espera la visita de Santiago Abascal. I ho hem sabut aquesta matinada, 13 persones han mort en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya, i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i ja investiguen les causes del sinistre. I avui entra en vigor bona part de la normativa europea per regular la intel·ligència artificial. Es considera el primer marc legal del món dissenyat específicament per regular aquests sistemes. Entre d'altres, a partir d'ara els sistemes hauran d'informar els usuaris quan estiguin interactuant amb un sistema d'intel·ligència artificial. Aquesta llei també obligarà a etiquetar i a identificar els continguts audiovisuals que s'hagin generat o modificat amb aquesta tecnologia perquè tothom en sigui conscient.

0: vida.
1: És Rosalia, que aquesta matinada ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires, Argentina, dins la gira Lux, per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica que va generar a les xarxes socials fa uns dies en repiular un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu en aquest país. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu efecte per l'Argentina.
0: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me sale fatal lo ocurrido.
1: Unes paraules que han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien avui el Movistar Arena de Buenos Aires. I pel que fa als esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París, la primera amb Denis González al duet mix lliure i la segona amb Lilú Lluís al duet lliure. Aquest diumenge una oportunitat per Carla Lozano i el balear Jordi Cáceres al duet tècnic. Pel que fa al futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco es reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez. Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. D'altra banda, Quique García ha abandonat el partit amb molèsties. El Girona, de la seva banda, ha perdut la 49a edició del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal, derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martínez davant de 13.500 espectadors. I avui també ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat. Per tancar el futbol, derrota per 1-2 del Badalona Women contra el Montpellier en el primer amistós de l'equip badaloní aquesta pretemporada. El gol l'ha fet Paula Sánchez. I pel que fa al ciclisme, la neerlandesa Lorena Vives ha guanyat a l'esprint la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, a 18 segons a la general, s'ha vestit amb el mallot groc com a millor jove. Aquest diumenge tindrem la segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Etapa força plana també amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
3: AMSA de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
4: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
4: Cobla amb so de dona, Filomena.
3: Memorial Ricard Vilarassau.
4: Revolucionem el so de la cobla.
3: Tota la informació a amsadecobla.cat.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
2: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants n'hi ha també a casa nostra?
8: En Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
9: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
2: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
9: Tot es pot parlar.
2: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: amb tota l'arrel, amb tota la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui al Mans ens farem ressò de dues propostes musicals molt suggeridores que us han presentat aquesta mateixa temporada, Carola Ortiz i els Boc, dos projectes que exploren nous camins a partir de les músiques d'arrel o d'una sonoritat molt pròpia. També farem una nova aturada a la música de cobla a partir del fons de Ramon Serrat. Descobrirem l'imprescindible d'aquest compositor per entendre també la preservació del seu patrimoni coblístic. I serem amb la Dolors Joanola a la producció i Quim Rullan a la direcció i locució.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. Del Mans a Catalunya Ràdio.
0: Som-hi, doncs, benvinguts al Mans. Les primeres a sonar aquest diumenge 2 d'agost seran l'Estarta i Relena des de Les Preguntes, si veries a la rana. Sí,

Aquestes eren les tartes Relena. Des de les preguntes Severies a la Rana, una tartes Relena que estan fent gires internacionals brutals i que avui tindreu l'oportunitat de sentir a Camprodon, al Festival Microclima, on també hi haurà minibus intergalàctic, en Andreu, Mazzoni i el Remei de Calafresca.

La Carola Ortiz ens convida a mirar més enllà del temps, del record i de la matèria. Amb el seu nou treball enllà, la cantant, clarinetista i compositora garenca uneix música i poesia en un viatge íntim i espiritual nascut de la complicitat amb el poeta maresmenc Darío Olaórtua. Un disc que respira calma, bellesa, profunditat

0: i que fa conviure l'habanera, el fado, el tango i el jazz més mediterrani. En parlem tot seguit amb la Carola Ortiz, d'aquest enllà. Bon dia, Carola.
1: Bon dia, Quim.
0: Anem molt justos, que tot just el Cantarera sortia, què fa? Un any i mig? Dos? No arriba, no?
1: Dos anys, sí. Dos anys. Va sortir el novembre del 23.
0: I ara tenim aquest enllà. Què ha passat? Que has tingut pressa?
1: No, de fet, jo no volia pas treure un disc, no estaven en els meus plans, però en Dariola Ortua, que és el poeta de tots els temes i productor executiu, em va fer un encàrrec. Ell volia incloure un disc en un llibre d'artista, perquè ell és, això, doncs, té molts poemes i mescla amb artistes gràfics, no? Pintors i pintores. I llavors, bueno, va començar demanant-me quatre poemes d'aquest llibre d'artista i van quedar tan xulos que em va dir, escolta, què fem amb això? Dic, bueno, si jo el vaig veure animat, i dic, si vols, fem un disc. I em va dir, val, vinga, avanti. I sí, una passada, un regalàs.
0: Com el descobreixes, tu, el Darío? Com has anat entrant en el seu imaginari i en la seva poètica?
1: Bueno, és una persona amb la que jo vaig connectar de seguida, la veritat. El vaig conèixer fa 7 o 8 anys i em va dir, a mi m'agrada molt el jazz en fusió amb altres músiques. I vaig pensar, ostres, fantàstic, vull dir, segur que li agradarà el que faig, no? Però això llavors van passar 3 o 4 anys i llavors vaig fer un concert de Pecata Beata a Argentona i ella estava a primera fila i ja vaig veure que va sortir encantat, no? I llavors al cap d'uns mesos em va trucar per fer un concert a casa seva, que ell té a dins de la seva finca, té una ermita, l'ermita del Viver, que és una ermita històrica d'aquí a Argentona, i bueno, que és un espai preciós, i vam fer un concert allà de Pecata Beata i bueno, encantat, ella em va dir organitza el que vulguis aquí, o sigui, de seguida es va crear molta complicitat entre nosaltres. Ell també és un gran amant de l'art, sobretot l'art plàstic, o sigui, del jazz i l'art plàstic, que, bueno, és una mica el que ha fet el meu pare, o sigui, pintor i músic de jazz. Vull dir que és que de seguida, saps, vam connectar moltíssim. I aleshores, al cap, després d'aquest concert, el que, bueno, ell em mencionava que algunes artistes havien musicalitzat els seus poemes i tal, però, bueno, jo estava amb Cantarides ja en producció i a muerte, no? I de cop em va dir això, i bueno, vaig provar, vaig pensar aviam, perquè clar, en Pecata Beata vaig escollir poetes, vaig llegir centenars de llibres i vaig escollir poetes dones, històries molt potents, molt fortes, no? Com de sang i fetge i llàgrimes, i aquests eren doncs més, bueno, més planers, potser, més, no? No tan intensos. I la veritat és que em vaig sorprendre. Sí, em va agradar. I, bueno, han sortit, per exemple, un Seguirem rodant, que és una cançó, una rumba catalana, que, bueno, que és com un himne gairebé ja, perquè és que l'he cantat a diversos concerts i l'ensenyo, l'acabo cantant amb el públic i és màgia, vull dir, és una passada.
0: Aquesta vegada et veiem molt més anant, com ho podríem dir, cap al fado, cap a la... uns ritmes potser més interns, interiors, excepte el Seguirem rodant, eh?
1: Sí, aviam, també, clar, en Darío, bueno, és una altra quinta. Et dic, els poemes també, aviam, per exemple, hi ha el foc, que és un tango, però exacte, o sigui, hi ha el Seguirem rodant i el foc.

0: parla.
1: I després la resta sí, són poesies tranquil·les. És que aquests poemes tenen una part molt bonica de contemplació, no? Hi ha molta contemplació de la natura, de la ciclicitat de la vida. Parla molt de l'espai, de la pausa, del més enllà, de l'infinit, del sol i la lluna en aquell moment que es troben, no? Doncs això, són cançons que m'inspiraven potser un tempo més lent. Que en directe sempre ho fem més ràpid.
2: Sempre va, però... exacte.
1: Sí, els tempos
2: s'acceleren. Això també passa. Musicalment t'hi has acompanyat amb en Sandrine Robiliard i en Bartolomeo Berenghi, que ja us... diguem que ja teniu una carrera feta, eh?
1: Sí, també perquè, aviam, jo tenia clar que hi havia molt de romanticisme també en aquest poema, perquè ell és un... com jo, som dos romàntics també, que ens hem trobat, i bueno, de seguida, a més, que a part ja coneixia el trio, i bueno, ell estava enamorat d'aquest trio, i clar, jo ja li vaig proposar amb això i em va dir, fantàstic, però és que jo ja ho vaig veure, no? Que aquí és una mica la mentalitat de productora que tinc, no? De buscar equips i de dir, vale, quina sonoritat. I llavors, home, pel material dels poemes, per ell, no? Per tot el context, va ser com aquest trio, i a part que m'encanta tocar amb ells, i la veritat que estic molt contenta d'haver repetit un format, no? En dos discos, perquè el que cada disc que faig és un món, però aquest és com una continuació dolça i més, no, més tranquil·la, més pausada de Pecat Beat.

0: Entrem ara, sí, amb algun dels temes, i ja us he apuntat, aquest seguirem rodant, que va ser l'avançament, crec recordat. Té un punt rombero, però és molt mediterrani. Només d'entrar dius, ui, cap on anem?
1: On estem, no? El videoclip també és molt oriental. Sí, una mica en el videoclip hi ha aquesta cosa, no? Aquest encontre d'Orient i Occident, no? D'aquests personatges que venen d'Orient, amb aquests elements orientals, aquestes alfombres, aquestes llànties... Ah, i l'Occident, que som nosaltres, no? Amb formació de jazz, de clàssica. I és aquest punt, no? Que visualment es veu amb aquesta dansa sufi, aquest gir, que és el rodar, no? El rodar per connectar-nos al rodar del cosmos, no? Dels planetes, de la vida, les petites morts, els petits renaixements, que també és un concepte més espiritual. Com més a Orient vas, més el dia a dia està. Sobretot a la Índia seria el màxim, però vull dir que és com que ells ens porten aquests valors i aquests colors musicals i ho mesclem, doncs, amb l'harmonia més europea, però bueno, també hi ha aquest toc una mica flamenco, no?, de la rumba, vull dir, és una mica la meva vida, el meu camí, no?, musical i personal, en aquest moment. Ja fa anys.

0: sorprenentment, almenys a mi m'ha portat una havanera, que és aquest quan la lluna, el tema que obre el disc.
1: Ja vaig escriure una havanera amb sirena, de Cata Beata, però és que aquest disc, clar, jo el vaig fer sense una pretensió, sense una exigència, que és la que ens posem, vamos, crec que la majoria d'artistes, quan dient, anem a fer un disc, no? Llavors aquest, clar, com que jo no ho sabia, doncs vaig dir, bueno, va, doncs fem així. Al principi era un encàrrec i havia d'anar dins un llibre d'artista. Dic, bueno, fem-ho així, no? I després vaig dir, doncs per què no? Treure un disc a trio de cançons boniques, senzilletes, sense 50.000 formes, sense 50.000 capes, i una orquestra allà darrere, i algo bonic, no? Bucòlic i que arribi, no? Perquè sí que és senzill, però és que la senzillesa de vegades és el que arriba més, no? Sí, i llavors aquesta manera, doncs, m'agrada molt. Sí, sí. És, de fet, és de les que més m'agraden. És molt tendre, bueno, és que el poema és molt tendre.
0: Les lletres dels diversos temes, dels 8 temes que hi ha moments tendríssims, ens parla també de cicles, d'esperança, sobretot, també, i això sí. També en un moment com el que vivim s'agraeix moltíssim posar una mica de poesia i de llum al que estem vivint. Escolta'm, doncs res, Carola, contents de tenir notícies teves d'aquest nou treball, aquest enllà, aquest regal que t'ha portat les circumstàncies de la vida. Gràcies per tenir la trucada, Carola.
1: Moltes gràcies, Quim.

0: A Carona, des del treball en Llan Carola Ortiz i la poesia de Darío Olaórtua. I seguim ara, ens anem cap al món de la cobla, amb aquest so de cobla que us oferim a Catalunya Música. Avui us parlem de Ramon Serrat, un compositor que us assegurem que és per descobrir. En parlem amb la Laura Valls.
1: Perquè farem una visita al fons d'un compositor per descobrir la seva obra a través de manuscrits, documents i fotografies conservades. La nostra primera parada és la Biblioteca de Catalunya, on es conserva el fons de Ramon Serrat i Fajula, director, intèrpret i compositor, nascut l'any 1883 a Sant Joan de les Abadeses. Un fons on trobem la seva obra musical, que comprem, per una banda, doncs, música coral i música per a veu i piano, amb text d'escriptors propers a Ramon Serrat, i per l'altra, música instrumental, que inclou gèneres, d'entre els que destaca la sardana amb gairebé 100 títols. El fons va ser una donació de la família, que a la mort del compositor el va ampliar amb nova documentació i el va cedir a la institució l'any 2008. Serrat, com dèiem, va néixer el 4 d'agost de 1883 a Sant Joan de les Abadeses, on va passar la infantesa i joventut fins l'any 1908. A partir de llavors, i per qüestions laborals, viuria a Ribes de Freser, Olot, Granollers, Casa de la Selva, Ripoll i Terrassa, on va morir l'any 1944. Però la seva vida sempre va estar molt lligada a la seva vila natal, cosa que apreciem, de fet, en la seva obra sardanista. En el seu fons trobem la relació del seu catàleg amb les sardanes que fan referència a Sant Joan de les Abadesses, i en són, doncs, una vintena. També en una carta escrita a un amic, ja cap al final de la seva vida, on escriu: amic, contínuament remembro amb delectació el nostre volgut poble de Sant Joan. Digue'm un altre poble de les belleses del nostre. Jo parlaria sempre d'ell recordant coses boniques.
0: I per què va haver de marxar, pobre, si estava tan a gust allà?
1: Bueno, per sort va viure a llocs, per exemple, Ripoll, que està prou a prop, així que...
0: Sí, sí, però Terrassa no.
1: No,
2: poder per motius, no. Si ell era músic, potser per motius també professionals.
1: Clar.
2: D'estar
0: més,
2: desenvolupar,
0: sí, sí. D'estar, no, més en un punt central del país per poder anar tot arreu més ràpid.
1: Perquè eren ciutats musicalment més importants.
0: Mm-hmm.
1: Tot i això, ja hem vist com la seva carrera professional, això que diem, no?, el va portar a viure a altres indrets de Catalunya, i de fet la seva primera sardana l'escriu l'any 1910 a Granollers, on s'incorpora a la cobla El Cendrés. Allà compondrà La Font del Cubilar, que és un tema molt santjoaní. És on s'anaven a ballar sardanes l'últim dia de les festes de setembre, i, per cert, on es diu que Maragall es va inspirar per escriure La Vaca Cega.
2: Carai.
1: Una mica ho lliguem tot, perquè recordem que també hi ha un poema.
0: Som tan renaixentistes en aquest programa.
1: Doncs sí. Escoltem, en primer lloc, la seva primera composició, La Font del Cubilar, que va escriure amb 26-27 anys.

0: Aquesta era la Font del Cubilar, de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Els Mongrins, amb la direcció de Martí Camós.
1: Menys prejudicis, més cobla.
2: Doncs ja escoltàvem aquesta sardana que dèiem que era del 1910, això, 26, 27 anys, que tampoc no és molt aviat per als estàndards de l'època, no? També hem de pensar que en aquest moment tenia una formació de caire més autodidacta, cosa que canviarà en aquests anys. Després d'estar un any a Granollers, va traslladar-se a Casa de la Selva, on va ser un dels fundadors de la Cobla Selvatana. Quan va marxar com a tenorista, el va substituir Josep Coll, que després...
3: Carai, faria llarga carrera.
2: Exacte. Ha sigut un dels grans noms en la història d'aquest instrument. Ens situem, doncs, al 1915, quan arriba a Ripoll, i allà comença un període destacat en la seva vida professional. També fundarà una cobla, la Cobla de l'Aliança, dirigirà el cor Flor de Maig, i és fundador i director de l'Orfeó de Ripoll. En l'àmbit de la composició escriu algunes de les sardanes més conegudes de la seva producció, com Pel fill que no vindrà, Nit serena o Neu rodona.

0: i probablement en aquesta època inicia les lliçons que va rebre d'Enric Morera, un aspecte que al seu fons descobrim perquè doncs, conserva el seu tractat d'harmonia, exercicis de contrapunt i fuga de Ramon Serrat que estan corregits i comentats per Enric Morera.
1: Quina meravella aquesta època amb aquests personatges, no?
0: I tant, i aquesta educació una mica per correspondència, no?, que podia fer Enric Morera i que es va apuntar a molta gent, no? També tenim el certificat del 30 de juny de 1925 on ens diu Enric Morera que certifica que Ramon Serrat ha hecho todos los estudios de armonía, contrapunto, fuga y composición bajo mi dirección y de manera brillante.

0: cursos a distància d'Enric Morera.
1: Això es feia abans, molt estudiar per correspondència, no?
2: El va considerar doncs un alumne destacat.
0: Brillant, com a mínim. Sí.
2: Amb la cobla a l'Aliança, en aquesta època tocaran per primer cop a Núria, un fet que recorda la sardana que ara us proposem, Camí de Núria. I el manuscrit hològraf, el mateix compositor, ens indica que es va estrenar el 13 de novembre de 1921 a Barcelona. Escoltem, doncs, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, dirigida per Xavier Pagès.

0: Camí de Núria, de Ramon Serrat, amb la cobla Sant Jordi, hem anat en aquest cas amb un enregistrament del 2004, dirigit per Xavier Pagès, i promogut des de l'agrupació sardanista de Vic.
1: Seguim, doncs, en aquest repàs biogràfic. Ara comentàvem fora micros que un dels motius pels quals va anar a Ripoll,
0: insospitat,
1: bastant
0: no?
1: divertit i insospitat, a part de les qüestions laborals, és perquè li va tocar la loteria.
2: 61.561!
1: Traslladar amb la família.
0: El gordo de Nadal, suposem, no?
1: No sé exactament quina, però bueno, una que els va permetre doncs, anar en aquesta vila i la seva dona va poder obrir una botiga.
3: I en el seu fons hi has trobat alguna cosa d'això?
0: Un bitllet de la loteria, per exemple.
3: Va guardar o no?
1: Segur que està conservat, ara no recordo exactament si hi ha el bitllet o no, però sí que hi ha referències.
0: Home, si hi ha el bitllet és que no el va cobrar.
1: Ah, és veritat.
0: Petit error.
1: Es nota que no jugo a la loteria.
0: No.
1: Ni m'ha tocat mai.
0: Doncs, Sabi, ja tenim més motius dels seus desplaçaments, en aquest cas de Ramon Serrat. On ens situem ara?
1: Doncs anem a l'any 1925, on li va sorgir l'oportunitat a ell i a la seva filla Núria, que tocava el piano, de treballar a l'Escola Municipal de Terrassa. És per això que es convertirà en la seva nova llar, on serà director d'aquesta escola i fundador i director de la banda municipal. Ja veiem que doncs, va estar en moltes formacions, no? I fins i tot en va fundar diverses al llarg de la seva vida i els va dirigir. Això què significa? Doncs que disminuirà una miqueta la seva activitat com a instrumentista, però també prendrà importància la composició al marge de la cobla, per a piano, cant coral, orquestra, òpera... I destaquem que va veure la gran majoria de la seva obra, si no tota, estrenada, fet bastant significat, singular, que no és habitual en els compositors catalans, per desgràcia.
0: Exacte.
1: De l'etapa terrassenca, molt fructífera a nivell laboral, tractant-se d'una població activa a nivell cultural i musical, us proposem la sardana Dansaires Egarencs. Serrat la dedica en el seu manuscrit hològraf al foment de la sardana i està signada a Terrassa l'any 1936. Aquesta és Dansaires Egarencs, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Jesús Ventura.

0: Aquesta era Dansaires Agarencs, de Ramon Serrat, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, inclòs en el disc Terrassa, Ciutat Pubilla, de la Sardana, de 1998, dirigit per Jesús Ventura.
1: El diumenge comença amb bona música. És temps de Mans.
2: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, a la Ràdio Nacional, en tota l'arrel. Ara anem a descobrir noves propostes musicals al voltant d'aquesta música tradicional i popular. Avui ho fem amb els Boc.
1: Si sona gralla amb groove, ets al Mans.

0: I ara seguirem per Mallorca, perquè ens arriba el retorn d'un dels grups més potents de l'escena folk de l'illa. Són els Boc. Tornen al treball de Verses dues torres, un disc que manté el so mediterrani, l'energia i la festa, però noves textures i una mirada segurament més madura. Per conèixer tots els detalls d'aquest disc i d'aquesta nova etapa, en parlem amb el seu líder i fundador, Joan Frontera. Bon dia, Joan.
1: Com anem?
0: Escolta, quines són les dues torres, per començar?
1: Aquí hi ha una miqueta de tema, perquè oficialment no són les dues que nosaltres tenim a la portada. Tenim la Torre d'en Sauron, i després l'altra és la d'en Saruman. La d'en Saruman, per mi que se diu Othrank, no sé com se... Clar, nosaltres hem portat aquestes dues, però realment no és la d'en Sauron que hauria de ser. Hauria de ser una altra, no me'n recordo el nom tècnic, val? Però és una que està de camí cap a Mordor. La Torre d'en Sauron és la Torre d'en Sauron, i ha de sortir la Torre d'en Sauron. Per tant, la part del lore aquí va anar un poc cap al... i varen ficar les dues torres com els va agradar a nosaltres.
0: En aquest cas, ja ens dona pistes, d'alguna manera, de qui sou els Boc, què treballeu...

0: Hauríem de qualificar-vos com un grup de metal folk, podríem dir, amb arrels molt arrelades a Mallorca?
1: És molt difícil poder definir el grup perquè no només hem passat per diferents èpoques, sinó per estils molt diversos. Si anava a mirar temes més antics, tenim des de temes de trio amb violoncel, superclàssics, música rotllo tarantela, com a... O sigui, hi ha moltíssima varietat, fins i tot hi ha un tema que és com a swinguero, amb arranjament més de swing, però el que passa és que sí que històricament, poc a poc, hem anat cap a la part aquesta més de rock i de cada vegada anem una mica més cap a aquesta obscuritat que ens dona es metal. Per als puristes del metal no crec que siguin metal pur. Jo escolt metal i no sonen aquell tipus de metal. Però sí que és com una espècie de metal melòdic. Dirien que és una espècie de metal progressiu o folk metal progressiu en tocs de diverses coses.
0: Aquest treball ens dibuixa per al moment que esteu, com ho treballeu, aquest punt metal fosc que estàs dient, però alhora no deixeu de cap de les maneres aquests instruments, aquesta sonoritat i fins i tot rítmiques que ens porten a les illes tranquil·lament, a Mallorca, en aquest cas.
1: Sí. De fet, bueno, nosaltres, o sigui, és un grup instrumental, purament. Tot i que tenim dues col·laboracions en el disc, el grup és purament instrumental. La composició, o sigui, els instruments, per qui no m'ho hagi sentit, tenim, evidentment, la colla de xeremies, que és la nostra sonoritat tradicional de les illes, hi ha altres formacions, però com a la colla de xeremies, o sigui, fabiol, tamborino, xeremies, és la base, val? O com a la nostra bandera. Però després també altres instruments tradicionals. Històricament han passat llaüt, hi ha hagut mandolina, guitarró, actualment també hi ha banjo, tenim whistles irlandesos, violí, no sé si vos ho he dit, flauta travessera, no sé si m'estic deixant qualcú, acordió, clarinet, no sé si t'ho he dit, hi ha piano, o sigui, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses. I el que feim és anar combinant compositivament, perquè al final jugam amb un desavantatge o amb un avantatge. L'avantatge és que, clar, el no tenir cantant, et serveix que hi ha una part de població que els hi és més difícil perquè no estan basades en aquest tipus de llenguatge. Però en el mateix temps mos permet ser molt més dinàmics. El tema no és una veu que canta una estrofa, un estribillo, una estrofa, un estribillo, una estrofa, un estribillo, que està molt bé i és superrespectable i tot és increïble. Però nosaltres anem un poc en el nostre rotllo i els temes van evolucionant i van canviant de sonoritats. No? Moltes vegades mos diuen que som un grup que conta històries sense dir res, no només musicalment. Mos encanta que vol dir això.
0: Aquest és el vostre quart treball. El 2011 apareixia el primer web, vau passar per les 1001 cabretes, i la darrera, de fet, és la que obria aquesta trilogia que esteu fent al voltant de Tolkien. La darrera era la comunitat d'Antoni Bardo, i ara arriba aquestes les dues torres. Caldrà esperar el tercer, m'imagino.
1: Hombre, clar. Sí. No, però és que encara no te puc dir nom perquè no està negociat internament, però serà algo relacionat amb el nom de la tercera pel·lícula, o el llibre.
0: Què us ha agafat del Tolkien? Què és el que us atrapa?
1: No tots els desgrups són superfriquis, però molts desgrups són molt friquis. Crec que tothom que ha estat dins es, quan te xerdes molt friqui, és una cosa molt oberta, val? Qualcun jugam a Magic, qualcun jugam a Warhammer, qualcun jugam a videojocs, qualcun jugam a joc de taula, qualcun jugam a tot el que t'estic contant, qualcun llegeixen moltíssim. Evoquen com ha creat un univers allà on se van mesclant les influències que tenim culturals que mos agraden i mos apassionen i feim el nostre propi lore, el nostre propi univers. El Senyor dels Anells, bueno, el Senyor dels Anells, jo crec que per no te diré per tots els friquis, però per molts dels friquis és com un abans i un després. Evidentment els llibres tenen molt d'anys, no? Però jo crec que a partir de les pel·lis del que és del 2002, no sé, bueno, por ahí, a començament del 2000 que se varen fer les pel·lícules amb en Peter Jackson i tal, ja dius, jo ho record que se me posa la pell de gallina. S'abans i el després per el mundillo que és friqui, no? Com que som uns quants de dins el grup que pitjam cap aquí, pitjant cap aquí, i doncs així a poc a poc ho hem anat enllaçant. De totes maneres, connecta amb una altra cosa. Com t'he comentat, nosaltres anem generant el nostre lore. Tradicionalment, m'ajuntàvem els 8 integrants, fèiem un poc de cachondeo i anaven sortint les històries i els personatges que mos anàvem inventant. Ara en aquest disc, les històries, els ha fet un dels meus germans, en Pere Frontera, doncs va agafar totes les històries, totes les idees que hi havia d'això. Hem de fer un tema de Nesmígol. Doncs han fet Nesmícol. En lloc de Nesmígol, és Nesmícol. O en lloc d'en Gandalf, doncs és en Gundalf de pistola. O Gundalf, el pipes, que pipes poden ser pipes de fumar, pipes de pistoles, o pipes, o sigui, tonteries, saps? Hi ha moltíssima de màgia dins tot això, però tenim un tema dedicat a Harry Potter, n'hi ha un dedicat a Warhammer, no en aquest disc, hi ha temes dedicats a moltíssims d'univers.
0: Sí. I a més, amb un punt d'ironia, moltes vegades. Noms com això, el que deies, no? El Harry Potter es comparteix amb un Gory Potter i sa pedra fenomenal.

0: algun lloc he llegit que plantejava una mena de ball de vot futurista. També us definiria d'alguna manera?
1: Encara m'estàs demanant una cosa que no sé si la puc dir. Vale, jo te respondré mitja la punyeta. Vale? És a dir, hi ha un tema, el darrer del disc, que se diu ball de rock, amb G. Però és perquè això feim una conya entre el ball rock, el ball rock dels dimonis del Senyor dels Anells, el ball rocks i el ball de vot mallorquí. La imatge és molt divertida perquè són dos ball rocks tocant un esfabiol, saltes les xeremies i dimonis que estan ballant ball de vot. O sigui, el nostre univers és tot estens irònic i tonteries, però és guai perquè al final molt genera la nostra xona. És que hem preparat un ball i no sé si ja està publicat, però un d'això. Ens agrada molt el show, les tonteries, riure i damunt l'escenari. Ens agrada la col·laboració amb el públic i hem preparat una cosa per la presentació. Que no sé si està publicada, perquè ja no duc les xarxes i no la vull.
0: No haurem d'estar pendent.
1: Així, ja gran hype. Venga.
0: Un dels títols que també sorprèn és aquesta Aina Unicorn.

0: Quin unicorni, doncs. Aquestes, o sigui, aquest no és friqui. Aquest no és friqui. És senzillament, dins el grup tenim la tradició que quan un dels membres es para, i doncs li feim un tema a la seva filla, o al seu fill. Històricament ja en tenim un grapat, perquè hi ha el tema d'en Roc, que és de Rockabock, després hi ha el d'en Blai, que és Big Blai, després tenim el de... Es, quan m'has dit abans, saps, el primer disc, que se diu a la comunitat d'Antoni Bardo, Antoni Bardo és el fill del bateria. Bueno, doncs Naina és la meva filla, la meva primera filla. I en que tenim més, lo que com que m'ho havíem aturat 5 anys, ara anem a darrere, el proper disc tindrà...
1: Els següents, exacte.
0: Exacte. Naina, i el va triar ella. O sigui, li varen fer el tema i li varen dir que escollís un nom que li agradàs. Clar, és una nina de 6 anys, li flipen els unicorns, i va dir, bueno, doncs, ai, un unicorn, doncs pues ja està.
1: Doncs són alguns dels temes, algunes de les col·laboracions que hi han en aquest nou treball dels Boc de Verses Dues Torres, aquest univers Tolkien passat per la illa de Mallorca, en aquest cas. Joan, gràcies per tenir la trucada al programa. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.

0: formigues de Mordor des del diverses dues torres. Són els Boc, amb aquesta novetat que ens presenten aquí a Alicant Mans.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: I així tanquem el Mans d'aquest diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest matí. La setmana que ve tornarem, com sempre, a partir de les 6 del matí i fins a les 7, amb més protagonistes i més tradicions per continuar explicant. A la producció, Dolors Janola i qui us parla, Quim Brullant. Marxarem amb les Filomena i el tema Festa, Festa, inclòs en el Tra, Tra, Tro, el primer treball d'aquesta formació. Si les voleu veure en directe, divendres vinent, el proper 7 d'agost, actuen al Festival Amb So de Cobla, a Palamós, al Baix Empordà, una proposta molt especial on es fusionarà la seva música amb la sonoritat dels instruments de la cobla. Que acabeu de passar un diumenge, que tingueu una bona setmana. Ens retrobem dissabte.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Tensió social ahir als carrers de Ceuta quan la població va impedir una manifestació de l'extrema dreta espanyola contra l'arribada massiva de migrants d'aquests 7 dies. Avui està previst que el líder de Vox, Santiago Abascal, es desplaci a Ceuta, on molts ciutadans apunten al rei del Marroc com a principal instigador de la crisi.
2: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
1: Mentrestant, l'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de l'enclavament. Almenys 67 persones han mort aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que aquesta xifra oficial podria augmentar perquè algunes fonts n'eleven per sobre del centenar. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Més notícies, Montse Garcia.
3: Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
3: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
1: Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Germeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres hora, que durant molta estona han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones d'aquest país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà. A més, afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió. Ara bé, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions.

0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica que va generar les xarxes socials fa uns dies en repiular un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu a Argentina. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu afecte per aquest país.
1: Va disculoleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
0: Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació de prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena de Buenos Aires. A esports, Iris Tió ha sumat dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. La primera amb Denis González, el duet mix lliure, i la segona amb Lilú Lluís, el duet lliure. Aquest diumenge, una oportunitat per Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres, el duet tècnic.
2: En futbol, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a l'estada del primer equip a Anglaterra. Deco reunirà amb Hansi Flick per parlar sobre Julián Álvarez.
0: Sobre la gespa, empat a 3 de l'Espanyol al camp del Middlesbrough anglès, amb gols de Marcos Fernández, Tyrese Dolan i Javi Hernández. Quique García, per cert, ha abandonat el partit amb molèsties.
2: El Girona ha perdut la 49a edició del teatre del trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. Derrota per 1-4 contra el conjunt anglès. El gol gironí l'ha fet Arnau Martín davant 13.540 espectadors.
0: I també ha jugat el Sabadell, que ha empatat a 0 contra l'Andorra en un partit disputat al CAR de Sant Cugat.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
5: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
4: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola, bon dia. Benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Els dissabtes i els diumenges, ja ho sabeu, us acompanyem, ja si esteu de camí a la platja o de la muntanya.
2: Tant d'hora, si esteu... de camí a la platja.
1: Hi ha gent que va ficar la tovallola per assegurar-se tenir un bon lloc i el parasol, això mateix. O si aneu a la muntanya, que ens agrada també molt la muntanya, esmorzant. Si esteu fent mandres al llit, feu el que feu. Us acompanyem proposant-vos una aproximació al món de la música clàssica. I avui, Pedro, anem de cap a un instrument que no hi és mai present en aquest programa, com és el piano.
2: El piano. Però és que el piano, Albert, és un dels reis del romanticisme musical, no? Sense cap mena de dubte.
1: Mira, sí.
2: Per no dir el rei.
1: O per no dir el rei. Sí. No, sense cap mena de dubte.
2: I a més a més, amb un compositor que també és un dels reis del romanticisme musical.
1: Clar,
2: no?
1: Un instrument que, de fet, com a tal, neix en el romanticisme musical.
2: Exacte.
1: No? Vull dir que la seva evolució també explicaria aquesta omnipresència en aquell període de la història de la música. Un compositor que, a més, Pedro, neix, deixa-m'ho dir tot, el mateix dia que jo, un 22 de febrer, però uns quants anys abans que jo.
2: Tu ja estàs amb jo. Sembles una soprano, de veritat, eh?
1: Si no fos per la veu, no?
2: No, però escolta'm, amb això de que va néixer el 22 de febrer, hi ha algunes discrepàncies, eh? Perquè hi ha fonts que asseguren que va néixer l'1 de març.
1: Sigui com sigui, no deixeu d'escoltar-nos, perquè avui us hipnotitzarem, sí, hipnotitzarem i enamorarem amb la música del genial Frédéric Chopin.

0: de més estudi per a piano opus 10, número 12, de
1: el revolucionari.
0: Chopin, el revolucionari, exacte.
1: Sí.
0: Chopin va viure, Frederic Chopin, va viure entre els anys 1810 i 1849, i com sabeu, és una de les figures més emblemàtiques del romanticisme musical. Pianista excepcional, tot i que tenia cert pànic escènic i li costava fer concerts, eh? Tot i així tenia un gran talent amb el piano i era un compositor, no cal dir-ho, profundament original. Però també el context històric, polític i cultural convuls de l'Europa del segle XIX va marcar la seva vida. De fet, Chopin no va viure els grans esdeveniments bèl·lics al capdavant, però els va patir emocionalment. L'exili, la pèrdua de la pàtria, les revolucions i el naixement del nacionalisme modern marquen profundament, per tant, la seva música.
2: Doncs sí, sí, sí. De fet, és que és el que diem, no? La seva obra està íntimament lligada a la seva biografia personal, com amb molts compositors, eh? Perquè si parlem de Beethoven...
0: Sí, absolutament, absolutament. No? Sí, sí.
2: En tot cas, el que dèiem, eh? Frederic Chopin va néixer l'1 de març de 1810.
0: O no, insisteixo. Jo no fa pas gaire vaig estar a l'església... Em sembla que era de Santa Anna. L'església on hi ha... De fet, és bonica la història perquè el cos de Chopin, el cos està a París enterrat, però el cor està a Polònia. I això m'explicaven que té dues lectures. Una és que Chopin, la poètica, no la romàntica, que Chopin va dir el meu cos a França perquè és on he crescut professionalment, on he fet la meva vida al final, perquè és on la va fer, i el cor el porto a la meva pàtria. Però es veu que la realitat és que Chopin era un molt hipocondria, que tenia molt pànic a una cosa que es deia molt al segle XIX, i és que es comentava que molta gent l'enterraven, perquè, clar, aleshores no cremaven els cossos, l'enterraven...
2: I revivien.
0: Llavors, obrint, trobant les tombes esgarrapades i tal, i es veu que això li feia absolut pànic. I va dir, traieu-me el cor. Així m'asseguro que no torno a néixer. I el cas és que el cor està enterrat en una columna d'aquesta famosa església de Varsovia, i allà hi posa que va néixer el 22 de febrer.
2: Molt bé.
0: Puc ensenyar les imatges que tinc documentalment acreditat.
2: Puc ensenyar les imatges.
0: Perquè sabia que m'ho diries. I que això, el 22 de febrer neix, teòricament, i ho poso allà, eh? I que l'1 de març seria la seva data de bateig.
2: Sí. En tot cas, no tornem a la discussió. Va néixer el 1810, això segur.
0: Sí.
2: A Zelazowa Wola, un petit poble proper a Varsovia, en un moment en què Polònia... doncs no existia com a estat independent. O sigui, el territori polonès estava repartit entre Prússia, Àustria i Rússia, no? Una situació doncs, que va generar finalment un fort sentiment nacional entre la població.
0: Sí, perquè fixa't, pots pensar, tens la protecció de tres grans potències, perquè eren tres grans potències, Prússia, Àustria i Rússia.
2: Tot el contrari.
0: Però tot el contrari. Tot el contrari.
2: Dominat.
0: Exacte.
2: Sí, sí,
0: cadascú marcava lleis més rígides i, clar, havien de complir les lleis dels tres.
2: Exacte.
0: Llavors era fatal pel poble polonès.
2: Clar, i aquest context de dominació estrangera doncs és clau per entendre la profunda nostàlgia i identitat polonesa que impregnen moltes de les obres de Chopin. Passa molt amb països ocupats, que el sentiment patriòtic és molt més gran,
0: clar,
2: que no el país opressor. No?
0: Clar, clar, clar. És com, no hi ha, musicalment parlant, nacionalisme alemany o germànic, pròpiament, que reivindiqui la pàtria germànica com a tal. Hi ha identitat, això sí.
2: Hi ha identitat.
0: Però no hi ha aquesta voluntat de transcendir, perquè ja havien transcendit, no els hi calia.
2: No els hi calia.
0: Clar, sempre.
2: Per ells tota la música hauria de ser com la que fan ells.
0: Clar. No, absolutament. I dius, tenen una llarguíssima tradició musical, sense cap mena de dubte, però no tenen aquesta voluntat com van tenir els russos, per exemple,
2: o els txecs, no? És curiós el xoc d'actitud. Jo me'n recordo quan vaig estudiar a Alemanya, que una de les coses que em sorprenia dels alemanys és que ells tenen tan clar que si ells creuen que una cosa es fa d'una determinada manera, no hi ha discussió.
0: Clar.
2: Però amb les coses més tontes, eh? O sigui, para taula i els coberts es posen així. No, es posen així.
0: I punt.
2: No, què et sembla? No, perquè ells tenen... o sigui, t'han assumit que dominen, però això des de fa molts segles, no?
0: Sí,
2: que és
0: sí,
2: així.
0: Sí, sí.
2: I amb la música ens passa igual.
0: Exacte. En tot cas, el pare de Frederic Chopin, que era Nicolas Chopin, era francès, mentre que la mare sí que era polonesa, eh? Justina Krzyzanowska, no sé si ho he dit massa bé, era polonesa i, a més, aficionada a la música. Doncs bé, Chopin va mostrar un talent extraordinari des de ben petit, com no pot ser d'altra manera, no? Perquè amb només 7 anys ja componia peces com les poloneses en sol menor i si bemoll major, eh? Obres primerenques que ja apuntaven cap a un gènere que esdevindria central en la seva producció.
2: Sí, a Varsovia Chopin va rebre una educació acurada, tant musical com humanística. Va estudiar al Conservatori de Varsovia, en Josef Elsner, que va destacar la seva genialitat i originalitat. De fet, durant aquests anys va escriure obres com el Rondó a la Masur, Opus 5, i, atenció, estem parlant de l'època d'estudiant, eh?
0: Sí, sí.
2: Doncs a l'època d'estudiant va compondre el concert per a piano número 1 en mi menor, Opus 11,
0: sí, sí,
2: on combina el virtuosisme pianístic amb elements de danses poloneses.

0: Aquesta meravella
1: ens costarà, ens costarà d'arrencar,
0: sí,
1: aquesta
0: clar,
1: setmana.
0: És sensacional. El tercer moviment, el rondó del concert per piano número 1, atenció, opus 11, perquè ho hem dit així de passada, sí, estudiant i tal. Clar, Chopin tenia 20 anys. 20 anys quan va compondre aquesta bestiesa de concert per a piano orquestra, que ho té una mica tot, no? Té la identitat de Chopin, sense cap mena de dubte, ja amb només 20 anys, però té la tradició de les danses poloneses, però amb una sofisticació tal que és extraordinari.
1: Sí, sí, sí, jo ara ho deia fora d'antena, no? Jo el vaig tocar quan tenia, sí, 17-18 anys, i és, aquest últim moviment em va costar especialment justament per aquesta nitidesa que demana a l'hora de virtuosisme i que hagi de semblar fàcil.
0: Clar, és que ara, és, ho hem dit moltes vegades, no? A diferència d'altres compositors per a piano que... Liszt, per exemple, no? Que és evident que és molt difícil. Amb Chopin no tens, almenys a mi no, em passa, que no tens aquella sensació de que les obres són tan, tan, tan virtuoses i són realment molt, molt, molt complicades.
1: Sí, sí, és realment espectacular, eh? Com dèiem, Rondo Vivace del concert per a piano número 1, que té doncs, aquests elements de danses poloneses que abans comentàvem.
0: De fet, el context cultural del moment estava marcat pel romanticisme, òbviament, és l'època de Chopin, un moviment que posava l'èmfasi en l'expressió individual, l'emoció, la llibertat creativa, i també, clar, la identitat nacional, i per tant, és del tot normal pensar que Chopin encaixava plenament en aquest ideal romàntic, tot i que la seva música no busca l'espectacularitat del so, potser de l'orquestra de Beethoven, sinó potser més la introspecció, el matís, la poesia sonora, aquesta cosa subtil, delicada, però alhora amb aquesta expressió romàntica. No és un romanticisme, podríem dir, més personal i íntim i no tan expansiu com podria ser el de Beethoven o el de Wagner, per anar més enllà, no? Que és, molt, és expansiu a l'enèsima potència.
1: Però és curiós la de matisos que pot tenir la paraula romanticisme.
0: Clar. Perquè és que és un moviment que engloba tants compositors, tants anys també...
1: Clar, però tu poses la mateixa balança Wagner i Chopin i són...
0: Vull dir, totalment, no tenen res a veure gairebé.
1: No tenen res a veure, sí. I sí que, com sabeu, a diferència d'altres compositors romàntics, Chopin doncs, va centrar gairebé tota la seva producció amb el piano, en gèneres aparentment petits, com nocturns, preludis, estudis, masurques, on va aconseguir doncs, una profunditat expressiva comparable a les grans simfonies del seu temps.

0: L'any 1830, Chopin va deixar Polònia amb l'intenció de viatjar i ampliar horitzons artístics, una cosa que sempre és profitosa si ets músic i si no ho ets també. Viatjar sempre va molt bé. Poc després de la seva sortida va esclatar la revolta de novembre contra l'imperi rus i aquesta revolta va fracassar i Chopin ja no va poder tornar mai més a la seva terra natal. I aquest exili va marcar profundament el seu caràcter i el seu sentiment, per descomptat, patriòtic. El curiós del cas és que, malgrat no va poder tornar mai més, a dia d'avui passeges per Varsovia i hi ha Chopin per tot arreu. I hi ha una cosa que és realment molt bonica, que em va sorprendre moltíssim, i és que hi ha un seguit de bancs per
1: bancs,
0: seure, eh?
1: Bancs, però de diners?
0: No, bancs per seure.
1: Ah, bancs per seure.
0: En els parcs, en els carrers, en alguns llocs. Són com de pedra negra o pedra molt fosca, que hi fica Chopin, tot en polonès. No ho s'entén massa si no el parles, evidentment. I hi ha un botonet. No sé, aquell botonet i sona una obra de Chopin.
1: Va passar,
0: quan hi vaig anar jo, estàvem com a 13 o 14 graus sota zero, nevava, feia un fred terrible, però hi havia aquella pau de quan neva.
1: Sí, aquell silenci,
0: aquell
1: no?
0: Aquell silenci. Estàvem a un parc que, clar, no hi havia ningú, només estàvem la meva família i jo, amb el meu fill.
1: Uns catalans a Varsovia.
0: Uns catalans fent turisme per Varsovia amb aquell fred. Total, que preto aquest botonet i en aquell silenci de la neu, de cop i volta, comences una música de Chopin i t'asseguro que ha sigut una de les coses més boniques que m'han passat estant de viatge, perquè, a més, sonaven molt bé.
1: Clar.
0: I és meravellós. Si viatgeu, busqueu-lo, perquè realment impressiona. Que això també diu en positiu, no?, que a Polònia hagin volgut reivindicar, segurament hi ha màrqueting, també, però, ostres, reivindicar una figura nacional com és aquesta està realment molt, molt bé.
1: En tot cas, ell va haver de marxar, es va haver d'exiliar, i durant aquest període va compondre obres, home, d'un dramatisme intens, com aquell estudi revolucionari que podíem escoltar fa una estona, l'Opus 10, número 12, moltes vegades interpretat com una resposta emocional als esdeveniments de Polònia. També són d'aquests anys, doncs, algunes de les seves poloneses més heroiques, com la polonesa amb la major, Opus 40, número 1, que justament és la que està sonant ara de fons.
0: Ja per aquell temps, París s'havia convertit en la capital europea de la cultura i va ser allà on va decidir instal·lar-se Chopin a principis de la dècada dels anys 30. La ciutat acollia artistes, escriptors i músics de tot el continent i va ser allà on va entrar en contacte amb figures com Franz Liszt, Berlioz, Eugène Delacroix i molts intel·lectuals, doncs, podríem dir, de la mateixa diàspora polonesa que també van anar cap allà.
1: Sí, de fet, la relació amb Liszt és especialment rellevant, eh? Liszt admirava profundament Chopin i el considerava un poeta del piano, tot i que, evidentment, els seus estils eren molt diferents,
0: molt,
1: no?
0: Sí.
1: Liszt, extrovertit i virtuós, Chopin, doncs, podríem dir íntim i refinat, eh? Tots dos van contribuir decisivament a elevar el piano a un nou nivell expressiu i, sobretot, tècnic.
0: És que, clar, estaríem davant dels dos grans compositors per al piano del segle XIX, sí. No?
1: De tots els temps?
0: O de tots els temps?
1: No, de tots els temps no. Perquè hi ha Rachmaninoff, per exemple, clar. Hi ha Scriabin, hi ha grans...
0: El mateix Beethoven, doncs, que és tot un santíssim moltíssim.
1: El mateix Beethoven, sí. Clar. Potser de tots els temps és una mica exagerat.
0: Però del 19, segona meitat del 19, sense cap mena de dubte.
1: I tant.
0: En tot cas, a París, Chopin va desenvolupar una carrera basada sobretot en l'ensenyament i en concerts en salons privats. Per això que us deia, que li costava molt fer concerts en públic. Va compondre moltes de les seves obres més conegudes, com els Nocturns Opus 27, els Preludis Opus 28 i els Estudis Opus 25, que combinen, doncs això, dificultat tècnica, però sense renunciar a una enorme càrrega poètica.

0: Quina meravella. No per ser una música tronada en el sentit que l'hem escoltat 3 milions de vegades, deixa de ser menys bonic aquest Nocturn Opus 9 número 2 de Chopin. Una de les grans aportacions de Chopin és la transformació de formes breus en autèntiques obres d'art. És un bon resum de la seva, del seu catàleg, no? Perquè, per exemple, els seus nocturns inspirats en John Field exploren aquesta possibilitat de cantar del piano, no? Com es pot sentir en aquest nocturn que tenim ara mateix de fons. Els preludis, escrits en totes les tonalitats, són un veritable viatge emocional que va de la serenitat al desassossec, i les masurques constitueixen potser el vincle més directe amb la seva identitat polonesa, constituint, per tant, reflexions íntimes, sobre la memòria, la terra i també l'exili.
1: La relació, a més, amb l'escriptora George Sand va marcar una etapa important de la vida de Chopin. Junts van passar temporades a Mallorca i a Nohant, i malgrat problemes de salut, doncs Chopin va viure un període de gran creativitat, i justament d'aquesta època daten obres capdals com la balada número 1 en sol menor, opus 23, la sonata per a piano número 2 en si bemoll, la de la famosa marxa fúnebre, i, per exemple, la polonesa fantasia opus 61, una síntesi magistral de llibertat formal i expressió nacional.

0: els últims anys de Chopin, que ja aquesta música ja ens fa veure, arribem cap als últims anys, coincideixen amb, amb un període d'inestabilitat política a Europa, culminat amb les revolucions de 1848. Tot i que Chopin no hi va participar activament, el clima d'incertesa i la seva fràgil salut doncs van afectar la seva producció.
1: Va acabar morint a París el 17 d'octubre del 1849 i, seguint la seva voluntat, com us ho explicava abans, el seu cor va ser traslladat a Varsovia, el que seria també un gest simbòlic, no?, que reforça la seva condició d'artista nacional polonès. Per tant, si ha anat a París i hi ha una altra tomba de Chopin, no penseu que és mentida, no, no.
0: Hi és.
1: Però a Varsovia hi ha el cor de Chopin.
0: I és que Chopin representa com pocs la figura de l'artista romàntic, individual, exiliat, profundament expressiu i arrelat a la seva identitat cultural. La seva música continua sent fonamental tant en l'ensenyament del piano com en la interpretació concertística.
1: De fet, estic pensant, Pedro, és inconcebible que algú estudiï piano i no estudiï Chopin.
0: Inconcebible.
1: No, vull dir, és com, et deixes com una part tan elemental d'aquest instrument que seria una formació totalment incompleta.
0: Totalment.
1: En el segle marcat per revolucions que va viure, canvis socials i recerca d'identitat, Chopin va donar veu a través d'aquest instrument, del piano, a l'experiència íntima de l'ésser humà davant de la història. El seu llegat, doncs, transcendeix el temps i continua a dia d'avui emocionant oients d'arreu del món, com hem pogut demostrar avui mateix, i com que a nosaltres ens emociona la seva música, anem a gaudir-la escoltant-la a l'audició.
0: Som-hi.
1: Com ara deia en Pedro, anem a posar-hi una mica més de música, música, per descomptat, de Chopin, però clar, el repte és majúscul perquè què triar entre el seu immens, perquè té moltes obres, però és que a més a més són extraordinàries totes.
0: És molt difícil triar, és molt difícil, però mira, podríem escoltar un dels seus fantàstics nocturns, no? L'opus 9 número 2.
1: Home, meravellós.
0: Preciós.
1: Que potser així pel nom, nocturn opus 9 número 2, no sabeu ben bé què és, però ja veureu com us sona o el coneixeu.
0: Amb les primeres notes ja es coneix, sí. A més està en mi bemoll major i el podem escoltar interpretat al piano pel pianista Alain Planes.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
5: La cinta de Möbius.
4: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
5: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
4: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
5: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
6: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
7: Aquest estiu els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, estan recuperant alguns dels capítols més destacats de la temporada. Ara, a Catalunya Ràdio, et proposen les melodies etèries del sempre fascinant Frédéric Chopin.

0: És evident que parlar de Chopin, sinó hem de parlar de piano. Mm. I, de fet, és dir aquest nom, jo crec que ja els imaginem en blanc i negre com les tecles del piano, no? I, de fet, no és una associació casual, perquè, fixeu-vos, ahir especulàvem els percentatges, hem estat fent els números, de les més de 230 obres que es conserven del compositor, déu-n'hi-do, 230 obres, totes tenen el piano com a element central. Totes, al 100%. Clar, sí que és cert que en alguns casos dialoga amb una orquestra, amb una veu o amb altres instruments, però el piano sempre és el nucli expressiu.
1: Doncs sí, a diferència dels seus col·legues contemporanis, com podrien ser Mendelssohn o Schumann, Chopin no va escriure sinfonies, òperes ni quartets de corda en el sentit clàssic, per dir-ho d'alguna manera. No? La seva revolució musical es va produir dins d'un espai aparentment limitat, però que ell va convertir sense cap mena de dubte en infinit. Però jo crec que segurament tot té un perquè,
0: Segurament, però no és segur. En tot cas, a la història de la música res és casual, no? Fixeu-vos, tot i que podríem considerar-lo com una figura central del romanticisme, Chopin va rebre una educació profundament arrelada a la tradició clàssica. De fet, els seus mestres i referents provenien del món de Haydn, Mozart i Beethoven. I ell mateix utilitzava el mètode de piano de Muzio Clementi amb els seus alumnes. Per tant, des d'aquesta perspectiva també ell ja com a mestre mirava enrere més que cap endavant com a professor, no?
1: De fet, cal recordar la importància de Clementi en el món de piano, especialment a principis del segle XIX, no només del punt de vista creatiu, amb moltíssimes obres pedagògiques, sinó com a impulsor també del perfeccionament de l'instrument i fins i tot editor de les obres de Beethoven a Londres.
0: Exacte, i a Londres és on està enterrat Clementi, a Westminster Abbey.
1: Sí.
0: I a més, si coneixem una mica l'obra de Clementi, no veurem com un compositor precisament transgressor.
1: No
0: era això. Era un pedagog que, basant-se en les formes clàssiques, aprofita doncs, aquests recursos que té per aprofundir en la tècnica d'aquest nou instrument, perquè aleshores era un nou instrument, ell era l'impulsor d'aquest instrument que és el piano, i que ja Mozart havia començat a explorar, però no va arribar a conèixer com es desenvoluparia en el futur, clar.
1: Per tant, Albert és un músic Clementi, en realitat clàssic, malgrat ser contemporani de Beethoven, no?
0: La seva estètica... De fet, hem de tenir en compte que els canvis d'aquests grans moviments no són de nit al dia. És a dir, no anem a dormir clàssics, ens llevem romàntics.
1: Bueno.
0: No. Potser és al revés.
1: Anem a dormir romàntics i aixequem clàssics.
0: No anava per aquí, però... Ja ens entenem. Vull dir que són períodes... No és blanc i negre, cop i volta, sinó que hi ha una gamma de grisos en què hi ha compositors que tenen una estètica més clàssica i coincideix amb d'altres que són molt romàntics, no? I això passa no només en aquest període, sinó en tots els períodes de la història de l'art. Però en el cas de Clementi, la seva estètica és clàssica, sense cap mena de dubte, i aquesta base sòlida de l'aprenentatge de Chopin es basa, doncs, com dèiem, en Clementi, Mozart o Haydn, explica perquè fins i tot en les seves obres més lliures i poètiques la música de Chopin manté sempre un sentit claríssim de proporció i equilibri.

0: Entre tots els compositors del passat, Chopin va reconèixer Johann Sebastian Bach i Wolfgang Amadeus Mozart com les influències més determinants. De Bach en va aprendre el control de la polifonia, l'ordre harmònic i la disciplina estructural. I de Mozart, doncs, la claredat del discurs, la naturalitat melòdica i l'elegància expressiva.
1: Exactament el que estem escoltant ara mateix de fons, no? Exacte. En aquesta sonata, sí, sí, número 16, la Facile.
0: Exacte, aquesta doble herència es presenta tant... Que sembla mentida, eh? Que, o sigui, escoltem Chopin i potser a priori no l'associaríem mai amb Bach i Mozart.
1: No.
0: Però sí que veu de tot això.
1: Tot el sentit del món, això que
0: sí,
1: dius.
0: Sí, sí, és que aquesta doble herència es presenta en les seves obres primerenques, que ja veiem ahir amb el concert de piano, que és una obra primerenca, i ja és ell, com també amb les obres més madures.
1: Sí, però té sentit, perquè tenim aquesta transparència de la música de Mozart, no? Aquesta nitidesa, aquesta agilitat, si vols, però també té la complexitat de Bach, però, evidentment, passat pel sedàs de la visió molt personal de Chopin. El que si escoltem els concerts per a piano i orquestra que va compondre amb només 20 anys, ja hi trobarem, no?, un compositor amb un llenguatge propi que tenia molt clar el que ell volia expressar. Si ens haguéssim dit que els concerts es va compondre quan tenia... o quan hagués tingut 40 anys, també hauríem comprat tot el que va arribar.
0: I tant, totalment, sí, sí. De fet, en els primers anys de la seva carrera, Chopin també es va moure dins l'estil brillant, propi del primer terç del segle XIX, aquest estil representat per pianistes compositors, com Ignaz Moscheles o Friedrich Kalkbrenner, que posava justament l'accent en el virtuosisme i l'efecte immediat, no? Doncs Chopin, evidentment, va dominar aquell llenguatge, però ben aviat el va transformar des de dins.

0: Ja m'estranya a mi que poguessis aguantar tota una setmana de piano sense que sonés ni un segon d'alguna òpera.
1: Aquí estic totalment justificat, tot i que haig de dir, desemmascarant-me, que aquesta versió del Castadiva no és la que més m'agrada.
0: Hi ha versions i versions.
1: Hi ha versions i versions. Aquesta és la de la Bartoli, molt criticada, i jo estic d'aquests que la critica.
0: I us preguntareu, i per què l'heu posat? Doncs, bàsicament, per escoltar el Castadiva, més que aquesta versió.
1: I és que una de les característiques més distintives, no, de la música de Chopin és aquesta qualitat que el nom diu, ja fa la cosa, cantabile.
0: Cantabile.
1: No? Que es pot cantar.
0: És curiós veure cantabile amb un instrument de martells.
1: Sí, sí, però Chopin ho aconsegueix.
0: Aquí està.
1: Chopin ho aconsegueix. Fixeu-vos, moltes de les melodies de Chopin, em refereixo, semblen escrites per una veu humana, més que no pas per un instrument de teclat, i d'aquesta manera escriure la música està profundament influïda, sense cap mena de dubte, i reconegut per ell mateix, per el bel canto italià, especialment per la música de Vincenzo Bellini, que Chopin admirava, tot i no haver escrit mai ell una òpera.
0: Sí, amb això tens tota la raó, eh? A més, en la seva música, els ornaments, les fioritures, les apoyatures, les notes de pas, no són merament decoratius. Allò que diem, no, l'ornamentació és només una decoració i és important l'estructura. No, amb Chopin no. Amb Chopin formen part essencial del discurs melòdic.
1: Clar, com en el cant, no? Aquests ornaments serveixen per intensificar l'expressió i donar flexibilitat a la línia musical. Amb el pas del temps, les melodies de Chopin incorporen també girs modals i inflexions pròpies de la música popular polonesa, reforçant encara més el seu caràcter personal.
0: Clar, però és que això en realitat és molt revolucionari, eh? Per exemple, pensem en el piano de Beethoven, no? Un piano molt expressiu, molt, evidentment, però que en el fons no deixa de ser, com deia abans, un instrument de percussió i corda, no? En canvi, amb Chopin, aquesta concepció del piano com a instrument capaç de cantar, no, va acabar influint profundament la tècnica pianística posterior i va fins i tot redefinir la manera d'ensenyar i interpretar el piano.

0: Fixa't, eh? Ningú diria que això que està sonant de fons és un estudi per a piano. Sembla clar, quan parlem d'estudis...
1: Clar, hem de tenir en compte que un estudi, en general, és una obra concebuda per estudiar i no per ser un concert. No?
0: Sí, és que tothom s'imaginaria un estudi com una obra d'alta dificultat
1: clar,
0: tècnica.
1: Que
0: no?
1: És el que han de ser, no, al final?
0: Sí, però fixa't, aquí l'aspecte que vol treballar Chopin tècnicament és precisament el cantabile, tot i que a la meitat de l'estudi es complica molt, com ara està sonant de fons, eh? Però ell vol treballar tècnicament el cantabile i com una mateixa mà és capaç de fer melodia i acompanyament, de manera que els diferents dits de la mà han de tocar de diferent manera per tal de diferenciar precisament cadascuna de les veus, no? La principal, un legato molt marcat, i la secundària, amb els mateixos, amb la mateixa mà, però altres dits, doncs un acompanyament que evidentment ha de tenir un altre pes.
1: Vull dir que hi ha altres compositors que els seus estudis serveixen estrictament per estudiar i ningú pensaria fer-ne un concert
0: sí.
1: amb aquells estudis.
0: No.
1: Amb Chopin, no.
0: Els estudis de Chopin es fan en concert.
1: I tant, i fan discos. Vull dir, gent compra el disc per tenir escoltar-lo a casa. Si fos una obra repetitiva perquè estàs fent un moviment en concret dels dits, ningú voldria escoltar-ho. En tot cas, és una música impressionant i preciosa. Eh? I tot en una obra com un estudi per a piano que a més no són de llarga durada, i és que precisament Chopin se sentia còmode en aquest tipus d'obres, no? Ell mateix va portar diversos gèneres breus a un nivell de sofisticació mai vistos fins aleshores. De fet, el Nocturn, inventat per John Field anys abans, es converteix en mans de Chopin en una forma, podríem dir, d'introspecció profunda, amb estructures més elaborades i una major tensió dramàtica. Sovint, amb una secció central agitada que contrasta amb la calma inicial, creant, per tant, una narrativa emocional intensa. Hi ha tot un viatge en cadascun d'aquests nocturns.
0: Fixa't que estàs definint un nocturn i justament aquest estudi número 3 funciona així, no? Yeah. Una part revolucionària al mig i després torna a la calma. Amb els preludis, per exemple, no? Chopin va fer un pas encara més radical, no? De fet, es va inspirar amb el clave ben temperat de Bach i va escriure una col·lecció de peces en totes les tonalitats majors i menors, però a diferència de Bach, aquests preludis no segueixen un ordre estrictament pedagògic ni tenen una funció fixa. I, de fet, no els hi segueix una fuga, no? Alguns duren menys d'un minut i semblen allò instantànies emocionals, petits mons condensats. Fixeu-vos.

0: Que bonic, eh? I quantes emocions
1: ja
0: condensades.
1: Està, eh?
0: Sí, és això.
1: És això, eh?
0: Aquest és el preludi Opus 28, número 7 de Chopin, evidentment. Mm-hmm. Música, emocions, més que música, emocions condensades en només un minut de música.
1: Quina concepció més moderna. Ara m'imaginava aquí fora d'antena que feia tuits musicals, no?
0: Tuits, i el tuit ja és antic, no? Ara mateix sí, seria una cosa més avançada, un TikTok musical.
1: Exacte. No trobes, Albert, que d'alguna manera Chopin condensa la idea de lead, no?, en aquestes obres que tenen aquesta melodia que canta i que explica i que expressa tantes coses en gairebé només un minut?
0: Totalment, i passa el mateix, no?, amb els estudis dels que parlàvem abans. Fixa't, abans de Chopin, grans compositors com Czerny havien escrit nombrosos estudis per a piano, però es tractava d'obres purament tècniques.
1: Sí, exacte.
0: Ara, amb ell, és impossible separar la tècnica de l'obra d'art, no?, i amb els seus dos reculls d'estudis, l'Opus 10 i el 25, Chopin va demostrar que una peça destinada a treballar una dificultat en concreta, del pianista en aquest cas, també podia ser una obra de gran bellesa.
1: Sí, de fet, com ja us vam explicar en programes anteriors, cada estudi se centra en un repte específic. Allò, les terceres dobles, les octaves, les notes repetides, però sempre al servei d'una idea musical clara. Aquest equilibri entre tècnica i expressió és una de les claus del seu llenguatge.
0: Quina meravella, la polonesa en la bemoll major, opus 53 de Chopin, i és que les danses, com aquesta polonesa, ocupen un lloc central en l'obra de Chopin, especialment, això, masurques i poloneses, com la que tenim de fons, que és la polonesa heroica. Tot i partir de models populars, Chopin les transforma, doncs el que estem escoltant mateix de fons, en peces destinades a una audició de concert de gran virtuosisme.
1: Sí, a més, les masurques, amb els seus accents irregulars, les escales modals, els baixos pedal, per exemple, evoquen la música rural polonesa, però sovint amaguen una gran sofisticació harmònica.
0: Un moment, a veure, no vagis tan ràpid, que aquesta setmana dedicada al piano no t'escaparàs d'explicar-vos algun aspecte tècnic d'aquest instrument.
1: Ui.
0: Has dit baixos pedal? És a dir, que s'ha de tocar el pedal al piano des de les notes greus? O?
1: No. No, una cosa és el pedal del piano, que és aquest pedal.
0: Mai millor dit,
1: aquest del piano.
0: Que toques amb el peu, no? Com tots els pedals.
1: No, però el piano té dos o tres pedals. Dic dos o tres perquè els pianos antics en tenien dos. Però
0: actualment, el més habitual és que un piano tingui tres pedals.
1: Tres pedals. El piano de cua és diferent del piano vertical. Hi ha pianos verticals que el pedal del mig se li diu sordina, no? Però els tres pedals, el pedal de l'esquerra, allò d'embrague, no?
0: Això, els cotxes antics?
1: Bueno, antics, no?
0: Encara bé, sí.
1: Els cotxes no automàtics. Tu és que ets molt modern i vas amb un cotxe...
0: Tu també el tens automàtic, el cotxe.
1: Bueno, en tot cas, el pedal de l'esquerra se diu... ajuda a fer la sordina, diguéssim.
0: Sí.
1: Una corda, també se li diu. I el pedal de la dreta, que és aquest que fa que les notes s'aguantin malgrat tu no estiguis tocant les tecles. Jo ara toco aquest acord, no estic pitjant el pedal. Mm-hmm. Quan trepitjo el pedal...
0: S'allarga,
1: però és com si jo tingués... Ara estic trepitjant el pedal o no? No ho sabem.
0: Ah, no, clar. No. Perquè tens les mans al damunt del teclat.
1: Exacte, però això serveix per... Jo puc saltar dintre del teclat amb trepitjant el pedal i s'aguanten les notes. Però això no és una nota pedal harmònicament parlant.
0: Per això, perdona, quan diem que un pianista toca sense pedal i es nota la nitidesa, és precisament com que no s'allarguen les notes.
1: Exacte.
0: Al moment que el pianista treu la mà del teclat, el so desapareix.
1: Exacte. Amb composicions del mateix Chopin és pràcticament impensable tocar sense pedal, perquè, per exemple, aquell Nocturn Opus 9, número 2, tan conegut, sense pedal, fixa't.
0: És una altra obra.
1: Clar.
0: Aquí sí que sembla un estudi, gairebé.
1: Sembla un estudi. Nocturn, en canvi, amb pedal... Clar, tota la sonoritat que et dona el pedal...
0: Tots aquests harmònics, no?
1: I tot això. Però el que...
0: Però anàvem per aquí, no, avui?
1: No anàvem per aquí. Quan parlem d'una nota pedal...
0: Sí.
1: És una nota que es manté en la línia del baix. Per exemple, si jo tinc un do... Jo quan faig dos acords, moltes vegades amb música moderna, no? Si faig un do major, a baix tinc un do, després... un fa quart grau, a baix tinc un fa, i després un sol, a baix tinc un sol, i un do, no? I llavors els canvis són com molt clars i el canvi harmònic doncs té l'expressió que té. Sí? Però si jo vull mantenir aquesta nota del baix...
0: Sí.
1: Sí? Fixa't, la diferència entre això... Si jo mantinc aquesta nota del baix i la mà dreta canvio els acords i faig aquest acord de primer grau, el de quart grau i el de cinquè, però a baix mantenc el do, mantenc una nota pedal...
0: Seria això que estem escoltant ara de fons?
1: Jo ara estic mantenint i fixa't, eh? Fixa't la diferència amb això. Si mantinc la nota pedal, li dono molta més intensitat.
0: Clar. Li crees un entorn, un aixopluc, no?
1: Exacte.
0: Molt més
1: i sobretot pesant. El fet aquest li dona una intensitat que fa que l'harmonia s'enriqueixi molt més,
0: clar,
1: no? I això és un efecte que utilitza molt Chopin, evidentment, a les seves masurques, com a totes les seves obres.

0: Les poloneses tenen un caràcter més heroic i solemne que les masurques, escrites en compàs ternari amb ritmes marcials, esdevenen símbols de dignitat i orgull nacional en mans de Chopin. I Chopin, de fet, va establir un nou estàndard per aquest gènere, tant des del punt de vista expressiu com també tècnic.
1: Exacte, i els valsos, com el que està sonant ara de fons, que és l'Opus 64 número 1, finalment no estan pensats per ballar, sinó per ser escoltats. Són peces de saló, sovint brillants i ràpides, que juguen amb la gràcia i la ironia.
0: Chopin va ser el primer compositor a escriure balades i scherzi com a peces independents per a concerts. Aquestes obres combinen llibertat formal, contrastos dramàtics i una gran exigència tècnica.
1: Sí, les balades, de les quals jo en sóc un enamorat, especialment són considerades algunes de les obres més ambicioses, basades sovint en una forma de sortida i retorn, desenvolupant una narrativa musical rica i complexa. També la Barcarola Opus 60, per exemple, tot i no ser una balada, comparteix aquest esperit expansiu i mostra una harmonia d'una riquesa extraordinària.

0: millor, quin molt més agitat ara mateix, eh? Les dues sonates madures per a piano, la Opus 35 i la 58, representen el màxim acostament de Chopin a les grans formes clàssiques. A la sonata 35, famosa per la marxa fúnebre, Chopin combina el virtuosisme brillant amb una estructura sòlida, tot dialogant amb Bach i Beethoven. La 58, l'Opus 58, vaja, escrita uns anys més tard, mostra un llenguatge encara més dens i contrapuntístic, proper a la tradició alemanya. Tot i les crítiques inicials, a dia d'avui aquestes obres són considerades com dos pilars essencials del repertori o de la literatura pianística.
1: Sí, i és que, encara que sembli mentida, algunes de les obres de Chopin van ser criticades, perquè en realitat la música de Chopin destaca també per la seva originalitat harmònica. Moltes de les seves innovacions provenen, fixa't, de la improvisació al teclat, retards cadencials, modulacions inesperades i l'ús d'acords llunyans creen una sensació de moviment constant.
0: De fet, aquest llenguatge harmònic va influir decisivament compositors posteriors com el mateix Claude Debussy i va obrir el camí cap a la música moderna. Chopin, sense trencar res, no? Sense fer massa soroll i sense trencar, evidentment, amb la tonalitat, em va expandir enormement les possibilitats.
1: I és que, Albert, la revolució de Chopin...
0: És una revolució silenciosa.
1: Exacte, no va ser ni sorollosa ni monumental. No. Va tenir lloc en l'espai íntim del piano, de les tecles, no? Però les seves conseqüències han estat profundes i mira, fins a dia d'avui, eh? Amb una combinació única de tradició i innovació, va transformar la manera d'escriure, tocar i escoltar la música per a piano.
0: La seva obra continua sent una porta d'entrada privilegiada al romanticisme, però també un pont cap a la modernitat. De fet, escoltar Chopin és encara ja d'avui descobrir fins a quin punt la música pot expressar allò que les paraules no poden dir.
1: I
0: precisament ara el que farem serà escoltar la seva música a l'audició.
1: Som-hi.
0: Recte final d'aquest programa d'avui, ja sabeu que arriba doncs el moment de posar-hi una mica més de música, música de Chopin, i si abans podíem escoltar un dels seus nocturns, ara us proposem escoltar un fragment dels seus concerts per a piano.
1: Sí, concretament el meravellós tercer moviment, Allegro vivace, del concert per a piano i orquestra en fa menor, opus 21.
0: Una joia.
1: De Frédéric Chopin. És que és impressionant, és preciós. Concretament la versió protagonitzada pel pianista Benjamin Grosvenor, dirigit per Elim Chan, amb la Royal Scottish National Orchestra.
0: I amb aquest darrer moviment del concert per a piano número 2 de Chopin marxarem, però recordeu que tornarem el dissabte i diumenge de la setmana vinent aquí a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, al muntatge i control tècnic, Lloca Cardús a la producció. Moltes gràcies i bona setmana.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són les 8. Després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Diu que s'han posat les bases d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi a l'amenaça nuclear de Teheran. A Gaza, almenys 8 persones han mort aquesta matinada per atacs israelians a diverses poblacions. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Grècia està en alerta màxima pels incendis forestals que afecten especialment una zona costanera de 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida per les presidencials de l'abril. L'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons han presentat batalla oberta contra l'extrema dreta de Marine Le Pen. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. I Rosalía, que ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat disculpes per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial, que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'efecte per aquest país.
0: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava per 1-4 a Montilivi. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denise González van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és per ara la millor jove i 12a la general a 18 segons de la líder.
1: I tindrem un diumenge estable i assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir. Màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent i molta, molta xafogor a prop del mar. Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Benvinguts, us informa Sara Riera.
0: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Doncs comencem. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat almenys 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podrien superar el centenar. Marxem ara fins a Ceuta. Allà hi tenim la nostra enviada especial de 3CAT Info, Cèlia Sarnadas. Bon dia.
3: Bon dia, Sara. Doncs aquí, des d'aquí marxen els vius, efectivament, però s'hi queden els morts. I alguns vius estan vius de miracle. Hem parlat amb l'Aimani, que té 35 anys, és una de les poques dones entre les desenes de migrants que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que, recordeu, està col·lapsat des de fa dies. L'Aimani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, segons ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, d'aquesta setmana passada, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera sense obstacles. I va arribar a Fnidec, des d'aquesta platja marroquina, sortien desenes de persones a Ceuta.
4: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba la, en la ventana y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
3: La Imani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
4: Me dijeron que la puerta está abierta, no me dijeron para nadar. Cuando yo llegué ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me echa la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar a la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
5: ¿Tenía un flotador?
4: Un flotador. Y yo he agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
3: Altres mirants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques de dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Però rere l'agitació social d'aquests dies, aquests morts han acabat quedant en segon pla.
1: Les dades són opaques, Cèlia, per això...
3: Sí, exacte. És a dir, el Ministeri de l'Interior ahir mateix comptabilitzava oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen prop d'un centenar de morts i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers ara s'estan guardant envoltats amb sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han hagut d'ampliar les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense de la península per identificar les víctimes i poder repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts d'aquests morts eren menors. Estem parlant, doncs, de la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i com a record macabre encara hi ha desenes de xancletes que floten al mar just davant la platja del Tarajal.
1: Moltíssimes gràcies, Cèlia. Bon dia, fins ara.
3: Bon dia.
1: Doncs després d'aquesta fotografia excel·lent que ens feia la Cèlia Cernadas des del Tarajal, continuem amb el relat. Ahir vam poder parlar amb l'Òscar Camps, ell és fundador i director de l'ONG Open Arms. Alertava, com deia la Cèlia també, que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti aquestes pròximes hores i lamentava que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
6: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
1: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política. Marxem ara cap al Pròxim Orient. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça nuclear, diu, del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol

0: preparat un atac molt intens contra l'Iran per aquest mateix cap de setmana. Recordem que a mitjans de juny Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt i final a aquesta guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret. Preveia un període de 2 mesos per negociar un acord final, però des de llavors hi ha hagut atacs per part de les dues bandes. El juliol Trump va donar per acabades directament les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret, que és, com sabeu, una via clau per al transport mundial de petroli. I d'una guerra a una altra, perquè Israel continua bombardejant Gaza, malgrat l'acord també anunciat divendres pels Estats Units que preveu un desarmament de Hamas i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Aquesta matinada, almenys 8 palestins han mort per bombes israelianes a diverses poblacions de Gaza. Segons la defensa civil palestina, han impactat contra habitatges civils de gent. Dissabte, l'exèrcit d'Israel també va matar 8 persones amb diversos atacs a la franja. Hamas ha signat l'acord per desarmar-se, anunciat per Washington, però posa com a condició una retirada gradual de les forces israelianes a Gaza, que ara ocupen el 70% del territori. El govern de Netanyahu encara no s'ha pronunciat oficialment.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 8:15. Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Germeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones d'aquest país, com ara Creta, l'Illa de Paros i també el Peloponès. I a França, volíem dir, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats, atenció, col·locats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla oberta són l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i també el centredreta macronista d'Horitzons. Això malgrat unes enquestes que insistentment donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen. En París, Isabel Galí.
2: Bon dia. Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
3: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
2: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
4: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
2: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
5: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
2: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
0: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que entra en vigor a partir d'avui. Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i va ser creat a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 26 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexuals actualitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake. És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà, com dèiem, tots els proveïdors de sistemes d'IA com OpenAI o el ChatGPT, Anthropic com Cloud o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. De mica en mica anirà regulant els continguts com imatges, vídeos o àudios, la creació també de

de deepfakes sexuals o les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones. També afectarà la recopilació massiva d'imatges d'internet per crear bases de dades facials i d'identificació biomètrica amb finalitats policials, o, per exemple, la difusió de textos sobre afers d'interès públic generats amb IA i sense revisió humana ni control editorial. En el cas de les xarxes socials, la responsabilitat de complir aquestes normes de transparència recaurà sobre qui crea i publica el contingut i no sobre la plataforma que l'allotja. Les infraccions en el compliment d'aquesta normativa podran comportar sancions, atenció, de fins a 15 milions d'euros o del 3% de la facturació anual mundial de l'empresa infractora.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica, ho recordareu, generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí escroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando pestes de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto. Gracias. Gracias por venir. Váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo no la vengo a ver por la música. La verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mi entrada. Sí. Porque quiero que actúe. Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
8: Matí a sol, matí estable, matí tranquil, però amb alguns intervals de núvols baixos cap a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Igualment aquest matí serà assolellat, amb una mica de pols en suspensió, el cel una mica encalitjós, però igualment farà sol. Ja a la tarda es pot repetir algun ruixat o una tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Aquestes pluges seran més probables a l'àrea del Pirineu Occidental, el Lleidatà, el Pallars, el Torregell, Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, també algun ruixat pot caure al Principat d'Andorra, la Cerdanya, i les temperatures semblants o una mica més altes, màximes que s'estaran movent entre 31-37, amb algun valor de 38 cap a Ponent, on s'assoliran les xifres més elevades. I molta, molta xafogó cap a la costa i al prelitoral, tal com ha passat aquesta nit i aquest vespre, amb un ambient molt humit, molta xafogó pesada. Bé, demà sembla que a la tarda arribarà una línia de ruixats i de tempestes que pot ser més extensa i que entraria per les comarques de Lleida, Tarragona, Pirineu, demà a la tarda, i després també aquests ruixats podrien arribar a la Catalunya central i a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
7: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Ara passen 3 minuts, un quart de 9, 13 persones han mort en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 italians i 2 alemanys, i també han mort els 2 tripulants de l'aparell que eren de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, que és una de les principals, un dels principals atractius turístics del sud d'aquest país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha cremat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes d'aquest accident. Divendres s'havien hagut de suspendre els vols en aquesta zona per forts vents i també per una tempesta de sorra. I mentrestant, un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat, atenció, un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb limfoma folicular que tindran risc de recaiguda. A més, les investigadores d'aquest estudi han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. És un reportatge que ens ha fet la Montse Mir amb el muntatge de Marçal Turó.
9: El limfoma folicular és un tipus de càncer del sistema limfàtic, que és el més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint hi ha recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
10: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això l'hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
9: A més, l'equip va plantejar una nova estratègia terapèutica que millora un tractament existent i que modifica els glòbuls blancs del pacient per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses. L'equip investigador apunta que això podria beneficiar també pacients amb altres linfomes agressius.
10: Hem millorat una teràpia que ja existia, que és el CAT-CD19, incloent aquesta nova proteïna. I després l'hem provat en el linfoma folicular, que diguem-ne, hem començat la descoberta, i després hem ampliat els altres linfomes més agressius i també hem demostrat la superioritat.
9: Els resultats de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, demostren que aquesta doble diana és una estratègia viable i de gran potencial terapèutic, com destaca Patricia Pérez Galán.
10: El que hem demostrat és que aquesta doble diana ens permet controlar millor el tumor i, a més, ens permet allargar, no?, el temps lliure d'enfermetat, i això l'hem provat en models preclínics de ratolins i també en servir models de cèl·lules de pacients.
9: Ara el que falta és el desenvolupament clínic de la nova teràpia. A partir d'ara cal intentar completar els estudis de seguretat, optimitzar-ne la fabricació i començar la preparació del dossier de presentació a les autoritats reguladores per demanar l'autorització d'un assaig clínic. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Blood, dedicada a la investigació de malalties de la sang i de gran prestigi internacional.
0: Continuem amb més qüestions. La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de deu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Anem cap allà, don Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc terrós que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
12: Mostly I talked up the Scatino bust out. Nothing federal there to link you, Tony. They need serial numbers.
0: És l'actor Vincent Pastore, que ha mort. És l'actor que va interpretar Salvatore Big Pussy, bon pensiero, a Los Soprano. Tenia 80 anys. El seu personatge, ho recordareu segurament, va protagonitzar una de les morts més recordades d'aquesta sèrie ara fa més de dues dècades. Segons han informat diversos mitjans nord-americans, Pastore va ser trobat mort dissabte al seu domicili del Bronx, després que un veí alertés les autoritats que no en tenia notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i de moment no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper a Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims a Tony Soprano.
7: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
13: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un córner. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
14: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
13: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
14: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
13: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels ballesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del quart d'hora de joc per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
15: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
13: I el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la liga.
16: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
17: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
13: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca, que ve de la Reial, Mirari Uria.
18: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
7: 3CAT Info.
13: I seguim amb futbol. Ahir va arribar a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu, Deco, per continuar treballant, junt amb Hansi Flick, en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. Ahir també vam sentir Jesse Bissibu, per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga, de 18 anys, va fer ahir el seu primer entrenament. Escoltem Bissibu sobre la figura de Hansi Flick.
19: Yeah, I talked with Hansi.
20: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
19: I'm a work hard and be there.
13: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
19: My favorite player, I'd say Neymar.
20: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
19: That's the reason I started to play football.
13: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixta, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
21: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
13: També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb tres ports i tres de categoria, tres de tercera categoria i dos de quarta.

0: Ara són 8:45 del matí. Us estem explicant que després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump, que assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions, diu que s'han posat les bases ara d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi també a l'amenaça nuclear de Teheran. I aquesta matinada ens ha deixat almenys 8 persones mortes per atacs israelians a diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i també una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. I des d'ara i fins a les 9 parlarem de l'Ozempic, un fàrmac contra l'obesitat que s'està utilitzant més del que tocaria. Ara un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet deixa clar que aquestes pastilles s'haurien d'acompanyar d'una atenció nutricional, física i psicològica. I avui tenim una bona notícia també, que és que Catalunya baixa a 52 el nombre de municipis com a mínim en risc extrem d'incendi. També es reobrirà l'accés a diversos espais naturals. Les poblacions en perill extrem avui són de 10 comarques: a l'Urgell, Anoia, Bages, Noguera, Pallars, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i la Terra Alta.
1: Esports. El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixt lliure.
0: I tindrem un diumenge estable, assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir, màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes com darrerament a Ponent, i molta, molta xafogor a prop del mar. Doncs vinga, som-hi. Ara passen 2 minuts a 8:45 del matí. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. Aquesta crisi ha deixat com a mínim 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podria superar el centenar. Enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Marxen els vius, però es queden els morts. I alguns vius estan vius de miracle. La Imani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. La Imani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
3: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Entonces, se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba en la venta y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
2: La Imani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
3: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me he hecho a la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar a la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
4: ¿Tenía un flotador?
3: Un flotador. Y yo agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
2: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Doncs, mentrestant, Melilla, que ha anat reobrint gradualment la seva frontera també amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada, òbviament, ha estat menor que Ceuta. Ahir ja es va permetre la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
4: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: Divendres 19 persones van entrar a Melilla nedant i no se les va poder retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en la frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi van entrar caminant i també els van retornar al Marroc, en aquest cas.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran després de rebre, segons diu, una petició de Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà perquè es doni marge a la negociació. En un missatge que ha publicat a la seva xarxa social, Trump assegura que vol donar una oportunitat a un acord que inclouria la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz, que ja sabeu que és una via clau pel transport mundial de petroli i que posaria fi a l'amenaça nuclear iraniana. També assegura que Israel dona suport a aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest d'aparent desescalada, Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si les negociacions fracassen. I a tot això, Rússia, que ha atacat amb drons a 300 benzineres ucraïneses durant aquests mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les seves refineries de petroli que estan provocant desabastiment i moltes cues entre la població. Els atacs de revenja, per tant, contra les benzineres tallen el subministrament i també estan provocant el pànic entre la gent, com explica aquest policia ucraïnès que és víctima d'un dron.
6: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Ai, justament, Ucraïna va bombardejar un vaixell de càrrega i també tres refineries de petroli russes. I Moscou va atacar, doncs, dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. Unes hores abans, almenys una desena de persones havien mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils. I abans us ho destacàvem, els fàrmacs contra l'obesitat, com per exemple l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Ho conclou ara un estudi europeu que s'ha fet amb participació catalana, publicat recentment també a la revista The Lancet. Ens ho explica la Maria Guixà.
7: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
8: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
7: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
8: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no? els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
7: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
8: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
7: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.

0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment en una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. Aquest foc ha arrasat ja prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius estan lluitant contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora, que durant hores han impedit que poguessin actuar els hidroavions. Els incendis també estan afectant altres zones del país, com ara Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. I aquí a casa nostra, Catalunya, avui baixa a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Continuen, això sí, les restriccions a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i a la Ribera Salada. Aquestes poblacions en perill extrem són de 10 comarques, parlem de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. I hi ha, com sempre, també doncs, uns 222, en aquest cas, municipis més que estan en risc alt d'incendi. Mentrestant, els bombers continuen treballant perquè el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i també totes les zones de pastura que són properes a la Vall de Boí. És un foc que es va revifar ahir al migdia i que ha afectat ja una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i també que els agents rurals doncs, estan treballant ara amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. Una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, una residència artística en què participen doncs, tant les mares com els seus fills. Adrià Clotet.
1: Aquest és el segon any que es fan aquestes residències amb creació inclusiva. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. En total reuneix 8 adults, tots són dones, i una desena d'infants. I està pensada perquè puguin treballar sense haver de renunciar a la vida familiar. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
2: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
1: Montaner defensa la creació d'aquests espais.
2: És necessari que això existeixi. I no passa que les dones, sobretot, durant uns anys, no poden accedir a aquests espais. Llavors sembla que les dones no puguin crear. I això no és veritat, no? Hem d'oferir els espais.
1: En aquesta edició hi participen les escriptores Bela Olid, Helena Crespi, Marina López i Níbola Ullà, a més de la companyia teatral Que no salga d'aquí. I al mateix temps, els infants també fan activitats creatives pensades per ells. Bela Olid explica l'experiència que ha tingut el seu fill.
3: El meu fill havia tingut una experiència bastant negativa amb el tema de l'expressió plàstica. Llavors ell tenia una sensació de fracàs en això i ha sigut molt sanador poder estar aquí amb la Givet i que la Givet li hagi obert la porta a una altra mena d'enfrontar-se, no?, amb aquesta expressió creativa, una manera de disfrutar el procés i crec que ha estat realment molt, molt, molt positiu per ell. Ho ha disfrutat molt.
1: Les participants coincideixen que la iniciativa els ha estat molt útil per avançar en els seus projectes i en destaquen, sobretot, l'intercanvi creatiu i humà que s'hi ha generat.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
4: El dia ha començat amb molta tranquil·litat, amb el cel serè, només amb alguns intervals de núvols en alguns sectors de la costa de Tarragona i també en punts a Barcelona. Però bé, és una jornada, un matí de diumenge, tranquil, estable. Així a fogó, sobretot a prop del mar, com aquesta nit passada, que ha estat realment molt humida a prop del mar. Ja a la tarda hi haurà algun ruixat, alguna tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Serà més probable el sector occidental, cap al Lleidatà, amb algun ruixat, alguna tempesta, cap a l'Aran, al Turgell, Pallars, Alta Ribagorça, també a Príncipe d'Andorra, a la Cerdanya. Aquí hi haurà més possibilitats de ruixats, algunes tempestes, més que al Pirineu Oriental, on ahir es van prodigar més i van caure fins a 40 litres en alguns indrets, per exemple, a Gombrèn, també al voltant dels 40, a Molló. Bé, una situació també marcada per la calor. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir o un pèl més alta, moltes xifres entre 31 i 38, amb molta humitat a prop del mar, amb molta xafogor. I demà dilluns a la tarda apuntem una línia d'inestabilitat que arribarà procedent de l'Aragó i que portarà ruixats i tempestes a comarques de Lleida i Tarragona, i després també poden arribar algunes a altres punts de l'interior del país.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. Casa Cupra, Raval, ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre. Clàudia Roses.
6: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Espina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Calles, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
7: És una col·lecció bastante homogènia i entonces también porque a mí me gustan más las primeras películas que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
6: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
8: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, va, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible, però m'ha agradat molt.
9: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
6: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
0: I a Copenhagen, el restaurant Noma, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món amb 3 estrelles Michelin, reobre després de 3 anys tancat arran d'un escàndol per maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara aquest restaurant, el Noma, engega una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda i, això sí, amb uns protocols de treball que garanteixen el benestar dels seus empleats.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Vilaplana, al Baix Camp, va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mozart. És un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que aquest any ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
10: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
11: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
10: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme, ha dit, i ha volgut deixar clar també que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Ho ha seguit el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí escroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando peste de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo no la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mientras... Sí. ¿Por qué quiero que actúe? Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: Esports. Amb el Pau Dax, bon dia.
7: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. Els centrals dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
8: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats i... I bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
7: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
8: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
7: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després que el quart d'hora de joc patís un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
9: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
7: El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
10: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
11: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
7: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca que ve de la Reial Societat, Mirari Uria.
12: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
13: 3CAT Info.
7: I ahir va arribar a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu, Deco, per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. I ahir també vam sentir Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga, de 18 anys, va fer ahir el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
14: Yeah, I talked with Hansi.
15: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
14: I'm a work hard and be there.
7: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
14: My favorite player, I'd say Neymar.
15: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
14: That's the reason I started to play football.
7: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denise González van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
16: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
7: També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Avui, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova, una etapa força plana, amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Taimi Allen, de 26 anys. Allen ve del PAOK grec i signa per una temporada. I en tennis, Rafa Hodder disputarà avui al vespre la final de l'obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Hodder va derrotar ahir el xilè Alejandro Tabiló per 6-7, 6-4 i 6-4, mentre que Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3. I acabem encara amb un últim apunt en bàsquet. La Federació Francesa de Bàsquet rebutja les apel·lacions del Mònaco i això vol dir que el club monegasc, vigent campió de França, no podrà participar en cap de les dues primeres categories de bàsquet francès. El Mònaco tampoc jugarà a l'Eurolliga després de ser butxí del Barça als play-offs.
17: Bon dia, són les 9.
13: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
17: És diumenge, 2 d'agost. Bon dia, Domènec.
18: Bon dia, Núria.
17: Un dia en què tornarem a mirar Ceuta. On s'han escalfat els ànims en les últimes hores amb l'arribada d'alguns agitadors d'extrema dreta, tot i que els veïns van impedir la manifestació ultra que pretenien fer a la ciutat.
18: Tot plegat mentre la xifra oficial de morts per la crisi migratòria frega els 70, però algunes fonts apunten que la ciutat prepara instal·lacions per acollir més d'un centenar de cossos. Mentrestant, la Guàrdia Civil encara treballa per recuperar els cadàvers del fons del mar. De seguida conversarem amb Ramsès Mohamed Azumic, membre de l'associació Elín de Ceuta, que ajuda els migrants que arriben a la frontera, i també ho farem amb Elena Malabé, Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, que porta anys treballant, entre altres tasques, en la localització de migrants desapareguts.
17: Un diumenge en què ens trobem amb un nou missatge de Donald Trump que assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran que inclouria l'obertura completa immediata de l'estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. I amb la notícia, trista notícia, que dos espanyols, 7 italians i 2 alemanys han mort en les últimes hores en un accident d'avioneta al Perú. Segons la policia peruana, no hi ha hagut cap supervivent. I aquesta matinada, aquesta passada nit nostra, a Rosalía s'ha redimit davant dels seus fans argentins.
18: Després de la polseguera que va aixecar un vídeo que va compartir després que Espanya guanyés el Mundial i que va ofendre els aficionats argentins, aquesta nit s'han reconciliat en el primer concert de la catalana, el primer de 4 a Buenos Aires.
17: I avui, al Tot es pot parlar, també parlarem de l'Ozempic per saber quines prevencions cal tenir davant d'aquest medicament que s'ha popularitzat per aprimar-se. Ho farem amb la Mònica Bulló, autora d'un estudi publicat a The Lancet, que adverteix que cal seguiment nutricional, físic, però també psicològic si es pren aquest medicament.
18: I a la segona hora del Tot es pot parlar ens endinsarem en els canvis que avui entren en vigor a la Unió Europea pel que fa a la normativa de la intel·ligència artificial, la IA. A partir d'ara, és obligatori identificar com un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. En parlarem a partir de les 10 amb l'Eva Faustino, advocada especialitzada en propietat intel·lectual.
17: De seguida ampliem tota aquesta informació, però abans ens aturem a Girona perquè tenim curiositat per saber de què s'ha parlat aquesta setmana al bar Nelson del centre de la ciutat.
19: Que si hi ha poca gent al carrer, que no hi ha casalets, no hi ha mainada, no funciona gaire tot, hi ha aparcament, escombraries fora, tot una mala gestió. També es parla de la calor, de que un no ha dormit bé, que ha engegat l'aire condicionat a primera hora, que no l'ha deixat de desconnectar.
20: La gent està a la costa ara. Jo faré el mateix, si no treballeu.
19: Els avis, que hi ha algun que em passa més calor que l'altre, que un està fotut, que un s'ha constipat amb els aires acondicionats.
20: El primer del foc, la gent està preocupada. N'hi ha morts, cotxes cremats. El calor aquest any ha afectat molta gent. I a nosaltres també.
19: Se parla d'Enredados, la pel·lícula que estan rodant, que estan ara cap a la catedral, i lo de la nena aquesta que anava en bicicleta i se la van endur per davant. Hi ha hagut una sentència que són 2 anys i poc. La gent i la família estan molt decebuts i el dimecres varen fer una protesta davant dels jutjats. Ai, bueno, i no estan d'acord, no. Jo tampoc estaria d'acord.
18: Quan passen 4 minuts de les 9, volem fer un cop d'ull a la previsió meteorològica. Enric Agut, bon dia.
21: Hola, bon dia, com anem?
18: Bé, això ens ho diràs tu, si anirem a millor o no amb aquest inici d'agost.
21: Doncs mira, avui el que tindrem és un matí tranquil. Sí que hi ha alguns núvols que poden fer la guitza als banyistes, sobretot a l'àrea de la costa de les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona. S'han d'anar trencant, però encara els costarà. També alguns intervals de núvols cap a comarques de la Costa Brava, de Barcelona, però bé, matí en general de sol. I a la tarda es pot repetir algun ruixat cap als Pallars, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, el Principat d'Andorra, la Cerdanya. Ahir en vam tenir, déu-n'hi-do, les tempestes que es van produir a la tarda, especialment cap a l'àrea del Ripollès. Berguedà van caure 42 litres a Castellà de Nuc, a Gombrèn, també 42, a Molló 40, va ploure més en un dia que en tot el mes de juliol, i avui la temperatura serà doncs, semblant a la d'ahir o un pèl més alta, és a dir, que moltes xifres entre 31, 37, on pugin més, 38 o 39 cap a Ponent, a Pla de Lleida, molta xafogó. Aquesta nit està realment molt humida, molt pesada, en molts indrets del país, no només a la costa, i avui, doncs, normalment cap al litoral, però al litoral la xafogó serà ben present al llarg del dia. I la setmana entrant, demà a la tarda pot passar una línia de ruixats i de tempestes per comarques de Lleida i Tarragona, després poden arribar a altres sectors d'interior, i sembla que la temperatura vol baixar, es pot notar més a baixada dijous i divendres, quan no es normalitzaran, però ens aproparem a valors una mica més normals.
18: Molt bé, doncs ja estem preparats per l'aixafagó d'avui. Veurem si, com deies tu, si es nota aquesta baixada aquesta setmana que ve. Gràcies, Enric, bon dia.
21: Bon dia.
17: 9 i 5.
13: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
2: collapse of everything.
3: Ceuta no tiene normalidad y nunca la tendrá si no expulsamos inmediatamente a los 65.000 ilegales que han entrado ilegalmente.
22: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible.
23: No, no hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30

0: El crit de Ceuta Unida. Molts veïns de la ciutat autònoma van impedir ahir a la tarda que l'extrema dreta es manifestés, coincidint també amb l'arribada d'alguns agitadors. Els veïns van alçar la veu per reivindicar una ciutat unida, ho sentíem, l'arribada massiva de migrants, més enllà de la important crisi humanitària derivat en una politització de la qüestió que tothom intenta aprofitar. Avui, per cert, sobre el terreny hi anirà el líder de Vox, Santiago Abascal.
1: Però el que dèiem, el més important ara és la gestió de la crisi humanitària. La xifra oficial de morts per la crisi migratòria frega els 70. Però algunes fonts apunten que la ciutat prepara ja instal·lacions per acollir més d'un centenar de cossos. La Guàrdia Civil encara treballa per recuperar els cadàvers del fons del mar. I enmig d'aquest drama, la ciutat viu un ambient encara enrarit i lentament, però va reobrint botigues i cafeteries.
0: Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades, bon dia.
2: Bon dia. Els nervis, la tensió política i l'agitació social que ha viscut Ceuta des de dijous a la nit han acabat deixant en segon pla aquests morts. Però, com dèieu, els morts continuen al fons del mar i la Guàrdia Civil va rescatant cadàvers cada dia. Només ahir en van ser 18. La xifra oficial del Ministeri de l'Interior és de 67 ofegats, però la premsa local estima que en són prop d'un centenar i que s'estan quedant curts. I no hi ha xifres a més de la banda marroquina. Molts van morir ofegats o esclafats al mar sota la marea humana de dijous. La Limani marroquina m'explica l'angoixa que va viure aquella nit. Va veure una dona morir ofegada i ella es va salvar de miracle.
3: Todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. No sé nadar nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una voladora y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
2: Tenía un flotador.
3: Un flotador. Y yo agarrado con ella y me llegué hasta aquí.

0: És el vídeo que va publicar a les xarxes la influencer Mia Khalifa després de la victòria d'Espanya contra l'Argentina al Mundial. El vídeo tenia un missatge sobreimprès que deia com sona la vida ara que les perles, referint-se a la selecció argentina, han estat derrotades. Rosalía ho va republicar i es va crear aleshores una d'aquestes polèmiques de les xarxes. Rosalía s'ha redimit, això sí, aquesta nit a Buenos Aires, i els fans l'han rebut amb una llarga ovació.
1: Ho ha seguit el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bon dia.
2: Bon dia. 4 concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
3: Me ahí escuroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal, ocurrido.
2: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei. Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo no la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... para nada, verme para nada.
2: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
6: Es una vela, una de mucho cuidado.
1: I des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial.
7: És...
0: Deia que és una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que entra en vigor a partir d'avui. Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i va ser creat a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 2026 a la xarxa X, on, si ho recordeu, es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals però manipulades amb intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake.
1: És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà tots els proveïdors de sistemes dia com OpenAI amb el ChatGPT, Anthropic amb Claude o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. De mica en mica anirà regulant els continguts amb imatges, vídeos o àudios, la creació de deepfakes sexuals o les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones.
0: A partir de les 10 justament avui ampliarem aquest tema específicament sobre com s'ha d'etiquetar la música feta amb IA. I ho farem amb l'Eva Faustino, que és advocada especialitzada en propietat intel·lectual i, a més a més, és directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, l'entitat que aplega les productores i discogràfiques del país.
1: I ara anem amb un tema que qui més qui menys n'ha sentit parlar, és l'Ozempic, aquest medicament que, tot i que d'entrada està dissenyat per les persones amb diabetis, des de fa un temps s'està utilitzant gairebé miraculosament per perdre pes i no precisament només per les persones amb obesitat. Tots hem vist algunes d'aquestes celebritats, aquí els ha canviat el cos i la cara, fins i tot l'expressió, i són molts els interrogants al voltant de l'Ozempic. Doncs bé, segons un estudi europeu recent amb participació catalana publicat a The Lancet, l'administració d'aquest fàrmac ha d'anar acompanyat d'atenció nutricional, física, però també psicològica. Ens acompanya aquesta hora la Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: Mònica, l'Ozempic és una moda, això és així, però no sé si també és un problema de salut pública, és a dir, s'utilitza correctament per part de tothom qui el pren?
8: Bé, jo diria que l'Ozempic és un fàrmac que, si voleu, s'ha ficat de moda. No és, òbviament, no? que l'Ozempic sigui aquesta moda i respon realment a un criteri clínic. És a dir, l'Ozempic i altres fàrmacs basats en les incretines, perquè no és l'únic que tenim al mercat, funciona i funciona bé. Funciona molt bé, podríem dir, comparat amb el que teníem fins ara en el mercat, en fàrmacs previs, però òbviament s'ha de prendre sota prescripció mèdica i a més hi ha d'haver un seguiment adequat d'aquestes persones. Per tant, és un fàrmac molt útil per les persones que viuen amb obesitat, però és un fàrmac que, òbviament, no és apte per tothom.
1: Clar, ara ho deies, l'Ozempic està pensat per les persones amb obesitat, amb problemes reals per perdre pes, però també veiem molts personatges públics amb cossos molt normatius que de vegades freguen una imatge no saludable, i la meva pregunta és si s'ha normalitzat un medicament que realment potser no és per tothom.
8: Bé, com et deia, exacte, és un medicament que no és per tothom i des de la part clínica, la part científica, ho veiem com a tal. Aquí el problema el tenim quan pot arribar a ser relativament senzill, depenent en quins països o depenent amb quins poders, diguéssim, capacitats econòmiques, poder-lo obtindre. No és això només, això no només passa en aquest fàrmac, però és cert que tenint en compte la prevalència i l'incidència que tenim amb l'obesitat i les connotacions, a vegades, doncs, socials, que aquesta patologia doncs porta, clar, qualsevol fàrmac que redueixi el pes corporal doncs, porta, a vegades, no, que erròniament s'utilitzin persones, com bé deies, que tenen un normopès o que, diguéssim, no tenen aquesta patologia.
1: I la pèrdua de pes corporal de vegades no només és greix, sinó que també pot portar a perdre massa muscular, que això va en contra de tot el que ens diuen que està bé, que s'ha de fer exercici de pes, que s'ha de tenir massa muscular. Com es preveu això?
8: Exacte, justament aquesta és una de les idees d'aquest consens que hem publicat conjuntament amb la Federació Europea de Dietistes, i també crec que és important remarcar que hi ha participat la Coalició Europea de Persones que Viuen amb Obesitat. És a dir, que és un consens centrat en la persona que realment pateix aquesta patologia. No? Justament, com bé deies, quan hi ha una pèrdua de pes, no només es perd greix, que és el que en principi tothom voldria, sinó que hi ha una pèrdua de massa muscular, i no oblidem que també afecta el metabolisme ossi, per tant, a l'estructura i a la funció dels nostres ossos, i aquest és un dels principals problemes que hi pot haver associats a la presa, a l'utilització no adequada o no prescrita i correctament acompanyada per professionals de la salut. És a dir, hi ha una pèrdua de massa muscular i això debilita la nostra capacitat funcional.
1: D'aquí la importància, com dieu a l'estudi, de tenir un acompanyament nutricional, físic, però també, ho dèiem a l'arrencada d'aquest tema, un acompanyament psicològic. D'entrada penses que estàs millor si has perdut pes, però entenc que també aquest acompanyament psicològic pot venir per la por a recuperar-lo després?
8: Sí, pensem que moltes vegades les persones que pateixen obesitat i que viuen amb aquesta patologia doncs tenen, no mantingut en el temps a vegades, però tenen episodis d'ansietat, tenen episodis de depressió. Per tant, ja partim en determinats casos, i això és una de les coses que aquest consens intenta també definir, no? Estratifiquem el risc. En determinats casos ja partim d'una base psicològica alterada, no? Perdre pes habitualment és ben acceptat per tothom, però el problema també és que hi ha tota una sèrie de mecanismes de recompensa, no? que d'alguna manera doncs, bueno, són inconscients, en certa manera. I després també ens plantegem aquesta pèrdua de pes si realment respon a les expectatives del pacient i si realment arriba un moment en què aquesta pèrdua de pes s'estabilitzarà. No perdrem pes indefinidament perquè acabaríem desapareixent, literalment. No? Llavors també hem de preveure com aquesta estabilització d'aquest pes corporal afectarà psicològicament a la persona. I, per tant, a llarg plaç, com aquesta salut psicoemocional es mantindrà o no.
1: I, per últim, Mònica, també destacar, no oblidar, que la farmacèutica Novo Nordisk, que distribueix el medicament, ha tingut un increment dels guanys del 67% aquest primer trimestre, malgrat ser un medicament, com deies, car i que no és accessible per tothom. Creus que hauria de ser?
8: Evidentment, des de la recerca i des de la clínica no podem abogar per una altra cosa que no sigui una salut equitativa per tothom i accessible per tothom. Per tant, naturalment, he de dir que sí, que hauria de ser un fàrmac que entrés dintre dels sistemes nacionals de salut pública. Malauradament, ara no és així, no és així en el nostre país, no és així en molts països, per tant, això fa que hi hagi diferències, no, d'equitat, i és una cosa, un aspecte que també s'aborda en el consens. Novo Nordisk és la farmacèutica que està ocupant el mercat en aquest tipus de fàrmacs, no és l'única. Òbviament hi ha una recerca i això té un preu a darrere, però sí que d'alguna manera s'haurien de fer polítiques de salut per garantir que tothom que necessita aquest fàrmac hi pogués tenir accés.
1: És la Mònica Bulló, autora de l'estudi que s'ha fet, s'ha publicat a The Lancet, que doncs, assenyala que quan una persona pren aquest medicament, l'Ozempic doncs, ha de tenir una atenció nutricional, física, però també psicològica per tots els efectes que provoca aquest fàrmac. És també investigadora de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per ser al Tot es pot parlar. Bon dia.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
0: I canviem totalment de registre per anar a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, perquè ahir s'hi va poder veure el primer castell de 10 de la temporada castellera, perquè era la Diada de les Neus, i allà els castellers de Vilafranca del Penedès, van descarregar també enmig de l'eufòria de tota la plaça. Vilanova, Josep Almirall, bon dia.
9: Bon dia. Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. La tercera colla convidada, els nens al Vendrell, que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.

0: I Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. La Casa Cupra Raval ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, una mostra dedicada a l'univers de la Guerra de les Galàxies. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre. Clàudia Roses.
1: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista Tom Espina. El comissari és Alfredo Calles, col·leccionista i fan de la saga.
2: Es una colección bastante homogénea y entonces también porque a mí me gustan más las primeras películas, que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos. Porque además, siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
1: La propuesta arriba amb el lema d'un fan para fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.

0: I com tenim els marcadors futbolístics a mitjans d'estiu? A veure, veig que el Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi, el trofeu Costa Brava, per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. De seguida en parlem als esports amb en Pau Dax.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
5: Pau Dax, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què tal? A veure, el primer que ens portes, la derrota del Girona en la seva presentació a Montilivi.
6: Sí, els gironins van perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès el trofeu Costa Brava per 1-4. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre que Arnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part amb una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
7: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
6: El proper partit dels gironins serà divendres contra el Sabadell.
0: Va, més resultats del futbol català, que jo m'havia fixat en uns quants.
6: Doncs mira, precisament el Sabadell va jugar ahir, va empatar a 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans els vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javier Hernández de la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
8: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
6: I escoltem ara el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, i creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
9: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
10: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
9: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
6: I un últim marcador, a la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre també ahir 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada per a l'ADA, amb debut de la davantera basca provinent de la Reial Societat, Mirari Uria.
5: I Visibu ja entrena al Barça.
6: L'extrem belga de 18 anys que arriba del Bruges es va exercitar per primera vegada ahir amb l'equip de Hansi Flick a Anglaterra i es va referir a l'entrenador alemany del Barça.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
6: Un Visibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
0: Va, i deixem el futbol, sortim del futbol, perquè veig que hi ha unes medalles catalanes a l'Europeu de Natació Artística.
6: Exacte, Iris Tió va aconseguir dues medalles de plata al campionat que se celebra a París. Tió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixta, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Escoltem la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: Pau, i acabem amb el Tour femení.
6: Sí, ahir primera etapa de la Volta Francesa femenina amb inici final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi, de 23 anys, va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. I avui al migdia, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova, una etapa força plana, també amb tres ports de tercera categoria i segon i dos de quarta. I un últim apunt en tennis. Rafa Hodder disputarà avui al vespre la final de l'Obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Hodder va derrotar ahir el xilè Alejandro Tavilo per 6-7, 6-4 i 6-4, mentre que Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3.
5: Gràcies. I com cada dia a aquesta hora, quan passen 3 minuts de 3 quarts a 10 del matí, mirem els diaris i saludem a la Gemma Bonet i la Maria Guixà. Bon dia.
0: Bon dia.
5: Vinga, Gemma, comencem com sempre amb les portades.
14: Doncs avui pràcticament tots els diaris obren portada amb el xoc europeu per la crisi migratòria, però segons la portada, doncs, hi ha matisos. La majoria destaquen la reacció de Pedro Sánchez contra alguns socis europeus. Ho fan, per exemple, La Vanguardia o l'Ara. Però, en canvi, El Mundo insisteix que, diu, Europa dona per fracassat Sánchez i reclama el control migratori. El Punt directament destaca en portada un article d'opinió que denuncia el postureig ultra per Ceuta. I més matisos. Per l'ABC, Sánchez s'està enfrontant als seus socis europeus, però, en canvi, s'aferra al Marroc. El periòdico titulant que la cooperació migratòria del Marroc està sota sospita, encara que Sánchez eviti culpar directament a Rabat.
5: Gemma, i què t'ha cridat l'atenció?
14: Doncs, per exemple, el tema d'obertura que fa avui el diari Ara. Una aposta pròpia sobre com s'està estenent la desinformació i el perill que suposa. El diari titula que la desconnexió informativa ja afecta el 42% de la població. I dos detalls més, que són força inquietants. En 10 anys ha crescut molt el que es qualifica com a fatiga per l'actualitat. I d'altra banda, els joves catalans consideren que si una notícia és prou important, ja se la trobaran perquè l'algoritme els la plantarà al davant. També encara una aposta pròpia del diari El Punt, en portada, que diu que hi ha un boom en la compra d'assessories a Catalunya per la falta de relleu generacional i per la revolució tecnològica. Es calcula que n'hi ha 15.000. Ara, l'entrada de fons d'inversió en aquest mercat pot generar una concentració del negoci desconeguda fins ara.
0: Maria Guixà, i a la premsa internacional, com s'ho miren tot plegat? Què diuen?
15: Doncs mira, el tema Ceuta encara cueja i molt. Per exemple, deportació dels migrants o la derivada política recollida en un article d'opinió de la Liberación, el diari francès Liberación, que ens ha creat l'atenció, en què critica, diu, la indigna reacció dels dirigents europeus contra Espanya.
0: En el cas d'Itàlia, el tema és encara l'obertura a molts diaris, no?
15: Sí.
0: El tema de Ceuta és
15: sí,
0: encara portada, eh?
15: Exacte, encara també s'estira. Diaris com El Corriere de la Sera, La República o L'Estampa destaquen la resposta de Pedro Sánchez als qui han demanat suspendre Schengen o la divisió que ha sorgit a la Unió Europea. Destaca, per exemple, el que publica El Corriere, precisament, que apunta que la presidenta Giorgia Meloni defensa implantar a l'Àfrica el que ella ha fet amb Albània, un pacte per retenir els immigrants en un tercer país mentre es processen les peticions d'asil.
0: Ara bé, a nivell global hem vist portades també que ja aposten per altres qüestions.
15: Per exemple, si creuem l'Atlàntic, el Washington Post, Estats Units, diu que tot i que avui el president dels Estats Units torna a dir que hi ha marge per la negociació, ahir tot apuntava que hi podia haver una nova escalada i en aquest context el Post publica que els generals del Pentàgon adverteixen que els Estats Units no tenen prou forces per protegir Israel. Falten destructors que són clau, asseguren contra els míssils balístics iranians i el comandament militar prioritza la defensa nacional.
0: Veig un tema propi curiós, avui que ara que parlàvem de l'Ozempic fa un moment, el Guardian britànic, no?
15: Sí, explica que l'Organització Mundial de la Salut denuncia que les grans corporacions del menjar ultraprocessat intenten obstaculitzar els esforços a nivell global per combatre aquesta crisi contra una de les xacres segurament del segle XXI, l'obesitat. Segons el director de l'OMS, aquestes empreses es dediquen a presentar demandes contra els governs que promouen polítiques a favor d'una alimentació més saludable. La informació cita companyies com, per exemple, Coca-Cola, Mondelez, Danone o Ferrero, entre altres, i subratlla que els processos judicials retarden les mesures saludables i, a més, costen milions d'euros als governs. governs.
14: Gemma, i amb quines reflexions t'has quedat avui?
16: Doncs mira, més enllà de tot el que ja hem recollit aquests dies sobre la crisi migratòria, em quedo amb l'article de John Carlin a La Vanguardia, que parla d'un altre tema completament diferent, sobre Gianni Infantino, després que aquest hagi desistit finalment vendre el Mundial de Futbol, diu ell, als Yankees, en paraules pròpies de Carlin. De fet, aquest article, en una mica d'ironia, no va malament. Carlin diu que si el futbol és la gran religió del món, doncs bé, que la FIFA és el Vaticà i, segons Carlin, Infantino és el Papa.
15: T'ha agradat això, Gemma? Tu, sí, que això, la nostra periodista vaticanista.
16: Em toca seguir el Papa, doncs imagineu-vos si em toqués seguir el tema d'Infantino, ho tindria bastant malament. Doncs bé, seguint amb l'article de Carlin, atenció, perquè diu ara s'obre un altre risc. Trump ha proposat el Papa del futbol com a president de l'ONU, una oportunitat, segons l'autor, de guanyar diners jugant a la pau.
15: I el diari japonès Gemma destaca al seu web que Ayuso comença a generar nervis dins del PP.
16: Sí, i aquí m'he fixat en l'article del periodista literari Aldo Conway, al diari japonès, sobre l'àtic de la presidenta madrilenya. Diu que anuncia que el venen just després d'haver-lo comprat. No és una rectificació, sinó una enxampada, però assenyala que el pitjor no són els diners, sinó que no passa res. S'acumulen les causes al voltant de la presidenta madrilenya i la impunitat, diu aquest autor, no és que no hi hagi conseqüències, sinó el fet de saber, ja que ara no n'hi haurà cap de conseqüència abans de qualsevol denúncia.
0: Maria, i a tu què t'ha cridat l'atenció de tot el teu repàs de la premsa internacional? Amb quines curiositats t'has quedat?
15: Doncs mira, sens dubte amb una i de negativa. El reportatge del dominical del Sunday Times britànic, el safari humà de Sarajevo, se'n recordeu, els turistes que van pagar per matar civils?
0: Sí.
15: A més, vaig ser fa uns anys a l'avinguda dels franctiradors amb el general Diviak explicant-nos, doncs, des de dalt els teulats, com les teulades, com disparaven a baix a la gent.
0: Durant el
15: setge
0: de Sarajevo.
15: I gent que pagava diners per matar civils, tràgic. Que és el que explica aquest reportatge, no? Com als anys 90, durant aquest setge a Sarajevo hi va haver gent, doncs, que pagava moltes quantitats de diners de molts països diferents, des dels turons a les ciutats desterrats per matar civils que travessaven i anaven inclús només a comprar la barra de pa al matí. Gràcies, Maria. I ara arriba el moment, un dels moments que més ens agrada, que és el repàs de l'agenda. Bon dia.

0: Perquè així, doncs, la Gemma ens dona idees d'on podem anar avui quan paguem, per exemple. Va, doncs, a veure, no sé on
1: avui
0: comencem,
1: avui. Avui o al llarg d'aquesta setmana, que avui
0: quan
1: és diumenge, o sigui que tenim tota una setmana per davant.
2: Sí. Vinga, però, va, comencem a Camprodon. Demà celebren la clausura del festival Microclima. El gran reclam serà Els que sentiu, la Ludwig Band, en un concert que està pensat sobretot pel públic familiar, en aquest cas. També hi haurà màgia, circ i gegants en aquest festival. Atenció, perquè avui hi podreu veure Mazzoni, Anna Andreu i Remei de Calafresca. Tot el que volem.
1: I sí, més que d'ocupar xalets.
2: Com diu la cançó.
1: Com diu la cançó, eh? Sí. Doncs si ets dels que estàs comptant els dies que falten per l'eclipsi, que això també n'hem parlat, quin és el millor pla?
2: Doncs anar al Festival Astronòmic Starlight de Tiurana, a la Noguera. Les estrelles venen van. A més d'observar el cel nocturn, podreu gaudir d'activitats com fer ioga, sota els estels, curses d'orientació, caminades o observacions en telescopi. Comença demà i s'acaba, com no pot ser d'una altra manera, el 12 d'agost.
0: I va, posem-hi més música, Gemma.
2: Això és Star Wars, és aquesta exposició que abans parlàvem a la Casa Cupra de Barcelona, però també més música. El papa del rap en català, macana. Aquest és un maresmenc, que és el de Montgat, el Valle Valle, dimarts a dijous se celebra la Garrinada Argentona i dins de la Festa Major el podreu sentir, aquest raper de Montgat. L'entrada és gratuïta. Si voleu, encara tinc temps per explicar-vos un altre festival, o no?
0: Va, l'últim.
2: Doncs va, el de Porta Ferrada. Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. El Guíxols Arena, només dir-vos, doble programa de mestissatge amb Los Delincuentes i Joan Garriga i el Mariacho Galàctic.
0: Com ens agraden Los Delincuentes. Gràcies, Gemma, un dia més per l'agenda.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som Trescat.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
4: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: Va, nois, que se'ns fa tard.
4: A la una del migdia.
6: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
6: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Catalunya Ràdio.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
12: Et veig una mica inquiet aquests dies.
13: Ara qui viu com solíem viure?
11: Perquè tot un món s'acaba.
13: La casa, el servei.
12: Quants en veus fora, doncs?
13: Uns quants.
12: Ai, senyor.
11: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Sara Riera. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El drama humanitari que hi ha darrere la crisi de Ceuta ja ha deixat almenys 67 víctimes mortals, segons dades oficials del govern espanyol.
1: Sí, però altres fonts apunten que podrien superar el centenar en un lloc, Ceuta, que no té la infraestructura per gestionar un nombre tan elevat de víctimes. Per Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat d'identificació i per l'accés a les mostres d'ADN, i molts acaben sent enterrats sense que les famílies els puguin identificar. Són declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
2: Zones, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
1: Maleno ha apuntat que tenen constància de gairebé 90 morts, però adverteix que la xifra serà més alta, una opinió que també comparteix a Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, que en declaracions també aquí al programa reclama una resposta ràpida de les administracions.
3: Es terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça, diuen, nuclear del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a aquesta negociació i assegura que així li han demanat Teheran i els altres països de l'Orient Mitjà. Afegeix que Israel dona suport a la seva decisió. Mentrestant, Israel, que continua bombardejant Gaza, malgrat l'acord anunciat divendres pels Estats Units que preveu un desarmament de Hamas i també la retirada de l'exèrcit de la franja. Doncs bé, aquesta matinada, almenys 8 palestins han mort per bombes israelianes a diverses poblacions de Gaza. Segons la defensa civil palestina, han impactat contra habitatges civils, contra llocs on viu la gent, cases. Dissabte, l'exèrcit d'Israel ja va matar també 8 persones en altres atacs a la franja. Hamas ha signat aquest acord per desarmar-se, anunciat per Washington, però posa la condició d'aquesta retirada gradual de les forces. Israel, com diem, encara no s'ha pronunciat oficialment. Mentrestant, a Grècia hi ha alerta màxima ara mateix pels incendis forestals, sobretot en una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho estan fent, de fet, en condicions que són extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Aquí, a casa nostra, Catalunya, avui baixa a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendi i es reobrirà l'accés a alguns espais naturals, Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i també Prades. I una notícia destacada també d'aquesta jornada, a partir d'avui totes les empreses, les administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea, que, com diem, entra en vigor avui. Es considera, per tant, el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va crear a partir de l'escàndol provocat a finals del 2005, on es van viralitzar, segurament ho recordareu, milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake. És Rosalía, que ha aprofitat el seu primer dels 4 concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica famosa que va generar a les xarxes ara fa uns dies en repiolar un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu efecte per aquest país.
4: Yo ahí escuroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me sale fatal lo que me dio.
1: Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació, com sentíem, dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena de Buenos Aires. I finalment, esport, sapigueu que el Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi, el trofeu Costa Brava per 1-4. Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París i victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení.
5: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades. Posem el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana. Tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Passen 5 minuts a les 10. Aquests últims dies hem seguit amb certa inquietud el cas de la intel·ligència artificial desenvolupada per OpenAI, que es va escapar del control de la companyia i, per decisió pròpia, va hackejar una altra plataforma i altres serveis d'internet. La història ha revifat el debat sobre els límits i el futur de la intel·ligència artificial. I si ara recordem això és perquè justament avui, com deia ara la Sara Riera en aquesta actualització informativa, avui entra en vigor el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial, que és part de la llei de la IA de la Unió Europea estrenada tot just fa 2 anys.
1: El desplegament d'aquesta normativa serà progressiu, és a dir, avui no entraran en vigor totes les mesures, però sí que marca un abans i un després en l'ús de la IA a Europa de forma segura i respectant tots els drets. Ens volem fixar avui en una d'aquestes novetats. Si es comercialitza, per exemple, una cançó, una imatge o un vídeo creat en via, serà obligatori que portin una etiqueta que n'informi l'usuari. Volem entendre com s'organitzarà això, quines etiquetes ens trobarem i, en definitiva, com estem encarant la IA a Europa.
0: I en voleu saber més? Doncs a partir d'ara pareu l'orella.

0: per informar amb diligència i com cal, si el tamacle que escolteu és intel·ligència artificial.
1: Doncs això, el que sentiu, etiquetes per deixar clar què estem consumint. La peça musical que acabem de sentir té una lletra pensada per nosaltres, però la veu i la música l'ha posat la intel·ligència artificial. I no cal que us diguem que hi hem estat molt poca estona. Bé, concretament, qui s'hi ha estat molt poca estona és en Gerard López, el nostre company de la redacció. Gerard, bon dia.
2: Hola.
1: És fàcil, això de fer música...
2: És bufar i fer píxels, m'entens? És molt fàcil. Segons les plataformes de streaming, atenció, com per exemple Deezer o Apple, la música que genera per IA, en bona part també creada per les mateixes màquines i granges d'IA, pot arribar a suposar fins al, atenció, 44% de tot el material que reben cada dia. I això, a més, va a més.
3: I més enllà d'aquest reglament europeu que dèiem a l'inici, el sector de la indústria musical s'ha posat d'acord a nivell mundial per etiquetar les cançons amb un estàndard comú. Què vol dir això, Gerard? Doncs que serviran d'entrada que la seva música a les plataformes amb una etiqueta nova.
2: Doncs sí, si són cançons on la veu, la composició o una part clau dels instruments s'ha fet amb intel·ligència artificial, per exemple, la sintonia que estem sentint ara de fons, mostraran una etiqueta amb les paraules IA en majúscula. Visualment, una etiqueta negra. I si són cançons on la intel·ligència artificial s'ha usat només en alguns aspectes concrets, com alguna pista musical específica, aleshores portaran una etiqueta amb les lletres IA també, però en minúscula. Visualment, una etiqueta blanca.
3: Gerard, i aquesta peça musical tan simpàtica, amb què ens has deleitat a l'inici d'aquest tema, portaria l'etiqueta negra o blanca?
2: Jo crec que bastant negra, en el sentit de que la lletra és nostra, però tota la resta l'ha fet la intel·ligència artificial.
1: I aquests clings també són intel·ligència artificial?
2: No, això són aportacions naturals del guió.
1: Molt bé. Escolta, què es vol aconseguir amb aquesta mesura? Ens preguntem, frenar la producció desbocada amb intel·ligència artificial, per exemple, evitar frau amb la intel·ligència artificial, que és el que ha engreixat amb obres o veus humanes protegides, ordenar, posar ordre a qui es queda els royalties i els usuaris. Realment els importa si el que escolten és fet amb intel·ligència artificial o no?

0: i és un fet bastant massiu, com heu comentat abans, i el que ara el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura. Tot això afecta els drets de propietat intel·lectual que tindrien les cançons que s'hagin fet amb intel·ligència artificial i també afecta, entenem, el coneixement i la transparència per part dels usuaris.
1: El que diu l'Eva, entenc, però, Eva, que la intel·ligència artificial ha anat per davant i ara nosaltres hem d'anar, no?, com deies tu, doncs, a posar normes, a posar-hi ètica, no?, a posar-hi una mica de legalitat, no?, correcte?
0: Sí, això passa sovint, i en la música ens ha passat diverses vegades ja, que és que la tecnologia va per davant de la legislació, llavors crec que és un encert per en aquest moment que, per exemple, la indústria es posi d'acord en el fet de com amb unes normes de consens, de com atendrem aquest tema que la tecnologia va més de pressa que la llei.

0: aquesta cançó jo diria que em sona, no sé, no és que sigui especialista en aquest gènere, però...
1: Sí, carai, jo, a mi no, la veritat.
2: La coneixeu? Aquesta peça té 5 anys,
0: sí.
2: D'acord? Es diu I Feel the Wires, és del 2021, és una de les primeres creacions que es van fer amb intel·ligència artificial aquí a Catalunya.
0: Va ser, sí que no ho sabia.
2: Sí, va ser un projecte creat pel col·lectiu AIMCAT, va ser un projecte premiat, i al seu darrere hi ha el músic Pere Pèries, que ell també és compositor, és tecnòleg, és tecnòleg creatiu, i té molt clar, Pere Pèries, que la indústria ha decidit ara sí, finalment, moure fitxa. Per què?
3: Hi ha una necessitat, d'identificar, de regular. És com quan es van inventar els cotxes, que va haver-hi un període fins que no es van inventar els semàfors, que els cotxes atropellaven gent cada dia, no? Llavors, no és una necessitat del públic, és que s'estan trobant aquestes distribuïdores que els arriba molt material, que, clar, aquest material, com es distribueixen els royalties, com es distribueix les regalies, no?
1: Eva, necessitat de regular, aquest és el moll de l'os de la qüestió.
4: Sí, necessitat de regular, però sobretot per adaptar la realitat a un sistema que en realitat vol donar una manera de viure als nostres creadors i també entenc que una manera de sobreviure. Llavors, si bé la intel·ligència artificial fa música, bueno, la indústria protegeix els artistes que aporten uns fets creatius que la societat a la llarga ha de gaudir. Llavors, d'alguna manera, és necessitat de regulació, però en ve de tothom.
0: En ve de tothom, i ara que deies, clar, els artistes tenen la part creativa, però d'això se'n deriven uns royalties, no? I com es reparteixen els royalties de la intel·ligència artificial? I no sé si esteu ja en disposició de calcular si estem parlant de molts diners o pocs.
4: Bueno, en això dels royalties tot fa una mica de mal dir perquè és bastant opac. Llavors, per exemple, les plataformes en un període fixen, es recapta tot allò que es paga en subscripcions. Llavors es reparteix amb tot allò que s'ha sentit en aquell període, en aquell territori. I clar, el fet de que impacti, doncs, per exemple, si apareix un 44%, que, com a data estimada, d'intel·ligència artificial, pot ser que aquelles escoltes vagin a parar la intel·ligència artificial i això significa que hi hagi un cert estalvi en pagament de drets per part de les plataformes. Si això l'afegim, que els algoritmes funcionen per volum d'ús i, i no en tenim gaire accés a com es dirigeix als usuaris, doncs sí que ens podem veure afectats, i si no ara, doncs molt a la llarga.

0: Tornant al tema de les etiquetes, Eva, és optatiu. Les discogràfiques i les plataformes no hi estan obligades. Per tant, això tindrà efecte?
1: Jo crec que sí. O sigui, a veure, evidentment, un acord sectorial no es pot fer obligatori, o sigui, hauria d'acabar sent llei. Però per la nostra experiència, també fa un... Quan va entrar el digital, es van fixar els ISRCs, que eren una manera d'identificar tots els arxius musicals, i el sector ho va assumir amb naturalitat, i ara, gràcies a això, podem identificar cada cançó amb un número que ens permet dir si és qui és el titular i ens permet

0: veure si ha estat autoritzada o no. Amb la qual jo penso que acabarà sentant-se com un ús perquè és convenient per tots.
1: Perquè, Gerard, posem-hi una mica d'ordre, perquè fins ara les plataformes anaven, crec, cadascú una mica a la seva, oi?
2: Sí, una mica... saps els carregadors de mòbil abans? Que sí. Cadascú Ui. Anava... cadascú sí, tenia sí. el seu? Doncs sí. això, una mica. Mira, quatre exemples ràpids. Deezer. L'any 2025 va començar a aplicar intel·ligència artificial per detectar les cançons que li arribaven, que estaven fetes a IA, i que eren molt consumides per més intel·ligència artificial, cosa que més crea una dinàmica absolutament artificial. Objectiu de Deezer, reduir de forma important aquest streaming artificial, reduir les recomanacions massives falses, que també hi són, i controlar quanta música a IA els arriba. El que passa que això molt a nivell intern, no tan visible. YouTube. Si us hi fixeu, sovint ja mostra una etiqueta a YouTube, però no tant per la música, sinó per els vídeos, per les imatges que detecta quan s'ha fet a IA. I a més també poden posar l'etiqueta que els mateixos autors també han de col·locar quan pugen música. Si és que són honestos.
1: Anava a dir, clar. Això ho fa tothom? Perquè, clar, ho hauríem de veure.
2: Això és una altra pota que podem tocar després. Spotify. Sí. Spotify detecta bots, elimina música tramposa i si entres al crèdit de la cançó, entrant al crèdit, allà hi trobes la informació. També té una marca, però no per la música, sinó per als autors, per verificar si l'autor és de carn i os. I per acabar, Apple Music tenen el sistema de metadades ja a punt per mostrar aquesta nova etiqueta que ha de venir, sempre que, evidentment, la música que li arribi porti aquesta nova etiqueta. La metadada, entesos? De fet, aquest nou etiquetatge hauria de ser fàcil d'incorporar per tothom, perquè ara mateix tota la música que estem escoltant sempre ja porta adjuntades moltes metadades. Per exemple, el país d'origen, el codi de la discogràfica, l'any de registre, és com una matrícula, per entendre'ns, que es coneix com el codi de gravació estàndard internacional. En anglès, les sigles ISRC. Escolteu això. Yeah!

0: Ja, digues, digues, Núria, digues.
1: Home, ara m'estàs dient que Miqui Núñez és intel·ligència artificial.
2: No, aquest sí que l'hem conegut, eh? Aquest sí que l'heu conegut.
1: Ara teníem el titular aquí, ja.
3: No, aquest és un exemple que us volia posar. Miqui Núñez té força cançons amb la discogràfica Música Global, que estan penjades, per exemple, a Spotify, no?
0: Sí.
3: Doncs bé, si, per exemple, ara en Miqui Núñez se li acut fer una cançó Mia, els responsables de Música Global haurien d'afegir aquesta indicació amb aquest nou etiquetatge que s'afegiria a les metadades de la cançó que abans explicàvem.
0: Però l'encarregat de fer això és la discogràfica o la plataforma?
4: No, serà la discogràfica o els agregadors. I el que abans volia comentar-vos que se m'ha passat és que també aquesta obligació d'etiquetatge també ve com a conseqüència del reglament de la Unió Europea de la intel·ligència artificial, que ha entrat en vigor ara a Espanya i que és obligatori etiquetar en relació a la intel·ligència artificial una sèrie de paràmetres, amb la qual la indústria, tot aquest acord arriba en un moment bastant bo des del punt de vista de la regulació, que tot i no sigui obligatori, sí que serà obligatori cert etiquetatge d'informació.
0: Escolta, clar, tot això ara, si mirem cap a casa, la pregunta és, estem preparats per adaptar-nos a això, per posar en marxa tot això, la indústria catalana, vull dir?
4: A veure, jo crec que estan en disposició d'afegir aquest camp i de buscar la informació. Una altra cosa és que cada vegada que s'implementa un canvi, hi ha un cert període de transició, però jo crec que sí que estem preparats, ho hem fet sempre, o sigui, sempre ens hem acabat adaptant a les noves circumstàncies i crec que sí, que ho acabarem fent.
3: És interessant també tenir clar un concepte que ens ha fet notar en Pere Pèries, també ara fa un moment l'Eva, que és una cosa diferent en relació a l'oferta o la demanda. Què vull dir? Que Apple o Deezer, que tinguin cada dia aquest 35-44% de pujades
0: és
3: de música
0: molt,
3: feta a Mia, que és molt, això no vol dir que el percentatge de consum sigui el mateix. Escolteu això. La música...

0: Sí, ja, ja la conec, aquesta cantant també. Sí, sí, la coneixem,
1: aviam
0: no?
1: Si surt d'aquí el hit de l'estiu.
0: L'Eva Riu també, eh? Tota aquesta producció, Eva, que és molt massiva, la fan sobretot màquines a gran escala. Però com fan el negoci aquí?
2: Bueno, jo el que penso també és que la fan màquines a gran escala, però si no hi ha una regulació o no hi ha una informació a l'usuari, ens trobaríem cada vegada més. Perquè, clar, si penseu que Spotify, qualsevol persona que crea alguna cosa a casa ho pot pujar, clar, al final acaben competint en el mateix escenari, inversió en músics i en anys d'aprenentatge i amb un esforç creatiu que evidentment fa la producció més cara, amb cançons produïdes per qualsevol persona a casa seva o jo mateixa que no tinc ni idea, saps? Llavors, tot i que ara no sembla que les dades no són, vale, és un 3%, no és molt, hi ha dos temes que a mi personalment em preocupen, que és la tendència a música més simple, amb la qual molt més comercial i més fàcil de ser acceptada per l'usuari d'una forma sistemàtica, i després també la falta d'educació musical, perquè cada vegada consumirem coses amb menys qualitat, perquè la intel·ligència artificial, depèn de com la facis servir, és una reiteració.
3: Hem tocat la indústria i les plataformes, però ens queda una altra pota, que són els autors. Sabeu quants usuaris estan subscrits a la plataforma de creació de música artificial Suno? Doncs la dada ha sortit publicada fa uns mesos a la revista Forbes i és una xifra amb uns quants zeros. La plataforma

0: milions de seguidors. Yeah. 2 milions. Gerard, no sé, autors com en Pere Pèries, com treballen amb la intel·ligència artificial? Quins plantejaments ètics es fan ells?
1: Clar, aquí hi ha de tot, com pots imaginar. No? Cada creador és un món, tothom pot fer el que vulgui, evidentment, només faltaria, però en el seu cas, per exemple, ell fa servir la IA per investigar i per experimentar. No perquè sigui una màquina que li faci la feina. En Pere Pèries col·labora, atenció, amb l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya i es fa preguntes. Qui serà l'àrbitre que decideixi posar una etiqueta o una altra? Com es comprovarà aquest origen, no? O dit d'una altra manera, hi ha algun procés per traçar una mica com s'ha fet aquella cançó?
2: Bueno, jo crec que en el moment en el que hi ha les etiquetes, després, evidentment, també estan treballant en sistemes d'identificació de quan s'ha fet servir o no. Llavors, el que us deia del període transitori, a mi em fa l'efecte que ens ha passat en altres moments, on durant el període transitori la infracció es anirà cercant i serà un moment polèmic, però arribarà un dia en el que serà automàtic que tu pugis algú i les eines, o sigui, l'eina tecnològica identifiqui que està fet servir. Llavors, aquí l'ideal seria que el responsable fos la plataforma, però si més no, si la indústria té el consens, la indústria entre ells mateixos es poden anar regulant, com hem anat regulant altres infraccions.
3: I aquí, Gerard, també sumem un altre problema ètic i legal d'origen, que són els copyrights de les fonts.
1: Sí, perquè perquè més enllà d'aquests bucles infinits que pot sortir quan la IA recomana IA i la mateixa IA la trenca, des de bon principi podem topar encara amb un altre element que és molt delicat. Què passa si la IA que jo faig servir em fa una cançó nodrint-se de veus humanes o patrons de músiques protegides?
4: Què passa? Que si tu fas servir una eina com aquests grans models de llenguatge com Suno, Udi o altres, que s'han entrenat amb material dubtosament adquirit, perquè molt material és amb copyright, aleshores ja hi ha un altre tipus de conflicte ètic. Jo aquests no faig servir, per exemple.
0: Eva, què passa si un autor ha fet un producte amb una intel·ligència artificial que s'ha entrenat amb veus que tenen drets d'imatge o música que tenen drets d'autor? Se l'està jugant? Se l'està jugant l'empresa que ha generat aquesta intel·ligència artificial fraudulenta? Clar, és que tot això és complex.
2: Sí. A veure, en el moment que la veu és reconeixible i la pots identificar, aquí està claríssim que com a dret de la personalitat tu podries prohibir aquella cançó immediatament. Des del punt de vista de la propietat intel·lectual, la situació és més difícil, perquè la nostra llei de propietat intel·lectual permet les influències, permet la imitació d'alguna manera, sempre i qual no sigui plagi, no sigui idèntic. Llavors, quan tu agafes això en un sistema, quan tu agafes el resultat, pot ser similar, però has d'acreditar que ve d'una eina, d'un model d'IA en el qual s'han fet servir les teves obres per ensenyar-la. I això ara mateix em sembla difícil. El que passa és que també crec que també la normativa europea el que obliga és a que els models d'intel·ligència artificial que operin a Europa han de tenir molta transparència respecte al seu funcionament intern i com han estat entrenats. Llavors, en això hi haurà una agència que haurà vetllar pel compliment d'aquestes sol·licituds de copyright, bueno, i tot això serà per llarg, però s'està treballant.
3: Som al Tot es pot parlar avui endinsant-nos en tota aquesta nova normativa pel que fa a la música generada amb intel·ligència artificial. Hem parlat de les plataformes, hem parlat dels autors i creadors, i ens queda encara una última pota que és tan important o més que la resta, que són els usuaris.

0: Eva, si una cançó ens agrada, com per exemple aquestes que ens ha fet el nostre estimat company Gerard López, ens hauria d'importar gaire saber si és fet amb intel·ligència artificial o de vegades també ens deixem endur pels prejudicis? El que deies abans també de l'educació musical i tota la motxilla que portem cadascú.
1: Ja, això és una opinió molt personal. A mi m'importa. I si crec, si penso en el futur, si crec que ens hauria d'importar una mica, perquè ara mateix estem en un... Això és com un llac enorme d'aigua, que és aigua estancada, s'acaba podrint. Llavors, durant uns anys, tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament innovadores o sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
2: I això, pensant en el futur, quin col·lectiu del present es troba més indefens i vulnerable? Com sempre, els més petits,
3: els menors.
2: Per això, la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, l'Anna Plans, ens fa aquest recordatori.
4: L'infància és més vulnerable a la desinformació, a la manipulació emocional i a la confusió entre allò que és real i allò que és artificial, no? Per exemple, quan un vídeo, una veu, una cançó sembla humana, però no ho és, el risc no és només de contingut sintètic, entre cometes, no? Sinó d'una pèrdua de confiança i d'exposició a missatges inadequats per la seva edat.
2: És veritat que les etiquetes de la música amb IA no són potser el principal mal de cap dels pares, però què passa? Que aquí tot suma. Les etiquetes poden ajudar, el que dèiem ara fa un moment, a combatre un risc, que les futures generacions tinguin referents musicals massa uniformes.
4: Clar, d'aquí uns anys ens trobarem amb una infància que no tindrà pensament crític, no tindrà aquesta capacitat per triar, decidir, de reconèixer formats, de reconèixer enganys, de ser més manipulats digitalment. La idea clau és que també tant la canalla com les famílies sàpiguen que és contingut generat o manipulat amb la IA i que aquest tipus de contingut no circuli amb el mateix nivell d'opacitat que material creat per persones.
2: I és clar, una cosa porta a l'altra. Qui no et diu que un consumidor de música ràpida, fàcil i barata, que acaba normalitzant un món fàcil, ràpid i barat, d'aquí un temps no es convertirà en un creador de música ràpida, fàcil i barata? Fixem-nos en la plataforma Suno, que dèiem abans, la que permet fer música mia, no? I també amb la seva filosofia. El seu director general es diu Michael Schumann, que és el CEO de Suno, va fer unes declaracions que van indignar músics com en Pere Pèries.
5: El CEO de Suno va dir: és que nosaltres el que volem és que tota la part avorrida de fer música, això d'haver d'estudiar música, haver de practicar un instrument, tot això que és tan avorrit, això evitar-ho, i que vagis directament al resultat. Qui diu això no ha entès què és la música, perquè la música té una part, quasi et diré, tribal, de connexió entre les persones que fan música, amb la gent que rep aquest art. És molt interessant que la irrupció de la IA ens planteja un mirall com a societat.
0: Eva, la intel·ligència artificial ens planteja un mirall com a societat. Ho veus igual?
1: Absolutament d'acord amb el Pere i amb l'Anna.
3: Eva Faustino, advocada, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans. Escolta, moltes gràcies per les explicacions i per les opinions, això també. Molt agraïts per il·luminar una mica tot aquest camí, que desconeixem tant. I Gerard, també moltes gràcies. Ens veiem ara a la redacció.

0: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades. Encara que ho vegis diferent, tot es pot parlar.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
5: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
6: i de sobte es fa el silenci.
7: Que no és mai bon senyal.
5: Esdevenir un viatge a la mort.
8: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
5: Nits sense ficció. La implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
0: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Són 2:15 del matí, és diumenge, i aquesta sintonia la vam escollir per recordar que ens havíem d'aturar, havíem d'aturar-ho tot quan sonés per escoltar els pensaments de la Maria Rovira, Oye Sherman, que avui comparteix amb nosaltres els propòsits de vida que s'ha fet. No els de cap d'any, no, no, no. Els que s'ha fet per ara. Propòsits per l'estiu.
1: La gent es fa propòsits d'any nou al gener i propòsits de curs nou al setembre, que tots sabem que són els que valen, però ningú es fa propòsits d'estiu, perquè la gent fa el que pot a l'estiu, suposo. Jo en tinc uns quants. Vull llegir molt. Tinc una pila de llibres que comença a ser tremenda, però tot ho farem. Metamorfosi de la Míriam Cano, Poeticismes del Josep Pedrals, Pel carril del mig d'Albert Pijuan, Amanida barrejada de la Nora Ephron... Tot ho farem, de veritat. També vull fer el rècord mundial de migdiades. Més d'un al dia és accés? Només pels covards. Jo crec que no. La migdiada del bisbe a reivindicar. Vull oblidar-me del mòbil i sospito que l'hauré de llançar al mar per aconseguir-ho. També vull calar foc a totes les meves pertinences i tornar a començar. He pensat a fingir una mudança, fins i tot, col·locar-ho tot en caixes i tornar-ho a posar. Un altre objectiu d'estiu, dir més la paraula tanoca. És boníssima, tanoca. Tanoca ve de l'occità tanoca, que vol dir tros de fusta, que en castellà seria tarugo, un altre mot meravellós. Vull jugar a escacs i ping-pong. Esport, però no gaire. Vull menjar fruita de temporada, endavant l'albercoc, el préssec, la nectarina, la pruna, la figa, el meló i la síndria, perquè quan no hi sigui, la trobaré a faltar. A sac amb la col·lecció d'estiu Pachamama. I vull veure Dirty Dancing. La vaig veure per primera vegada al confinament, tardíssim, i pff, quina pel·lícula més bona. Tanquem, doncs, posant Hungry Eyes.

0: Montse Virgili, molt bon dia.
1: Ai, aquesta cançó, mira, em posaria a plorar de l'emoció, m'encanta. És que sento la paraula meló i ja em poso tontíssima.
0: És que Antònia Font, és que sempre tenen una cançó per tot.
1: Ai, em molé, em molé. Home, perquè ara ve l'estiu, com diu aquesta cançó, i clar, bé l'estiu, vull dir que ja estem a l'estiu,
2: sí,
1: allò,
2: som, sí,
1: i clar,
2: sí.
1: Per mi un dels plaers més grans està sota una figuera, sota un xiprer, sota un molló, sota on vulguis, eh? Alguna cosa que tingui fulles perquè em pugui posar a llegir sota, perquè crec que estem tot l'any produint i a l'estiu hem de decréixer.
0: Ha de ser un moment de descans o de decréixer? A veure, hi ha diferència aquí?
1: No,
0: què vols dir de decréixer?
1: Decréixer és a dir, tot allò que ja tens, aprofitar-ho. I jo crec que llegir és una manera de barrejar el que tens tu en el cap amb allò que llegiràs, i per tant consumeixes menys energia, perquè estàs sota d'un arbre, no emprenyes tant, no sona tant el mòbil, i ets feliç, per fi.
2: I estàs generant, però al mateix temps estàs generant idees, estàs generant imaginació.
0: No ho he d'entendre jo, eh?
1: Exacte. Piscina municipal, el que vulgueu.
2: No cal anar-se'n no, molt lluny, no?
1: No, home, no. És que...
0: Jo sí que estic d'acord, però que a mi, almenys a l'estiu, és un dels moments que més plaer em provoca llegir, perquè estàs amb el... A l'estiu, vull dir, de vacances, eh? Amb el cap allò una mica encefalograma pla.
1: I el gronxador,
0: i llegint,
1: amb un gronxador.
0: I el sol, i poca cosa.
1: Sí.
0: Vinga, va, Montse, doncs què vols fer? Vols anar a llegir a on? A sota la figuera de quina piscina?
1: No, on vulgueu. Ah. Jo no m'hi posaré amb les vostres piscines, però jo el que sí dic és que intentem fer una mica de quilòmetre zero.
0: Clar.
1: Perquè també llegir és una manera de no agafar avions.
2: Però escolta, a veure, acabo de comptar i em sembla que tu ens vols parlar d'algú que quilòmetre zero no és ben bé, perquè hem de desplaçar-nos una miqueta,
1: tens
2: no?
1: Tens raó, però clar, potser ens està escoltant algú de Sallent o d'algun poble del Bages, perquè ara des d'aquí la Diagonal 614, on nosaltres treballem, fins a Sallent, ho he comptat avui, ho he comptat amb el Google Maps, també t'ho diré,
2: veus?
1: I són 66 quilòmetres.
2: Veus?
1: 66 quilòmetres, que no són 6.000.
0: Això és quilòmetre zero, està perfecte.
1: Exacte. I a més, doncs, això que dèiem, algú s'escoltarà de Manresa i Balsareny. Sí, vaig al gra.
0: Sí.
1: Per cert, Balsareny, piscina xulíssima.
2: Vaig al gra, vinga, estira.
1: Piscina xulíssima, que
2: apuntat,
1: us recomano molt.
2: Apuntat.
1: Davant de la piscina hi ha una llibreria, és que ho dic
0: I
1: perquè...
0: I com és que coneixes la piscina de Balsareny?
1: Perquè hi vaig anar a presentar els moixons. Un llibre que també us hauríeu de llegir, i ho deixo aquí.
2: Un llibre fet per Montse Virgili.
1: Exacte.
0: Va,
1: però hi ha una llibreria que es diu La Tempesta, que us la recomano moltíssim,
2: va.
1: Cafeteria, i davant d'allò. Però bé, prou, la
2: Vinga,
1: cosa
2: va,
1: és que us vull parlar de Saràs la Vall, d'Irene Rubio, d'un llibre publicat per l'altra editorial, que es va endur l'últim Premi Documenta, o sigui, és a dir, una persona jove, de veritat.
2: I per connectar-ho tot, Irene Rubio és de Sallent, val? Ja està
1: exacte,
2: feta la connexió.
1: Exacte, sí, menys mal que hi ha algú que posa ordre. Primer de tot, aquesta és la primera novel·la de la Irene Rubio, no us sembla, perquè escriu de meravella, és una distopia que ens va molt bé, perquè jo penso que vivim en uns mons avui en dia molt estranys, i té aquest punt de realitat, però no us imagineu vides d'altres planetes, ni surrealismes, ni...
0: No és ciència-ficció.
1: No, per a res. No. Sí.
0: I com comença el llibre? On ens situem?
1: De fet, el llibre comença amb un incendi, que és jo crec que és el moment que estem vivint, doncs, aquest estiu, a la Vall Seca, que apaguen les dones del poble, perquè els homes no s'hi acosten, en aquesta vall. De fet, aquesta vall està maleïda i es diu que no s'hi ha d'anar, mentre que les dones del poble estan convençudes que qui en marxi morirà. Aquesta és com la premissa.
2: Però i qui ho explica tot això? Qui ens explica aquesta història o qui és el protagonista?
1: Doncs mira, és ben curiós perquè la història es desllorigua a través de les dones del poble i cada capítol és la veu d'una dona. És una cosa que d'entrada podia ser feixuga i difícil, però ho fa també la Irene Rubio, que d'alguna manera acaba encavalcant-ho d'una manera superprecisa. Són dones que no tenen nom, però cadascuna t'explica la història des de la seva perspectiva, jo crec que com fem tots, no?
0: I és una novel·la rural, diries, Montse?
1: Podríem dir que sí, però només en part, perquè també ens parla d'una ciutat amb barris marginals, pisos ocupats, violència... El que fa justament la Irene és posar en dubte allò que ens han dit sempre. I això... Ho fem així perquè es fa d'aquesta manera, que ho hem sentit moltes vegades.
0: Sí, això no ho fem així, no, sempre s'ha fet igual.
1: Exacte, doncs ella diu...
2: I no cal trencar-ho.
1: Això era una frase que li havia dit la seva mare, no?, sobre els macarrons, o no sé què li havia passat, perquè va llegir una entrevista, i ella va voler trencar això. Les coses sempre s'han fet així, i, doncs no, però les coses sempre s'han fet així, però un dia es poden fer d'una altra manera. Les protagonistes viuen en un context de sequera extrema, l'aigua s'ha acabat, que clar, aquest és l'element distòpic,
2: exacte,
1: però tampoc
2: tan
1: distòpic.
2: Però tampoc tan allunyat,
1: exacte.
2: Sí.
1: Arriba al col·lapse i ella explica que és una rèplica dels pobles dels seus avis, que ella, doncs, de petita estiuejava a Castella-La Manxa, on ella hi va passar molts estius, i Això m'ha encantat, no? Perquè ella diu que no veia molts homes al carrer perquè treballaven o eren al bar, això a Castilla-La Mancha, sí, i també sí, et dic sí. que a Benissanet, si
2: sí,
1: vols, mentre que les dones sempre anaven amunt i avall i parlaven amb les veïnes, feinejant i tal. I d'aquesta imatge, d'aquest món de dones, li va venir la idea.
2: I ens pot recordar altres novel·les, altres referents culturals?
1: Molta gent diu que se'l sembla a la Irene Solà, jo crec que és molt diferent, però que jo crec que escriu molt bé, però entenc perquè ho diuen. Perquè
0: home, la Irene Solà, amb la novel·la de Cantó jo a la muntanya balla.
1: Exacte, també al món rural.
0: Anteriorment amb els dics,
1: sí,
0: també.
1: Totalment.
0: I aquest punt també, no sé si distòpic dir-li, però que, sí. que tot tenia veu allà, no? De
1: I
0: la
1: tant.
0: Natura.
1: I tant. Hi ha alguna cosa d'Irene Solà, hi ha molt d'Úrsula Caleguin, jo crec que, de veritat, l'hem de subratllar aquesta noia perquè ens donarà moltes alegries.
2: I per llegir-la...
1: Perquè jo digui que gent jove escriu bé, és que escriu molt bé.
2: Doncs va, per llegir-la en una piscina i sota un arbre.

0: Més llibres sota l'arbre encara o canviem d'emplaçament?
1: Ara em torno a posar nerviosa, és que sento el Roger Mas i escolta, se m'encenen totes les alarmes. M'encanta aquesta veu.
2: Tranquils, queda't sota l'arbre, queda't sota l'arbre, relaxadeta.
1: Crec que m'hauré de passar en ventall, que m'ha fet calor. Mira, si haguéssim de recomanar un dels llibres més fascinants d'enguany, i jo diria, per si encara no l'heu llegit, El pit adormit, de la poeta Dolors Miquel. En aquest llibre no és un llibre de poesia, és un llibre de prosa. És a partir d'un moment de dificultat, perquè està estirada al llit, de l'hospital, en un homenatge a la muntanya màgica de Thomas Mann. La Dolors Miquel també ens parla, podríem dir, del món dels malalts, perquè ella en aquell moment es troba que li diagnostiquen un càncer de pit, l'han d'operar i després, no us faig spoilers, però la cosa encara es complica més. Aprofita aquest moment de trobar-se tan malament per escriure el llibre des del llit de l'hospital i, de fet, treu una força, jo diria que descomunal, sobrenatural, perquè jo la vaig entrevistar i li preguntava com t'ho has fet? Perquè si estàs amb quimios, amb operacions i tal, diu, és que ni ho sé ni jo mateixa, no?
3: I és una biografia, Montse?
1: Doncs mira, és una biografia perquè aprofita aquest moment difícil de la seva vida per recordar des de la seva infància fins a l'edat adulta l'època dels recitals de poesia als anys 90 per tota Catalunya, el seu desig de convertir-se en poeta quan era jove, els seus estats d'ànim, ens parla de l'amor, dels homes en el món de la poesia i del lloc que ocupava ella com a dona en un ecosistema que era eminentment masculí.
3: Però llavors sí que parla molt d'ella.
1: Parla molt d'ella, però també hi ha una altra part del llibre que és una feinada i que és meravellós, que tampoc no sé com s'ho ha fet, perquè és un viatge interessantíssim perquè parla de totes les representacions al llarg de la història de l'art, del món, sobre el pit femení. O sigui, que és una enciclopèdia.
0: El pit femení en
1: les muntanyes,
0: en
1: les escultures, els quadres... Tota la història de l'art, el servei del pit femení, com ha estat símptoma i signe de la feminitat en tots els sentits, i què passa quan t'amputen un pit, què significa això, perquè està sent menys dona, no? Uau, pell de gallina amb aquest llibre. No és un llibre, és una catedral, això.
0: Dolors Miquel, també sota un arbre.
4: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen.
1: Ric, perquè entes...
3: Et deixo.
1: No, perdó, perquè entes la frase. Són 5 anys d'estudiar alemany. Ja, no passa res.
0: Ara ens la tradueixes.
1: No,
0: sí, home,
1: no, tonteria,
0: sí.
1: Res, no sabia si prendre el teu cafè, no sé què diu, però bueno, m'ha fet gràcia com ho ha dit, ja està. Adéu.
3: Vinga, va, Montse, perquè... un altre llibre que t'ha sorprès, volies dir.
1: Sí, un llibre que m'ha sorprès.
3: La cançó, de cop i volta, però, sí, però venies a parlar d'un llibre.
1: No, però també la cançó, perquè no l'he posada, perquè sí.
3: No.
1: Canta en alemany, perquè aquest nostre autor nostradíssim, meravellós, que adoro, Francesc Serés, fa anys que s'ha anat a viure a Viena, i allà ha estat pare. I per mi és un escriptor, un dels grans escriptors catalans, nascut a la Franja, va viure anys a Olot, i els últims anys va anar a viure, la seva vida va canviar, va anar a viure a Viena, a Gras, i ha tingut un fill a les Belleses, podríem dir, als 51 anys.
0: Però clar, ens estàs parlant de Francesc Serés, que el coneixes perfectament, els dos, perquè t'ha sorprès.
1: Perquè ara en té 54 i ha escrit aquest llibre autobiogràfic perquè no solem, o sigui, hi ha molts llibres de dones parlant de la seva maternitat i del que ha significat per elles. Però no tenim gaires històries d'homes explicant què he volgut dir convertir-se en pares, no? I a més també perquè els llibres anteriors, ell havia escrit llibres de persona molt llegida, per exemple, va fer Els contes russos, que era una meravella, era un homenatge a la literatura russa. Després sí que els últims dos eren més autobiogràfics, perquè va fer ell meravellós de dos jubilats desenganyats pel procés. Però aquí parla directament d'ell i de la seva vida.
0: I com l'ha organitzat? Com és des del naixement del nen? És el sentiment de pare només?
1: Exacte, es tracta d'un assaig on decisions personals i dubtes íntims conviuen amb reflexions sobre la paternitat, la identitat, l'amistat, la família. Aprofita i tot això, diguéssim que el naixement del fill li serveix per preguntar-se moltes coses, no? Aprofita per parlar de la deriva d'Europa i del món, des del naixement fins al primer aniversari del seu fill. I també el món aquest estrany on se senten els homes moltes vegades en el món de la maternitat, també. S'estructura el llibre, el llibre recorre un període d'un any amb els capítols dividits per mesos. I la gràcia és que el fill no és el prota, que podria dir, ai, és que ets mono, no sé què.
0: No.
1: Sinó que és una excusa per parlar de molts temes que l'ocupen i el preocupen. També el fet d'anar a viure a un altre país,
3: per
1: una llengua nova...
3: Per tant, no és un llibre només de la paternitat o la maternitat. No. És un llibre que va molt més enllà, no? I que el fill és l'excusa per tocar tots aquests altres temes que comentaves.
1: I també la idea de per què tenim fills, no? Perquè ara la maternitat cada cop s'enredereix més i la paternitat, però per què els tenim? Què volem? Què esperem? No?
3: És una gran pregunta, aquesta.
0: Sens dubte. I en tot cas, escolta, molt encertat, Francesc Serés, amb aquest llibre sobre la paternitat, que és un punt de vista complementari al que deies a tots els llibres que sí que existeixen ja sobre l'experiència de la maternitat. Francesc Serés...
1: El primer any, que no hem dit el títol. Disculpa meva, que no l'he dit.
0: El primer any, de Francesc Serés, correcte. Francesc Serés, que ha acompanyat avui a Dolors Miquel i a Irene Rubio, tot sota un arbre i a prop d'una piscina, sí?
1: El que vulgueu, Montse també, Virgili. El mar em serveix.
3: Ha estat un plaer tenir-te'l, tot es pot parlar, Montse Virgili.
0: Exacte.
3: Descansa.
1: Gràcies.
0: Ara sí, vacances.
1: Home, és de vacances.
3: Adéu. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
1: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
2: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
1: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
0: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
1: Tot es pot parlar.
0: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena.
3: Quan Àtila i els uns...
4: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això és...
1: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
4: Una hora d'història que us captivarà.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Ara a Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
7: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
8: Et veig una mica inquiet aquests dies.
9: Ara qui viu com solíem viure?
7: Perquè tot un món s'acaba.
9: La casa, el servei.
8: Quants en veus fora, doncs?
9: Uns quants.
8: Ai, senyor.
7: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Falten 10 minuts per les 11 del matí, ara 9, són els últims 9 minuts del Tot es pot parlar perquè avui acabem i a partir de la setmana que ve... Doncs sí, a partir de la setmana que ve torna el suplement d'estiu amb la Marina Laminós. Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina.
2: Hola, què tal? Molt bon dia a tots dos. Com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí els últims minuts.
1: Nosaltres amb ganes, amb ganes de fer una mica de vacances. I tu, amb piles carregades?
2: Amb piles carregades i sí, uns que marxen i uns que tornen. Hem deixat les vacances ja liquidades i dissabte que ve ens hi posem, ara ja amb ganes, amb aquelles ganes i emoció de tornar a encendre els micròfons del suplement.
0: Clar que sí. Marina, et passem el relleu i crec que vens amb algunes novetats, oi, respecte a l'any passat, alguna secció que ja ens havies explicat, just quan vam acabar la temporada també el suplement amb l'escapa, que crec que promet, amb dos noms, el Gil Prat sobre Roca i el Narcís Verdalet. Aviam, explica, explica.
2: Exacte. Sí, és una de les novetats d'aquest estiu. Al final del suplement d'estiu ja comença a haver-hi seccions consolidades, la Rosa Rodon i Antoni Padilla, que ens faran els seus viatges amb l'Astrolabi, la música del Luis Hidalgo, però una de les novetats d'aquest any és, d'alguna manera, aquesta parella estranya formada per Gil Prat sobre Roca, que segur que molts l'heu llegit aquest estiu amb el Joc del Silenci, i el forense Narcís Verdalet, que què tenen en comú? Doncs aquestes històries fosques i el que farem d'alguna manera és escriure crims. En Gil ens escriurà un crim, s'ha escrit un crim, efectivament, al suplement d'estiu, i en Narcís doncs haurà d'indagar i intentar esbrinar què s'amaga darrere d'aquest crim, com a forense que és. Per tant, una mica, doncs, és aquesta secció que barrejarà els successos, els crims amb la literatura i amb un joc que a casa també podreu jugar i per tant s'ha escrit un crim, una de les novetats d'aquest any al suplement d'estiu.
0: Tots enganxats a jugar-hi.
1: Escolta, dius que s'hi podrà jugar des de casa, de veritat?
2: Exacte, bé, més que jugar des de casa, al final ja veureu que anirem descobrint mica en mica més detalls d'aquestes històries, d'aquests crims que escriu en Gil, i són crims que amaguen alguna peculiaritat, no són fàcils de resoldre, per tant, des de casa també doncs, una mica, si sou d'aquells que us agrada fer d'investigadors, doncs també podreu intentar descobrir exactament què ha passat.
1: Marina, d'altra banda, però jo l'altre dia et vaig veure que tornaves, que entraves a la ràdio amb la motxilla, amb la gravadora a l'esquena, així, venies, d'on venies? Perquè em vas dir que estaves preparant coses per ara, per l'agost.
2: Ben carregada, sí, mira, aquell dia venia exactament del Museu Eròtic de Barcelona.
1: Perquè... Molt bé, molt bé.
2: Sí, perquè aquest estiu també sortirem de l'estudi amb tots aquests reportatges que fem, doncs, per exemple, seguint grups de música de casa nostra durant tot un dia de concert, i anirem una mica més enllà i doncs, volem descobrir com es viuen alguns dies d'estiu peculiars, doncs un dia de concert amb Maria Jaume, per exemple, o un dia de Museu Eròtic, que aquí ho deixo, però vaig sortir d'allà una mica com una...
0: Home, però
2: nova,
0: no ens pots deixar així, ara. Sí. Van sense alguna cosa.
1: Aquí ho deixo, diu.
2: Jo només dic que hi havia moltes coses a les parets, vaig aprendre bastant, també us he de dir.
0: Ui.
2: Bé, coses una mica peculiars, però al final això. Després també hi haurà reportatges una mica més divulgatius i hi haurà temps per tot a l'estiu i al llarg d'aquestes 4 setmanes d'agost. Temps i espai per tothom i per tots els oients del suplement.
0: A partir de la setmana que ve, doncs, amb la Marina Laminós torna el suplement d'estiu de 9 a 12, Marina.
2: Exacte, de 9 a 12.
0: Dissabtes i diumenges de 9 a 12 amb la Marina Laminós, la veu del suplement d'estiu, i també ens retrobem al suplement d'hivern, Marina?
2: Això sí.
1: Això també, el tancament.
2: De l'agost i el setembre, i tornem tots plegats, eh?
0: Clar que sí. Doncs et passem el relleu, Marina Laminós, amb el suplement d'estiu.
1: Molta sort.
2: Gràcies, una abraçada ben forta.
1: Igualment.

0: Línia recta i endavant, diu aquí la Clara Peia. Doncs bé, línia recta, la última línia recta d'aquest programa, d'aquest Tot es pot parlar, que s'acaba aquí, però que l'hem fet, com sempre, a la tècnica amb l'Albert Joder, al control central amb en Víctor Rodríguez, a la producció amb en Ricard García, a la coordinació d'informatius amb en Joan Rossinyol i Gemma Bonet, a la redacció la Pilar de Pedro, en Gerard López, en Fèlix Martín i tota la redacció d'informatius, i aquí a la taula la Núria Pujades. Un plaer haver treballat amb tu, Núria.
1: Igualment, Domènec.
0: I a partir de les 11, recordeu que podeu seguir tota l'actualitat en antena conjunta Catalunya Ràdio i a 3cat Info.

0: marxem, però tancarem el programa com hem fet cada dia, avui també amb l'última reflexió final, avui la de la filòsofa i professora Cira Abenoza. Ha estat un plaer, que passeu una molt bona setmana i un molt bon estiu.
1: Aquesta setmana sóc al Dansaneu, el miracle cultural dels Pirineus, i he sortit de dos espectacles molt remoguda. Primer, d'una lectura de contes de Víctor Català, interpretats per la grandíssima Àngels Gunyalons. Contes que parlaven de la violència, l'abús, el silenci imposat a tantes dones. Després, del concert d'Escasada, de Magalí Sare, un projecte profundíssim que recupera cançons populars de diferents països sobre els matrimonis forçats. Ens agradaria creure que aquestes històries pertanyen al passat, però encara no. Aquesta setmana, els germans Tate, influencers masclistes i d'extrema dreta, tornen a ser detinguts per presumptes agressions sexuals i, un cop més, responsabilitzen les dones de les violacions. També aquesta setmana hem sabut que, després del Mundial, les denúncies per violència masclista han tornat a augmentar. En un dels contes de Víctor Català, una dona ens explicava que va haver de casar-se amb l'home que l'havia violada. I, resumint tota una vida, només deia: «Jo sempre més he estat malalta». Aquests dies no he pogut deixar de pensar en les dones que aquest estiu compartiran casa, cotxe o apartament amb l'home que les humilia o les agredeix. Les vacances també poden ser una presó. Potser per això serveix la cultura, per descobrir que una escriptora de fa més de 100 anys, una cantant d'avui i els titulars d'aquesta setmana estan parlant del mateix. El problema no és que Víctor Català continuï emocionant-nos, el problema és que continua descrivint-nos.

0: Repassem part de l'actualitat a aquesta hora en aquesta emissió conjunta a 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Tres dies després de l'arribada massiva de migrants, Ceuta va recuperant mica en mica la normalitat i la gran majoria ja han retornat al Marroc. Una crisi que deixa oficialment 67 víctimes mortals, però hi ha fonts que apunten que en podrien ser més i superar el centenar de persones mortes, en el que ja és la pitjor tragèdia migratòria a Espanya. Un drama humà que precisament és una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les organitzacions que treballen sobre el terreny, no governamentals, denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida, conjunta, de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen que hi ha per poder repatriar tots aquests cossos. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Com a mínim 8 persones mortes avui de matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units anunciaven un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'ha pronunciat. Alerta màxima a Grècia pels greus incendis forestals que els afecten, sobretot en una zona costanera 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. Els focs ja han devastat gairebé 5.000 hectàrees. 3 bombers han mort. Incendis que també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Entra en funcionament la normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podran comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada, ho van fer ahir. Va ser un 3 de 10 en la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. I Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires. Ha demanat perdó per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'afecte per aquest país.
1: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixta lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot de la millor jove avui a la segona etapa i és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Diumenge 2 d'agost, amb sol en general, amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda s'escaparan algunes precipitacions, tempestes al Pirineu i també al Prepirineu. I avui temperatures que seran, si fa no fa, com les que vam tenir ahir, o una mica més altes, màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes, novament a Ponent, i molta xafogó a prop del mar.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Ceuta recupera progressivament la calma i la gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi deixa, però, com a mínim 67 morts. És la xifra de moment oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que poden superar el centenar, les persones mortes. I tenim una enviada especial a 3Cat Info a Ceuta. És la Cèlia Cernades.
3: Marxen els vius, però es queden els morts, i alguns vius estan vius de miracle. L'Aimani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. L'Aimani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
4: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Sí, yo, como estaba en la mitad y le he visto una mujer, ahí estaba muerta, ahí encima del mar. y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
3: L'Aimani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
4: Me dijeron que la puerta está abierta, no me dijeron para nadar. Cuando yo llegué ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me he hecho a la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar a la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos llorando.
3: ¿Tenía un flotador?
4: Un flotador. Y yo he agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
3: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes, i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Una crisi que deixa al descobert el drama humà dels migrants, i és que els que han mort difícilment podran ser repatriats perquè la ciutat no té la infraestructura necessària per gestionar un nombre tan elevat de víctimes. Per Elena Maleno, portaveu de l'organització no governamental Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat, sobretot, d'identificar-los primer i per poder tenir accés a mostres d'ADN. Moltes d'aquestes persones acabaran sent enterrades sense que les famílies les puguin identificar. N'ha parlat avui al programa Tot es pot parlar, aquesta emissora, avui al matí.
5: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També alerta que hi ha molts menors entre les víctimes, que hi ha moltes persones desaparegudes i que la xifra final de persones mortes serà més alta. Així ho ha constatat Ramsès Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació ELIN de Ceuta mateix, que en declaracions al mateix programa ha reclamat una resposta ràpida a les administracions.
6: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues 2 o 3 días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: I el fundador i director de l'organització no governamental Open Arms, Òscar Camps, ha alertat que és molt possible que el nombre de morts de Ceuta augmenti també i ha lamentat que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. N'ha parlat a aquesta emissora.
7: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, d'una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat aquests morts, no?
0: També considera que reduir un fenomen tan complex, diu, a un simple efecte crida, és ignorar les causes de la immigració. Òscar Camps afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones, diu, en una eina de pressió política. I a Melilla, mentrestant, han anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha sigut menor. Ahir ja es va permetre la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mó, considera prioritari desbloquejar tot aquest trànsit.
8: La presión migratoria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios.

D'acord amb l'Iran, un acord diu que inclouria l'obertura completa i immediata de l'estratègic estret d'Hormuz i el final de l'amenaça nuclear del règim iranià. Trump ho ha comunicat a través d'un escrit a les seves xarxes socials, on també ha explicat que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació. Assegura que així li han demanat Teheran i altres països de l'Orient Mitjà. I a més afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió, però, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà adverteix que Washington manté totes les opcions sobre la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen les negociacions. A través d'una de les principals agències de notícies iraniana, Teheran diu que és mentida que hagi demanat a Trump que pari els atacs per continuar negociant. Fonts militars afegeixen que les paraules del president nord-americà són un intent només desesperat de pressionar els estats del Golf i asseguren que el seu exèrcit està preparat per respondre qualsevol atac. A mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt final a la guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret d'Hormuz, un acord que preveia un període d'un parell de mesos per negociar un acord final, però des de llavors que hi ha hagut atacs constants per part de tots dos bàndols. El mes passat, Donald Trump va donar per acabades les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret, una via clau pel transport mundial de petroli. Aquesta matinada, com a mínim 8 persones han mort a la Franja de Gaza en nous atacs israelians, tot i l'anunci finals de setmana d'un acord sobre el desarmament de Hamas i una retirada israeliana del territori palestí. Segons la Defensa Civil Palestina, els bombardejos han afectat habitatges civils. Ahir els atacs de l'exèrcit israelià ja van causar 8 morts més a Gaza. Hamas accepta l'acord impulsat per Washington, però reclama alhora la retirada de les forces israelianes i que es faci de manera gradual. Actualment l'exèrcit israelià controla aproximadament un 70% de la franja i per ara el govern d'Israel encara no ha fet cap pronunciament oficial sobre aquest acord de desarmament. Ahir el Ministeri de Salut Palestí anunciava que el nombre de morts pels atacs israelians sobre la franja de Gaza ja arriba a les 73.349 persones des del 7 d'octubre del 2023, la data en què va començar aquest conflicte.

Alerta màxima a Grècia, especialment en una zona costanera 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes, on els incendis forestals que hi cremen ja han devastat gairebé 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. En aquests moments, 400 efectius lluiten contra les flames en condicions extremes, agreujades a més per vents que bufen a més de 130 km per hora i que han impedit la participació d'hidroavions a les tasques d'extinció. Els incendis també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros o el Peloponès. Aquí a Catalunya avui es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Però, en canvi, atenció, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i a la Ribera Salada. Els municipis en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra i el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. I, a més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. A Senet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen lluitant contra les flames per evitar que superin el barranc d'Escobedieso, el de Munyidó, el riu Noguera Ribagorçana, les zones de pastura situades a prop de la vall de Boí, amb el foc que revifava ahir al migdia. El focus principal ha cremat 37 hectàrees. Hi ha un focus secundari de 7 hectàrees. Els agents rurals creuen que l'origen de l'incendi podria ser un llamp. D'altra banda, a la resta de l'estat, els equips d'extinció treballen contra el foc a Grimaldo i Casas de Millán, a Càceres, on les autoritats ja han evacuat gairebé 800 veïns. A Castella i Lleó, els serveis d'emergència encara es mantenen en alerta per evitar la possible reactivació d'algun focus a Àvila, Lleó i Zamora. Segons dades del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Democràtic, aquest any a tot l'estat ja s'han cremat 186.544 hectàrees, una xifra que multiplica per 5,5 les 33.360 que es van cremar en el mateix període del 2025. I al Perú, 13 persones han mort en un accident d'avioneta. Entre les víctimes, 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 italians i 2 alemanys. També han mort els 2 tripulants de l'aparell de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics del sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport de Pisco i s'ha incendiat. No ha sobreviscut

0: La presidenta peruana Keiko Fujimori confirma que s'estan investigant les causes de la tragèdia i que no descarten tancar temporalment la terminal d'on havia sortit l'aparell.
1: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Passa un minut i mig d'un quart de 12. Fem atenció al trànsit i al temps. Primer, apunts de mobilitat i alguns problemes a la xarxa viària, sobretot a les comarques gironines, perquè en aquests moments es registren retencions a l'AP7, a l'alçada de Cabanes, a l'Alt Empordà, en sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Els bombers ja han pogut apagar el foc, que també ha cremat vegetació del voral de la carretera. A la C35, el sopàs entre Vidreres i Maçanet de la Selva, hi ha un carril tallat, en aquest cas per un accident en sentit Costa Brava. I també a cues a la Nacional 2, entre Llers i Pont de Molins. També està tallada a aquesta hora la G643, entre Gualta i Serra de Daró. Hi ha una manifestació.
2: El temps.
0: Previsió amb Enric Agut.
3: De moment està fent sol a bona part del país, només tenim alguns núvols baixos, per exemple, cap a les Terres de l'Ebre, en algun tram de la Costa Daurada. A la resta de tranquil·litat, a la tarda sí que es desenvoluparan nublades a l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu i poden caure alguns ruixats que seran més probables al Pallars, a l'Urgell, al Terribagorça i la Vall d'Aran, també Cerdanya, Principat d'Andorra. Les temperatures semblants o una mica més altes que les d'ahir, màximes entre 31-37, a Ponent es pot arribar als 38 o 39, les xifres més elevades, i molta xafogor a prop del mar. La propera nit serà càlida a molts sectors, ja n'ha vist de calor nocturna, comarques de Tarragona, també al Penedès, Garraf, Baix Llobregat i a Barcelona, al Barcelonès, i també al Segrià i a les Garrigues. En alguns casos no es baixarà dels 25 graus, sobretot cap a la costa. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per Ponent, que després poden descarregar a altres comarques d'interior. També ho podríem fer a la Costa Daurada.
2: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
4: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
2: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
4: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
5: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
6: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
7: i de sobte es fa el silenci,
8: que no és mai bon senyal.
6: Esdevenir un viatge a la mort.
7: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
6: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
2: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes al reglament de la IA a la Unió Europea i que entra en vigor. Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol provocat a finals de l'any 2025 i començaments d'aquest any a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb aquesta intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà a tots els proveïdors de sistemes d'intel·ligència artificial com OpenAI, amb el ChatGPT, Anthropic o amb Cloud, o Google amb Gemini, a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir aquesta intel·ligència. Un dels camps que es veurà més afectat segurament per aquesta nova regulació és el de la música i la creació artística en general. Des del programa Tot es pot parlar d'aquesta emissora, Eva Faustino, directora de l'Associació de Produccions i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord, que anirà molt bé, sobretot pel seu parer, per les plataformes que en aquests moments permeten fer qualsevol música amb intel·ligència artificial i penjar-la sense cap dificultat a grans plataformes com YouTube o Spotify.
9: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Segons aquesta experta, és important saber si una música s'ha fet amb intel·ligència artificial o no i com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
9: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
0: De mica en mica s'aniran regulant els continguts com imatges, vídeos o àudios, la creació dels deepfakes sexuals i les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones. La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de 10 a la Diada de les Neus que es va viure ahir a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, i que vam seguir amb en Josep Almirall.
10: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires, a l'Argentina, dins la gira Lux, per disculpar-se davant del públic per la polèmica que va generar a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. La catalana admet que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels gairebé 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Corresponsal Joan Biosca.
11: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
12: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú.
11: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
13: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando peste de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
11: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
14: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
15: Quise de valor mientras... Sí. Porque quiero que actúe, quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
16: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, dolerme para nada.
11: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: 4 minuts i mig seran 2:15, emissió conjunta a 3Catinfo i Catalunya Ràdio.
17: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
17: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Douman i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part, rematant de cap a la sortida d'un córner. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
18: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat, això són coses de club.
17: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar ahir i va empatar a 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que va signar el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tancava l'estada dels pericos a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del primer quart d'hora de joc per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
19: Al final és intentar pelear cada balón, intentar competir i, bueno, jo, con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
17: Escoltem ara el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol i creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
20: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
21: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
20: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
17: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada per Alada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca provinent de la Reial Societat, Mirari Uria.
22: 3CAT Info.
17: I encara en futbol, l'últim fitxatge del Barça masculí, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visibu, es va entrenar ahir per primera vegada com a jugador del Barça. Visibu, que arriba del Bruges i ha firmat fins al 2031, va parlar sobre la figura de l'entrenador culer Hansi Flick.
23: Yeah, I talked with Hansi.
24: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
23: I'm a work hard and be there.
17: Un Visibu que té com a referència un exjugador del Barça.
23: My favorite player, I'd say Neymar.
24: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
23: That's the reason I started to play football.
17: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilú Lluís.
25: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
17: I sentim Denis González parlant de la prova de duet mixt.
26: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat tres vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bon dia, són 2:45, repàs aquesta hora a part de l'actualitat d'aquesta emissió conjunta que estem fent a 3Cat Info i Catalunya Ràdio, amb Ceuta com a protagonista que mica en mica va recuperant la normalitat i amb la gran majoria d'emigrants que ja han estat retornats al Marroc. Una crisi, però, que deixa oficialment 67 morts, per bé que hi ha moltes veus que apunten que en seran més. Donald Trump assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Diu que s'han posat les bases d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi a l'amenaça nuclear de Teheran. Com a mínim 8 persones mortes avui de matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units anunciaven un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada progressiva de l'exèrcit israelí a la franja. Israel, però, de moment, no s'ha pronunciat. Des d'ara fins a arribar a les 12 del migdia, entre diverses qüestions, explicarem que a França ja hi ha candidats col·locats a les línies de sortida per les presidencials de l'abril. L'esquerra alternativa de la França insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons presenten batalla oberta contra l'extrema dreta de Marine Le Pen. I una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. És la iniciativa de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, la residència artística que hi participen tant mares com fills. En esports aquesta hora, Pau Dax, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaques, Pau?
1: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès, 3-3. I Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilou Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot de la millor jove avui a la segona etapa i és 12a a la general, a 18 segons de la líder.
0: Diumenge estable i assolellat fins a la tarda, amb bruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que les vam tenir ahir, amb màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent. Molta xafogó a prop del mar. Ceuta recupera progressivament la calma i la gran majoria d'emigrants ja han estat retornats al Marroc. Una crisi que ha deixat com a mínim 67 víctimes mortals, xifra oficial però que moltes fonts apunten serà superior. Enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Marxen els vius, però es queden els morts, i alguns vius estan vius de miracle. La Imani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. La Imani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
3: Des de una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Sí, y yo, como estaba en la mitad, y le he visto una mujer ahí, estaba muerta ahí, encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
2: La Imani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
3: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me echa la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí. Frente, digo, voy a estar a la mía, voy a luchar, no sé nadar, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
2: ¿Tenía un flotador?
3: Un flotador. Y yo agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
2: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes, i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Una crisi que deixa al descobert el drama humà dels migrants. Els que han mort difícilment podran ser repatriats perquè la ciutat no té la infraestructura necessària per gestionar tants i tants cadàvers. Per Elena Maleno, portaveu de l'organització no governamental Caminando Fronteras, la repatriació dels cossos és complicada per la dificultat d'identificació i accés a les mostres d'ADN, i moltes d'aquestes persones acabaran sent enterrades sense que les famílies les puguin identificar. S'hi ha referit al programa Tot es pot parlar, d'aquesta emissora, avui al matí.
4: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: També ha lamentat que hi ha molts menors, que també hi ha desapareguts i que la constància de víctimes que tenen en aquests moments s'afegeix al que són una norantena. Apunta que la xifra serà més alta i també ho ha constatat així. Ramsés Mohamed Azumic és educador social, membre de l'associació Elín de Ceuta, que en declaracions també al Tot es pot parlar, ha reclamat una resposta ràpida i conjunta de les administracions.
5: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: 2:30
6: Tres Catinfo y Catalunya Ràdio. En emissió conjunta.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Avui inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça nuclear del règim iranià. En un escrit avui de matinada a les seves xarxes socials, Trump ha afirmat que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació. I ha assegurat que així li han demanat Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà. A més, ha afegit que Israel doni suport a aquesta decisió, però, tot i aquest gest d'una certa desescalada, el president nord-americà adverteix que Washington manté totes les opcions damunt la taula i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions. Hores abans de l'anunci, les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà havien demanat als seus ciutadans que abandonessin la regió i diversos mitjans nord-americans asseguraven que Washington tenia preparat un atac molt intens contra l'Iran per aquest mateix cap de setmana. Recordem que a mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt i final a la guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret d'Hormuz. Preveia un període de 2 mesos per negociar l'acord final, però des de llavors hi ha hagut atacs per part de totes dues bandes. Al juliol, Trump va donar per acabades les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret d'Hormuz, una via clau pel transport mundial de petroli. I aquesta matinada, a la franja de Gaza, com a mínim 8 persones han mort en nous atacs israelians, tot i l'anunci a finals de setmana d'un acord sobre el desarmament de Hamas i una retirada israeliana de territori palestí. Segons la defensa civil palestina, els bombardejos han afectat habitatges civils. Ahir els atacs de l'exèrcit israelià ja van causar 8 morts més a Gaza. Hamas ha acceptat l'acord impulsat per Washington, però reclama alhora que la retirada de les forces israelianes es faci de manera gradual. Actualment, l'exèrcit israelià controla aproximadament el 70% de la franja. Per ara, el govern d'Israel encara no ha fet cap pronunciament oficial sobre l'acord de desarmament. Ahir, el Ministeri de Salut palestí anunciava que el nombre de morts pels atacs israelians sobre la franja de Gaza ja arriba a les 73.349 persones des del 7 d'octubre del 2023, la data en què va començar aquest conflicte.

0: A França, el curs vinent començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida de cara a aquestes eleccions. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla ben oberta són l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i el centredreta macronista d'Horitzons. I això, malgrat unes enquestes que, insistentment, París i Isabel Galí donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
1: Bon dia. Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
2: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
1: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
3: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair i el que nosaltres volem amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
1: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
4: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb, i no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
1: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
0: Els fàrmacs contra l'obesitat com l'Ozempic han d'anar sempre acompanyats d'atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet. És una informació que ha preparat la Maria Guixà.
5: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3cat Info.
6: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
5: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
6: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no?, els organismes que regulen polítiques de salut, no?, i els metges, que no pas el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
5: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
6: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom, i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs el millor són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
5: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
0: Gairebé passeu un minut de 11:45 del migdia. Fem atenció al trànsit i al temps. Aquesta hora, pel que fa a la mobilitat, la xarxa viària catalana es mantenen encara alguns problemes de circulació al pas de la C35 entre Vidreres i Maçanet de la Selva, i és que hi ha un carril tallat perquè hi ha hagut un accident en sentit Costa Brava, i continua encara tallada la G643 entre Gualba i Serra de Daró per una manifestació.
7: El temps.
0: Enric Agut.
8: Matí de diumenge, tranquil, estable, amb sol. Hi ha alguns núvols baixos a Terres de l'Ebre, també en àrees de la costa tarragonina. La resta de cel molt més clar, amb una mica de pols en suspensió, que fa que el cel no sigui d'un blau brillant, sinó que sigui una mica, doncs, enterbolit. Fa sol, lògicament, però amb aquest cel una mica terrós. La visibilitat, mirant a l'horitzó, no és excel·lent. A la tarda poden créixer algunes nuvolades que descarregaran algun ruixat. El Pirineu més aviat occidental i el seu prepirineu són més probables cap a l'àrea de la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars, a l'Urgell, Cerdanya, també cap al nord del Solsonès, Principat Andorra. I la temperatura semblant o una mica més alta que la d'ahir. Avui moltes xifres estaran entre els 31 i els 37. A Ponent es pot arribar als 37-38. Podria caure algun valor de 39, però molt i molt puntual. I molta xafogó a prop del mar. De fet, la nit passada ha estat molt humida, molt xafogosa, no només a la costa, a moltes contrades. I la propera nit, doncs igual. La nit serà càlida, amb moltes poblacions, amb un avís de calor nocturna per aquestes primeres hores de dilluns a comarques de Tarragona, Penedès, també al Garraf i al Baix Llobregat, a Barcelonès, al Segrià i a les Garrigues. Lleida, la mínima podria ser d'uns 23-24 graus. I demà dilluns, matí tranquil, però a la tarda entrarà una banda de núvols amb ruixats i tempestes per Ponent, que després descarregaran altres comarques d'interior i també algunes podrien arribar cap a la costa de Tarragona.
7: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
9: Mostly I talked up the Scatino bust out. Nothing federal there to link you, Tony. They need serial numbers.
0: Ha mort Vincent Pastore, l'actor que va interpretar Salvatore Big Pussy Bonpensiero a Los Soprano. Tenia 80 anys. You got any good tequila? El seu personatge va protagonitzar una de les morts més recordades de la sèrie ara fa més de 20 anys. Segons que han informat diversos mitjans de comunicació nord-americans, Pastore el van trobar mort ahir al seu domicili del Bronx després de que un veí alertés les autoritats que no en tenien notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i, de moment, no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper en aquesta mítica sèrie de Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims de Tony Soprano. Vilaplana, al Baix Camp, va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mussart, el festival que uneix diferents disciplines artístiques i que aquest any ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
10: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mussart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
11: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem pensat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
10: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
0: Una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, una residència artística en què participen tant les mares com els fills, Adrià Clotet.
12: Aquest és el segon any que es fan aquestes residències amb creació inclusiva. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. En total reuneix 8 adults, tots són dones, i una desena d'infants. I està pensada perquè puguin treballar sense haver de renunciar a la vida familiar. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
13: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
12: Montaner defensa la creació d'aquests espais.
13: És necessari que això existeixi. Si no passa que les dones, sobretot, durant uns anys, no poden accedir a aquests espais. Llavors sembla que les dones no puguin crear, i això no és veritat, no? Hem d'oferir els espais.
12: En aquesta edició hi participen les escriptores Bela Olid, Helena Crespi, Marina López i Níbola Ullà, a més de la companyia teatral Que no salga d'aquí. I al mateix temps, els infants també fan activitats creatives pensades per ells. Bela Olid explica l'experiència que ha tingut el seu fill.
14: El meu fill havia tingut una experiència bastant negativa amb el tema de l'expressió plàstica. Llavors ell tenia una sensació de fracàs en això i ha sigut molt sanador poder estar aquí amb la Givet i que la Givet li hagi obert la porta a una altra mena d'enfrontar-se, no?, amb aquesta expressió creativa, una manera de disfrutar el procés, i crec que ha estat realment molt, molt, molt positiu per ell. Ho ha disfrutat.
12: Les participants coincideixen que la iniciativa els ha estat molt útil per avançar en els seus projectes i en destaquen, sobretot, l'intercanvi creatiu i humà que s'hi ha generat.
0: I Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. Casa Cupra Raval ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre, Clàudia Roses.
15: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'Estrella de la Mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Espina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Calles, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
16: És una col·lecció bastant homogènia i entonces també perquè a mi me gustan més les primeres pel·lícules que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
15: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
17: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, va, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible, però m'ha agradat molt.
18: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
15: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
0: Poc més de 5 minuts i mig i serà el migdia, i a aquesta hora, en aquesta emissió conjunta a 3Cat Info i Catalunya Ràdio, toquen
7: Esports
0: amb en Pau. Pau Dax, bon dia.
19: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Xolis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part rematant un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, que acaba de renovar per una temporada, analitzava la situació del club i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
20: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
19: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar ahir i va empatar 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans dels ballesans va jugar l'Espanyol, que va signar el seu tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tancava l'estada dels pericos a Anglaterra. Van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del primer quart d'hora de joc per un cop al genoll. El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
2: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
21: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada. We just want to be ready for that
19: and, you know, have a good year this year. A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca prominent de la Reial Societat, Mirari Uria.
7: 3CAT Info.
19: Encara en futbol, l'últim fitxatge del Barça masculí, l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visibu, es va entrenar ahir per primera vegada com a jugador del Barça. Visibu, que arriba del Bruges i ha firmat fins al 2031, va parlar sobre la figura de l'entrenador culer, Hansi Flick.
22: Yeah, I talked with Hansi.
23: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré punt.
22: I'm a work hard and be there.
19: El Barça s'entrena avui a 3:15 i jugarà demà contra el Preston North End de la segona divisió anglesa en un partit a porta tancada. Iris Thió va aconseguir ahir 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió, i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denise González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. La nedadora barcelonina valorava així la seva actuació amb Lilú Lluís.
24: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
19: Sentim ara Denise González parlant de la prova de duet mixt.
25: Ha sigut una mica difícil perquè al final la Iris feia moltes rutines, tant aquí a la competició que avui he anat 3 vegades com en els entrenos que fem cada dia, doncs hem intentat treure el temps d'on pogut i hem fet, crec que, la nostra millor versió.
19: Aquest matí el combinat espanyol de natació artística, vigent campió continental, ha estat segon als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. Aquesta tarda la santcugatenca Carla Lorenzo, del Club Natació Granollers, disputarà amb Jordi Cáceres la final directa del duet tècnic mixt. També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Avui a 1:15, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. I en tennis, Rafa Jodar disputarà avui al vespre la final de l'Obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Jodar va derrotar ahir el xilè Alejandro Tavilo per 6-7, 6-4 i 6-4, i Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3. I un últim apunt en futbol, el davanter blaugrana Robert Lewandowski, ha marcat 2 gols en el debut a casa amb el seu equip, el Chicago Fire, de la Lliga dels Estats Units de Futbol. El seu doblet ha suposat la victòria de l'equip de Chicago davant el Charlotte per 2-1. Escoltem el jugador polac.
26: Per mi i per l'equip era important guanyar després de 2 partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers 2 minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens està anant molt.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
27: Bon dia, us informa Sara Riera.
1: S'eleva a 72 la xifra oficial de migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha insistit que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat en aquesta ciutat i retornar les persones als seus països d'origen.
3: En Ceuta, como ya están viendo, queda mucho menos gente de la que entró. Se han producido muchísimas salidas. Pero sí que tengo que anunciar que las personas que han entrado irregularmente en Ceuta desde su país de origen en estos días, vamos a trabajar ineludiblemente para acelerar los expedientes y poder ejecutar los retornos a su país de origen lo antes posible.
1: Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i reclamen una resposta ràpida de les administracions. Sentim Ramsès Mohamed Azumí, que és educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
4: L'objectiu era ese, cansar a las personas, hacer que volvieran hacia Marruecos de manera voluntaria, forzando una situación en la que no tuvieran acceso a ningún tipo de recurso y que se encontraran en la ciudad sin realmente posibilidades de normalizar su situación.
1: Més notícies, Maria Guixà.
5: Això que sentim, aquest so d'explosions, són el que aquesta matinada ens ha deixat almenys 8 persones que han mort a la Franja de Gaza, nous atacs de l'exèrcit israelià, tot i l'anunci a finals de setmana d'un acord sobre el desarmament de Hamas i també una retirada israeliana del territori palestí. Segons la defensa civil palestina, els bombardejos han afectat habitatges de la població. Ahir els atacs de l'exèrcit israelià ja van causar 8 morts també a la Franja de Gaza. Per ara, el govern d'Israel encara no ha fet cap pronunciament oficial sobre l'acord de desarmament.
1: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que, en el mateix moment del diagnòstic, permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema linfàtic més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta aquestes recaigudes. És un estudi que ha identificat una proteïna, la CD70, que marca aquest perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez, que juntament amb Sònia Guedan han liderat la recerca.
6: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a certificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
5: També hi ha alerta màxima a Grècia, especialment en una zona costanera, 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes, en uns incendis forestals que ja han cremat de moment prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers hi han perdut la vida. A hores d'ara, 400 efectius lluiten contra el foc en condicions extremes, agreujades a més per vents de fins a 130 quilòmetres per hora, que han impedit la participació dels hidroavions en les tasques d'extinció durant hores. Els incendis també afecten a més altres zones del país, com, per exemple, Creta, l'illa de Paros i també el Peloponès. A Catalunya, avui, en canvi, es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i s'ha reobert l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades.
1: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea. Es considera el primer marc legal, per tant, del món, específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol, ho recordareu segurament, provocat a finals del 2025 a X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb IA. Una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà tots els proveïdors de sistemes d'IA, estem parlant d'OpenAI, ChatGPT, Anthropic, amb Cloud o Google amb Gemini, a firmar un contingut específic que ha informat que un contingut específic s'ha creat efectivament fent servir intel·ligència artificial. Eva Faustino és directora de l'Associació de Productors i Editors Fotogràfics.
8: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
1: A Esports, Maria Guixà.
5: I el Girona ha perdut contra l'Arsenal a Montilivi, el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell, mentrestant, ha empatat a 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat amb el Middlesbrough anglès 3-3. En natació artística, Iris Thió ha aconseguit 2 medalles de plata a l'Europeu que es fa a París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió, fent parella en aquest cas amb Denis González, van ser segons a la prova de duet mix lliure. I acabem també parlant en ciclisme perquè hi ha hagut victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot a millor jove i és 12a en la general a 18 segons de la líder.
9: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
11: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
10: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
11: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
12: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
13: Bon dia!
12: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
14: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
12: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra. Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
16: Hola a tothom.
12: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
27: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
9: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
27: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
28: Com més calor fa,
29: més fresca et fem la tarda.
28: Les millors tardes d'estiu
29: són les que es passen en bona companyia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
28: Tu, deixa't sorprendre.
9: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
29: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
30: L'estiu és tu.
10: Catalunya Ràdio.
30: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3Cat.
30: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
30: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Ah, doncs avui te marxem. Si no s'ha de fer re de bo...
1: No, sigui radical, home. Espera't.
0: És que cada dia estàs igual, amb això, que no farem res de bo. Precisament avui no ho diguis, que avui ve la Raquel Sans.
1: Hòstia, aquesta fot vacances tota la setmana, ara, eh? Només treballa dos dies.
0: Oh, però treballa els dies que la resta descansem, eh?
1: Bueno, però són menys dies. Vull dir, ja li preguntaré, aviam com va això.
0: No demani res. Tu no ho veus, ja ho faran peio, això.
1: Bueno.
0: Ah, farem allò del gos, també, que a mi no m'agrada gens. I l'Àlex ha anat a visitar una administració de loteria, perquè avui dedicam el capítol a la butlleta.
1: Bueno, Àlex, suposo que has portat un número per aquí a la Renaixença, no?
2: No.
1: No, home, però ets burro, què? I si toca?
0: No insultis el nano, no insultis. Però tu sí que en deus haver comprat, no?
2: No, tampoc n'he comprat.
0: Però tu ets burro? Bueno. I si toca?
1: Bueno, no l'insultis, home.
0: Però has creat una administració de loteria i no ha comprat cap butlleta.
1: Collons, però tu ets burro, què?
2: No, però ja d'insultar-me, no? Vull dir...
0: Calla-ho, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el guany!

0: La Renaixença.
1: La butlleta per participar als jocs d'atzar com la loteria és molt més antiga del que sembla. De fet, fa més de 2.000 anys a l'antiga Xina ja hi havia jocs com el Keno.
2: Collons de xinos,
1: Sí, tu, el Keno, que té més de 2.000 anys, però encara s'hi juga avui dia a la majoria de casinos del món. És una butlleta, us heu d'imaginar, una butlleta on hi ha 80 números i tu has d'escollir-ne 20 dels 80. Llavors es fa el sorteig i tens premi o no, depenent de si surten més o menys números dels que has escollit tu, diguéssim.
3: Coi, això és el 649.
1: Més o menys, sí. La gràcia del Keno és que té 2.000 anys d'història i que el va inventar un general de l'exèrcit xinès que es deia Cheung Leung. L'exèrcit necessitava diners per la guerra i aquest senyor es va inventar aquesta mena de loteria per recaptar diners. I li va funcionar, Va funcionar tant que es va convertir en tradició i heu de saber que la construcció de la Gran Muralla de la Xina es va pagar en gran part amb els diners de les butlletes de loteria.
3: I aquí els cèntims de la grossa els

0: En la loteria més moderna, fins a mitjans del segle XX, era habitual a diferents països que el director de la loteria signés manualment totes les butlletes a mà per evitar falsificacions.
1: Veus?
0: Feinada, eh?
1: Collons.
0: De totes les loteries antigues d'Europa, la que he trobat més curiosa és la Loto Italiana, que va néixer a Gènova al segle XVII. Atenció al funcionament, perquè aquesta és ben parida.
2: Aviam.
0: Imagineu-vos 120 candidats per ocupar els càrrecs públics, quan hi havia eleccions, com quan hi ha eleccions aquí, no?
2: Sí.
0: Llavors la gent apostava per qui creien que guanyaria les eleccions. És com si aquí dius, jo m'ho jugo tot a que guanyarà l'Illa.
2: Bé, és que guanyarà.
0: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però bueno... Posem que no ho sabem, diguéssim.
2: Vale, vale.
0: A Itàlia, tu escollies i deies guanyarà aquest, guanyarà l'altre. Llavors, si ho encertaves, si encertaves qui guanyava les eleccions,
2: sí,
0: podies accedir al sorteig.
1: Ah, ep,
0: i després podies guanyar pasta, diguéssim, amb el sorteig.
1: Està bé.
2: Aquesta m'agrada. M'agrada
1: molt a mi.
0: Per cert, teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
1: Jo encara tinc les de l'any passat.
0: Què vols dir? Però premiades?
1: No, sense premiar.
0: Collons, doncs llença-les, hòstia, ja
1: collons,
0: està.
1: Perquè les llença, penyo, em fa cosa. Imagina't que jo sempre penso, i si no ho he mirat bé?
2: Ara.
0: Sí.
1: Jo, en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
0: Sí.
1: I dic, no m'ha tocat, però les guardo. Perquè, i si no ho he mirat bé?
0: Sí, sí.
1: Llavors se m'enganxa un sorteig. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
0: Però ara
1: i encara
0: ja
1: no estic segur, jo crec que m'ha tocat. Crec.
0: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Això de fer servir la loteria per recaptar fons pel govern i per l'exèrcit s'ha fet moltíssim al llarg de la història. A Catalunya, per exemple, el 1936, hi va haver dos sortejos de Nadal.
1: Què dius ara?
0: Sí, un dels republicans i l'altre dels franquistes.
1: No cal un dia.
0: Cadascú amb la finalitat de financiar el seu propi bàndol.
2: Sí, també devia ser un any que també ganes de comprar loteria...
0: Ja t'entenc.
2: Poc devies estar molt, pels sorteig.
0: Ja sé per on vas. No,
1: i també d'emprenyar perquè quina compres, la teva o la dels altres?
0: Clar.
3: Home, si ets republicà, doncs la republicana, no?
1: Bueno, però si ets franquista, saps? Vull dir...
3: La franquista.
1: Però llavors, hòstia, li ha tocat als republicans i nosaltres no en teníem. Me cago en Déu.
0: És com una mica com robar-li... Si compres de l'altre bàndol, no? És com robar-li
1: a l'enemic.
0: Sí, senyora.
4: Si portem números d'allà a la batalla de l'Ebre...
1: que també sorteixen un pernil.
0: És una anècdota relacionada amb la loteria que ens queda bastant a prop. Va ser el 2013 que una turista australiana
1: d'Austràlia.
0: Jo és que no començo mai bé. Una turista australiana va comprar una butlleta de la loteria del niño, del nen.
1: Del nen,
0: I va tornar a Austràlia. Un cop allà se'n va adonar que li havia tocat la loteria i va tornar a Barcelona. Li van tocar 4 milions d'euros.
3: Hòstia, però quina putada, eh?
0: Va haver de tornar expressament, tu.
3: Ja.
0: Des d'Austràlia. Ara hauré de tornar a Barcelona.
4: Sí, per cobrar 4 milions d'euros?
1: Sí. Bueno, quan treus tot plegat, entre amb els impostos et quedes amb dos. Els bitllets d'avió d'Austràlia.
0: I què vols dir?
1: Li va sortir a pagar.
0: Escolta, no, jo torno corrent, si fa falta.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda, i tan coneguda perquè fa més de 20 anys que ens explica les notícies més importants que passen al nostre país. L'hem vist presentar al Telenotícies Migdia durant molts anys, també va ser corresponsal a Washington durant 4 anys i ara presenta els Telenotícies Vespres dels caps de setmana.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Raquel Sans! Bravo!

0: Soc de tele, no em sé posar casco.
1: Uau. Ah, no passa res, no passa res.
0: No tinc traça.
1: Raquel, què has menjat avui per esmorzar?
0: Doncs escolta'm, el que m'heu ofert aquí.
1: Ah, sí?
0: Meravellós.
1: Pan tomàquet, aquí.
0: Tomàquet amb embotit de del bo.
1: Del bo, del bo.
2: Bull blanc. Has menjat aquell bull blanc?
3: És bo aquella.
0: Jo he provat tot el que hi havia. Va, bull, fuet, va. O llonganissa, és que no sé com li dieu, ara m'equivocaré.
1: Llonganissa i fuet, sí. Diuen les dues coses.
0: Val, perfecte.
1: Les dues coses.
0: I el cafè amb llet que no falti mai a primera hora.
1: Sempre menges això, no?
0: Què no, menges, de fet, sempre menjo el cafè amb llet, o sigui, sempre prenc el cafè amb llet,
1: sí.
0: I l'esmorzar és una mica més tard. Dues hores més tard.
1: Com si portes els nous telenotícies, Raquel?
0: Doncs fent horari d'artista, una mica.
1: Clar, ara vas
0: o de músic, també.
1: El cap
4: també
1: de
4: ens considerem artistes. Eh?
0: Per això, per això.
4: Has diferenciat les dues categories.
0: No, clar, és que com que també vaig fer teatre, ara ja estic aquí colant-ho tot, eh?
1: Clar, clar.
0: No, no, molt bé, molt bé. El que passa és que te'n vas a dormir tardet, te'n vas a dormir...
1: Per què fas? Perquè la gent ho tingui clar, perquè la gent té la imatge, en Xuriguera ho deia. No treballa.
3: Treballes el cap de setmana i ja està, dos dies.
0: Treballo tres dies, Xuriguera.
3: Tres.

0: divendres.
1: Un mes, mira.
2: Un mes. No, a més, és que pensa que és com una cosa comprimida.
1: Clar.
2: El divendres són 12-13 hores seguides.
0: Carai.
2: I després el dissabte i el diumenge és des del migdia, a les dues, fins a les 10-11 de la nit.
1: Carai, home, Déu-n'hi-do, doncs.
0: Bueno,
1: home,
0: bueno, sí. Sí, però s'ha acabat anar a sopar el cap de setmana amb els amics i això s'ha acabat.
2: Això s'ha acabat, però tens altres coses. A veure, que entre setmana hem d'estar connectats, hem de tenir reunions... Fem teletreball entre setmana, però està bé perquè tu gestiones tu.
0: I de moment, la veritat és que... La teva festa és dilluns-dimarts, diguéssim.
2: De fet, festa encara no n'he fet.
0: Hòstia.
2: És a dir, perquè com que estem amb els nous telenotícies, jo m'he posat de termini de dir, clar, si un cap de setmana no l'he tingut en el sentit de dir dos dies desconnecto. No. Això, de moment, impossible. Però no passa res, perquè estem empenyent aquest nou projecte i, per tant, jo m'he calculat, diguéssim, ho he calculat que a partir del gener, passades les festes, quan haguem passat tota aquesta voràgine, que encara estem en voràgine, aconseguiré intentar desconnectar dos dies com intentava fer el cap de setmana.
3: Aquest any ja ho pots donar per mort, aquest any.
2: Aquest segur.
3: No et sortiràs pas.
2: Aquest ja està...
3: I el que ve tampoc.
0: Home, sí,
1: Pol. Quins ànims.
2: Escolta'm, no sé si tornaré amb aquests ànims, eh?
0: Qui ho tria, això? Vas triar tu aquest horari? O et van dir, t'ha tocat això?
2: No, m'ho van proposar ells. M'ho van proposar ells.
0: Qui són ells?
2: La direcció de la casa.
1: Els de dalt.
0: Els de dalt.
2: Qui et proposa tu fer un programa? Les
0: direccions? A mi ningú, jo vaig emprenyant fins que me'l donen.
2: Oh, escolta, jo vaig estar emprenyant per anar a Washington, eh?
0: Ah, mira.
2: 15 anys em va costar anar a Washington.
0: Oh, 15 anys?
2: 15 anys em va costar. Aquí has de ser corcó, la vida,
1: home,
2: eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I perquè... Pensa que jo trucava a la porta del cap d'informatius, cada cap d'informatius que hi havia,
0: sí.
2: I els deia, escolta, perdoneu, si creieu que sóc el perfil per anar de corresponsal a Washington, és que m'encantaria anar-hi, ja. Perquè és allò...
1: Ja et trucarem, Raquel.
2: Tal qual. 15 anys.
0: 15 anys dient-te que no, eh?
2: Bueno, volien que em quedés a plató. I al final dels platós també ja n'estava una mica cansada. I dius...
0: I per què volies anar a Washington?
2: Perquè és un país que sempre m'ha tret molt, amb totes les seves... diguéssim, aspectes positius i totes les seves contradiccions. Especialment musicalment, és un país que... Jo a casa meva, el meu pare... Els anys 70, 80, o 70, o 60... O sigui, a veure, els anys 70 meus, diguéssim.
0: Sí.
2: Però ell ens va introduir molt al jazz, al blues... Jo havia sentit molta música de l'Stefan Grappelli, de l'Oscar Peterson... Fins i tot havia anat a un concert al Palau de la Música quan era adolescent, perquè va venir a tocar al Palau de la Música... I ens va introduir un tipus de música que aquí encara se sentia poc, jo crec.
0: Uh-huh.
2: I entre això, i que a casa també ens agradava molt els idiomes... I us en recordeu quan TV3 va començar amb el dual? Que t'havies d'aixecar, giraves el botonet i senties la versió original.
1: Sí.
2: Doncs a casa, des del minut zero, perquè ens agradava molt sentir altres llengües, i estàvem molt avasats a la música anglosaxona, i després les pel·lícules, el cinema... Va ser una influència que va començar per la música i després va anar pel que tots hem viscut, que és el Hollywood, que també ens ha enganyat moltes coses, però és així, no?
0: I te'n vas als Estats Units amb tota la família, entenc.
2: No, mama... No?
0: No? No. Els vas deixar aquí?
2: No. O sigui, vaig marxar primer jo sola, al gener del 14. I després, perquè el meu home estava aquí... bueno, empenyent la pròpia empresa, veníem d'una crisi molt potent el 2012. Llavors vaig marxar jo sola, els nens van acabar l'escola aquí, que llavors tenien 3 anys i un any i mig, bueno, sí, exacte. I llavors van venir el juny del 14, però del gener al 14 vaig estar jo allà sola, fent 3 incursions a Barcelona, caps de setmana curs, entre cometes,
1: home,
2: des de Washington, hòstia, que era
1: marxar
2: un divendres per tornar un dilluns.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però és que era l'única manera de fer-ho. Feia tants anys que volia fer-ho, que dic, home, ara passa el tren, l'he d'agafar. Perquè
0: un any i 3 anys, dius la teva canalla. Per tant, van aprendre, el més petit va aprendre abans anglès que català, com aquell qui diu.
2: Gairebé, sí. El que passa que, clar, estava fent de corresponsal sent més o menys, entre cometes, mare soltera, entre cometes, perquè el meu marit anava i venia, però estava més aquí que allà.
0: Sí.
2: Llavors jo vaig estar vivint amb una vaig haver de buscar una cangur que visqués amb mi, perquè és que si no era impossible, perquè allà ets com un metge de guàrdia, estàs 24 hores, 7 dies a la setmana.
0: Sí, sí, sí.
2: I sense la Marina, que és de Torelló, per cert.
0: Mira.
2: I la Luz Marina després, que era una noia veneçolana que estava demanant asil polític als Estats Units, sense elles dues no hagués pogut fer això. O sigui, va ser...
0: La Marina de Torelló va ser la cangur dels teus fills als Estats Units.
2: Correcte, durant un any i mig. Ja els he dit als seus pares que ens escoltin, perquè segur que ho estan escoltant.
0: Te'n recordes de la primera connexió que vas fer des d'allà?
2: Me'n recordo del primer rodatge, la primera connexió no, me'n recordo del primer rodatge que va ser en un... que més allà em vaig trobar Lorenzo Milà, clar, comences a conèixer gent, després vaig conèixer el Carlos Franganillo, hi ha tots els companys de periodistes, hi ha un ambient molt maco, la veritat. I va ser anar a gravar una expo de cuina de l'Adrià.
0: Aviam si l'encertes. Tenim la primera connexió, eh?
2: No, la connexió no, però clar, parlo de la peça del rodatge, la primera connexió ara no me'n recordo, ara m'has matat.
0: Mira, la primera connexió va ser aquesta.
2: A veure... Som en any electoral. Es renova el Congrés. I els republicans, que ara com ara dominen la cambra de representants, necessiten i volen ampliar la seva base electoral. En tot cas, dimarts a la nit sabrem tots els detalls i resoldrem totes les incògnites.
0: Ostres.
4: Gràcies, Raquel. I ara, efectivament, ho veurem dimarts. Per cert,
0: i ara agafo l'avió que vaig veure els meus fills.
2: quasi bé. El Lorenzo Milán deia, però com pots fer-ho? Com pots estar aquí sense els teus fills? I dic, mira, dic, no ho sé, havia de fer-ho, havia de fer-ho, dic, ja ho anirem resolent. I me'n recordo que al cap de les cinc primeres... A veure, quan vaig aterrallar, jo això és el que volia fer des de que era molt joveneta, eh?
0: Sí.
2: Però quan vaig arribar allà, que encara recordo, això sí que ho recordo, quan vaig arribar allà, que era de nit, estava nevant, que hi ha aquell silenci, aquella quietud que passava cada vegada que nevava, i pensava, què faig aquí? Això és el que volia fer. Dic, però què faig aquí jo sola?
0: Clar, clar.
2: Sense la família, sense els nens, sense sí, sí. el meu marit.
0: Perquè des de petita ja volies ser periodista, volies presentar telenotícies.
2: Ah, jo hi vull ser tantes coses.
0: Sí, ets una tia polifacètica.
2: Soc un cul inquiet. Volia ser periodista. Volia ser periodista. M'agradava la televisió, o sigui, m'agradava la imatge, el poder d'explicació que té la imatge. O sigui, jo moltes vegades penso, quan estem fent notícies, penso en imatges. O sigui, potser en ràdio estaràs pensant en els sons, no? Jo estic pensant en com començaria una peça, amb quina imatge, com l'acabaria, i sempre estic donant-li voltes per aquesta banda, diguéssim. Però també havia volgut ser actriu, també havia volgut ser pilot de motos.
0: Pilot de motos,
1: ja.
2: Sí, sí, perquè el meu pare també mirava mal les motos.
0: Però el teu pare va ser molt mala influència, no? Entre el jazz, les motos, escolta.
2: No, i de fet, jo vaig ser motar abans que conduir cotxe, diguéssim, i va ser també pel meu pare.
1: I vas amb moto encara?
2: Ara ja no, perquè vam tenir un accident a Barcelona, ens va atropellar un taxi, o sigui, jo havia tingut algun accident jo pel meu compte, llavors una mica ràpid, o que patines perquè hi ha pluja.
1: Sí, moto.
2: Però per carretera, bé, diguéssim. Però dins de la ciutat, va ser un dia abans de que jo havia de tornar a Washington el 2016, que hi havia la Convenció Republicana i Demòcrata.
1: Ja me'n recordo.
2: I el dia abans, ho tens present, oi?
1: Sí.
2: Era important. Sabia. Pensa que era quan entronava en Trump. Era important.
0: Clar, clar, tu vas viure la primera elecció de Donald Trump als Estats Units.
2: Correcte, jo vaig patir des de les primàries fins a les eleccions i el primer any de presidència. Ens va trobar un taxi, i mira...
0: Quan ho dius en plural, qui era o la moto?
2: Perquè conduïa el meu home i anava jo darrere.
0: Val.
2: I no anàvem ràpid, simplement, anàvem pel... De fet, si haguéssim anat més ràpid, no ens hagués atropellat. Ja. Perquè el de la moto del davant el va esquivar.
0: És que s'ha d'anar ràpid.
2: Has d'anar ràpid.
0: Un company que sempre ho diu, la carretera és molt perillosa, com més ràpid hi vagis, menys estona hi siguis, millor.
3: Això està ben vist, eh?
1: Ben pensat.
2: Doncs arran d'aquest accident se m'han tret les ganes. I jo tota la vida havia anat amb moto. O sigui, el primer que vaig tenir va ser una moto. I moto grossa, també. Vull dir
0: sí, sí. Però... Perquè ets una aventurera, no? T'agrada els esports d'aventura, també... Practiques...
2: He provat de tot. També, Colinquiet, tastaulletes. Soc una tastaulleta, jo crec que la meva definició, però perquè sóc una persona molt curiosa i tot em sembla fascinant, les vides de les persones. O sigui, allà als Estats Units el que era meravellós és que et trobes a gent... Washington és una bombolla, no és Estats
0: Units. És un poble, és com un poble.
2: Una mica sí, eh?
1: Us coneixeu tots.
0: Se saluden. Ei, Raquel, bon dia.
2: No, però de veritat, o sigui, clar, tothom està allà, els congressistes, els senadors, tots els lobbies de poder, els think tanks. Clar, tu t'anaves a una conferència de l'associació de premsa, de tots els que hi ha de demòcrates, conservadors, llibertaris, el que sigui. I clar, pots entrevistar bastant a qui vulguis allà. El Joe McCain al seu moment, el Ted Cruz, és a dir...
0: El Pep Cruz?
2: No.
3: Vas a Salt el trobes, no? Està allà al Talleret.
2: Exacte. Ah. No, però de veritat, o sigui, si t'interessa... És a dir, és molt més accessible que aquí, diria, fins i tot.
0: Ah, sí.
2: Si tu te'n vas a un poble perdut perquè aquell congressista ha de fer campanya al seu estat,
0: sí,
2: i te'n vas a seguir-lo amb un acte reduït, és que pots accedir amb ell perfectament. Jo vaig poder parlar amb el Bernie Sanders, vaig poder parlar fins al Trump, que això ja va ser inesperat, eh?
0: Sí.
2: Però dic que és molt accessible. I tens gent de tot el món, hi ha cada història. O sigui, només amb els conductors d'Uber podries fer un reportatge cada dia. Les històries personals que hi ha, a mi això em fascina. Suposo que per això també el tema periodista i actriu, perquè conec més d'un periodista que voldria ser actriu.
0: Ah, sí?
2: No,
0: sí. Digue'ns qui.
2: La Gemma Nierga, per exemple.
0: Ah, sí, també voldria ser actriu.
2: La Gemma Nierga havia fet molt teatre amateur, per exemple. I el... Ara no... En sabia algú?
3: Hi havia un presentador, en Josep Alexandre, em sembla que es deia.
2: El de Girona,
3: que és actor. Es va
2: correcte,
3: fer actor.
2: És veritat.
3: Sí.
2: És veritat.
3: Sí, sí.
2: Vull dir que n'hi ha uns quants, però jo crec que és aquesta possibilitat d'entrar... A les vides de la gent i coneixes un món...
0: Tu has fet d'actriu, també.
2: Amb el Ramon Madaula.
0: I has cantat, també,
2: amb
0: l'Arnau Tordera.
2: Per mi és el Freddie Mercury català.
0: Aquí tenim el moment en què van actuar junts Arnau Tordera i Raquel Sans. Mireu.

0: Què tal, Arnau, l'experiència amb la Raquel?
1: Extraordinària. De fet, era el millor que va passar per aquell escenari.
2: Gràcies, ens tirarem floretes mútues.
1: No, va ser una bona experiència. Ella a l'inici estava cohibida, però em van passar el seu telèfon. Clar, en un moment determinat de la meva vida jo tenia el telèfon de la Raquel Sanz.
2: Home, jo de l'Anna Tordera, perdó, eh? Aviam, a veure aquí.
0: Sí. Escolta, molta gent no sap que ets la presentadora de TV3 que ha fet més telenotícies de la història de la casa.
2: Encara no ho saben. Perquè m'han preguntat milions de vegades, Peyu.
0: Sí, però hi ha gent que no... jo crec que la gent se'ns hi va al cap al Pellicer.
3: Sí.
0: I diuen, és el Pellicer.
2: Perdona, a mi se'm va al cap al Pellicer.
0: Veus?
2: Perquè quan ens ho van preguntar en el programa aquest dels 40, del 40 aniversari, jo donava per fet que seria el Ramon. Jo no ho sabia quan ens van fer aquella pregunta. I vam dir, bueno, Ramon, tots els quatre que estàvem allà. I em diuen, jo dic, però no, dic que heu comptat malament. Dic, penseu que vaig estar 4 anys fora a Washington, eh? Dic, vols dir que no us heu descomptat aquí? Sembla que sí.
0: Sembla que
2: sí. Per això no em deixava marxar.
0: Ho has celebrat d'alguna manera o no, això?
2: No.
0: No, eh?
2: No.
0: Ets poc de celebrar els èxits?
2: Sí, soc bastant d'anar fent cada dia, és veritat,
0: ja
2: eh?
0: Ja està, no donar-li massa importància. No. Però has fotut coses, eh?
2: És que saps què passa? Que m'ho passo també fent les coses. És a dir, a veure, tenir oportunitat de... O sigui, jo m'ho passo molt bé, la feina.
0: Sí.
2: Dedico moltes hores, moltes. Però és que... segurament sóc una privilegiada. A veure, jo porto treballant des dels 17 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: A les teles locals, a les ràdios locals, que són la millor escola, amb diferència. I a partir d'aquí he anat fent... Però és que he fet de tot.
0: Tens alguna mania? Abans d'entrar al Telenotícies a presentar, fas alguna cosa
2: vaig
0: com...
2: Vaig al lavabo.
0: Al lavabo, eh?
2: Sí.
0: Sempre, eh? Sistemàticament.
2: Sí.
0: Un pipinet abans de sortir i ja està.
2: N'hi ha que sé que renta les dents, n'hi ha que... Però no, jo he d'anar al lavabo.
0: Escolta, el 2014 els teus fills tenien 1 i 3 anys, vol dir que ara ja estan...
2: 1 i mig i 3, sí.
0: Ja són adolescents, diguéssim.
2: Sí.
0: N'hi ha algun que es vulgui dedicar al periodisme o cap on els encaminem?
2: No ho sabem, el que vulguin. En algun moment, sí, algú havia dit periodisme, però no, estan una mica com jo, que és allò, ara m'agrada això, ara m'agrada allò, i ja es anirà definint. No els penso influenciar gent que facin. No,
0: escolteu una mica de jazz.
4: Jo tinc una moto.
2: Tinc una playlist feta de jazz que els anava molt bé per dormir i per relaxar-se, tu.
0: Escolta, recordes que... Quina és la notícia que t'ha emprenyat més haver de donar? Una notícia que diguis, hòstia santa.
2: Mira, Peyu, perquè tu enganxar... fatal per aquestes coses.
0: Però et va enganxar a Madrid l'11M,
2: No em va enganxar a Madrid, em va enganxar
0: aquí. Bueno, et va enganxar aquí, perdó, però et va enganxar a explicar-ho a tu, estaves tu a plató.
2: No, explicar... Em van posar a plató i m'han dit, apa, vinga, fes un especial.
0: Un especial que va durar 4 hores.
2: 4 hores, quan em vaig aixecar del... Sí, va durar 4 hores. Em va venir després, és a dir, en aquell moment et poses allà i, bueno, tira milles, improvisa, no hi havia ordinadors com... Bueno, si no hi havia internet com hi ara, no era la velocitat d'ara, anaves amb els teletips i anaves amb el que anaven dient aquí, amb els teletips que veies, amb els papers que t'entraven, etc. Anaves fent, anàvem connectant a Madrid i tot. I després d'estar 4 hores allà, asseguda, a l'aixecar-me, per anar cap a... Llavors vam canviar de plató per anar al Tenor migdia, em sembla, em van tremolar les cames. Jo crec que de tot, de la tensió, de... O sigui, en aquell moment, suposo que és una mica com els metges, que et protegeixes sense adonar-te, no et poses a fer la feina.
0: I quan et relaxes i
2: acabes. I quan et relaxes surt. I tinc una companya, que llavors estava a Catalunya Ràdio, que és amiga i amiga de la facultat, que estava cobrint-ho i que ella va estar a les vies i molt a prop d'un panorama que devia ser bastant dantesc. Me'n recordo que cap d'uns dies vam parlar i em va dir... Diu, ostres, dies després m'he sentit molt malament perquè en aquell moment... estava tan focalitzada en la feina que no acabava de digerir el que estava veient.
0: Clar, clar.
2: I li va sortir després. Perquè és veritat que d'entrada el col·lapse inicial o el xoc inicial el superes sabent que tens una missió, que és explicar el que està passant.
0: Uh-huh.
2: Però després segurament et surt... Bueno, no vull explicar als companys que han anat a cobrir guerres, ja no vull ni saber-ho.
0: Això no. Sí que... Escolta, teniu certa rivalitat entre els del migdia i el vespre? Sempre ho pregunto, això.
2: No.
0: No?
2: Què va.
0: Si feu més audiència els del vespre o els del matí...
2: Bueno, això el coral sempre mira les audiències.
0: Veus?
2: Eh?
0: Veus?
2: El Xavi és el gran especialista en audiència. Si vols seguir alguna cosa sobre si puja mig punt, si la temporada ha anat bé, millor o pitjor... Xavi Coral és la teva persona.
0: Trobes a faltar o no?
2: Sí, home, clar. És que amb el Xavi som molt amics i ens entenem molt bé.
0: Us seguiu veient per això?
2: Sí, els divendres a Correcuita,
3: sí.
2: I aquest que estic tantes hores. Déu, així, eh? Perquè clar, quan jo he acabat les milions de reunions que tinc,
3: clar.
2: Ell està a punt de pujar cap a fer el Tena. Però sí. Sí.
0: Vinga.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, Raquel, hi ha premi. Una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de Pere! La paraula d'avui és balafiador, referent a la persona que és malgastadora, dilapidadora.
3: Diuen que en Víctor Valdés, aquell que feia de porter del Barça, era un balafiador. Es va gastar tot el que va guanyar.
0: Bé, balafiador, peça metàl·lica que fixa el gallet d'una arma de foc com a sistema de seguretat per tal que la bala no es dispari accidentalment.
4: Si quan era petit en Joan Carles I hagués tingut el balafiador de la pistola d'Ibat, no hagués pas matat el seu germà. O potser sí.
0: Sí, balafiador. Es diu de la persona que va escampant fal·làcies i històries inventades amb la intenció de desprestigiar-ne una altra.
6: L'Esteve diu que la Mercè fa temps que està embolicada amb el capellà del poble. Però no em feu cas perquè és un balafiador.
0: A, B o C.
2: Ostres, és que sonen totes absolutament creïbles.
0: Sí.
2: Però molt creïbles.
0: És el que té aquest concurs.
3: No, no sempre.
0: No, no sempre.
2: Escolta, a vegades n'hi ha. Ho farem absolutament a sorts, això, l'A.
0: L'A... Correcte!
2: Home, saps que a Ciutat apreciem molt això,
0: home,
2: eh?
0: Home, home, una llangonissa per la Raquel Sans. Escolta, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis a la Renaixença. La Raquel em cau molt bé.
3: A mi també.
2: Aquestes coses...
7: A tothom, no?
0: Jo crec que a tothom.
7: La Raquel és d'aquelles...
0: No he trobat mai ningú que em digui, hòstia, la Raquel Sans...
7: Però es veu...
2: Segur que n'hi ha,
7: es veu que ratos també deixa l'anar.
0: Sí, sí.
3: Encara és aquí, eh?
7: Ah, sí, perdona, Raquel.
2: Hi ha vegades que s'ha de treure mica. Ara.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'estona de la Renaixença. Que vagi bé.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ens agrada acollir.
3: A veure, Peyu, avui no parlàvem de la butlleta.
4: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res de la butlleta.
0: Àlex Vila, què tal?
8: Ei, ei, ei, com esteu? Què tal?
0: Has anat a una administració de loteria, eh?
8: Això diuen que he anat a una administració...
0: Has comprat algun número pels de la Renaixença?
8: No.
3: Hòstia, perquè... burro. Ets burro,
8: què? Perquè us hauria de comprar.
2: Ah, no.
8: La sort no es compra, no ho sabíeu, això?
0: No.
8: La il·lusió és la mentida disfressada.
0: Mira, no? Saps que aquell senyor, el calvo de la loteria de Madrid,
8: sí,
0: el dels anuncis,
8: sí,
0: és mort?
8: No,
0: jo, des de que m'han dit això, he perdut tota esperança, ja.
3: És mort,
0: que si l'home que representa,
8: mira,
0: la sort...
8: Que la suerte te acompañe, eh? Pues mira, està mort.
0: Doncs, exacte.
8: Bueno, he anat al Cau del Drac, ¿vale? Que és una administració de loteria a Vic.
0: Sí, el conec.
8: Bueno, pues allà he anat, Pell.
0: Molt bé.
8: Aleshores, jo sé que estic repetint ciutat, que potser no estic complint amb aquesta missió que vaig dir que descentralitzaria l'oci.
0: Ja havies fet algun reportatge, Vic?
8: Sí, el de la ITV. Es podeu recuperar, si voleu.
0: És veritat.
9: Jo més escolto molts cops. Que...
8: bueno, això, és igual. Parlarem d'això un altre dia. Abordem una altra polèmica, a part d'aquesta, que s'ha de pujar el preu de les butlletes de Nadal. Això és una
0: per
8: cosa
0: què?
8: Que s'ha parlat molt. S'ha parlat molt últimament.
0: Ah, sí?
8: Sí, aquest any.
0: La primera vegada que
3: m'ho sentia, també. Però, bueno, si ho diu l'Àlex...
8: Bueno, sí, vale. Doncs pues és que m'ho va explicar el Miquel, que és un tema candent. Aleshores, em va dir que ell avui en dia cobra les mateixes comissions que cobrava... Que cobraven els seus pares, no? Que porten... Bueno, fa 20 anys, vale?
0: Sí, o sigui que el lotero, el que es dedica a la loteria, sí, guanya el mateix ara que fa 20 anys.
8: Exacte, i que en cap cas aquesta pujada segurament serà per augmentar aquestes comissions, no?
0: Clar.
8: No sé si us fixeu, que és independentment del sector en el que sigui, sí, pugen els preus, però sempre guanyen diners els mateixos.
4: Molt bé. Bravo!
0: Molt bé.
4: Bravo!
0: Molt bé.
8: És igual l'objecte que toqui, sempre trobaré alguna cosa que reivindicar. Bueno... Jo vaig anar al cau, i tu pots treure el nen del cau, però no pots treure el cau del nen. I parlant de caus, sabíeu que el Cau del Drac aquest any fa 20 anys que va vendre el primer premi de la loteria de Nadal?
0: 20 anys, ja que va tocar la loteria Vic?
8: Fa 20 anys, sí. Aleshores, quan toca un premi, sempre ens toca veure la gent dient «Ja taparé un forat, no sé què», i omplint el... Però què passa a l'altra cara de la moneda, no?
0: Què passa?
8: Què passa? Bueno, avui escoltem que va passar al Miquel el dia que va entregar el premi de la loteria de Nadal. Ara, escoltem-ho.
10: Si vaig dir als meus pares, marxeu tranquils, aprofiteu per fer coses de casa, d'això, i aprofiteu per tenir el dia lliure. Dic, no passarà res. I de cop estava escoltant, perquè en aquella època ho escoltàvem per la ràdio i tal, i s'escolta, ha sortit el primer premi, no sé què, 85, però no vaig entendre el número. I vaig pensar, dic, mira, tenim un número 85, que dic, estaran contents, dic, perquè almenys... Tornen a repetir, 20.085. I en aquell moment em vaig quedar blanc.
0: 20.085.
8: 20.085, clar. Es veu que això, que els seus pares havien marxat de vacances i que ja estava ja sol i la gent va començar a trucar, el pare del Miquel estava collint bolets, no tenia cobertura, la mare estava a Puigcerdà i ell, bueno, feliç i desbordat. En resum, una mica de caos, normalitat del servei, segons Renfe, i aleshores, que és una broma que també repeteixo molt, però també repeteixen molt els retards de la Renfe, no? Aleshores, el Miquel em va dir que aquell dia en concret van repartir un total de 5-10 milions d'euros, vale? Entre tres bars, un equip d'hoquei.
0: 5-10? Què vol dir 5-10? És una forquilla molt grossa, trobo.
8: Perdó, 5-10, doncs és com llegeixo jo el número 510.
0: 510 milions d'euros van repartir?
8: No sé ni...
0: Són molts calés.
7: Molt. Esterbússia es va arribar.
0: Sí, hosti, imagina't.
7: Esterbússies del sorteig de Vic.
0: Sí. A casa meva...
7: Va així?
0: En havíem de tenir i ningú localitzava el meu pare enlloc aquell de matí. Oh, i sí, era com un tanat, no el trobàvem. Llavors el van localitzar i teníem uns dècims, bones participacions del hockey.
7: Collonsos.
0: Poca cosa, perquè eren participacions. Però
8: ja passa això. Bueno, hem parlat d'alegria, però quin és el moment més dolorós per un loter? És quan donen, és quan es donen un cop amb el dit petit del peu a la cantonada de tauleta de nit, com en tothom, o potser va ser el dia que van canviar l'actor calb de l'anunci a loteria, o el dia que va morir, no ho sé. Escoltem quin és el moment més dolorós per loter.
10: Perquè no hi ha res més dolorós per una persona que està en una loteria que tenia un premi i haver-lo tornat. A mi m'ha passat en una ocasió, per sort em vam vendre una part, però retornar una part i dir tenia 48 milions d'euros a les mans i els vaig tornar el dia abans, fa molt mal. Perquè dius, ostres, podia haver repartit amb molts clients, però clar,
0: els pots
10: vendre tota la loteria. I tu no saps quin és el número bo. Perquè si el sapiguessin, diuen, tu has de saber. Ho dic, si jo ho sapigués, ja no estaria treballant aquí.
0: Jo no podria pas fer-ho, això.
8: Això li va passar també a la Shakira i al Félix Millet, que van dir, hòstia, aquests diners ara els hem de tornar? Pues no. Sí, una il·lusió que em feia a mi. Repartir-los, no? Bueno.
0: Escolta, i ell en tenia de números quan va tocar? A nivell particular, se'n havia quedat o no? No la vas fer, aquesta pregunta. No em va passar pel cap.
7: No,
0: o sigui, la pregunta que ens fem tots...
7: Perquè és la pregunta que ens fem tots.
8: Els havia venut tots, havia venut el número sencer.
0: Clar, no en tenia. No en tenia. Ho saps o t'ho estàs inventant, ara?
8: Ah, mai se sap.
1: Bueno, quina figura.
8: Tinc temps per ficar un últim tall?
0: Sí, va.
8: És molt divertit, és una anècdota. Escoltem-la directament.
0: Aviam.
10: Després d'una època de Nadal, que vam donar un premi, al cap de un mes i alguna cosa, em truca una persona. Una veu castellana, així com de l'Espanya.
8: Un espanyol, eh?
10: Sí. Oiga, dígame, mire, ¿es la administración? Yo, sí, de aquí, mire. Oye, es que tengo un número suyo y no sé ni dónde coño es. Y yo, no sé si em vol reclamar alguna cosa o algo. Y digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Digo, no, si no hay ningún problema. Dice que me ha tocado la lotería y tenía un número suyo, yo en Vic no he estado nunca y tuve que buscar en el mapa dónde coño era.
8: A mí no me gustan los catalanes, ¿no?
10: No, això no em va dir res. Em va donar les gràcies, va estar molt content, però vull dir que aquest home realment no era ni conscient.
0: Mira.
8: Perquè a vegades... Espanya en roba, una vegada més.
0: Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Easy Money, del músic canadenc Ray Massel. La sort li va somriure l'any 2018 perquè va guanyar la loteria. Es va embutxacar un total de 7.935.986 dòlars i 70 centaus.
2: Va parir.
3: Carai.
1: La fortuna li va servir per enregistrar algun dels seus temes, com el que estem escoltant, però no per assolir un èxit mediàtic gaire destacable. Actualment, Spotify té un total de 3 oients mensuals.
4: Sí. Però 8 milions,
3: ja podeu rient, ja.
4: 8 milions de dòlars al compte corrent. Sí. Vull dir que els oients mensuals de Spotify, llavors ja t'ho agafes diferent.
3: Encara com continuo cantant.
4: Exacte. Doncs escoltem una mica el milionari del Ray Massel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui ens acompanya la gossa de l'Alba Torrents.
1: Home, dit així, també.
2: Sí. Pobre Alba. Saps? La gossa, vol dir, la gossa.
0: La gossa.
1: Ja.
0: Bueno, sí, és ben bé el que he dit, però
1: sí,
0: sonat
1: fatal. Sí.
0: Té 2 anys i viu a San Diego, Califòrnia, als Estats Units.
1: Carai. Home, collons.
0: Sí. Es diu Eura, i mireu-la que és
2: aviam,
0: bonic.
2: Aviam, l'Eura... Per què feu o? Si no, no feu o perquè tampoc és especialment agraciada.
3: És que jo estic flipant.
2: Tothom fa o.
3: Sí, penso
2: que... O sigui, podries quedar aquí un gos sense potes que fos un cagarro?
3: I faria no.
0: Va, no us queixeu, són molt bonics.
2: És una bossa.
0: L'Eura és una golafra, li encanta menjar i el seu plat preferit és la pizza.
2: Mira.
1: Molt bé.
0: Sort en tenim, que és molt moguda i ho crema tot perseguint esquirols i llangardaixos pels camps, si no estaria feta un bon vedell. A l'Eura li encanta escoltar com l'Alba toca el piano.
2: Mira.
0: Però detesta sentir-la tocar el violí perquè es veu que desafina molt. Hòstia. I això la treu de polleguera.
2: El violí,
0: i no
2: el violí mal tocat i un gos que sent més freqüències que un humà.
1: Ah, sí?
0: T'imagines?
1: Això no sabia.
0: Amb aquells aguts estridents.
1: Sí. Ah, no
2: hi ha gossos, els gossos senten més freqüències que tu.
1: Oh,
2: bueno, jo ja sento més freqüències que tu.
1: Sí, sí, segur.
4: Doncs justament avui la història se centra en un instrument de corda, però no patiu que estarà ben tocat.
0: Bé.
4: Ens situem a Milwaukee, Wisconsin, als Estats Units. Som el 27 de gener del 2014.
2: Avui passegem el gos pel robatori d'un violí Stradivarius de 6 milions de dòlars.
1: Poca broma, eh?
2: Sí.
1: Som molts calés, eh?
2: Sí, sí.
1: Un violí, eh?
2: Sí.
1: És un tros de fusta, eh?
2: Sí.
1: I unes cordes. 6 milions de dòlars.
3: Calla ja, sisplau, que hem de començar la història. És pesat, eh?
1: No, és que ho trobo gros, eh?
2: Ens situem al nord dels Estats Units, en un indret on hi fa un fred que pela i on és força habitual que una nevada t'acabi impedint obrir la porta de casa. Per sort, ens hem estalviat que la neu ens bloquegi cap porta, però ens toca suportar unes temperatures tan gèlides que no ens notem els dits dels peus. La pobra Eura té el mateix problema que nosaltres. Ha estat posar les potes a terra i quedar-se petrificada per culpa del fred.
1: Vas a parar.
2: Sort n'hi ha que el motiu pel qual som aquí paga la pena. Hem vingut fins a Milwaukee a presenciar un concert de música clàssica del més alt nivell. Escoltem l'Orquestra Simfònica de Milwaukee.
1: No ho sabia, que t'agradava la música clàssica, Peyu.
2: Jo tampoc. Ara, des de que la Rosalía me l'ha descobert,
1: sí.
2: Ara hi he entrat de
3: plena. Has aterrat al món de la cultura.
2: Sí. Fins ara era bueno...
3: Ja se't veia que eres burro.
2: Era ben burro.
3: Okay.
2: Però okay. Ara, gràcies a la Rosalía...
3: Gràcies, Rosalía.
2: He connectat amb una part de mi.
3: Aquells violins, eh?
2: En fi, gaudirem d'un concert ben especial, perquè la formació compta amb un element únic, un dels instruments més cars del món, un violí Stradivarius.
1: 6 milions.
2: 6 milions, sí. És un violí autèntic.
1: No li viu d'haver dit això.
2: Construït per l'Antonio Stradivari l'any 1715 i està valorat, xuriguera, sisplau...
1: 6 milions de dòlars.
2: Sí, senyor.
3: Una cosa.
1: De 1715,
2: eh? Sí.
1: Que és molt vella.
3: Si ell es diu Stradivari,
2: sí.
3: Aquesta ús final...
2: L'ús...
3: Stradivarius.
1: És una desinència del llatí
2: que... És com a... No ho sé.
3: Per què no es deia un violí Stradivari?
2: Perquè no ho sé.
3: I en diuen Stradivarius, si ell
2: no
3: es diu Stradivari.
2: Perquè es diu així, jo què sé.
3: Això hauríeu d'haver consultat.
2: Sí. És perquè està fet a Estats Units.
3: Ah, va, USA. Stradivari, USA.
2: Hola. No ho sé. Per cert, sapigueu que el violinista que el tocarà no és el propietari de l'instrument. Li han deixat. Això és un fet habitual, en aquests casos, perquè si un Stradivarius es queda parat i no es toca, es veu que s'acaba fent malbé. Per tant, els milionaris que en tenen un acostumen a cedir-lo als millors músics per donar-li rodatge i així evitar que el violí perdi valor.
3: Passa molt, això.
2: És una decisió que compta amb els seus riscos, però que té tot el sentit del món.
0: O sigui, a veure, jo abans de deixar-li el meu Stradivarius, no? Jo m'agradaria que m'assegurés que me'l cuidarà com si fos seu.
4: Eh? Oh, estigui tranquil·la, sóc conscient del valor de l'instrument i li dono la meva paraula que el tractaré amb cura.
0: Sí, no, ja. Ja, però és que necessita una miqueta més que tenir cura, saps? Va, sí. Perquè és un Stradivarius, saps? I clar, pensi que és autèntic, que només n'hi ha 600 en tot el món.
1: Hòstia, quina ràbia que fot, eh?
2: Sí.
0: Ai, és que sempre us faig ràbia, no sé. Voleu que me'n vagi? Me'n
2: no,
0: vaig?
2: No.
0: Perquè,
2: no.
0: A veure, doncs ja està, em quedo, no em critiqueu.
4: Senyora, no ha de patir. Per mi és un gran honor poder-lo tocar i
0: Perfecte.
4: Li prometo que el cuidaré bàsicament com si fos meu.
0: Sí, molt bé, però és que jo trobo que amb això no n'hi ha prou, eh? Vull dir que està bé. A veure, veure, jo necessito que el cuidi, que el cuidi, que el cuidi, que el, així, com si fos un fill, saps?
4: D'acord.
0: Això, un fill, un fill.
4: Sí, sí, sí, que ja li he dit que el tractaré bé. Sí?
0: Segur?
4: Sí, que sí, que sí.
0: Sí. Ai, és que no sé, no, no sé, és com el va deixar el papa i jo no sé, eh? Ai, perdoni que dubti, però és que, a veure, és que és una peça tan única que com comprendrà, no?, deixar-li un músic qualsevol a mi.
4: No, va, un músic qualsevol tampoc, eh, senyora? Va, jo tinc... tinc un bagatge. Sóc el violinista de l'Orquestra Simfònica de Milwaukee.
0: De Milwaukee?
4: Sí, vaig tocar una vegada amb la Raquel Sans.
0: Per mi, mira, ja. No sé qui és la Raquel Sans aquesta, no sé. No sé, bueno, és igual, és igual. Ja ho sé, eh? Però és que els músics... A veure, tu m'entendràs, no? Els músics. Parlem de... Podem parlar dels músics?
4: Oh, tant.
0: Parlem dels músics. Sou tots uns perniciosos i uns drogadictes.
2: Per favor, senyora.
0: A mi em fa patir, sí o no? A veure... Coneixeu músics?
2: No.
0: Bueno, doncs conegueu-los. Doncs a mi em fa patir que no el tractis el meu Stradivari ús, com es mereix.
4: A veure, senyora, ja li he dit que anirem compte, collons. Me'l deixa o no me'l deixa. Si no me'l vol deixar, no passa res, però no em prenyi més.
0: A veure, senyor Milwaukee, eh? A veure, senyor Milwaukee, a mi no em parli així, eh? És que jo només el que em vull assegurar és que el tracti bé.
5: Deixa-li,
0: ja. Deixa-li,
5: ja.
0: Són 6 milions d'euros, eh? Bueno, va, li deixo.
2: 5 minuts gastats de ràdio aquí perquè una pija li deixi un violí per músic, hòstia.
3: Pesada.
0: Que la pija...
2: Al final és que fotrem els 6 milions a sobre la taula i el comprarem.
0: Vosaltres no sabeu el complicat que és ser pija, eh?
2: No, ja.
0: Vius a sobre de per diagonal i tot es complica, la vida es complica, a veure. Molt complicada, la vida.
2: Ha costat, però finalment el violinista ha convençut que li deixin l'Stradivarius de 6 milions i aquesta nit podrem sentir com sona aquell instrument. Només per aquest motiu hi ha compensa pagar l'entrada. A la cua tothom està expectant per sentir com sona aquest violí tan exclusiu. Qui més nerviós està és l'Eura, la nostra gossa. Pateix per si el músic el sabrà tocar bé o si serà tan poca traça com l'Alba, la seva responsable. Comença el concert i ràpidament ens adonem que el músic de l'Stradivarius sap el que es fa. El violinista en qüestió es diu Frank Almond i és un virtuós. Ha tocat tan bé que en acabar el concert el públic ha fet una ovació de 10 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
2: Això no ho entenc tampoc.
1: Déu-n'hi-do.
2: 10 minuts aplaudint.
0: Com mal les mans.
2: Us ha passat mai a vosaltres, no?
3: Mm. Nosaltres aplaudint?
2: No, que us aplaudeixin 10 minuts.
3: Ah, no. Nosaltres no. El moment d'acabem marxem.
0: Això no passarà mai.
3: La gent aplaudeix, ja no hi som.
1: Ja som al cotxe.
3: Ja som al cotxe, a punt d'anar cap a casa.
2: L'Eura també està entusiasmada amb l'actuació i li ha dedicat uns quants udols des de la platea del teatre. Entre els espectadors només se senten que elogis.
3: Bravo.
0: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Molt bé. Bravo.
4: Gràcies.
6: Ai, Déu meu, has sentit com tocava? És que quina meravella, quina emoció!
5: Sí, ha estat guapíssim, la veritat. Un violí molt ben tocat. Pec.
0: Pec, què vol dir pec?
5: Pec. Pec. Pel cul, per el culo.
0: Per què té a veure? Què vol dir?
2: Escolta, a música clàssica hi va tothom ara.
5: Sí, però quan una cosa t'agrada molt dius m'ho foto pel cul.
3: Perdona?
5: Ah, sí? Sí, això es diu així ara.
4: Però això és al revés.
5: Actualitzeu-vos.
3: Això es diu així ara?
0: En sèrio?
3: Estem molt llampats,
5: sí, sí.
3: Eh?
5: Sí.
1: És al revés, doncs, no?
3: Amb les coses que m'agraden a mi,
5: sí, per exemple,
3: seria un no parar, eh?
5: Què t'agrada a tu molt, per exemple?
3: Moltes coses.
2: Doncs pec.
5: Arbúcies.
3: Pel cul.
5: Arbúcies pel cul.
3: Pec. Estou fatal.
2: Bé, mentre nosaltres, l'Eura i la resta d'espectadors abandonen el recinte, el violinista Frank Almond es prepara per anar-se'n cap a casa. Està exultant. Ha fet un concert extraordinari. La primera a felicitar-lo és la propietària de l'instrument. Ho fa amb una breu trucada telefònica.
4: Ostres, una altra vegada la pesada aquesta. Què vol ara?
2: Qui és, qui és?
4: La pesada del violí.
2: Ah, aviam. Agafa'l, agafa'l.
4: Hola, sí, digui'm.
7: Hola, escolta, mira, que m'han dit que ha anat tan bé, no, això?
4: Ah, sí?
7: És que, clar, a veure, un Stradivari ús, no?, com el meu, jo... qualsevol s'emporta una medalla, també diré això.
4: Sí,
7: no? No,
4: va molt fi, sí. A veure,
7: sí.
4: També s'ha de saber tocar, eh? No,
7: sí,
4: no va sol, tampoc.
7: Bueno.
4: Però va bé, la veritat que sí, molt agraït, gràcies.
7: I què, com està, eh?
4: Aquí, jo bé, content, ja li he dit no. Que ha anat molt bé. Sí.
7: No, vostè no, a mi m'és igual com estigui vostè, a veure. No, jo pregunto pel meu violí com l'ha tractat bé o no? Vull dir, a veure, que és una peça que me la va regalar el
2: que
7: papa,
2: sí.
7: Eh? És de col·leccionista molt valuosa
2: sí,
7: i si li ha passat res,
4: que
7: pensi
4: que
7: ho sabré.
4: Que no li ha passat res.
7: No li ha passat res, ho sabré, eh? A mi no m'amaguis coses que ho sabré, eh? A
2: veure, la propietària... Que... Vol callar?
7: Sí.
2: La propietària del violí Stradivarius és una mica pelma, però la preocupació que mostra està justificada. Recordeu que estem parlant d'un instrument de quant?
1: 6 milions de dòlars.
2: Imagina't, eh? Sabent això, el músic endreça el violí Stradivarius al maletí i es disposa a marxar. Ens agradaria demanar-li que ens el deixi veure de prop, però és un home molt recelós i serà impossible. L'Eura, la gossa, està un pèl decebuda, però ho comprem perfectament. Cal anar amb compte amb aquell instrument. Per tant, marxem pels carrers foscos de Milwaukee i deixem enrere el músic. Per on passem, ens creuem amb un parell d'individus que fan mala espina. Van mig camuflats i parlen xiu-xiuejant, com si tramessin alguna malifeta. A nosaltres no ens fan cas, però de lluny els sentim parlar del que planegen. Pretenen atracar el violinista i quedar-se amb el violí Stradivarius que porta.
1: Molt bé. Molt bé, vale, entesos, d'acord. Però el pla quin és?
3: Sí.
1: Com ens ho fem per robar-li la guitarra al músic?
3: A veure, hòstia, aquests... És un violí. És un violí el que hem de robar, no una guitarra. El violí és allò que es toca amb un pal.
2: És un arquet. No es diu pal, es diu arquet.
3: O què?
2: Arquet, el pal del violí, es diu arquet.
3: Ah, no, bueno, sí, ja ho sabia.
2: És un arquet.
3: Ja ho sabia, però ho faig per dissimular. Això volia dir jo, l'arquet. Sí.
1: Molt bé. L'arquet, el pal i com es diu, però d'acord. I com es representa que li hem de robar? Li fotem una pellissa i un cop de garrot, com el tinguem a terra, li agafem el violí i marxem corrents?
3: No. Més fàcil. Mira què tinc.
1: Hòstia, una pistola. Ets boig o què? Vols dir que li hem de fotre un tret?
3: És quasi una pistola normal, això. Una pistola. Hòstia, però que és una pistola elèctrica.
1: Un què?
3: Un Taser.
2: Un Tesla.
3: He comprat un Tesla.
1: Com el cotxe.
2: Efectivament. No, allò és un Tesla. Tot és elèctric,
1: sí.
2: Però un va bé i l'altre... Bueno, tots dos van regular.
3: Sí.
2: Un dels atracadors porta una pistola elèctrica, una arma que no és letal, però que tampoc seria la primera vegada que provoca la mort a algú.
3: Jo l'enrampo amb el Tesla. Tu reculls el violí i fugim corrents.
1: Tu te'n rampes?
3: Eh?
1: No. Tu l'enrampes amb ell.
3: Ah, clar, hòstia, és burro, què? Jo l'enrampo... Però no el toquis, eh?
1: No,
3: Quan l'hagin rampat, no el toquis tu amb el tio allà a terra.
1: Val.
3: Et passarà la corrent i pots quedar cargolat, eh? Entens o no?
1: Sí, van. No costarà això,
3: ja el tocarà, ja és l'únic que el tocarà.
2: El millor que podem fer és avisar la policia i esperar que una ambulància vingui a socórrer el pobre violinista perquè l'acaben d'electrocutar. Ha quedat ben tocat per l'enrampada. L'endemà al matí, la notícia del robatori d'un violí valorat en 6 milions omple les portades de la premsa americana. Nosaltres anem amb l'Eura a visitar el violinista a l'hospital des d'on seguim els telenotícies. Ell, per cert, està bé.
8: Dir que estic bé és una mica gosarà.
2: Bueno, està una mica enrampat, això sí. De fet, podem dir que fins i tot està millor que els lladres que li han robat el violí. Resulta que a força distància d'on som nosaltres, els lladres discuteixen sobre què carai ha de fer amb l'Stradivarius que han robat. Són conscients que una peça única com aquella és pràcticament impossible de vendre al mercat negre, perquè és tan fàcil de localitzar que ningú en pagarà un cèntim.
1: Però a veure, no en pagaran. Si el fotem al Wallapop, algú ens el comprarà, no?
3: Com vols vendre el Wallapop? Si encara no s'ha inventat encara el Wallapop.
1: El 2014 encara no hi havia
3: el
1: Wallapop?
3: No s'ha inventat el 2014. Ah. Què collons en fem ara, aquest violí? El fotem en una panera i que la gent el compri, i compri números?
1: Això. I els cèntims els enviem a la marató de TV3, no?
2: El que els passa als lladres del violí és més habitual del que us penseu. Un robatori com aquest té tant valor que llavors no es pot col·locar enlloc. Caldria tenir uns contactes de molta volada, que ells ara mateix no tenen.
3: A veure, tu no tens un colmado?
1: Sí.
3: Doncs ho comentes als teus clients de confiança. A veure si hi ha algú que estigui interessat en comprar-lo.
1: Sí, home, i tant. La gent que em ve a comprar el colmado són exactament el perfil de gent que tenen 6 milions de dòlars per gastar-se amb un tros de violí. Home, sembles burro a vegades, també. Ja.
2: Mentre els dos lladres pensen un pla per desempallegar-se de l'Stradivarius que han robat, una anònim anuncia que oferirà una recompensa de 100.000 dòlars.
1: Com has dit?
2: 100.000 dòlars.
1: 100.000 dòlars, eh?
2: A qui recuperi el violí robat.
1: Ja està. Doncs, escolta, nano, el portem a la policia, recuperem els 100.000 dòlars, ja ho tenim fet, això.
3: Ben vist.
2: Tenint en compte la mà de pistes que van deixant l'atracament, és ben probable que els acabin trobant al cap de poc.
8: La policia ha de trobar el violí.
2: Sí, la policia acaba trobant el violí. Un parell de mesos després del robatori, els dos atracadors acaben detinguts i confessen el parador de l'Stradivarius. Expliquen que el tenen deixat de la mà de Déu, mig abandonat en unes golfes. Quan el troben, descobreixen que l'havien amagat dins una maleta de nadó i que estava embolicat amb una manta per criatures. Això sí, el violí està impolut. No té ni una sola rascada i continua sonant com els àngels. Per la tranquil·litat de la seva propietària, l'Stradivarius manté el mateix valor que tenia abans de ser robat.
7: Ai, per favor, sort, és que no hauria d'haver deixat mai aquesta obra d'art a un drogoaddicte.
8: Hola. Senyora, no va ser culpa meva que em van atracar i em van electrocutar i m'ha quedat aquesta
0: excuses.
8: Veu.
0: Per... Excuses per no admetre que ets un maldestre i que gairebé el perds, no te'l deixaré mai més.
2: Els dos lladres els cauen 7 i 3 anys de condemna. Una sentència que el violinista atacat considera insuficient. Segons explica, la caiguda que va tenir en l'atac li podria haver afectat la mà amb la que toca el violí, cosa que podria haver acabat amb la seva carrera. La justícia, però, no li va donar la raó i sembla que es va recuperar bé. Actualment continua tocant, sigui un Stradivarius o sigui un violí convencional.
0: Perfecte, no, doncs?
2: Sí.
0: I la gossa, què?
2: La gossa.
0: Sí,
2: l'Eura.
0: S'han fet de la gossa.
2: L'Eura és... T'imagines, eh?
4: Home.
0: No, home, no. Seria un gir molt bèstia.
4: A no ser que l'hagués electrocutat.
2: És ben viva!
4: Ara! Ah!

0: La gosseta de San Diego, Califòrnia, ha tingut una passejada plàcida. Més enllà de l'ensurt viscut en el moment de l'atracament, el passeig ha sigut tranquil. Li ha encantat sentir un professional tocant el violí com Déu mana. Això sí, quan ha tornat a casa i ha sentit l'Alba, la seva responsable, tocant el violí, la gossa s'ha posat les potes al cap. Allò més que un violí és com sentir fregar el casc metàl·lic del Titanic contra l'iceberg. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit!
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. S'eleva a 72 la xifra oficial de migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse, la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Sentim a Rashid Esbihi, que és secretari general a Ceuta d'aquest organisme, en declaracions de Catalunya Ràdio.
2: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
1: El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha explicat que hi ha 3.000 efectius desplegats per garantir que es recuperi la normalitat a la ciutat i ha explicat que retornarà totes les persones en situació irregular als seus països d'origen. Les ONGs que són a Ceuta lamenten la manca d'infraestructures que hi ha per acollir tants cadàvers i reclamen una resposta ràpida a les administracions. Més notícies, Laia Framis.
3: El Papa Lleó XIV mostra la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge des del Palau Apostòlic del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
4: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Un equip format pels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder a Espanya de la xarxa criminal 764. És una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a Guipúscoa. Aquest jove està acusat ara d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats.
3: Avui, als 80 anys, el president d'Esquerres brasiler, Luis Ignacio Lula da Silva, oficialitza la seva candidatura per les properes eleccions de l'octubre, on es tornarà a enfrontar amb l'extrema dreta, encapçalada ara pel senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro. L'actual president, que aspira a un quart mandat, es presentarà per setena vegada al llarg de la seva carrera política com a candidat a la presidència i ho farà posicionant-se com el defensor de la sobirania del seu país i contra Donald Trump, que fa ombra sobre la campanya del brasiler.
1: Segur que heu sentit a parlar de l'Ozempic. És un dels medicaments més populars de l'actualitat per la seva eficàcia contra l'obesitat. Doncs bé, un estudi europeu amb participació catalana publicat a The Lancet deixa clara que si t'ho prens, convé acompanyar-ho d'una atenció nutricional, física i psicològica. Mònica Bulló, autora d'aquest estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili.
5: Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que bueno, hi pot haver uns certs efectes molestos. Realment aquests fàrmacs funcionen amb un percentatge molt elevat de persones, però el que preocupa és la qualitat, com aquell que diu, d'aquesta pèrdua de pes i, sobretot, no, la continuïtat d'aquesta pèrdua de pes a més llarg plaç.
1: L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius i celebritats han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se a través de continguts virals a les xarxes. Als esports, el Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi, el trofeu Costa Brava per 1-0. El Sabadell empata a 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a les proves de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González van ser segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. Aquesta catalana, la Paula Blasi, durà el mallot de la millor jove i és la dotzena a la general, a 18 segons de la líder.
0: Fins aquí les notícies.
6: amb Sada Cobla al Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
7: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
6: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
7: Cobla amb so de dona, Filomena.
6: Memorial Ricard Vilarassau.
7: Revolucionem el so de la cobla.
6: Tota la informació a amsodacobla.cat.
8: Bon dia!
9: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
10: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
8: Tranquils, que no ens avorrirem.
9: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
11: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
12: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
3: D'entre les moltes coses que em poden passar a dins la cuina, hi ha una que es repeteix sovint i que em fa sentir realment estúpida. És agafar la safata del forn quan encara està calenta i cremar-me els dits. O una altra, acabar posant sempre més oli del que hi cap al setrill amb el conseqüent desastre que tot això provoca. I és que realment la cuina és segurament, d'entre totes les estances de la casa, la que més es presta a les tragèdies domèstiques. Fent una enquesta aquí a la redacció, doncs han sortit desgràcies com, per exemple, posar alguna cosa a la paella amb oli i esquitxar-se sempre fora del davantal, fer un puzzle perfecte perquè hi càpiga tot el rentaplats i quan ja l'has acabat adonar-te que ha quedat un got fora i que no hi cabrà de cap manera, cremar sempre les torrades, sempre, acabar trencant els llegums cuits que queden al fons del pot, confondre la sal amb el sucre en un pastís, això m'ha passat a mi, que es vessi l'aigua de l'olla quan fem arròs bullit i un llarg etcètera. De tot plegat m'hi ha fet pensar un llibre publicat fa anys titulat Guia il·lustrada de les petites tragèdies de cada dia. És un llibre il·lustrat pensat pels nens del japonès Noritake Suzuki que ha venut més de 500.000 d'exemplars al Japó i traduït al català per Libros del Zorro Rojo. Avalua les tragèdies en funció del nivell de perillositat, de probabilitat i ofereix estratègies per superar-les. L'autor ja ha anunciat que hi haurà una segona part i d'entre les tragèdies hi ha una que mereix menció especial. El que menges no té el gust que esperaves.
12: Un restaurant caníbal a Berlín.
3: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
13: Bé, estava pensant en tragèdies que hagi viscut a la cuina. La de cremar-me m'ha passat.
3: La de la safata del forn?
13: La safata del forn.
3: Ostres, aquesta
13: la treus, la deixes allà sobre, i la toques amb el braç, i m'ha passat fins i tot explicant als meus fills, vigileu amb això que crema molt, no us acosteu aquí, i jo cremar-me segons després d'explicar. Però sí, unes quantes d'aquestes.
3: Sí, i he arribat a treure la safata del forn sense res.
13: Sense, molt bé.
3: Sí, directament amb la mà.
13: Molt bé, Paula.
3: Bueno, increïble. A qui convidem avui al restaurant caníbal?
13: Doncs mira, per tancar una setmana com aquesta hauríem de convidar el cavaller Sant Jordi.
3: Home, i tant, perquè sense cavaller de Sant Jordi no hi ha Sant Jordi. Tots ho sabem,
13: Sant Jordi.
3: Sí.
13: Malgrat el que digui, quan és igual. Sí. Perquè si tenim concursos de millor xuxu de Catalunya, millor mona de Pasqua, millor tortell de Reis, millor torró, millor panellet o millor pa de pagès, fins i tot, per què no hi hauria d'haver un concurs de millor pa de Sant Jordi?
3: Existeix aquest concurs.
13: I tant que existeix, perquè l'organitza Panàtics, entitat que té l'objectiu de posar en valor la feina dels flaquers i pastissers artesans. Són els mateixos que, per exemple, organitzen el concurs de millor panellet, entre d'altres reconeixements.
3: Sí, perquè ens situem, el pa de Sant Jordi és aquest pa que reprodueix una mica la senyera, llavors la part vermella està feta de sobrassada, la groga de formatge i com l'embolcall, diguéssim, és pa de nous.
13: Pa de nous, exacte.
3: Boníssim,
13: Exacte. Prohibidíssim fer servir colorants per reproduir els colors de la senyera. Això és motiu de desqualificació.
3: De tancar el forn.
13: Exacte. La versió oficial diu que es va crear el 1988, va ser l'Eduard Crespo, per iniciativa del Gremi de Flaquers de Barcelona. I si anem al concurs d'aquest any, et diré que el millor pa de Sant Jordi el fa redoble tambors al forn Sant Josep de Barcelona.
3: Ah,
14: enhorabona a un forn que, de fet, acumula molts premis, o sigui, que ho fan extraordinàriament bé.
13: Sí, troba sí. Al carrer Roger de Llúria. L'Emili Feliu és el flaquer que ha elaborat aquest pa i, a banda del reconeixement per la seva feina, va tenir l'honor de portar el seu pa de Sant Jordi al president de la Generalitat de Catalunya el dia de Sant Jordi. Tu vas anar allà amb el teu pa i el president, mira aquí, per vostè.
14: Mira que bé ho hem fet.
13: I després ho tasta una persona que no és el president, per si de cas, i després.
14: Sí, sí.
13: El segon classificat ha sigut el pa del forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages, i en tercer el forn La Sitja Providència, també de Barcelona.
14: Escolta, ara estava pensant, Sant Jordi ja ha passat.
13: Ja ha passat.
14: Vull dir que està molt bé tota aquesta informació de servei que m'estàs donant, però ara, diguéssim, estem creant unes expectatives i la gent no sé si el pot comprar. Ho saps, tu?
13: No, ja no es pot comprar. En general ja deixen de fer-lo.
14: Ja t'he fet la feina. Hem trucat als forns.
13: Sí,
14: hem trucat als forns per saber si aquest pa, que des d'aquí fem una crida, volem que es continuï fent pa de Sant Jordi, però bé, per exemple, el forn de Cabrianes l'11 de setembre el torna a fer, cosa que està molt bé.
13: Doncs mira.
14: El Sant Josep o fins al proper Sant Jordi, res de res, o sigui, no el tornaran a fer fins d'aquí un any.
13: L'anirem a buscar amb més ganes.
14: Sí, i els que estan més d'enhorabona són els clients del forn La Sitja Providència de Gràcia, que es veu que el farà fins demà dilluns, i gairebé tot el setembre també el fan.
13: Doncs mira, hi vaig.
14: Fins a la Mercè. Bueno, ja ho saps.
13: Sí, sí.
14: I si ve el cavaller de Sant Jordi al restaurant Caníbal, a què el convidem?
13: Un pa de Sant Jordi.
14: Sí, però l'haurem de fer nosaltres,
13: Quanta gent hi ha que tingui un pa dedicat?
14: Ja, no ho sé, i en forma de senyera o amb colors de senyera, ningú.
13: Ningú.
14: Fliparia. Més convidem al restaurant Caníbal avui?
13: Doncs em podria convidar tants ara, però trio Florentino Pérez.
14: Ah, mira, que és del Madrid.
13: Sí, president del Madrid.

0: que encara és activa a Itàlia.
1: Sí, una organització criminal que a vegades fins i tot ha fet servir restaurants per blanquejar diners. I això ha passat aquí, aquí, als voltants de Catalunya Ràdio mateix, ho vam veure fa poc. Però bé, o sigui que s'entén, el malestar.
0: Sí, sí, home, sí, sí, sí. Per aquest motiu, l'Oficina de Patents i Marques va anul·lar aquest nom i aquesta setmana el grup de restauració ha presentat la nova denominació que substitueix el concepte màfia pel de famíglia. Que a veure, en el fons vol dir exactament el mateix, però és una mica menys explícit.
1: Que no quedi tan clar.
0: Exacte. No sé què en deu pensar l'ambaixada italiana d'aquest canvi de nom, però vaja. En tot cas, el grup de restauració no creu que el canvi de nom afecti la seva activitat perquè el més important, diuen, és el que passa dins del restaurant.
1: Clar, si és bo o no, 25 anys d'història, eh? Per cert, aquest grup de restauració, ja ho has dit que té locals a Catalunya, mira, aquí en tenim 3, a Girona, a Barcelona i a Mataró. I el senyor Florentino, a què el convidem?
0: Doncs no ho sé, per exemple, uns macarrons a la siciliana.
1: Amb un punt picantet, ara. No et passis,
0: suau,
1: que et conec. I encara tenim un últim convidat.
0: L'Ordeig, un habitual del restaurant.
1: Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, un dels clients fidels que tenim. I per què ve aquesta vegada?
0: Doncs mira...
1: Alguna altra crisi?
0: No, no, no, no, ara no, de moment no. Que ens parli del Canal Aliments. I què és Canal Aliments?
1: No ho sé.
0: Canal Aliments és un espai digital que acaben de crear a la Generalitat per donar informació rigorosa i basada en l'evidència científica sobre el món dels aliments i de l'alimentació. O, dit d'una altra manera, vol combatre la desinformació que circula per aquests mons digitals de Déu al voltant del que mengem.
1: Ja, o sigui, com ho fem aquí nosaltres, però sempre està tot allà, no? Diguéssim, online.
0: Hi ha diverses entitats darrere d'aquest Canal Aliments, més enllà de la pròpia Generalitat, i trobem la Fundació Lícia, per exemple, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, el Campus de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, entre d'altres entitats. Canal Aliments es podrà consultar a través d'una web, de moment, i a les xarxes socials amb l'etiqueta Canal Aliments, doncs també hi trobaràs informacions que van difonent.
1: Que, molt bé, tot això està molt bé. No sé, posa'm algun exemple del que puc trobar en aquest Canal Aliments.
0: Per exemple, des de consells sobre com organitzar la nevera, mites sobre la data de caducitat dels aliments o informació pràctica sobre els diferents aliments que consumim de manera habitual. Els cigrons, per exemple, on es conreen totes les varietats que hi ha, receptes, com cuinar-los...
1: O sigui, que encara ho podem fer servir per documentar-nos, no? Per fer els nostres cigrons. Una mena de gran enciclopèdia online de l'alimentació.
0: Sí, és
1: això. A què convidem el conseller Ordeig?
0: Doncs el que vulgui, portes obertes, home. Bé, potser el podrem convidar una mica de civet de senglar.
1: Home, sí, això
0: una mica d'excedent de carn.
1: Sí, sí. Que vingui ell, el conseller Ordeig, Florentino Pérez i el cavaller de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, massa poder veig aquí en aquesta taula.
0: Poder.
1: Massa. Espero que deixin una bona propina. I la Dolors, que ja ve.
2: Sí, bon dia.
0: Hola.
2: Ben trobats, com esteu?
1: Bé, mira.
2: Us canto. Avui us hem preparat una arqueòloga confitada amb cebetes. Unes albergínies escalivades amb filets de dissenyador i una bichissoa amb oli d'escriptor gironí.
0: Molt bé.
2: I com a plat fort, us podem oferir un capipota d'il·lustrador. Un bacallà de Groenlàndia amb salseta verda de periodista. O bé, un guisat de peus de ballarina. Què us ve més de gust?
1: Ai...
0: Què? Fem peix, avui?
1: Sí,
0: peix?
1: Sí. Mira que sempre fem coses de proximitat, eh?
0: Sí, sí.
1: Però això però... del bacallà de Groenlàndia, home, no sempre es té bacallà de Groenlàndia, no?
0: Doncs sí, doncs si avui n'heu portat, això.
2: Fantàstic! De seguida un bacallà de Groenlàndia amb salseta verda de periodista.

I avui traslladem la taula del restaurant Caníbal fins a una de les zones més aïllades del planeta, Groenlàndia, una gran illa de gel entre l'oceà Atlàntic i l'oceà Àrtic i un dels llocs més freds del món, que ja es diu ràpid. Aquí el canvi climàtic ja no és una amenaça futura, és una realitat que posa en risc la pesca tradicional de l'halibut o el bacallà de l'àrtic.

0: Àrtic fent forats al gel i també posa en perill la caça. En aquest entorn extrem, l'alimentació no és, doncs, una qüestió de gastronomia, tal com l'entenem aquí, sinó d'adaptació i de fer amb allò que tenim. I tot això ho descobrirem ara mateix a través dels ulls i les experiències de l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Montse Poblet, allà, a Groenlàndia, que ara es troba en un dels enclavaments més septentrionals, és a dir, més al nord del món, Kanak. Descobrirem quina és la dieta dels inuits, que són el 80% de la població a l'illa, i la saludem perquè ens està escoltant. Montse Poblet, bon dia, com estem?
1: Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
0: Ah, escolta, la primera pregunta, si algú està a Groenlàndia, doncs és de calaix, gaire fred, a quina temperatura esteu ara mateix?
1: Ara amb menys 15 graus, i us confesso que s'aguanta molt bé, perquè el clima és molt sec, fa molt sol avui. Aquí el problema és quan bufa el vent, perquè aleshores sí que la sensació tèrmica baixa moltíssim i és molt desagradable, és molt dur.
0: Mm-hmm. Sí, ara m'ha desconcertat, o sigui, a menys 15 graus ho aguantem bé. Clar, imagino que a quina temperatura poden arribar aquí a Groenlàndia en ple hivern?
1: Poden arribar a menys 50.
0: A menys 50.
1: Nosaltres aquests dies hem arribat a estar a menys 25 i això ja no s'aguanta tan bé.
0: Ja, i tot bé, Montse, tot bé.
1: Sí, sí, tot bé.
0: Tot bé.
2: És meu desert, sempre és meu desert.
0: Montse, comencem per la primera pregunta. No sé què has vingut, explica'ns, vaja, què has vingut a fer a Groenlàndia.
1: Mira, acompanyo una expedició científica liderada pel CSIC i formada per tres investigadors catalans, el Santiago Giral, el Jordi Ibáñez i el Sergi Rabés, i per un canadenc, que és el Dermot Antoniades. Ells venen a buscar sediments dels llacs àrtics perquè a través d'ells poden saber com ha evolucionat el clima al llarg de la història. De fet, poden arribar als 10.000 anys enrere. Aquest tipus d'estudis ells ja els han fet a altres llocs del món, com per exemple a les Açores, i des de fa uns anys es dediquen a l'Àrtic, que és una regió del planeta que s'escalfa 4 vegades més ràpid que la resta i que condiciona moltíssim el clima que tenim a la resta de l'hemisferi nord. La feina aquests dies s'està concentrant a la zona de Kanak, que és un dels pobles més al nord del món, on viuen unes 600 persones. Són bàsicament inuits, que vol dir homes del nord. Ja ningú els diu esquimals, perquè es considera un terme ofensiu. Kanak està construït en un turó al costat d'un fiord que ara mateix està gelat i ple d'icebergs, i just a l'esquerra es veu una serrada de muntanyes rocoses que cauen en picat sobre aquest fiord i que dibuixen un paisatge molt, molt impactant.
0: Mm-hmm. Aquelles coses que, a vegades, fins i tot aquesta descripció que acabes de fer, i també les fotografies no fan mai justícia, no? Aquests paisatges, trobo, no? Quan els veus allà mateix, deu ser, doncs, això que dius, impactant, realment.
1: No tinc cap foto que li faci justícia.
0: Exacte. I entrem, Montse, amb el que ens interessa més aquí, al restaurant Caníbal, que és l'alimentació, no? És a dir, com menja la gent de Groenlàndia, aquesta alimentació tradicional, sobretot en la zona on ets tu, que gira al voltant de la caça i de la pesca. No sé si has pogut tastar aliments que la població aconsegueix per, òbviament, per mitjans propis,
1: Doncs no he tingut la sort de poder tastar res, perquè malgrat que els inuits que ens acompanyen són caçadors i pescadors, com molta gent aquí a Kanak, de moment no han capturat res. Ells van armats amb fusell i amb arpons, ells veuen les foques al mig del fiord gelat i parlen amb molt d'orgull de la seva condició de caçadors i de pescadors, a la que poden t'ensenyen un vídeo d'alguna de les seves preses, però de moment no han tingut sort. I a Kanak tampoc hi ha oportunitat d'anar a cap restaurant, no n'hi ha cap, així que per poder provar la cuina local,
0: no n'hi ha cap,
1: algú t'ha de convidar a casa seva. No n'hi ha cap de restaurant, cap de restaurant, cap bar, no, només hi ha un supermercat i ja està. Llavors necessites que algú et convidi a casa seva i això encara no ho he aconseguit. El que sí que he fet ha sigut preguntar molt, no? I el que m'expliquen és que tenen una dieta molt alta en proteïnes i en greixos, procedents bàsicament dels mamífers marins que pesquen encara amb caiac i amb arpó, per exemple, el narval, que és una espècie de cetaci àrtic que aquí es considera una delícia. I d'altra banda, la carn de grans animals terrestres com l'os o el ren. És una dieta que manté el cos calent i fort i a la que podrien faltar vitamines procedents dels vegetals, però això es compensa amb la procedent d'olis i els fetges dels peixos, les algues, la pell de balena o el cervell de la foca. És una dieta pensada pel fred i per una vida molt dura de força i de moviment, com la dels caçadors que ens acompanyen aquests dies, però és evident que ni tan sols aquí tothom viu d'aquesta manera, i si ingereixes tots aquests greixos de l'alimentació tradicional però fas una vida, diguem, moderna, doncs té conseqüències. Jo veig força gent amb sobrepès i em diuen els metges que la diabetis és una malaltia bastant estesa. I encara hi ha una altra derivada del consum d'aquests animals que té a veure amb la salut, i és que amb el fred, les partícules contaminants es precipiten i cauen al terra o al mar i van entrant a la cadena tròfica, se les van menjant els animals. En una de les parades en els molts aeroports en els que vaig haver de passar estona fins a arribar aquí, vaig entrevistar la geògrafa francesa Nina Parmentier. Ella estudia la resiliència alimentària dels inuits i em comentava els efectes que això, el consum d'aquests animals, té, per exemple, en la incidència dels càncers.
3: Això afecta sobretot l'alimentació més tradicional, perquè els mamífers marins, que són la base de l'alimentació tradicional groenlandesa, estan contaminats amb metalls pesants i contaminants permanents. Estem en el lloc de l'Àrtic on això és més greu, perquè són els inuits els que es mengen aquests animals i són ells els que ingereixen aquests metalls i contaminants.
0: Déu-n'hi-do, sona preocupant ara quan sentíem aquesta geògrafa francesa, la Nina Parmentier. Parlaves del narval, de l'os, del ren, i clar, caça-pesca tradicional. Es veuen afectades, sí. Òbviament, ho dèiem en començar, pel canvi climàtic.
1: Sí, un canvi climàtic que aquí es nota molt. L'Àrtic, com us deia, s'està escalfant més ràpid que la resta del planeta, un ritme unes 4 vegades més alt que la mitjana. Estaríem parlant d'entre 5 i 6 graus més respecte a les temperatures de l'època preindustrial, i això es nota. Per exemple, les activitats que es fan sobre la banquisa, que és aquesta plataforma de gel que es forma sobre el mar i els fiords, estan afectades per la pujada dels termòmetres. El Yagai Lituku, dos dels caçadors inuits amb els que he parlat, m'ho descrivien d'aquesta manera.
4: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
5: Fa més calor i més vent. Per tant, el gel està en males condicions. I això fa que caçar sobre el gel sigui més difícil.
1: I que activitats com la pesca de l'alibut o el flatant, que es fa fent un forat en aquest gel i llançant un fil carregat d'ams al fons, doncs queda compromesa, perquè això, el gel, és molt, molt fràgil. Aquesta fragilitat de la banquisa també compromet la caça de la foca. Ells estan acostumats a esperar-les amagats en un mini trineu al que posen una vela blanca amb un forat pel fusell, però si el gel no és prou estable, doncs no hi poden arribar. I, d'altra banda, com que hi ha menys mesos amb banquisa de gel, va guanyant pes la pesca en aigües obertes. El narval, per exemple, que és un dels grans orgulls gastronòmics de la zona, es fa amb caiac i amb barpó a la zona que es coneix com la Polínia, que és el mar que els queda a prop i que no s'arriba a congelar mai. Em diuen que la pell del narval és boníssima. La masteguen crua, amb una miqueta de sal, i quan la tens ben tova de tan mastegar, te l'empasses. Després també el tema canvi climàtic, augment de temperatures, està generant alguns canvis en les espècies que es poden trobar a la zona. El bacallà s'està desplaçant cap al nord i em diuen que d'alibuts, de flatant, cada cop en troben menys, però no saben si atribuir-ho al canvi climàtic o a la sobrepesca.
0: A tot això, Montse, si ens posem ja, entrem a la cuina i ens posem davant dels fogons, com ho cuinen?
1: Doncs a un lloc on no hi ha arbres, oblidat de la brasa, de fer-te un peix o una carn a la brasa. La resposta és aquesta que ens dona la Jute Christiansen, que és la cuinera de l'expedició i una gran coneixedora de la cultura groenlandesa.
6: Y viendo, siempre, y siempre lo han hecho así. En verano, sí puedes calentar una piedra en un pequeño fuego y ponerle a la brasa, pero ahora todo y viendo. Siempre llevan la olla. El primus es ese aparato que hace el ruido, el calentador.
7: ¿Y algunas especies que sean típicas de esta zona para sazonar esa comida hervida.
6: ¿Para darle sabor?
7: Sí.
6: No.
7: Todo agua y sal.
6: Sal. Hoy en día, curry. Pero antes no existía.
0: A Groenlàndia, per això, Montsen té una població que no arriba als 56.000 habitants, que estan concentrats sobretot a la zona sud-oest de l'illa, però, clar, amb tot aquest menjar que ara ens has descrit, que s'obté de la caça i s'obté de la pesca, no n'hi deu haver prou per satisfer totes les necessitats de tota la gent. Deu arribar, sobretot de fora, òbviament. Com arriba aquí el menjar i quin tipus de menjar arriba de fora?
1: Bàsicament arriba de Dinamarca. El cas de Cànac és especialment interessant perquè aquí el menjar, els recanvis, els mobles, la roba, tot el que un poble pugui necessitar, només arriba dos cops l'any, quan ja no queda gel al fior i poden atracar els vaixells. Ara, per exemple, queda poca cosa al supermercat perquè l'últim vaixell va arribar al setembre amb tot el que feia falta per l'hivern i s'ha anat gastant. També els arriba de tant en tant producte fresc amb avió, però en els dies que porto aquí, la veritat és que tot està molt buit. Mm-hmm. Avui en el supermercat hi havia unes quantes patates, cebes, unes 10 pomes, unes 20-30 llimones i la resta de caixes buides. D'ous no n'hi ha. Ni ara ni mai. Només ou dur congelat i pots d'ou líquid. O sigui que allò de la truiteta, oblida-te'n.
0: Yeah.
1: I el que sí que encara queda al supermercat són moltes prestatgeries plenes de menjar procedent de Dinamarca, arròs, farina, sucres, cafès, tés, salses de tota mena, cereals, galetes, tot el que trobaríem en un supermercat dels nostres. El producte fresc és el que es troba a faltar.

0: Estem parlant amb la nostra companya Montse Poblet, enviada especial a l'illa de Groenlàndia. Està acompanyant una expedició del CSIC que vol extreure sediments dels llacs àrtics i que ja ens ha quedat clar, per l'estona que podem que estem parlant amb ella, que s'han hagut de desplaçar molts quilòmetres pels fiords gelats, acampar en condicions extremes de temperatura i res de tot això deu ser fàcil. No és fàcil menjar, com acabem de com ens acaba d'explicar la Montse, tampoc fins i tot desplaçar-se i caminar, Aquestes passes, Montse, són les teves passes, aquest so. Explica'ns com és, no? Realment, doncs poder caminar sobre tot aquest gel.
1: Hem caminat bàsicament sobre gel, però molt sobre la neu. Pensàvem que ho podríem fer amb raquetes, però finalment ha estat caminant perquè el terreny és molt rocós i costava desplaçar-se. No ha estat especialment complicat, menys del que ens esperàvem, la veritat.
0: Et fem l'encàrrec. Montse, quants dies et queden, per cert, per aquí?
1: Encara em queden uns 8 dies.
0: 8 dies.
1: I 5 són de tornada.
0: Val, o sigui que poquets aquí poquets. No, t'anava a fer l'encàrrec, si us plau, a veure si pots tastar la foca o el narval o el ren o l'os. Volem, diguéssim, quan tornis, que ens facis aquesta crítica de totes aquestes especialitats, si és que tens l'oportunitat, òbviament.
1: Ho faré. Quan arribi a algun lloc, si aquí a Canac ningú em convida a casa seva, que espero poder aconseguir-ho, quan arribi a alguna de les escales on hi hagi restaurant, abans de sortir de Groenlàndia, ho tasto.
0: I tant, que bé. Moltes gràcies, Montse Poblet, pel recorregut per aquesta illa gelada per Groenlàndia i per acostar-nos una miqueta més a una cosa absolutament desconeguda per nosaltres i que ens trenca tots els esquemes, que és com s'alimenten els inuits en aquest lloc remot del planeta. Bona expedició, bona tornada, Montse, i parlem, quan tornis, a veure com ha anat.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Una abraçada, adéu.

0: restaurant Caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @CanibalBerlín.
1: Esmolant el ganivet, el crepitar del sofregit trenca el silenci. Que s'apagui el món.
0: Amb Paula Molés.
1: Que la poesia comenci.
0: A Catalunya Ràdio.
2: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
0: A La Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
2: Parlarem de gastronomia.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
2: La Fonda.
0: D'una a dues.
2: Vinga, va, a la caixa.
3: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
0: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
3: DJ Trapella.
4: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
0: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.

0: d'abril.
1: Diumenge a la una del migdia,
0: tu cora
1: a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. Sopa prehistòrica amb Sandra Lozano.
2: I Sandra Lozano, si servim sopa prehistòrica, doncs ja ho sabeu que ens acompanya de tant en quant al restaurant Caníbal, doctora en arqueologia, que ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina en diverses universitats i encara ara, en actiu, també monologuista. Sandra Lozano, què tal?
3: Hola.
2: Ben tornada, benvinguda.
3: Bon dia, molt bé.
2: Sí, preparada per servir-nos, perquè vam prometre 4 capítols, Ara recapitularem una miqueta, Avui anem a l'últim, gairebé. Òscar Guayabero, com estem?
4: Molt bé, aquí estem, bon dia.
2: Preparat per aprendre?
4: Sempre,
2: sempre,
4: amb la Sandra,
2: sempre. Sandra. Nosaltres després també, ja ho sabeu que l'Òscar i la Sandra coincideixen a la taula del Caníbal. L'Òscar és dissenyador i a vegades ens passen, ara us faré una mena de spoiler perquè, clar, jo prèviament ja sé de què parlareu. I avui tornarà a passar, que semblarà com una mena dels fils de la vida que estan lligats i ja veureu que al final trobarem que tots dos tenim coses en comú. Ja ho veureu.
4: Bueno, no t'ho diem perquè ens truquem abans. No, és veritat, sempre coincideix.
2: Doncs bé, dèiem que amb la Sandra aquest és la quarta secció que fem que hem fet aquesta temporada i hem fet com aquest recorregut pels orígens més remots de la cuina. Fem una petita repassada per posar-nos en situació. Vam arrencar el paleolític sense foc, llavors encara no hi havia foc i vam explicar aquells estris per tallar carn, ossos, per picar. Després un altre moment clau, el domini del foc, ara sí, quan els neandertals comencen a rostir i a bullir amb pedres calentes. I després vam avançar fins al neolític sense ceràmica, marcat per aquesta domesticació dels animals i els primers conreus de plantes, que és quan vam tenir, ho explicàvem en l'última secció, interessantíssim, aquelles cuines, aquells rebostos. I avui tanquem aquest viatge apassionant fixant-nos en una altra gran revolució a la cuina, que és l'arribada de la ceràmica, és a dir, el neolític amb ceràmica. Situem-nos, Sandra, ho hem explicat bé, més o menys, ho hem
3: entès, bé.
2: Alumnes, hem repassat la lliçó. On som ara i en quina etapa prehistòrica ens trobem? I sobretot, clar, per què és una revolució aquest ús de la ceràmica,
3: Doncs estic encantada de parlar d'aquest tema, que va ser la revolució tecnològica més gran de la cuina fins a la invenció del microones.
2: Hombre!
3: I l'última gran fita dels fogons prehistòrics de la nostra secció.
2: Mm-hmm.
3: Parlem del neolític ple, del moment històric en què el modo de vida camperol ja està plenament consolidat, amb l'agricultura, la ramaderia i els poblats ben establerts, a sota lloc al Pròxim Orient, cap al 7.000 abans de Crist, i s'estén fins a l'arribada de l'escriptura cap al 3.500 abans de Crist a la zona de l'actual Iraq. És en aquest període quan apareix el fancuit, allò que anomenem ceràmica, un material que ho canvia tot perquè és el primer material artificial de la humanitat.
2: Primer material artificial de la humanitat. Què et sembla, Òscar?
4: Impressionant, com sempre.
2: Sí, sí. Què és un material, la ceràmica? Òbviament ho sabem, però clar, dius artificial. Com material artificial? A veure.
3: Doncs em refereixo al fet que la ceràmica no es troba a la natura.
2: Clar.
3: Has de fer una barreja d'argila, aigua i el que anomenem desgreixants, o el que els ceramistes avui dia diuen xamota, que són petits fragments de minerals, com ara sorra, o també de materials orgànics, com trossets de petxines o fins i tot de palla. Tot es barreja bé i se li dona forma com si fos plastilina. I la màgia arriba quan es cou. Quan poses aquesta barreja en un forn a més de 500 graus, aconsegueixes que s'endureixi i tingui qualitats que l'argila sola no té per si mateixa. De sobte, aquest nou material és refractari, és a dir, suporta els canvis de temperatura, o pots posar al foc, és impermeable, és tanc, dur i resistent.
2: Clar, tot això, no?, ara ens interessa, perquè com això ho apliquem a la cuina, no?, com es nota els fogons, no?, i què inclouria com a novetat anem a dir-ho així, amb totes les cometes que hi puguem posar la carta d'un restaurant en aquesta etapa del Neolític.
3: Home, doncs que per fi tenim olles de cuina.
2: Hombre, ja...
3: Per fi tenim olles de cuina que són molt més pràctiques que aquells forats en troncs dels quals parlàvem quan explicàvem allò de la sopa paleolítica.
2: Sí, sí, sí, ens en recordem, sí, sí.
3: I molt més versàtils que una simple graella posada al foc. El primer gran canvi que ens donen aquestes olles és la revolució dels líquids. Les marmites de ceràmica, amb les seves propietats refractàries, permeten cuinar a foc lent durant hores, fent que els llegums o els cereals siguin molt més digestius i sabrosos. No? Les sopes, les cremes, les farinetes passen a ser de veritat les reines de la dieta, tot i que abans ja es feien algunes sopes, la ceràmica permet una elaboració molt més eficaç, versàtils, com l'avui dia. Amb les olles de ceràmica apareixen les primeres coccions en greix. Com que el recipient aguanta temperatures altes i és impermeable, si està ben fet, la gent del Neolític té al seu abast poder sofregir, és a dir, cuinar a foc moderat amb greix, confitar, no? Fer aquesta cocció lenta en greix, o fins i tot fregir. Tot i que fregir en aquelles marmites tan rudimentàries, jo crec que devia ser la tècnica més complicada de totes. No sabem si les posaven en pràctica totes aquestes tècniques, perquè és complicat distingir-les a partir de les restes de lípids que queden als fragments de ceràmica, però no és gens descabellat pensar que ja devien jugar i experimentar amb aquestes.
2: O sigui, gent de fa milers d'anys fent sofregits, però jo, ara em genera curiositat, t'atreviries... Podem pressuposar quins aliments, no sé, podrien cuinar la gent del Neolític?
3: Sí, és veritat que en aquesta fase del Neolític ple no hi ha grans novetats pel que fa als productes bàsics que fan servir. Es consoliden els que provenen de la primera agricultura, no? Com ara els cereals bàsics de cada regió, doncs el blat, l'ordi, també les leguminoses, com ara les llenties, i tots els productes animals derivats del que diem la cabanya neolítica, que són la vaca, el porc, la cabra i l'ovella. No tenim gallines encara.
2: No tenim gallines.
3: No.
2: Els làctics, que també ens generaven curiositat, no? Perquè en el Neolític, ara ho deies, doncs ja teníem ramats de cabres i d'ovelles.
3: Sí, exactament. Però és veritat que les poblacions neolítiques van trigar molt de temps a fer servir la llet. Perquè la llet crua, al Neolític, els humans no teníem l'enzima que permet digerir bé la lactosa. I llavors es fa servir molt tard al Neolític ple, del que parlem avui, però en format elaborat. Fan els primers formatges. I això ho sabem perquè apareix una eina específica anomenada formatgera o quesera, que és bàsicament un recipient de ceràmica ple de foradets. I gràcies a això, a l'ús del quai que treien de l'estómac dels animals, podien separar la part sòlida de la llet del xerigot i produir els primers formatges.
2: Al Xevi Miró, el nostre formatger de capçalera, li agradaria molt saber tot això. I ara anem a una altra cosa que li faria també molta il·lusió a conèixer Ferran Centelles, el nostre amic Ferran Centelles, perquè sé que ens vols parlar d'una beguda, que és el vi, que també trobem els seus orígens aquí. Alors on danse. Alors on danse. Alors... Perquè l'última vegada ja vam parlar de les primeres cerveses, me'n recordo jo, no? Una mica.
3: I tant, en el Neolític inicial ja teníem cerveses una mica espontànies, però amb la ceràmica apareixen també les primeres bodegues de la història.
2: Uau, a veure.
3: Exacte, tenim proves a l'Iran i a Geòrgia, cap al 6.000 abans de Crist, de grans marmites enterrades a terra, amb restes d'àcid tartàric, que és el marcador del raïm fermentat alcohòlicament. Aquestes marmites es trobaven dins de les cases i sabem per la capacitat dels recipients que acumulaven molts litres d'aquesta beguda que serà tan icònica fins avui. I fins i tot s'han trobat a Armènia al mateix temps, a la cova Areni 1, tot un espai especialitzat amb premses i conductes que portaven el suc directament a les gerres per fermentar, estabilitzar i madurar el vi.
2: Déu-n'hi-do la sofisticació. Clar, també molt bé fem el vi, però com ens el bevem, no? Vull dir, teníem copes, teníem recipients per beure vi.
3: Exactament, també. Aquí arribem a l'altra novetat, l'art del servei. Amb la ceràmica apareix una varietat increïble de vaixella. Tasses, vasos, gerres amb nanses i plats decorats. Això permet fer porcions de menjar o la beguda de, o servir la beguda de manera individual. Ja no és agafar el que hi ha, sinó que el moment de menjar es converteix en un acte on la presentació del servei comencen a importar. I, Paula, una última cosa. La ceràmica també amplifica les possibilitats de la conservació d'aliments, trencant definitivament, i això és molt interessant, el caràcter lineal de la cuina. Ja no has de cuinar i menjar al moment, sinó que pots emmagatzemar productes ja elaborats, com els formatges que vam parlar, com farines, i menjar-los quan vulguis, o comerciar. Pots intercanviar aquests productes. Doncs estem a l'inici del comerç del menjar, de comerç de productes alimenticis.
2: O sigui, bàsicament, la cuina tal com la coneixem avui, no? Amb aquests plats, aquests, bueno, fins i tot sofregits, podríem dir confits, i els seus vins i els seus primers formatges va néixer, doncs això, gràcies a aquesta argila i gràcies al foc de la prehistòria, no?
3: Exacte. Tanquem aquest recorregut per la cuina de la prehistòria arribant per fi a un punt sorprenent. Ja tenim pràcticament tots els elements que ens permeten cuinar d'una manera molt similar a com ho fem avui. A partir d'aquí, el que vindrà, el metall, el vidre o molt més endavant l'electricitat, no transformarà de manera radical les possibilitats culinàries, sinó que sobretot en millorarà l'eficiència, el control i la comoditat. Però al final del Neolític ja s'havien establert les bases fonamentals de la nostra cuina tal com la coneixem.
2: Mira, allò que ens proposàvem quan vam començar a fer la secció, escolta, què ens queda a nosaltres de l'home prehistòric? Què ens queda? Doncs tot, que no ho veieu. Ens queda absolutament tot, els hi devem tot. Fascinant, eh? Ara has vist la connexió, perquè tu ja saps de què parlaràs, Òscar, i queda clar,
4: Claríssim.
2: Algun apunt de dissenyador a fer?
4: No, només preguntar si també es feia servir, doncs, per fer xup-xup amb la carn i estovar-la, que és una cosa que jo havia sentit.
3: Sí, sí.
4: Que quan apareix la ceràmica, és clar, de cop i volta ja no has de menjar la carn, diguéssim.
2: Allò, sí, allò que dèiem.
4: I per tant, les mandíbules, doncs, poden canviar, es poden fer més petites perquè necessites menys força.
3: Sí, sí, exactament. Sí,
2: canvia
3: sí,
2: la
3: sí.
2: fisonomia.
3: No canvia la fisonomia, perquè això ja ha quedat establert al final del Paleolític, l'anatomia de, no, de la cara, del crani, però és veritat que és el començament de la cuina tova, no? De la cuina on la carn, el greix, tot això es va aprofitar molt millor que abans.
2: Fantàstic. Gràcies a Sandra Lozano, arqueòloga, per haver cuinat aquesta sopa prehistòrica i per entendre d'on venim. I ara sí, Salvador García Arbós, que em sembla a mi que encara porta una miqueta de ressaca de Sant Jordi. A qui has vist avui, Salvador, a la sala del restaurant?
5: Em vaig veure dos polemitzant sobre llibres. Per la Diada de Sant Jordi vaig sentir una discussió entre un enamorat de les publicacions de paper i un apassionat per les noves tecnologies. Un abocava els receptaris antics de casa seu, les anotacions en lletra antiquada de la iaia i de la mama, o el gruix de retalls de revistes i receptes escrites a mà entaforades per totes les planes. El rigor del llibre, les receptes contrastades, la cosa romàntica del receptari de paper, el marc de la cuina i les taques dels esquitxos. L'altre considerava el paper una simple relíquia carregada de valor sentimental. Defensava els resultats ràpids i precisos de la intel·ligència artificial. El bibliòfil insistia que el paper és per tota la vida, que la garantia del llibre és pels segles dels segles, ja que no tenen obsolescència programada. El cibernètic advertia que el llibre digital no ocupa espai i que estalvia la producció de paper, especialment la tala de boscos. L'amant del llibre físic alertava de les elevadíssimes necessitats d'energia i d'aigua per fer rutllar l'univers digital. Paga la pena girar full i deixar casa vostra sense cap llibre imprès en paper? Poden conviure el suport físic i el suport digital? I les guies? Les guies canvien. Les guies no són estàtiques, necessiten immediatesa. Pròximament, en un nou servei d'un restaurant caníbal a Berlín, les guies.

0: Igualment diferents. Amb Òscar Guayabero.
1: Igualment diferents amb el dissenyador Òscar Guayabero, que des de fa anys i panys, gairebé estàvem a la caverna, ens va explicant coses del disseny, déu-n'hi-do, a tot el que hem après també amb l'Òscar, però aquesta temporada ens hi apropem d'una manera una mica diferent, que és veure com diferents cultures del món, persones arreu del món, han intentat solucionar, a vegades de la mateixa manera, curiosament, problemes a la cuina, no? En aquest cas, com és cuinar, eh? Avui, Òscar, no parlem d'un estri de cuina, sinó de la cuina en si. Això ens connecta directament amb això que ens acaba d'explicar avui la Sandra, no? Si parléssim, ara penso, de l'arquitectura de la cuina catalana tradicional, què podríem dir? Doncs que ocupava un lloc central, de l'habitatge, feta d'obra, fusta, marbre, rajoles. Doncs volem fer aquest retrat, però en un altre lloc, i no en un lloc qualsevol.
2: No, de fet avui entrem a la cuina de fang, o sigui que la connexió és evident. Bé. Cuina de fang, però que en realitat és de ceràmica, perquè és un fang cuit, com explicava la Sandra. I és que a moltes zones rurals de la Índia la cuina es construeix amb terra i es coneix com a chula o chala.
1: Sí, ho hem buscat, això. Chala.
2: Sí.
1: Chala.
2: N'hi ha que ja són més complexes, incorporant una mena de fogons, i hi ha més senzilles, que simplement són un suport on posar la cassola de fang cuit o de metall, i amb un espai per posar branquillons a sota per anar fent xup-xup, diguéssim. Eh? Uh-huh. És una tecnologia mil·lenària, tornem a estar aquí connectats, no? D'una simplicitat gairebé radical, però molt afinada en el context. Es fa amb el que tens. Es pot reparar amb les mans i no depèn de cap xarxa de subministrament.
1: Uh-huh. O sigui que el combustible no depèn, diguem-ho clar, de grans empreses energètiques i de que t'arribi l'energia, diguéssim, eh?
2: No, depèn d'un mercat molt local. O tu mateix, que aconsegueixes la fusta, la llenya, restes de la collita, o un mercat molt local, que són els excrements de vaca secs. Pot ser un estrany, però és una solució bastant lògica. És un recurs disponible, renovable i absolutament local.
1: A veure, explica'm com és això de cuinar amb caca de vaca, no? Podríem dir.
2: Bueno, allà la vaca encara és central a l'economia rural, mm-hmm. i els excrements que es recullen es modelen, es fan una mena de galetes que es deixen secar al sol, i un cop seques tenen un alt poder energètic per fer foc i ja no desprenen tant d'olor. Mm-hmm. Una mica sí, però es veu que no tant com originalment no. I és un combustible disponible, gratuït i circular, no? Si tens una vaca, tens carburant. Hi ha persones que s'hi dediquen, de fet, de forma professional, i produeixen i venen aquest combustible passant per les cases, com serien una mica els antics carburers. Mm-hmm. El problema d'aquesta combustió és que és poc eficient i genera molt de fum. Llavors, com aquestes cuines estan a l'interior dels habitatges, això té conseqüències molt serioses per la salut, sobretot per les dones, que són les que tradicionalment s'ocupen de cuinar.
1: Mm-hmm. Sí, tenim clar el diagnòstic realment, no? Vull dir, provoquen problemes, aquest fum a l'interior d'aquestes cases per la salut, i suposo que ara ens tocarà trobar una mica la solució a tot això.

0: I avui parlem d'aquestes cuines de fang de la Xala amb Òscar Guayabero. I aquí, ara dèiem aquest problema que tenen aquestes cuines, apareix el disseny intentant sempre una mica millorar sense destruir el que tenim, no?
1: Sí, de fet, segurament, de forma natural, ells deuen haver anat buscant solucions a aquest problema, eh? Però hi ha alguns projectes, com un que es diu precisament Xala, de Philips.
0: Philips, perdó, la multinacional Philips.
1: Sí, aquestes empreses tan grans tenen una cosa que es diu RSC, que és Responsabilitat Social Corporativa, i on fan projectes altruistes, entre en una operació d'imatge i també d'innovació. Llavors, bueno...
0: fan moltes coses.
1: Philips ho fa, però també ho fa Toyota, ho fa moltes empreses d'aquestes grans que treballen en una mena de laboratoris d'innovació per temes concrets. I en aquest cas, Philips va fer una proposta per aconseguir redissenyar i millorar aquesta cuina de fang. Bàsicament, concentrar el calor, reduir el fum i, sobretot, incloure una xemeneia que treu el fum fora de la casa. Algú molt lògic, però que no s'havia establert com a tal. Totes les parts són modulars i està pensada per poder-se produir localment i poder canviar les parts que es puguin desgastar o que es puguin fer malbé. I, a més, Philips va financiar el projecte i després va cedir la propietat intel·lectual perquè fos de lliure ús.
0: O sigui, intentar entendre el context on estàs treballant, no? El valor que té aquest sistema, no? de cuinar abans d'exportar sistemes que no són propis del lloc, no?
1: Clar, perquè no tindria sentit de cop i volta dir-los bueno, ara fareu tot servir vitroceràmica, sí, home, com ho fem, diguéssim, sí, això, sí, no? Sí. Llavors, projectes com aquest o com el de Greenway Appliance, que van encara més en aquesta línia. Són fogons portàtils més eficients i que redueixen el consum de combustible, perquè n'hi ha poc, i les emissions, però continuen funcionant amb biomassa. Aquestes cuines tenen una cambra de combustió feta d'acer amb una obertura per introduir el combustible i la cambra està envoltada d'una carcassa d'alumini. Durant la cocció, el combustible es crema en dues etapes. L'etapa principal és la on s'aturaria en una cuina tradicional de fang. I després d'aquesta etapa, el fum cremat no surt, sinó que aquestes estufes el que fan és tornar a introduir aquest fum a la cocció i, per tant, fan una cocció més neta aquesta fase secundària el que aconsegueix és una mena de turbocuina, diguéssim.
0: Turbocuina?
1: Bueno, sí, perquè saps que el turbo era allò, reintroduir els gasos de la combustió per tornar-los a cremar altre cop i llavors aconseguir millor eficiència.
0: I això ens porta a un altre concepte clau, em sembla que és aquest de la tecnologia adequada, no?
1: Sí.
0: A veure, això ens ho volies explicar.
1: Sí, bueno, aquest és un concepte que neix als anys 70, en plena crisi energètica i molt associada a figures com Schumacher, no el malaurat conductor de Fórmula 1, sinó un pensador sobre el disseny, l'enginyeria i sobretot sobre altres maneres de fer, diguéssim. Era un moment d'altermundisme, de maneres de fer diferent. Ell té un llibre preciós que es diu Lo pequeño es hermoso. És un llibre que us recomano moltíssim. I és una idea bastant revolucionària, que és no totes les societats necessiten la mateixa tecnologia, ni la més complexa és sempre la millor. És a dir, aquesta idea que a vegades els europeus o els occidentals tenim de que tothom ha de viure com nosaltres, no? Nosaltres podem viure entre altres coses perquè explotem la resta del planeta, o sigui que si tothom visqués com nosaltres no aniríem bé. Així que una altra de les coses que fa Schumacher és pensar en cada lloc quina és la tecnologia que és més adequada per ells.
0: O sigui, critica aquesta fascinació que a vegades tenim, no? Allò que deies, per aquest progrés tecnològic.
1: Aquesta idea de que el més nou, el més gran, el més avançat, és sempre el millor, no? La tecnologia adequada proposa exactament el contrari, solucions petites, accessibles, reparables i sobretot comprensibles per la gent que les utilitza. Que la tecnologia no sigui una caixa negra, que és el que ens passa una mica a nosaltres, eh? A la casa de la cuina és molt evident. La Xala es pot entendre, es pot construir i es pot arreglar. Una placa d'inducció, la veritat és no sabem com funciona, no? Necessites una enginyeria global al darrere, que no dic que sigui erroni, però tot depèn molt del context. Si estàs en un país on hi ha molts enginyers i moltes empreses, doncs escolta, tot bé, no?
0: Clar, i la factura de la llum també, amb la Xala no hi és, i amb la vitroceràmica sí, també, no?
1: Sí, de fet,
0: és que dèiem.
1: Jo diria que és més difícil entendre la factura de la llum que la tecnologia d'inducció, sincerament. Però bueno, aquest seria un altre tema.
0: Sí, sí. Que bé, doncs quantes coses hem après. Sandra Lozano, Òscar Guayabero, un plaer, com sempre. Moltes gràcies. Sou d'Arròs, per cert. de rosset, de fer un arròs els diumenges.
2: Home, sí,
0: o no?
2: Clar.
1: I tant,
2: sí.
1: Arròs amb coses.
0: Arròs amb coses, sigui com sigui, també, sí? Doncs bé, tot això us ho deia perquè sabeu que sempre acabem amb l'especialitat i en aquest cas anem a Pals, on fins al 31 de maig se celebra la 33a edició de la campanya Pals i la cuina de l'arròs, que gira al voltant doncs el producte, podríem dir, més identitari d'aquest municipi del Baix Empordà, que és l'arròs de Pals. I un dels restaurants que participa en aquestes jornades és Can Rubén. El seu cuiner i propietari, el Rubén Carreras, ens presenta el seu arròs a la cassola. Òscar i Sandra, fins la propera. Adeu, adeu.
3: L'arròs més típic de l'Empordà i de casa nostra, que és l'arròs a la cassola, que porta una base de sofregit de ceba d'hores, paciència i carinyo, i que porta tant carn com peix. Nosaltres hi posem costelló, sèpia, musclo, gamba i escamarlà. És un arròs molt potent de gust, és un arròs molt sabrós. Esperem que us agradi la nostra proposta i disfruteu de la campanya gastronòmica Pals i la cuina de l'arròs.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: Si tienes hambre en el camino, la gente aquí suelen llevar, por ejemplo, pescado seco con grasa. Es fácil, tienes en el bolsillo, sacas y ya tienes una comida ahí.

0: Catalunya Ràdio.
1: La crisi de Ceuta ja és la pitjor tragèdia migratòria d'Espanya. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
1: Tothom sobre el terreny té clar que la xifra oficial de 72 morts que ha donat avui el govern espanyol no serà la definitiva. Les persones que han mort ofegades al voltant de l'espigó fronterer ja supera fàcilment el centenar, segons diverses fonts. I molts són menors, joves que es van llançar al mar mentre la policia del Marroc mirava cap una altra banda. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
2: Sí, molts menors, ningú no sap quants exactament, es parla de més de 1.000 segur, van aconseguir entrar a Ceuta i el govern alerta reiteradament que no té recursos per atendre'ls. Els dos centres que tenia la ciutat es van col·lapsar de seguida i s'ha improvisat una nau industrial darrere del Tarajal, a una zona molt degradada on dormen i reben menjar. Però n'hi ha també matant el temps per fora de la nau. Alguns petits, de 13 a 14 anys, van venir sols, nedant, van passar por, ens expliquen, i de fet no saben ben bé a qui adreçar-se.
1: Doncs entre tots aquests joves que van aconseguir arribar a Ceuta hi ha aquests marroquins, però també hi ha molts joves d'altres punts molt vulnerables d'Àfrica, del Sudan, de Mali, del Sàhara, que els han tingut allà, com dèiem, 3 dies sense aigua ni menjar, però sí amb un propòsit, segons Ramsès Mohamed Azumic de l'associació Elin.
3: L'objectiu era ese, cansar a les persones, hacer que volvieran hacia Marruecos de manera voluntària, forzando una situación en la que no tuvieran acceso a ningún tipo de recurso y que se encontraran en la ciudad sin realmente posibilidades de normalizar su situación.
1: Més enllà d'aquesta crisi a Ceuta, 48 hores després de l'anunci de desarmament de Hamas, Israel ha tornat a atacar la franja de Gaza i ha matat 9 persones, entre elles un menor. Segons la premsa israeliana, Netanyahu no estaria disposat a acceptar alguns punts de l'acord que va anunciar Donald Trump. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Segons el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. Un pal a la roda més a un acord que Trump va vendre com a tancat, però que encara queda lluny, com han comprovat sobre el terreny els gazians.
1: A l'Iran, en canvi, els Estats Units han suspès els atacs contra el règim per, diu Trump, donar marge a les negociacions. A partir d'ara, les empreses, les administracions i també qualsevol organització haurà d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Avui entra en vigor el nou reglament de la Unió Europea que afectarà especialment la música. Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics.
5: El que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
1: Potser heu sentit a parlar de l'Ozempic, un medicament que s'ha fet popular per la seva eficàcia contra l'obesitat. Doncs bé, ara un estudi publicat a The Lancet deixa clar que no es pot utilitzar a la lleugera, com han fet alguns influenciadors. Mònica Bulló, autora i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili.
6: Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. El que preocupa és la qualitat, com aquell que diu, d'aquesta pèrdua de pes i, sobretot, no, la continuïtat d'aquesta pèrdua de pes a més llarg plaç.
1: I en aquest Catalunya migdia de diumenge també anirem fins a Buenos Aires. Ahir Rosalía es va disculpar davant del seu públic argentí pel retuit després de la final del Mundial de Futbol. I quan falten 5 minuts per arribar a 2:15, arribaran els esports amb Roger Arnau. Quins continguts?
7: Doncs explicarem que avui és la penúltima jornada de l'estatge del Barça a Anglaterra. Els blaugranes s'han entrenat aquest migdia i ho tornaran a fer la tarda. Mentrestant, la feina continua també als despatxos, amb Deco, que des d'ahir s'ha incorporat a l'estada de St. James Park. Això mentre l'Espanyol ha tancat la seva estada també a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada, 3-3 contra el Middlesbrough. També analitzarem la derrota del Girona contra el totpoderós Arsenal, el trofeu Costa Brava, i explicarem com analitza el vestidor del Barcelona Women la seva estrena a la pretemporada. I atenció, perquè a partir de les 4 aquesta tarda, la catalana Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. I també en esport, aquesta tarda, quan faltin 20 minuts per les 3, començarà la segona etapa del Tour de França. La catalana Paula Blasi surt com a dotzena a la general a 18 segons del mallot groc.
1: I les carreteres a Carmina Malagarriga, tothom al lloc ja avui diumenge?
8: Doncs no tothom, però gairebé. Bon dia, Sara. Les principals retencions les trobem a aquesta hora a la Ronda Litoral de Barcelona, entre Montjuïc i la Barceloneta, en sentit Besòs, per una topada. Hi ha un carril tallat i 4 quilòmetres de cua. A la B10 hi ha retencions també a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, cap a Sant Adrià de Besòs, i a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. Això és tot des de l'equip viari.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia. Molta xafogó, oi?
10: Hola, bon dia. Sí, és molt pesada ara mateix. La humitat és elevada a molts sectors, no només a la costa, i estàvem mirant la temperatura de xafogó, la sensació, i a moltes poblacions la temperatura aquesta que diem de xafogó és de 40 graus hores d'ara. És a dir, l'ambient és molt carregat d'humitat, i això es nota, ho estem patint. Pel que fa el temps, aquesta tarda, doncs, cel serè a moltes zones, amb aquest cel una mica tèrbol per la pols en suspensió, i després d'un matí estable, amb sol a molts indrets, a la tarda hi haurà alguns ruixats i tempestes al terç nord del país, on ha vist intensitat de precipitació, pluges de més de 20 litres en 30 minuts al Pirineu i al Prepirineu. Aquests ruixats poden anar acompanyats de llampegades, tempesta, també de fang per aquesta pols, i localment en calamarsa o pedra. La propera nit, moltes comarques de la meitat sud del país estaran sota avís de calor nocturna i, a més, amb molta humitat. I demà dilluns, novament a la tarda, hi haurà ruixats. Demà poden ser més freqüents, més abundants. Entrarien per les comarques primer demà a la tarda de Lleida i Tarragona i després, entre mitja tarda i el vespre, poden avançar per altres comarques.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Sara Riera.
1: Les 2:06. Doncs vinga, som-hi, ja són 72 persones les que han mort en aquesta crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més, perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i també tota la desprotecció amb la qual estan convivint ara mateix. Anem doncs fins a Ceuta, allà hi tenim la nostra enviada especial de Catalunya Ràdio, la Cèlia de Sarnades. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat, i a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
11: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
12: Esto hubiera sido Galicia.
13: Quiere buscarse la vida como todo el mundo.
14: Cartel de señor que ya tengo suya.
13: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
14: Dicen que
13: ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía lo echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no la devuelvan a Marruecos.
2: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
15: Hola, venga, a Marruecos, no. Vamos a España, sí. ¿Vale?
2: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobin ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
1: I justament un dels sectors importants d'aquesta crisi són els cossos policials i alguns són especialment crítics amb aquesta situació a Ceuta, oi?
2: Sí, en una entrevista a aquesta emissora, Rashid Sbihi, secretari provincial de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, ens ha confirmat aquesta xifra, la xifra d'un centenar de cadàvers rescatats, i ha alertat que les infraestructures per guardar-los o identificar-los estan saturades.
16: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
1: Doncs és un drama humà, òbviament, derivat d'aquesta crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny també denuncien, com ara sentíem, aquesta manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir doncs, tant els cadàvers com també doncs, tota la població que ara doncs, vaga pels carrers, Maria Guixà.
17: Sí, és una repatriació, sobretot la dels cadàvers, complicada per la dificultat d'identificar-los, perquè també és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN per fer-ho. Per tant, la majoria de les víctimes acaben sent enterrades sense que les famílies les hagin pogut identificar. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
18: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
17: Ara ho deia la Cèlia, en aquesta línia també s'ha expressat Maleno que ha lamentat que hi hagi tants menors i també, sobretot, tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse.
3: És terrible, ¿no?, el resultado que hemos tenido a nivel humano. Es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues, dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues, es ese, ¿no?
1: Doncs bé, enmig d'aquest panorama també hi ha qui va doncs, encendre els ànims. Avui ho ha fet el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc d'aquesta crisi i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
19: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
1: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, que ha preguntat a Pedro Sánchez per què dona les gràcies al Marroc si diu les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
20: Ceuta és Espanya. Y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más.

0: Suposat acord amb Hamas i Israel que havia de permetre desbloquejar la transició a la Franja de Gaza i que comportava com a un dels punts principals al desarmament de Hamas, està encara lluny de tancar-se. I això que Donald Trump el va anunciar amb tota la pompa, assegurant que tothom hi estava d'acord, també Israel. Però Hamas ja va deixar clar que, abans de res, Israel havia de cessar els seus atacs sobre la franja i en les últimes hores la dinàmica ha estat exactament l'oposada.
1: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
0: Els atacs israelians són l'única resposta tangible al suposat acord anunciat per Trump. Netanyahu encara és hora que es pronunciï en públic sobre el tema i el que està filtrant a la premsa israeliana és que algunes de les condicions són inacceptables. Segons publica el diari Haaretz, Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin guardades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació.
2: A l'Iran, en canvi, el president dels Estats Units ha comunicat que suspèn les operacions militars contra el règim, diu que per donar marge a les negociacions. Diu que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf i que espera un acord ràpid, però Iran ho nega, diu que Trump una vegada més menteix. Laia Framis.
3: En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Donald Trump assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran que preveu l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz i també al final de l'amenaça nuclear del règim iranià. En aquest sentit, diu que ha decidit suspendre els atacs previstos perquè Teheran i altres països de la regió li han demanat temps per tancar un acord definitiu. Ara bé, l'Iran ha desmentit haver demanat aquesta treva, fons de l'exèrcit assegurant a agències de notícies perses que les paraules del president nord-americà són un intent desesperat de pressionar els estats del Golf i que continuen preparats per respondre a qualsevol atac. Trump també diu que Israel està d'acord amb aquest anunci, però de moment Netanyahu no s'ha pronunciat.
2: Doncs bé, acabem de saber que l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils diaris. És la mateixa quantitat exacta que en els últims 6 mesos. Uns augments, però, que estan sent bàsicament sobre el paper perquè la capacitat real d'exportació està limitada per aquest tancament de l'estret d'Hormuz que produeix aquestes negociacions que encara no acaben d'encarrilar. I no només això, també està tancat i hi ha exportació limitada perquè des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig per part dels rebels útils del Iemen que són aliats de l'Iran. Bé, una via marítima que s'havia convertit ara en aquesta sortida més important per l'Aràbia Saudita, que és el gran productor de l'OPEP. Recordem que en un any el litre de benzina ja s'ha encarit un 24%, fruit de tot aquest conflicte geopolític, i el dièsel un 12%. Ara sí que és un quart clavat. Avui entren en vigor les noves obligacions de transparència del reglament de la IA de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions, organitzacions a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i sobretot en la música, Montse Garcia?
4: Sí, i avui des del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes, com ara, com per exemple YouTube o Spotify, està feta per una persona o per una intel·ligència artificial.
5: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de la indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
4: Aquest es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol de finals del 2025 i començaments d'aquest any a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones fetes reals, manipulades amb intel·ligència artificial, el que es coneix com a deepfake. La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028.
2: Potser heu sentit a parlar de l'Ozempic. És un dels medicaments més populars de l'actualitat per la seva eficàcia contra l'obesitat. Doncs bé, un estudi europeu amb participació catalana publicat a The Lancet deixa clar ara que si t'ho prens convé

0: acompanyar-ho d'una atenció nutricional, física i psicològica. Maria Guixà.
1: Sí, és un fàrmac que és per tractar la diabetis tipus 2. Recordem que el seu principi actiu és la semaglutida i, per tant, això ajuda a regular els nivells de sucre en sang i, per tant, també pot reduir la gana, fet que explica doncs, aquesta popularitat com a eina per perdre pes. Però, com comentes, Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, alerta que, tot i que aquests fàrmacs, és cert, redueixen la gana i augmenten la sensació d'estar saciat, doncs també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen sobretot un seguiment específic i adaptat a cada un dels pacients. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que bueno, hi pot haver uns certs efectes molestos. Realment aquests fàrmacs funcionen amb un percentatge molt elevat de persones, però el que preocupa és la qualitat, com aquell que diu, d'aquesta pèrdua de pes i, sobretot, no, la continuïtat d'aquesta pèrdua de pes a més llarg plaç.
1: A més, ara són fàrmacs que han disparat la seva popularitat doncs perquè influenciadors, actrius o celebritats han contribuït a fer-ne un ús de manera popular, sobretot a través de les xarxes, i per tant aquest contingut doncs s'ha fet més viral que mai.
0: Per tant, precaució, això és el que demana aquest estudi europeu, i ara tenim una bona notícia que no sempre en tenim. Hi ha novetats importants en la investigació d'un dels càncers limfàtics més freqüents. Un altre estudi, en aquest cas de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb limfoma folicular que tindran risc de recaiguda, Montse Mir.
3: És un tipus de càncer de creixement lent que sol respondre bé a la quimioteràpia, però que sovint reapareix. Aquest estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaiguda. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, una de les impulsores d'aquesta recerca.
4: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada en moment el diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
3: També han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Part d'aquest estudi, per cert, s'ha finançat amb la recaptació de la Marató de 3Cat.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3 i alerta màxima a Grècia, on els incendis forestals han cremat prop de 5.000 hectàrees a la regió de l'Àtica, uns 45 quilòmetres d'Atenes. Uns 400 bombers estan lluitant contra aquest foc en condicions extremes que agreugen els vents de fins a 130 quilòmetres per hora que estan impedint que els hidroavions puguin treballar. A Catalunya, per sort, continua la cosa una mica més tranquil·la. Tenim un incendi que és petit a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Quim Codines.
5: Doncs si els bombers hi treballen amb 5 mitjans aeris i també amb equips terrestres dels GRAF. La dificultat per accedir a la zona, però, fa que les dotacions terrestres siguin molt limitades. S'han cremat almenys 17 hectàrees i els agents rurals creuen que l'origen del foc podria ser d'un llamp. A tot Catalunya avui s'ha reduït a 52 el nombre de municipis que estan en risc d'extrem d'incendi i s'ha reobert l'accés als espais naturals a Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Mentrestant, a Càceres, el foc a la zona de Cases de Millan evoluciona favorablement i està a punt de donar-se per estabilitzat.
0: Unes 300 persones s'han manifestat aquest matí a Serra de Daró, això és al Baix Empordà, per reclamar inversions que facin més segures les carreteres d'aquesta zona. Denuncien que de mitjana s'hi registra un accident cada dues setmanes. Berta Artigas.
6: Unes 300 persones a peu, amb bicicleta i també amb tractors han participat en una marxa lenta des de Serra de Daró direcció Gualta. Es tracta d'un dels trams que acumula trànsit derivat del turisme de l'estiu. La plataforma Prou Excuses, amb el suport dels alcaldes de la zona, denuncien que aquesta i altres vies del Baix Ter són massa estretes, amb un sol carril per sentit i sense vorals, una situació que consideren perillosa. Ho explica en Cesc, membre de la plataforma.
7: Estem en carreteres que, com a molt, tenen un ample de plataforma de 6 metres, i quan la norma obliga que haurien de tenir una amplada de carril de 3,5, més vorals de metre, metre i mig per banda. Estem demanant, a més, que les actuacions es facin amb respecte amb el territori, amb el paisatge, que és un dels valors, evidentment, dels quals el Baix Ter és conegut i que cal preservar.
6: Els manifestants valoren positivament el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern per millorar aquestes carreteres, però avisen que es mantindran vigilants. Diuen que només es creuran els compromisos quan les obres comencin de debò.
8: Perdono.
0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme, diu, i ha volgut deixar clar que el seu efecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Anem fins a Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
8: Bon dia. Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
9: I ràpid li doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tío.
8: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
10: Yo no la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
11: Quise de valor mi entrada, sí. Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
12: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
8: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.

0: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
2: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
3: i de sobte es fa el silenci,
4: que no és mai bon senyal.
2: Esdevenir un viatge a la mort.
3: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
2: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
5: Ara sí que ja som en temps d'esports. Roger Arnau, avui pendents encara d'aquest estatge del Barça-Anglaterra, eh?
6: Sí, així és. És la penúltima jornada de l'estatge del Barça-Anglaterra. Hansi Flick avui dirigeix una doble sessió d'entrenament sobre la gespa de St. James Park. Els blaugranes ja s'han entrenat aquest migdia, ho tornaran a fer la tarda. De fet, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a les Illes Britàniques, excepte el lesionat Frenkie de Jong. L'actualitat, però, també és intensa als despatxos. Enviat especial de Catalunya Ràdio Anglaterra, Ramon Salmorri, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, amb una novetat de darrera hora, i és que el partit que tenia previst el Barça demà contra el Preston North End ha quedat finalment suspès, ha quedat ajornat. El Preston North End ha al·legat que té lesions de futbolistes importants, que no podia presentar-se al partit, i el partit ha quedat finalment suspès. Per això el Barça ara està replanificant la logística d'aquest viatge i no es descarta que el conjunt blaugrana pugui volar demà a primera hora cap a Barcelona.
6: Moltes gràcies, Salmo. Mentrestant, l'exblaugrana Robert Lewandowski ha marcat aquesta matinada 2 gols en el debut a casa amb el Chicago Fire de la Lliga dels Estats Units. El seu doblet ha suposat la victòria del conjunt d'Illinois contra el Charlotte per 2-1.
8: Per mi i per l'equip era important guanyar després de 2 partits sense fer-ho. Era important per agafar confiança en nosaltres mateixos abans dels propers partits. Més enllà dels primers 2 minuts, hem controlat el partit i hem intentat marcar. Hem de seguir esforçant-nos i espero que fem algunes coses millor, però crec que ens estan anant molt bé.
9: I think that the way that we're going is really good.
6: Amb 37 anys, Lewandowski manté, per tant, el seu olfacte golejador. I l'Espanyol, per la seva banda, ha tancat la seva estada també a Anglaterra amb el tercer empat consecutiu de la pretemporada. Els blanquiblaus van acabar 3-3 contra el Middlesbrough. Van marcar Marcos Fernández i Tyrese Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït al minut 18 per un cop al genoll. El pròxim amistós de l'Espanyol serà dissabte contra el Coventry, també de la segona divisió anglesa. També hi derrota del Girona contra l'Arsenal de Mikel Arteta al Trofeu Costa Brava per 1-4 en la presentació de l'equip a Montilivi. El gol de l'honor dels gironins el va fer Arnau a l'inici de la segona part amb una gran rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el 5è partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central David López, que acaba de renovar per una temporada, reconeix que l'equip va curt de centrals.
10: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar, com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat, això són coses de club.
6: Ara, el pròxim amistós del Girona serà divendres contra el Sabadell, que hi va empatar 0 contra l'Andorra en un enfrontament a porta tancada disputat al CAR de Sant Cugat. I encara un últim apunt de futbol, perquè la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre ahir el seu primer partit de pretemporada, 1-2 contra el Montpeller, a paralada i a porta tancada. En aquest partit va debutar una de les cares noves de les badalonines, la davantera Mirari Uria. La jugadora basca ha parlat al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
11: Creo que se ha visto un equipo muy competitivo, incluso hoy también yendo perdiendo, pues no nos hemos bajado la cabeza y hemos seguido pues intentándolo. Tanto yo creo que las nuevas incorporaciones que hemos venido como las que ya estaban, yo creo que estamos creando como un equipo muy bonito y muy ilusionante.
6: I des de fa uns minuts ja està en marxa la segona etapa del Tour de França femení de 148 quilòmetres entre Aigle i Ginebra, Suïssa. Una etapa força plana amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. La catalana Paula Blasi surt 12a a la general, a 12 segons de la mallot groc, la neerlandesa Lorena Vives. També aquesta tarda, a partir de les 4, Carla Lorenzo disputarà la final del duet tècnic mix de l'europeu de natació artística fent parella Amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest matí, l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández han acabat en segona posició als preliminars de rutina lliure per equips, al darrere de Rússia. El combinat que dirigeix Andrea Fuentes defensa el títol continental. Més coses, perquè també és notícia de fa molts pocs minuts. El pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior, després de superar de només 2 segons els finlandesos La Sila i Luca. Membrano, amb el copilot australià Adrián Pérez, aconsegueix d'aquesta manera la primera victòria a la categoria. Acabarem amb un últim punt per dir que els equips de rescat han trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja. Segons han informat aquest matí el club alpí del Pakistan, Purja liderava, recordem, una expedició que dijous va rebre l'impacte d'una allau a la muntanya de Broad Peak, de 8.000 metres, a la frontera del Pakistan i la Xina. L'alpinista era reconegut per fer grans pics, 14 pics més grans del món.
12: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i Joan Anton Català. Beyond known

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al 97 segons, aquest programa que dediquem a Catalunya Ràdio a parlar sobre aquest eclipsi total de sol que tindrem a Catalunya el dia 12 d'agost, que és històric i que és d'allò més emocionant i que us estem donant totes les instruccions que heu de tenir clares per poder gaudir com es mereix un esdeveniment com aquest. Sempre ho fem amb el Joan Anton Català, com estàs?
1: Bé, una mica neguitós, suposo que tu també.
0: Home, cada vegada queda menys això, eh?
1: Ja, per això, per això.
0: Ho tenim aquí, ho tenim aquí.
1: Sí.
0: A veure si estan nerviosos o no els nens, que ja sabeu que cada dia ens acompanyen a l'inici del 97 segons. Avui és la Joana qui ens explica com s'imagina ella un eclipsi de sol.
2: L'eclipsi solar és que la lluna es posa davant del sol i t'has de posar unes ulleres perquè no et facin mal els ulls. Farà calor. Perquè estem a l'agost i a l'agost fa bastant calor.
0: Escolta'm, ens estem trobant uns nens que gairebé fan innecessari aquest programa.
1: És la que anava a dir, què faig jo aquí?
0: No, perquè si ho saben molt, i aquí jo crec que hi ha hagut feina o dels pares o de les escoles.
1: Jo penso que dels dos costats, i són nens molt preparats, que han treballat, es nota que saben del que parlen, fins i tot saben que és el 12 d'agost, saben sol, lluna, no? Això ho tenim claríssim, i el tema de les ulleres, que ja n'hem parlat i que en continuarem parlant, que és un tema que ens preocupa especialment.
0: I que insistim molt, s'ha de mirar amb les mesures de seguretat necessàries, ulleres homologades, no feu invents de radiografies, ulleres de sol, de les de passejar, no. Les ulleres d'eclipsi.
1: I molt content que les nenes i nens coneguin això, perquè és el canal perfecte per anar als pares, als avis, als tiets...
0: És la porta d'entrada, la porta d'entrada.
1: Sí, sí.
0: Farà calor, diu la Joana.
1: Sí, el 12 d'agost.
0: El 12 d'agost fa calor, sí, exacte. Encara que se'n vagi el sol, no se'n va prou estona com perquè refredi la temperatura. Pot ser una miqueta, però res, durarà molt poquet. A banda del Joan Anton, que el tenim cada dia amb nosaltres, avui també saludem, tenim un altre reforç, la Marina Martínez. Marina, què tal, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, gràcies.
0: La Marina Martínez és doctora en ciències planetàries, és llicenciada en geologia, màster en astrofísica, física de partícules i cosmologia. Carai, escolta'm, quina targeta de visita, eh?
3: Bueno, sí, no.
1: La Marina és un crac. Ella no ho dirà, evidentment, però sí, és un crac total.
0: Molt bé, doncs... Ens acompanyarà, a més, en directe el dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, al vespre, el programa especial que conduirà el Francesc Garriga a Catalunya Ràdio, i l'hem convidat a aquest capítol d'avui del 97 segons, en què volem descobrir què n'extreuen els científics d'un eclipsi total de sol com aquest. Per què els científics estan tan emocionats, per què consideren que és tan important i per què els serveix un eclipsi com aquest. A nosaltres ens servirà, doncs, per gaudir d'una experiència, per poder veure el sol d'una manera diferent, per experimentar totes aquestes emocions que alguns dels convidats que hem tingut al programa ens han dit que han experimentat quan han viscut un eclipsi, però els científics segur que li treuen molt més suc i fan moltes descobertes científiques relacionades amb aquest eclipsi. Perquè, Joan Anton i Marina, per als que us dediqueu a això, diguem-ne, això és festa major, no?, tenir un eclipsi com aquest al costat de casa.
1: Sí, jo et diria, ara li passo la paraula a Marina, que ens portarà més l'apartat de la ciència, de l'utilitat en aquest moment, que ha canviat molt, ja avanço que ha canviat moltíssim de fa un segle, o que els eclipsis del sol eren com fenòmens, eren únics per poder estudiar determinades coses del sol. Però jo diria que avui, fins i tot per la investigació o per la ciència, la gran cosa de l'eclipsi total de sol és la divulgació. És a dir, la gran cosa és que ens dona una excusa perfecta per explicar a la ciutadania què important que és la cultura i la ciència, què important que és que l'estat del benestar que tenim es basa en tots aquests desenvolupament que fem, què important que és, Òscar, que en lloc de dedicar tants diners a augmentar els pressupostos militars del món, dediquem una mica més de diners a la cultura i a la ciència. I el fenomen de l'eclipsi és l'excusa perfecta per parlar-ne i divulgar.
0: Marina?
3: Sí, i amb això, bueno, el Joan Anton ha fet una feina increïble. O sigui, si no és per ell, no hi hauria tanta divulgació.
1: Bé, gràcies.
0: No vull haver de fer obres a la porta de l'estudi perquè pugui sortir el Joan Anton.
1: Sí.
0: No, m'interessaria que hi càpigui per la porta tal com està, eh?
3: Bueno, però és veritat. Però sí, és veritat que ha canviat molt. Abans, els eclipsis eren fenòmens molt més únics en la ciència perquè eren l'únic moment on es podia estudiar tota la part que queda invisible per la fotosfera solar, per la il·luminació del sol, no? Llavors la Lluna actuava com un parasol perfecte i ens permetia estudiar tota la part que és l'atmosfera del sol, no? Que serien les capes més enllà de la seva superfície. Són la cromosfera i la corona solar. Mm-hmm. Llavors, clar, igualment, avui en dia són molt importants científicament perquè permeten fer aquest estudi sense gastar-se molts diners. És veritat que avui en dia es pot estudiar la cromosfera i la corona solar amb filtres que posen a telescopis superpotents, i a més hi ha sondes espacials orbitant la Lluna que obtenen moltíssima... Ai, la Lluna, perdoneu, el Sol, que obtenen amb molta informació, però és un moment perfecte, un eclipsi del Sol, per poder des de la Terra estudiar l'atmosfera solar sense cost, diguéssim, no? Perquè després la resta és bastant barat, relativament. Llavors, encara segueixen sent moments molt potents en ciència que s'aprofiten molt bé. El del 2017, als Estats Units, es va fer moltíssima ciència. O sigui que bé, encara, sí, encara són molt profitosos. Llavors, què estudiem? Bueno, pues, us he dit que el Sol està format per capes, no? Llavors, la capa més externa, la superfície, entre cometes, perquè la superfície no és sòlida, és plasma, és la fotosfera. I després, és el que veiem, no? Diguéssim, si no ho veiem, òbviament que ningú miri, però vull dir-te que si ho veiéssim reflexat en algun lloc, tal, doncs veiem la fotosfera. És on es fan les taques solars, tot això. I després hi ha tota la part invisible, que és la cromosfera, que és una capa bastant fina, d'uns 2.000-10.000 quilòmetres, i que està molt més calenta que la fotosfera, i després tenim la corona solar, que la corona solar s'estén milions de quilòmetres, és a dir, la Terra està englobada dintre de la heliosfera, que es diu, que és tota aquesta atmosfera solar, que és on estan els vents solars, tot això que pot interaccionar amb la Terra, que per això veiem aurores o interaccions amb satèl·lits quan hi ha màxima activitat del Sol, etc. O sigui que és molt important estudiar la part de la corona solar, del vent solar i tota aquesta atmosfera solar, perquè ens afecta directament.
0: Ara entrarem en aquest eclipsi d'aquest any, però, per exemple, un eclipsi de Sol, per exemple, té un paper fonamental en algunes troballes científiques, com per exemple, el descobriment de l'heli. L'heli es va descobrir gràcies a un eclipsi. Com va ser això i quan?
3: Sí, efectivament. O sigui, l'heli és l'únic element químic que s'ha descobert fora de la Terra. És el primer gas noble de tora periòdica, també és el segon element més abundant de l'univers i el segon element més lleuger, o sigui, és un element molt important, no? Llavors, l'heli, aquí a la Terra, o l'heli en general, es produeix per fusió nuclear, quan dos àtoms d'hidrogen fusionen, i per desintegració radioactiva, d'acord? O sigui, és un element molt important. I es va descobrir gràcies a un eclipsi de Sol que va passar el 1968. El va descobrir un francès que va fer espectroscopia del Sol, és a dir, quan tu tens a la Lluna ja apropant-se al Sol, hi ha un moment que dura 2-3 segons que tu pots treure un espectre de la cromosfera, que és aquesta capa que hi ha abans de la corona. Llavors, aquesta espectroscopia vol dir que tu fiques uns filtres en el teu telescopi i la longitud d'ona, segons quina té, segons quins nanòmetres té la longitud d'ona, absorbirà uns colors o uns altres i tu obtindràs unes línies. És igual. El cas és que aquestes línies ens donen informació sobre els elements químics que hi ha allà. Val? Llavors, aquest home, aquest francès, va treure un espectre amb unes línies de colors i va veure que hi havia una que no estava identificada. Una longitud d'ona amb un número que no sabíem què era. Ell no va dir que era un element químic nou, sinó que va dir que formava part del sodi. Vale? El va atribuir al sodi. Un parell de mesos més tard, hi va haver un astrònom anglès que ell va fer-se un telescopi amb una cromosfera casera a casa seva, una cosa espectacular perquè és molt difícil de fer i en aquell moment, i s'ho va fer ell artesanament per observar el Sol sense esperar-se un eclipsi, perquè estava molt intrigat per aquesta línia no identificada. I ell sí que va dir que era Heli, o sigui, el va anomenar Heli, del déu grec que és del Sol. Curiosament, en anglès va posar helium, i quan acabes amb IUM vol dir que és un metall. Clar, ell no ho sabia que era un gas. El va atribuir a un metall, segurament. I després, més tard, el 1895, o sigui, uns anys encara més tard, és quan es va acceptar el descobriment de l'heli, va ser reconegut, perquè es va trobar aquí a la Terra. Es va trobar per desintegració radioactiva, se poder aïllar, llavors va ser quan el van donar per vàlid.
0: per exemple, també és molt famós el del 1919, aquí, no? Aquí. La teoria de la relativitat d'Einstein.
1: Per mi aquest és el més famós de la...
0: També gràcies a l'eclipsi,
1: Sí, va ser... Mira, l'Einstein havia predit... Bueno, havia fet la seva realitat general, que bàsicament és una teoria que explica com funciona la gravetat a gran escala, i ell va predir... Bueno, les seves fórmules predien una cosa que era extraordinària en aquell moment, que la llum, ja veus tu, una cosa tan immaterial, no?, aparentment com la llum, no sempre va en línia recta, sinó que quan es troba un objecte massiu, amb molta massa, com per exemple el Sol, es desvia, es corba. Però clar, això no hi havia manera de comprovar-ho de manera simple, i es va aprofitar l'eclipsi total de Sol de l'any 1919, i dos grups de científics van viatjar a la costa occidental d'Àfrica i a l'altra a la costa oriental d'Amèrica per observar aquell eclipsi. Per què? Perquè en el moment en què la Lluna oculta del tot el Sol i es fa de nit, surten estels, això ja ho hem explicat, surten estels al cel. Si hi ha un estel que en aquell moment se situa al darrere del Sol, no el podem veure ni que es faci de nit, perquè el Sol, tot i que queda ocultat, continua estant allà, fa de paret, no podem veure aquell estel. Tot i això, tal com havia predit Einstein, la llum d'aquest estel, que en principi no hauríem de poder veure, venint cap a la Terra, troba el Sol, gira, corba, de manera que podem veure l'estel projectat en el cel una mica desplaçat. Sí, el podem veure, però no en la posició que diuen els catàlegs, que diuen les cartes, sinó una mica desplaçat al costat. I van mesurar aquest desplaçament i coincidia amb la predicció d'Einstein. Es diu, hi ha una anècdota molt bonica, que no sabem si és certa, però s'explica.
0: Si no, nevero ben trobat.
1: Exacte, és molt bonica.
0: No la desmentirem.
1: Es diu que Einstein estava tocant el violí, això és cert, que tocava el violí, i entren i li diuen, mestre o professor, acabem de confirmar la seva teoria de la realitat general. I ell diu que des de tocar el violí se'ls mira i diu, ja ho sabia, i continua tocant el violí.
0: Si no fos important.
3: Sí, sí.
0: Clar, la gent que ens escolti pot pensar, molt bé, sí, però tot això cosa és de científics. Jo no ho entenc. I a mi, en la meva vida normal, tots aquests experiments, tots aquests descobriments, com m'afecten a la meva vida normal? O només afecta els que esteu pendent d'això, de teories de la relativitat, d'elements molt, molt estrambòtics?
1: No, ens afecta, ens afecta. I ara la Marina em completarà el que diem. Ella ja ho ha comentat. La part de la corona solar, que és aquesta que envolta el Sol, és molt interessant perquè és la font del que acabem anomenant tempestes geomagnètiques, que, o tempestes solars quan arriben a la Terra, que ens afecten a la nostra tecnologia, afecten a les comunicacions per ràdio, afecten als satèl·lits, en alguns cops s'han arribat a afectar el subministrament elèctric. Hi ha hagut grans regions de la Terra que s'han quedat durant dies sense electricitat perquè el Sol, en la seva activitat, envia com uns esternuts, jo per explicar-ho així de manera directa, és com si esternudés i enviés un flux de partícules molt intens, i molta d'aquesta activitat del Sol es genera en el camp magnètic i a la corona solar, de manera que estudiant la corona solar podem cada cop entendre més com es comporta el nostre estel, que és increïble, que és el nostre estel, i coneixem encara, tenim molts misteris del nostre estel, i per tant el nostre objectiu és entendre millor aquesta afectació que ha existit sempre, però en els nostres avantpassats que no tenien tecnologia ni se n'assabentaven, i ara el nostre món està tecnificat i necessitem estudiar molt bé això. Oi, Marina?
3: Sí, el Jonathan ho ha explicat molt bé. O sigui, estem envoltats de satèl·lits, de GPS, de... Bueno, és molt important ara mateix tenir monitoritzat el Sol, entendre com funciona el Sol, i malauradament no s'entén. No s'entén, per exemple, la cromosfera cap a la corona, o sigui, si tu tens el Sol a una temperatura, val? La fotosfera està a uns 5.500 graus centígrads. I com més t'allunyes de la fotosfera, més augmenta la temperatura. És una cosa que no s'entén si tu t'estàs allunyant del focus de calor, com és que com més enllà te'n vas, més calent està aquestes partícules que deixen el Sol. Per tant, encara ens falta entendre quina és aquesta font d'excitació, per què hi ha tanta temperatura. O sigui, la corona està a 3 milions de graus centígrads. És molt, molt calenta. Encara no s'entén això. Per tant, és important estudiar-ho. Clar, si tu no coneixes el Sol, no podràs preveure ni controlar tot el que t'estigui passant aquí a la Terra en relació a la tecnologia, que és, com ha dit el Joan Anton, estem totalment envoltats de tecnologia i funcionem amb ella. Per tant, és més important que abans, encara, això.
0: I a banda de tot el que és l'univers, tot el que és el Sol o els satèl·lits, també estudieu durant l'eclipsi quins efectes té en els éssers humans o en els éssers vius que hi ha a la Terra, com afecta doncs, a les plantes, als animals o a nosaltres, als humans?
1: Això s'han fet estudis. S'han fet estudis, sobretot en els darrers.
3: Sí.
1: En els darrers eclipsis s'han fet estudis de l'afectació i a les persones, per exemple, psicològicament, l'afectació que hi ha hagut des del punt de vista de les emocions. Fixa-t'hi, a més, És una cosa molt interessant, eh? Dies després, o setmanes després dels eclipsis, dels dos grans eclipsis dels Estats Units, el 2017 i 2024, hi ha estudis del comportament de la gent que ha pogut veure aquell eclipsi, i es veu un augment de l'interès de participar en projectes socials.
3: Sí, totalment.
1: És allò de que t'has sentit tan impressionat, no?, i col·lectivament sí, tan connectat, que tens ganes de retornar.
0: A la societat,
1: exacte, de retornar, no?
3: Sí, i encara i et trobes amb gent que des de la seva experiència ha anat perseguint eclipsis al llarg del món. Vull dir, que es posen, és com els hi dona inclús un propòsit de vida. Vull dir, sí, té implicacions profundes en la psique humana, això està claríssim. I en el tema animals, està menys estudiat, és bastant difícil, sí, perquè aquí sí que només ho pots estudiar bàsicament quan tens eclipsis i clar, són limitats els estudis, però és bastant difícil perquè no hi ha una tendència general o igual, i cada, inclús per una espècie també hi ha comportaments diferents, que això també passa amb els humans, no tothom reacciona igual. Llavors, bueno, és una mica difícil, però cada un pues, té la seu, no? Té les seves... Per exemple, els ocells se'n van al niu, els grills es posen a cantar... Vull dir, clar, tots tenim com els cicles circadians que ens dicten la dia, nit, i ens fan operar segons la llum del sol i la foscor, llavors, clar, es destoroten.
1: Sí, aquí és molt interessant perquè molta gent ens pregunta, quan fem conferències, pregunta, què li passarà al meu gat o al meu gos, a les meves mascotes? Hem de patir? No. No hem de patir, no hem de patir. Pensem que eclipsis solars n'hi ha hagut tota la vida, per tant, fa més de 4.600 milions d'anys que hi ha eclipsis, i la natura ha evolucionat, les espècies vives han evolucionat de manera que s'han adaptat a totes aquestes coses que passen. Per tant, sí que tindrà un efecte, evidentment es despistaran, igual que els hi passa, ara ho deia, a la Marina, als ocells, o a les gallines que s'amaguen, però no hem de témer res, no passarà res.
3: No.
0: Anaves a dir alguna cosa, Marina?
3: Bueno, sí, no, perquè simplement volia, tornant al tema científic, encara queda més coses, no només al tema de com ens afectarà a nosaltres a nivell terrestre, sinó també que hi ha com un gran problema en astrofísica i en ciències planetàries, que és que encara no es coneix bé la composició del Sol. Una cosa tan bàsica com la composició del Sol, hi ha unes discrepàncies que són bastant actuals dels últims anys, a l'haver perfeccionat els models que es fan per simulacions de models computacionals. S'ha vist que el que ens pensàvem que era la composició del Sol no quadra, no ens quadra amb les dades que obtenim. Per tant, hi ha una gran discrepància, es diu el misteri de l'opacitat del plasma, que això és també important estudiar-ho en moments d'eclipsis, per exemple. Vull dir que, bueno, a nivell científic hi ha també això, doncs moltíssima importància. I al final és el nostre astre, és el que ens dona, ens genera absolutament tot, no? Llavors, és important conèixer-la.
0: Més coses que se m'acuden, eh? Estem dient molt de... Estem estudiant o estudiareu què implica el Sol, com és el Sol, quins efectes té a la Terra... En la Lluna té algun efecte, un eclipsi, o la Lluna continua fent el mateix moviment? És a dir, clar, és curiós per nosaltres, per la nostra perspectiva, diguem-ne, però per la Lluna no suposa cap canvi?
3: No, la Lluna tota l'estona està rebent el vent solar sense filtre, nosaltres tenim una atmosfera i per tant estem protegits, però la Lluna tota l'estona està rebent el que es diu space weathering, és com una meteorització, com una modificació de la seva superfície tota l'estona per aquest vent solar, que són partícules carregades, no? Alta velocitat, molt ionitzades, té una implicació brutal en el que és el funcionament de la Lluna, perquè gràcies al vent solar pots inclús produir aigua o atmosferes transients, és a dir, atmosferes que poden venir a desaparèixer momentàniament degut a aquesta interacció del vent solar que carrega, bueno, interacciona amb un mineral que té la Lluna i provoca i genera aigua o inclús ambients oxidants en un cos que és molt reductor. És a dir, les implicacions a nivell de la Lluna pel vent solar i la corona són molt altes, molt més altes que la Terra, però és que són continuadament. Durant l'eclipsi no li passa res en especial. Simplement tota una part de la Lluna pues, queda absolutament afectada per això.
1: I també a nivell científic, aquí no ho hem parat encara, però mira, les nostres dones i homes del temps aprofitaran, la meteorologia aprofita també l'estudi al moment de la totalitat i la parcialitat també, per enregistrar com es modifica la insolació que rep a determinades zones i per tant, com es modifiquen les temperatures de manera quasi instantània, no? Perquè hi haurà una baixada de temperatura, com s'aixequen vents... És a dir, que també ens afecta des del punt de vista de millorar el nostre coneixement de la nostra atmosfera i dels cicles de temps, no, meteorològics, que són tan importants per a la nostra vida quotidiana.
0: Hem demanat pel Sol, hem demanat per la Lluna, per la Terra. Clar, estic pensant, si la Terra, que té un satèl·lit, que és la Lluna, té eclipsis solars, qualsevol planeta que tingui satèl·lits al seu voltant deu tenir eclipsi
1: solar. Sí, però no n'hi ha cap. Som molt privilegiats, ho hem explicat molts cops. Vivim en un planeta que som l'enveja. De fet, ells, si existeixen allà fora, ens miren i ens tenen enveja. Cotxina, t'haig de dir. Perquè, a més, es dona aquesta casualitat que vàrem explicar en el primer programa, si no recordo malament, de la mida relativa de la Lluna i del Sol, que són pràcticament la mateixa, per un efecte casual, són la mateixa...
0: Per la distància a la que estan, perquè la perspectiva ens faci veure'ls en un moment determinat amb la mateixa mida.
1: Exacte,
0: no?
1: I això permet que la Lluna oculti del tot el Sol, però, per exemple, no sé, Mart. Mart té dos satèl·lits petitons, són dos asteroides capturats, es diuen Phobos i Deimos, de forma irregular, i a més són molt peques. Tenim imatges d'aquests eclipsis, els robots que tenim a Mart ens han enviat vídeos de com transita un dels seus satèl·lits, però són tan petits que apenes oculten
0: són
1: el seu sol.
0: Són aquests eclipsis, no? Exacte. Aquests eclipsis no paguen la pena.
1: I te n'hauries d'anar, per exemple, a Júpiter, on sí que, en principi, les seves grans llunes, les seves quatre grans llunes, provoquen eclipsis de sol, però hi ha el petit problema de que Júpiter no té superfície, de manera que no podies posar-te dempeus en lloc per gaudir i que et caiguessin les llàgrimes mirant allò.
0: Tots són pegues, escolta'm. Sí, l'únic lloc on paga la pena viure un eclipsi és la Terra, no,
1: sí,
0: Marina?
1: I moltes altres coses.
0: Així, no?
3: Sí, estem en una coincidència meravellosa, sí, sí, que tenim justament això, pues, el diàmetre del Sol, 400 vegades més gran que el de la Lluna, i es troba 400 vegades més lluny que nosaltres. Per tant, sí, sí, és una coincidència increïble.
0: El Joan Antol, el seu llibre L'eclipsi del segle, diu que els càlculs científics indiquen que l'extinció dels eclipsis solars totals podria arribar d'aquí a uns 400 milions d'anys. Com ho sabeu, això?
1: A veure, sabem...
0: A veure.
1: Hem aixecat el dit.
0: Ho estàs especulant.
1: No, exacte. Jo ja no hi seré aquí, perquè em puguis dir que m'he equivocat.
0: Ningú, cap de nosaltres, no t'ho podem recordar.
3: Ningú et culparà si no és així.
1: Gràcies,
3: no?
1: Marina. Però sí que sabem, per exemple, sabem perfectament que Terra i Lluna s'allunyen cada any arreu de 3,8, posem per arrodonir 4
3: sí,
1: centímetres.
3: 4. Anuals.
1: Això ho sabem, val? I aquesta tendència continuarà, perquè Terra i Lluna encara no... És com si estiguessin intentant trobar un sistema estable, una posició estable. Recordem que la Lluna no és un satèl·lit format en el mateix moment que la Terra, sinó que és el resultat de la catàstrofe més grossa que mai ha patit el planeta. Era una jove Terra, va venir un objecte de la mida de Mart, imagineu, que va xocar contra la Terra i de les roques que van anar a l'espai, es va formar la Lluna. De manera que el sistema és com si encara tremolés. Passats més de 4.000 milions d'anys, és com si encara tremolés i estés intentant trobar un punt d'equilibri. Això fa que Terra i Lluna s'allunyin. Això vol dir que en el futur, llunyà, la Lluna anirà apareixent cada cop més petitona en el nostre cel i arribarà un moment que no tindrà la mida suficient com per ocultar del tot el Sol.
3: Sí.
1: Ho he dit bé, Marina, això?
3: Ho has explicat molt bé, Joan Anton.
1: Gràcies.
3: Res a dir.
0: Et renovaré pel següent programa.
1: Mira que bé.
0: Doncs la Marina Martínez, insisteixo, doctora en Ciències Planetàries, llicenciada en Geologia, màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia. Què és el que, si ara et demano, què és el que més ganes tens d'experimentar el 12 d'agost? O què, el que més ganes tens de poder estudiar, Marina, què em diries?
3: No, jo ho experimentaré com una persona qualsevol. No em posaré a fer experiments. Vull tenir l'experiència humana d'experimentar una totalitat, perquè malauradament els últims eclipsis no vaig poder veure totalitat, els he vist sempre parcials, tal, anulars. Llavors tinc moltíssimes ganes de veure la totalitat i assegure's a casa, o sigui...
1: No, ets molt modesta. No, Marina, mira, ets molt modesta, però l'Òscar ho ha dit al començament, ens acompanyaràs durant la retransmissió que es farà el 12, i per nosaltres serà un luxe tenir la Marina.
3: Bueno, jo explicaré alguna coseta.
1: No,
3: però no vull
1: no.
3: Tampoc...
1: Ves que alguna cosa t'explicaré.
0: Sens dubte. La Marina Martínez estarà amb nosaltres el 12 d'agost en aquest programa especial que farem des de Tarragona. Amb el Francesc Garriga, per tal d'experimentar tots plegats tot això que us estem fent l'aperitiu, diguem-ne, en aquest 97 segons, que és aquest eclipsi total. Marina, doncs ens retrobem el dia 12 d'agost.
3: I tant.
0: Que vagi bé.
3: Encantada.
0: Que vagi bé.
1: Merci, aviat, Marina.
0: Estem parlant del que passarà a Catalunya el 12 d'agost, però ja sabeu que al programa ens agrada que algú que ja ha viscut un eclipsi de sol ens expliqui les sensacions que va tenir en aquell moment. Avui és un company d'aquesta casa, l'Emili Capella, que n'ha viscut, no un, no, dos eclipsis totals de sol.
4: He tingut la sort de veure dos eclipsis totals de sol. Són un fenomen extraordinari i únic. El primer el vaig veure l'any 1999 a Rosenheim, Baviera, Alemanya. El segon, l'any 2017, a Rexburg, Idaho, Estats Units. Per mi, la totalitat d'un eclipsi és un dels espectacles més grans que podem contemplar els humans. Les emocions que té tothom quan s'acosta i comença la totalitat són impensables. Temor, expectació, sorpresa, desconcert... incertesa, turbació, estranyesa. Quan la lluna torna a deixar veure un bocí del sol, l'alegria final. Quan en veus algun, entens per què han fascinat la humanitat des de la nit dels temps i el poder que donava per veure'ls. No ens ho podem perdre. És una meravella que hem de viure. Oblideu el mòbil, millor mirar-ho. Voldreu repetir.
0: Vinga, doncs anem amb una altra d'aquestes informacions falses, mites creats al voltant de l'eclipsi o coses que no són reals, sempre amb la Júlia Albacar. Hola, Júlia, com estàs?
5: Hola.
0: A veure, avui parlem d'un dels mites que més ressò ha tingut últimament, que és que els boscos poden predir un eclipsi.
5: Sí, això sorgeix... ja anticipo que no, també.
0: Ja veig que tots els dies ens diràs que no, eh?
5: Doncs sí, perquè, com dèiem, no, hi ha molta literatura, hi ha molta ciència-ficció, però el cas és que, al final, un eclipsi és un fenomen natural i poca repercussió, diguéssim, a la nostra vida a la Terra té, no? El cas és que això de que els boscos poden predir un eclipsi sorgeix per una investigació que van fer dos científics italians sobre un suposat llenguatge que tenen els arbres, no? A la recerca explicaven que els arbres havien sincronitzat la seva activitat bioelèctrica i això havia passat unes hores abans que passés un eclipse de sol parcial a Itàlia. Deien que, per exemple, els arbres més vells havien comunicat als més joves com que arribaria l'eclipse i que això no tenia res a veure ni amb la foscor ni amb el canvi de temperatura, que sí són variables quantificables durant l'eclipse, sinó que seria per una alineació gravitatòria entre la Terra, el Sol i la Lluna. Aquí ja començaven també a barrejar dintre del mateix estudi, doncs, interpretar més inspirades amb el xamanisme, amb l'esoterisme, i vaja, que ràpidament tot això ja ho van desmentir molts investigadors. Nosaltres li hem preguntat a Víctor Resco, que és professor i investigador del Departament de Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola de la Universitat de Lleida, per tant sap molt bé del que parla, i ens explicava doncs, que l'estudi tenia molts problemes de fons, el sentim.
6: Sí, exacte, però hi ha gent que diu que hi ha els arbres que són capaços d'anticipar que ha de venir aquest eclipse, que es comuniquen entre ells els eclipses i coses d'aquestes, però bueno, això pertany més al regne de la ciència-ficció. Els boscos, pues sí, tens menys sol, deixaran de fotosintetitzar una miqueta, però poca cosa més.
0: Vaja, ciència-ficció, però al final sí que diu que alguna coseta sí que els afecta als boscos.
5: Sí, això sí, perquè el que dèiem abans, no? Durant l'eclipsi sí que es redueix la temperatura i sí que tenim, sobretot, i aquí és la clau, menys llum durant uns minuts al dia, no? I això pot tenir conseqüències per a les plantes, per exemple, baixa una mica lleugerament a la radiació solar perdent fotosíntesi, diguéssim. Mm. I aquell dia, doncs, baixaria una mica aquesta taxa de fotosíntesi perquè hi hauria menys radiació solar que un altre dia, però també tenint en compte que l'eclipsi aquí del 12 d'agost passarà al capvespre, doncs, per més que sigui les 8 de la tarda, ja quedarà poca llum, no? I per tant, és que la variació serà mínima. Per tant, és l'única afectació que podríem parlar que podria tindre l'eclipsi.
0: Doncs vinga, un altre mite desmentit amb la Júlia Albacar. Gràcies, fins la pròxima.
5: Fins la propera.
0: Vinga, i per posar punt final al programa d'avui, com sempre, saludem el Francesc Garriga, encarregat de traslladar-nos tot el que passarà el 12 d'agost a l'antena de Catalunya Ràdio. Com estàs, Garriga?
7: Molt bé.
0: A veure, tercer programa ja, com qui no vol la cosa.
7: Sí.
0: No, quart, no?
7: Quart, jo crec que és el quart, imagina't.
0: A veure, quart programa, com qui no vol la cosa, què t'ha cridat l'atenció, això?
7: Home, a mi em sorprèn que en ple segle XXI, i encara heu explicat aquests mites que la gent no té clar,
0: sí, sí,
7: que
0: sí,
7: si
0: sí.
7: Les flors et creixeran més lluents...
0: Més lluents, diu, sí.
7: O el tema de les embarassades, que també ja havíeu explicat, o el comportament dels animals... Ara imagina't això a 2026... Imagina't fa 2.000 anys,
0: no, clar, clar.
7: Quan veien un eclipsi que no devien saber res ni entendre res. Llavors sí que es devien pensar que s'acabava el món, o vés a saber.
0: És curiós com aquestes teories negacionistes, no només dels eclipsis, sinó
7: en tot.
0: Les vacunes, els terraplanistes, etc, com continuen tenint la seva...
7: Perquè agraden, perquè tenen com aquesta màgia de cosa especial, esotèrica gairebé.
0: Ara ja veus que la Júlia els tomba tots, eh?
7: Bon, per això tenim periodistes en aquesta
0: clar,
7: casa.
0: Clar, tots són mentida. No, per tant,
7: tot no, és mentida, Òscar.
0: No cal que plantis flors durant...
7: Tampoc ho tenia previst, amb 90 segons.
0: No, 97 al sud del país, eh? En altres bandes, ja ens ha dit la Júlia que a Lleida són 20 segons.
7: Exacte,
0: en 20 segons, escolta, no hi ha temps.
7: No ens donarà temps, no?
0: Doncs vinga, tots els mites...
7: Les plantes a casa. Vida.
0: Exacte. Inventar-les quan sigui i no pas durant l'eclipsi. Gràcies, Garriga. Fins la pròxima. Ho deixem aquí i ens emplacem a l'últim 97 segons, en què ja ens quedarà ben poc perquè arribi aquest eclipsi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Ceuta treballa en la identificació dels migrants morts a través de les primeres autòpsies que ja ha fet la Guàrdia Civil. Especialistes del Servei de Criminalística n'han fet 22 a través d'un sistema d'identificació dactilar. Ara mateix són 72 les víctimes mortals confirmades oficialment, tot i que fonts policials asseguren que es poden arribar a superar el centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment a aquesta hora la quantitat de joves i de menors d'edat i la desprotecció amb la qual estan convivint. Han pogut parlar amb un d'ells, la nostra enviada especial a Ceuta, la Cèlia Cernadas.
2: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
3: Ahora yo debo vivir en Ceuta.
4: Esto hubiera sido feliz.
3: Quiere buscarse la vida como todo el mundo.
4: Te decía que ya te usuía.
3: Yo sé que por la tarde le dan algo de comer.
4: ولكن دابا اذا عودنا لتحت كيخرجونا العسكر كيشبرونا
3: كيخرجونا كي ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares la policía lo echan para afuera
4: خصنا نتخبعوا باش ني
3: شكي انا كي escondido para que no lo devuelvan a Marruecos.
1: El Ministeri de l'Interior ha confirmat que les barreres marítimes de contenció que es van començar a instal·lar ahir a l'entorn de l'espigó fronterer ja estan plenament operatives. L'executiu espanyol també ha confirmat que uns 3.000 efectius entre policies i militars seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que es recuperi la normalitat. Més notícies amb la Montse Mir.
5: El Perú treballa per repatriar els 11 turistes europeus que han mort en un accident d'avioneta al sud del país. Són una parella de Valladolid de 52 anys, 7 italians i 2 alemanys. També han mort els 2 tripulants de l'aparell de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics del país. A més, un senyal d'emergència poc després d'enlairar-se, s'hi ha perdut el contacte i s'ha estavellat a prop de l'aeroport. No hi ha hagut supervivents. La presidenta peruana Keiko Fujimori confirma que s'investiga per què ha caigut.
6: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
1: Més coses, Donald Trump torna a recular i anuncia una nova suspensió dels atacs contra l'Iran. Ho supedita el fet que s'arribi ràpidament a un acord que, segons ell, estaria embastat i que permetria obrir l'estret d'Hormuz. El president nord-americà diu que l'Iran i altres països de l'Orient Mitjà li han demanat aquest gest, cosa que Teheran nega de moment. L'anunci arriba hores després que els Estats Units recomanessin als seus ciutadans abandonar la regió davant el risc d'una nova escalada del conflicte. Trump assegura que Israel s'uneix a aquest compromís, però de moment, des de Tel Aviv, no hi ha hagut cap pronunciament.
5: El concurs de gossos d'atura de parades al Baix Camp ha reunit aquest matí unes 800 persones i l'han guanyat Juli Bayot i el gos Atila. Aquesta és una de les 5 proves del Campionat de Catalunya. Prades, Eloi Tost.
7: Baix fora. Baix.
8: A partir dels xiulets i crits dels pastors, els gossos han anat conduint els ramats per superar les proves plantejades pel jurat. Enguany hi ha hagut 10 participants, entre catalans, bascos, mallorquins, valencians i aragonesos. El vencedor ha estat Juli Bayot i el gos Atila, d'Ares del Maestrat, a Castelló. Ell mateix es mostrava sorprès per la victòria.
9: Bueno, yo pensaba que guanyaría el vasco, el José Ramón, perquè ha fet la mànega que jo no l'he feta. A lo millor m'han donat algun punt perquè no sé quantes han passat per fora. Però jo pensava hasta l'últim moment que guanyaria ell. I després, respecte als altres, bueno, l'Abel, perquè sí que tenia clar que alguna cosa més havia deixat a la primera ronda, però el plegue jo pues, tampoc pensava. Vull dir que al final ha sigut un poquet sorpresa.
8: El Campionat de Catalunya continuarà el dia 16 a Llavorsí, seguirà el 30 a Castellà de Nuc i acabarà a Ribes de Freser el 6 de setembre.

0: Rosalía ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica que va generar a les seves xarxes socials fa uns dies en repiular un vídeo de la final del Mundial de Futbol que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'artista catalana ha admès que va cometre un error i ha volgut deixar clar el seu efecte per aquest país.
1: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
0: Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació pels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena de Buenos Aires. Ara als esports, Roger Bossà, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui, penúltim dia de l'estada del Barça a Anglaterra amb doble sessió i amb una última hora de cara demà, enviat especial a Anglaterra. Ramon Salmurri, bona tarda.
3: Bona tarda, Roger. Suspès el partit d'entrenament entre el Barça i el Preston North End, que s'havia de disputar demà per tancar l'estatge a Anglaterra. Les lesions del conjunt local han obligat a suspendre aquest partit. Ara el Barça treballa en la logística del retorn a Barcelona. L'escenari més probable és que el Barça entreni demà al matí a Anglaterra i marxi en acabar la sessió cap a Barcelona. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio. Barton on tren.
2: En marxa aquesta hora la segona etapa del Tour de França femení entre Aigle i Ginebra, Suïssa. La catalana Paula Blasi ha sortit com a dotzena la general a 18 segons de la líder, la neerlandesa Lorena Vives. També avui el pilot català Gil Membrado s'ha endut al Rally de Finlàndia en categoria júnior i en World Rally Car 3. El lluçanès de només 18 anys és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. I Carla Lorenzo disputarà avui a partir de les 4 la final del duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística a París. La catalana Anna farà parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
4: Fins aquí les notícies.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
6: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
7: Et veig una mica inquiet aquests dies.
8: Ara qui viu com solíem viure?
6: Perquè tot un món s'acaba.
8: La casa, el servei.
7: Quants en veus fora, doncs?
8: Uns quants.
7: Ai, senyor.
6: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
10: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
11: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
12: Estar al contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
10: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
13: Hi ha persones que habiten més un món...
10: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
16: Aquest estiu, crims.
15: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
16: A Catalunya Ràdio.
17: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
16: Posem llum a la foscor.
18: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
16: Què va passar? Qui ho va fer?
19: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
16: I per què?
20: No ser perquè cogí el martillo i la pegué...
16: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
18: Comencem.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Un dels grans centres espirituals de la Catalunya medieval va ser el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes, els orígens del qual es perden en la llegenda. El que se sap del cert és que va esdevenir lloc de pelegrinatge obligat ja des del segle XI, per l'emplaçament immillorable entre les muntanyes que s'alcen sobre el Cap de Creus, al límit oriental de la península Ibèrica, i allà on els Pirineus es troben amb el mar. A banda del paisatge imponent que l'envolta i que feia sentir el pelegrí més a prop de Déu, diferents butlles papals van atorgar a qui visitava el monestir privilegis tan importants com les mateixes indulgències que es concedien a Sant Pere de Roma.

0: Els primers documents escrits sobre el monestir són de finals del segle IX, tot i que el moment de màxim esplendor de Sant Pere de Rodes va ser entre l'any 1000 fins al segle XV. Al llarg de tot aquest temps, el monestir va tenir el privilegi de celebrar els anys sants, aquells en què la festivitat de la Santa Creu, del dia 3 de maig, queia en divendres. La celebració d'aquests jubileus es basava en bona part en l'existència d'una suposada butlla concedida pel papa Urbà II en el segon any de pontificat, l'any 1090. L'inquisidor Nicolau Aymerich i el canonge llicenciat en lleis Miquel de Sant Joan van posar en dubte l'autenticitat del document, conservat únicament en una còpia notarial de l'any 1348. Però els monjos de Sant Pere de Rodes van seguir celebrant les festes durant el segle XV i concedint indulgències, la millor manera d'atraure visitants i pelegrins. A l'inici del segle XVI, el monestir va patir una crisi molt greu, relacionada amb la pirateria, amb les guerres i amb la situació econòmica, però també amb el context religiós. La reforma protestant s'estenia per Europa, qüestionant el culte a relíquies i imatges, així com les indulgències, el que havia comportat una reculada del pelegrinatge a l'Occident cristià. El monestir va recuperar l'esplendor gràcies a l'expansió del cultiu de la vinya a partir del segle XVII, però l'abadia va anar patint saquejos continus, sobretot des de França. Els conflictes dels segles XVII i XVIII van desembocar en l'abandonament definitiu del monestir el 1798. Els monjos van anar a Vilasacra i després a Figueres fins a la desamortització del 1835. I com sempre amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: Avui parlem de Sant Pere de Rodes, que en fi, ja ho dic ara gairebé com a turista. És un pecat, és que sí, no té cap indulgència no haver-hi anat algun cop a la vida.
1: Sí, sí. I quan has dit això, un centre espiritual de la Catalunya medieval i de la Catalunya actual. Perquè la visió de Sant Pere de Rodes, la visió al poble medieval que està una mica sota, mig, que ara s'està recuperant, de Santa Creu de Rodes, i el castell de dalt, de Sant Salvador, cada vegada que volto per allà, hi he d'anar. I jo ho recomano a tothom,
0: perquè és
1: una cosa meravellosa. Aprens història medieval, aprens reconstrucció, cultura.
0: Gaudeixes d'un paisatge excepcional.
1: I en certa forma, el que parlàvem,

0: Molt contents de tenir-la aquí. És la historiadora Sònia Masmartí, que durant molts anys, moltíssims, i encara avui en dia, continua treballant aquest monument, aquest espai monumental tan immens de Sant Pere de Rodes, actualment també tècnica coordinadora dels monuments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural a la demarcació de Girona. 24 anys, si no m'equivoco, responsable del monument de Sant Pere de Rodes. Déu-n'hi-do.
1: Sí, uns quants anys.
0: Molt contents de tenir-la aquí, de tenir-te aquí. Tinc la sort de conèixer la Sònia Masmartí des de fa uns certs anys i estic molt content que ens ho pugui explicar avui en dia. Per què és tan extraordinari Sant Pere de Rodes? Que, a part del paisatge, què és el que va fer que aquell lloc, amb aquell indret tan magnífic, perquè una cosa és que l'indret sigui magnífic i una altra és construir allò, accedir-hi, que la gent hi vagi, històricament. No era un mal lloc per buscar un lloc de pelegrinatge. Sant Pere de Roma és a peu pla. Sant Jaume de Compostela és a peu pla. Sant Pere de Rodes costa pujar-hi.
1: Sí, bé, els orígens de tot plegat encara no els tenim clars, l'origen encara continua sent un misteri. Sí que tenim indicis d'ocupació d'aquest lloc des del segle VI, fins i tot el V, potser, però en tot cas, per què va ser un lloc tan important, perquè és un lloc tan especial durant tots aquests segles, doncs quan hi anem, doncs ho entenem en part, no? Perquè per això, com a persones humanes, doncs quan arribem allà, doncs realment veus aquell paisatge, aquella potència, aquella força, aquella bellesa que té aquest lloc, i això segurament que hi havia altres motius, no? És un lloc que també té molta aigua, és un lloc que té un punt estratègic com és el castell de Sant Salvador de Verdera, que si t'enfiles allà dalt, doncs tens una visió que et fa comprendre, doncs,
2: la defensa,
1: lo necessari que era aquell punt per qualsevol civilització que s'instal·lés en aquell territori. Però la bellesa del lloc
0: segur que ja motiva això.
1: Els llocs sagrats, de fet, sempre solen estar en llocs preciosos.
0: Sí, també. Sí, recordar Delfos, i sí. Delfos també té aquesta imatge de visió, de paisatge impressionant.
2: Aquests boscos d'oliveres tan preciosos.
0: Sí, a Grècia, doncs, esclar, és normal, aquests llocs.
1: Aquesta emoció que ens provoca...
0: T'eleven espiritualment i és lògic que tinguin...
1: Ens apropa la divinitat, ara i sempre.
0: A part d'aquesta raó òbvia d'espiritualitat de l'indret, és evident que algú s'hi va posar i va començar a construir, perquè construir un monestir com Sant Pere de Rodes, posteriorment, no sé si posteriorment, però la població i el castell, això és molt car amb esforços. Com va ser aquest procés?
1: Clar, tot sembla que comença siguent una petita cel·la monàstica, que potser aquesta cel·la doncs s'esdevé arran d'aquesta evolució que hi va haver-hi en tot l'Occident cristià de l'eremitisme cap a...
2: Un ermità
1: és possible. Prop de Sant Pere de Rodes hi ha eremitoris antics, molt antics, que encara no sabem ben bé quant d'antics, però poden ser-ho força. Doncs és possible que uns quants ermitans s'anessin agrupant a la cel·la que era de Sant Pere de Rodes i a moltes altres cel·les que hi va haver-hi en el Cap de Creus. Hi havia una gran constel·lació de cel·les i és a finals del segle IX quan de totes aquestes cel·les sembla que Sant Pere de Rodes comença a ser la més important. De mica en mica és la que va sortint més sovint en els documents, el que va sortint en primer lloc en els documents quan es llisten les cel·les, i serà la que va començar a rebre les grans donacions al segle X, i això provocarà doncs que es vagi convertint en aquest gran monestir que serà segles més tard. Encara això, clar, això comença sent una cosa petitona, una petita cel·la, una petita construcció.
0: Després una petita esglesiola i mica en mica...
1: Mica que va agafant importància, doncs es va ampliant fins arribant a la màxima ampliació doncs, a l'edat mitjana, que seria ja els segles XIII-XIV, i llavors en època moderna, perquè Sant Pere de Rodes, a part de la part medieval, també està tot envoltat de grans construccions modernes, totes fetes amb una pendent de muntanya que era molt complicat. Van haver de retallar roca, van haver de reomplir espais per poder aplanar el nivell.
0: La situació actual de Sant Pere sí que et dona la sensació que allò no és que sigui pla, perquè no ho és, però sí que és lleugerament aplanat, perquè d'alguna manera...
1: Tot aplanat, sí.
0: Però no sé si això és artificial.
1: És artificial.
0: És artificial, no? No, és que hi hagués allí un terraplè natural que més o menys s'han adaptat les construccions.
1: No, per exemple, l'església, per construir aquella gran església en aquell lloc, o sigui, en la part on hi havia l'altar, hi havia hagut segurament la primera o la segona cel·la monàstica, l'església monàstica, les més antigues. Allò

0: es va ampliar, i es va ampliar i s'havia de fer allà, perquè aquell és el punt sagrat. Llavors, aquella gran església, podem comptar que mitja església, la que dona per la banda de muntanya, es va fer gràcies a retallar roca, i l'altra meitat, i els arqueòlegs hi van trobar un desnivell d'entre 4 i 8 metres. Que o sigui, van haver de fer contraforts, terraplanar i...
1: O sigui, és una feinada,
0: una feinada tremenda.
1: I això estem parlant de desenes i desenes de persones treballant.
0: Sí, són entre els segles 10 i 11, que la mà d'obra era barata en aquella
2: època. I la feia era molt gran.
0: Sí.
2: La feia era molt gran. El concepte religiós no ho podem
0: valorar. Estàvem fent la casa de Déu.
1: Movia muntanyes, clarament, i aquest és un exemple claríssim. Tot i així, és clar, tot això tampoc se sustentava no només amb la fe, òbviament era una gran potència, però també amb les donacions i amb l'interès dels senyors de l'època. Per què hi havia aquest interès dels aristòcrates amb Sant Pere de Rodes? Què és el que havia provocat? Hi ha donacions similars amb altres indrets propers?
0: Sí, en el segle X és molt típic que la noblesa, que s'està allunyant del rei franc, no? Intenta, bueno, és aquell pas previ a independitzar-se de l'imperi franc, doncs la noblesa tendeix molt a actuar com els reis. Llavors agafen doncs, sempre doncs, algun centre espiritual, alguna església, algun monestir sota la seva protecció i l'engrandeixen. I fer aquelles donacions tal com feien els reis doncs també és un tema de prestigi en aquesta època. I és molt comú que la noblesa del que era la marca hispànica en aquell moment doncs fes aquestes donacions a l'església. I Sant Pere doncs les va rebre del comte d'Empúries, i si el comte fa donacions, doncs els nobles que l'envolten doncs també ho faran.
1: També en fan.
0: Perquè també els hi dona prestigi.
1: Prestigi també és una qüestió també de fe, perquè en aquest sentit el fer donacions no era una cosa menor, no creaven, no existia, però no creaven auditoris per tocar música, diguéssim.
0: No
1: era un tema cultural, era un tema que realment invertien en la fe, amb el seu esperit i amb el dels seus vassalls, perquè era un lloc importantíssim per la pervivència de l'harmonia de la zona, i això ho feien tots els aristòcrates d'aquell moment.
0: Sí, eren donacions pro ànima, i bueno, per les ànimes seves, dels seus avantpassats, dels seus familiars i dels seus descendents, no, d'alguna manera. I, bueno, i també molta, en algun cas s'hi havia escollit la sepultura també d'un comte d'Empúries. A la part de la Galilea hi ha una pintura amb l'escut comtal, i en allà hi hauria hagut un dels comtes d'Empúries que s'hi va enterrar. Però també hi ha molts testimonis de testaments de nobles que fan donacions al monestir i escullen la seva sepultura també.
1: Clar, un tema clau.
2: Clar, perquè l'important és la vida eterna, no la vida temporal, que és la terra.
0: Sí.
1: Actualment el que podem veure de la construcció de Sant Pere de Rodes és, en primer lloc, sens dubte, l'església és la gran estrella de la construcció, sí. Una església impressionant en molts sentits, amb uns murs sòlids, unes columnes, una mirada que té, i la Galilea, al final, que ens haurà d'explicar això de la Galilea, com funciona. Suposo que això estem veient, òbviament, l'església del segle XXI, però aquesta construcció, quan ho podíem veure? A partir de quin any es pot dir, o quina època es pot dir més o menys que la visió dels pelegrins que hi pujaven era similar a la que tenim avui en dia?
0: Bé, l'església precisament l'any passat, el 22, doncs va fer 1000 anys.
1: No està malament.
0: 1000 anys de la seva consegració, no de la seva finalització.
2: Com l'església... Quants dies, 1000 anys?
0: Sí. No, allò que vam fer una gran celebració. I bé, aquesta església es devia acabar a mitjan segle XI. A mitjan segle XI podríem dir doncs, que l'obra es va finalitzar, tot i així, de seguida que es va acabar, doncs es va continuar fent algunes adaptacions, moltes d'aquestes adaptacions relacionades amb el pelegrinatge, amb elements que facilitaven o agradaven el que eren necessaris pels pelegrins que ja hi arribaven. Mm-hmm.
1: Quina estructura té la Sant Pere de Rodes que la fa especialment adient pel pelegrinatge?
0: Bé, doncs, d'entrada, l'absis principal, l'absis major, doncs té un deambulatori. Un deambulatori que és com un passadís que dona la volta a l'altar i que permetia als pelegrins doncs, fer els rituals pertinents fent voltes al voltant del punt més màgic de l'església, que sempre és el lloc on hi havia la taula de l'altar. A banda, doncs també sota...
1: O sigui, perdó, sí. Els pelegrins entraven i llavors donaven voltes al voltant
0: sí,
1: de l'altar.
0: Sí, i l'església ja també entraven per la part de la Galilea, per l'entrada principal, llavors la nau central està envoltada de dues naus laterals, els pelegrins podien agafar una de les naus laterals que condueix directament al deambulatori o girola, que és aquest passadís. Podien fer la volta i llavors anar fent la volta a tot el temple. A més, abans, a l'entrada, doncs, hi havia la Galilea, que era la portalada que donava la benvinguda, l'entrada, l'accés en aquest temple, que és concebut com la Jerusalem celeste. Imagineu-vos aquella gent que vivien en cases, evidentment, de planta baixa, que no havien vist mai cap edifici, potser ni de pedra, així, de més de 10 metres.
1: Per exemple, les llars de foc no s'instal·len fins ben bé 100 anys o 150 anys més tard, que comencen a ser bastant comunes, fins al segle XII, ben entrat, XIII. Per tant, eren llars que ni tan sols hi havia una xamaneia.
0: Una sortida de fum,
1: literalment. No perquè això tingui importància respecte al pelegrinatge, però perquè veiem la precarietat de les condicions de la gent com vivia, i en comparació al que devíem veure amb aquell temple tan absolutament espectacular.
0: 16 metres d'alçada que fa aquella nau, amb aquells pilars, els dobles columnes, allò era tot pintat, era tot, il·luminat.
1: Tot pintat, columnes també, i tot...
0: Sí, possiblement. A l'edat mitjana som nosaltres que hem agafat la mania de repicar les cases antigues, però fins fa 4 dies les cases no es veia la pedra feia pobra, i a més, doncs, era una manera de protegir d'humitats i...
2: D'humitats i de mosquits i altres coses,
1: Per tant, era un espectacle per el mateix pelegrí, veure allò era...
0: Sí, era impressionant.
1: Sí. Llavors avançava i passava pel deambulatori. Què veia en el deambulatori? Veia ja l'altar amb relíquies o...
0: Sí, en el deambulatori, doncs, hi trobaria la taula de l'altar, i llavors sí que a Sant Pere de Rodes, just sota l'absis, hi ha la cripta. I la cripta també té aquesta forma anular, que és com un deambulatori però subterrani. I aquesta forma anular, el que rodeja és un... Actualment tenim un mur, i darrere aquest mur hi hauria hagut... O sigui, aquest mur donaria el que seria sota l'altar, on hi hauria la cambra on es guardaven les relíquies.
1: I llavors es veuria des de... Hi haurien finestres d'algun tipus?
0: És possible. Actualment aquest és un mur sec.
1: I per tant no...
0: Que precisament aquest mur es diu que podia ser l'única resta que tenim de l'església anterior a l'actual.
1: Val. La més antiga, la que probablement ve del segle IX.
0: Sí, que la zona de l'altar coincidiria, perquè és el lloc més sagrat. I avui en dia, doncs, aquest mur no té finestres, però és possible. Per exemple, se sap que en el cas de Sant Pere de Roma, doncs sí que hi havia, en el lloc on es guardaven les relíquies de Sant Pere, doncs hi havia unes finestretes, un mur similar, amb unes finestretes, des d'on els pelegrins podien mirar, observar les relíquies, i fins i tot es diu que allà hi ha, doncs, els clergues de la Santa Seu, doncs el que feien era vendre als pelegrins uns trossets, uns bocinets de roba que es pesaven, i pesaven tant. Llavors els pelegrins compraven aquests bocinets de roba, els posaven amb la mà dins les finestretes que donaven en el Sancta Sanctorum, en el lloc on es guardaven les relíquies, una estoneta, i allà, clar, hi havia molt de fluvis, hi havia espelmes, hi havia encens, i les efluvis de les mateixes relíquies. Doncs, llavors, un cop fet això, es tornaven a pesar aquests bocinets i pesaven més.
1: Ah,
0: llavors, oh, miracle, no? Llavors ja s'enduien aquesta relíquia així autofabricada, podríem dir. I és possible, perquè no, doncs, que Sant Pere, doncs, es fes
1: clar,
0: un ritual similar.
1: Clar, hem de pensar que rituals similars devien ser bastant genèrics a tota la cristiandat,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: encara
0: em sembla que els pelegrins, quan arribaven a un lloc,
1: però...
0: ja sabien què han de fer, què han de fer.
2: El motiu de la pelegrinatge d'aquestes persones que pujaven, que havien d'anar, diguem, a tota la muntanya, que tenien tot el camí, que tenien les dificultats, que passaven per la Creu de Rodes, el poble medieval, tot això, l'objectiu final era el pelegrinatge religiós sobre qui? Sobre restes de Sant Pere, sobre altres sants, sobre qui?
0: Bé, a Sant Pere de Rodes hi havia moltes relíquies, tots els llocs de pelegrinatge.
1: Hi ha un llistat magnífic, de les relíquies de Sant Pere, és molt divertit.
0: Sí, hi havia llistat, sí. Sembla ser, per això, que en els primers temps medievals la relíquia estrella que té Sant Pere de Rodes seria la Vera Creu.
1: Compte, que aquesta és de la Vera Creu, primera,
0: que tothom la té. Però que en el cas de Sant Pere de Rodes sembla que és la que de més antic, doncs, és la principal relíquia que traurà els pelegrins. Més endavant,
1: la Vera Creu,
0: sembla...
1: teòricament, és la creu on va ser crucificat Jesucrist.
0: Exacte.
1: Sí, hi ha altres, que no parlem d'aquesta gent tan pobra, que tenien fragments de creu dels lladres, i això no tenia tanta categoria,
0: no
1: però la Vera Creu era una cosa
0: era
1: de gran nivell.
0: I la tenia tothom,
1: Sí,
0: si reconstruíssim tots els trossos de fusta faríem una creu de...
1: Sí, sí, molt grossa, sí, sí, es veuria allò des de la Lluna, sí.
0: Doncs bé, i més endavant, sembla que allà al segle XV-XVI, doncs potser es va canviant una mica el culte principal cap a Sant Pere, cap a les despulles de Sant Pere, perquè s'atribueixen, doncs, que allà hi van arribar en algun moment passat, doncs el cap i el braç dret de l'apòstol Sant Pere.
1: No sé si el cap i el braç de l'apòstol Sant Pere també està en algun altre lloc, o eren relíquies exclusives de Sant Pere de Rodes i per això tenia tant de prestigi.
0: Clar, el cos sencer de Sant Pere Apòstol, del príncep dels apòstols, es conserva a Roma i això ha sigut des de sempre. Clar, i tothom ho sap.
1: Sant Pere era un home amb tres braços i dos caps, o allò?
0: Bé, aquí ratllaven una mica, doncs, això, no? La transgressió i la il·legalitat, podríem
1: això,
0: dir.
1: Això a la gent no l'espantava, no? Això, el fet de que tenen Sant Pere a Roma, però també el tenen o tenen un tros a Sant Pere de Rodes, perquè tampoc la comunicació devia ser tan senzilla, vull dir, es podia saber d'aquella manera i per tant,
0: sí,
1: no...
0: Es donava una explicació
1: no
0: de com és, que això està aquí, i ja està. I a més mantenien una mica de l'ambigüitat, perquè també tenien el cos sencer de Sant Pere Exorcista, que havia sigut com una mena de deixeble de Sant Pere Apòstol, i que també es deia Sant Pere, i a vegades feien servir aquest Sant Pere una mica així...
1: Un o altre.
0: Un o altre, per escapar-se allò de...
1: del control.
0: Bueno, del control i del fet que era una transgressió, vull dir, contradeia el que deia el dogma de la fe cristiana, de que tothom sap que a Sant Pere de Roma és on hi ha les relíquies del primer papa.

La confirmació de l'existència de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes des de l'alta edat mitjana té molt a veure amb una troballa casual feta el novembre del 1810, en l'època en què l'abadia era víctima de tota mena d'expoliacions. Un jornaler que treballava per l'hisendat Antoni Buscató, de la Selva de Mar, van descobrir en un mur de l'altar major de l'església una caixa de fusta amb diversos objectes litúrgics i algunes relíquies realment antigues, probablement ofrenes de pelegrins durant els segles IX i X. Aquesta troballa era descrita en una carta del 1826, escrita pel marquès de Capmany.

En una església antiga i derruïda, per casualitat, derruint la paret cap al costat de l'epístola sostenia la taula de l'altar major. S'hi va trobar dins una caixa de fusta d'un pam i mig de llarg i uns 5/4 d'ample, folrada a l'interior i a l'exterior de tafetà, perdut el color i tancada amb una petita clau. A dins hi havia molts ossets, també amb caixeta, dos petits mocadors de seda, dins dels quals també hi havia ossos més grans. Els mocadors conserven el color, i dins de la mateixa caixa, cobrint-ho tot, una fusta folrada de plata. De rètols per saber de quins sants eren les relíquies, només n'hi ha dos. Perquè si bé es veuen els paperets, la lletra i tot el paper és gairebé consumit. Els únics que es poden llegir són un de Sant Frústol i l'altre de Sant Ferriol, bisbe. El tipus em digué que quan es va trobar, amb els cops de martell a la paret de l'arca, es va desballestar. A sent gent ordinària, en trobar-s'ho la van remenar per curiositat i per això no és d'admirar que es malmetés tot i que ell, acudint allà, en el moment que va ser avisat pels seus jornalers, procurà recollir-ho tot com va poder. I que així ho conserva unit a l'arca mitjançant cordills, de la manera que ha pogut fer-ho per estar molt consumida. A dins, entre altres coses, hi ha una creu de fulla de llauna i 3 porcions de sang presa. Tot això deu ser cosa molt antiga.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb Sònia Masmartí i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Sant Pere de Rodes, bàsicament del pelegrinatge, de tot el que representa Sant Pere. Acabem de sentir, Sònia Masmartí, aquesta carta on fa una descripció de les relíquies que es troben una mica per casualitat, bastant malmeses, perquè ja ho diu que fan bastanta destrossa a l'hora de trobar-ho i que tot ho lliguen tal qual. Per tant, les relíquies existien, no era només un mite que hi havia darrere. Els pelegrins volien veure la relíquia i, per tant, sabem que hi havien coses allà. Com arribaven les relíquies? Se sap com van arribar a Sant Pere de Rodes i per què va tenir aquesta col·lecció de relíquies tan espectacular?
1: Bé, des del segle X, qualsevol santuari de pelegrinació havia de tenir relíquies.
0: Era impensable que fos d'una altra manera.
1: Sí, les relíquies, doncs bé, s'aconseguien de mil maneres diferents, però s'havien de tenir, a més, i s'havia de tenir relíquies i relíquies atraients. Clar. Com més famoses en aquell moment eren les relíquies, com més prestigi tenia un sant concret en una època.
0: Com més miraculoses, també, no? Perquè hi havia relíquies que provocaven miracles d'algun tipus i altres no tant.
1: Sí, i s'havien de crear històries que circulessin sobre els miracles que feien aquestes relíquies. Llavors, era una renovació constant, no? Que també explica això d'aquest tresor que es va localitzar, perquè sembla ser que aquest tresor, doncs, es va amagar en aquella part d'un mur de sota l'altar major, perquè eren relíquies que segurament havien quedat en desús, obsoletes, sí. Ja no eren interessants, i clar, no els podien pas llançar, no? Llavors els podien...
2: Era una manera, i protegir.
1: Es van amagar en un lloc sagrat, en un lloc segur, i allà van quedar.
0: És que aquí es barreja, jo crec que com a totes les esglésies amb relíquies, una barreja entre la frivolitat de la moda, ara està de moda aquesta relíquia i passen 3 dècades, la gent ja ho ha vist i apartem-la una mica i busquem-ne una relíquia nova que torni a treure pelegrins, i la fe, les dues coses. O sigui, sí que hi ha una part de moda i màrqueting, sens dubte, però hi ha una gran part de fe, el fet de poder estar a prop del cos o d'una part del cos o d'una peça determinada que té importància en la història sagrada, devia ser una experiència espiritual molt gran, a part de les modes i la frivolitat que hi ha darrere, que també, òbviament, existeix, això,
1: sí.
0: No?
1: I clar, es busca el poder curatiu d'aquestes relíquies, un poder curatiu de cos, a vegades, no? Que també es produeixen miracles curatius, allò, hi ha moltíssimes històries sobre santuaris i relíquies on s'explica que hi ha hagut unes curacions miraculoses. I sí, també
0: els esgarrats que tornen a caminar,
1: exacte.
0: Els cecs que tornen a veure, etcètera, etcètera, etcètera.
1: I això, si passa o no passa, però s'ha de difondre, s'ha de fer promoció del poder que hi ha. I llavors també hi ha el tema del poder curatiu de l'ànima, el perdó absolut dels pecats, que és el que busca tothom, no? O evitar els càstigs de Déus que estàs patint arran dels teus pecats o dels pecats dels teus familiars, també. Tot això són qüestions de fe.
2: I els monjos són els que donen, diguem, testimoni d'aquesta fe, no? Vivint amb aquelles condicions, amb els vots, diguem, de monjos, no? Castedat, obediència i pobresa.
1: Sí, no, la feina dels monjos és també resar contínuament per la salvació de les ànimes de la humanitat. La seva funció social, podríem dir, que era imprescindible en el context de la mentalitat d'aquella època.
0: Ara anem a la part frívola, però també hi havia la part comercial, o sigui, els monjos també vivien d'això i, per tant, tenien gran interès en que pugés molta gent, fes donacions, etcètera, etcètera. Una combinació de les dues coses,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: no,
1: clar,
0: sense negar l'espiritual,
1: pelegrins...
0: perquè seria ridícul, no es pot negar l'altra, perquè també seria obviar una cosa que era òbvia, no? Que
1: els pelegrins porten almoines, els pelegrins també sembla que...
2: S'hostatgen allà
1: i hi ha un document molt maco de Santa Creu de Rodes amb una picabaralla entre els clergues de la parròquia de Santa Creu de Rodes i el monjo celler del monestir.
2: Que és el poble medieval que està mitja muntanya abandonat, eh?
1: Sí, però encara estem excavant.
0: Ara puges amb cotxe i passes pel costat, però es pot visitar, eh? Però,
1: hi ha l'esglesieta de Santa Helena.
2: S'està recuperant ara, no? Tot això.
1: Sí, des del 2006 que s'està excavant i ha sortit un poble espectacular. L'església, la plaça, al voltant de la plaça hi ha totes les cases, unes senyores cases, que no són cases normals i corrents de pagès, i a més per documentació veiem que aquella gent, doncs, tampoc tenien masses terres I clar, ho tenia més aviat.
0: És que no n'hi ha.
1: Hi havia vinyes, hi havia... Hi havia terres, vinyes, camps, no gaires, perquè és muntanya, però sí, ramats de bestiar, però aquesta gent, per documentació, veus que amb els capbreus es veu clarament de que tenen una vinya erma, tenen una vinya petita, tenen un hortet, i para de comptar, no viuen de la terra. Aquesta gent vivia dels pelegrins.
0: Clar, del comerç, i per tant d'hostatjar-los, de donar-los de menjar...
1: Sí. Vivien del turisme com nosaltres.
0: Sí, exacte. Sí. Curiós, això, però esclar, els monjos també vivien d'aquest procés.
1: També,
0: I això suposo, clar, la diversitat humana és immensa, no? Però devia haver-hi monjos molt espirituals on tot aquest tema els hi venia d'esquitllada, i monjos que el negoci és negoci i el maravedí és el maravedí, no?
1: El que us volia dir abans, que se m'ha anat al cap ara. El document aquest que parla de la picabaralla entre els monjos celler i els clergues de Santa Creu, perquè en una...
2: Els clergues vols dir els capellans?
1: Els capellans, sí. A Santa Creu hi ha el poble i hi ha la parròquia. Sembla que hi ha un gran monestir, a prop hi ha el poble amb la seva parròquia. O sigui, la gent anava a missa a la parròquia.
0: És molt bonica de visitar,
1: no
0: també.
1: Anava la...
0: és molt bonica. Ara, òbviament, no té mobiliari, però és bonica de veure, sí.
1: Doncs aquesta picabaralla ve donada perquè és any de jubileu, estan vinguent molts pelegrins, i els clergues, els tres clergues que oficiaven a Santa Creu, doncs van posar unes paradetes per vendre vi i aliments als pelegrins. I el celler es va queixar al bisbe. Va dir, aviam, això és no, el tema del pelegrinatge és del monestir, és nostre,
0: monestir.
1: I som nosaltres
0: està
1: que hem de fer la venda d'aquests
0: elements. A un quilòmetre estant, que és allà al costat.
1: Sí. El bisbe dona la raó al celler i castiga els monjos, els clergues castiga i...
0: I empipats, m'imagino, clar.
1: I empipats, clar, sí.
0: Però tot i així, el poblat era pròsper. O sigui que el pelegrinatge alimentava molta més gent que no pas els monjos. Era clarament vivien bé aquella gent.
1: Sí. No. A Santa Creu hi trobem gent, això, que no són pagesos, però que tenen, bueno, són artesans. Sembla que al voltant de la plaça, les cases que hi ha al voltant de la plaça, tots tenen com una botigueta. Ara l'arqueòloga em renyaria, però bé, sembla que serien paradetes, espais destinats a la venda o a l'acollida dels pelegrins. I a banda, doncs, també, quan hi ha any sant a Sant Pere de Rodes, doncs també hi ha repercussió arreu de la comarca. Per exemple, doncs, en un any en què una mugada es va emportar al
2: pont... Mugada, vols dir del riu Muga,
1: Del riu Muga.
0: La Muga, sí, mugada, és bonica la paraula. Sí, una mugada.
1: Perquè en van patir moltes i ja li van posar nom, perquè eren bastant recurrents abans.
0: Sí.
1: doncs això, la mugada es va dur al pont, i el bisbe, doncs, dona 40 dies d'indulgència a tot aquell que vagi a ajudar a les obres de reconstrucció del pont de Castelló, perquè s'acosta el jubileu de Sant Pere i perquè hi han de passar molta gent.
2: El jubileu és
1: és l'any sant.
2: És l'any sant amb el qual, aleshores, els creients redueixen les penes del purgatori, diguem.
1: Sí, eren els anys de jubileu, que a Sant Pere de Rodes eren quan el dia 3 de maig s'esqueia amb divendres, doncs se'ls podia concedir la indulgència plenària. Això era el màxim dels màxims.
2: Anaves directament al cel i t'estalviaves el purgatori.
1: Sí. Mm-hmm. Inclús t'anaves amb indulgències pels pecats que havies comès i si te'n sobraven, doncs en podies...
0: Per si un cas
1: en feies
0: algun
1: mes. I pels teus pecats i pels pecats de la família, també, dels que tens al purgatori...
0: Anava molt bé, llavors.
1: Molt bé.
0: Era estupenda.

0: Els monjos de Sant Pere de Rodes esgrimien una suposada butlla papal d'Urbà II de l'any 1090, especificant totes les indulgències que el monestir podia atorgar als devots que hi acudissin. L'única còpia íntegra que es conservava de la butlla era un document notarial posterior, del 1348, però tot sembla indicar que havia estat una falsificació feta al segle XIV per assegurar el monestir com a centre de pelegrinatge. Per justificar la inexistència del document original, en dues escriptures de mitjan segle XIV, va quedar registrada una història rocambolesca i poc versemblant sobre un presumpte robatori de la butlla per part del monjo. D'un d'aquests textos és una carta del bisbe de Sulci a Sardenya, relatant-hi els fets al bisbe de Girona, el 13 de setembre del 1350.
1: Germà, heu vist aquest document? És una carta del bisbe de Sulci, Ramon, el bisbe de Girona, i porta la data del 13 de setembre de 1350.
2: Encara no havia tingut oportunitat de veure'l. Què és el que explica? Té a veure amb la butlla papal?
1: Sou llest, germà. I tant que ho sou. Segons es llegeix aquí, un home greument malalt va acudir al bisbe perquè l'escoltés en confessió. El moribund li va explicar que era originari de la ciutat de Girona, d'ofici qüestor, i que va ser justament allà on va comprar una carta escrita en pergamí, plomada amb corda de can en pendent.
2: Així és exactament com són les butlles procedents de la cúria romana. Aquesta descripció tan precisa no pot ser casual.
1: Això mateix és el que penso jo. Doncs bé, el document afirma que la carta va ser robada per un monjo del monestir de Sant Pere de Rodes, i aquest home malalt n'havia pagat 40 florins d'or. En lliurar-li al bisbe de Sulci, aquest li va demanar al notari públic de tota l'illa de Sardenya que en fes una còpia.
2: Això és una mica estrany. Com justifica que la butlla original no aparegui per enlloc?
1: Sempre, segons aquesta carta, el bisbe va ordenar que fos enviada a Catalunya per tal de ser restituïda al monestir al qual pertanyia legítimament. Però durant el viatge, el vaixell on viatjava el preuat privilegi va naufragar en aigües del Golf de Lleó. Els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre per sempre més.
2: Ja és mala sort. Encara bo de la còpia feta pel notari, doncs.
1: Ja ho podeu ben dir. El més curiós va passar un temps després, quan el bisbe Sulcità era a la Santa Seu i va coincidir amb el monjo que havia robat la butlla de Sant Pere de Rodes. Resulta que havia viatjat a Roma buscant absolució pel seu pecat.
2: Certament, els camins de Déu són inescrutables. I acaben connectant.
1: El bisbe li va comunicar que la butlla s'havia perdut, però li va donar el manuscrit notarial del 1348 per tal que el portés al monestir. I és per això que la còpia de la butlla ha de ser considerada autèntica i vertadera.
2: Entre vos i jo, germà, costa de creure tot plegat.
1: No us falta raó, però estareu amb mi que si serveix per legitimar els privilegis de la butlla, hem d'estar disposats a creure en aquesta història de cap a peus.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Soni Masmartí, acabem de sentir aquest conflicte. Esclar, una butlla falsa, això és una cosa molt... molt curiosa, no? O sigui, teòricament, per concedir indulgències, havia d'haver-hi una ordre papal, que és l'anomenada butlla, aquestes cartes que deien a tal lloc, si vas de pelegrinatge, tindrà, entre altres coses, les butlles eren molt més àmplies que això, però en fi, en aquest cas, no? I sembla que tot es basava i tota aquesta passió per anar a Sant Pere de Rodes en una butlla que no havia existit mai.
4: Sembla ser. Sí. Això va ser un gros.
0: I tant, és molt gros, però, aquesta.
4: Però també va ser una qüestió de supervivència, segurament. Clar, estem al segle XIV, mitjan segle XIV hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut una davallada important, al mateix monestir doncs, van morir moltíssims monjos, a més molts pagesos, les terres van abandonar.
5: Que va haver... Més d'una tercera part de la població de Catalunya va morir el 1347.
0: Sí, depèn de la població, 1347, a Barcelona 48, gairebé la meitat. Va ser
5: l'inici de la decadència.
0: Sí.
4: I clar, evidentment va afectar també el moviment del pelegrinatge. Llavors, qui més qui menys, doncs totes les institucions, tothom es va buscar la vida intentant reflotar com podia, doncs, i recuperar una mica el que havia estat tot abans de la pandèmia, l'epidèmia. I bé, segurament, doncs...
0: Algú es va empescar aquesta butlla falsa.
4: Això doncs, va ser una manera per dir... Veient com Sant Jaume de Galícia tenia èxit el tema de poder celebrar un any sant, no? cada 25 de juliol, que quan sigui sí. diumenge, que és Sant Jaume, doncs se celebrava un any sant, doncs a Sant Pere de Rodes, com que el culte principal, que el culte estrella que hi havia, doncs era la creu, doncs van decidir això, el 3 de maig, quan fos Santa Creu, se celebraria un any sant. El primer que tenim documentat és l'any 1370 i es fa en base en aquesta butlla que
0: no va existir, o sembla ser.
4: I que ni tenien ells tenien una còpia notarial autèntica, feta d'una manera molt sospitosa, però en tot cas és el document amb el qual vam poder...
0: I com es descobreix això? Es descobreix ja, no en aquella època, una mica més tard, però es descobreix relativament aviat, que allò és un sopar de duro, diguéssim.
4: Clar, cridava molt atenció que una butlla de l'any 1090, doncs al final del segle XIV, aparegui de cop i volta, no? I que se celebri un jubileu que no s'havia celebrat mai fins llavors i que seria el jubileu més antic de la cristiandat, perquè
0: clar,
4: el de Sant Jaume de Galícia és una mica més tardà, és fet uns 25 anys després del 1090. Llavors això de seguida doncs, va aixecar les sospites de l'inquisidor i del canonge de la Seu de Girona.
0: Que van investigar?
4: Van investigar, el primer que van fer va ser... Van fer dues accions el mateix dia, dues cartes. Una va ser enviada al monjo sagristà de Sant Pere de Rodes, que tradicionalment era el que guardava la documentació, i li demanen tota la documentació que tinguin referent a aquesta butlla, perquè sospiten de que potser és un atemptat contra la fe cristiana, contra els dogmes de la fe. I l'altra carta que fan és a tots els clergues de la diòcesi de Girona, dient alerta que si us venen pelegrins amb aquestes indulgències, no els hi accepteu perquè sembla que no són certes.
0: Esclar, això, encara que no es va arribar a prohibir ni molt menys el pelegrinatge a Sant Pere de Rodes, suposo que va ser un cop el prestigi del monestir, i no sé si es va notar amb l'afluència de gent.
4: Bé, això va passar uns dies després de l'inici de la celebració, la celebració ja estava en dansa, diguéssim, i en tot cas, doncs, fins que no tornés a coincidir el dia 3 de maig amb divendres, no es tornaria a repetir.
0: En principi, 7 anys després. Sí.
4: I aquí ens perdem, encara no hem, bueno, de moment no sabem com van continuar les gestions, el monestir s'havia defensat d'alguna manera, devia utilitzar les seves influències amb l'alta jerarquia eclesiàstica, segurament, però en tot cas, el següent jubileu, que és el 1409 que tenim localitzat, doncs el bisbe de Girona hi dona suport,
0: no hi ha
4: el papa
0: hi
4: acudeix i cap problema, tot funciona. O sigui, d'alguna manera se'n van sortir.
0: I del dia farà un any sant, en aquest cas.
4: Exacte.

0: Al llarg del segle XV hi va haver 14 ocasions en què la festa de la Santa Creu del mes de maig va caure en divendres. El primer jubileu celebrat pels monjos de Sant Pere de Rodes en aquest segle va ser precisament aquest, el del 1409. Uns dies abans de la celebració, el bisbe de Girona, Ramon d'Escatllà, va fer una crida pública dirigida als fidels i pelegrins que fossin a la ciutat persones que anaven de camí cap a Roma, cap a Jerusalem o cap a Sant Jaume de Galícia. A més, el bisbe oferia indulgències a aquells que col·laboressin en l'arranjament dels camins que ascendien per la muntanya. La repercussió i el prestigi del jubileu a Sant Pere de Rodes s'estenia per tota la diòcesi.
1: Ramon, per la gràcia de Déu, bisbe de Girona, els fidels de Crist, tant els que hi són com els que vindran a la Seu, i els pelegrins a la ciutat i a la nostra diòcesi de Girona. Saluten el Senyor. Sempre és bo que es facin obres, i així com imitem lliurement obres de caritat i pietat, o així com exercim reparacions, creiem que és el moment d'ajudar tots els que la Santa Font omplen i visiten el monestir i l'església de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet, dins la nostra diòcesi, el qual extenses indulgències han estat concedides per alguns pontífecs per precepte tots els anys en els quals la festa de la troballa de la Santa Creu sigui en divendres. Llavors se celebra plenària, que el poble anomena indulgència, per les penes i les culpes que tothom pot confessar. Per tant, el monestir de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet i de la dita nostra diòcesi, lloc molt antic i situat en una muntanya molt alta, molts devots pelegrinen cap a aquest lloc i la seva església. Molta gent o una multitud de fidels pelegrins, vinguda de diverses parts del món, de provades ànimes devotes, convergeixen a la seva església amb motiu de la celebració de la festa de la invenció de la Santa Creu. Però els camins d'aquest lloc estan mal conservats. Són terribles, perillosos i de difícil accés, aspres i desagradables, sobretot per als peus dels ancians. Per tal que aquestes persones i els dits pelegrins, tots penitents i confessos, tinguin més fàcil ascendir la muntanya per aquestes vies, es pot treballar tant en pròpia persona o bé mitjançant la família, animals o serfs, fent i ajudant en les obres, tant amb les mateixes mans com donant almoines, ajudant així a la misericòrdia de Nostre Senyor Jesucrist i dels sants apòstols Pere i Pau. Per la seva autoritat i mèrits seran concedits 40 dies d'indulgència a cadascun d'aquests penitents, per la llum i la claredat de la gràcia misericordiosa de l'Esperit Sant. Així us ho encomano a vosaltres, els clergues de la ciutat i de tota la nostra diòcesi de Girona, que sigui tal com ho he dit, i us ordenem en virtut de santa obediència i sota pena d'excomunió que tot el que he dit sigui exposat al poble i que en feu difusió de com pietosament es poden aconseguir indulgències de Déu i que això tingui validesa durant 15 dies del mes de maig. Feta a Girona, el 23 d'abril de l'any de la Nativitat del Senyor de 1409.
2: En guàrdia.
0: Pel que acabem de sentir, les coses anaven molt bé al segle XV, però sospito, i veient l'estat actual de Sant Pere, que és preciós i està conservat tan bé com es pot, però és evident que ha passat alguna cosa aquí entremig. Què li passa a Sant Pere perquè perdi tota aquesta potència que tenia i acabi malmès? Ja, és una pregunta massa àmplia, però sí. En sóc conscient de que a partir del segle XV la cosa va de davallada.
3: Sí, els orígens els hem d'anar dels llargs temps de decadència, perquè el monestir encara continuarà sent habitat per la seva comunitat fins a finals del segle XVIII, però sí que l'inici de la decadència l'hem d'anar a buscar al segle XV, sobretot la segona meitat del segle XV, que ja és una època de decadència.
0: Guerra civil a Catalunya, exacte, en tot el país, molts conflictes. Sí.
3: És un temps també dolent pel que són l'ordre benedictina, aquestes ordres de monjos antigues, negres. Ja han aparegut els ordres mendicants des del segle XIII, que han agafat molt de més prestigi. És una època de decadència del comtat d'Empúries. També és una època en què el Cap de Creus i bona part de la costa catalana s'ha atacada per la pirateria. Això també
4: és molt important, sí.
3: És una mala època, l'època de la contrareforma, sí, també, de la reforma protestant.
0: A partir de 1621, globalment, sí, comença el procés que culminarà, d'una manera o altra, amb la Guerra dels 30 Anys al segle XVII. Vull dir que és un procés que es qüestiona tot aquest tipus de pelegrinatges, d'indulgències, de butlles, etcètera, sí, el sistema.
4: Aquests reconeixements que no són dogmes de fe, però que l'Església acceptava, dogmes de fe, però l'Església ho acceptava. En trobem un munt de centres de pelegrinatge religiosos i fes i verges trobades, etcètera.
3: Sí.
4: No són dogmes de fe.
0: Clar, i això comença a deteriorar el prestigi de Sant Pere de Rodes.
3: Sí.
0: I de tants altres llocs, eh? Vull dir que no és només Sant Pere de Rodes, sí.
3: Sabem que el 1504 encara reben una confirmació papal, aquesta és de veritat, que confirma la celebració dels jubileus, amb la intenció, suposo, de tornar-los, de continuar celebrant-los, però al segle XVI el monestir pateix molt, pateix algun saqueig, algun atac. Llavors els monjos fins i tot l'abandonen uns anys, i és evident que al segle XVI no tenim cap rastre de moment de que s'hagi celebrat cap jubileu. Mm-hmm. Llavors ja haurien d'anar amb un intent de recuperació que es fa a començament del segle XVII.
0: També mala època aquesta, eh?
3: També.
0: Sí.
3: Tenim documentat, gràcies al cronista Jeroni Pujades, el 1630, una celebració de jubileu, però és una celebració que segurament era molt diferent de les que es havien fet en els temps medievals, perquè és una celebració calcada amb els rituals que es feien a Sant Jaume de Galícia i a Roma, també a la mateixa Roma, que també es fan jubileus, del ritual d'obertura de la Porta Santa. Mm-hmm. Això a Sant Pere, jo em penso que es va començar a fer en aquest moment, el 1630, també, i bé, intentant doncs tornar a recuperar aquell antic esplendor
4: i fervor que havíem fet.
0: Que no ho van aconseguir.
3: Sí.
0: Els monjos marxen a finals del segle XVIII, perquè
3: sí, les 1798. Coses
0: estan... I això encara porta un deteriorament més gran de tot l'entorn, i no només del monestir, sinó de tot l'entorn.
3: Un cop marxen els monjos, que marxen amb diversos condicionants que els hi dona la Real Audiència per autoritzar-los a marxar, i un d'aquests condicionants era arrasar el monestir totalment.
0: Caram.
3: I convertir-ho en un solar. Això fa por, Això va posar la pell de gallina. I, gràcies, afortunadament, com que gairebé sortia més car enderrocar aquella mole, que no marxar i deixar-lo caure per si sol, que és el que van optar per fer els monjos. També van autoritzar a tothom que pagués 3 o 4 pessetes poder anar a buscar-hi pedra, amb l'objectiu aquest de que l'anessin desmantellant, destruint.
0: Fet, se'n va treure molta,
3: Se'n va treure moltíssima.
0: Hi ha un mite, que no sé si és cert o no, i tampoc entrarem en detalls, de que l'altar actualment és un balcó d'una població propera, eh?
3: Vull dir
0: que...
3: No l'hem trobat encara.
0: El balcó en qüestió. Però si alguna vegada passen per alguna d'aquestes poblacions d'allà a prop, i veuen un balcó una mica particular, farien bé de genollar-se, perquè és podria ser...
3: El sagrat altar de Sant Pere de Roda.
0: No tenim més temps. Sònia Mas Martí, moltíssimes gràcies per haver vingut a fer-nos 5 cèntims de la història de Sant Pere de Rodes, que és extraordinària i que, òbviament, per sort, no ens l'hem acabada pas aquí. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, hem de tornar a pujar-hi un dia d'aquests, No?
4: És que s'ha de fer pel pelegrinatge, per les raons que vulguin, religioses, culturals, històriques, turístiques, però val la pena.
0: Si això és La Guàrdia.
5: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
6: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.
7: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El govern espanyol eleva 72 els morts a Ceuta, però fons de la Guàrdia Civil parlen de més d'un centenar. Moltes famílies busquen a aquesta hora desapareguts, mentre grups de menor malviuen als carrers de la ciutat autònoma sense rebre cap ajuda. Un dels actors importants d'aquesta crisi són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil es denuncia el col·lapse i també la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Sentim Rachid Shibiji, secretari general de Ceuta d'aquest organisme, en declaració a Catalunya Ràdio.
3: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
2: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius entre policies i militars seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que es recuperi la normalitat. Més notícies amb la Maria Guixà.
4: Al Brasil, el Partit dels Treballadors ha proclamat Luis Ignacio Lula da Silva com a candidat per les properes eleccions del 4 d'octubre. Lula té 80 anys i és l'actual president del país i aspira a aconseguir un quart mandat no consecutiu. El seu principal rival aquesta vegada és el senador Flavio Bolsonaro, el fill gran, precisament, de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro. Les enquestes de moment donen a Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant les distàncies.
2: A Catalunya, 8 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris dels bombers treballen per apagar l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Segons els bombers, la capacitat de treball terrestre és molt limitada per l'altura, diuen, on es troben aquestes flames, i per tant els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Recordem que avui a Catalunya es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i per tant es reobre l'accés als espais naturals de Montmell, Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i també a la Ribera Salada.
4: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i a barrancs menors als Pirineus i també la zona del prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i localment també calamar-se aquesta tarda, concentrat sobretot al sector occidental del país.
2: I alerta màxima a Grècia, on els incendis forestals ja han cremat prop de 5.000 hectàrees a la regió de l'Àtica, uns 45 quilòmetres d'Atenes. Uns 400 efectius lluiten a aquesta hora contra el foc en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que han impedit durant hores que els hidroavions puguin treballar. De fet, acabem de saber que hi ha hagut una col·lisió entre dos helicòpters que treballaven en l'extinció d'aquest foc. El cos dels bombers de Grècia ja ha activat una operació de cerca i rescat de la tripulació d'aquestes aeronaus.

0: Pausa actua aquest vespre a Sitges i ho fa en el marc del Festival Jardins de Terramar de Sitges al Garraf. El concert forma part de la seva exclusiva gira de 10 concerts per presentar en directe el seu cinquè disc, Immortals. Dausà, amb les seves lletres emotives i amb un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. El concert comença avui a les 10 del vespre amb totes les entrades exaurides. Ara els esports. Roger Bossà, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça suspèn el partit d'entrenament de demà a Anglaterra contra el Preston North End. El conjunt anglès va disputar ahir un amistós, es van lesionar alguns jugadors i no té prou futbolistes. El Barça ha decidit cancel·lar l'amistós i està previst que l'equip demà s'entreni i després voli cap a Barcelona. En marxa aquesta hora la segona etapa del Tour de França femení entre Egla i Ginebra, Suïssa. La catalana Paula Blasi ha sortit com a dotzena a la general a 18 segons de la líder, que és la neerlandesa Lorena Vives. També avui el pilot català Gil Membrà s'ha endut el Rally de Finlàndia en categoria júnior i en World Rally Car 3. El lluçanès de només 18 anys és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. I Carla Lorenzo disputarà ara a partir de les 4 la final del duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística a París. La catalana fa parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
2: Fins aquí les notícies. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
4: En Joan va baixar la fonda...
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
7: Amb so de cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
8: Obeses amb Cobla Berga Jove. Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
7: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat. Transmediterrània Orquestra.
8: Cobla amb so de dona. Filomena.
7: Memorial Ricard Vilarassau.
8: Revolucionem el so de la cobla.
7: Tota la informació a amsodecobla.cat.
9: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Solidaris. Mercè Folch. I si parem...

0: A Mataró hi viu la Natàlia.
1: Tinc un nen de 10 anys i fa 8 anys que estic separada. Visc en un pis de lloguer i des de que em vaig separar que llogo una habitació per poder cobrir les despeses del pis.
0: La Natàlia, a prop de la cinquantena, té un bon sou, però és insuficient per al lloguer de 1.200 euros que paga.
1: Tinc un sou que està mitjanament bé i tot i així, doncs, una persona sola no es pot fer càrrec del lloguer d'un pis. Llavors, des d'aleshores que llogo una habitació a estudiants o a dones que, bueno, que tenen una feina però que tampoc poden assumir un lloguer ja soles i llavors, doncs, aquí, pues, mira, compartim.
0: I explica que no s'havia trobat mai en aquesta situació.
1: Anys enrere jo he viscut sola molts anys i mai havia tingut aquest problema per poder pagar-me un pis. Vull dir, abans em suposava una quarta part del meu sou i ara doncs em suposa

0: Aquestes són només algunes de les nombroses veus que expliquen des de l'experiència la crisi de l'habitatge a Catalunya, una realitat transversal i amb moltes casuístiques que té un comú denominador, la voracitat d'un sistema econòmic que des de la crisi del 2008 trinxa vides i teixit social. Al programa d'avui parlarem amb la periodista i escriptora Llucia Ramis i el cineasta Pol Rodríguez, que també formen part d'aquest mosaic de vivències. Ramis en parla a Un metre quadrat, un treball de no ficció publicat a Anagrama. I Rodríguez passa comptes amb el fons d'inversió responsable de la fi del negoci familiar centenari a la sèrie Rabalejar, que es pot veure a HBO Max i a la tardor a la plataforma 3CAT. Ramis, que es va acabar hipotecant contra els seus principis per un pis de 47 metres quadrats, aporta en la seva obra context periodístic amb dades absolutament demolidores. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer ha pujat 4 vegades més que els sous d'una dècada i se situa en els 1.160 euros mensuals, segons l'Incasòl. El que abans era una llar, ara és una inversió.
1: Què queda de nosaltres a les ciutats, en els llocs i les cases on vivim?

0: Aquest és un fragment del pròleg d'Un metre quadrat, l'últim llibre de la periodista i escriptora Llucia Ramis, publicat en català Anagrama i en castellà Libros de l'Asteroide, una obra que transita entre multitud d'impactes íntims i vitals per explicar, també a través de l'anàlisi periodística, una de les grans crisis del nostre temps, la situació de l'habitatge, de com un dret s'ha convertit en un luxe. Llucia Ramis, estimada, com estàs?
1: Molt bé, com anem?
0: El llibre que va guanyar el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide, expliques la teva experiència de llogatera a Barcelona i revisites els pisos on vas estar. De quants pisos estem parlant, Llucia, i durant quants anys?
1: Estic xerrant de 10 pisos en més de... o sigui, en 30 anys, sí. Vaig arribar a Barcelona quan tenia 18 anys per estudiar la carrera de periodisme. Vaig quedar aquí i ara, d'això, ja fa 30 anys i he passat per molt de pisos diferents. No només a Barcelona, però la majoria han estat a Barcelona.
0: Avui, on diries que és casa?
1: No ho sé encara. He fet un llibre sense per fer-me aquesta pregunta i encara no he trobat la resposta.
2: Jo trucaria la premsa, parlaria amb els veïns, que la gent es mobilitzi. Avui ens està tocant a nosaltres, demà li pot tocar a un altre. Ningú vol que els fons d'inversió es quedin amb els barris, no?
3: Si això els fons no els importa el més mínim, a ells no els afecta.
4: No direm res.
2: Per què no?
4: Home, semblarà que no sabem portar el negoci. Ara que sí, ara que no.
5: Hi treballem des dels 15 anys, Lisa. Em sembla que tothom veu que sabem portar el negoci.
4: D'acord, però em fa vergonya.
0: Això que sentiu és un extracte de Rabalejar, la sèrie creada i codirigida per Pol Rodríguez, juntament amb Isaki Lacuesta, i que es pot veure a HBO Max. Es tracta d'una sèrie nascuda a partir de l'experiència personal del Pol i de la seva família, que van haver de tancar el restaurant familiar Can Lluís, un establiment centenari al Raval de Barcelona, perquè el fons d'inversió propietat de l'edifici els va desnonar. A la tardor, la sèrie arribarà a la plataforma 3CAT. Pol Rodríguez, moltíssimes gràcies per ser avui al programa. Com estàs?
6: Doncs molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Us coneixíeu amb la Llucia?
6: No ens coneixíem, no. Però que interessant.
0: Les vostres obres formen part d'un mateix, no?, d'una mateixa problemàtica i tenen tants vasos comunicants.
6: Sí que tenen, sí, moltíssims. Bueno, és una problemàtica que ens passa a tots, no? Vull dir que realment és molt transversal, no?
0: Tant a Rabalejar com a Un metre quadrat abordeu aquest conflicte de l'habitatge des d'una perspectiva molt íntima, no?, molt visceral, que permet fer un retrat molt acurat, no?, de la situació actual. Què us ha portat poder expressar tot allò viscut?
6: Bueno, en el meu cas, el que em va portar va ser doncs, l'experiència traumàtica de perdre el negoci familiar que tenia amb la meva família allà al Raval, més de 90 anys, i llavors a partir d'aquí vaig decidir doncs, fer una sèrie com si fos la meva venjança directament. Vull dir, imaginem-me què hagués fet jo si no hagués respectat les lleis, que no m'estaven protegint en aquell moment, i intentar lluitar contra un fons d'inversió i a veure fins a quins límits arribaria, no? I una mica és el que planteja la sèrie. A partir d'aquí hi ha una deriva, la sèrie transita per molts llocs, però sí que hi havia la intenció d'analitzar i entendre aquesta problemàtica.
0: I haver-ho fet, com t'ha fet sentir?
6: Haver-ho fet, per un cantó, ja la part personal d'establir i de reconèixer un amor amb un restaurant familiar i un negoci familiar, que tothom que ha tingut un negoci familiar doncs sap com es mescla el personal amb la feina. Amb el temps, una mica, vas sanant una miqueta aquest trauma que tens i després, al mateix temps, veient la resposta de la gent, doncs molt agraït, no? Perquè tothom m'està escrivint molts missatges donant-me gràcies per fer un projecte així. Llavors te n'adones una mica de la importància doncs, que està tenint per la gent poder parlar d'això, i hi ha gent que no sent tan sola si està vivint una situació així, o gent que, doncs, que l'anima a protestar i l'anima a rebel·lar-se una mica, no?
0: Llucia, en altres llibres anteriors, com Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys o Les mateixes possessions, ja reflexionava sobre aquest sentiment de pertinença, no? M'ha arrencat el programa parlant de què significa, no?, tenir una casa, i la deriva també de les ciutats. És un tema, tu, que sempre t'han anat travessant.
1: Clar, és que al final, quan jo tenia aquesta por, sempre he viscut amb aquesta por de perdre casa meva, no?, de perdre la possibilitat de viure al lloc on he triat viure, que és Barcelona. Llavors, clar, altres persones, si en un moment donat tenen un problema econòmic o no poden pagar el lloguer o el que sigui, poden anar a casa on pare i su mare, que està al poble del costat. Però jo me n'havia de tornar mal.

0: Mallorca, a 200 quilòmetres per mar. I no podia trobar pis allà tampoc, perquè també hi ha problemes de l'habitatge, i per tant havia de tornar cap a un pare i mo mare, no podia anar a una altra banda, no? I sempre és una cosa que a mi m'ha preocupat molt, m'ha angoixat molt. A més, som periodista autònoma, amb tot el que això comporta, amb una precarietat que m'ha cansat tota la vida, o sigui, forma part de la nostra vida, perquè no, només no és meva, només. Llavors és de tota la generació. I sempre he pensat això, no? Quan es parla del tema de l'habitatge, es parla molt des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista econòmic, i durant un temps es deia que afectava només a les rendes baixes i als joves. I jo pensava, però si ha estat el meu problema tota la meva vida, sempre m'ha acompanyat aquesta angoixa. No me l'he llevada mai de damunt, perquè des del mateix moment que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu. A les Illes Balears hi ha molts problemes, fins i tot per viure a la illa on vius. A Eivissa veiem gent que ha de viure dins caravanes o compartir habitació per 800 euros. Els eivissancs mos diuen als mallorquins que ells estan 5 anys per davant nostre, i nosaltres deim als barcelonins que estem 5 anys per davant. Per tant, mirar el que passa a les illes és com veure el futur, perquè com que tot és més petit, tot hi passa abans, no? I tenia molt clar que volia escriure un llibre que demostrés que no és vera que només ens passen als joves i a les rendes baixes. O, si no, de quina manera hem anat assumint, assimilant aquesta precarietat, que l'hem normalitzada. Nosaltres, clar, si hi ha una qüestió generacional, és que quan vam fer 30 anys que se suposava que podíem incorporar-nos a la vida adulta, va arribar la crisi immobiliària, la bombolla immobiliària va esclatar i vam haver de recomençar de nou, no? Llavors, això avui dia s'ha normalitzat. I vaig adonar-me que la meva vida sempre ha estat un recomençar, no? Cada vegada que canviava de pis, cada vegada torna a cercar pis, torna a fer una mudança, torna a basar-te a tot el teu entorn, no? Però no tenia la possibilitat de veure un futur, no tenia la possibilitat de saber què seria de la meva vida un cop que s'hagués acabat el contracte.
1: I després també la incomprensió de l'entorn, no? No s'entén, i encara no s'entén avui dia, no? Per què estàs llogant si podries comprar perfectament, quan la realitat tampoc és aquesta.
0: No és
1: tampoc
0: aquesta.
1: Pots comprar.
2: És que, clar, d'alguna manera tenim aquesta cosa que ens han inculcat, no?, des dels nostres pares, que és aquesta societat de propietaris, no?, que amb això es calma tot, i mentre tu tinguis la teva casa, però hi ha més realitats en una ciutat. I passa això ara mateix, no?, que com a veí, com a ciutadà, tu no vols que t'arreglin el teu carrer de casa. No vols, perquè saps que et pujarà el contracte. Llavors, d'alguna manera, que un ciutadà ja no vulgui que arregli la seva pròpia ciutat perquè sap que l'acabaran expulsant, ens deixen, doncs, molt vulnerables, no?
0: Clar. De fet, el llibre volia respondre com hem arribat fins aquí, perquè no tothom es pot permetre una hipoteca, no tothom heretarà, no tothom podrà fer el que vulgui amb aquella herència, i no tothom pot tornar que son pare i sa mare o esperar que son pare i sa mare els ajudi, no? Els que han pogut hipotecar-nos som uns privilegiats. Per tant, ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
1: És el que marca la desigualtat avui dia a les nostres societats.
0: Clar, dins una mateixa franja salarial, les realitats són molt diferents per una persona que té un habitatge de propietat i per una persona que no té aquesta propietat, no? I llavors, clar, al final, aquesta era la qüestió per la qual jo vaig voler saber d'on venia aquesta necessitat de tenir una propietat, no? Llavors, el llibre comença amb dos articles de la Constitució, el dret a l'habitatge digne i el dret a la propietat, i com, des de temps de Franco, ens hem centrat sempre en el dret a tenir la propietat privada, no?
3: Estem negociant...
4: Els temps els controlo jo. No et contracto per això.
3: Tot ho tenim bé, de veritat. Només hem de negociar una mica i acabaran acceptant, ja està.
4: És que no vull que acceptin.
3: Com?
4: No els puc fer fora perquè no podem donar aquesta imatge. El que vull és que vulguin marxar. M'entens?
3: Hòstia, això és una altra cosa. I per què?
4: Què n'has de fer, tu?
3: Trucaré un col·laborador meu i entre els dos anirà més ràpid, no pateixis.
1: Pol, vosaltres vau estar negociant amb el fons d'inversió 7 anys, no?, si no tinc mal entès.
2: Sí, més o menys van ser, no recordo exactament les dates, però sí, haurien ser com uns 5 anys on vam estar com 2-3 anys amb una negociació molt dura, molt enfrontats amb molta amenaça de desnonament per intentar rebaixar un lloguer que ens posaven que era superabusiu. Llavors, un cop ja vam aconseguir, després de 3 o 4 anys, poder tenir un contracte de lloguer, doncs nosaltres ja vèiem que ja jo tenia un final, vull dir, no, nosaltres no volíem treballar per un fons d'inversió. Ho teníem claríssim que estàvem fent això i havíem de reestructurar tot el restaurant per intentar pagar aquell lloguer. Llavors, clar, va haver gent que vam haver d'indemnitzar per fer-los fora, per reduir la plantilla, per treballar diferent, per adaptar-te, i a poc a poc anaves veient que tot això et anava angoixant i t'anava ofegant cada cop més, no? Llavors vam aguantar a celebrar els 90 anys al restaurant, que vam fer doncs uns sopars així com tertúlies amb micros, i venia gent i parlava mentre la gent sopava, i llavors doncs va venir la pandèmia. Vam tancar tots, òbviament. Jo estava al Perú en aquell moment fent una pel·lícula, vaig tornar el darrer dia, vaig preguntar com està la cosa, em van dir no, volen 100% de lloguer. Llavors, mentre estem negociant amb ell, doncs, el lloguer durant la pandèmia, que el tens tancat al restaurant, ells van tramitar un desahuci express i ens van fer fora, amb la qual sense escrúpols, en aquest sentit.
1: Quanta violència, eh?
2: Molta violència, i et sents molt desprotegit, perquè ells són especialistes, ells tenen grans especialistes de lleis, de tot, no? Llavors, ells saben que t'han enganxat. Saben que t'han enganxat, saben que no tens sortida, i és el que faran és exprimir-te al màxim per tenir el màxim benefici. Tenen claríssim que el que volen és que marxis, que la llicència se la volen quedar gratis, i fan tot el possible doncs perquè les coses passin com ells ho han dissenyat.
1: El desgast, no? Això a la sèrie queda molt, molt ben explicat, no? Uh-huh.
0: Abans me preguntaves, no?, que em sentia molt incompresa com a persona inquilina, com a persona que vivia de lloguer, i pensava també en això, no?, de que moltes vegades, com hem centrat tot el tema de la propietat, també, en el fons, pensam que qui té la propietat té el dret de fer el que vulgui, no? Uh-huh. I ara mateix l'especulació em sembla una cosa també com completament assimilada, com completament normalitzada, no? I no només això, sinó que hem naturalitzat i hem normalitzat la possibilitat de desnonar les persones, ja sigui silenciosament o no, de fer que les persones no se puguin permetre viure a determinats llocs o que no puguin tenir negocis a determinats espais, no? És a dir, el tema de la gentrificació, moltes vegades te diuen, no? Com és possible? És que clar, és que tothom vol viure al centre, o tothom vol tenir el seu negoci en el centre. Ja? I els que l'han tingut fins ara...
1: No es faltaria, no? Que no es pugui tenir, clar.
0: No, si no són les persones que hi viuen, qui ha de viure al centre? Sí. Per qui és el centre? I on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera i he tornat a la Sagrera per fer aquell llibre. La Sagrera també s'està gentrificant. Sí. On posam el final del centre, no?
1: Són aquestes esferes concèntriques, no?
2: Clar. Bueno, i està passant als pobles, no? Pues que la gent que viu a les ciutats, pues han de marxar a les ciutats i se'n van a viure al poble i el poble torna a pujar de preu. Llavors, clar, hi ha una deriva ben maquiavèlica, com tu dius, des del 2008, on va haver la gran crisi, però es van recuperar els bancs i van demanar capital estranger per recuperar les arques de l'Estat. Llavors, això significa, doncs, carta lliure per fons d'inversió, per entrar aquí i per començar a fer el que volguessin, no?
0: Que en aquell moment se podia haver solucionat el problema i, en comptes d'això, se va facilitar encara més que els inversors poguessin comprar barat, mentre que la resta de la població ens ho posava encara més difícil.
2: Totalment, i és molt interessant, i és algo que parlem molt a la sèrie, és el virus de l'especulació.
0: Sí, totalment.
2: No? Com si fos una serp, com ens pica, no? I ens transforma, i tothom vol treure-li un profit a un bé, que és un bé essencial, i que si li podem treure 200 euros més, però si treurem 200 més, doncs, bueno, hem de tenir tots una certa ètica com ens guanyem la vida i, sobretot, com ens guanyem, com aprofitem d'un bé universal, no? Mm.
1: Clar, la classe mitjana, no?, per exemple.
0: Que se n'ha fet, a la classe mitjana? Existeix avui dia?
1: El poc que queda, no?, de classe mitjana.
0: Clar, jo, el llibre entrevist un economista i també entrevist un inversor, i te n'adones que la gent té visions completament diferents, perquè viuen mons completament diferents, i ells tenen un model de negoci que funciona i que, per tant, necessiten explotar. I perquè sigui rendible, que han de fer? Encarir encara més el preu de l'habitatge, no? Llavors, clar, no veuen perquè han de ser ells, els inversors, els qui paguin la mala gestió de l'habitatge. Diuen, per què ho hem de pagar nosaltres, això, no? Per què no ho han de pagar els que han invertit en altres coses o els que s'han dedicat a una altra cosa, no? Però després també veus com cada vegada hi ha més gent amb èxit, músics, cantants, influencers, que animen a la inversió immobiliària i, per tant, animen a l'especulació. I ningú els diu, escolta, és que això no ens va bé a nosaltres, ens diu, això ens afecta a tothom com a societat, no? No, llavors estem construint unes ciutats que perden el teixit social i estem convertint els pisos, perden aquesta funció de llar per esdevenir producte de mercat. I, per tant, cada vegada més fa l'efecte que, per exemple, Barcelona és un lloc de pas per al consumidor, el consumidor express, el consumidor urgent, que passa, fa una selfie i se'n va. I tot el que té història es perd. És com si ens esborrassin, no?
2: Òbviament, una ciutat necessita progressar. Mm. I tots necessitem a la vida progressar, no? Però quin és el preu d'aquest progrés? Mm. És el preu de perdre la identitat, no? És el preu de perdre aquells locals que en identitat al ciutadà, on són el reflex de la seva cultura, de la seva llengua, de la seva manera de ser, de la seva gastronomia, o no? O tots acabem com a Roma, que no sé quin barri és, m'explicava l'altre dia que hi havia 400.000 habitants i en 25 anys només en queden 23.000.
0: No, bueno, o Venècia mateix.
2: Venècia.
0: Que no quedin, clar, quan diuen que això al final petarà, a Venècia no ha petat, simplement no hi ha venecians.
2: Exacte.
0: Quan tu tornes a un lloc i reconeixes, t'hi reconeixes allà. Quan tu tornes a un lloc i aquell lloc ja no hi és, o directament no el reconeixes, has perdut els teus punts de referència, estàs completament desnortat, no saps on anar. Llavors, això pot passar en un determinat espai, en un determinat moment, però quan passa a tota la ciutat, aquí és on jo crec que hi ha el problema. Jo a l'economista li deia, però hi ha una sensació de que ens fan fora de la ciutat. És correcte o no és correcte? Va dir, sí, existeix, no és una sensació, és veritat. A més, una cosa que és nova és que abans tu podies no accedir, no tenies accés a determinats barris, no te'ls podies permetre. Això, fins a un cert punt, és comprensible. El que jo no veig comprensible és que tu t'hi estiguis 10 anys, 20 anys, 50 anys, 100 anys en un barri i que de sobte un altre que té més dobbers que tu decideixi que ja no hi pots viure més allà.
1: Però el que interessa ara és trencar aquests vincles, no?
2: Sí, perquè a més no sé en quines intencions, vull dir, si això és la jungla, no? Diguéssim, econòmica, on tothom... Jo dic que al final s'han de demanar unes lleis i unes regles del joc per tothom, perquè arriba un moment en el qual és insostenible. Jo crec que estem en un límit, que estem a puntet d'arribar a una deriva ja quasi irrevertible, no? Llavors, és el moment una mica de demanar explicacions de tot això. Tot això que estem parlant és com... Bueno, és que és tan obvi, està passant a tot arreu, està passant a Barcelona, està passant a Mallorca, com dius tu, està passant a Madrid, està passant a qualsevol ciutat d'Espanya, doncs, nois, què hem de fer?
0: No, i a més, el que provoca això és que al final, entre nosaltres, com a societat, ens veiem amb recel, com a competidors, com a rivals...

0: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant sobre la crisi de l'habitatge amb la periodista i escriptora Llucia Ramis, autora d'Un metre quadrat publicat a Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Rabalejar, que es pot veure a HBO Max i ben aviat a la tardor a la plataforma 3CAT. Llucia, tu has revisitat, no?, tots aquests pisos, aquesta desena de pisos als quals vas llogar. Què és el que més t'ha impactat? A qui t'has trobat? I quina fotografia faries, no? Perquè anem passant d'un pis a l'altre, de la Sagrera Gràcia a la Sagrada Família.
1: La fotografia és la gentrificació, no té límits ni té pietat, arriba a tot arreu. Això seria la fotografia. El que més m'ha impactat ha estat que tornar als pisos on vius, clar, és com quan veus una persona a qui fa molt de temps que no has vist i que has estimat molt, no? Que la memòria corregeix la realitat. Tu hi veus més del que hi ha. Tu hi veus el passat, també. Veus les dues realitats conjuntament. Llavors jo anava a habitació, que havia estat a la meva habitació, al meu dormitori, havien esbucat l'envà, però jo encara hi veia la meva habitació allà, no? És a dir, la memòria fa trampa, però després, en el moment de la realitat, no?, te diu, escolta, això encara hi és aquí, no? La sorpresa ha estat que a dos d'aquests 10 pisos als quals jo hi vaig anar, hi ha persones que conec, que viuen allà i que jo no ho sabia, conegudes meves. Sí. I això me va fer pensar que Barcelona és molt petita, que mos movem tots pels mateixos llocs i que al final mos poden permetre el que ens poden permetre, no? Perquè eren pisos modestos, amb la diferència que aquells pisos modestos avui dia,
0: ui,
1: segurament
0: encant, no?
1: No mos podria permetre, perquè són un encant, al centre de Barcelona, no?
0: Clar, clar.
1: Els barris de Gràcia, el barri de l'Eixample, la Sagrada Família, etc. No?
0: Pol, tu has revisitat?
2: Sí, he revisitat
0: el restaurant.
2: Can Lluís. Bueno, Can Lluís torna a estar obert.
0: Ho vaig veure, sí.
2: Sí, uns empresaris. I costa molt. O sigui, passar i anar a parlar amb ells i això, però costa molt, clar. És un lloc on ha sigut la història de la teva família, no? És on va néixer el meu besavi el 1929, on el van matar el 1946 amb una bomba, on va néixer el meu pare 3 anys després, on jo he viscut hores i hores des dels 14 anys treballant allà, i on has conegut, doncs, oi, on t'has creat tu mateix, no? On has crescut allà dins de les taules, entre els amics, entre els clients, entre personalitats molt importants, i costa molt, llavors fa molta por quan no tens això, no? Ara et sents sense una red de seguretat, et sents molt insegur, i costa, i siguem la sèrie, siguem fer, doncs, el Camp Mosques que vam recrear,
0: sí,
2: per la sèrie, és una rèplica del que era Can Lluís i tots aquells quadros i records que teníem allà, els teníem penjats a Camp Mosques, amb la qual d'alguna manera hi vivíem, no?, allà mentre fèiem la sèrie. I ha passat una cosa molt bonica amb l'edifici de Camp Mosques. Nosaltres vam agafar un edifici al carrer Carretes que està tot buit, i vam trobar que, doncs, als baixos s'hi podia construir un restaurant, era l'antic Maison David del Raval, però estava en runes i el vam refer tot sencer. El que ha passat ara és que aquell mateix edifici se l'ha quedat els pares de l'actriu que fa de pakistanesa, que fa de Nisrin.
0: Ah, sí?
2: La Nur. Els seus pares es dediquen, tenen un habitatge social. Llavors s'han quedat l'edifici, i ara tot aquell edifici està ple de gent que no tenen llar. I és un espai de trànsit fins a arribar als seus nous llocs, amb la qual d'alguna manera ha fet com un tancament de cicle ben bonic. I ara si vas allà i vas a l'edifici del Maison David, doncs veus tot l'edifici que estava buit, doncs ara està ple de gent.
3: Dediques tones mortes a navegar per Idealista, Fotocassa, Habitaclia. Veig un munt de pisos. Som 9 persones a l'hora, o 10, o 14. Fem cua o hi pugem en grup? Se'l queda el primer que paga la reserva. Estic inquieta, emprenyada, tristíssima. Imagina que clavo un ganxo al sostre i m'hi penj, o que bot des del balcó al carrer. Són pensaments foscos que no aconsegueix llevar-me del cap.

0: vasos comunicants que dèiem abans, no? L'angoixa, la por, no? Aquest no saber què passarà, aquest compte enrere, no? Tota l'estona. Aquest sempre, no? Aquest adverbi sempre que s'ha de ressignificar, no? Perquè el sempre en aquests contextos no
1: existeix. I és a basar-se en aquesta inquietud, en aquesta por, en aquesta angoixa, és a basar-se a tenir sempre allò a la recàmera, és a dir, és una cosa que vaig adonar-me'n sobretot quan escrivia el llibre, que era com, ostres, m'he passat gairebé 25 anys de la meva vida patint, com sempre estàs trampejant de qualque manera perquè no te facin fora, i si te fan fora, tenir qualque cosa pensada per si de cas, no? És a dir, no te pots sentir mai a casa teva. A mi el que me flipa, no?, és que en una societat rica encara hi hagi desnonaments. Com pot ser? I aquesta incomprensió que tu tens quan te passa a tu, que dius, ostres, és que no sé amb qui he de parlar, com puc arreglar això, si jo ho he fet tot bé.
2: Però clar, és que no podem parlar com si fos un privilegi tenir una
1: casa. És que és això, és que és això.
2: És que estem parlant com si fos un privilegi, llavors és que no pot ser.
1: És que no pot ser.
2: Justament, ara sí, totalment el contrari, no? Nosaltres amb la sèrie que vam estar fent molta documentació, quan em va passar això, doncs abans d'escriure, doncs volia, doncs això, investigar per saber com funcionen els actors que estan involucrats en un pis buit. Sense els fons d'inversió que ens vam reunir amb fons d'inversió, els vam entrevistar tant d'espanyols com estrangers. Després també ens vam entrevistar amb activistes que ens explicaven com funcionaven els narcopisos, com espais buits, també. Els interessos també estan als narcos i com els ocupaven, doncs, per renda de droga, i com la llei no podia fer res, perquè era en propietat d'un banc que no volia recuperar-lo, i com han d'organitzar-se tots els veïns per treure aquesta gent, ocupar-lo ells, i un cop ocupat, cedir aquell espai a algú que no vendrà la droga. Llavors, clar, és una deriva maquiavèlica on ens posa en un lloc que és, parlem de tenir un pis com tenir un privilegi. Dius, no,
1: i sobretot que ens traspassa a nosaltres la responsabilitat ètica.
2: Totalment.
1: Del que hem de fer davant d'això, no?
2: Totalment.
3: Va, vinga. Jou al camp i ningú prendrà mal. Va, vinga!
4: Sense una ordre judicial aquí no pot ser.
3: A mi no em fa falta cap ordre judicial. Això no és casa vostra, heu entrat a robar.
4: Això és el nostre domicili.
3: Domicili.
4: Vinis una vegada, pesat.
3: Per què no? Tornes aquí, Pedralbes, que ta mare que et faci una rentadora, pollós.
4: Va, tira. Val més que margis pel teu bé. No sé si el que et paguen et compensa, però et poden caure fins 4 anys, 200 dons de codi penal.
3: Ah, que ara sou advocats, també?
4: Va, fot el camp.
3: Quina pena que em fa ta mare. Sí. Pobreta.
4: Tira.
3: Idiotes. Cabrons.
4: S'ha mirat a veure si marxa.
0: A rebalejar, Pol, heu volgut aprofundir en el fenomen de l'ocupació. La Llucia també en parla a un metre quadrat i escriu: el 80% de les ocupacions denunciades a Catalunya tenen llocs en habitatges buits i propietats de fons voltor. No? I aquesta por a l'ocupa, també quin paper hem tingut els mitjans de comunicació, no? Potser per traslladar la por als propietaris.
1: A més a més, aquests fons d'inversió els és igual tenir ocupes fins al moment que necessiten aquell espai, no? Aleshores els és igual, no es molesta, no? Cosa que també surt a la sèrie.
2: També surt a la sèrie, sí, vull dir, hi ha un gran discurs sobre la perillositat de l'ocupació. I, com bé dius, les dades estan aquí, vull dir...
1: Després hi ha tots els anuncis aquests de...
0: D'alarmes, no?
1: D'alarmes, sí. Contra ocupació.
2: La sèrie es parla, sí. No? Diu, no, són 24 hores contra... No, tot això són pels anuncis de les alarmes. Tot això és un relat fals que, bueno, que ja sabem a on van, no? Són certes polítiques que volen... Doncs això, que ens discriminem uns als altres i que no mirem realment on està el problema, que és que un fons d'inversió. És a dir, l'ocupació, que pot ser un 2, un 4% de tot, a quant afecta el problema de vivenda? Un 90%.
1: No, i a més, clar, se genera un llenguatge que fa que recelem del que té menys que tu, no? És a dir, que el vegis com una amenaça, com qualcú de qui t'has de protegir i no com a qualcú a qui has d'ajudar i que te pot ajudar i també en un moment determinat, no? I això fa que, esclar, els propietaris que tenen pisos de lloguer cada vegada tenen més por de les persones a qui fiquen a casa seva, no? Llavors, això encara complica més tot el tema de l'habitatge.

0: parlat de turisme, hem parlat de gentrificació del Raval, no? Has volgut desestigmatitzar el barri, no?
1: Sí, perquè passa una mica com passa amb els ocupes, diguéssim. Hi ha un estigma al Raval que no es veu més enllà de l'estigma. I està clar que el Raval, i a les sèries on ens amaguem, hi ha situacions precàries i complicades. Òbviament que n'hi ha, existeixen i estan al carrer. Però és un dels barris amb més associacions i ONGs d'Europa, i poc se'n parla d'això. Mm. Una mica era fer una mirada al Raval, que és el que he conegut jo tota la vida, que és una mirada al carrer, no, del veí, i d'un barri que és molt hospitalari. Vull dir, antigament el Raval ja va néixer amb l'estigma des del segle XII, quan ja van posar els hospitals allà, del centre de la ciutat. Però a poc a poc, el Raval sempre ha sigut un barri on ha sigut molt hospitalari. Vull dir, al principi del segle XX, amb tota l'immigració espanyola, doncs a la Ravaleda, on hi havia els coros, on venien la gent immigrant i feien la vida aquí. Ja, doncs avui dia, que és un món globalitzat, òbviament l'immigració ve de fora. Però és un barri que té molta ajuda, i òbviament que hi ha situacions precàries, però es combat en el carrer. Posar el nom de Ravalejar és aquesta acció de caminar pel barri, no?, i de veure el teu veí i de sentir aquesta energia que té el Raval i que et tira endavant.

0: somies amb casa dels avis, Lucía?
1: Clar, Can Garrubí, sí, ara que parlàvem dels llocs als quals ja no podem tornar, per mi és Can Garrubí, no? Era la casa dels meus avis, als afores de Felanitx, on jo vaig estiuejar tota la meva vida fins als 30 anys, que és quan la varen vendre, i sempre tenia la fantasia que qualsevol dia seria ca meva i aniria a viure, no? I quan la varen vendre jo no vaig entendre res, perquè en el fons tenim aquesta cosa de, ostres, això havia de ser la nostra herència, no? Però no, ells necessitaven acostar-se més a Palma, aquell era casa seva i podien fer el que volguessin, no?
0: Què se n'ha fet?
1: I clar, jo vaig trigar 10 anys a poder tornar-hi. A Mallorca hi ha uns murs de pedra seca que fan mig metre d'alt, i al cap de 10 anys hi vaig anar, i la casa està enmig del no-res, de garrovers, malers i figueres, en un camí que no està ni asfaltat, i has d'anar a posta, ningú sap que hi ha aquella casa allà enmig. I quan vaig arribar a la casa hi havia un gran mur que l'envoltava i que no em deixava veure l'altra banda, no? Ja no es diu Can Garrubí, es diu Casa Mariposa. I sobretot la pregunta que jo em feia és de què s'està protegint, és a dir, casa meva s'està protegint de mi, casa meva s'està protegint dels illencs, casa meva que s'està protegint de les ovelles, o sigui, de què t'estàs protegint, no? I després vaig veure que era una espècie d'Airbnb, de retir, de ioga, no sé què, tot estava escrit en anglès, i me'n record que hi havia una puntuació d'una tal Magdalena, que no sé si vaig ser jo.
2: Confessa-ho.
1: No me'n record, però que li havia posat una puntuació molt baixa a Google, i llavors contestava en anglès, deia, sisplau, teniu en compte que aquesta persona no hi ha estat mai en aquesta casa. I això em va fer bastant de mal, la veritat.
0: Déu-n'hi-do, estaríem molta més estona parlant i abordant des de diferents perspectives, en aquest cas a través del món de la cultura, de la literatura, de l'assaig i del cinema, de l'audiovisual, tota aquesta temàtica, la crisi de l'habitatge, aquesta crisi que ens travessa a tots i és intergeneracional. Gràcies, Lucía Ramis, que acaba de publicar Un metre quadrat, Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Ravaleja, que trobareu a HBO Max i la tardor a la plataforma 3Cat. El Pol, atenció, serà diumenge a la 1 del migdia amb Paula Molés a un restaurant caníbal a Berlín per parlar més a fons de la història de Can Lluís. Una abraçada als dos i moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, una ferrada.
2: Gràcies.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.

0: Anna Surinyac, benvinguda de nou al programa. Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta.
0: L'Anna és fotoperiodista, editora gràfica de la revista 5W i col·laboradora habitual dels Solidaris. Des de la crisi econòmica del 2008, les fotografies de desnonaments han acompanyat gran part dels titulars relacionats amb la crisi de l'habitatge. Aquell any va ser el de l'esclat d'un problema social que persisteix fins avui, però que el 2020, a causa de la pandèmia, tornava a posar en evidència la precarietat en la que viuen moltes famílies. Va ser aquell any, Anna, que el convidat que ens portes avui comença a retratar aquesta problemàtica. Qui t'acompanya?
1: Doncs m'acompanya el Joan Mateu Parra. Ell va començar la seva formació al diari Ara i al Periódico, però jo el conec d'una mica abans perquè el vaig tenir d'alumne a la Universitat Autònoma de Barcelona i, de fet, li vaig tutoritzar un dels projectes que encara ara poso d'exemple, no?, dels estudiants que pensen en projectes, que era sobre la família del Jordi Cuixart, quan encara estava a la presó, no? El Joan buscava un projecte i ell feia de cambrer a un bar on la família del Cuixart hi anava, no? I llavors m'explicava aquesta història i dic, com que no tens història? Això és una gran història, no? Segueix aquest buit que ha deixat el Cuixart a la seva família, no? I va fer un reportatge, doncs, que parlava d'això, no? De com la família estava vivint, pues, l'absència del Jordi. I, bueno, res, això no ho sap el Joan segurament, però encara ara els alumnes els explico, no?, que es poden fer grans coses sent estudiant, no? Ara és col·laborador habitual de l'agència AP, de Associated Press, i col·labora. Segur que molts oients han vist imatges del Joan Mateu a premsa diària perquè col·labora amb molts mitjans de comunicació.
0: I la vinculació amb el tema que abordem al programa, quina és?
1: Doncs ell va començar a retratar desnonaments l'any 2020, com deies, quan se n'adona que, doncs, després de la pandèmia, doncs, es va disparar la problemàtica. I és un projecte, no, ara en parlàvem abans de començar, doncs, que li agradaria continuar, no? Llavors, és estrany perquè jo no n'era conscient dels pocs fotògrafs i fotògrafes que, també m'incloc, jo no l'he treballat molt poc, hem treballat aquest tema en profunditat a Catalunya, tot i que és un dels grans problemes que ens atreveixen, i, bueno, just l'impulsava, no? Has de seguir fent aquest projecte perquè és superimportant que això quedi ben retratat.
0: Joan, benvingut, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Abans d'arrencar amb la teva feina en profunditat, m'agradaria que em diguessis de què coneixes a Llucia Ramis, que hem tingut a l'inici del programa parlant del seu llibre, Un metre quadrat, juntament amb Pol Rodríguez, que és el coautor de Rabaleja.
2: Jo la Llucia la conec de col·laborar amb La Vanguardia, jo soc col·laborador de La Vanguardia també, mos coneixem d'això de fer temes junts, i tots som mallorquins.
0: Però hi ha un altre vincle, no?
2: Sí, hi ha un altre vincle. Jo ara visc a un pis on ell hi va viure i que també surt el llibre d'Un metre quadrat.
0: La Llucia aborda tota aquesta problemàtica de la crisi de l'habitatge, parla molt dels desnonaments. Tu vas començar a retratar-los efectivament l'any 2020, durant la pandèmia i postpandèmia. Diries que són molt diferents dels desnonaments d'avui dia?
2: Jo crec que no, però tinc la sensació que n'hi havia més sovint a nivell tan forts. Jo crec que ara són més invisibles, no sé les dades exactes, però sí que quan la pandèmia va començar a remetre una mica, se va activar tot el procés judicial un altre cop, i clar, això després de l'agost de 2020, tot el que s'havia anat acumulant s'havia d'executar. I això va donar una època on desnonaments que duen molt de temps esperant s'executaven sí o sí per aquest temps que havien estat esperant tant la gent que impulsa aquest desnonament i reclama, pues, s'havia d'executar sí o sí, i hi havia una època que pràcticament setmanalment hi havia execució de desnonaments en presència policial, que són aquests més impactants. I jo crec que ara són més invisibles, són les pujades de lloguer, quan se passen pel forro les lleis d'habitatge i tot això, i són desnonaments invisibles. No necessàriament ha de venir 10 letxeres dels Mossos d'Esquadra per executar un desnonament, pot ser un desnonament invisible també.
0: Per tant, a la premsa també hi ha menys espai, no?, per explicar i per publicar aquest tipus d'imatges, no?
2: Sí, a més és un tema que està tan normalitzat a l'estat espanyol i a Catalunya, que és tan normal veure com, bueno, una família més al carrer, pues és normal. No té espai mediàtic, a no ser que hi hagi greus enfrontaments o això.
1: Passa una mica, no? Totes tenim imatges de desnonaments al cap, no? De la policia rebentant la porta, la gent esperant dins. Són imatges que tenim a la memòria col·lectiva, que les hem normalitzat, i això és un problema. però com comenta el Joan, hi ha moltíssims més desnonaments invisibles, no? I el repte per un fotògraf és com fotografio, com deixo constància d'aquests desnonaments que són molt més subtils, que tenen molt a veure amb l'especulació immobiliària, amb els fons voltors, no? amb totes aquestes coses, però que no hi ha un mosso rebentant una porta, i per tant sense aquestes imatges tan espectaculars és molt més difícil ficar-les a premsa diària, no? Llavors aquest és un dels grans reptes que hi ha ara, no? De com deixar constància gràfica de tots aquests desnonaments que ningú veu.
3: L'any 2020, com bé deies, Joan, hi ha aquest esclat. Tu on vas escollir d'anar, no? És a dir, els barris més amb més execucions de desnonament, com fas la tria, com et poses a treballar, perquè hem d'explicar també la perspectiva des d'on des d'on fotografies tu, no?
2: Bueno, hi ha un cert treball de producció prèvia a cada desnonament, que és bàsicament, jo vaig començar en xarxes socials, bàsicament seguint Instagram, Twitter i Telegram els indicats d'habitatge de cada lloc, i mirava, pues, hi ha un Telegram que es diu Desnonaments Barcelona, o Desnonaments BCN, i allà cada dia publiquen els desnonaments que hi ha el dia següent. I jo, pues, mirava i moltes vegades me guiava de primer llançament, segon llançament, tercer llançament, i jo deia, hòstia, aquí hi ha un cinquè llançament, aquesta família està a punt de quedar-se al carrer, intentava contactar amb el sindicat a través de xarxes, explicava el que estava fent, un reportatge sobre desnonaments, si pogués venir un dia o la nit per parlar amb la família, m'expliquen una mica la seva història i quedar-me a la nit una mica, i si no dormir, doncs el matí seria molt el matí per estar amb ells durant el que representa el dia que et fan fora de casa. I arrel d'això, doncs, estableixes una relació de confiança amb diferents persones de sindicat que t'agafen confiança perquè saben que ets un professional, que no ets un policia infiltrat, que també ja últimament estan sortint molts casos, i ja te van dient, mira, tenim un cas difícil, de fet és una família tal, segur que volen parlar amb tu i tal, i a poc vas establint una relació de confiança amb els sindicats per poder fer això.
3: El que dèiem de la perspectiva, Anna. Les fotografies del Joan aporten un valor afegit, que és el de viure-ho des de dins.
1: Clar, el fet, vull dir, si tu vas a un desnonament només acompanyant a la policia, no? La perspectiva i la manera que tens de mirar el desnonament és sempre des de la perspectiva de la persona que està arribant a la casa per desnonar, que encara que segueixin un ordre judicial i que... No? Però llavors el fet de, no, el que comentava el Joan és, tu contactes amb la família, estàs la nit abans amb la família, llavors tens, de fet, una de les millors imatges que té el Joan, o la que podria obrir perfectament, no és de les furgones dels Mossos d'Esquadra arribant a desnonar la família, sinó de l'espiei de la porta de la casa des de dins, mirant qui està arribant, que són, pues, doncs, tots els Mossos preparats per desallotjar, no? Llavors aquest canvi de perspectiva ja et fa mirar el desnonament des d'una altra perspectiva. Però no només això, sinó que a les imatges del Joan hi ha històries, no? Ell sap les històries de les persones, ha estat amb elles, ha pogut viure el que significa ser desnonat, els últims moments, no? Com recullen la casa, vull dir, tot això és imprescindible perquè una persona que ha tingut la sort de no patir mai un desnonament entengui el patiment que significa això, no?
3: Hi ha una foto, per exemple, d'un home agenollat amb les mans en l'aire davant de la porta dins de casa seva quan entra la policia, després que la policia, doncs, forcés la porta per poder entrar, que impacta, no? També imatges, no? d'aquestes dones, hi ha un parell de dones, diria, amb les mans, no? Tapant-se el rostre, absolutament desencaixades per aquesta incertesa, no? Que se'ls presentava en el futur.
2: Clar, jo crec que aquest escenari és l'últim. O sigui, les hores prèvies en això, si passarà, si no passarà, si arribarà la policia, si al final no hi haurà efectius, és tot tant una incertesa.
1: No, hi ha una foto dins la teva sèrie que vas publicar a AP, que d'una dona que es diu Gana,
2: això,
1: que té 48 anys i que, no, deies que era treballadora d'un hotel, que per la pandèmia li redueixen la jornada i llavors no pot afrontar el lloguer, l'amenacen per desallotjar-la. A mi aquesta imatge és ella desenfocada enfocada, enfocant el reflex, no, cap, dins el pis. Jo crec que és una de les imatges que potser, bueno, em dona la sensació que més has buscat i que millor parlen del desnonament, no? I que surten una mica d'aquest estereotip de la policia rebentant la porta.
2: Bueno, aquí també li van rebentar la porta, però sí, sí. Aquest va ser, va ser molt dur, perquè era un cas de la pandèmia, també va passar. Aquest país, com les Illes Balears, que es deia un banc, tenim una economia basada pràcticament només en el sector serveis, feines ultra precàries, i clar, arriba la pandèmia i
3: tot es desmunta
2: i hi ha gent que deixa de rebre ingressos, no saben quant en tornaran a rebre, gent que no té capacitat d'estalvi, evidentment, i aquest cas era un de llibre, o sigui, això era un cas d'aquests de llibre, i la policia va acabar entrant. Quan va entrar va ser un drama, perquè la senyora ja no veia alternativa, la policia se va tirar sobre d'ella perquè un altre activista del sindicat intentant posar pau. Jo, per sort, estava dins i vaig poder documentar tot el que estava passant, perquè si no, no sé el que hagués pogut passar, saps?
1: També el fet de que hi hagi fotògrafs als desnonaments ajuda a precisament el que estàs explicant, no? Hem vist fa poc, sí, les imatges de la policia empenyent a una mestra a València.
2: Sí. Exacte.
1: Ajuda una mica a documentar també vulneracions que van més enllà del desnonament o del tracte policial, no?
2: Sí, de fet, quan hi ha un desnonament, el primer que se fa, si hi ha activistes a la porta, és rodejar la porta de furgones, perquè hi hagi visió cega. Això va ser una de les coses que van fer que jo pensés que ja on havia d'estar era dins. I, bueno, el primer que fan quan entren és fer-me fora a mi. I en aquest jo me vaig negar. Vaig dir, no, m'és igual la multa, jo me quedaré dins. Però no m'ha arribat mai cap multa d'això. Perquè, evidentment, no s'aguantaria per enlloc una multa així, el dret a la informació. Mentre jo no obstaculitzi el treball policial, no me poden posar cap multa. Però és això, en plan, quan els desnonaments que vaig cobrir fora, el primer que fan és fer fora la premsa. També hi havia desnonaments on jo, en aquesta línia policial, pues, me quedava entremig una mica i deia, això tampoc acaba de funcionar perquè tampoc he de posar el cos, perquè he de poder documentar el que passa, i és quan vaig començar a fer les coses des de dins. I una vegada m'ha passat que vaig entrar en un desnonament on, quan va arribar la policia va arribar amb un grup de periodistes d'un mitjà de tirada nacional de Madrid. I jo vaig dir, lleis? No, és que estan acompanyant la comitiva judicial, però són periodistes com jo. Jo també vull veure què passa quan entrin. Simplement vull fer exactament el mateix que ells. No, però ells venen acompanyant la comitiva perquè estan fent un reportatge de com és una comitiva judicial. I jo, mira, també és una bona perspectiva, però si ells estan aquí, jo també vull estar-hi. No. Tu fora, i identificat també. Jo no sóc un activista, jo simplement volia, pues, aquesta escena de quan arriba la comitiva i comença a notificar la persona, volia aquesta escena, simplement, i no l'he aconseguida mai, perquè la comitiva judicial és algo molt hermètic.
1: Bueno, en el moment que no és transparent, no?, l'operatiu, és quan més ganes tenim els fotoperiodistes.
3: Doncs gràcies, Anna Sorinyac i Joan Mateu, per haver passat avui pel programa. Gràcies, Joan, per aquesta feina de visibilització d'una realitat tan dura com els desnonaments. Una abraçada.
2: Gràcies.
4: Solidaris. Mercè Folch.
3: Amb l'espai de la fotoperiodista Anna Sorinyac acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Ja són 72 les persones que han mort en la crisi de Ceuta. És, de fet, la darrera xifra oficial que ha donat el govern espanyol, però en seran moltes més, perquè fonts policials ja parlen de més d'un centenar. També hi ha molts desapareguts a aquesta hora i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Ens ho explica des d'allà l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Ceuta, la Cèlia Sarnades.
2: Els que hem trobat van venir sols de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar... I un vol enviar aquest consell.
3: Hola, venga, una marmecas, no. Vamos a España, sí, ¿vale?
2: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
1: Més notícies amb l'Anna Hernández.
4: A Catalunya, 7 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris dels bombers treballen en l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Segons els bombers, la capacitat de treball terrestre és molt limitada per l'altura on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Recordem que avui a Catalunya, tot i l'incendi de Sanet, es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra del Montsant i Prat. En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada.
1: I fa pocs minuts, els bombers han anunciat que treballaven també en un petit incendi en una zona de vegetació forestal espessa, al Cap Ras, a Llançà, a l'Alt Empordà. L'incendi, que no ha cremat més d'una hectàrea, ja està perimetrat i estabilitzat, de moment, però hi continuen treballant 9 dotacions i un helicòpter bombarder.
4: Estem en ple cap de setmana d'operació sortida de vacances d'estiu i a l'aeroport del Prat des de divendres s'han programat 3.300 vols, gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. De fet, només aquest diumenge hi ha programats més de 1.100 vols. Tot plegat a les portes que aquesta setmana comenci una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada de serveis a terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada començarà dimarts 4 d'agost i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu.
1: A Gaza augmenta el balanç de víctimes pels atacs d'avui d'Israel i s'eleva a 15 morts. És el segon dia de bombardejos després que Hamas va acceptar desarmar-se si els israelians es retiraven de la franja. El govern de Netanyahu no ha reaccionat oficialment a la decisió dels palestins anunciada divendres per Donald Trump, però, segons la premsa del país, es considera inacceptables alguns dels punts i reclamen la destrucció total de les armes de Hamas o bé reservar-se el dret d'atacar zones controlades per una futura coalició internacional. Israel, mentrestant, continua els atacs.
5: Estàvem de festa, de celebració, quan de sobte vam sentir el bombardeig. Aquest és l'edifici que tenien com a objectiu. Hi hem trobat nadons, parts de cossos, i Trump diu que hi ha un alto el foc. Quin alto el foc? Aquí maten gent cada dia.
1: I avui tenim doble cita musical a la localitat maresmenca de Santa Susanna. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida. D'entrada, aquests que sentim, Ginestà, els germans Serra Solses, que s'han consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual, amb una proposta fresca i amb una sensibilitat única. Quan acabi l'actuació de Ginestà, serà el torn, ara sí, dels Amics de les Arts. Si us plau, i que algú m'expliqui què... Un grup que celebra el seu 20è aniversari convertits en referents indiscutibles del pop català. A Santa Susanna, de fet, hi repassaran els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i demostrant per què continuen sent una de les bandes més estimades i essencials de l'escena catalana. Els concerts s'emmarquen en el festival Mar d'Estiu, una proposta cultural que fusiona el talent musical de primer nivell amb l'entorn privilegiat del Torrentó de Can Gelat. Ara als esports. Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça ha anunciat que suspèn el partit d'entrenament de demà a Anglaterra contra el Preston North End. El conjunt anglès va disputar-hi un amistós, es van lesionar alguns jugadors i no té prou futbolistes. Avui la concentració dels protagonistes ha estat Álvaro Cortés. Anem cap a Anglaterra amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri.
7: Álvaro Cortés és a les portes d'una de les temporades més importants de la seva carrera esportiva. Amb 21 anys, tanca l'etapa al filial i es convertirà a tots els efectes en futbolistes del primer equip.
8: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
7: Ara mateix, l'escenari amb què es treballa el conjunt blaugrana és aquest. Álvaro Cortés passa a ser un dels membres de la primera plantilla del Barça. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barton on Trent.
6: Gràcies, Salmo. Més coses. Tenim en marxa la segona etapa del Tour de França femení entre Aigle i Ginebra, a Suïssa. Una etapa al qual li queden 48 quilòmetres i tenim un grup de 3 escapades a uns 40 segons del gran grup on s'hi troba, per exemple, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. I la catalana Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres han acabat quarts a la final de duet tècnic mix de l'Europeu de Natació Artística de París.
0: Fins aquí les notícies.
9: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
11: Amb so de coble, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
12: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
11: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
12: Cobla amb so de dona, Filomena.
11: Memorial Ricard Vilarassau.
12: Revolucionem el so de la cobla.
11: Tota la informació a amsodecobla.cat.
13: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida, perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
14: Especial eclipsi solar total a Catalunya, a TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres 12 d'agost.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
17: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
19: Una vegada hi havia un humil pastor que va anar al mercat per comprar un llop, una cabra i una col. A l'hora de tornar a casa, aquest pastor tenia una barca amb què travessaria el riu amb els animals i la col. Però hi havia un problema. Per a cada compra, el pastor hauria de fer un viatge, ja que en aquesta barca només hi cabien ell i la col, ell i la cabra o ell i el llop. A més, el pastor s'enfrontava al repte següent. Si deixava el llop sol amb la cabra, el llop se la menjaria. I si deixava la cabra sola amb la col, seria la cabra qui es menjaria la col. Per tal de conservar intactes cada una de les seves adquisicions, el pastor tingué una idea. Primer creuaria el riu amb la cabra, ja que qualsevol altra acció suposaria que el llop es mengés la cabra o que la cabra es mengés la col. Després, el pastor tornaria sol a l'altra riba del riu, tenint ara l'opció de triar per al següent viatge el llop o la col. Si s'endugués el llop, hauria de tornar a buscar la col, amb el risc que, mentrestant, el llop es mengés la cabra. Però si s'emportava la col, hauria de tornar a buscar el llop, arriscant-se que la cabra es mengés la col. Per solucionar-ho, el pastor decidí agafar primer el llop i tornar amb la cabra, per després agafar la col i, finalment, tornar a buscar la cabra. D'aquesta manera, hauria de fer 4 viatges d'anada i 3 de tornada, per tant, 7 viatges en total.

El clàssic problema del llop, la cabra i la col és un trencaclosques de lògica que data del segle IX després de Crist. La clau per poder-lo resoldre és adonar-nos que, per satisfer tots els condicionants, el pastor pot traslladar les compres d'una riba a l'altra del riu en totes dues direccions per obtenir així les combinacions òptimes per mantenir tant la cabra com la col intactes. Un problema que, tot i ser força senzill, requereix un pensament creatiu i que avui dia algoritmes d'intel·ligència artificial com el ChatGPT encara no han sigut capaços de resoldre.

però més enllà de la lògica matemàtica que necessitem per resoldre el problema del llop, la cabra i la col, aquest també és un problema de combinatòria, ja que en repte esbrinar quin seguit de combinacions hem de fer del conjunt format pel pastor, el llop, la cabra i la col. I és que la combinatòria és una especialització de les matemàtiques que se centra a estudiar i comptar el nombre de situacions que es poden produir a l'hora d'ordenar i escollir els elements d'un conjunt finit. Segons com combinem aquestes accions, parlarem de permutacions, variacions i combinacions a les quals podem afegir el factor de la repetició.

0: Eloi Foguet, benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Hola, què tal?
0: Hola, què tal? T'estem presentant amb un dels projectes més peculiars que has fet, encara que per la música que sentim no ho sembli, que és el concurs de Leipzig, el qual porta per subtítol un concert on el públic es posa a la pell del jurat. De què va tot això, Eloi?
1: És rememorar el concurs per la plaça de Cantor.
0: Sí.
1: A Leipzig. El Cantor és el coordinador dels internats i també de la programació de diverses esglésies que hi ha a Leipzig. És un concurs que es va realitzar durant l'any 1723, quan va morir l'anterior cantor, que era Kuhnau, i aleshores va quedar la plaça vacant. El primer candidat a ocupar aquesta plaça va ser, per la gent de Kuhnau, doncs va ser intentar que Telemann, que era el compositor de moda del moment i havia estat alumne de Leipzig, d'ocupar aquest espai.
0: Sí.
1: Sembla que Telemann, doncs, va aconseguir una oferta per millorar el seu lloc de treball aleshores, i llavors al final va haver de renunciar a aquest oferiment. El segon va ser Graubner, sí, que el que va voler és alternar dues places, allò de funcionariat musical en el moment, i la gent de Leipzig li va dir que no, i finalment li van proposar a un compositor que es deia Johann Sebastian Bach,
0: que no coneixia ningú, no?
1: Que no coneixia ningú, que no venia de del món musical de Leipzig, però que ja era bastant conegut i coneixia molt bé a Graubner i coneixia molt bé a Telemann. I el que diuen la llegenda i tot això és que en la carta d'acceptació de Bach com a nou cantor de Leipzig li van posar que, com que no hem pogut tenir els dos millors, ens haurem de conformar amb vostè.
0: Només amb Johann Sebastian Bach.
1: S'haurem de conformar amb Bach.
0: Però el públic en aquests concerts qui tria? Aquest veredicte del jurat, què acaba triant?
1: Nosaltres el que proposem és fer tres blocs musicals en què la gent no sap què anirà a escoltar.
0: És un concert a cegues, no?
1: És un concert a cegues. Vale. No sap el nom de les obres, però no hi ha números de catàleg, evidentment. Només el títol, sonata en fa major, per exemple.
0: Sí.
1: I la gent les escolta a cegues. I al final del concert serà el públic qui decidirà qui és el guanyador d'aquest concurs a cegues i qui es mereix la plaça del nou cantor de Leipzig, adaptat, evidentment, al segle XXI.
0: I qui guanya, qui guanya?
1: Normalment guanya Graubner.
0: Perquè vosaltres ho provoqueu també una mica.
1: Una mica, perquè, i no explicarem ara, perquè la gent també volem que vingui al concert.
0: Exactament, allò de, sí, sí, sí.
1: I generem encara l'intringulis, no? Però sí que hi ha peces que són més cridaneres, més virtuoses, tot això, que a vegades són més llamineres pel públic en general,
0: sí,
1: i peces que són una mica més rebuscades, tot això, que potser no criden tant l'atenció, però estan molt ben construïdes. I llavors la gent és molt... tira molt fàcil.

Com a flautista de bec, sempre t'ha agradat involucrar-te en tots aquells projectes que trenquin una mica els esquemes habituals de la música clàssica, i un dels més notoris és el quartet de flautes de bec Windu, del qual en vas formar part durant molts anys juntament amb el Marcel Leal i l'Eva Jornet.

0: A veure, Eloi, quina és la filosofia del Windu Quartet? Perquè estem sentint com un mix bastant peculiar, oi?
1: Era apropar el so de les flautes de bec i posar-lo en un context del segle XXI, en què actualment doncs, les demostracions artístiques combinen diferents arts i diferents tècniques, no? I aquí hi ha doncs, instruments acústics, però també hi ha una gravació amb instruments electrònics, hi ha una generació d'efectes, i a part d'això nosaltres ens presentàvem amb un vestuari, amb una il·luminació, amb una escenografia, amb un director artístic.
0: Coreografies, també.
1: Coreografia, també. Per tant, una combinatòria d'arts. En realitat, allò com qualsevol conjunt de música pop i música rock hi ha a l'actualitat. O sigui, tampoc era una innovació tan gran si no fos que el tipus de repertori que utilitzem està molt enfocat al món de la música clàssica, la música antiga.
0: Però, a més, incorporeu aquest element escènic que comentaves i també el repertori va des del Renaixement fins a la música de nova creació, oi que sí?
1: Sí, fins i tot havíem demanat a compositors que ens fessin obres per als nostres espectacles.

0: Estem sentint un fragment del vostre espectacle Win, que va guanyar 3 premis GEMA de l'Associació de Grups Espanyols de Música Antiga, que concretament són Premi a Millor Espectacle d'Innovació, Premi del Públic a Millor Grup de Música Antiga i Premi a Millor Grup Jove. Quins elements diferencials creus que té el quartet Windu en respecte a altres formacions, sobretot a l'estat espanyol, i també concretament amb aquest espectacle?
1: A veure, com a quartet de flautes de Vic, som l'únic quartet de flautes de Vic professional que existeix, Windu ho és. A part d'això, aquesta combinatòria d'estils de música electrònica...
0: Ho
1: estem veient, que la tralla aquesta, que allò de... Mentre estem tocant variacions sobre un tema espanyol, un obstinat del renaixement espanyol, a més recordo que vaig vestit o anàvem vestits en aquesta secció amb sabates de taló.
0: Sí, vestits de dona, amb un camisó. Sí.
1: Amb camisó,
0: fotos,
1: tot això.
0: Sí, ja hi ha testimonis.
1: Sí, això allò, es parla, es diu. Mm-hmm. Es diu que anàvem vestits d'aquesta manera. I bàsicament és aconseguir cridar l'atenció d'un públic que normalment, per escoltar aquest tipus de repertori, vestits de negre amb una solemnitat que es presta normalment al repertori històric, doncs no vindria. I aleshores nosaltres intentem apropar-lo a Windu, sempre ha intentat apropar aquest tipus de públic.

0: Estem sentint el vostre primer projecte Under Construction, que us va mereixer aquest reconeixement dels tres Premis GEMA, i en aquest espectacle feu servir més de 70 flautes diferents.
1: Sí.
0: Per què, Eloi?
1: Idees boges d'un director artístic. Al començament de l'espectacle doncs, estaven totes en filera, però després anaven movent aquestes flautes, i era com un bosc de tubs sonors. Aquesta era una mica la idea, i també l'espectacle que es deia Under Construction és que s'anava creant la flauta i s'anava creant l'espectacle al mateix moment que s'anava desenvolupant, no? I aleshores navegar entre o caminar i tocar entre un bosc de flautes ens va semblar doncs, que encara no tenien vida pròpia, simplement eren tubs, doncs va semblar una idea poètica i també visualment doncs, també funcionava molt bé.
0: A nivell popular tenim molt la idea d'aquesta flauta de plàstic que estudiem tots al col·le,
1: sí.
0: I per això avui ens has portat diferents tipus de flautes, perquè realment la flauta de bec és un instrument molt ric, que té moltes possibilitats. Llavors, et vindria de gust fer-nos una petita demostració de quin és el rang, tant sonor com, no sé, tímbric, en quines possibilitats t'ofereix de repertori, també cada una de les que tu creguis, no sé, per exemple, 5 flautes diferents,
1: sí,
0: que tu creguis que poden ser representatives.
1: Hi ha com dues famílies de les flautes de bec. Les creades durant el segle 14, 15, 16, diguem-ho així, que són flautes d'una estructura cilíndrica,
0: sí.
1: Allò del mateix diàmetre quan comença que quan acaba, més o menys. Són una mica còniques a vegades, però la idea és aquesta, no? És un tub, bàsicament amb uns forats.
0: Sí.
1: A mesura que van passant els segles, i sobretot a partir del segle XVIII, i el segle XIX, i les flautes que es construeixen a l'actualitat, són instruments cònics. I això dona unes característiques a l'instrument, i en guanyes unes i en perds unes altres, no? Les flautes cilíndriques, doncs, no sé, n'agafo una, eh?
0: Sí.
1: Van bé per tocar-se en conjunt, allò de... Estan construïdes, igual que, que els tubs d'un orgue, no? Que també són cilíndrics. Doncs estan construïts per poder-se sonar alhora. Llavors és un tipus d'instrument, perquè la música està concebuda d'aquesta manera, que està tocat per famílies d'instruments. Les famílies de les flautes de bec, com les famílies de les violes, dels sacabutxos, etc., perquè és el repertori del Renaixement, és el bàsic. Doncs, no sé, toco, per exemple, una flauta tenor, que és una flauta bastant gran, allò de... perquè se'n faci una idea, la gent doncs, fa uns tres pams. Fa uns tres pams. Una mica, és el doble de gran de la que puguin tenir a casa, perquè l'han tocat a l'escola, no? Perquè algú doncs, de la família doncs, el va tocar a l'escola. I això. I té una forma, això, cilíndrica, tal com el mateix forat que hi ha al començament, doncs, el mateix diàmetre que hi ha a l'inici és el del final.

0: refregireu, tot això, té aquest sol, això, com un punt càlid, diguem-ho així, no? Llavors, de la, allò de, si avancem doncs un segle, allò, ja al segle XVIII, tot això, els instruments són més àgils, la música del barroc està feta doncs, per lluir-se, la preponderància del solista, allò guanya la melodia acompanyada i per tant el solista doncs, pren relleu i també el trencament de les famílies d'instruments, no? Llavors la flauta esdevé un instrument solista, per tant necessita ser un instrument àgil, ràpid, un instrument doncs, que ajudi al virtuosisme, no? I per tant allò d'aconsegueixes instruments com aquest, ja ara en tocaré una flauta contralt, que és una miqueta més petita que la que acabeu de sentir, que no tindrà aquest so tan càlid i tan rodó, però serà un punt més brillant, no? Allò, a veure... Té un punt més de... aquest punt de rapidesa. Les flautes de bec com a família d'instruments, doncs hi ha flautes que fan no, la meitat d'un pam, són molt petites, i després això les va ampliant perquè són tubs sonors. La flauta més gran del món actualment deu fer una llargada d'uns 4 metres. El que està enroscada, allò sí, per facilitar el transport i l'integració.
1: 4 metres, si no podries tocar-la si no estigués enroscada.
0: No, allò fa com una S, diguem-ho així, fa com una forma de S, llavors doncs, tu bufes per una punta de la S i l'instrument va donant voltes a la semblança de les trompes, dels trombons, tot això, però fetes de fusta. De fet, de fusta, o de, ara s'ha introduït la com a material d'elaboració, doncs, les impressores de 3D, no? Uh-huh. I llavors, a l'actualitat, hi ha models com un que us he portat per il·lustrar això, un instrument que tot just fa 6 mesos que és al mercat, que s'ha fet amb una impressora 3D, que el que aconsegueix és fer aquesta estructura en forma de S interna i fa que un instrument que té el mateix tamany de l'anterior soni bastant més greu, no? I està això, amb una impressora de 3D, i té aquest so més o menys.

0: hi ha com una broma i tal i qual, allò de hi ha instruments electrònics que utilitzen la digitació de la flauta de bec, perquè saben que molts nanos doncs, han après a tocar la flauta de bec a l'escola, llavors un primer instrument iniciàtic en el món de la música electrònica, doncs poden ser instruments electrònics que utilitzin la digitació de la flauta de bec. I us he portat una espècie d'armatoste, és de la casa Carrion, i és un dispositiu electrònic que utilitza la flauta de bec i fa certa gràcia. Coses així. I pots fer cosetes d'aquestes i és divertit. A més, pots connectar per Bluetooth i per...
1: Carai.
0: I és divertit.
1: I una última flauta que ens vulguis ensenyar?
0: Una, allò de... Com que hem parlat de famílies, potser... Sí. Això, el que acaba sent el món de la flauta és si tu vols una especialització més concreta pel tipus de repertori, sí. Per tant, busques una afinació concreta,
1: sí.
0: Busques un tipus de sonoritat que s'adequa més a un tipus de repertori. Abans hem sentit en el concurs de Leipzig doncs, que les flautes sonaven diferent a les flautes que després utilitzàvem amb Windu en els seus espectacles, no? Però després hi ha flautes de nova creació que s'han fet ara que intenten agafar una mica de cada. Mm. Allò característiques de les flautes del Renaixement, amb característiques dels flautes del barroc i adaptat a la música del segle XX. I aleshores, doncs, us he posat una flauta baixa, perquè és la més greu que...
1: És tan gran que la tens al terra.
0: Sí, sí, sí. No és un instrument excessivament greu. En realitat, té el mateix registre que una viola del quartet de corda, eh?
1: Uh-huh.
0: Per tant, no és un instrument excessivament greu. I jo, per tocar notes tan greus com la viola, necessito un instrument que fa un metre i mig. Per tant, el seu doble, la contrabaixa, en realitat no arriba a les notes més agudes del cello. O sigui que amb flautes de bec, les flautes de bec són instruments, en general, molt aparatosos per aconseguir greus. Són instruments molt aguts.

0: Estem sentint aquest famós principi del Carmina Burana de Karl Orff, perquè aquest compositor alemany també és l'instigador, juntament amb Gunhild Kidman, de l'Orff Schulwerk, que és el que coneixem com el mètode Orff per l'educació musical. Uh-huh. I de fet ho comento perquè tu ets un autèntic expert d'aquest mètode. De fet, ets professor d'una de les institucions amb més prestigi que es dedica a impartir aquest mètode, a ensenyar-lo per alumnes de tot el món, que és el Curs Internacional d'Orff de San Francisco. Com explicaries als nostres oients en què consisteix el mètode Orff?
1: A veure, és una combinatòria de diferents tècniques, de diferents formes d'expressió. Uh-huh. El parlar, el cantar, tocar per tant també tocar un instrument, i el moure's, el moviment, no? Com un concepte englobat i conjunt d'aquestes tres formes d'aprenentatge, no? I a més no es fa individualment, allò que se'n diu la classe del 1 a 1, sinó que es fa en grup, es fa en col·lectiu. Llavors l'aprenentatge sempre es fa en grup, i sempre a partir de coses que l'alumne ja té automatitzades o que habitualment realitza no en la classe de música, sinó que realitza habitualment en el seu dia a dia. També és una aproximació amb una part d'ètica i de valors, de col·lectivitat, de respecte, uh-huh, d'escolta envers l'altre, que també això també, doncs, també és molt important en el món de l'Orff Schulwerk. I musicalment parlant, o allò de pedagògicament parlant, és a partir de la introducció de petites cèl·lules musicals molt senzilles, que es poden anar complicant fins a nivells insospitats.

0: Algunes de les característiques que podem apreciar en la música creada a partir d'aquest sistema ORF, de l'ORF Schulwerk, és que es basa, i de fet ja ho has comentat, en uns blocs rítmics molt senzills que s'anomenen Rhythmic Building Bricks i que s'inspiren en el tipus de figures rítmiques que podem trobar en les cançons infantils. I després aquests patrons poden ser en mètrica binària, o en mètrica ternària. A més, des del punt de vista melòdic, es prioritzen també les escales pentatòniques per evitar que es produeixin dissonàncies quan es toquen ben sembla. I també s'utilitzen el que s'anomenen els instruments ORF. Ens podries ensenyar, si ara estiguessis, per exemple, en una d'aquestes sessions que fas a San Francisco, ens podries ensenyar com construiries una cançó des de zero amb tots aquests elements del mètode ORF?
1: Sí. Normalment començo, per exemple, amb un embarbussament. Els demano als alumnes que busquin un embarbussament.
0: Per començar fort, eh?
1: Sí, no, perquè és aquella típica frase que tothom s'ha après, no?
0: Sí.
1: Allò de 16 jutges d'un jutjat, sí, mengen fetge d'un penjat.
0: Això els hi fas als americans?
1: Ai, en aquesta no, perquè els demano que ells busquin el seu, evidentment.
0: Vale.
1: Tot això. Però, per exemple, aquí, a ORF Catalunya, els hi demanaria doncs, qualsevol, en realitat, qualsevol.
0: Sí.
1: La majoria d'embarbussaments tenen un ritme implícit. Per exemple, els 16 jutges, no?
0: Sí.
1: Jo, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Per tant, tenim aquest ritme. I és un obstinat, no deixa ser un obstinat en rítmic. I aquí podríem afegir tons un baix. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. I 16 jutges d'un jutjat i mengen fetge d'un penjat. I podria demanar-los, intentem buscar una segona veu. Teniu instruments ORF i tot això. A partir d'aquest baix obstinat, busquem una segona veu, no? Plum, plum, plum, titi, plum, plum, plum, titi, pum, pom, pom, pom, pom, pom, pom, tom, plum, clang, clang. Allò de, es busca una segona veu, tot això. Si afegeixen instruments de percussió indeterminada, per donar una miqueta més de ritme, que camini més, també per establir parts en la interpretació, perquè un obstinat al final pot arribar a cansar si no fas una estructura llarga, i llavors canvies les instrumentacions, però la base és la mateixa.
0: Sí.
1: I llavors, aquí és on entro jo, com a flautista de bec, i dic que la flauta de bec és l'instrument de vent de Cal ORF. Cal ORF, doncs, vol introduir un instrument de vent dins del seu instrumentari perquè no tot soni instrument de percussió. I llavors aquí és quan entra, si hem dit els 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat, aquest mateix ritme es podia fer amb una flauta de bec, amb una sèrie de notes. I llavors es pot cantar i pots anar generant estructura. Pots demanar als alumnes sobretot que composin i és molt xulo.
0: Moltíssimes gràcies, Eloi. Doncs després d'aquesta fantàstica demostració que ens has fet tant de les flautes com de com funciona el mètode ORF, és el moment de que jo t'expliqui que totes aquestes metodologies que estàs utilitzant en el fons es basen en una especialització de les matemàtiques que és la combinatòria.
2: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
0: Avui a la cinta de Mòbius m'acompanya el flautista de bec, pedagog i gestor cultural Eloi Foguet, format amb els flautistes Paul Leinhautz, Walter Van Hauwe, Pedro Mermelsdorf i Pierre Hammond, entre d'altres. És també col·laborador d'ensembles de música antiga, com ara el Jardino Harmonico, i un autèntic expert en el mètode ORF, que just ara ens has exemplificat. De fet, Eloi, ja t'he avançat que avui parlaríem de la combinatòria, que de fet s'encarrega de comptar tots els casos possibles quan ordenem o fem una selecció d'un conjunt d'elements que poden estar repetits o no. I jo personalment hi veig una connexió molt clara amb el mètode ORF, perquè lluny de ser un mètode que es basa en executar o en repetir una seqüència prefixada d'elements, realment tu disposes d'uns principis i d'un conjunt d'elements que els pots combinar com vulguis, fins al punt que, com ja tu has comentat abans, les sessions poden diferir enormement depenent de qui és el formador, de quins alumnes tens, però fins i tot quan tu estàs ensenyant altres persones a implementar el mètode ORF, realment com aquestes persones després el puguin implementar amb altres alumnes, canvia moltíssim. Tu estàs d'acord amb aquesta afirmació?
1: Totalment.
0: Sí, totalment?
1: I tant.
0: A més, una altra cosa que hem vist és que la percussió és un element fonamental, sí, i de fet ja ho hem pogut sentir amb aquestes coreografies en el qual has de fer soroll amb els peus. Per tant, intueixo que també és important, potser no sempre, però en molts casos, anar ben calçat, oi que sí?
1: Sempre.
0: Sempre s'ha d'anar ben calçat.
1: Sempre.
0: I per això avui t'he demanat que l'estudi em portessis un calçat amb cordons.
1: Sí, cert.
0: Què m'has portat?
1: Doncs una sabata.
0: Sí.
1: Unes aquelles model, allò, els que sou una miqueta boomers, sí, sabreu que és com una Converse, unes Bambes Victoria.
0: Sí.
1: Sí.
0: Vale. I com portes els cordons? Ensenya'm aquests cordons, Eloi.
1: Els cordons molt bonics.
0: Sí.
1: Són de color blanc, a joc amb el disseny de la resta de la sabata.

0: Bé, Eloi, primera pregunta. Alguna vegada t'has plantejat de quantes maneres pots introduir els cordons en una bamba, com la que has portat avui?
1: Mai.
0: No.
1: Em sap greu, però bueno, no...
0: Era l'últim que t'esperaves que et preguntaria avui, que sí?
1: No tinc cap expectativa, o sigui, allò de... Ves preguntant i jo intentaré respondre.
0: Vale. Perquè jo m'he pres la llibertat de preparar-te un petit dossier d'algunes possibilitats que tindries de posar els cordons dins de la bamba. O sigui, tens aquí davant teu uns fulls. Podries descriure pels nostres oients què hi ha exactament en aquests fulls?
1: Doncs sí, són... Espera, 4x4, 16.
0: Sí?
1: Són 16 imatges,
0: sí?
1: De 16 models diferents de,
0: sí?
1: Com enllaçar els cordons... sabent que a cada una de les bandes dels cordons hi ha 6 forats.
0: Vale. I quants fulls tens?
1: Doncs, a veure, aquí en tenim un, dos, mare de Déu, un, dos...
0: Són tots diferents, no, els dibuixets que t'he posat?
1: I quatre, sí, tampoc no, sí. No estic fent una auditoria, però aquí hi ha 16 per 4, això... Allò...
0: Són 64 possibilitats.
1: 64, molt bé, un quadrat perfecte.
0: Sí, mira que bé. I això que deies, que estàs preocupat per les matemàtiques.
1: Això va sortir l'altre dia a la tele.
0: Ah, doncs mira.
1: Allò m'ha vingut bé.
0: I ho has absorbit.
1: Ho he absorbit.
0: Així m'agrada.
1: Una esponja.
0: Creus que aquestes són totes les possibilitats que tindries de poder configurar aquests cordons a la bamba, o no?
1: Jo és que m'hagués quedat a la segona, però entenc que no, allò de si hi ha fins a això, si hi ha fins a 12 forats,
0: sí.
1: Allò de 64 em semblen poques.
0: Sí. Ja t'has animat i ja li has tret el cordó a la bamba, quants forats, sí, et queden possibles? Si ara ho haguessis de tornar a introduir el cordó en aquesta bamba, quants forats et tindries?
1: 12, 6 per banda.
0: Exacte. Això vol dir que tu, si ara introduïssis aquest cordó de nou, tindries 12 forats possibles amb el petit detall que el pots introduir cap amunt o cap avall. Per tant, en realitat són 24 possibilitats.
1: Sí.
0: Aleshores, segons el teu criteri, en tens molt, podries triar un d'aquests forats al que vulguis introduir aquest cordó també en la direcció que tu vulguis?
1: Jo sé, això per començar les coses pel principi, així que l'agafaré el primer, el que
0: fantàstic,
1: està més a prop del taló, el que està més a prop de la cama, diguem-ho així.
0: Vale, vale.
1: Sí?
0: Fantàstic.
1: I el posaré cap a...
0: Cap on vulguis.
1: Cap tens, endins,
0: allà
1: de fora
0: només endins. Ja tens 64 models possibles. Pots seleccionar el que vulguis.
1: Ah, haig de seleccionar
0: no,
1: el dels 64.
0: No, ho dic per si necessites inspiració, perquè és una decisió important a la vida a prendre.
1: Jo tinc moltes decisions importants a prendre a la vida, però
0: sí?
1: No precisament en com lligaré els cordons. Així que, si et sembla bé, aniré com improvisant,
0: vale,
1: que també és una característica important dels flautistes avec.
0: Fantàstic. Ja l'has posat en un dels forats, en aquest,
1: sí,
0: que has comentat. Aleshores,
1: sí,
0: ara quantes opcions tindries?
1: Ara en tinc 11.
0: En tens 11, però 11 recordem...
1: 11 per davant i per dalt i per baix.
0: Per dalt i per baix, per tant, en realitat són 22 opcions. Sí que només amb aquesta acció ja hem vist que per al primer forat tenies 24 opcions possibles,
1: sí,
0: pel segon en tenies 22. Ja només amb això ja en surten 528 possibilitats diferents.
1: La Virgen.
0: Aleshores, si nosaltres seguíssim amb aquest procediment, hauríem,
1: sí,
0: d'anar calculant totes les possibilitats, que serien 24 per 22, per 20, per 18... per 16, per 14, per 12, per 10, per 8, per 6, per 4, per 2. En realitat el que estem fent és calcular el doble factorial de totes les permutacions sense repetició parelles possibles que podem trobar en aquesta bamba a l'hora d'introduir els cordons.
1: D'acord.
0: Si m'haguessis de dir un nombre de quin és el resultat d'aquesta multiplicació, d'aquest doble factorial, mm-hmm, que t'acabo de dir, per on creus que va la cosa?
1: Menys que el meu compte corrent.
0: Això vol dir que tens molts diners, si són menys que el teu compte corrent.
1: Ho he dit fatal, ho he dit fatal.
0: Ho he dit al revés, no?
1: Ho he dit al revés. Molt més que el meu compte corrent. No sé, bastants milions.
0: Milions?
1: Sí.
0: Només milions?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vale. Concretament són 2 bilions... per arrodonir,
1: va,
0: però en realitat és 1.961.990.553.600. Aquestes són les possibilitats que tens d'introduir aquest cordó pels 12 forats que tens.
1: Fantàstic.
0: Només t'he donat 64 opcions, però ja veus que són moltes més, i és un resultat que va demostrar l'any 2002 el matemàtic australià Burkhard Polster. Ja veus que tenia molta feina aquest senyor per demostrar això.
1: I molts cordons.
0: I molts cordons també per provar-ho.
1: Sí.
0: Però ens va molt bé aquest exemple per introduir el concepte d'avui, que és la combinatòria, que és de quantes maneres podem, en aquest cas, ordenar amb les permutacions sense repetició un conjunt d'elements. I, de fet, també ho podem fer amb el teu nom.
1: Uh-huh.
0: El teu nom és Eloi, té 4 lletres.
1: Sí.
0: Quantes opcions creus que tindries de reordenar aquestes lletres?
1: Quantes opcions? No sé, tinc 4.
0: De fet, allà t'he posat unes lletretes.
1: Sí, sí, sí, ja ho veig.
0: De joguina.
1: Molt maques. Musculós.
0: Perquè t'inspiris, quantes opcions amb quatre lletres que no repeteixen, quantes opcions creus que tens de reordenar-les?
1: Que és una potència de 4, com o una
0: quasi,
1: cosa
0: quasi.
1: Així. Quasi, quasi.
0: Va per aquí la cosa, no exactament, però és bastant similar amb el que hem fet amb les bambes. De fet, és calcular el quadre factorial,
1: sí,
0: que de fet és en matemàtiques el factorial l'expressem amb un signe d'exclamació, és el 4 sí, amb un signe d'exclamació,
1: sí.
0: I per explicar com funciona, farem ara com aquells anagrames que fa el Mariu Serra.
1: Molt vale? Bé.
0: Imagina que tens una filera de caixes, tens 4 caixes,
1: sí,
0: i has de distribuir les 4 lletres del teu nom, com sí, tu vulguis.
1: D'acord.
0: Quantes opcions tens per la primera lletra?
1: Tinc 4 opcions.
0: Exactament.
1: Sí.
0: Un cop ja has ocupat una de les caixes, la que tu vulguis,
1: sí,
0: quantes caixes et queden? Quantes opcions tens per la segona lletra?
1: Queden 3 lletres i 3 caixes.
0: Exacte. Per tant, si volgués assignar una segona lletra en aquestes 3 caixes, quantes caixes tindries disponibles?
1: 3.
0: Vale. Ja tens 2 caixes ocupades.
1: M'està costant això, Laura, eh?
0: Per la tercera lletra, sí, quantes caixes tens disponibles?
1: Dues caixes i em queden 2 lletres, per tant, 2.
0: 2, i et queda una última o una sola caixa.
1: Sí.
0: Estem fent una mica el mateix que amb les bamba.
1: Sí.
0: És a dir, 4 per 3 per 2 per 1
1: uh-huh,
0: és el factorial que estem calculant,
1: sí,
0: que en total són 24 opcions possibles.
1: Veus
0: com si fos només.
1: Veus que bé.
0: Per tant, el teu nom, Eloi, el podríem reescriure de 24 maneres diferents.
1: Uh-huh.
0: El meu nom és diferent.
1: I si no saben com s'escriu, encara més.
0: Exactament, llavors hi ha la imaginació.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El meu nom és diferent. El meu nom és Laura, té 5 lletres, una de les quals es repeteix, que és la A. Per tant, jo he de calcular el factorial de 5, que és 120,
1: sí,
0: i l'he de dividir per 2, perquè la lletra A repeteix 2 vegades. Per
1: val,
0: tant, el meu nom es pot reescriure de 60 maneres diferents. Això vol dir que el teu ho hem de millorar encara, eh?
1: Val, molt vale? Bé.
0: Et recorda algun tipus de plantejament musical, aquestes idees de les permutacions amb o sense repetició?
1: La primera que em ve és el món del minimalisme del segle XX, no? Quan
0: exactament,
1: Steve Reich o aquests compositors,
0: sí,
1: Philip
0: sí,
1: Glass, doncs utilitza doncs aquest petit canvi al cap d'uns quants compassos i genera una tensió evident, doncs és l'ús d'aquests petits canvis que ens fa poderosos.
0: Molt bé, veig que la combinatòria la portes molt, molt controlada, especialment les permutacions. Anem a veure una altra opció d'aquesta combinatòria.

0: Un altre recurs que tenim de la combinatòria són les variacions, que consisteix en configurar mostres ordenades d'un conjunt d'elements. Davant teu ara mateix tens aquests imants en forma de lletra amb el teu nom, Eloi Fuguet. Uh-huh. Em podries dir de quantes maneres o quines subparaules pots fer amb les lletres del teu nom, amb això aquestes que tens davant teu?
1: Això és xifres i letres, eh?
2: Allò de...
0: Una miqueta.
1: Això és xifres i letres. Allò, em demanes que busqui altres paraules, sí. Altres combinacions,
0: sí.
1: De...
0: Sí, no necessites utilitzar totes les lletres perquè per això estem fent variacions, no són permutacions.
1: Molt bé. Altres paraules que... Ostres, ja vinga, va.
0: Inspiració, no?
1: Sí, inspiració, sisplau, ajuda'm.
0: Va, pots fer paraules molt, molt senzilletes, eh?
1: Sí, paraules molt senzilletes.
0: De tres lletres, no? Cal que compliquis molt la vida.
1: Sí, home, Fuet segur que la trobo. A més, allò era la típica paraula burleta que en deien a EGB, l'ai poet. Allò de, clar, allò, aquesta la tenim fàcil.
0: Aquesta és fàcil.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí. Bueno, Fuet em sembla bé. És, sí. És una paraula força elaborada amb el teu cognom.
1: Sí, sí, sí. Està molt bé. M'ho he treballat molt. Sí. Sí, sí.
0: Era un cas de variació sense repetició, però de fet, a nivell musical també podem utilitzar les variacions amb repetició.
1: Sí.
0: I potser un dels exemples més flagrants o que són molt més clars és la trompeta. De fet, la trompeta és com un cilindre que té diferents circuits i tu vas accionant els pistons i en funció del pistó que acciones escurces o allargues el recorregut que fa l'aire per dins de l'instrument. És a dir, que cada pistó té la seva pròpia funció. Sí. No són tots els pistons iguals. Uh-huh. Aleshores, per exemple, amb el primer pistó estaríem reduint la nota que estem produint a un to. Amb el segon pistó la reduïm un semitó. I amb el tercer pistó, un to i mig. Aleshores, mitjançant, combinant, fent variacions de com accionem aquests tres pistons, com que cada pistó té la seva pròpia funció, tenim que per cada pistó el podem activar o no, per tant, són variacions amb repetició, i concretament en tenim 8, perquè tenim 3 pistons i per cada pistó dues opcions, per tant, és 2 per 2 per 2, que és el mateix que 2 al cub.
1: Sí.
0: I d'aquesta manera podem aconseguir gairebé tota l'afinació cromàtica, o sigui, gairebé totes les notes de l'escala cromàtica. Com funciona amb la flauta?
1: Amb la flauta de bec és reduir el tamany del tub i després de generar a dins el trencament de la ona sonora per aconseguir que s'obtingui el següent registre. Amb els whistles que tenen només 6 forats al davant i no tenen cap al darrere, el canvi de registre s'aconsegueix a partir de bufar més o de posar-hi més pressió d'aire, i amb la flauta de bec, que és aquest forat del darrere, que ens ajuda a fer el canvi en el següent registre. Però bàsicament és això, és allò d'aconseguir que el tub sonor sigui més llarg o més petit, i quan s'acaba el primer registre, saltar al següent, a veure si tens sort.
0: Molt bé, doncs anem a veure l'última possibilitat que teníem amb la combinatòria.

0: Bé, Eloi, per explicar-te aquest últim cas, abans m'hauries d'explicar tu quins criteris segueixes a les teves sessions d'ORF per tal de triar quins blocs rítmics utilitzes, quines melodies, quins instruments, per què cada alumne fa el què, com els agrupes. Mm-hmm. Quins criteris segueixes?
1: Hi ha diferents tècniques, però tot anirà a favor de les característiques que tens dels teus propis alumnes, no? Mm-hmm. Sí, intentant sempre que estiguin còmodes. Que estiguin còmodes i a partir de la comunitat i de generar automatismes que siguin naturals. Uh-huh. Fer-los sentir, doncs, partíceps del fet, no? I després, ja pensant no només en aquella sessió, sinó en fer un projecte a mig-llarg termini. O sigui, saber que a final de curs has de fer una cantata i que de les eines o dels recursos que estàs ensenyant en aquell moment s'esdevindrà al cap de 3-4 mesos, doncs, una proposta més global i integrada, no?
0: Per tant, en el fons, amb les teves sessions d'ORF estàs utilitzant combinacions sense repetició. Uh-huh. Perquè no és tan important en quin ordre tens disposats els alumnes a l'aula. Sí. Sinó que el que realment importa és com interactuen ells en l'espai-temps, diguéssim, quines combinacions fan ells junts.
1: Sí.
0: I el resultat musical no depèn tant de la prioritat de cadascú, sinó d'aquest treball conjunt,
1: sí,
0: de com
1: sí.
0: es vas combinant. Mm-hmm. De la mateixa manera que quan estem gravant aquest capítol no és tan important en quin ordre estem intervenint o en quin ordre estem asseguts a l'estudi, sinó que el que realment importa és aquesta combinació, no?, aquesta col·laboració que estem fent junts.
1: Sí,
0: això serien combinacions sense repetició.
1: Mm-hmm.
0: Però les combinacions amb repetició també es poden relacionar amb el mètode ORF, perquè, de fet, com hem ja estat comentant en tot el programa, no són seqüències prefixades, sinó que es basen en un conjunt d'elements que pots anar combinant lliurement i és independent de com els utilitzi cada formador. Per tant, els elements sempre són els mateixos, però està a la pròpia creativitat de cada persona com s'implementen. I això són combinacions en repetició perquè podem calcular de quantes maneres podem combinar tots aquests elements i ajudar els alumnes, doncs, a millorar amb les seves habilitats musicals.
1: I un factor molt important, que és la capacitat d'improvisar.
0: Exactament.
1: Les combinacions, si l'alumne les té integrades, les assumirà, les interioritzarà. Uh-huh. I a partir d'aquí serà més creatiu.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Ha sigut un autèntic luxe tenir-te avui al programa, Eloi. Moltíssimes gràcies per exemplificar-nos totes les possibilitats de la flauta de bec, del mètode ORF i també per parlar amb mi de combinatòria, amb ambes incloses. Espero que t'hagis passat bé.
1: Molt. Ara allò, segueixo intentant buscar paraules amb
0: el
1: meu
0: nom.
1: Sí. Estaré buscant allò de...
0: Estaré entretingut tot el dia avui.
1: Estaré, sí, tota la setmana. Però sí, segur que... Bueno, m'ho he passat molt bé.
0: M'alegro moltíssim, Eloi. I a tots vosaltres esperem al pròxim capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Una dona de 74 anys ha mort mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Tot i que el servei d'emergències l'ha pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. En el moment dels fets hi havia el servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol. Recordem que des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. També hi ha hagut 9 morts en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat, per tant, les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència i la responsabilitat en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Més notícies amb el Quim Codines.
4: L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla, de la seva xarxa de botigues a Espanya. L'empresa també preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns hi són a Barcelona. La companyia amb seu a Capellades justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat oberta a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es plantegen endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals.
3: Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció del foc a Grècia han mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que també lluitava contra les flames a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Sentim un dels veïns de la zona espantat davant la proximitat de les flames a la seva finca.
5: El foc crema des de fa dies, és molt a prop. Hi ha una església aquí baix i aquest matí he vist a la televisió que la zona estava cremant. Estic preocupat.
3: A hores d'ara hi treballen 450 efectius terrestres amb unes condicions meteorològiques que són complicades i que han propagat les flames amb més rapidesa i han dificultat també el vol de les aeronaus que intenten apagar aquest foc.
4: Nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. El president nord-americà ha dit que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a les negociacions. Trump espera arribar a un acord aviat sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz. A més, ha assegurat que ha posposat aquesta nova onada de bombardejos a petició de l'Iran i d'altres països de la regió. Teheran, però, ho desmenteix. El règim dels ayatolàs manté l'alerta màxima i assegura que mantindrà l'estret tancat mentre durin les hostilitats. L'anunci arriba després de dies de amenaces per part de Washington. De fet, ahir les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà van instar els seus ciutadans a abandonar la regió.
3: Com cada primer cap de setmana del mes d'agost, centenars de persones s'han citat aquest diumenge a 2.100 metres d'altitud en el marc de la pujada al port de Salou. La cita, que arriba a la seva 39a edició, suposa la trobada per excel·lència entre catalans i occitans al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Areja. Anem fins allà, amb l'Alba Mor.
6: Enguany la trobada commemora els 20 anys de l'oficialitat de l'occità a Catalunya i servirà per analitzar fins a quin punt aquest reconeixement brinda protecció a la llengua. En parla la presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català i organitzadors de la jornada, Esther Lucea.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és que serveixin, bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La jornada també farà homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
3: Ara els esports, Marc Andrés, bona tarda.
0: Bona tarda, el Barça ha suspès l'entrenament, el partit d'entrenament de demà a Anglaterra contra el Preston North End. El conjunt anglès va disputar ahir un amistós, es van lesionar alguns jugadors i no té prou futbolistes. Avui a la concentració dels protagonistes ha estat Xavi Espar. Anem cap a Anglaterra amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Ramon Salmurri.
8: Xavi Espar és un futbolista que sempre ha agradat a Hansi Flick. De fet, alguna vegada en roda de premsa l'ha definit fins i tot com el Kimmich de la Masia, fent referència que és un lateral que pot jugar de migcentre. Bé, el seu cas és un migcentre que acaba jugant de lateral. I és precisament en aquesta posició on Hansi Flick l'està utilitzant aquesta pretemporada.
9: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar.
8: Un Xavi Espar que, com la resta dels seus companys, ha vist com quedava suspès el partit de demà contra el Preston North End. Això ha alterat el pla de retorn del Barça, que avançarà unes hores i demà, després de la sessió matinal, marxarà directament cap a Barcelona. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barton on Trent.
0: Gràcies, Salmo, i més coses, perquè tenim en marxa la segona etapa del Tour de França femení entre Egla i Ginebra, a Suïssa, i queden només 5 quilòmetres i hi ha una ciclista escapada, la neerlandesa Rijan Marcus, que està a 26 segons del gran grup. Això mentre, per cert, a l'Europeu de Natació Artística de París, la catalana Carla Lorenzo i el balear Jordi Cáceres han acabat quarts a la final de duet tècnic mixt.
1: Fins aquí les notícies.
2: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
1: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
2: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
1: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
2: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
1: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
12: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
13: Que no és mai bon senyal.
12: Esdevenir un viatge a la mort.
13: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
12: Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró.
14: I Aina Ostrell.
0: Benvingudes, benvinguts. Això és el Nota de Veu d'ICAT. És una versió estiuenca que estem fent a Catalunya Ràdio perquè ens venia molt de gust gratar en el nostre arxiu de momentarros que hem viscut aquesta temporada 2025-2026 i tornar-los a posar ara aquí per antena, rescatar-los per, en el fons, compartir bones cançons. Avui tenim un menú doble impressionant amb la Ludwig Band i amb, atenció, astrologia. I de seguida entendreu el perquè. Abans, però, presento a l'equip, aquí al meu costat, com sempre, Aina Ostrell, a.k.a. Ainu. Com anem?
15: Què tal, Frank Lluís Giró?
0: Frank Lluís Giró!
15: És que mai et dic Frank Lluís Giró, sempre et dic Frank, saps?
0: Clar, per què això?
15: Perquè és estrany dir a les persones pel seu nom sencer, no?
0: A l'altra banda del vidre, sisplau, Nil Hernández, deixem-ho en blanc, això, màxima solemnitat. Vols demanar disculpes a la meva família?
15: Tu
0: per
15: fas...
0: no dir mai els meus cognoms?
15: Tu fas de dir-li a la gent pel seu nom sencer, a la vida real, diguéssim? Perquè és una cosa molt de ràdio, potser, però tu quan et trobes d'algú pel carrer no li dius «Ai, què tal, Marta Guinardó Ferrés?»
0: No, evidentment que no. Guinardó Ferrés, eh? De sobte. La combinació de cognoms aquesta, eh?
15: Sí, no ho sé.
0: No, però a vegades per fer la conya sí que ho fas.
15: Sí.
0: Però si no... en aquest cas, com que som a la ràdio, saps? I és com que fas aquella mena
15: això
0: de presentacions
15: cert,
0: formals.
15: Saps quan passa que et diuen el nom sencer?
0: Quan?
15: Quan t'han de renyar molt fort.
0: És veritat.
15: Frank Lluís Giró.
0: Sí, sí, d'això me'n recordo perfectament.
15: I tot pot anar malament després
0: sí, sí.
15: d'això,
0: no, no.
15: Eh?
0: És impossible que vagi
15: no,
0: bé.
15: No, no.
0: Totalment impossible. A l'altra banda del vidre hi tenim en Nil Hernández. No li hem preguntat el segon cognom, en Nil. Com és el segon
15: Nil? Sí que
0: el
15: sabem.
0: Sí?
15: Però no el recordem. Jo el tinc vist del correu, saps? Que el correu sí que hi ha el nom sencer.
0: García, que em sembla que és el cognom més popular de Catalunya. Diria que és el cognom més repetit a Catalunya. Fixa't. És García. Nil Hernández García, Aina Ostrell Vaques, Frank Lluís Giró. Som els tres aquí al capdavant del Nota de Veudicat d'aquest estiu que ens porta, sempre d'entrada, una pregunta quotidiana. Jo tinc moltes ganes de fer-te la d'avui.
15: Perquè... Perquè
0: tot sovint et faig preguntes de les quals ja en sé la resposta. Per exemple, el dia que parlàvem de gelats, ja sabia que eres de cucurutxo i no pas de terrina, com certa persona repel·lent a l'altra banda del vidre. No miro a ningú. Aquesta m'interessa especialment.
15: A veure.
0: Crec que Catalunya necessita respostes.
15: Va.
0: Posicionament, eh?
15: Sí.
0: La mullació.
15: I tant.
0: A veure, tu, ara a l'estiu, que fa molt de menjar peixet fregit...
15: M'encanta.
0: Sé que t'encanta, però et menges la cua del peix?
15: Sí.
0: És a dir, te'l menges tot sencer?
15: I l'espina i tot.
0: Val, però com de gros ha de ser el peix? Com perquè ja diguis, aquí ja m'aturo. És a dir... Sonso, tot sencer.
15: Sí.
0: Saitó?
15: Sí.
0: També?
15: Sí,
0: tot sencer?
15: Sí, i tant.
0: Espina, cua...
15: Si és així, fregidet i tal, 100%.
0: Per gros que sigui el saitó?
15: De fet, mira, la meva àvia feia el peix fregit i, a més, feia les espines. O sigui, comprava espines a la peixateria de netejar el peix que...
0: Però no traia les dels peixets que ja havia fregit?
15: No, clar, perquè això ja feia el pack, no? O sigui,
0: ah, val, ja era dintre,
15: el
0: no?
15: Peix i ja està, sí.
0: Amb l'espina dintre.
15: Exacte, t'imagines, però les espines per fregir-les
0: també,
15: saps?
0: Clar, és que em pensava que anaves per aquí.
15: No, doncs comprava espines...
0: Que li devien regalar.
15: Segurament.
0: Com el julivert.
15: Sí, i les fregia i ens les menjàvem com galetes una mica.
0: Que guai.
15: Sí, sí.
0: A mi m'encanta... Jo a casa tinc problemes perquè em menjo sempre les cues dels peixos.
15: Dels altres.
0: Clar. I a vegades, fins i tot, quan estan per allà al cim
15: De la taula?
0: No, abans el pedrís, de la cuina...
15: Ah, sí.
0: Els fogons, o quan tot just surt de la paella. Llavors, tinc problemes perquè arriba el plat o la plata de peixos a la taula i cap té cua. I llavors tothom em mira a mi i diuen,
15: què
0: has fet?
15: Quina ràbia, Frank. Clar. Ostres, saps que et quedes la millor part, eh?
0: Em menjo totes les cues.
15: És com quan posen, no ho sé, patates fregides i hi ha les més torrades i dius, va, vaig a per aquestes, saps? I és com si te les mengessis totes abans de que arribessin a taula, saps?
0: A mi m'agraden les plegades.
15: Ah, també.
0: Les que tenen com de
15: roplecs. Sí, gruixudetes.
0: Uah, que ja són les millors. Però no, tornem als peixos. Llavors, si aquests dies d'estiu tu fas allò de morralla o una plata de peixet fregit, gairebé tot sencer.
15: Sí.
0: Com de gran ha de ser perquè ja diguis l'obro, en trec alguna part?
15: No, el moment en què te l'estàs menjant i dius ui, crec que m'estic clavant alguna espina, llavors les trec. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs estem exactament al mateix vaixell, eh?
15: Veus?
0: Sí, sí. Separats en néixer
15: que...
0: i o nàixer.
15: Et diré una cosa, tu i jo som de bon menjar, eh?
0: Sí, sí, sí. No som persones tiquismiquis.
15: No som llepafils, no.
0: No, gens ni mica. Ens hi llancem i ens arremenguem.
15: Sí, cap problema.
0: I ja hi som, eh?
15: No, a mi m'hi trobaràs.
0: Doncs, Aina, t'hi trobaré, tinc un bitllet per tu.
15: Ai, sí, m'encanta.
0: Acompanya'm a fer un bon tiberi, va.
15: Som-hi.
0: A Torelló, t'imagines?
15: Oh!
0: A Can d'en Peralbo.
15: M'encanta.
0: S'hi ha de menjar molt bé, eh?
15: Sí.
0: Uf, civet de senglar.
15: Oh!
0: Per esmorzar.
15: Quin talent.
0: Hem de quedar un dia mandant, va.

0: ens agraden Dan Peralbo i el Comboi, evidentment, sempre a favor d'en Piti, d'en Red, d'en Jimmy, d'en Litus i de tota la tropa, amb en Dampe al capdavant. Un bitllet per tu va ser el single, te'n recordes?
1: Sí, sí.
0: Va ser la carta de presentació del seu segon disc.
1: Un grup que, si us els trobeu aquest estiu...
0: Ah, per favor.
1: No falleu a la cita, perquè és que ofereixen un directe, per mi, dels millors de Catalunya.
0: Són pura energia, pura adrenalina, pur rock and roll, bon rotllo, són molt professionals, saben el que han de fer dalt de l'escenari i hi ha tanta actitud.
1: Fan festa, tota l'estona.
0: 100%, és així. A més, no hi ha concert petit per l'en Peralbo i el Comboi.
1: No.
0: Que això mola molt, també. Saps? Perquè hi ha grups que depèn d'on els vegis, depèn d'en quin escenari, depèn de quina hora, fins i tot. Jo he vist concerts de dia, a plena llum de dia, de Dan Peralbo i el Comboi, que allò semblava Wembley, l'estadi,
1: sí,
0: a les 12 de la nit.
1: T'ho prometo, però és que si fessin el concert al menjador de casa teva el farien igual, eh?
0: Ostres, muntar això. T'imagines?
1: Quin show.
0: Sí o no?
1: Molaria.
0: Ens preparem un bon tiberi? Ens arrepapem al sofà i vinga, vagin passant. Cançó rere cançó, rere cançó, rere cançó. Guapíssim, això, eh? Va, ens posem ja en marxa, ens posem a funcionar, ens anem cap al 2 de març a l'arxiu del Nota de Veu d'ICAT, que l'estem rescatant aquest estiu a Catalunya Ràdio. Aquell dia tocava la Ludwig Band.
1: Doncs sí, els teníem a l'estudi.
0: És veritat, que fèiem una mena de reaccionant-ne pel barri es comenta.
1: Vam fer una listening party, que se'n diu, que bàsicament els teníem a l'estudi i anàvem comentant cançó a cançó, escoltant-les amb el grup i veient, doncs, la seva història.
0: Experiment guapíssim que vam fer aquell 2 de març, al qual ara viatgem a través d'un efecte, un efecte de rebobinat. Ara et porta a ple estiu cap al 2 de març.
1: Som-hi.
0: Abrigueu-vos per si de cas, que potser baixen de cop les temperatures. Tenim festa, avui tenim listening party, avui han vingut els Ludwigs, la Ludwig Band, a presentar-nos aquí aquest tros de disc que és pel barri es comenta, i tenim a quatre Ludwigs, anirem d'ordre d'esquerra a dreta, aquí en Lluc Valverde. Bona tarda, Lluc.
2: Bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, Lluc.
2: Bona tarda.
0: Ara, bona tarda, Lluc, sí. Tarda, ho havies dit tu aquí, com a l'estudi t'havíem sentit, però a la gent a través de la ràdio no tant.
2: Em sentit. Bona tarda, bona tarda.
0: Al costat d'en Lluc, en Quim Carandell.
3: Bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, Quim. Molt bé. Llavors tenim en Roger Cassola.
4: Bona tarda.
0: I al seu costat en Pau Esteve.
5: Bona tarda.
0: I tenim a la Gemma Balsera, que acompanya el grup aquí en la promoció, la premsa. Un aplaudiment, per favor. Que s'està menjant una feina ingent aquests dies, oi que sí? És com la setena Ludwig. Gràcies. Que tenim en Gabri i l'Andreu amb altres tasques, entenc, no?
6: Sí, sí.
7: La tasca de fer una siesta.
0: La tasca d'escaquejar-se una miqueta. Com esteu vosaltres? Va sortir el disc divendres, és el vostre quart àlbum, esteu fent molta promo, us hem llegit i vist i sentit a moltes bandes. Com esteu?
5: Bueno, ara cansadets ja. Recta final de llançament, són moltes hores, pues, anar a molts puestos, parlar amb molta gent, molt esforç físic.
7: I estem de ressaca, també, que divendres ho vam celebrar. Fort, no?
5: Sí, no volia dir, però...
7: No, s'ha de dir, que és merescut.
5: Sí, merescut.
1: També és veritat que molta de la promo que heu fet abans que sortís el disc, no? O sigui, moltes entrevistes, per exemple, les teniu abans, amb mitjans, o sigui, no tot ha passat aquest cap de setmana, diguéssim.
5: No. Portem 2 setmanes, no?
7: Sí, l'altre dia vam fer veure que hi havia sortit, no, l'estudi.
3: Ah, és veritat, a los 40,
7: sí.
3: Si escolteu los 40, tot mentida.
5: Sí, com era jo. El disc que ha sortit fa una setmana i encara no havia sortit.
7: Ha tingut molt bona rebuda.
0: Heu notat que els mitjans i en general el que seria, no sé, aquesta cosa de les xarxes socials, se'ls està prestant més atenció... que no pas a Gràcies per venir, a La mateixa sort, ja no diem El límit de la tonalitat, als vostres discos anteriors.
3: Sí. Tu trobes que sí?
5: Perdó. Jo trobo que sí. O sigui, crec que ara tothom sí que s'ha escoltat el disco, que és una cosa que l'última vegada no passava, amb el Gràcies per venir. No? De fer les entrevistes i que no s'haguessin escoltat el disco.
0: Voleu dir que notàveu que la persona que us estava fent preguntes no sabia escoltar les cançons?
1: Que fort, no, perquè ostres, trobo que és molt complicat fer una entrevista, sí, sense saber de què has de parlar, no?
7: Però te ja va passar, no?
3: Que no sabia escoltar el disco.
7: Sí. Amb algun... No, no.
5: No diguem el... No diguem nom.
3: JG. El JG del P.
1: Ai.
0: En JG del P. Ostres.
3: Va preguntar de què va enganyar-te. El J...
5: JG no sé.
3: Ah, no, JB. El JB.
5: El

0: Val, ja m'imagino qui és. Ja m'imagino qui és.
1: Sí, de què va enganyar? Buah, és la millor pregunta.
2: De què va enganyar?
1: De què va enganyar?
0: Home, però amb el títol és prou evident, aquesta, no?
2: Sí.
0: I heu rebut alguna felicitació, algun comentari d'algú que us hagi sorprès? Per, és a dir, algú que no us esperàveu que us ha mencionat a xarxes, que us ha fet un comentari, que us ha enviat un DM...
3: Jo puc explicar una... Bueno, no, crec que és la veritat. L'explico després.
0: No, ara és el moment, ara és el moment. Lluc, ara és el moment.
3: Perdó, és que no és de xarxes, després és DM i...
0: No, no, és igual, és igual.
4: Qui ha escrit un DM?
3: No. Ahir estava tornant d'Arbuixes cap a Barcelona i vaig a fer un regional que havia de passar feia una hora i mitja i tal, i llavors hi havia un milió de persones d'aquest regional, entre els quals hi havia un cau enorme amb tot de monitors i tal, i era la típica que estàs com dret una hora i mitja amb tot de nens amb motxilles enormes i tal, i estàs com cagant amb ells.
5: Molt xivarri.
3: Exacte, però estava com d'esquenes al cau aquest a propòsit, i de cop van començar tots a cantar a coro Xavier, Xavier.
4: No.
3: T'ho juro.
5: Que fort.
4: De quin color portaven les camises?
3: Grana.
0: El cau dels tècnics de so.
4: Grana. És a dir, una mica dolent.
3: Et podria dir el nom del cau? Però no te'l podré dir, perquè ho sentis. Però va ser molt, molt, molt guai. Llavors jo m'estava com...
0: Sí, va ser superguai, ja. Vermell
3: com, jo estava vermell com un tomàquet, pensant que no em vegin plis, que em queda una hora d'estar aquí sense poder moure'm i si em reconeixen l'haurem liat. Però no va passar, que jo sàpiga. Sí?
2: Jo estava al gimnàs, ahir, diumenge, passant així una mica de vergonya de despullat, amb un noi al costat, que m'estava posant els calçotets... Sí, una mica tal, i quan vas veure que m'havia acabat de posar els calçotets i que ja podia parlar-me, em va dir, porto 2 hores escoltant.
5: No!
0: Boníssim, això. Després d'aquest moment de confessions, us hem de dir, Roger, que l'Aina i jo, evidentment, hem fet els deures.
5: Sí.
0: És més, hem fet unes quantes escoltes del disc i moltes. Tenim cadascú té les seves 3 conclusions del disc. Llavors, ara de seguida les revelem. Però abans tenim un moment de fa uns quants dies que era la presentació del Canet Rock.
5: Exactament, que jo em vaig trobar en Quim i vam tenir una conversa.
2: I tant, bueno, jo me l'estimo molt al Frank, li envio un petó enorme, una abraçada, i clar que vindrem. Ara esteu al migdia, oi que sí, ho dic bé? Ah, de 5 a 7, vale. Pues sí, clar que vindrem, no s'ha de matinar, és perfecte.

0: Millor amb ell, que Con ella empezó todo, una miqueta, va ser el primer single, es va convertir contra tot pronòstic en una de les cançons de l'estiu a l'escena musical catalana. Jo recordo quan vam arribar, te'n recordes, de vacances? Volíem fer un tema de les cançons que ho han rebentat aquest estiu. I clar, diguéssim
1: que... I la vam posar.
0: Sí, perquè per gustos, a tu i a mi ens agrada, però ens va sorprendre el número d'escoltes que tenia, que era una cosa inaudita. Uns sí. números bestials.
2: De fet, ahir vaig mirar i tenien 989.000 reproduccions, entonces a veure si avui teniu un Spotify a mà. No.
0: Arribant al milió, per favor.
2: Estaria que arribés ara mateix.
3: Milió amb ell.
0: Molaries... Oh, que ben jugada. Molaries no, celebrar-ho aquí.
2: Crec. És que si no és, si no és avui, si hi ha demà. Déu vull que sigui avui.
0: Què has dit, Quim, que és de la Magalí?
3: De la, crec que és de la Magalí, el xiste.
0: Ah, per favor, jo celebrem la nota de veu dicat.
1: Milió amb ell té, efectivament, 992.599
3: reproduccions. A veure, perquè fa...
0: Fem una cosa, sisplau. Aturem Millor amb ell? Deixem-ho en blanc? Molta solemnitat, posem una reverb molt forta, sisplau.
1: Ai, mare.
0: Hem de fer un, una mena de prec a Catalunya.
2: No! 998!
1: Sí?
0: A veure, sisplau.
2: Està passant en directe.
0: Catalunya, Catalunya, ets aquí, sé que m'escoltes. Són les 5 i 9 minuts de la tarda, Catalunya. Abans de les 6, que tenim una hora amb els Ludwigs aquí avui en directe al Nota de Veu Dicat, necessitem, Catalunya, que escoltis moltes vegades Millor amb ell, d'acord?
3: Una persona ho pot fer.
0: Una persona ho pot fer, tot seguit. Digue-ho a família, a persones estimades, a persones odiades, a persones amb qui treballes, a tot tipus de persones que tinguin un compte d'una plataforma de streaming, que hi estem en contra, però que volem sumar números, també. Sí. Val? Vivim envoltats de contradiccions.
3: És com la caixa. Exacte. Estem en contra, però volem sumar números.
4: Uix, és com...
0: No, no, no, parla, parla.
4: És com quan la Lola Flores...
5: Ah, parla pel micro.
0: Sí, molaria, sí. Seria el que tocaria.
4: Quan la Lola Flores va tenir un problema amb Hacienda i va sortir per la tele dient... I llavors li demanaven una milionada i va dir... Si cada espanyol pone una pessetita cada espanyol.
0: És veritat. Si cada català fa una escolta,
1: sí, sí,
0: o catalana, vaja, tota ja ho tenim fet, això. I totalment. A veure, us explico de què va la història. Nosaltres fem el Nota de Veu de 5 a 7. Val? No patiu, a les 6 us alliberem. És una hora amb la Ludwig. Llavors, volem fer una mena de format listening party, però farem listening party amb les noves. I faig així, entre cometes, és a dir, no amb els singles que havíeu anat traient, sinó amb les cançons que hem pogut començar a escoltar aquest cap de setmana. Llavors, tenim una primera part on sonen els singles, que sí que és més com de fer-la petar, i a partir d'aquí, llavors, anirem posant cançó per cançó, l'escoltarem tots plegats sencera, i llavors la comentem. Què us sembla?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt bé.
0: Vosaltres en feu una, també, de listening party, demà passat, oi? A la Vol.
3: Ui, no, ui. No. És una altra cosa.
1: És entre les persones que han comprat el disc, no?
3: Sí. És, amb, és a dir, entre tota la gent que hagi comprat el disc en la prevenda i el dia de l'estrena, que vam posar dia de l'estrena fins avui, per fer així una mica tal, sortegem...
0: Però és disc físic, Quim.
3: El disc físic, val? Sí. Sortegem 60 entrades dobles per un concert.
0: Ah, és concert?
3: Party, és, sí.
2: I com tu és d'aquestes 60 persones, pots entrar al sorteig si vols.
0: Ah, doncs veus, jo no ho havia entès així, eh? És a dir, hi haurà els músics dalt de l'escenari tocant.
3: Sí, sí. Bueno, ja que anàvem a la Vol, sí. Uns músics, no sabem...
0: Que... A més, allà és com tocar a casa, perquè hi ha en Xavi Miñarro, no? El vostre tècnic de so està corrent a la Vol, habitualment.
3: Efectivament.
2: Demà no cobrarà, no? Perquè ja cobre per la sala, no? M'han dit.
3: Uà, molt bé, sí. Això és el que... Això és la Ludwig que volem.
1: Ai, Déu meu.
0: Aina, no, què et sembla? Anem a les conclusions.
1: Vinga,
0: de Pel Barri es comenta?
1: Jo diria, sí? Que la gran conclusió...
0: Jo en tinc 3 més 1. He fet una mica de trampes, em sap greu, no t'enfadis. Vam dir que eren 3, però he fet 3 més un bonus track de conclusió.
1: D'entrada, la conclusió compartida que tenim tu i jo vindria a ser que és un disc on es nota que fareu 30 anys, no? Ho dic també perquè jo em faig 30 d'aquí 20 dies.
0: Sou de la mateixa lleva.
1: M'hi he sentit tant com amb tot el que comenteu. Amb tota, o sigui, és un disc com molt viscut, no? Per exemple, és un disc on també comentàvem que es parla molt d'amor, però les històries d'amor que hi surten i de desamor són històries viscudes, no són històries de primer petó, de primer enamorament, sinó que és gent que ja li ha passat moltes coses.
0: Hi ha una trajectòria allà.
1: Exacte.
0: Emocional, vital, o per separat o en comú.
4: Bueno, jo em vaig fer el primer petó fa 2 dies.
0: Sí, sí. Clar, Lluc.
4: Perquè tinc 16 anys, jo.
0: A veure, si no ens equivoquem, sou del 96 i en Pau és del 95.
1: Exacte.
2: A mi no m'aplica.
0: Per tant, no, clar que t'aplica, perquè els tens ara. Vull dir, sou allà.
2: Bueno.
0: Va, compreu aquesta primera conclusió o no? Escolta, no us sentiu obligats a comprar res, evidentment, eh? Ens ho tombeu i aquí tan amics, eh?
4: Bueno, és feina vostra, treure conclusions.
0: Per això, nosaltres les traiem, vosaltres valoreu. Polsa cap amunt o polsa cap avall?
4: No sé si és feina nostra valorar-les, eh? O si m'agrada escoltar-les.
0: Us ho estem... ara, aquí, una mica exigint, ja ho sé. Potser és una mica posar-vos entre l'espasa i la paret.
3: Jo crec que encara no podem, perquè encara no en tenim 30. Quan els haguem fet, sí, és una cosa que s'ha de decidir en retrospectiva. Un cop em va dir el Xerim Aresté, que també...
0: que va treure els divendres, també. Sí. És excel·lent.
3: Quan estàvem a, com amb la promo del disc anterior, el Xerim em va dir, hòstia, molt bé el disc, tal, l'he escoltat. I jo li vaig dir, hòstia, a veure, no m'agrada gens.
0: El de gràcies per venir.
3: Ara no puc suportar-lo, no el vull escoltar i no l'escoltaré. I el Xerim em va dir, bueno, això ens passa a tots amb els discos. D'aquí 10 anys l'escoltaràs i et semblarà una passada, però ara no és el moment. I amb això passa una mica el mateix. Jo crec que el significat que li donem al disco, nosaltres, que és qui l'hem patit, li hem de donar d'aquí temps. No és una cosa de fer ara. Ara ho podeu fer vosaltres.
0: Llavors, tinc una pregunta a partir d'això que apuntes. Quina relació hi tens ara mateix amb el disc Pel barri es comenta? És a dir, també l'odies profundament a mort?
3: No, gens. Ara, no ho sé, és que estem una mica encara de que va sortir divendres, aleshores jo ara estic intentant posar una mica, i crec que tots, tierra de por medio. Anem mirant que, pues, que té èxit i que està bé i que estem contents, però una mica... Sí, digues, ajuda'm.
2: Sí que et diria que és el que menys hem odiat després de sortir del forn, no? Potser.
3: Sí, però això no és garantia de res.
2: No, de res, però és un coment... Però crec que és veritat, que és el que més hem estat contents quan ha sortit.
3: Mira, jo amb el del Samort, que es deia...
0: La mateixa sort.
3: La mateixa sort. Vaig acabar el disc pensant, uau, lo hemos petado.
2: I així va ser perquè és el millor, però bueno.
0: I el fill del rei, també.
3: Sí, el fill del rei. I era un disc després que
2: tots... No, és el millor, és el millor.
0: No,
2: tenen
0: de monedes, per favor.
3: Inescutxable.
2: No en saben, és el millor, el res és el millor d'aquí 30 anys, el valor res.
0: Va, avancem, jo vaig amb la meva primera conclusió, que us he de dir que em fa una mica de rabieta dir-vos-la i un punt de vergonya, però he de ser sincer amb mi mateix. Havem fet 3-4 escoltes del disc, vosaltres heu flirtejat amb la idea, dic, o potser nosaltres hem flirtejat amb la idea de Manel associada a la Ludwig Band des de l'inici, i jo crec que sí, que aquest disc us converteix en part en els nous Manel. I enteneu-me, sé que fa molta ràbia i parlarem de vosaltres i venim a parlar de vosaltres, però crec que per la narrativa de les cançons, pel so i per aquell fenomen que a mi em passa ara, se'm fa molt estrany, vosaltres no ho entendreu perquè sou molt joves, però jo ara parlo amb l'Aina fins i tot, o amb vosaltres, o amb la Julieta, o jo què sé, amb qui sigui de l'escena, i em diuen, sí, Antònia Font i Manel, molen molt, m'ho posaven els meus pares quan érem petits i anàvem al cotxe. Llavors jo crec que això ja passa també amb vosaltres. És a dir, que els pares, que ja n'hem fet 40, posem la Ludwig als cotxes o a casa i llavors la canalla d'aquí 10 o 15 anys associarà. Ostres, sí, ho posaven a casa quan jo era petit i això. I per aquest, no sé, per aquesta narrativa de les cançons, jo crec que en aquest, no sé, crec que en aquest disc se m'ha fet molt evident l'assimilació que es pot fer dins de l'ecosistema musical amb Manel.
2: Ho has dit molt bé, eh? Ha estat molt ben dit.
0: Sí, ha estat ben explicat, ben argumentat o no?
2: El text té molt bona forma.
0: L'acabo d'improvisar, el text, No estava ni llegint, eh?
2: Pues ho has dit molt bé. No sé, està bé. No? O sigui, crec que independentment de si ha de ser els nous Manel o els nous X, és bonic, això que has dit, a nivell de que ara ja pues, la gent ho escolta i d'aquí 20 anys pues, la gent recordarà aquests moments. O sigui, crec que està molt bé.
1: Mira, la canalla del Cau...
0: Canten. És que en tenim la prova vivent.
4: Sí, sí. Perquè els seus caps l'estaven bombardejant el cervell amb el desonsi. Però així es fa, crec. Així es fa.
1: Sortirà els cançoners per fer amb guitarra.
4: Ojalà. No, l'altre dia vam anar a Catalunya Ràdio, que està molt lluny d'aquí, i el Ricard Ostrell va dir que...
3: Ui, molt a prop, però molt lluny, està Catalunya.
0: Ostres, de sobte aquí sociologia amb Quim Carandell,
4: Però hi ha uns quants números al dia l'Electricat i Catalunya Ràdio. Està bastant lluny.
0: Sí, ens en portem uns 10. Nosaltres som a Barcelona 92.5 i Catalunya Ràdio 102.8, o sigui, 10,3.
4: Sempre és un bon rato d'estar pitjant el botonet. Però no volia dir això, volia dir que el Ricard Ostrell va trobar que sí. Vam anar l'altre dia a Ricard Ostrell i va...
0: Divendres.
4: Ostrell va trobar que sí i l'Àngel Lletge li va dir que no.
5: No, ens va preguntar si ens reiem dels Manel, no? Ens va preguntar això.
4: Jo, però si no l'estava escoltant.
5: Crec que aquesta teoria...
4: Gràcies, Roser, moltes gràcies. Aquesta te la tornaré.
0: No cal que ens hi clavem gaire estona, Podem avançar,
5: No, però ets a dir que aquesta teoria parla més del públic que rep les cançons que no del disc en si.
0: Totalment.
5: No? Del senyor de 40 anys que té un fill i li posa el disco que no del disc en si. Sí. Penso.
3: Totalment. Jo penso en els pobres nens assentats al seient de darrere escoltant Enganyar-te i em saben una mica de greu.
0: No, i també parla d'un buit que Manel ha generat i us he de dir que una persona de l'escena, entre cometes, em va enviar un missatge de ostres, que difícil li han posat el segon disc als Ludwigs en Guillem Gisbert, em deia.
5: Bueno...
0: Sí, és a dir, que vosaltres amb aquest disc li heu posat les coses difícils en Guillem.
1: És veritat que ens ho van dir, sí.
3: Pomes com peres.
0: Veurem.
3: Això?
4: Bueno, és... S'ha de posar èpica a l'escena catalana, no?, des del periodisme.
5: Sí, és veritat que ens ha l'úpic. Capacitat assegurada.
4: Sí, realment.
0: Va, Aina, ves tu amb la teva segona conclusió.
1: També en aquest disc hi surten molts noms propis. Des de, per exemple, en Xavier, el tècnic, evidentment, però el Luis del País, l'Èlia de l'Enderroc, la Juliana Canet, Quim, tu mateix, també et cites a tu mateix, i també molts llocs. O sigui, també parleu de... El Camp de l'Europa, per exemple, la línia 5 del metro, patis de llums de l'Eixample, o fins i tot de fets concrets com el concert de la Muixca, que va ser un dia concret, en un lloc concret, no? I tot això m'ha fet pensar molt també en que ens introduïm molt en el vostre univers, perquè entenc que tot això ho coneixeu de primera mà, sobretot tu, Quim, i per tant també em fa gràcia perquè tinc la sensació que és un univers molt de Barcelona, que també havíem parlat molt que sou d'Espolla, però de Barcelona, i per tant aquests dos mons com que es mesclen. I no sé si us agradarà aquesta etiqueta, però m'ha fet pensar que potser la Ludwig Van és el disc que té on sou més modernos de Barcelona.
0: Bum! A la vostra cara, modernos.
3: Bueno, clar, ens acabes de dir Manel. Són dos cares d'una mateixa moneda.
0: Sí, perquè potser és, també la cosa de Manel ve per aquí, pel que diu l'Aina, que és com més barceloní, aquest disc.
3: Sí, ara aquest matí llegíem un article d'un senyor que estava molt enfadat amb això. Però...
0: Ah, sí, el de Núvol, ja l'he vist, també. Sí, sí, sí.
3: Bueno,
0: bàsicament, us heu copiat tot el disc de Bob Dylan i poca cosa més, saps?
3: No, això estava bé, això m'agradava. No m'agradava allò de... Oh, no, m'agradava molt, m'ha agradat molt aquest article. Però...

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austré.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecador original, som el desig sense pensar.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Austré.

0: Les cançons de la Ludwig van protagonistes, el nota de veu dedicat, i de fet seguim una mica amb la Ludwig també, perquè l'Aina va tenir una idea esplèndida, com moltes de les que té. Algunes altres no, t'ho he de dir, tampoc passa res.
1: Ah, d'acord.
0: No, no, a veure, no pots fer un 100%.
1: No, home, no.
0: Però tens un percentatge molt alt.
1: Sí.
0: Llavors vas tenir un tros d'idea de contactar amb una astròloga perquè ens tirés les cartes de tot de grups de l'escena, que això parlem de principis d'any, que era el gener, potser, o així?
1: Sí, és que de fet som en un any com molt prolífic, perquè hi ha molts grups i molts artistes que treuen disc o que han tret disc, i vam demanar-li a aquesta astròloga, la Montse Valldepérez, que ens expliqués una miqueta què veia en el seu futur, què hi deia la seva revolució solar i la seva carta astral.
0: I ens va parlar de la Ludwig van, que ara ho dèiem, de la Maria Jaume també.
1: Vam parlar d'uns quants grups que treien disc, penso que de la Venus.
0: Sí, la Venus també. Doncs ara sabrem què deien les cartes el mes de gener de tota aquesta gent protagonistes aquest estiu del panorama musical català. Avui, dia important, dia gros, dia de veure com serà el futur de Maria Jaume, de la Ludwig van, de Dan Peralbo i el Comboi, de Venus, de Reinaldo i Clara, grups que són a punt de publicar disc nou de Trinca. Tenim uns sobres i te'n passo... Mira, et passo, et sembla bé, Maria Jaume i Dan Peralbo i el Comboi?
1: Oh, i tant, porta cap aquí.
0: Jo em quedo la Ludwig van i Reinaldo i Clara, i com a bons periodistes sabadellencs,
1: sí,
0: obrirem plegats el de la Venus.
1: Perfecte.
0: La Valeria Saurí, que també és de Sabadell.
1: Fantàstic.
0: Entrem a l'univers Maria Jaume.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Descobrim com li anirà a l'artista mallorquina a partir del 27 de febrer, que publica disc nou de Trinca.
1: Li anirà increïble, jo crec.

0: Aina, abans d'obrir el sobre de la Maria Jaume, recordem qui ens ha fet la seva carta astral, qui s'ha mirat la seva revolució solar per veure a un any vista com s'alinearan els planetes al voltant de la Maria Jaume.
1: És l'astròloga Montse Vall de Pérez, que ens ha gravat unes notes de veu explicant-nos una miqueta quina és la previsió per aquest any.
0: La podem trobar, visitar, sentir en alguna banda, a la Montse Vall de Pérez?
1: Doncs sí, si la busqueu la trobareu arreu, a internet, surt a tot arreu, d'Instagram també, vull dir que la podem sentir a molts llocs. Per exemple, sé que amb regularitat visita la Plana Ràdio i allà té una secció, per tant, allà també se la pot trobar. Vull dir que és una persona molt activa a tot arreu.
0: Des d'aquí, moltes gràcies a la Montse Vall de Pérez. Shoutouts per ella, que s'ho ha pres seriosament, s'ha remengat, ha fet la feina, no ha demanat res a canvi i ens ha deixat unes notes de veu on descobrirem aquest futur imminent, per exemple, de la Maria Jaume. Vols obrir el sobre?
1: Vinga, va.
0: Anem a la nota de veu?
1: Som-hi, va.
0: Vinga, va.
2: Sobre. Maria Jaume. De signe solar al signe d'escorpí i ascendent de la revolució solar, o sigui, el pronòstic d'aquest any, al signe de cranc. El magnetisme que li dona, que li proporciona escorpí, és part del seu èxit i aquest any se li ajunta el planeta Júpiter, el seu ascendent, que el planeta Júpiter és el que astrològicament definim com el gran benefactor. O sigui, que tot el que emprengui aquest any serà un èxit segur.

0: està gens malament, això.
1: Què et sembla?
0: Home, literal, ha dit la Montse fent la carta astral Revolució Solar de la Maria Jaume, ha dit tot el que emprengui aquest any li sortirà bé segur.
1: Ostres, quina pau t'ha de donar això abans de treure un disc, perquè jo m'imagino que encara que estiguis molt convençuda de la música que has fet, fins que no veus la rebuda de la gent i veus com tothom se sap les cançons al directe, et fa una mica com de nervis, no?
0: Estimada Maria Jaume, ens dirigim ara a tu. Quina és la nostra càmera? Gràcies. Mary, Lluïsca, Lluïsca Bot, Maria Jaume. Estigueu tranquil·líssims amb la feina feta perquè només us espera l'èxit i ha destacat també la Montse Vall de Pérez, el magnetisme.
1: Ostres, quina passada. De fet, això ho podrem començar a tastar en unes hores perquè, en principi, demà es publica Amor d'Ultramar, que és una cançó nova de la Maria Jaume, que, a més, ella ha dit al seu Instagram, diu, per jo, una de ses més especials del disc, si me demanes, diu. O sigui que té molt bona pinta, això.

0: T'has de creure, Maria Jaume, que tot t'anirà de puta mare. Sobre rodes, una bassa d'oli al teu 2026, publica cançó nova demà, és a dir, aquesta mitjanit, com el Sexeni, també. No l'hem pogut avançar, com la de Sexeni, però res, sou a... a poques hores, exacte, de la cançó nova i el disc a finals de mes, finals de febrer, i pel que ens deia la Montse Vall de Pérez, que n'ha fet la carta astral / revolució solar, doncs, vaja, tot sobre rodes, amb la Maria Jaume.
1: Quina pauta ha de donar al sentir la Montse tan convençuda, eh?
0: Entrem en territori Ludwig van.
1: Vinga, va.
0: Que també la Ludwig fa una aposta forta,
1: sí,
0: perquè porten setmanes i setmanes i setmanes, de fet, des de l'estiu, llançant singles.
1: I tant.
0: Jo crec que no s'havien posat mai tant les piles com fins arribat a aquest punt de la seva carrera.
1: De fet, dilluns tenim teca nova.
0: Mm-hmm. Estan eixamplant la seva base, sens dubte.
1: I tant.
0: Els van anunciar, ara fa una setmana, pel Canet Rock 2026.
1: Sí, sí, molt gros.
0: Que això t'ho arriben a dir fa 2 o 3 anys i no t'ho creus.
1: És molt fort.
0: Torna el rock al Canet Rock.
1: És una passada. Jo estic convençuda que els espera un any increïble, però en tot cas, a veure què en diu la Montse.
0: Vinga, va, s'obrirà el sobre de la Ludwig van. Aquest és el futur que els espera un cop publiquin el seu nou disc.
2: Ludwig van, de signe solar a Àries i ascendent aquest any al signe de Bessons. La lluna marcarà la vostra creativitat i el sol en Àries la força i l'empenta que vos caracteritza. Penseu que aquest any per a Àries és un any molt, molt important, perquè entra un planeta molt important al seu signe. Un planeta que imagineus, entra cada 165 anys, eh? I este és Neptú. Neptú vos donarà la creativitat. O sigui que, sobretot, les novetats que porteu a terme aquest any seran d'un gran èxit. O sigui, podeu incluir novetats aquí, no pareu, que és de gran èxit. Esteu
0: cos i els meus són pura. A veure, sisplau, parem. Pau Roca, a l'altra banda del vidre. Moltes gràcies a la Montse Vall de Pérez. És astròloga. Ens ha fet la carta astral, la revolució solar, per saber com anirà a tota aquesta gent. I jo crec que també ha pronunciat el nom de la Ludwig van d'una forma mai sentida fins ara. Et demanaria, sisplau, Pau, podem recuperar la nota de veu on la nostra astròloga parla de la Ludwig van? Fixeu-vos molt, molt, molt en l'inici, d'acord? Us demano que apugeu el volum de la ràdio, afineu l'orella i quedem-nos en com diu Ludwig van.
2: Ludwig van, de signe solar...
0: Jo crec que mai els havien dit aquest nom, ni l'àvia d'en Gabri Bosch, que és el guitarrista de la Ludwig, que la vam conèixer, te'n recordes?
1: Sí, a Resmatàs.
0: El dia de Resmatàs. Ni l'àvia d'en Gabri havia dit mai el nom del grup del seu net d'aquesta manera.
1: És que no és fàcil, eh? Jo crec que els han dit de moltes maneres, n'estic convençuda.
0: En qualsevol cas, els anirà de nassos, eh, aquesta gent?
2: Thank you.

0: doncs deu ser ginebra sola.
1: Hòstia, Xavi, em caus molt bé.
2: La Ludwig, que evidentment són d'actualitat, ho seran encara més en els mesos que queden per venir. Dilluns publiquen Cançó Nova de Trinca i a finals de mes, també 27 de febrer, coincidint amb la Maria Jaume, un disc nou que, pel que ens explica la nostra astròloga de capçalera, els anirà de nassos. De fet, mira, la paraula que subratllava la Montse Vall de Pérez al voltant de la Ludwig és creativitat.
3: De fet, recordo que ha dit que era un any molt, molt, molt important pels Àries, que en aquest cas ells ho són perquè el grup va néixer el mes de març. I per tant, si la Montse els pronostica creativitat en un any que és tan i tan especial, perquè crec que deia, això passa un cop cada 180 anys o no sé quan que aquest planeta es posa a favor d'Àries i tal, doncs, escolta'm, que sigui la seva oportunitat en 180 anys, imagina't quina bona pinta té aquest any per ells, eh?
2: Que ho aprofitin, això. Per cert, sí, sí. Tu també ets Àries, oi?
3: Jo també, sí, sí, sí.
2: Endavant,
3: sí.
2: Amb la gent que ens agrada, que les coses li vagin molt bé. Clar que sí, on fire l'Aina, on fire la Ludwig, i a punt d'entrar en territori Renaldo i Clara.

0: Renaldo i Clara, que saps que són una de les meves debilitats, que m'agrada molt tot el que llancen aquesta gent de Lleida, que van ser disc de l'any amb el seu últim disc, van ser disc de l'any també amb el seu penúltim disc, i ara són a les portes de la publicació de Nova Mandanga. També li hem demanat a la nostra astròloga preferida ja des d'avui, evidentment, que és la Montse Vall de Pérez, que ens llegeixi com ha de ser el futur imminent a un any vista.
1: Imminent, perquè de fet el disc surt la setmana que ve, segons el que ha dit la Clara al seu Instagram.
0: No, la setmana que ve?
1: Ella deia, bueno, o el disc o nova música,
0: jo en qualsevol
1: cas. Jo
0: diria que la setmana que ve és cançó nova.
1: No ho ha dit, vull dir que no ho sabem.
0: Ha dit, què ha dit exactament?
1: Mira, vaig a buscar-t'ho, però ella deia com, atents la setmana que ve...
0: Oh, us va bé la setmana que ve?
1: Mira, la setmana que ve i uns signes com de música.
0: Val.
1: Jo he interpretat més disc perquè tinc moltes ganes que surti. Veig que tu has interpretat més cançó, veurem.
0: Jo crec que ens ho faran gruar, això. M'imagino que hi pot haver un single, com a mínim. Veurem, vaja, no sé.
1: És que no he dit res més, vull dir que...
0: Sabem que està escalfant motors,
1: sí.
0: Sabem que ho té a punt, que queden quatre serrells i que som a punt de tenir un patracol de cançons noves de Renaldo i Clara. I per això també la volíem sotmetre a la ciència, mirar les estrelles, com s'alineen els planetes al voltant de la Clara Vinyals, que, a més, acaba de ser mare.
1: Sí, exacte.
0: I és a punt de treure disc.
1: Ostres, quin any, eh?
0: Per tant, això són dues novetats molt totxes, molt grosses a la teva vida.
1: I tant. Va, obrim-lo.
2: Renaldo i Clara, de signe solar a Balança, i aquest any coincideix també el seu ascendent. Què direm? Doncs equilibri en la seva professió, i la lluna li proporciona aquest toc de creativitat que marcarà aquest any. Sobretot la segona meitat d'any. La segona meitat d'any serà quan se posa en marxa moltes coses que tenien aparcades. O sigui, a partir de juny-juliol, encara que al principi també, però a partir de juny-juliol és quan la cosa es posarà en marxa fixament.

0: li anirà molt bé també sobre rodes a la Clara Vinyals amb Renaldo i Clara i el nou disc. M'ha agradat molt com ho explicava la Montse, que es mirava, per exemple, a balança, parlava de l'equilibri. Imagina't, a una persona que acaba de ser mare per primera vegada i que publica un disc, què li pot fer més falta a la seva vida que l'equilibri?
1: 100%. És que és la paraula encertada, eh?
0: És que l'univers li està donant a la Clara just el que necessita.
1: És ben bé així.
0: I a més m'ha agradat molt també que carregava les tintes en la segona meitat d'any, deia, li anirà bé ara, eh? Però a partir de juny-juliol, una empenta i una creativitat que no se l'acabarà.
1: També és veritat que l'època més d'estiu és quan comencen a haver-hi més concerts, més festivals, vull dir que té tota la lògica, també.
0: Clar, per exemple, el Recòndit, no?
1: Sí.
0: Doncs ja és això.
1: Exacte.
0: Quan comenci a fer bon temps, primavera, estiu, anirem veient a la Clara Vinyals a tot d'escenaris. Recordeu, disc de l'any amb la boca aigua 2023. Disc de l'any amb l'amor fa calor 2020.
1: Boníssima.
0: Vaja, disc de l'any el 2026. Com a mínim, la seva carta astral apunta cap aquí. Val, ja en tenim tres de liquidades, oi que sí? Maria Jaume, la Ludwig van i Renaldo i Clara. Ara tu tens el de Don Pedrolo.
1: Quins nervis, eh?
0: A.K.A. els Dampes, A.K.A. Damper Albo i el Comboi. També ara tinc com hype de saber com en dirà la nostra astròloga, la Montse Vall de Pérez, de Damper Albo i el Comboi.
1: Tampoc és fàcil en
0: aquest
1: cas. Ho dic
0: perquè la Ludwig van no era fàcil, Damper Albo i el Comboi no és fàcil.
1: Tampoc.
0: I en Dan ens ho ha explicat, això.
1: Sí,
0: que se'ls hi han equivocat mil i una vegades.
1: Què, tens ganes d'obrir el sobre?
0: Va, sisplau, que ens ho estem fent a sobre.
1: Vinga, va, som-hi.
2: Damper Albo i el Combi. De signe solar Escorpí i ascendent aquest any al signe de Taure. Teniu el sol al punt de fortuna. Això és molt, molt important en una carta natal i en un pronòstic de l'any. Si teniu que fer canvis, és el moment de fer-los, però en moderació. Els astres vos marquen prudència, però també vos empenyen a fer canvis. Pot ser canvis bastant exagerats, però bueno, com que els astres també vos marquen prudència, no us passeu de rosca.
3: Nota de veu.
4: Amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell.

0: no ens queda temps per gaire més. En Nil Hernández, de fet, des de l'altra banda del vidre, em està fent uns gestos, a veure, algun potser et diria fins i tot de mal gust. Puc entendre-ho com de forma més subtil, Nil, saps? No cal, tampoc. No cal això que estàs fent. Senzillament ens fas, saps aquell gest de fer?
1: El rellotget.
0: De picar-te el canell, saps?
1: Sí.
0: És que no cal ni que portis rellotge. Veus, funciona, tio. Et piques el canell i jo ja entenc.
1: Anem tard.
0: Jo ja entenc que hem d'anar fent via, val? Això que has fet ara, que no m'atreveixo ni a dir-ho per antena, no calia. Entès el missatge. Gràcies, Nil.
1: On anem?
0: Doncs acabem amb una cançó.
1: Què et ve de gust?
0: Em ve de gust una cosa moguda, remenant una mica el maluc.
1: Anem cap al Maresme, una miqueta.
0: El Maresme lliure, tropical, ideal per remenar cap, peus i malucs. De fet, això és un duet, que és una bomba, que hauria de tornar, potser, aquest duet.
1: Ai, sí, sisplau, sí? Seria increïble.
0: D'una banda, qui?
1: La Muixca.
0: I de l'altra?
1: La Julieta.
0: I juntes?
1: Muixqueta? Jusca.
0: Jusca. Anava a dir juntes, ballar liada.
1: Ah.
0: Era com més senzilla, la resposta.
1: Jo aquí xipejant, saps?
0: Boníssim. Doncs, Ainu, un plaer, com sempre.
1: Frank Llu, ens veiem...
0: Compartir micròfons amb
1: la
0: vos.
1: La setmana que ve.
0: Molt bé, apa-li, ballar liada. Nil, la tires i aquests gestos te'ls guardes on et quepiguen, eh? Xato, endavant. Gràcies per tant.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Un centenar de morts i desenes de desapareguts és el balanç que deixa l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La xifra oficial és, de moment, de 72 víctimes, però fonts policials apunten que ja serien més d'un centenar. Mentrestant, famílies desesperades busquen a aquesta hora els seus desapareguts i les ONGs denuncien dificultats per identificar els cadàvers i reclamar proves d'ADN. Ramsès Mohamed, educador social i membre de l'associació ELIN de Ceuta, denuncia que els migrants s'estan convertint en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant d'aquest col·lapse. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
2: Està previst que forenses de la península es traslladin a Ceuta per agilitzar els tràmits de les autòpsies, mentre equips de busseig de la Guàrdia Civil continuen rastrejant la costa. Més notícies amb la Marc Camps.
4: L'OPEP, el càrtel de producció de petroli liderat per l'Aràbia Saudita i Rússia, ha decidit aquest diumenge per 7è mes consecutiu augmentar la producció de cru en 188.000 barrils diaris a partir del setembre. Amb aquest increment, l'OPEP revertirà la retallada de producció acordada fa 3 anys. Amb tot, falta veure l'impacte que pot tenir aquest anunci sobre el preu del cru, perquè la guerra de l'Iran i Ucraïna està afectant les exportacions de petroli d'una part important d'aquests països, cosa que fa que part dels increments anunciats quedin a la pràctica en paper mullat. Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat que amb això es busca estabilitzar el preu i fa una crida a la calma.
5: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30% com estem veient ara.
4: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'ahir el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants.
2: El Perú treballa per repatriar els 11 turistes europeus que han mort en un accident d'avioneta al sud del país. Són una parella de Valladolid de 52 anys, 7 italians i també 2 alemanys. També han mort els dos tripulants de l'aparell de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, un dels principals atractius turístics del país. A més, un senyal d'emergència poc després d'enlairar-se s'hi ha perdut el contacte i s'ha acabat estavellant a prop de l'aeroport. No hi ha hagut supervivents i la presidenta peruana Keiko Fujimori confirma que s'està investigant per què ha caigut.
6: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
2: Divendres s'havien hagut de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire.
4: I aquesta tarda s'espera que creixin nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb la possibilitat que descarreguin ruixats i tempestes de forta intensitat. Poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra petita. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit del risc que hi hagi possibles crescudes sobtades de les lleres dels rius i barrancs a la zona del Pirineu de Lleida i punts de l'interior de Tarragona.
2: I troben 3 projectils antiaeris en un buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos recorden que, en cas de trobar-se amb un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i que cal trucar immediatament al telèfon 112. Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions han d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Forma part de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea, que recordem ha entrat en vigor i que s'anirà implantant fins al 2028. Obligarà a tots els proveïdors de sistema d'IA, com OpenAI o el ChatGPT, a que informin que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. Un dels camps que es veurà més afectat per aquesta nova regulació és el de la música i també la creació artística en general. Ara els esports, Roger Bossa, bona tarda.
7: Bona tarda. La neerlandesa Lorena Vives s'endú també avui la segona etapa del Tour de França femení, que s'ha disputat des d'Egle fins a Ginebra, Suïssa. La catalana Paula Blasi és 13a a la general, ara a 28 segons de Vives. La maresmenca Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de Natació Artística de París, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. I el català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la de World Rally Car 3. És el pilot més jove de la història que ho aconsegueix.
0: Fins aquí les notícies.
1: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
1: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
1: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
1: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
8: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
1: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
1: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
1: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
13: Ja no ho sé, es queixen d'aquest entrenador.
1: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
14: Avui, a Rècords, Cruyff Núñez. O Núñez Cruyff, un audiodocumental emès al febrer de 2024, la història de la relació entre entrenador i president d'un dels Barça més recordats i emblemàtics de sempre a través dels tresors que es guarden al Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i 3Cat. Sentiu i gaudiu. Us retrobareu amb la portera de Núñez i amb moltes més coses. Ah, i si després de sentir aquest capítol encara us quedeu amb ganes de més, a l'app de Catalunya Ràdio hi ha un capítol amb la roda de premsa íntegra de Núñez l'endemà de destituir Cruyff.
0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Àudio.
0: Som podcast.
15: Josep Lluís Núñez va ser president del Barça durant 22 anys, del 1978 al 2000. En 8 dels anys de la seva presidència va conviure amb Johan Cruyff, entrenador del Barça, entre el 1988 i el 1996. Tot i construir, cadascú amb els seus mèrits, un dels Barça més importants de la història i guanyar la primera Copa d'Europa, la seva relació va ser de tot menys amistosa.
16: Sempre creia que decías el presidente. Pero cuando yo estaba claviado siempre digo, quiero hablar con el señor Núñez. Con el presidente. Y digo, no, señor Núñez es padre. Porque su hijo también estaba. Y ahí ya me descargaba yo.
17: Porque yo no puedo tindre un profesional que guanya 300 millones de pesetas y que no tingui una dedicación al club.
18: Estos ataques son como mosquitas. Quiero decir que no tienen ni la mínima importancia.
17: No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments.
15: Com era realment la relació Cruyff-Núñez?
19: Pensar que les relacions entre el president Núñez i el Johan van ser dolentes durant tot el mandat, els 8 anys, és mentida.
20: No es van estimar mai, però els necessitaven, no? Fruit d'aquesta necessitat, doncs, va crear una relació de desconfiança mútua, però que sumades les forces de tots dos van ser d'un potencial enorme pel Barça.
21: En el fons el que es discutia era el tenir el control del club, no? El tenir el control especialment de la parcel·la esportiva. Cruyff, a més, entenc que necessitava el conflicte, s'alimentava molt en el conflicte i això el feia més bo encara. I Núñez, en canvi, justament fugia del conflicte, no?
22: El gran carisma del Johan eclipsava en el Núñez i això ell no ho acceptava. Llavors hi havia un personatge patètic del club a aquella època que era un Anton Parera, que apagava el foc amb gasolina.
23: Una persona com el Núñez sabia quan va fitxar el Cruyff el que podria tindre d'avantatges cap a ell, també alguna desavantatge, i la vivia després la tensió pròpia de lo que era quasi, diríem, un partit de tennis.
14: Soc el Xavi Campos i això és Cruyff Núñez.
15: Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
24: Rècords a la ville de Barcelona.
1: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
25: Tocarà Sosco, parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
26: Somriu la badalonina, medalla d'or campiona olímpica.
27: Quina badalona, tamo de retalla, gol, gol, gol, gol, gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol, murri, murri, murri, murri, murri, murri, hasta el murri tamudo,
28: hasta el murri tamudo.
1: Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
29: Benvinguts a casa vostra, apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé.
1: Cruyff Núñez.
30: El 93% d'aquí va imposar aquest entrenador. I ara vostès es queixen d'aquest entrenador.
31: Como he dicho ya muchas veces,
32: en un momento dado,
31: en un momento dado, en un momento dado, en un momento dado, en un momento dado, en un momento dado.
15: És molt probable que ja sàpigues que Josep Lluís Núñez va fitxar Johan Cruyff perquè fos l'entrenador del Barça la primavera de 1988, dos anys després de la traumàtica final de Sevilla i unes setmanes més tard del motí de l'Espèria, en què la plantilla del Barça va demanar públicament la dimissió del president. Però la relació entre tots dos ve de més lluny.
14: Cruyff encara era jugador del Barça quan Núñez guanya les eleccions a principis de maig del 78. Aquell estiu, però, Cruyff marxa. Abans de marxar, fa un gest que afavoreix Núñez en la seva cursa per la presidència. Passats 10 anys, Cruyff torna a aparèixer a l'escena blaugrana com a solució als mals d'un equip i d'un club sense rumb després de perdre la final de la Copa d'Europa. El seu nom comença a aparèixer com a candidat a entrenador. Però per entendre com es vivia aquella relació, mira el que li pregunten a Cruyff sobre Núñez en una visita de l'holandès a Barcelona al gener de 1988, uns mesos abans d'acabar convertint-se en entrenador del Barça.
33: ¿Por qué estoy aquí? Sí. Per veure algunes amigues i arreglar algunes coses.
34: De què tipo?
33: Privades.
34: ¿Has previst alguna entrevista con algún directivo del Barça, Gaspar o Núñez?
33: Principio no.
34: Antes de que termine la temporada, ¿es posible que estés en Barcelona definitivamente?
33: No tengo ninguna idea.
34: Señor Núñez, ¿sería inconveniente para estar en el Barcelona?
33: Ahora estamos hablando de cosas que ni hay un principio. Entonces, ¿por qué hablar del final?
14: ¿T'has fixat en el que li pregunta Manolo Oliveros a Cruyff?
34: Señor Núñez, ¿sería inconveniente para estar en el Barcelona?
33: Ahora estamos hablando de cosas que ni hay un principio. Entonces, ¿por qué hablar del final?
14: ¿El señor Núñez seria inconvenient perquè vinguis al Barça? Li pregunten. Cruyff dribla amb la resposta. Al cap de 4 mesos, a principis de maig, Núñez anuncia i presenta Johan Cruyff com a nou entrenador del Barça. I ja des dels primers dies, Cruyff comença a marcar territori i a marcar també distàncies amb Núñez.
0: Yo creo que voy a hacer un plantilla que en mi juicio será capaz de defender los colores de Barcelona.
2: ¿Será una plantilla que estará de acuerdo con la plantilla que quiere el señor Núñez?
0: Bueno, las decisiones de la plantilla son mías.
14: Si estàs atent, ara sabràs de quina manera, quan i a canvi de què va començar la relació Cruyff-Núñez. Anem cap a Sant Joan d'Espí, carrer de TV3, sense número. Lluís, com estàs?
20: Molt bé.
14: Quina relació tenien Cruyff i Núñez?
20: La relació d'un matrimoni de conveniències. No es van estimar mai, però es necessitaven, no? Fruit d'aquesta necessitat, doncs, va crear una relació de desconfiança mútua, però que, sumades les forces de tots dos, van ser d'un potencial enorme pel Barça.
3: Qui parla és Lluís Cabrera.

0: i va dir allò: jo no conozco a los otros dos candidatos, referint-se a Casaus i a Núñez, però sí que conozco a Ariño i per lo que lo conozco no lo votaría nunca.
1: I per què va passar això?
0: Doncs perquè Núñez li va oferir a Cruyff, o Cruyff li va demanar un despatx, un local que hi havia, el que era abans del Boulevard Rosa, del Passeig de Gràcia, i que, doncs, a canvi d'aquella oficina, d'aquell despatx, Núñez hagués volgut que Cruyff hagués sortit dient no, jo votaria a Núñez com el mejor candidato, sinó que es va limitar a desqualificar a Ferran Ariño, i amb això doncs ja va creure que li feia el gran favor a Núñez. D'allà comença la relació entre tots dos.
2: Al principi la relació, com a mínim, va haver-hi, suposo, uns mesos
0: de treva,
2: de distensió, de treva en aquella relació.
0: Jo crec que ja era una relació que nedava en la desconfiança, perquè la primera mesura que adopta Cruyff, i crec que a més de manera molt encertada, és barrar el pas, acotar el vestidor de la directiva i del president. Allà no entrava ningú perquè allò era territori de l'entrenador i dels jugadors, perquè abans els directius es passejaven pel vestidor.
2: Era una altra època, i el periodisme, no cal anar més lluny, era com molt més
0: proper,
2: autèntic i proper. Sí. Però es fotien unes castanyes una amb l'altra públicament.
0: Recordo molt la figura de l'Antoni Bassas, que pujava i baixava les escales de la llotja al vestidor, primer anant a entrevistar el Núñez a l'acabar el partit, no faltava mai l'entrevista de l'Antoni amb el Núñez, i després anar a la sala de premsa a dir-li a Cruyff què és el que havia dit Núñez. I aleshores, clar, generava un conflicte continuat i seguit entre les dues parts, no?
2: Però com és que no eren mínimament políticament correctes?
0: Cruyff era un geni. A Cruyff li anava molt la marxa de discutir, de portar la contrària. Sempre ha estat així, no? I li va passar a l'Ajax i ho va portar fins al darrer extrem, fins al límit al Barça. I la disputa, en el fons, per què era? Per qui tenia els drets d'autor d'aquella criatura que era el Barça, que era el Dream Team, no? Qui tenia més reconeixement sobre tots aquells èxits que s'havien aconseguit? De fet, la famosa entrevista aquella que li faig al gol a gol a Núñez,
2: sí,
0: on es posa a plorar quan anuncia que convocarà eleccions i no s'hi pensava presentar a 72 hores de la final d'una Copa Europa, com una estratègia per treure pressió als jugadors de cara a la final, jo la veritat no m'ho vaig creure absolutament mai, perquè no tenia sentit.
2: Per què creus que ho va fer?
0: A mi una vegada em va dir Núñez, li vaig dir: escolta, Presi, per què vas fer allò? Diu: no, perquè ens va arribar una filtració de l'entorn del Cruyff que, si guanyaven la Copa Europa, em faria un ordre o un desafiament des d'una de les balconades de la plaça Sant Jaume, de dir a l'afició: hasta aquí hemos llegado, o el presidente o yo. I aleshores, què va fer Núñez? Amb la seva anunci de dimissió, va deixar sense rival amb qui repartir-se els cops. Cruyff era un incendiari, eh? Ell, tot això, aquella combustió ja li agradava, i a més en presumia, no? Tots sabíem que acabaria d'aquella manera, patant de la manera més estrepitosa com va acabar, no?
3: Cruyff i Núñez es coneixen l'any 78 per interessos comuns i es retroben 10 anys després, l'any 88, un com a president del Barça i l'altre com a entrenador.
2: Els primers conflictes arriben ràpid. Cruyff arriba al Barça i vol el poder absolut de l'àrea esportiva, des del primer equip a l'últim equip del planter. Planteja, gairebé exigeix, que tots els equips de la base juguin com ho fa el primer equip, amb el mateix sistema i amb la mateixa idea. Al futbol base hi ha certa revolució i també algun conflicte. I Cruyff, veient que la seva idea no s'imposa, renuncia al càrrec de director del futbol base.
4: Aquí s'han sempre treballat en una manera i jo havia pensat otra, i no passa nada. Entonces, si jo veo que el club sigue pensando en esta manera, hay que retirarse.
5: Va projectar el futbol base, va nomenar els seus tècnics, va donar les baixes corresponents, vull dir, tot s'ha fet d'acord amb, tal com ho va dir-ho ell. Si ara ell avui m'he enterat, bueno, si ell diu que no se'n cuida, bueno, doncs no li tenim que donar més volta, no? Seguirà igual com ell ho va planificar i, per tant, no tenim que donar-li més importància, no?
2: En aquesta primera època, repassant l'arxiu, el to de Cruyff és molt més beligerant, el de Núñez més conciliador. Això canviarà amb el temps.
3: La primera temporada de Cruyff a la banqueta acaba amb la Recopa de Berna, guanyada a la Sampdoria, però lluny del Madrid, de la quinta del buitre a la Lliga.
2: La dinàmica de la segona temporada empitjora. El Barça es distancia molt ràpid del Madrid a la Lliga i queda eliminat de la Recopa contra l'Anderlecht el dia de Tots Sants al Camp Nou.

0: Arriba la final de la Copa, però l'ambient al voltant de l'equip és de desconfiança general. I aquí, en aquell moment, Núñez protegeix Cruyff en una assemblea històrica al febrer de 1990 a l'hotel Princesa Sofia.
1: Però el que jo no vull de cap manera és que una decisió que vostès van prendre per majoria, i parlo de l'entrenador, el 93% d'aquí va imposar aquest entrenador. I ara vostès es queixen d'aquest entrenador. I jo, que no el vaig posar i que vaig acceptar la majoria, perquè la majoria és el que mana amb el nostre club, sóc el que el més respecto, perquè jo no em deixo perdre per nervis.
0: Segons el relat oficial, Núñez salva Cruyff en aquella assemblea en què s'arriba a votar entre els compromissaris si s'havia de destituir l'entrenador. Per un petit grapat de vots, guanya l'opció de donar continuïtat al projecte Cruyff. Núñez fa d'escut de Cruyff davant l'aficionat, però en alguna ocasió comença a perdre la paciència.
2: O sigui que ets més important tu que el Barça?
3: Mas, jo crec que ara està més equilibrant un poc, però quan hi havia el Barcelona jo crec que era el doble o triple més conocido que el Barcelona. Este el plan mundial.
4: Permetin que el que pensi no li es digui. No, procuro no pensar.
0: Ramon, tu com recordes la relació Cruyff-Núñez?
5: Molt tensa, perquè en el fons el que es discutia era el tenir el control del club, no? El tenir el control especialment de la parcel·la esportiva.
6: Qui recorda el pols de poder entre Cruyff i Núñez és Ramon Besa, periodista del País i col·laborador en d'altres mitjans com Catalunya Ràdio.
5: Cruyff, a més, entenc que necessitava el conflicte, s'alimentava molt en el conflicte i això el feia més bo encara. I Núñez, en canvi, justament fugia del conflicte, no? Aleshores, això portava dues maneres d'entendre el motor de l'equip molt diferent. En el fons, tots dos, a més, també creien que tenien raó. Cruyff va ser el que li va donar la llum esportiva que Núñez no havia sabut trobar, ni fitxant a Maradona, ni fitxant a Schuster, ni fitxant a entrenadors de tot arreu, fins que no va trobar a Cruyff. De la mateixa manera que Núñez, el que feia Cruyff és deia, tu ets algú gràcies a mi, tu estaves a l'Ajax, jo et vaig fitxar i t'ho vaig donar tot. I a partir d'aquí, quan un creia que li deia a l'altre, però crec que indubtablement Núñez d'alguna manera no acceptava donar-li la clau de la caixa, que és el que volia Cruyff. Cruyff volia actuar com un mànager a l'anglesa, i això Núñez no ho tolerava perquè ell justament considerava que era el que protegia el club fins i tot de personatges que ell no hi tenia tota la confiança que creia que hi havia de tenir.
0: O sigui, des del primer moment ni Cruyff va confiar realment en Núñez ni Núñez en Cruyff?
5: Va costar i no crec que s'arribés mai a confiar l'un amb l'altre. Núñez sospitava molt de les operacions que feia o dels fitxatges que proposava Cruyff, i curiosament crec que la vertebració del Dream Team va estar amb jugadors que és veritat que va arribar Koeman, que va costar molts calés, però els van fer a través de futbolistes com Stoikov, a través de Laudrup, o jugadors que en aquell moment no és que tinguessin molta requesta, diguem, no? Hi ha un cas que per mi simbolitza molt com se centrava aquesta discussió, que és quan es lesiona Koeman i es vol fitxar Molby, i aleshores el Cruyff proposa Molby, el Núñez no li deixa i al final acaba sortint Guardiola. És a dir, aquesta tensió de vegades era bona, perquè acabava sortint una solució inesperada. Però crec que també hi va passar una cosa que a mi és el que més em va afectar. Jo, per circumstàncies de la vida, a partir del 94 em va tocar fer responsable de la secció. I el primer que vaig fer jo és intentar parlar amb Núñez i amb Cruyff. I aleshores no vaig aconseguir parlar amb Núñez, però sí amb Cruyff. I aleshores em va dir, jo només vull una cosa, que quan tu parlis del Barça tinguis en compte la meva opinió. No vull res més. I aleshores així ho vam fer i sempre vaig tenir un bon tracte amb Johan Cruyff. En canvi, em va ser impossible parlar cara a cara amb Núñez. Només hi vaig parlar una vegada. En una entrevista i em va dir que em havia de confessar en tant que culer i cristià, perquè era un dels que tenia la culpa de que la Lliga del Robson s'hagués perdut.
0: Va culpar a tu?
5: Bueno, a mi, com devia culpar amb d'altres, perquè Núñez el que volia fer era comprar complicitats. En canvi, Cruyff no comprava complicitats, seduïa. Aleshores, això va ser una cosa que a mi em va fer reflexionar sobre com actuaven un i l'altre. Els dos bàndols van crear addictes i fidels. Núñez crea un gran club i Cruyff crea un gran equip. I en aquest moment, quan un sustentava l'altre, era una cosa. Quan un pleitejava amb l'altre, n'era una altra. Era una situació tensa, però en el fons cadascú reivindicava la seva quota de poder.
0: Com vivies com a periodista que públicament s'estomaquessin com s'estomacaven?
5: Bueno, malament, perquè acabaves enfrontant-te a les tertúlies. Amb l'Enric Banyeres de La Vanguardia ens vam tenir unes trifulques importants a les tertúlies.
7: A l'agradaria, eh?
5: A l'agradaria. Tu acabaves militant. I aleshores la gent t'equiparava que tu ja formaves part d'un bando. Aquí és on jo d'alguna manera sí que em vaig significar molt públicament a través, a favor de Cruyff, entre d'altres coses, perquè a mi me tenia, és a dir, a mi m'agafava el telèfon, jo sabia com arribar amb ell i amb l'altre no, per una cosa, i després ja per una qüestió futbolística o per les circumstàncies que tingui. Per tant, tu anaves d'alguna manera marcat, tothom sabia de quin pal l'anaven, no? I aquest de dir qui va fer gran el Dream Team, com es van guanyar les lligues del Dream Team, tots hem associat, o la majoria crec jo, que van ser gràcies a Cruyff. I això crec que en el fons sempre li va doldre a Núñez, perquè va entendre que si no l'hagués portat ells, que si no hagués agafat la bandera de Cruyff que tenia el nacionalisme, que era el nacionalisme vinculat especialment a Jordi Pujol i per tant contrari a Núñez, no hagués triomfat mai el Barça. I això Núñez d'alguna manera ho volia cobrar, cobrar sentimentalment, cobrar efectivament, cobrar de dir, escolta, tu no haguessis vingut al Barça si jo el 88 no t'hagués cridat. Però és possible que Núñez potser no hagués guanyat les eleccions si en aquell moment Sixta Cambra o el candidat que fos hagués tingut a Cruyff, no?
7: Però la conclusió és que aquella tensió va ajudar a fer créixer el projecte, el club i equip.
5: És que això, Xavi, és una mica molt català i molt culer. Blau, grana. Seny, rauxa. Mar, muntanya. És a dir, quan el conflicte retroalimenta, funciona. Quan el conflicte es repel·leix, és la destrucció, és el nihilisme. És quan parlem dels ismes. Però els ismes, quan conviuen, acaben trobant fórmules de coexistir. El problema és quan un vol fer fora l'altre.

0: Superades amb una recopa i una copa les dues primeres temporades, el Barça de Cruyff comença a ser un equip d'època. La temporada 90-91 cau la primera de les quatre lligues i amb un Cruyff cada cop més fort, tot i l'ensurt que li dona el cor, pràcticament cada any apareix el mateix conflicte, la renovació de Cruyff. En algun moment de cada temporada s'obre el capítol de si Cruyff ha de renovar o no. I, és clar, sorgeixen els conflictes.
1: A lo que a un lado es un cumplimiento, al otro lado es muy molesto. Que las cifras que lo meten dentro es absurdo. En todos los sentidos. Hasta vergonzoso. Perquè no m'hi gustaria ganar tant dinero.
2: El Cruyff és com és. I quan van fitxar el Cruyff, el van fitxar amb totes les virtuts i amb tots els defectes. El Cruyff n'ha fet declaracions ara. Durant aquest any n'ha fet moltes. I fa dos anys en va fer moltes de declaracions. Per tant, és una més. Jo la vaig anotant i, bueno, penso 47 declaracions. Em porta 47, però, bueno, jo no puc canviar el Cruyff, no?
0: Aquestes 47 declaracions de Cruyff i les 47 rèpliques de Núñez corresponen a la renovació de l'any 91, quan el Barça de Cruyff camina ferm cap a la seva primera lliga. Al cap d'un any, el Barça té la possibilitat de guanyar la primera Copa d'Europa a Wembley contra la Sampdoria. Tres dies abans de la final, Núñez deixa anar la bomba amb Lluís Canut al gol a gol de TV3.
3: No penso davant de les eleccions i difícilment em presentaré a la reelecció.
4: Com?
3: Difícilment em presentaré a la reelecció.
4: I de què depèn això, senyor Núñez?
3: No res, és una decisió que tinc presa i que, bueno, passi el que passi, no em presentaré a la reelecció.
4: No hi hauria cap cosa que el fes canviar?
3: No, perquè no m'he deixat aconsellar, ni he volgut que ningú m'aconsellés, no? L'únic que m'interessava era parlar amb la meva dona i amb els meus fills.
4: Vostè, senyor Núñez, és un moment emotiu per vostè, perquè està, suposo que ha recordat moltes etapes de la seva vivència com a president del Futbol Club Barcelona. Vostè vol continuar parlant?
5: Sí. Fa una estona, el Lluís Canut explicava que el mateix Núñez li havia reconegut que el que va dir la nit del 17 de maig de 92 al gol a gol formava part d'una estratègia per torpedinar una suposada jugada de Cruyff si el Barça guanyava la Copa d'Europa. L'equip, el Barça, creixia. La desconfiança entre Núñez i Cruyff, també. Unes setmanes abans de la final de Wembley, l'1 d'abril de 1992, després d'una derrota a la Copa d'Europa al camp de l'Esparta de Praga, que complicava una mica jugar a la final, Johan Cruyff justifica la derrota inventant-se un altre dels termes que acompanyarà aquell equip per sempre, l'entorn.
6: Albert, quan parla de l'entorn, que la primera vegada és després d'una derrota a Praga l'any 92, uns mesos abans de Wembley, en qui pensa Johan Cruyff?
7: Aviam, el senyor Núñez i la seva directiva tenien un entorn favorable. I aquest entorn, bueno, creava polèmiques des d'algun mitjà, com tot el que eren banyistes, bueno, tot el nuñisme que avui encara existeix.
8: Qui mira de definir el concepte entorn és Albert Perrin, vicepresident del Barça en època Laporta, fundador del moviment opositor de Núñez, l'Elefant Blau, i amic personal de Johan Cruyff.
7: Que després de nuñisme ha sigut rossellisme, bartomisme... Bueno, és una continuïtat, no?
6: Albert, què en pensava Cruyff de Núñez?
7: Que podia ser un gran president, però era massa intervencionista. Ell volia tindre molt separat el que era la part esportiva i la part directiva. I el Núñez això no ho acceptava. I aquí és quan generen els problemes. El que sí que és cert és que el Johan la polèmica li va. Però ell no la provocava. La polèmica sempre venia donada per dalt. I ell hi entrava al joc.
6: Per què creus que es buscava polèmica des de dalt?
7: Aviam, el senyor Núñez, amb tots els meus respectes, hauria pogut ser un gran president si hagués sabut plegar temps. Ell no se sentia estimat. I quan el Johan apareix, l'afició es decanta pel Johan. I això amb el Núñez li crea un problema enorme. Els èxits esportius i el gran carisma del Johan eclipsaven el Núñez. I això ell no ho acceptava. Llavors hi havia un personatge patètic del club a aquella època, que era un Anton Parera, que apagava el foc amb gasolina. I a més d'apagar les coses, les anaven cedint constantment.
6: En la transició cap a la insostenibilitat de la relació, què percebies tu de Johan Cruyff quan comentàveu les polèmiques amb Núñez?
7: Ell era molt tranquil. O sigui, jo, si no cada tarda, moltes tardes estava a casa seva, xerràvem, parlàvem, i no el veies ni nerviós, ni excitat, ni rebotat contra el president. No, ho acceptava, eren coses normals del món del futbol, les desavenències, les diferències de criteri, però ell tenia molt clar quin era el seu camí. I com que Núñez en tenia un i ell en tenia un altre, per això xocaven constantment. Però ell sempre seguia endavant. El Johan no és dels que mirava cap enrere, sempre mirava cap endavant.
0: El 20 de maig de 1992, el Barça guanya la seva primera Copa d'Europa. Ni això va estalviar una altra polèmica per una altra renovació de Cruyff.
9: La oferta que me han hecho, creo que hasta mi enemigo más grande sabía que no iba a aceptarlo. Entonces me pregunto por qué eso lo hace. Dos, yo creo que hace un 10 días era primera vez en 4 años que el presidente ha criticado una alineación mía. Tampoco no sé cómo ponerlo o cómo juzgarlo. Y el último es que el domingo pasado ha dicho que tampoco no sabía jugar al fútbol. Entonces ya son tres cosas que no entiendo.
10: Yo el domingo vaig anar a l'escala i vaig dir que no havia cap problema, que havia petits matisos per el dia següent vaig obrir la declaració dient que no era cert, que havia moltes diferències. Ahir ja s'han arreglat les diferències, sembla una pel·lícula de suspense. No sé si el soci es mereix aquestes declaracions, socis que estan jubilats, que no tenen feina, que no poden treballar, i que un quadre tècnic que guanya més de 300 milions de pessetes se senti maltractat. No sé si això és possible.
0: Cruyff acaba renovant l'any 93 i el 94 i el 95, però tot i les renovacions, comença al principi del final. Després d'Atenes i els canvis profunds a la plantilla, la temporada 94-95 és dolenta. No es lluita per la Lliga i a la Champions el Barça cau a quarts contra el PSG. Núñez decideix donar una oportunitat a Cruyff una temporada més, però ja no se la creu.
5: El juliol de 95, el Barça organitza l'Assemblea de Compromissaris. Aquesta, que es va fer al Palau de la Música, no és tan mediàtica ni tan recordada com la de l'any 90 al Princesa Sofia, però no té desperdici. Atents al to dels socis del Barça contra Johan Cruyff i a la defensa de Núñez, només a mitges aquesta vegada.
11: L'entrenador, l'únic que no se li pot treure és el mando del vestuari, s'agradi o no s'agradi. Mentre sigui entrenador, ell és el que mana. Després ja serà el moment de valorar si les decisions i la responsabilitat que s'ha donat a l'entrenador són les idònies.
12: Senyors directius del nostre club, espero que així com han sabut canviar molts de jugadors, també sabran canviar l'entrenador, ja que com aquests 4 anys ell es va adjudicar la glòria, crec que ara la culpa també la té ell. Si no ho fa bé, què fareu? O canviareu d'aquí 2 mesos?
13: Els jugadors, abans que jugadors, són persones. Moltíssimes vegades no se'ls ha tractat així. Se'ls ha humillat, se'ls ha deixat en ridícul i mai l'han defensat. Per acabar ja, el cas més incomprensible, que és el cas Stoichkov, que jo i una gran part de gent no entenem i estem en contra, vull dir, s'ha permès que marxés l'Stoichkov, se li ha rebaixat la clàusula de 1.500 a 1.000 milions al pilota d'or d'aquesta temporada. S'ha vist alguna vegada que un club deixi marxar el jugador que ha sigut pilota d'or i li rebaixi la clàusula?
14: Jo no l'hagués traspassat, però no és vàlid això. Sóc el president i tinc que prendre una decisió.
15: S'ha insistit molt amb el tema del senyor Cruyff. Hi ha hagut unes manifestacions i crec que a aquest senyor se li hauria de cridar una mica a l'alto en el sentit de que s'ha definit el que és l'entorn. Que no oblidi que aquest entorn li està pagant amb ell.
14: El Cruyff té que intentar, per sobre de tot, sempre fer declaracions, s'agradin o no s'agradin. I usa l'entorn com una d'elles i usa que tothom és responsable i que hi ha vegades que aquest club no es fan les coses bé, que hi ha vegades aquest club es tindria que professionalitzar, per exemple, bé, jo, si em volen professionalitzar i em volen pagar 300 milions de pessetes, jo no sé si vindria, perquè és la meva dedicació, però el que sí que és cert que els tornaria a donar. Vull dir, quina diferència hi ha que jo cobri 200 milions de pessetes i els torni a donar per ser professional o no ser professional?
16: L'origen de tot el que ha passat aquesta temporada i que el Barcelona no hagi pogut conquerir la quinta lliga consecutiva només es pot recriminar a ell, que només ha portat cal desordre en el vestuari. I lamento molt que s'hagi posat per sobre del senyor Núñez, que crec que un president no ha de permetre mai de no poder entrar en un vestuari. Ha de poder entrar en el lloc que li doni la gana.
14: Bé, hi ha persones que tenen que justificar permanentment i tenen que fer declaracions per justificar el seu entorn. I tenen que fer declaracions per justificar el soci, que tothom té la culpa, menys bé. El dia que canviem el Cruyff serà perquè vostès, per una unanimitat, diguin que canviem el Cruyff. Ara no és el moment. Jo et recolzaré perquè fins que siguis l'entrenador del Barcelona assoliré els teus errors, seran els meus errors, encara que es prenguin decisions que jo no estigui d'acord.

0: La batalla dialèctica entre Cruyff i Núñez aquella última temporada creix a mesura que passen els mesos.
1: A l'octubre, l'objecte de discussió és l'estat de la gespa del Camp Nou després d'una reforma de l'estadi que enfonsa una mica el terreny de joc.
2: Pues clar, tenim que patir i això, però això el temps, el que a mi el que em preocupa és el que m'interessa si d'aquí un any tindrem la millor gespa que ha tingut el Barcelona.
3: Como he dicho antes, que para jugar bien en este campo es difícil, es esa antemano, porque es muy difícil. Y entonces, si el fútbol no es fluido, será por algo. Entonces, si al contrario yo llegue a casa ves, o cuando das un pase largo, que es lo nuestro, ¿no? De un bando a otro, que como Kuma casi ya no llega, quiere decir que el pie de apoyo no tiene base, entonces es muy difícil de dar un pase.
2: Si la gespa està malament, vol dir que Madrid està xupat. Vol dir que Madrid està xupat el partit, no? Vol dir que ho tenim fàcil. Home, allà estarà bé la gespa i, per tant, serà fàcil guanyar.
1: Això és d'octubre del 95. Al gener del 96, amb el Barça segon a la Lliga per darrere de l'Atlètic de Madrid, Núñez ja comença a parlar públicament d'un possible canvi d'entrenador. Públicament i sense embuts. Això és d'una entrevista a TV3 al gener del 96.
2: Vostè em pot preguntar, en aquest moment l'afició està nerviosa? Bueno, l'any passat no es va guanyar res i per tant no va passar res. Aquest any el Barcelona ha fet una gran inversió. La situació no és òptima. Quin és el camí? Jo crec que el camí és el camí de la tranquil·litat. He fet molt pel Cruyff. Crec que m'he portat jo més bé amb ell que ell s'ha portat amb mi. També no puc demanar res més perquè seria canviar el propi Cruyff. I per tant, si un dia el tinc que canviar, el canviaré.
1: A començaments de febrer ja s'informa de la possibilitat que el cessament de Cruyff sigui imminent a mitja temporada. Crònica del periodista Santi Padró al Telenotícies del dijous 8 de febrer de 96.
4: Dilluns a la nit, la junta directiva del Futbol Club Barcelona va decidir ratificar una vegada més Johan Cruyff a la banqueta. Algunes filtracions des de la mateixa junta directiva del club feien referència a un boicot dels jugadors per fer fora Cruyff. Guardiola ho va desmentir ahir rotundament i avui ho ha fet Josep Lluís Núñez.
2: De la mateixa manera que va sortir una notícia de que jo havia demanat als mocadors també per desviar quina era la situació real, doncs jo crec que ara s'està filtrant, com si ara els culpables de tot això és que els propis jugadors vulguin treure l'entrenador, i això no és cert. Els jugadors volen guanyar, i el que passa que, bueno, els jugadors són els que realment estan a la plantilla, els que s'han escollit, no? Podran ser pitjors o millors.
4: Fins i tot el mateix Johan Cruyff està convençut que els jugadors són al seu costat.
5: Els jugadors estan conmigo, lògicament, alguns estan un poc més molestos que altres, perquè a tot el món li gusta jugar, que és la norma.
6: Perquè tu no sientes que t'estén haciendo la cama. No.
4: Només dos dies abans del derbi de dissabte contra el Real Madrid, sembla que l'atenció de l'entorn blaugrana continua centrada, sobretot, en la continuïtat de Johan Cruyff al Camp Nou.
1: El clàssic del que parla la crònica del Santi Padró, el Barça el guanya 3-1, al Madrid, al Camp Nou, amb dos gols de Codro, i Cruyff guanya temps.
0: La temporada 95-96 avança i en el tram final el Barça perd la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid a la pròrroga per un gol de cap de Pantich. La semifinal de la UEFA contra el Bayern, tot i fer un gran partit d'anada sota la neu de Múnich. I la Lliga després d'una derrota per 1-3 a casa contra l'Atlètic de Madrid de Radomir Antic.
1: I els jugadors? Com viuen els jugadors totes aquelles batalles dialèctiques entre el president i l'entrenador?
7: Sí.
1: Miquel Àngel.
7: Sí.
1: On pares?
7: A Porto Cristo, però, bueno, al municipi de Manacor.
8: El jugador del Dream Team que respon al telèfon és Miquel Àngel Nadal, futbolista manacorí del Barça entre el 1991 i el 1999.
1: Com la viviu els jugadors, aquella relació?
7: Jo crec que s'ajunten, pues, una persona com el Núñez. Era intel·ligent, sabia quan va fitxar el Cruyff el que podria tindre d'avantatges cap a ell, també alguna desavantatge, i varen viure, pues, aquella polèmica de que al final se romp pràcticament una relació deportiva, i la vivies, pues, la tensió pròpia de lo que era quasi, diríem, un partit de tennis.
1: Comentàveu entre els jugadors les polèmiques entre entrenador i president?
7: Bueno, era una notícia de tant en tant, i com és evident, a nosaltres estaven centrats a dins la part esportiva, perquè el jugador moltes de vegades li serveix com a excusa, saps? Vull dir, el jugador quan els resultats igual no són tan bons, si després hi ha unes notícies que venen de part del club o del que sigui, pues mira, te serveix una mica d'escut.
1: Però jo parlava amb els jugadors d'aquestes polèmiques, d'aquests conflictes amb Núñez.
7: Bueno, nosaltres estàvem allà d'espectadors. Al mateix temps, pues, algunes vegades pues, les trobàvem xocants, perquè algunes vegades feien gràcia. A més, ara que el temps, nosaltres anàvem concentrats, no com ara, que van el mateix dia, però nosaltres anàvem un dia abans i moltes vegades jugàvem el dissabte. I llavors el divendres em recordo que feien el Força Barça i feien una caricatura de lo que era ara que el temps un pack al Barça, el Cruyff, el Núñez, els jugadors, les sortides que eren xocants del Johan.
9: I jo primer, sí? Molt bé. Atenció, eh? Vocal. Consonante. Vocal. Consonante. Consonant. Vocal. Consonant. Vocal. Ja? Ja. Música. No cutis, eh? No. Ja està. Totes les lletres.
10: Ja està bé.
9: Uau! Uau! Uau! Bé, totes les lletres, eh? La paula que jo he fet, és Demecrio.
10: Demecrio?
9: Eh?
10: No, no, no, no, no.
9: Demecrio és el nom del meu xòfer, eh? Demecrio.
10: Home, serà Demetrio.
9: Perdoni, senyoreta, el xòfer és seu o és meu? Eh? I és Demecrio. Voltem totes les lletres. A veure què fas.
11: Mediocre.
10: Home, oh,
9: ja saps el que vol dir, mediocre?
11: No, todavía no.
7: El president, claro, devia estar més acostumat, on tenia més la part d'entrenador, un tipo com el Van Gaal, on em dedicava entre papers, oficina i després explicacions, suposo que devia entendre més una feina feta així que no la part del Johan, que segurament per jo era més brillant, però no era un tema d'oficina ni donar explicacions al president, i era un tio que portava el pes de la part esportiva completament i que el volia que parar.
1: L'últim dia de Cruyff, aquell dissabte al matí, prèvia d'un Barça-Celta, crec que era a finals d'abril, el recordes?
7: Pues sí, pues jo he estat l'única vegada que he vist a un moment determinat el Cruyff amb una cara desencaixada, i recordo que va vindre pues, el Joan Gaspar, que estava dintre del vestidor de l'entrenador, i de claro, i se va anar retrasant l'entreno, perquè allò va anar pujant una mica de to. Quan va acabar el nostre entreno, ell va venir despedint-se i donant-nos pues, una notícia.
1: Com es va acomiadar de vosaltres després de l'entrenament?
7: Van acabar i després hi havia el vestidor aquell temps, just davant el vestidor, hi havia pues, una sala que fèiem una mica d'escalfament abans del partit, i després hi havia el gimnàs i ens va voler reunir-nos en aquella sala, i res, i va dir que estava cessat i res més. Va donar una mica d'explicació i després va parlar en sembla que el Joan Gaspar.
0: Ens havíem quedat al tram final de la temporada 95-96 i amb el Barça sense opcions de guanyar cap títol. Les hostilitats pugen de to. Més encara.
2: Perder una liga porque tú no has sido mejor y debías de haberlo sido, sí, me sabe mal.
5: Este punto ya están 17 años, ¿no? Algo así. Yo estoy 7, entonces solo miro lo que he hecho en los 10 primeros y en los 7 segundos. El único que tiene que exigir soy yo.
2: Hombre, yo soy un profesional y por eso nunca dirijo el club a través de los medios informativos, ¿no?
0: I apareix la famosa portera de Núñez.
2: 3.000 un jugador, 3.000 l'altre, 3.000, 9.000. Perfecte, tres jugadors, l'any que ve, suspensió de pagament del Barcelona. Perfecte.
5: Creo que tenía que haber insistido más, mucho más, para que se compre esta gente, porque lógicamente el dinero para un club de fútbol cualquiera no tiene que estar en el banco, tiene que estar en un campo para que la gente disfruta.
2: Esto lo sabe hacer la portera de mi casa, fichar a un jugador por 2.000 millones de pesetas, ¿no?
0: Tot això s'ho deien quan Cruyff encara era l'entrenador del Barça. Encara no l'havien fet fora. Arriba el dissabte 18 de maig de 1996.
1: Aquell dissabte, el diari Mundo Deportivo treia en portada que el Barça tenia fitxat Bobby Robson com a nou entrenador per la següent temporada. Gaspar, preocupat, baixa al vestidor per donar explicacions a Cruyff i es desferma la tempesta que acaba en destitució.
12: Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, has de contra els difunts, cadires, aixecant les cadires.
1: Però realment van volar les cadires entre Cruyff i Gaspar al vestidor del Barça?
13: No, no, no és així.
8: Qui desmenteix la llegenda urbana de les cadires volant pel vestidor del Barça és Joan Gaspar, vicepresident del Barça en època Núñez i posteriorment president entre el 2000 i el 2003.
13: El que sí que és veritat és que Johan no li va sentar fiel a la portada d'un diari esportiu que parlava d'una reunió que havíem tingut el dia abans amb el Bobby Robson. Jo em vaig, entre cometes, equivocar d'anar al vestuari per donar-li una explicació. I vaig anar al camp pues, per l'amistat que tenia amb el Johan, no? I quan li vaig dir que sí, que havíem estat amb el Bobby Robson, no li podia amagar, per més que la reunió havia sigut, ho havia intentat segur ser secreta, i es va emprenyar moltíssim, això sí, ho tinc que reconèixer. Tots es vam emprenyar, tots es vam cridar, però de cap manera va haver-hi cap tipus de, ni de violència ni de cadires que volessin, al contrari. Em sap molt bé que s'expliqui com una anècdota simpàtica, però que no s'ajusta a la realitat. Johan, d'alguna forma, va reaccionar dient-los als jugadors, pues, si heu fet això, pues, jo prenc una decisió i ara entrenem. I el dir que no entrenem va ser quan a mi va entrar jo dir, però i per què no entrenem? Si tenim un partit demà, tenim que anar a entrenar. Que no. Jo sóc el que mana aquí i tal. I llavors va ser quan jo li vaig tenir que preguntar, bueno, manes? Manaves. Els dos primers anys, que no van ser brillants, amb una assemblea de compromissaris, se li va demanar d'una forma virulenta, vol dir cridant, i fent que el president Núñez s'aixequés, cosa que no feia normalment, no era el seu caràcter, de la cadira de president a l'assemblea, demanant per favor que no s'insistís més amb el cese del Johan Cruyff. I el president va dir que de cap manera que era un error, que havien passat 2 anys i que se li havia de donar l'oportunitat de continuar. Pensar que les relacions entre el president Núñez i el Johan van ser dolentes durant tot el mandat dels 8 anys és mentida. No havia vist mai defensar tant amb un entrenador com aquella tarda va defensar, i això que els 2 primers anys del Johan no van ser superbrillants en aquest sentit. Durant aquests 4 anys, cada dimarts ens reuníem el Xavi Reixac, el Johan Cruyff, el Núñez i jo. Bueno, desgraciadament el Johan ja no està entre nosaltres, el Núñez tampoc hi és entre nosaltres, el Xavi sí que està encara. M'agradaria preguntar-li, tu recordes alguna d'aquestes reunions durant 8 anys, tots els dimarts, que es ballessin? I estic convençut que el Charlie, bueno, no podrà dir el contrari del que estic dient jo. No, mai. Home, no puc dir que el Johan digués t'estimo i l'altre jo t'estimo tu i tu m'estimes, però en algunes reunions quan hi havia sensació entre els socis que havia una tirantesa entre el president i l'entrenador, jo recordo una vegada que comença la reunió i el president li diu al Johan, ¿te parece que hagamos una renovación de contrato para calmar, para demostrar a la gente que no estamos tan enfadados como se piensan? Ah, pues perfecto, presidente. I vam, aquell mateix dia, aquella mateixa tarda, vam renovar el contracte del Johan. I si alguna vegada havia hagut alguna tensió, després de la reunió, jo me n'anava a casa del Johan. Bueno, Johan, es que me ha parecido... que te ha parecido, que tiene un respeto y está... O sea, no tirava més llenya al foc. Amb el que vol dir que no és veritat.
0: Gairebé 30 anys després, Joan Gaspar relativitza tot el que va passar tot aquell temps i també els fets d'aquell matí de dissabte al vestidor.
1: A la tarda, Cruyff fa les primeres declaracions ja com exentrenador del Barça.
14: Yo creo que lo que nunca tienes que hacer en esta casa, en este momento, es probar de entenderlo. Esto hay que olvidar, hay que vivirlo y hay que ir un poco sobre la marcha. Yo creo que más bien un falta de respeto hacia mí es más bien un falta de respeto hacia los socios y la gente. Pues yo puedo ser un pasajero, pero yo creo que el comportamiento que hacen en este sentido conmigo de no estar mañana, ni el mismo público se puede... Yo puedo gustar de despedirme del público, pero también creo un gran parte del público se quiere despedir de mí. Yo creo que es mutua y es lo lógico después de tantos años. Es bastante normal.
1: L'endemà, diumenge, el Barça rep el Celta al Camp Nou. Reixac ocupa la banqueta. El partit acaba 3-2 per al Barça, però el que més es recorda d'aquella tarda és la reacció de l'afició blaugrana i la sortida del camp de Jordi Cruyff, saludant i agraint el suport majoritari de l'estadi, com si en comptes de sortir ell del camp, qui sortís fos el seu pare. Potser per aquella reacció del Camp Nou, Núñez decideix sortir després del partit i sol, davant el perill, fa la roda de premsa. Són 2:15 de la nit del diumenge 19 de maig de 1996.
15: Senyor Núñez, suposo que voldria aprofitar per explicar davant del soci quins motius l'han conduït a prendre la decisió de destituir a Johan Cruyff.
12: Bé, jo diria que si algú ha fet algo perquè el Cruyff triomfés, crec que ha sigut aquesta persona, la junta directiva, l'ha recolzat i ha intentat que triomfés, cosa que com a jugador, quan va acabar la seva temporada al Barcelona, no va estar tan afortunat. I dic això perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club. No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. Un entrenador que guanya 300 milions de pessetes no pot anar a inaugurar bancs a Andorra.
1: Segurament és una de les rodes de premsa més recordades de la història del Barça.
0: L'any 96 no es feien tots els partits per la televisió convencional i Johan Cruyff aprofita la seva relació amb Joan Pazzi per anar a veure el Barça-Celta a les instal·lacions de TV3 a Sant Joan d'Espí, des d'on es podien veure els partits a través d'un circuit intern. Segueix després la roda de premsa de Núñez i no triga a reaccionar.
16: Han dicho tantas cosas, tantos mentiras que yo creo que no tiene ningún sentido de ir uno por uno desmintiendo porque no creo que no hay sentido. Entonces lo que sí hemos quedado es que porque había unos mentiras tan grandes que por lo menos un abogado mirará si se puede hacer algo contra esto. Y yo creo que en esta situación estamos ahora, que es mirarlo, oír la cinta y si se puede hacer algo contra lo que han dicho, se hará.
1: I d'aquesta manera acaben 8 anys de convivència entre Cruyff i Núñez del Barça. La mala relació va continuar per sempre. Segurament l'herència d'aquella època encara és viva entre el barcelonisme. Va ser a partir del relat d'un testimoni que ens ajudava a fer un rècord sobre la primera Copa d'Europa de Wembley que van descobrir una anècdota sobre Cruyff i Núñez que ens va fer pensar que valia la pena fer un documental com aquest. Aquesta és l'anècdota. Segurament et sonarà la veu del periodista que l'explica.
17: El Barça guanya la Lliga perquè el Madrid perd a Tenerife. I aquell diumenge, jo, que va ser un dia de barra lliure pels periodistes...
8: Aquesta és la veu d'Antoni Bassas, periodista. Durant molts anys, micròfon autònom de la transmissió d'en Puyal.
17: Me'n vaig a la zona de vestidors, podem passar, no dins del vestidor, però sí per aquella zona, i em trobo al peu d'un ascensor, pum, s'obre la porta, apareix Núñez, i en aquell moment hi havia el Johan. I ens quedem tots tres sols, el president del Barça, l'entrenador del Barça i jo. I aleshores hi veig que no es diuen res. I jo li dic, Johan, muchas gracias por hacernos tan felices. I ell diu, nada, hombre, esto es que bien, que contentos estamos todos, i se'n va. I en Núñez se'm queda mirant i em diu algo així com mai ningú entendrà el molt que ell ha arribat a fer per arribar un dia com aquell, no? I que li sabia greu la ingratitud que veia en l'actitud del Johan. Ara ho dic absolutament despullat de cap connotació ni de cap partidisme. Jo em limito a retratar que en el dia més feliç de la història del Barça, perquè acabàvem de guanyar la Lliga al Madrid en l'últim minut i 3 setmanes després de guanyar la Copa d'Europa, és a dir, era una circumstància molt feliç, la més feliç de la història del club, el president i l'entrenador no se suportaven, vull dir, no hi havia feeling.
1: Minuts després de guanyar la primera Lliga de Tenerife, Cruyff i Núñez es creuen a la zona de vestidors del Camp Nou. Feia 15 dies que el Barça havia guanyat la primera Copa d'Europa. No es feliciten, pràcticament ni se saluden, tot i l'èxtasi col·lectiu que havia provocat aquella victòria inesperada. Soc el Xavi Campos i això ha estat Cruyff Núñez.
0: Soc la Sònia Oleart i això ha estat Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
8: Guió i redacció, Xavi Campos, Bernat Soler, Sergi Andreu i Roger Arbusà. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Joan Gaspar, Miquel Àngel Nadal, Albert Perrin, Ramon Besa, Lluís Canut, Antoni Bassas, Oriol Bonsoms, Joan Patzi, Oriol Puig i el Servei de Documentació i Arxiu de Catalunya Ràdio i TV3.
18: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Àudio.
8: Som podcast. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: La pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. A Ceuta seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cadàvers. Israel mata almenys 18 palestins a Gaza dos dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables. Dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció d'incendis a Grècia han perdut la vida després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que treballava a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, a Grècia, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i més de 100 cases. Una dona mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han perdut la vida 16 persones a les platges del país. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza deté el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys i l'han detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'amenaçar i extorquir persones i institucions públiques i privades. Ginestar i els Amics de les Arts actuen aquest vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf al festival Jardins de Terramar de Sitges.
1: Esports.
2: Suspès el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'Europeu de Natació Artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Demà, final del solo lliure femení a Miris Tió i final lliure per equips amb tres catalanes.
0: Sol la gran part de Catalunya aquesta tarda, molta calor i xafogor. Cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà començarem setmana amb tempestes que seran més fortes al Pirineu, punts de Lleida i cap als ports.
1: 3CAT Info. 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Us acompanya fins a les 9, Xavier Palau. Ja són 72 les persones que han mort en la crisi de Ceuta. És la darrera xifra oficial que dona el govern espanyol, però en seran moltes més perquè fonts policials ja parlen d'un centenar. També hi ha molts desapareguts i preocupa especialment la quantitat de joves i de menors d'edat que han arribat a Ceuta i la desprotecció amb la qual estan convivint. Enviada especial de 3CAT Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
3: Aquest és el vigilant de la nau industrial convertida en centre de menors parlant amb els que són a fora. La nau Nueva Esperanza, que porta el logo del SAMU, està plena, tot i que els periodistes no hi podem entrar. Els que són a dins reben menjar, sobretot entrepans i sucs, ens han explicat. I a fora maten el temps diversos nens. Els que hem trobat van venir sols, de llocs com Tànger, Tetuán o pobles petits de l'interior del Marroc. Aquest és un fragment de la conversa amb un d'ells, el Nijan, de 15 anys, amb l'ajuda d'un local de Ceuta com a traductor.
4: ¿Por qué ha venido? Porque es muy pequeño.
5: Quiere buscarse la vida como tal.
6: Yo
5: sé que por la tarde le dan algo de comer. Dicen que ahora mismo si bajan por ahí abajo los militares y la policía los echan para afuera. Dicen que están aquí escondidos para que no la devuelvan a Marruecos.
3: La nau industrial destinada a menors està darrere del punt fronterer del Tarajal, en una zona molt degradada del barri del Príncipe. Alguns nens tenen talls i ferides del dia que van arribar a Ceuta nedant. Van passar por, diuen, se m'acosten demanant diners, menjar, i un vol enviar aquest consell.
7: Hola, venga, a Marruecos, no. Vamos a España, sí.
6: ¿vale?
3: El govern de Ceuta ha alertat reiteradament que no té recursos per atendre els menors. De fet, ningú no sap quants n'hi ha. Les autoritats parlen com a mínim de més de 1.000. La majoria no porten documents i establir-ne l'edat, quan no està clara, és un procés. Els menors s'amaguen, també ens han dit com sentien, perquè no els trobi ni la policia ni els soldats, però cal recordar que els menors tenen una protecció especial.
0: Un dels actors importants d'aquesta crisi són els cossos policials. Des de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils es denuncia el col·lapse i la manca de recursos i de previsió sobre el terreny. Sentim Rashid Esbi, que és secretari general de Ceuta d'aquest organisme, en declaracions a aquesta emissora.
7: Todos los recursos de acogida están colapsados y saturados, como podemos observar ahora mismo, la gente deambulando en las calles. Pasa lo mismo con estos cadáveres que desgraciadamente aparecen en otras costas. No hay instalaciones suficientes para conservarlos y para su posterior identificación.
0: El govern espanyol ha confirmat que uns 3.000 efectius, entre policies i militars, seguiran desplegats a la ciutat per garantir la seguretat fins que recuperi la normalitat. Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenta la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos, perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
8: Zonas, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse. Ho ha explicat aquí també, aquesta emissora.
9: Es terrible, ¿no? El resultado que hemos tenido a nivel humano es un dato que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues 2 o 3 días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: I també el Papa Lleó XIV mostra la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus, de cada diumenge des del Palau Apostòlic del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
10: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: I a les aigües de Formentera, a les Balears, intercepten una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. L'embarcació ha arribat concretament a les 8 del matí a la zona del Pilar de la Mola. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig, en unes 600 pasteres i en uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les pasteres procedeixen d'Algèria.
1: Trescat Info.
0: 8:09, Israel respon al suposat acord de Hamas amb els Estats Units per desarmar-se atacant Gaza i fent almenys 18 morts. L'organització palestina ha acusat els israelians de provocar una escalada deliberada per torpedinar la segona fase de l'alto el foc de Donald Trump, que preveu, entre d'altres, l'entrega d'armes dels islamistes. El president nord-americà va assegurar que Israel estava molt content amb l'acord, però la premsa del país publica que, en realitat, considera que hi ha punts inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
12: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollir cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
11: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Nou gir de timó de Donald Trump en la guerra de l'Iran. El president nord-americà ha dit que suspèn els atacs massius previstos per donar marge a les negociacions. Trump espera arribar a un acord aviat sobre el programa nuclear iranià i la reobertura completa de l'estret d'Hormuz. A més, ha assegurat que ha posposat aquesta nova onada de bombardejos a petició de l'Iran i d'altres països de la regió. Teheran, però, ho desmenteix. El règim dels ayatolàs manté l'alerta màxima i assegura que mantindrà l'estret tancat mentre durin les hostilitats. L'anunci arriba després de dies d'amenaces per part de Washington. De fet, ahir, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà van instar els seus ciutadans a abandonar la regió. Per la seva banda, el país persa havia anunciat també represàlies als aliats dels Estats Units a la regió. Aquest dissabte, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, va trucar a Trump per expressar la seva preocupació i demanar una desescalada del conflicte. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció al setembre amb 188.000 barrils diaris, la mateixa quantitat exacta que en els últims 6 mesos. Uns augments, però, que estan sent bàsicament sobre el paper, perquè la capacitat real d'exportació està limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la patronal catalana d'estacions de servei, Albert Campabadal, ha dit aquesta emissora que això suposarà a la llarga un descens del preu del combustible.
6: Segur, el que tinguem és oferta i demanda, o sigui, és el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat a aquesta emissora que amb això es busca estabilitzar el preu i fa una crida a la calma.
13: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30 com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'ahir, el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió d'ahir a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on havia comandaments militars, i sospita que enrere hi ha Ucraïna. L'esclat d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una 20 de ferits en un local en què el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guàrdia de seguretat i un dels clients del restaurant, però no pas el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Bilderbergs, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. També hi ha hagut incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: A Catalunya, 7 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris dels bombers treballen en l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha cremat prop d'unes 70 hectàrees. A hores d'ara es posa l'atenció en un focus secundari que ha pres força durant el dia d'avui i que ja supera la mida de l'incendi principal. La capacitat de treball terrestre a la zona és molt limitada per l'aturada on es troben les flames i, per tant, els mitjans aeris són els únics que poden fer descàrregues d'aigua a la zona afectada. Els bombers ja han retirat les unitats GRAF de la part alta de l'incendi i continuaran treballant amb els helicòpters i hidroavions fins que marxi el sol. Recordem que avui a Catalunya tot i l'incendi de Sanet es redueix a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem i, per tant, es reobre l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la serra de Montsant i Prades, En canvi, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Els municipis que sí que es troben en situació de perill extrem es concentren en 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. A més, 222 municipis es mantenen en risc alt d'incendi. De cara a demà, els agents rurals informen que les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 de perill extrem d'incendi forestal a tot Catalunya. També reobren els accessos als 4 espais naturals que mantenien restriccions. Els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Amb aquesta informació hem arribat a un quart de nou.

0: Hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat en sentit sud. A la G600 a Blanes, en sentit nord, cap a Tordera. A l'N240 a Montblanc, en sentit nord, a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, per les obres que s'hi fan. També a la C33, finalment, un accident també entorpeix la circulació en aquest punt des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El temps.
1: Previsió meteorològica a punt amb el Dani Ramírez.
3: No hem arribat per poc als 40 graus, però força zones, diversos observatoris o municipis de Catalunya, han arribat als 39. 39 aquest diumenge, primer cap de setmana d'agost, doncs, 39 a Tremp, amb molta calor, 39 també a Montesquiu, al nord d'Osona, Artés, al Bages o a Mieres, a la Garrotxa. 38 i mig pràcticament a la ciutat de Lleida, 38 a Girona, Organyà, Tàrrega, Vinebre, Alcarràs, Alcanós, a la Segarra, déu-n'hi-do, 38 graus, i 37 a Viella, que és altíssima. Hi ha hagut algun ruixadet a la zona interior de Castelló, cap a l'Alt Maestrat, i també alguna gotellada, algun xàfec que ha caigut al Pallars Jussà. Però respecte a ahir, les tempestes han perdut pistonada. Encara fins aquest vespre unit hi ha risc d'algun ruixat al Pirineu, al Prepirineu, poca cosa tot plegat. Demà, primer de tot, la temperatura serà alta o molt alta de matinada, de dia a la tarda pot baixar lleugerament un parell de graus i tindrem més tempestes. Podran ser fortes localment en pedra o calamar-se al Pirineu, al Prepirineu, tenim aquest avís activat del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Algun ruixat pot caure a ponent, localment intens, amb tempesta o pedregada, sobretot a la Noguera, també a la Llitera i a la Franja de Ponent, i també una altra zona on pot rebre pluges aquest dilluns a la tarda seria la Terra Alta, els ports, les comarques interiors de l'Ebre. També situació de tempestes actives dimarts, poden ser fortes en pedra o calamarsa, i dijous que ve, atenció, perquè podrien ser les més intenses de la setmana entrant. Tenim activat un avís de calor nocturna pel que fa a les properes hores, al litoral i prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però també al Pla de Lleida, com ara el Segrià o les Garrigues.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: 8 i 19 minuts, dos pilots d'un helicòpter que duia a terme tasques d'extinció del foc a Grècia han mort després d'haver xocat en ple vol amb un altre helicòpter que també lluitava contra les flames a la zona. El foc a la regió de l'Àtica, que ja ha cremat unes 6.600 hectàrees i més de 100 cases. Sentim un dels veïns de la zona espantat davant la proximitat de les flames a la seva finca.
4: El foc crema des de fa dies, és molt a prop. Hi ha una església aquí baix i aquest matí he vist a la televisió que la zona estava cremant. Estic preocupat.
1: Hores d'ara hi treballen 450 efectius terrestres amb unes condicions meteorològiques complicades que han propagat les flames amb més rapidesa i han dificultat el vol de les aeronaus que intenten apagar el foc. Una dona de 74 anys ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. El servei d'emergències ha rebut cap a les 2 del migdia un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de la Cala Maset, pròxima a aquesta platja. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. En el moment dels fets, hi havia servei de socorrisme i bandera verda a la platja de Sant Pol. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. També hi ha hagut 9 morts en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència i a la responsabilitat en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. La policia ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de l'organització extremista 764 a l'estat espanyol. L'operació l'ha fet un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil, que ha arrestat el noi a la província de Guipúscoa. Es tracta d'una organització extremista dedicada a captar, influir i extorsionar joves per internet. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a dur a terme, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència

0: cremar. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla, de la seva xarxa de botigues a Espanya i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia amb seu a Capellades justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat oberta a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que, en alguns casos, només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Troben tres projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de tres projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon d'emergències 112.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions han d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. Forma part de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que ha d'entrar en vigor i que s'anirà implementant fins al 2028. Obligarà tots els proveïdors de sistemes d'IA com OpenAI amb el ChatGPT, Anthropic amb Claude o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. Un dels camps que es veurà més afectat per aquesta nova regulació és el de la música i la creació artística en general. Des del Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé per a les grans plataformes com YouTube o Spotify. I ha afegit també que és important saber si una música s'ha fet amb intel·ligència artificial o no i com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
2: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
0: Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i es va desenvolupar a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 2026 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexualitzades de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake.
1: Esports.
0: Fins a 8:45, l'actualitat esportiva. Un amb el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda. Suspès el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prou efectius del primer equip per disputar-lo, un canvi que, evidentment, afecta la planificació de l'equip blaugrana que, a priori, avançarà la tornada cap a Barcelona després de l'entrenament de demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estatge dels blaugranes a Anglaterra amb una doble sessió. Els jugadors s'han entrenat al migdia i també a la tarda i, de fet, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a aquesta estada a Anglaterra. Un d'ells, el central Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i dona per acabada la seva etapa al filial.
4: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
3: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El jove central aragonès de 21 anys, recordem-ho, va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions de quedar-se al primer equip, al lateral Xavi Espart.
5: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
3: Espart assegura que està en un bon moment d'estat de forma i ha celebrat també haver estat titular a l'amistós contra el Birmingham que va jugar l'equip blaugrana fa uns dies. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar l'esprint en aquesta segona etapa per mantenir el mallot groc i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
6: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
3: La victòria ha estat històrica per Lorena Vives, que s'ha convertit en la ciclista amb més etapes a la història del Tour femení, amb més victòries d'etapa, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi ha entrat 19a en aquesta etapa i ara a la general es troba en 13a posició a 28 segons de Lorena Vives, una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, l'altra catalana, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general. Demà el Tour de França ja entrarà a França, precisament, amb la disputa de la tercera etapa, recorregut de 156,5 km, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny. I amb els primers grans ports, aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
1: Trescat Info.
3: Parlem ara de natació, perquè la catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París aquests dies. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet tècnic mixt, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat al darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. Sentim Carla Lorenzo.
7: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
3: D'altra banda, aquest matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns tindrem doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió i una mica més tard, cap a 10:15, nedarà el mallorquí Jordi Cáceres la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4 en punt, tindrà lloc la final del programa Lliure per Equips, amb les tres catalanes mencionades abans, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Posem el focus ara al motor, perquè el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en aquestes dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, que podreu sentir aquesta mateixa nit.
8: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
3: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Gil Membrado, pilot de Ford, per cert, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories.

Bona tarda, són 9:15 i a aquesta hora us expliquem que la pitjor tragèdia migratòria d'Espanya ja ha deixat almenys 72 persones mortes a Ceuta, tot i que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. En aquesta localitat seguiran desplegats uns 3.000 efectius entre policies i militars fins que la ciutat recuperi la normalitat. Mentrestant, les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers, reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. I en clau internacional, Israel mata almenys 18 palestins a Gaza 2 dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables.

0: En aquesta segona mitja hora d'informatiu us explicarem que al Pakistan almenys 14 persones han perdut la vida i una vintena han resultat ferides en un atemptat suïcida al nord del país. Els fets han tingut lloc prop d'una comissaria i la meitat de les víctimes són policies. I Ginestar i els Amics de les Arts actuen aquest vespre a la localitat maresmenca de Santa Susanna en el marc del festival Mar d'Estiu. I Joan Dausà actua al Garraf, al festival Jardins de Terramar de Sitges. Dels esports, Marc, que destaquem aquesta hora.
1: Parlem del Tour de França femení, perquè avui Lorena Vives ha aconseguit la seva segona victòria consecutiva, precisament en la segona etapa d'aquest Tour. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar l'esprint per guanyar la setena etapa de la seva carrera, un rècord al Tour femení. Paula Blasi, millor jove del Tour, és 13a a la general a 28 segons de Vives.
0: Amb sol la gran part de Catalunya aquesta tarda, amb molta calor i xafogor, cal destacar el creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on descarregaran ruixats i alguna tronada. Demà les tempestes seran més fortes al Pirineu, punts de Lleida i cap als ports.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara passen 3 minuts de 8:45. La tragèdia migratòria de Ceuta manté el balanç oficial de 72 persones mortes, però fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats, als quals s'han d'afegir els desapareguts i possibles víctimes al costat marroquí. Malgrat que milers de persones han tornat al Marroc aquest cap de setmana, encara en queden moltes que intenten accedir al menjar, formant llargues cues o centenars de menors que vaguen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordant les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
4: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
5: Parlo tres llengües. Espanya em necessita. Molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos perquè és gairebé impossible disposar de mostres d'ADN. Ho denuncia Elena Maleno, és portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al programa Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
6: Zones, no sé, donde tienen más cámaras frigoríficas o más capacidad, los forenses deciden guardar los cuerpos un tiempo prudencial para poder acelerar esa identificación, pero en zonas como Ceuta, como Melilla, como El Hierro, se entierran a las personas en un periodo muy corto de tiempo porque no tienen donde albergar esos cadáveres.
0: Maleno lamenta que hi hagi tants menors i també tants desapareguts. Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que els migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida de les administracions davant el col·lapse. Ho ha explicat també en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: A les aigües de Formentera intercepten una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. L'embarcació ha arribat concretament a les 8 del matí a la zona del Pilar de la Mola. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i en uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les pasteres procedeixen d'Algèria. Israel respon al suposat acord de Hamas amb els Estats Units per desarmar-se, atacant Gaza i fent almenys 18 morts. L'organització palestina acusa els israelians de provocar una escalada deliberada per torpedinar la segona fase de l'alto el foc de Donald Trump, que preveu, entre d'altres, l'entrega d'armes dels islamistes. El president nord-americà va assegurar que Israel estava molt content amb l'acord, però la premsa del país publica que, en realitat, considera que hi ha punts inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
9: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
8: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és en els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Al Pakistan, almenys 14 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un atemptat suïcida al nord del país. Els fets han tingut lloc prop d'una comissaria i la meitat de les víctimes són policies. Segons les autoritats, l'atacant hauria intentat entrar dins la comissaria, però ha estat interceptat i aleshores ha detonat la seva armilla amb explosius. Cap grup ha reivindicat l'autoria de l'atac, però es tracta d'una zona fronterera amb l'Afganistan amb una forta presència de militants talibans. Aquest any, al Pakistan, més de 800 persones han perdut la vida tant en atacs atribuïts a grups islamistes com en operacions militars per combatre el jihadisme. A Sud-àfrica, la policia ha detingut almenys 16 persones per actes de violència durant una manifestació contra la immigració. Els fets van passar divendres a la població de Northam, al nord-est del país. Segons un comunicat policial, els sospitosos van assaltar una botiga propietat d'un estranger, la van saquejar i després van calar foc a un vehicle seu. Sud-àfrica està vivint aquests últims mesos una campanya de violència contra la immigració sense papers que ve d'altres països africans, com ara Zimbàbue, Nigèria o Kènia. Aquests episodis han provocat que hagin marxat del país més de 70.000 persones.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ara falten 4 minuts per arribar a 9:15, carreteres més amples, més segures i amb vorals. Aquesta és la reclamació que ha reunit unes 400 persones aquest diumenge a Serra de Daró, al Baix Empordà, Berta Artigues Fontàs.
10: Els manifestants han denunciat que moltes de les carreteres del Baix Ter continuen sent estretes i sense vorals, carreteres que, sobretot, ara a l'estiu acumulen trànsit derivat del turisme. Asseguren que des que es va constituir la plataforma Prou Excuses, han registrat un accident aproximadament cada 15 dies. Per això volen inversions i no en fan prou amb el paquet de mesures anunciat pel govern. Francesc Baquer.
11: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. El que no podem permetre és, evidentment, que un anunci faci afluixar tot aquest moviment, aquesta demanda col·lectiva.
10: També s'han manifestat diversos alcaldes de la zona. De fet, una vintena d'ajuntaments ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma. Glòria Marull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
12: Aquests projectes els hem vist dos i tres vegades. El que sí que s'ha de dir que ara, per exemple, el tram de Parlavà a Serra de Daró sí que ja està en exposició pública. Fins aquí no havíem arribat mai.
10: Fa poques setmanes la Generalitat va anunciar que preveu invertir prop de 50 milions d'euros per millorar la xarxa viària d'aquesta zona.

Doble cita musical, la localitat maresmenca de Santa Susanna. D'entrada, aquests que sentim, Ginestar. Aviam com va, però estem aquí. Els germans Serrasolses s'han consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual, amb una proposta fresca i una sensibilitat única. Si l'amor ens porta... I quan acabi aquesta actuació de Ginestar, serà el torn dels Amics de les Arts.

0: Un grup que celebra el seu 20è aniversari convertits en referents indiscutibles del pop en català, Santa Susanna, i repassaran els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i demostrant per què continuen sent una de les bandes més estimades i essencials de l'escena musical catalana. Els concerts s'emmarquen en el festival Mar d'Estiu, una proposta cultural que fusiona el talent musical del primer nivell amb l'entorn privilegiat del torrentó de Cal Gelat.
1: Avui l'Albert arriba l'hora, em dona el cava i el poso en fred.
0: I més música, perquè Joan Dausà actua aquest vespre a Sitges. Ho fan al mar del festival Jardins de Terramar. El concert forma part de la seva exclusiva gira de 10 concerts per presentar en directe el seu 5è disc, Immortals.
1: I obro la porta a la Judit.
0: Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i el pas del temps, sempre des d'una honestedat desarmant.
1: Trec el sopar.
0: El concert comença d'aquí poc més d'una hora. Serà a les 10, amb totes les entrades exaurides.
2: 3CAT Info.
0: Hem arribat a 9:15, moment d'obrir l'àrea de servei. A aquesta hora saludem l'equip viari, la Carmina Malagarriga. Què tal, Carmina? Bona tarda de nou.
3: Bona tarda, Xavier. A la P7 hi ha 11 quilòmetres de retencions al tram sud de Santa Margarida i els Monjos a Subirats. A tot això en sentit nord hi ha un carril tallat per aquest accident. També hi ha intensitat a la Roca del Vallès, a la P7 en sentit sud. A la C31 i C65 el seu pas pels pobles de la Vall d'Aro cap a Llagostera. A la G600 a Blanes en sentit nord cap a Tordera. A la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. A l'N240 a Montblanc en sentit nord. A la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i també a Premià de Dalt en sentit sud. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I finalment a la C33, on també hi ha hagut un accident, hi va força densa aquesta via, la C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Fins aquí la informació viària.
0: Doncs bona setmana, Carmina, que vagi molt bé.
3: Adéu-siau.
0: Bona tarda.
2: El temps.
0: I ara la previsió meteorològica, a punt amb el Dani Ramírez.
4: De moment, pocs ruixats, poques tempestes respecte a ahir, doncs s'ha reduït el seu abast i la seva intensitat. Hi ha hagut algun ruixadet, per exemple, al Pallars Jussà, al voltant de l'embassament de Sant Antoni, al voltant d'un o dos litres per metre quadrat. A bona part de Catalunya hi ha algun núvol baix cap a la costa, s'imposa el sol, el cel clar, hi ha calitxa, boirina, mala visibilitat i, sobretot, calor, xafogor, aquesta humitat tan alta, temperatura molt elevada, però, sobretot, aquesta sensació de la calor enganxosa. Que això aquesta nit ha de continuar. És a dir, a l'interior costarà baixar de 23-24, especialment al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, el Priorat, el Camp de Tarragona i també litoral i prelitoral barceloní. Per aquest motiu ja ha activat un avís del Meteocat pel que fa a calor nocturna. Hi pot haver llocs de la costa, des del Barcelonès, Baix Brat i Garraf fins a Tarragona i Delta de l'Ebre, on en tota aquesta matinada no es baixi dels 25, 26 o 27 de mínima, que són altíssimes si, a més, ho combinem amb la humitat. Dilluns, que ens portarà sol al matí, algun núvol prim a l'interior, de moment cap pluja, però a la tarda, a part de baixar una mica la temperatura, hi haurà més xàfecs i més tempestes. Al Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, també en algun sector de Ponent, la zona dels ports, hi pot haver alguna tempesta forta amb pedra o calamar-se. Dimarts també es poden repetir, però seria el pic màxim de cara a dijous. Dijous encara hi hauria tempestes més fortes amb més risc de pedra o calamar-se.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
5: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
6: obrim l'aula per parlar d'auxiliars de conversa en anglès. Aquest curs a Catalunya n'hi ha 145 repartits per escoles i instituts. La majoria són estudiants universitaris o acabats de titular que venen a fer una estada d'un any. Aquests professors nadius són una oportunitat per millorar el nivell d'anglès dels alumnes, especialment l'expressió oral. Visitem l'Institut Miquel Viada de Mataró, un dels centres que aquest curs té un auxiliar de conversa.
7: So what we usually do in the second hour when task comes, we do kind of group activities or personal work.
6: Entrem a l'aula amb els alumnes de segon d'ESO. Aquests alumnes fan 3 hores d'anglès a la setmana. La Gisela Carmona és la professora de la matèria. Una d'aquestes hores que tenen cada setmana compten amb el suport de la TAS, l'auxiliar de conversa, que ve de Northampton, Anglaterra.
7: Suma molt perquè d'entrada que puguin sortir en grupets els motiva molt a tenir un espai per parlar i sentir-se escoltats. També per la dinàmica d'aula va molt bé, perquè així també a vegades no, l'ordre no és sempre el mateix. Aprofitem per qui està a vegades més nerviós o té més ganes de parlar i així també la resta pot estar més tranquil·la amb el treball individual. I també faig que es barregin perquè així aprenguin a parlar i comunicar-se amb tothom.
6: Amb només un trimestre ja ha notat millores entre els alumnes.
7: Sobretot la confiança a parlar, a intentar coses que potser no s'atreveixen, a no tenir tantes pors, i a nivell també d'alguna estructura que potser ja haurien de saber de primària, com preposicions o anys o coses així, doncs tenen l'oportunitat de repassar-la sense que la posem en evidència a la classe, no? Fan de forma més natural i la van integrant.
6: Mentre la classe d'anglès segueix, la TAS va traient grups d'alumnes de 4 en 4 i se'ls emporta a treballar en un altre espai del centre.
8: Jo crear una activitat en Canva con el grammar i los verbos i para complementar el tema de la classe i empezó con una activitat de vocabulary para to warm up and practice vocab for the kids and speaking.
6: Repassa vocabulari, temps verbals i gramàtica i es focalitza en la pronunciació.
8: Per a mi és essencial per a ensenyar a los alumnos perquè soy una native speaker, nativa, sí, soy una nativa, así que puedo escuchar los accents y la pronunciació incorrecta y puedo ayudarnos.
6: La Lucía és una de les alumnes que ha participat a la sessió.
9: Sí, en un joc estem practicant diferents conjugacions i així doncs aprenem molt. És una forma d'aprenentatge que ens ajuda molt a l'hora de gramàtica i vocabulari.
10: Crec que algunes correccions de pronúncia.
9: Sí,
10: no?
9: Tots hem millorat en alguna cosa, o sigui, ja sigui petita o gran, però sí, jo, en la meva opinió, hem notat alguna millora. I a més, ho fem amb grups petitets, que jo això crec que ens aporta molt.
6: La TAS treballa 3 dies a la setmana al centre i dona suport a 5 cursos, des de segon d'ESO fins a segon de batxillerat. Entre els alumnes més grans hi trobem l'Aina i l'Aitor.
11: Sí, ho veiem bastant bé perquè hi ha persones que, per exemple, l'anglès ho tenen molt bé, parlen a casa i tot, però, per exemple, els altres que no fem ni no anem a ninguna acadèmia i només fem aquí a classe, ens ajuda bastant a poder millorar aquest nivell.
12: Poder corregir les errades que podem fer durant els speakings, també entrenar el listening, perquè estàs davant d'una persona nativa i et pot ajudar a corregir totes aquestes coses que no, potser una professora no et veu.
6: Creuen que aquest reforç també els ajudarà a la selectivitat.
12: A mi el que m'agrada és que parlem de temes que són temes actuals, que recurrentment surten a les PAU, canvi climàtic, immigració, són temes polèmics i que va bé perquè t'ensenyen vocabulari i t'ensenyen a expressar i a construir la teva opinió sobre aquests temes i després a l'hora d'aplicar-ho a writings o a altres coses d'anglès els pots utilitzar.
6: La Meritxell Roig és la cap de Departament de Llengües Estrangeres de l'Institut. És la primera vegada que aconsegueixen tenir un auxiliar de conversa i ho valoren positivament. Un dels motius és que busquen millorar els resultats.
13: Era un aspecte que volíem millorar. Sí que és veritat que els nostres resultats a les competències bàsiques no són del tot dolents. Nosaltres som un centre de màxima complexitat, per tant, els valors són una miqueta diferents d'una escola que no sigui de màxima complexitat. No tenim resultats dolents, però sí que és veritat que volíem millorar aquest aspecte.
6: I un altre motiu és que també ho consideren una qüestió d'equitat.
13: Aquí el nostre alumnat és socialment desfavorit, hi ha molts alumnes, no tots, però tenim molts alumnes que en diem NCB, que són els de socialment desfavorits, i això és una oportunitat per ells. Alumnat que no pot anar a una acadèmia, doncs tenen aquesta oportunitat.
6: Aquestes auxiliars de conversa en anglès són una oportunitat perquè els alumnes entrin en contacte amb la llengua i la practiquin de forma lúdica. La petició dels centres és que volen repetir l'any que ve. Veurem si pot ser. Tanquem l'aula.
5: Aula oberta.

0: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Esports.
1: Fins a les 9. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva. Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Suspès el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End a St. James's Park. L'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prous efectius del primer equip per poder-lo disputar, un canvi que, evidentment, afecta la planificació de l'equip blaugrana, que a priori avançarà la seva tornada cap a Barcelona després de l'entrenament que tindrà lloc demà al matí. De moment, avui, penúltima jornada de l'estatge dels blaugranes a Anglaterra. Els jugadors han fet una doble sessió, s'han entrenat tant al migdia com a la tarda, i de fet, bé, excepte el lesionat Frenkie de Jong, s'han exercitat tots els jugadors que han viatjat a aquesta estada a Anglaterra. Un d'ells, el jove central Álvaro Cortés, que s'ha reivindicat i ha donat per acabada la seva etapa al filial.
3: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
2: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que, com hem sentit, confia a quedar-se. El jove central aragonès de 21 anys va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028. I com Cortés, també ha parlat de les seves opcions al primer equip, al lateral Xavi Espart.
4: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
2: Espart assegura que està en un bon moment d'estat de forma i celebra haver estat titular a l'amistós del divendres contra el Birmingham. Segona victòria consecutiva de Lorena Vives al Tour de França femení. Als carrers de Ginebra, a Suïssa, la ciclista neerlandesa s'ha tornat a imposar a l'esprint en aquesta segona etapa per mantenir el mallot groc i ampliar fins als 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Sentim la líder d'aquest Tour.
5: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonic acabar vestida de groc.
2: La victòria ha estat històrica per Lorena Vives, que s'ha convertit en la ciclista amb més triomfs d'etapa a la història del Tour femení, guanyant la seva setena. La catalana Paula Blasi, de la seva banda, ha entrat 19a en aquesta etapa i ara es troba en 13a posició a la general, la 28 segons de Lorena Vives. Una Blasi que, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de 2 minuts, l'altra ciclista catalana d'aquest Tour, ocupa la 58a posició a la general. Demà el Tour ja entrarà a França amb la disputa de la tercera etapa, recorregut de 156 km i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
0: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
2: La catalana Carla Lorenzo s'ha quedat a les portes d'aconseguir una medalla a l'Europeu de Natació Artística que es disputa a París. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mix tècnic, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Han quedat tot just darrere dels participants de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutral, els russos, que s'han penjat l'or, la plata i el bronze. Sentim Carla Lorenzo.
6: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
2: D'altra banda, aquest mateix matí l'equip espanyol amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández ha acabat en segona posició als preliminars de la rutina lliure per equips, al darrere just de la selecció d'atletes neutrals. Demà dilluns tindrem doble sessió de medalles. A les 9 del matí es disputarà la final del solo lliure femení amb la participació de la catalana Iris Tió, i una mica més tard nedarà el mallorquí Jordi Cáceres. Disculpeu, la final del solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb les 3 catalanes mencionades, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Parlem ara de motor perquè el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès és el pilot més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, que podreu sentir sencera aquesta mateixa nit.
7: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... no anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
2: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, se situa a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I acabarem amb un apunt de futbol perquè l'exblaugrana Robert Lewandowski ha marcat 2 gols aquesta matinada en el debut a casa amb el Chicago Fire.
0: Trescat Info.
8: Bona nit, són les 9. Cues de migrants a Ceuta per accedir a ajuda humanitària, tot i que milers de persones han tornat al Marroc aquest cap de setmana. El balanç oficial de la tragèdia es manté en 72 morts, però els desapareguts i els cadàvers recuperats fan témer que les xifres seran superiors. Les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Israel mata almenys 18 palestins a Gaza 2 dies després que Donald Trump hagi anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi. L'organització palestina acusa els israelians de boicotejar la segona fase de l'alto el foc, mentre que el govern de Netanyahu alega que hi ha termes de l'acord que són inacceptables. A Grècia moren 2 pilots d'helicòpter en xocar 2 aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Una dona ha mort aquest migdia mentre es banyava a prop de la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya d'estiu han mort 16 persones a les platges del país. Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza deté el suposat líder de la xarxa extremista 764. Es tracta d'un noi de 17 anys i l'han detingut a Guipúscoa, al País Basc. Està acusat d'amenaçar i extorquir persones i institucions públiques i privades.
0: Esports.
2: Suspès el partit amistós que el Barça havia de disputar demà contra el Preston North End. L'equip anglès al·lega que no té prous futbolistes per disputar-lo. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives. I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Demà, final del solo lliure femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb 3 catalanes.
8: Pel que fa al temps, acabem el dia encara amb calor i molta humitat i, per tant, amb molta sensació de xafogó. Pels vols de la mitjanit, encara estarem a 28 o 30 graus en algunes zones, una calor molt humida. Restes d'alguns ruixats al Pirineu que demà es podran reproduir i ser més forts, també a punts de Lleida o cap al massís dels Ports.
0: Trescat Info.
9: Aguanta'm bé, per la feina ja.
0: Tres rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i Trescat Info.
10: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina 3 rondes.

0: la cassoleta, que també comença a pujar. L'enxaneta damunt de les manilles a punt de rebre l'ordre de la tècnica. Bon ritme de moment aquest colors de 10 dels Castellers de Vilafranca. Els dosos ara que faran la seva entrada. Primer el cavall xarrancat, després el de la regla, a punt d'agafar-se de braços, pateix una mica a nivell de quins. Però la cassoleta que avança bon ritme i ja és a dalt. L'enxaneta que continua, pateix el castell, esperona la plaça, la cassoleta col·locada, l'enxaneta que ara superarà el pis de les seteres. A veure si els verds almenys el poden carregar. L'enxaneta que segueix i la tenim ja a l'alçada d'osos. Només haurà de llançar i fer les tres passes. Som-hi, verds, que el podeu carregar! 3 de 10! Carregant dels Castellers de Vilafranca! I ara la sortida amb molta tranquil·litat. A veure si poden aguantar-ho a quins i a quarts i al folre i les manilles sense patir. Els verds que ara estan traient l'enxaneta, tocaria les manilles, també surt la cassoleta. Els dosos que estan sortint, els verds que tenen molt a prop aquest 3 de 10. Esperona, aplaudeix la plaça. Les setenes ho tornaran a fer. 3 anys consecutius descarregant el 3 de 10. Surten les setenes, l'aguanten, l'aguanten, l'aguanten. Les sisenes que surten i el tenen. 3 de 10 de sortir de les 10. Primer castell de 10 de la temporada. Els Castellers de Vilafranca.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el primer 3 de 10 de la temporada que els verds han descarregat a la diada de Festa Major de Vilanova i la Geltrú. David Prats, bona nit.
0: Bona nit, Josep.
1: Avui un tres rondes que començarem, però, a Vila-rodona.
0: A la plaça dels Arbres, on ha actuat fa poca estona la Colla Vella dels Xiquets de Valls i amb no gaire bones notícies. El plat fort del cap de setmana serà la Diada de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on van veure quatre colles disposades a fer un pas endavant i anar més enllà dels seus registres de temporada. També us informarem de la Diada Vilafranquina de Màrtirs Street, amb les joves de Valls de cap de cartell, dels resultats més destacats de les diades del cap de setmana i de què podrem veure dimecres que ve a la Firagós. L'altre plat fort del programa serà la decisió de les colles del G5, les més grans del món casteller, de presentar una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
1: Avui farem aquestes tres rondes el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Marçal Turo, i l'actualitat castellera l'analitzarem amb l'Eloi Vigorra, responsable de les retransmissions de Ràdio Ciutat de Valls, i la Iruna Ricau, excap de colla dels Marrecs de Sal i analista castellera.

0: Som-hi, doncs, Girona, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Eloi, bona nit.
2: Bona nit.
0: Déu-n'hi-do, eh? Quin estiu casteller. Com va la cosa?
1: Home, amb moltes emocions i molt fortes, no?
0: L'alegria va per barris, per això, eh? Ara ho veurem, Eloi.
2: Sí, home, les colles ballenques van fent. Vam tenir aquella explosió castellera a finals del mes de juny per la Diada de Sant Joan, i aquest de juliol que, bé, sembla que se l'agafava una miqueta tranquil, però, per exemple, pel cas de la Colla Vella, 19 de juliol i 2 d'agost, dos caigudes en diumenge a la tarda. Això, doncs, s'hauria de mirar a veure què passa.
0: Doncs ara ho explicarem, perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha actuat fa molt poca estona a la plaça dels Arbres de Vila-rodona. Doncs això, la Colla Vella, que ha actuat aquesta tarda a Vila-rodona, la degana hi ha tingut una actuació accidentada amb el 3 de 9 només carregat, David.
3: A Vila-rodona, la Vella ha descarregat a la primera ronda el 5 de 8, després d'un peu desmuntat. A la segona ronda hi ha provat el 3, que ha caigut. Una actuació que s'ha acabat suspenent per la marxa de l'ambulància. Ahir, a la Festa Major de Vila-seca, la Vella hi va descarregar el 5 de 8, el 4 de 9 i el 7 de 8.
0: A Vila-rodona segui l'actuació el periodista Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bona nit.
4: Bona nit.
0: Ja hem escoltat, Eric, el resultat de la Diada en solitari de la Colla Vella. Males notícies, avui pels del Portal Nou, que han caigut amb el 3 de 9 a la sortida de l'aixecador, la segona ronda, i en haver de marxar a l'ambulància amb algun lesionat, han donat per acabada l'actuació.
4: Doncs sí, actuació accidentada i molt fugaç a Vila-rodona, com comenta Josep, una actuació que en principi havia d'arrencar a 6:45 de la tarda, però arrencava gairebé als vols de les 7 de la tarda, una actuació que semblava tranquil·la per la Colla Vella de Xiquets de Valls, que tenien aquest objectiu de portar el 3 de 9 en folre a Vila-rodona després d'haver descarregat ahir a Vila-seca el 4 de 9 folrat. Aquest era el plan de Manel Urbano abans de la Firagost, abans de 3 dies de la Firagost, que seria, doncs bé, ja sabem que és una dia molt important per la Colla Vella, i la realitat és que de primeres, en la primera ronda s'ha descarregat aquest 5 de 8 força tranquil, tot i que han hagut de desmuntar un peu. Però sí que és veritat que la realitat és que de primeres aquest 3 de 9 se'l veia un pèl neguitós al terç del castell, i fins i tot Manel Urbano dubtava si tirar-lo, finalment l'ha tirat endavant. És el castell que ha pujat amb una taxada molt, molt gran, i al final ha sigut durant la descarregada que el terç ha acabat cedint al castell. Escoltem el cap de colla de la Colla Vella de Xiquets de Valls, Manel Urbano.
5: La veritat és que després de cargat ja feia dies que teníem algun problema que havíem controlat i intentàvem corregir-lo, i se'ns ha escapat després de carregar, i bueno, ja a veure, que esperem que no hi hagi males conseqüències, que només sigui una caiguda, però bueno, han hagut de prendre una castellera per mal, esperem que no sigui res i que puguem recuperar-la aviat.
6: Sobretot quan s'ha tirat aquest 3, no? el segon o el terç es veia una mica, no? Dubtós, però igualment es veia bé de mides, i al final doncs, s'ha tirat perquè hi havia aquesta confiança per fer-lo. Avui també era una mica l'objectiu.
5: Sí, teníem previst de fer avui, fer el 4, avui fer el 3, i sí que les mides em sembla que eren correctes, potser sí que hi havia algun desajust, però no res més diferent que els altres que haguem fet. Però bueno, ja feia dies que no ens agradava algunes coses de les que passaven. També és veritat que en tenim alguna absència que sempre es noten, però bueno, al final, dic, males notícies, males sensacions ara, perquè quan tens algú que pren mal, doncs no tens massa perspectiva de què dir i què parlar, simplement que doncs, estem una mica tristos, a veure com ho arreglem.
0: Males notícies, doncs. Només 3 dies per la Firagost, les sensacions al final de l'actuació no són bones. Males cares a la colla, eh?
4: Sí, molta cara llarga, molta gent doncs, arreplegant-se, no?, per debatre què havia passat en el castell, i sí que és cert que amb cert pessimisme. Quan parlàvem també amb l'Urbano, sí que és cert que estava un pèl en estat de xoc, normal per aquesta caiguda que no esperava la Colla Vella, i sí que hi havia prous cares llargues i que ja de primeres també ja s'ensumaven que l'actuació finalitzaria aquí a partir de la caiguda d'aquest 3 de 9 en folre.
0: Eric Rosique, gràcies i bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
7: Aguanta'm per la feina, ja.
0: Afegim encara que aquesta nova Diada d'agost a Vila-rodona, David, comportarà una modificació notable al calendari tradicional de les diades castelleres.
3: Sí, suposarà un canvi de format a la Diada de la Fira de Novembre, que continuarà de moment només amb les joves. La Vella acabarà temporada per Sant Úrsula. Caldrà veure què passarà en el futur i si al final acaba desapareixent.
8: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
0: I aquesta tarda els pallaresos, tot el contrari que a Vila-rodona, els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet història. Els del barri cooperativista han descarregat per primera vegada el 4 de 8 amb l'agulla.
3: Fins al moment aquesta construcció només l'havien provat sense èxit en la Diada de Santa Tecla de l'any passat. L'han descarregat a la segona ronda. A més d'aquesta novetat, els tarragonins han tornat a juntar els dos castells bàsics de 8. Han tancat la millor actuació de la seva trajectòria amb el Pilar de 6. Escoltem les valoracions del segon cap de colla de Sant Pere i Sant Pau, Jordi Gaia, en declaracions recollides per Badó Canyelles d'Ona la Torre.
9: Bueno, molt contents per la nostra part. Feia dies que teníem ganes de fer alguna passeta. Ja l'havíem fet amb el Pilar, no? Però volíem fer-lo també en moda de castell. I teníem aquesta data fixada, no? El 4 de 8 amb agulla era un castell que ens anava prou bé als assajos, que ens anava evolucionant, i ja feia dies que tenia ganes de treure el camp, no? Avui era el dia, ens ha anat a més molt bé. Sí que esperàvem una mica de nervis a l'estrena, però la veritat que no, que prou bé. I bueno, tot això ara ens obre les portes a un mes d'agost amb ganes de fer noves passes, no? D'obrir aquest ventall que estem publicant darrerament. A partir d'aquí ha de començar a venir això, doncs, a repetir aquest 4 amb agulla i explorar noves vies amb un 5, amb un 2, amb el que pugui arribar en els propers dies.
3: A la Festa Major dels Pallaresos també han actuat els Nois de la Torre, que han completat el 3 a 7, el 4 a 7 i el 4 a 7 amb l'agulla, i els Xiquets de Cambrils el 3 a 6, el 2 a 6 i el 3 a 6 amb l'agulla.

0: Eloi, Déu-n'hi-do la Colla Vella. Què passa amb la Colla Vella? Perquè fa un mes i poc, per Sant Joan, una actuació extraordinària, Altafulla una gran diada també, i aquestes últimes setmanes sembla que tot plegat s'ha girat una mica. L'assaig Enfonsada de 3 de 10, caiguda i lesió a la diada de les vivendes. Aquesta setmana els assajos, un cert toc d'atenció a la colla de Manel Urbano, un juliol que no ha anat massa bé de moment a la Colla Vella.
1: No, a mi, sentint el Manel ara a l'entrevista, no, que deia que estava, bueno, que la sensació aquesta era d'estar en xoc, m'ha passat una mica el mateix quan he vist que, bueno, heu comentat abans que havien carregat aquest 3 de 9, perquè realment és en un molt mal moment, no? I com comentaves també, després ja de la caiguda del 4-8 amb agulla, amb lesions, que les lesions al final és algo que no pots controlar, no? Però bueno, aquest 3 de 9 ja deia que pues, no tenia aquestes bones sensacions, potser tinguent Firagost ja d'aquí tampoc, pues, bueno, la planificació, no? No era la que tocava, poder, o no ho sé, no sé, sí que van fer Vilaseca el 4-9 en folre, podem ajudar altres colles, és més fàcil portar el 4 que aquí portar el 3 en solitari. Bueno, un cop dur, que a veure com es refan ara.
2: Són aquests cops que fan trontollar una mica l'estabilitat de l'entitat. El que sí que us puc avançar és que per WhatsApp acabo de rebre una comunicació interna de la colla que diu que la castellera que havia estat atesa al final ha estat només una contusió, que ja té l'alta de l'hospital i pot marxar cap a casa, que per mi doncs, és la notícia més satisfactòria. Això, evidentment, no treu de que els canvis de ritmes de l'entitat aquí aquest mes de juliol, doncs, bueno, alguna anàlisi s'haurà de fer. És a dir, portaven una dinàmica d'assajos molt bones per arribar a la Diada de Sant Joan, van fer en dos dies una quantitat de castells esplèndids. Altafulla semblava que aquesta inèrcia havia de continuar, com bé comentaves tu, Josep, però a partir d'aquí hem vist, no, les cases, aquesta caiguda tonta en un diumenge a la tarda, avui també diada de la tarda, actuant sol, potser per falta d'atenció, potser perquè hi ha hagut alguna baixa. En tot cas, que hauria de ser l'equip de la tècnica.
1: Per mi, això també posa en valor una mica els castells de nou, no? Perquè a vegades sembla que aquestes colles van, no crec que li perdin el respecte, però que els hi exigim aquesta gamma extra i que sempre estiguin no, en els seus màxims, i és que els castells de nou també són complicats i també a vegades porten problemes.
0: I les colles de nou o de gamma extra no sempre estan en condicions en una plaça de fer un castell de nou, perquè a vegades hi
1: Total.
0: Vas amb qui vas. Podria ser que hi hagués hagut

0: la Colla Vella no és una colla acostumada a, primer, a sortir de llunyanes i, segon, a aquests cap de setmanes doblats. Això exigeix molt. Llavors, hi ha gent que opta per anar un dia, uns altres opten per anar-hi un altre. Això, a vegades, també, tota planificació que tu vulguis fer, saps que després, a veure si aquesta massa social em respondrà en un o altre dia. Són moltes petites coses, però que evidentment, mereixeran una anàlisi profund, no? I anem a veure ara això quin impacte té. Si ara han dit aquesta notícia de que la Castellera està bé, doncs esperem que no, però són avisos a navegants, i sobretot ara amb un mes d'agost tan exigent que s'obre dimecres amb la Diada del Firagós, però que després venen la Bisbal, el Catllà, l'Arbós, Vilafranca, és a dir, és un calendari, són com les etapes reina d'aquest Tour de França, que ara fa poc va acabar, oi?
1: Cada setmana un tormalet.
2: Totalment, és que ara és el que comenta l'Eloi, aquest mes d'agost ja no hi ha marge de rectificar o de, bueno, s'hauran de refer molt i molt ràpid realment de tot això, no? I potser sí que entenc aquest punt de relaxació post-Sant Joan, que va ser super exigent, ens van demostrar el màxim, però ja fa més d'un mes de tot això, no? Llavors ara els tocarà apretar.
1: Potser aquests avisos rebuts a les vivendes, avui una altra vegada a Vila-rodona, assajos amb no massa gent, potser això pot tenir un efecte positiu, podria tenir també, no? De la massa social de la Vella, que diguéssim, potser ens hem relaxat massa, està la cosa no està gaire bé, anem-hi a totes, no? Ara.
2: Esperem que sí, no?
0: Sens dubte, jo crec que la lectura que s'ha de fer ha de ser aquesta, i que les proves que s'estaven fent de castells que no s'han estrenat encara aquest mes, doncs ara encara amb més ganes, si convé.
1: El Manel Urbano, després d'aquesta situació i de les pitch que ha fet aquesta setmana a l'assaig, després de la caiguda d'avui, sobre la Firagost, és a dir, sobre dimecres que ve, ha fet aquestes declaracions.
3: No sé com està amb la situació, evidentment que canvia una mica la Firagost, perquè una caiguda sempre, i si tenim alguna baixa, doncs ja sumades a les que ja teníem, doncs serà una mica complicat. No sé, demà tenim assaig, veurem a veure que, com estem d'efectius, mirarem a veure quines sensacions tenim, i si pel que sigui, doncs al Firagost hem de fer marxa enrere, evidentment no es la farem i ja està.
1: Escoltàvem ara Manel Urbano, ja que parlem de la Firagost, escoltem també el Francesc Inglés, el cap de colla de les Joves, aviam quines previsions té per la Firagost, unes Joves que va actuar, després en parlarem, ahir a Vilafranca del Penedès, a l'actuació de Màrtirs.
4: Valoració en part en positiu, no 100% positiva, perquè no hem aconseguit els objectius que ens havia marcat per aquesta diada.
1: Doncs ja els hem sentit. El Manel Urbano, si s'ha de fer una passa enrere, es farà d'aquí a la Firagost.
0: A veure, jo ara posaria en context que són declaracions en calent. Després del que ha passat a...
1: I no sabent que l'accidentada avui no estava...
0: Exacte, evidentment, en aquell moment, evidentment, tu veus que una de les peces troncals, mai més ben dit, de la Colla Vella, se l'estan enduent amb una ambulància. Evidentment, el primer que ha de regir és el principi de prudència. Tot el que tu haguessis pogut tenir pensat, preparat per una diada de màxims, com seria la diada del Firagost, el que et fa fer és de tirar unes passes enrere. Veurem, però, a veure què hi ha. Demà hi ha un assaig extraordinari a les colles vellenques, tant Joves com Vella. Demà fan l'últim assaig de cara a dimecres. Anem a veure quines sensacions recollim d'aquestes colles.
1: I aviam com estan els patis d'assaig, aviam si s'omplen i les proves surten com haurien de sortir, o com a mínim com volen els caps de colla. L'altra cara de la tarda de diumenge, ara ho escoltàvem, els pallaresos, amb uns castellers de Sant Pere i Sant Pau, obrint noves fronteres, ara amb el 4 de 8 amb l'agulla. Déu-n'hi-do, aquesta colla, quina evolució, Iruna.
2: Sí, realment, aquest 4 amb agulla l'any passat no els hi va fer gens de justícia, no? Quan el van dur a plaça, llavors, ostres, poder-lo portar i, a més, descarregar-lo, no? Perquè l'altre va quedar en intent, llavors és molt meritori. Ells estan en aquesta campanya d'obrir el ventall, que a més és preciosa, i ara l'han començat a obrir, que és el que volien aquest agost, no? I ara tenen per davant, doncs, molts reptes que comencen ja assolint el primer objectiu.
0: I, sens dubte, decisió molt intel·ligent, el fet de dir... Aquest castell devia estar ja molt madur. Tirar-lo a Tarragona per Sant Magí no és el mateix que anar avui.
1: A
0: anar als Pallaresos, bueno, i tirar-lo allà.
2: I la plaça pel Pilar tampoc és la més fàcil a Sant Magí, no?
0: Sí, hi ha unes referències, és a dir, és important el què, però també el on i el com. Llavors, felicitats, perquè, evidentment, aquesta cursa meteòrica, aquesta colla està ja consolidadíssima en aquests castells de 8, i ara

0: genoll, l'altre genoll, atenció a la jove, que el pot carregar, atenció a la jove, Pilar de 8, carregat de la colla, el jove, xiquet de Tarragona, motxilla de sortida, treballa el quart i el quint, a veure si el poden aguantar la jove, la sortida de l'enxaneta, una mica més de gas, jove, aguanta el quart i el quint, es gira una mica, però aguanta la posició, les manilles treballant, la jove de Tarragona, que l'enxaneta i arriba a les manilles, ara surt la cotxadora, demostració, com pateix el quint i el quart, Déu-n'hi-do la jove que fotrà, a veure si pot treure la cotxadora, una mica més de gas, vinga va, que ja el teniu, la sortida de la sisena, i arriba, gama extra, el segon de la jove amb aquest pilar de 8 emmanillat. La jove de Tarragona, que descarrega el primer pilar de 8 de l'any a la via a les Neus de Vilanova.
1: Més queda l'enxaneta que s'encavalqui, que faci les 3 passes i pugui carregar el primer castell d'aquesta tarda aquí a la via a les Neus, 3 de 8, carregat dels bordegassos de Vilanova. De moment el tenen força controlat, potser perd una mica les alçades per dalt, però la sortida de l'enxaneta amb molta tranquil·litat, la sortida de l'aixecadora, també es comencen a de fer els tosos, els bordegassos que estan traient el pom de dalt d'aquest 3 de 8 amb molta tranquil·litat. L'estan descarregant els de la camisa groc terrosa, els dosos que ja tocarà la pinya, la sortida de les quintes i els bordegassos de Vilanova que descarregaran per cinquena vegada aquesta temporada el 3 de 8. S'encavalca l'enxaneta, ara 3 de 8, carregat dels nens del Vendrell. Veurem la sortida de la canalla, de moment bon ritme, potser per dalt perd una mica les assades, però els nens del Vendrell que ara treuen l'enxaneta, que la cassola també està baixant, defensant aquest 3 de 8. Els del Baix Penedès, els dosos que estan sortint, s'estreny una mica per dalt, però els nens del Vendrell que amb els dosos sortint, pràcticament ja el podem donar per descarregat. Ha faltat gairebé 3 mesos després de la caiguda que van patir el 17 de maig al Bellvei i avui els nens, per fi, descarreguen aquest 3 de 8 amb la sortida de les quintes i ara del pis de quarts. Primer 3 de 8 descarregat dels de la camisa vermella, dels de la capital del Baix Penedès en aquesta segona ronda de la Dia a les Neus.

0: Imparables, la piconadora verda torna a estar en marxa i ara amb el 3 de 10 nou cromo al seu repertori de castells de gamma extra. Ho va aconseguir ahir en una Diada de les Neus memorable, en totes quatre colles aplacen el seu millor moment, amb totes quatre assolint nous registres per a la seva temporada. Els verds es van lluir, però també va meravellar una gran colla jove xiquets de Tarragona, uns bordegassos que van fer somiar la seva afició i uns nens al Vendrell que van fer les paus amb el 3 de 8. La Diada Castellera de la Festa Major de Vilanova s'ha consolidat com una de les grans diades de la temporada, tant pel seu format com per l'escenari i com viu el públic que cada temporada omple la plaça de la Vila de la capital del Garraf. Les Neus, en poc més de dues hores, va donar ahir el tret de sortida a un agost casteller de traca i mocador.
1: Els castellers de Vilafranca van arrencar la seva actuació amb un 3 a 10 impecable per baix, però que a partir de la carregada van haver de treballar de 15 per amunt per dominar més d'una sotregada que baixava de dalt. Amb el colors dominat, els penedesencs van tornar a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, tot i que una de les rengles se li anava enfonsant a mesura que desfeien l'estructura del 4. Amb el pilar exempt, l'espadat es va descarregar sense entrebancs. Si ahir els de Cal Figuerot van treballar, va ser amb el 5 de 9, una supercatedral molt exigent que gairebé es va situar al límit i que va caldre treballar de dalt a baix. Al final es van acomiadar amb un pilar de 8 marca de la casa. Àngel Grau en declaracions al 3 rondes de Catalunya Ràdio.
2: Era l'objectiu de la diada, no? Una miqueta com tot el juliol, d'anar estrenant castells, i avui tocava el 3 a 10, l'hem pogut fer, l'hem fet molt bé i ja està.
1: 3 a 10 de sortida, un at de cara a l'objectiu.
2: Sí, sortíem quarts i això ens feia també pensar una miqueta amb el desgast de la diada. I va anar molt bé l'assaig, la veritat, i llavors per això hem decidit sortir d'aquest castell.
1: Després 4 amb l'agulla, 5 de 9. Havíeu assajat també d'altres estructures, no? Fins i tot hi ha hagut algun moment que us plantejava alguna cosa superior, no?
2: Bueno, ahir va anar molt bé l'assaig, vam fer unes proves de 4 a 10 molt bones i, com sempre, la gent apreta, perquè avui hem portat aquí amb quasi 500 camises, però, bueno, toquem de peus a terra, estem a principis d'agost, anem a pams, importantíssim haver passat aquest juliol sense caure, amb totes les estrenes, consolidar molt aquests castells, el 4 amb agulla, el 5, que ens han de donar gamma de cara aquest agost, i ara ja apretarem.
1: El que dius, des de l'11 de juliol introduint estrenes és important, no? Heu superat el mes de juliol i heu acabat el 1 d'agost sense cap entrebanc, que us permet anar de vacances i tornar amb molta energia.
2: Exacte, exacte. La idea era aquesta, d'arribar a vacances sense caure, no hem caigut. Em tenia la torre de nou d'Altafulla, que la vam desmuntar, però crec que no haver caigut és importantíssim. I sobretot, a part de les estrenes, és que les hem acompanyat de castells que hem fet, no? Em sembla que portem 18 castells de gamma extra a dia d'avui i per ser el mes de juliol és brutal, no? Llavors crec que estem en un bon punt. Ara una setmana de vacances per encarar l'Arbós, Callar i tot el que faci falta.
1: Torneu el 15 d'agost a la Bisbal, que també és una diada important. Cap on aniran els trets fins a Sant Fèlix?
2: No ho sé, jo crec que hem de consolidar aquests castells i seguir treballant aquest 4-10, seguir treballant aquest 4-net, que està allà, però després de la caiguda l'hem plantejat una miqueta més amb calma i anar treballant tot aquest tema que portem.
1: Una actuació de Sant Fèlix podria ser 3-10, 4-10, 4-net?
2: Sí, si es podria ser aquesta. Per mi l'objectiu, clar, és fer els dos castells a 10 d'entrada i a partir d'aquí a veure què arriba, si arriba el 4-net, si no hi ha el 3-9 amb agulla i a veure amb què ho podem acompanyar, però crec que l'objectiu és fer els dos castells a 10 per Sant Fèlix, que no ens enganyem, per nosaltres és una diada més molt important i ens posem més nerviosos del normal, no? Llavors, a veure com la gestionem.
1: Esteu assajant també el pilar de nou. Sí. Podria arribar a Sant Fèlix?
2: Podria arribar, però bueno, abans passa per fer l'altre, eh? Vull dir, jo la prioritat és fer els dos castells a 10. Ahir vam fer el pilar de 8 sencer amb el folre a terra, manilles i puntals. M'ha anat molt bé, vam fer una prova de peu de pilar de 9. Però és una exigència molt gran pel peu i després de dos castells a 10 hem de veure com ho gestionem. Anem treballant i tot arribarà qualsevol dia, pot sortir.
0: La jove de Tarragona va tornar a complir amb l'afició vilanovina, un cop més entregada als de la camisa lila. Els del Cos del Bou van oferir un bon espectacle casteller.
1: Van sortir de 2 a 9 i el van descarregar, un 2 controlat a la perfecció per baix i que va haver d'aturar una sotregada a la carregada i vèncer la tendència a girar-se. A la segona ronda van descarregar sense angúnies el 3 a 9 i a la tercera ronda un 4 de 9 que ha recuperat veterans de prestigi al tronc i solvència en l'execució. Es van acomiadar de la plaça de la Vila amb les estrena d'un aclamat pilar de 8. Els Liles estan pendents de renovar el gran espadat i alleugerir-lo per dalt, però ahir, tot i haver-lo de treballar de valent a la descarregada, no se'ls va escapar de les mans. Gina Fort, la cap de colla dels tarragonins, en declaracions al Tres Rondes.
3: Tret del pilar, que ha sigut la cosa que ha acabat destacant a nivell de que hem fet alguna més, ostres, crec que el pas gran és haver fet 2 de 9, 3 de 9, 4 de 9, i amb la solidesa, sobretot, que hem fet el 3 i el 4, la colla ho mereixia. El juliol no ha acabat anant com nosaltres volíem, llavors era obligat venir aquí i fer els castells bé per dir, vinga, va, afrontem l'agost, que és superimportant i interessant amb les diades que venen, per a veure què més podem anar traient.
4: El Pilar, no?, s'ha vist l'exigència per ser el primer, però aquí demostra que hi ha veterania en aquest Pilar.
3: El Pilar realment ha sigut la sorpresa a nivell de que la setmana passada crec que ningú es podia imaginar que avui arribaríem aquí i faríem el Pilar de 8. Vam fer un Pilar de 7 molt bo a Vilallonga i vam dir, per què no treballem aquesta setmana a tope per poder-hi arribar, i si la diada va tota com ha d'anar, hem de fer-ho. Vilanova és una bona plaça, ens agrada venir aquí i tenim un percentatge boníssim a nivell de castells, doncs l'havíem de fer i l'havíem de descarregar.
4: Començant l'agost, 1 d'agost, però l'agost és el més exigent de la colla Jove Xiquets de Tarragona. Teniu moltíssimes actuacions, fins al 30 d'agost a Sant Fèlix, també molts assajos. Com te'l perfiles?
3: Aquestes dues setmanes que tenim ara per davant, crec que són setmanes que hem de tenir de rodatge a nivell de castells de 9 i de la gamma de 8 i mig. Rodar lo màxim per veure a cap a on podem anar. Sí que és veritat que Sant Magí és una plaça que, si mires amb objectius, el 4 de 9 amb l'agulla ens torna a passar el mateix amb el Pilar que ens va passar l'any passat amb el Pilar de 8. Llavors, són castells que potser no veiem per aquesta plaça. Hem de treballar per arribar amb un 5 de 9. També és veritat que el hàndicap del 5 de 9 és que fa molts anys que no el fem i, per tant, per molt que n'haguéssim fet molts, ara mateix encara ens falta i l'hem de treballar molt per poder arribar i poder-lo fer bé.
0: Ahir era la diada més important de la temporada pels bordegassos de Vilanova, que fan assajos molt prometedors de torre de 8 i 5 de 8, dues construccions, però, pensades per arribar al concurs. Primer, volien ajuntar, abans d'afrontar nous reptes, tots els castells de la clàssica de 8.
1: I els van descarregar sense complicacions. Van ser tres castells ben fets, tant el 3 de sortida i especialment el 4 de 8 de la segona ronda, estàtic i amb molt bones mides. A la tercera ronda van descarregar una renovada torre de 7, que només van treballar a terç durant la baixada i que es va descarregar amb la colla cridant un pis més. Mario Marco, el cap de colla dels vilanovins, en declaracions al Tres Rondes.
5: Molt satisfet, al final era això el que veníem a buscar. L'assaig del dijous va anar perfecte. Al final, bueno, aquests castells que fan tant se'n parla, la Torre 8 i el 5 de 8, jo penso que tot això, tota la feina que estem fent ja arribarà, i havíem de focalitzar en fer la clàssica, juntar els tres castells, i jo crec que ho hem fet amb una nota altíssima.
4: A partir d'aquí, ara gaudir de la festa major i el segon tram de temporada, ho hem sentit, la colla t'ha demanat un pis més amb aquests de torre.
5: Sí, no, i la veritat és que a mi ja m'està bé, vull dir que hi hagi aquest entusiasme, aquestes ganes, però és el que els hi vaig dir, passet a passet, al final només portàvem una torre, avui sumem una segona, jo crec que el que hem de fer és això, continuar portant aquests castells i a mica en mica també anirem agafant més confiança i aviam si, ja et dic, per la Salvany o el concurs pogués arribar.
0: L'afició vilanovina va aplaudir ahir els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari. Els del Baix Penedès van sortir reforçats de la Diada de les Neus.
1: Enguany no havien pogut descarregar encara el 3 de 8 i ahir ho van fer a la segona ronda. Ho van fer fàcil, com també el 4 de 8 de la primera ronda, un carro gros estàtic, ben quadrat i solvent, el 12 que descarreguen enguany. La torre de 7 de la tercera ronda també la van completar amb comoditat. Pere Rovira n'és el cocap de colla.
6: És una sensació de ser, per dir-ho així, la casella de sortida, de ser on els nens sempre han de ser com a mínim, que és a la clàssica de 8. Arribant més tard del que volia, vam passar moltes coses al camí, hem hagut de treballar molt i la colla ha estat molt forta mentalment per fer tot el que calia i recuperar-se d'una situació que va ser complicada en el seu moment, encadenant caigudes de 3 i de torre de 7 inesperades, i recuperant, tornant a fer la torre de 7, que ja en portem 3, i ara ja per fi descarregant el 3 de 8. Sensació de ara poder mirar més amunt, i molt, molt contents de poder ser en aquesta plaça, sobretot, que és fantàstica. Ens hauria agradat poder arribar fins i tot amb el 7 de 8. No ha estat possible per molt poc, però no ha estat possible. I res, esperem seguir creixent.
4: Teniu dissabte que ve Llorenç, abans de tancar el primer tram. Hi ha opcions que pugui arribar aquest 7 de 8 o us conformareu amb la clàssica?
6: Hi ha opcions i és l'objectiu. Avui no ha arribat per poquet, ens queden dos assajos.
7: Tres rondes, 20 anys de castells, a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: Raquel Sans.
9: Sí, després de completar un còmode 3 de 8, els graciencs han plantat cara a la segona ronda a un 5 de 8 que ha pujat molt maco de mides i a molt bon ritme.
10: Jordi Sorinyac.
11: Sense cap mena dubte, Joan, va ser una actuació per al record. Comencem parlant dels castells de la Colla Jove, que de sortida va carregar in extremis, però va carregar el 5 de 9.
12: Tres rondes. 20 anys de castells a Catalunya Ràdio i a 3cat.info.
0: I coincidint ahir amb la Diada de les Neus a Vilafranca del Penedès, Diada de Martyrs Street, amb la Colla Jove, Xiquets de Valls, els Castellers de Barcelona i els Xicots de Vilafranca. Una diada amb Castell de Nou dels Vallencs i amb els Xicots de Vilafranca estrenant només a mitges el 3 de 8.
1: Una Joves de Valls que va descarregar el 2 de 8 i el 3 de 9, però a la tercera ronda van sopegar amb el 5 de 8, que li va quedar Nintendo desmuntat. A la repetició van fer el 4 de 8 i, per acabar, el Pilar de 7.
0: Els Castellers de Barcelona van repetir a Vilafranca els seus millors registres de la temporada.
1: El 7 de 8 a la primera ronda, el 2 de 8 a continuació i, per acabar, el 3 de 8. Gabriel Puig, cap de colla dels barcelonins.
13: Sortim contents perquè hem tornat a assolir la millor dia de la temporada, però no sortim satisfets perquè teníem encara feina que podia haver arribat a plaça i finalment, perquè hem tingut una baixa de dosos inesperada, no hem pogut portar el 5 de 8 i bueno, el Castell de Nou no hauria arribat igualment, però hem fet una molt bona feina i sempre sap greu no poder venir a Martyrs als màxims.
0: I els Xicots de Vilafranca, poc o molt, se'ls continua resistint el 3 de 8.
1: Ahir van aconseguir fer-hi l'aleta a la segona ronda, però els va acabar caient. Havien sortit de 4 de 8 i van acabar les 3 rondes amb el 7 de 7. Escoltem la valoració de la cap de colla dels de Cal Noi Noi, Mireia Mata.
14: Prou bona, la veritat. És a dir, sí que aquest 3 de 8 el volem veure descarregat i ha sigut una llàstima. Al final crec que se'ns ha complicat una mica per la part alta i ha fet que bellugués bastant i ha acabat cedint. Però, per altra banda, molt contenta per la reacció de la canalla, la reacció de la colla.
15: I ens movem per la feina.
0: I acabem ja. Ahir va haver més diades a Vilaseca, la Mora de Tarragona i Andorra la Vella.
1: Comencem a Vilaseca. Ja han parlat del resultat de la Vella i van fer una gran actuació els Xiquets de Tarragona, que després d'un intent desmuntat van poder tornar a descarregar el 4 de 9, a més del 7 de 8 i el 3 de 8. Els Xiquets locals hi van fer castells de 6. Roger Budesca, cap de colla dels tarragonins, en declaracions a la Ibigorra.
16: I veníem amb ganes de Vilaseca, recuperem amb efectius. El primer 4 s'ha complicat una miqueta, però el segon ho hem arreglat i l'hem descarregat.
17: Va obrir una inèrcia a la Diada d'Altafulla, avui es consolida aquest 4. Suposo que això és una injecció de moral per d'aquí poc més de 15 dies la Diada de Sant Magí de Tarragona.
16: Correcte, al final descarregar castells de nou dona confiança, fer-ho com hem fet avui, que ha sigut més lluitat del que potser ens agradaria inicialment. Tot això ens dona la confiança per Sant Magí, a veure si podem estrenar alguna coseta per aquell dia o no, ja veurem a veure com arribem, queden 15 dies, com bé dius, i tant de bo que sigui així.
17: El cap de colla veu potser la tripleta màgica possible per Sant Magí?
16: És una opció, però veurem com evoluciona. Volem fer passos ferms i segurs, la idea no és anar a forçar més del que toca.
1: Afegir que els ratllats han celebrat aquest diumenge el seu centenari als Sant Pilars en diferents punts emblemàtics de Tarragona amb les tres camises que han lluït al llarg de la seva història. Anem a la Mora, destaquem el 4 de 7 dels Nois de la Torre i el 3 de 7 dels Castellers d'Altafulla com a castells més destacats, i Andorra la Vella, els Xiquets del Serrallo hi van completar ahir un altre 2 de 7 i els Bous de la Bisbal i els Castellers d'Andorra hi van completar castells de 6.
0: Quin gran dissabte casteller que hem viscut aquest cap de setmana. Eloi, tu també vas doblar, eh? També veig que vas treballar ahir.
18: També.
0: I avui tornes aquí. Que bé els Xiquets, no? Quina remuntada també, no?
18: Molt bé, molt bé. A més, decisió assenyada de baixar el primer 4 de 9 que van provar, perquè era un castell que no hagués anat enlloc i molt prudentment el van desmuntar i després hi van tornar.
0: Escolteu, doncs, parlem de Vilanova. Ahir ens ho van passar molt bé a la capital del Garraf. Una diada, David, a un gran nivell de les quatre colles que hi van actuar, cadascuna en el seu nínxol, no, diríem, però quina gran diada i quines quatre colles.
19: Sí, una diada, com ha dit el David, vam xalar, més àgil per ser una diada amb quatre colles i castells macos i ben fets. Hi van haver algunes excepcions, no?, que el Pilar de 8 de la Jove, que es va haver de treballar més, però també dona aquest punt d'èpica que fa vibrar la plaça.
0: El 5 dels Verds també.
19: El 5 també dels Verds. Bueno, i si suma també que hi havia molta humitat a la plaça, hi havia molta... No, feia molta xafogor. I realment els castellers van acabar la diada amb les camises xopes, com si hagués plogut.
0: Gairebé com a Mataró.
19: Ho deien els Verds, sembla. Sí, estàvem més molles a Vilanova que a Mataró, gairebé.
0: Eloi.
18: Home, un tros de diada increïble. Increïble. I sobretot posar molt de relleu el volum de castells que porta Castelles de Vilafranca, ells ho han dit, en aquest moment porten, crec que ha dit, 18 games extres.
0: Això, cap caiguda durant tota la temporada, això també és molt
18: caiguda,
0: important.
18: Cap caiguda, ja han assaltat el nivell de 10, la gamma de 9 completíssima, les games extres, molt bé. Jove de Tarragona, vam tenir oportunitat d'entrevistar la Gina Fort la setmana passada i li deia, dic què és el que n'esperes de Vilanova? I el primer objectiu que tenien era finalment poder juntar aquest 2-3-4.
0: Perquè Torredembarra no...
18: Perquè Torredembarra, per la incidència de les ambulàncies i tot això, es van quedar allí i diu, ostres, diu, creu-me, diu, que de les ganes que tenim és d'arribar de fer-ho. I quan li vaig dir el Pilar de 8... Oh, la prudència, però, ostres, el Milà de Set, el de la factura que hi va haver a Vilallonga, molt bé i tal. I Bordegassos, que hem de dir de Bordegassos? I dels nens del Madrid, però sobretot Bordegassos, que és una colla també que està desbocada, que estan anant molt bé, amb una factura molt bona de castells. I això és el bo, no?, de que tot aquest gran grup de colles de vuit, el nivell que s'està portant aquest any és molt bèstia.
19: Sí, Bordegassos comentaven que està arribant el nombre de tresos de vuit màxims que havia fet en una temporada, ara ja, no? Que normalment els estrenava Vilanova.
0: En època moderna, i, diguéssim, bueno, sí, més sí, recent.
19: Que, exacte. Sí. Més recent, llavors que estan ja fent una de les seves millors temporades i tot just
0: dels
19: estem...
0: Últims anys.
19: Dels últims anys. Jo crec, sí, bueno, és que són molts anys, a Bordegassos.
0: L'any que ve, l'any passat, perdona, van arribar a la Diada i van sortir amb els mateixos castells.
19: Però els estrenaven, no?
0: Semblava que haguessin comprat uns números a la loteria i els haguessin tocat.
19: No, una execució
0: enguany,
19: perfecta.
0: En canvi, enguany, hi anaven amb els castells, el 3 i el 4, consolidats. I la torre que l'havien fet
19: sí,
0: la setmana.
19: Sí, a més, Bordegassos es veia la calma, no?, en els castellers, sobretot en el tronc, a l'hora d'executar els castells, de saber fer, zero nervis, molta tranquil·litat, aplomats, molt bé els Bordegassos. I comentaves la jove també, no?, que la Gina, a banda d'això d'unir els castells, també ho deia, de poder-los fer macos i bé. I també els castells de la jove van estar molt ben executats, que també era algo que necessitaven, i potser va ser el que els va donar aquest plus per dir, va, anem-hi sí, amb el Pilar, també.
0: Escolteu, ahir si va sortir d'aquella plaça, jo crec que tothom va sortir molt content, però una persona, l'Àngel Grau, el cap de colla dels Castellers de Vilafranca, que ha vist que com tot el seu programa teòric de la temporada, tot el seu calendari, allà on te posava un castell, allà on te posava l'altre, com pensava evolucionar, diríem que llevat d'aquella caiguda que van tenir a l'assaig amb el 4 net, és que tot el demés li ha sortit rodat, tal com ho havien pensat, tal com ho havien programat. Això tampoc no és casualitat.
19: No, per mi és el punt molt fort dels Castellers de Vilafranca aquesta temporada, la bona planificació. Van pràcticament a estrena de gamma extra per Diada, que això és boníssim.
0: Les tres últimes, per
19: sí,
0: exemple.
19: Sí, i ahir haver de frenar la colla, no?, que demanava encara un 4, que l'Àngel ho va dir. Diu, jo com a casteller també l'hagués demanat, però ara toca posar seny, no?, i tenir també aquesta capacitat de posar seny és que tens una molt bona planificació i realment saps quan toca. La caiguda de l'assaig, penso també, si ningú pren mal, si, bueno, que també són per això els assajos, no?, per posar una mica més al límit, tenen la xarxa, es pot d'això, bueno, per sort, en ells ara mateix els ha quedat una anècdota i poden continuar amb la previsió.
0: Eloi, quines diferències, abans que parlàvem de la Colla Vella, amb el Manel se li han girat una mica el seu pla de treball de la temporada arran d'aquests dos accidents, diguéssim, a la Vivendes i per exemple,
18: i
0: avui...
18: I, sens dubte, els has de lamentar en un context que no és el que tu esperes, perquè l'incident de les cases de Vivendes de la Colla Vella és un peu que rellisca quan el castell estava bé. I aquest altre és amb una Diada a Vilarrodona sense cap mena de pressió, que vas aprovar aquest 3 de 9, que ell segurament devia voler aprovar alguna posició d'algú, el que sigui. El cas és que, ostres, això et marca, esperem que això sigui una cosa per esperonar.
0: I en canvi deien que amb l'Àngel Grau tot rodat.
18: Tot rodó i tremendo. I un detall que vull posar de relleu és atenció al mes d'agost que hi haurà per acabar de configurar les posicions de les colles de cara al concurs, eh? Perquè aquí, evidentment, fa una estona, potser ara hi tornarem amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau, amb l'estrena d'avui, a Bordegassos, aquí tothom està apretant moltíssim. I a veure què acaba passant.
0: Home, són tant els nens com els bordegassos, suposo que aniran dissabte al concurs, però sí que la situació a plaça és molt important en funció de la classificació. No és el mateix actuar al mig de la Rotllana que amb un al costat del públic, i sí, això que tens primera, tens més referència i una mica més d'escalf, no?
18: Aquest agost passaran coses.
0: Aviam, escolteu, la jove de Tarragona, que també ho hem apuntat, crec que clarament aquesta temporada, en la qualitat dels castells que ha fet, les vegades que jo l'he vist, he notat com una evolució positiva de menys a més. Sí que és cert que, per exemple, el 4, que Sant Joan els hi va fer un ensurt, un accident al castell, doncs l'han reforçat una mica, amb més experiència, i han tornat a posar un parell de castellers que ja no hi comptaven, i ha agafat solvència també aquest 4.
19: Bueno, també penso que és la feina, no, al final, de la gent que ho configura, d'anar veient, anar retocant, quan veus que una cosa no acaba de funcionar, saber fer aquest canvi i buscar la millora, i penso que és el que tu comentes, ha anat de menys a més claríssimament, perquè els castells d'ahir estaven molt ben executats.
0: La recuperació del Miqui de Manresa i el Crespo, no? Van tornant a pujar al 4. Com has vist la jove de Tarragona, com la veus tu, Eloi?
18: Jo el que li veia és el punt d'inflexió de la diada d'ahir era total, perquè el que es volien treure de sobre era aquesta necessitat de dir, ajuntem els dos bàsics de nou amb el 2, vinga, i ara el treball que ja s'està fent, el local d'assaig, amb 4 amb el Pilar, llançar el 5, tot això...
0: Renovar el Pilar.
18: Renovar Pilar, que això sí que tenen moltes ganes, ja, perquè dic, ja ho ha donat tot aquest Pilar. El que els hi va passar ahir és el millor que et pot acabar passant, que és sortir airós amb els 4 castells, amb cap caiguda i tal, i ara, doncs, llançar-se aquest mes d'agost tan exigent que tenen.
0: Escolteu, i això de començar la diada també amb el 2 de 9, amb el castell màxim que tenen, això també és una declaració d'intencions, d'autoconfiança de la colla, eh?
19: Bueno, autoconfiança, i per mi també ser previsors, no? Perquè quan arribin coses més grans també has de decidir amb què obriràs. Llavors, si tu ja tens aquesta carta segura...
0: Que serà el castell petit.
19: Que saps que pots obrir aquest castell que et dona confiança, llavors que vingui el que vulgui al darrere, no?
0: No, sens dubte, tant la jove de Tarragona com els Verds, el 30 d'agost farà goig veure'ls a Vilafranca amb aquests plans estratosfèrics que tenen, especialment els castellers de Vilafranca, que ara quan el David burxava al cap de colla...
4: Primers tres castells.
0: Ho ha dit alguna... Últimament ja s'insinua els dos castells de Déu, el 4 net, i això del Pilar de Nou estan fent ja càbales com Fèlix l'està. I si... Sí que segurament arribar al final de la diada amb la cola encara que fa i fer un Pilar de Nou, veurem com els hi ha anat.
19: Si algú pot fer, són ells.
0: Si els hi va bé, sí. La diada, segur. Escolteu, i els nens del Vendrell, en l'any del seu centenari, segurament no és la millor temporada, els hi costa una mica, però vaja, al final han fet les paus amb el 3 de 8 i han pogut ajuntar una clàssica de 8, que per ells era, suposo, els mínims, no?, que enguany.
18: Sens dubte, això ho necessitaven també, de que, finalment, perquè si no comences ja a tenir certes urgències, i les urgències són males conselleres, i més per uns nens que ells el que voldrien és, en aquest any de centenari, és...
0: tornar al 2016.
18: Tornar a lluir galons de nou, treure el castell, i clar, de moment estàvem veient que, no ens n'acabem d'en sortir, no? Faltava aquella mica d'aire, a veure si... també per les seves necessitats, aquesta diada de les neus, doncs, que sigui de revulsiu. Que...
19: A mi, sí, penso que per fi està en el seu lloc, no? La base de tres d'aquesta clàssica, i que ara a partir d'aquí ens han d'ensenyar als nens on els hi toca estar, perquè és el mínim, no? Han anat ensopegant, van ensopegar amb el 3, van ensopegar amb el 4, van ensopegar amb la torre, ara ho tenen tot. A més, també van fer castells molt ben fets ahir a la diada, que es veu que això ho tenen assolidíssim, i el que tu dius, crec que han fet les paus, no?
7: Tercera ronda.
0: Una de les grans notícies de la setmana, l'anomenat G5, el grup integrat per les 5 colles més grans del món casteller, ha aconseguit promoure finalment una candidatura unitària per quan s'hagi de formar la propera junta de la coordinadora. És una iniciativa oberta a les colles que s'hi vulguin afegir. Actualment, del G5 a la junta de la coordinadora només hi és representada la colla vella dels Xiquets de Valls. A més de la Vella, hi són els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove, Xiquets de Tarragona, la Colla Joves, Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa. Sobre el paper, les cinc grans volen recuperar el control de la coordinadora o, com a mínim, no quedar-ne excloses o al marge de la Junta de Govern. El desencontre entre aquestes colles i la direcció de la coordinadora s'ha fet evident en diverses ocasions els últims anys, especialment des del 2017, arran de l'esclat de la Guerra dels Drets d'Imatge als Castells. Però sovint, la topada d'alguna d'aquestes colles amb la coordinadora no ha estat amb la Junta i s'ha focalitzat directament en la gestió, en ocasions criticada per personalista, de Cristina Sánchez, la gerent o directora de l'entitat. Un cas evident d'enfrontament amb Sánchez va desembocar en la dimissió, el 2025, de l'aleshores president de la coordinadora, Carles Cortés, de les Joves de Valls.
1: A altres rondes hem parlat amb els presidents de les cinc colles impulsores de la candidatura unitària del perquè de la decisió. Sentirem per aquest ordre Xavier Pons, president de la Vella, Ernest Gallard dels Castellers de Vilafranca, Marc París de les Joves de Valls, Mireia Bautista dels Minyons de Terrassa i Eduard Álvarez de la Jove de Tarragona.
10: Durant aquests últims anys, no, aquestes dues últimes temporades, arran dels drets d'imatge, hem mantingut converses amb aquestes més colles i també hem vist que hi havia bona sintonia, predisposició, per això vam arribar a un acord i res, doncs també ens sentim còmodes formant part d'aquesta propera junta de la coordinadora.
20: Amb aquest moviment, doncs, hem buscat aquest punt d'entesa amb les cinc colles que ens hem reunit fins ara. Simplement, és el que et deia, no anar en contra de ningú, sinó seguir el curs natural de les coses, fer un relleu d'una candidatura al màxim natural possible i, doncs, també, doncs, quan tinguem aquestes línies estratègiques més ben definides, també, doncs, parlar amb altres colles que estiguin alineades i que s'hi vulguin sumar al projecte.
21: I el comunicat aquest s'ha fet en aquests moments perquè creiem que era important liderar nosaltres el relat, no? I que no hi haguessin filtracions que poguessin tergiversar o fer veure, no?, com una confabulació que fèiem nosaltres en contra d'algú quan no és el cas. Aquest projecte neix per la voluntat de treballar cap al futur i pel bé del món casteller i no pas en contra de res ni de ningú.
22: Jo crec que és el que ens demanaven, no?, la resta de colles del món casteller. Després d'aquests últims anys de no gaire entesa entre nosaltres, doncs crec que és molt important, no?, el d'haver-nos sentat, haver parlat, haver arribat a consens. Creiem que la coordinadora necessita un impuls i necessita que ens posem davant per ajudar a tota la resta de colles.
23: Sí, nosaltres creiem que ara és el moment. Tot acompanya, les reunions han sigut productives i hem vist que això que és un projecte compartit per les cinc colles, per tant creiem que hem d'apostar també per aquest projecte.
1: I també els hem preguntat sobre el futur que proposen per la coordinadora. Tot i això, el gruix del programa i les propostes no les faran públiques fins a finals d'aquesta temporada 2026. Com hauria de funcionar la coordinadora i quin paper hauria de tenir? Ho responen Pons, Gallard, París, Bautista i Álvarez.
10: Veiem que amb aquesta oportunitat que s'ha obert podem, pel conjunt del món casteller, doncs, anar més endavant, no? Penso que l'any passat és una cosa que es reclamava bastant, no? Que, clar, els drets d'imatge, doncs, si les cinc colles grans no us podeu d'acord, no? Les altres colles, doncs bé, ara ha arribat aquest moment de que ens s'han posat d'acord. Els drets d'imatge, evidentment, són una part important, però no és l'única, i mirarem definir bé quines són les línies d'actuació i encarar-les.
20: Creiem, doncs, que la coordinadora, els principals dos punts amb els que s'hauria de centrar és l'assegurança i, per altra banda, doncs, també els temes de seguretat, no? Doncs que sabem que s'està desenvolupant el nou casc, per exemple, hi ha molts altres fronts oberts que s'hauran de treballar.
21: En el nostre cas, doncs, hi ha hagut coses que no ens han acabat de quadrar ni creiem que han acabat de funcionar, ja sigui per l'estructura o per qui ocupava segons quin càrrec, i creiem que s'ha de fer una miqueta, no?, una revisió d'aquest organigrama intern de la Junta perquè estiguem tots i totes més còmodes.
1: Què vol dir més participació de les colles i menys decisió de l'aparell gerencial?
21: Bé, això ja seria una afirmació potser més agosarada que ara mateix jo tampoc no voldria confirmar, però sí que és veritat que hem de treballar més a nivell global, no?, i potser no ser tan intervencionistes en el dia a dia de les colles.
22: El fet de posar-nos al capdavant, crec que també podem donar-li una volta a la coordinadora amb l'aspecte de que ens hem de fer... La coordinadora és la que ens engloba tots i és la que ha de tirar endavant tot aquest món casteller, davant d'ajuntaments, de diputacions, de molts llocs, a poder ajudar aquestes colles més petites. Sobretot jo penso molt en la zona nord, no? Aquí a la zona nord tot ens és molt més complicat.
23: De treballar en conjunt pel món casteller, i per això hem de sumar més colles. Hi ha molts reptes per endavant, molts projectes, que això és el que s'ha de definir properament, però al final és anar tots junts i enfortir i vetllar pel món casteller.
0: Aquests són els principals arguments esmentats per les colles del G5 per impulsar aquesta candidatura. No acabarem aquí el tema, però.
1: Altres rondes també ens interessem per l'anàlisi i l'opinió. Escoltarem ara l'opinió de Bea Jiménez, tertuliana del Tres Rondes i excap de colla dels castellers de Sabadell.
2: A priori, em sembla una bona notícia que les colles capdavanteres s'hagin posat d'acord per fer una proposta de junta de la coordinadora i que estiguin disposades a treballar conjuntament. Per altra banda, el per què i el com s'ha arribat fins aquí, fins a aquest punt, fins a aquest comunicat, crec que ens hauria de fer reflexionar una mica a tot el món casteller. Especialment m'agradaria que les colles totes elles fessin una reflexió sobre fins a quin punt creuen en la seva pròpia sobirania, la sobirania de les pròpies colles, no? A l'hora de prendre les decisions importants. D'altra banda, esperar que la proposta sigui engrescadora, que sigui farcida de bones idees i que s'hi sumin moltes altres colles.
1: I per acabar, el comentari de Santi Terraza, editor de la revista Castells i tertulià d'aquest programa.
3: Que les colles de l'anomenat G5 s'hagin posat d'acord és, sense cap mena de dubte, una bona notícia. El món casteller és plural, ho és en visions, en concepcions, en història i també en les dimensions de les colles, que poden ser des de molt grans fins a modestes. Però el que no tenia cap mena de sentit és que 4 de les 5 principals colles, tot i la seva diversitat, no estiguessin en el principal òrgan de decisió col·lectiva, que és la Junta de la Coordinadora. Si això hagués ocorregut fa 2 anys, quan hi va haver una proposta al respecte, ens hauríem estalviat la darrera crisi dels drets d'imatge. Aleshores, no a tothom li va interessar qui estiguessin les 5 colles del G5 a la Junta. Ara s'ha imposat el seny i, sobretot, s'han suprimit els vetos dels darrers anys, que tant perjudicials han resultat. El món casteller és en projecció i en creixement, però també té reptes a afrontar. I aquests s'han d'abordar des del màxim consens possible, tant entre les colles del G5, que sabem que mai serà total, com amb les mitjanes i les petites. Amb el nou acord del G5, la Junta de la Coordinadora tindrà l'oportunitat de sortir del bucle en què es troba, en què sovint acostuma a ser notícia per factors negatius més que no pas per la lloable tasca que fan els representants de les colles. Una gent que aporta el seu coneixement i dedicació en benefici global dels castells, però que en ocasions acaba sotmès a un pes gerencial excessivament marcat pel sectarisme.
5: Que m'esteu aquí la mira! Més força!
0: Eloi i Runa, les 5 magnífiques decideixen anar a una. Feia un parell d'anys no es va poder aconseguir, però ara el projecte sembla que és una realitat. Cal que hi siguin, és imprescindible. Què en penseu, Runa?
19: Sí, jo penso que sí, que no tenia, com ha dit en Santi, ja no tenia cap sentit que no hi fossin com a mínim la gran majoria representades, que ara mateix només hi ha una colla, i penso que és molt important que les colles que estan al capdavant també estiguin, no?, al capdavant d'un òrgan així que coordina les colles. Per mi la notícia també és que hagin arribat a posar-se d'acord totes aquestes colles, no?, que ja és un gran mèrit. Què em preocupa? Em preocupa una mica que realment tinguin en compte les necessitats de totes les colles del món casteller, de tot el territori i de tots els nivells, però bueno, jo... tenen el meu vot de confiança, no?
0: Escoltàvem la presidenta dels Minyons de Terrassa, que és una dels seus, és un dels seus objectius,
19: sí.
0: Eloi.
18: Doncs, com en totes les sentències judicials que a vegades també surten i que dius, tinc un titular, s'han posat d'acord, sí, ha sortit això, però després dius, llegeixis els 300 fulls de la sentència per saber els detalls. De moment, el que sabem és aquest... Hi ha acord entre les 5 primeres, però no en sabem els detalls. Uh-huh. Els drets d'imatge, que va ser l'element més candent i més potent del seu moment, que va fer trencar bous i esquelles, doncs hauríem de veure ara amb com quedarà, perquè per mi el pastís de diners i els repartiments i tot, anem a veure al final què passa. A veure si ara, espero que no sigui així, però a veure si ara les 5 grans es reparteixen el gran pastís i les colles petites després que no en quedin al marge. És a dir, fins que no veiem els detalls, crec que no hem de ser tan agosarats.
0: D'això haurem d'esperar, ja ho han dit ells, a finals de temporada. Gràcies, Eloi, gràcies, Girona, un plaer tenir-vos aquí. Acabem el Tres Rondes. David, quines són les diades més interessants pels propers dies? Ràpidament.
1: Dimecres, la Fira Gos de Valls al vespre, dissabte a la tarda, la diada de la Festa Major de Llorenç del Penedès i diumenge al migdia, la diada del Guarnit de Gràcia.
0: I què recomanen avui els digitals castellers de referència?
1: El Ramon Casteller recomana llegir l'article Castells, pes i salut, una conversa pendent, un article de Jordi Joanico, expresident dels Minyons de Terrassa i terapeuta de Sant Joan de Déu. La revista Castells, l'article Nissagues Vallenques, identitat i qualitat d'Unai Estevez.
0: Hem acabat, tornem diumenge que ve a les 9 del vespre. Bona setmana i bona nit.
1: Bona nit.

0: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Berta Torrades. El Marroc assenyala les màfies i la sentència del Tribunal Suprem espanyol sobre les devolucions en calent com les causes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El govern marroquí admet 40.000 entrades a la ciutat autònoma, una xifra inferior a la del govern espanyol, i 11 morts al seu territori que s'afegirien als 72 que oficialment hi ha hagut al costat de Ceuta. D'aquestes 11 víctimes, un hauria caigut d'un penya-segat i la resta s'haurien ofegat. Mentrestant, a Ceuta es formen cues de migrants a aquesta hora que no han tornat al Marroc i que busquen menjar desesperadament. Connectem amb la nostra enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses.
4: Queda moltíssima gent todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons, o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez.
2: Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
5: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior, després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
6: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
2: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als 4 espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien les restriccions. Són la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i així, a Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant aquesta hora en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. Es tracta d'una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i per això es treballa principalment amb mitjans aeris.
5: A prop de Carcassona, a França, s'ha declarat un incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que duu a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades i han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers.
2: I a aquesta hora se celebra a Palma la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Saiz com a millor pel·lícula, i també Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, amb la participació en aquest cas de 3CAT. Anem fins allà, fins a Palma, amb la nostra companya Caterina Carmany.
7: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3CAT, ha guanyat el Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decideix contractar com a actriu.
8: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo... a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
9: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
7: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
2: Ara els esports, Roger Arnau, bona nit.
10: Bona nit. Cancel·lat el partit amistós del Barça que havia de disputar demà contra el Preston North End, l'equip anglès a Liga que no té prou jugadors per disputar-los. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives. I el pilot català Gil Membrano, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix. Acabem dient que Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'aeroport a l'europeu de natació artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
1: Fins aquí les notícies.
11: Com vas camuflar la intenció?
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Com més calor fa,
14: més fresca et fem la tarda.
13: Les millors tardes d'estiu
14: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
14: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
15: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
16: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: El Divan, amb Sílvia Coppolo, en reemissió a Catalunya Ràdio.
18: El convidat d'avui al divan ens sembla que el coneixem molt. Encreua paraules com ningú i té una dèria que li ve de menut. Recopila malentesos perquè el fa estar alegre, perquè és el motor de la seva vida. Els barris barcelonins de Nou Barris i Horta li van forjar el caràcter en aquella sabateria familiar on la mare era coneguda com la senyora Virreina. Coses d'una plaça de barri i de la personalitat forta d'aquella dona. Va ser l'àvia Paula, però, qui li va obrir el pas. Li va mostrar el camí per ser escriptor. I això que ella ni havia anat a escola. Però les històries d'aquella dona que només sabia parlar en català li van ser un coixí sonor que l'han acompanyat fins avui. Màrius Serra. Benvingut al divan.
19: Moltíssimes gràcies.
18: Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira què tinc aquí.
19: Mira,
18: tinc la Barbàlia, la Barbàlia, el joc de paraules i esforços de l'enginy literari ja de fa dies, i el mal entès.
19: Bona aquesta pausa.
18: Ara, sembla que no, eh? Aquí no és un malentès, no? És que has entès que és el mal. Sí. Jo que et vaig veure l'altre dia, que vaig anar a Vitèlia, allà a l'escala, ple de gom a gom, jo, mirant per sobre...
19: Ah.
18: Com et va?
19: Molt bé, molt bé. De fet, hem acabat d'arrencar, diguem, les primeres presentacions de la novel·la i estic molt emocionat i alhora també amb aquella punt de tensió dels lectors que arriben al final, que et diuen, que no et diuen, saps?
18: Molt bé,
19: molt content.
18: Un tastet dels inicis, eh? Ara escoltem també les cançons que ens has triat.
20: Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio. Rosa d'abril,
18: serra, serra, luna, serra. A veure aquesta serra, serra, a veure com cantes, Maris.
19: Jo, no,
18: sí, home, sí.
19: No ho desgraciarem, això.
18: Serra, serra, serra, serra, serra, serra, serra. Estel, Estel. I en Pau Riba, fent aquesta versió del Virulai, d'aquest virus likes. Què hi fa aquí al teu divan?
19: Per mi el Pau Riba és fonamental perquè jo m'incorpori a la cultura catalana.
18: Ah, sí?
19: Gent heterodoxa que és capaç de fer evolucionar la tradició des del coneixement, no des del menyspreu, que és el que sentim de vegades en alguns apòstols de la modernor. Jo vaig descobrir el Pau Riba, diguem, al meu barri, en el meu entorn, a prop de Virrei Amat, allà on hi havia la virreina, diguem.
18: Senyora virreina, la teva mare.
19: Sí, allà no, diguem, només parlaven en català a la plaça de la Mercè, sí, els que venien fruita, diguem. La resta tot era una immersió lingüística en castellà. I tota la cultura que circulava en la meva generació era en anglès o en castellà. Okay. I clar, jo a casa érem catalanoparlants, però érem la minoria dins del mateix entorn. Vaig començar, rebia una sensació que tot el que era català era molt tradicional, carrincló, poc interessant, poc modern, no?
18: Carrincló, és bona aquesta, eh?
19: Carrincló, sí. I descobrir el Pau i aquesta mena de... El Riba més potent del Dioptria, que és un disc que em va subjugar.
18: Jo el punxava.
19: Jo vaig portar el taxista en el pub on érem allà. Taxista i tal, i em van fotre fora. No els hi agradava. Sí, jo allà insistint. I, en fi, per això l'he triat, perquè és una influència i alhora és un model que marca el nostre caràcter amb seny i rauxa, tot junt.
18: El Pau Riba, eh? Uh-huh. Mira-te'l, sí, ens ho ha dit ara mateix el Màrius Serra, que el té a la ment i el tenim, em penso, a punt, sí?
19: Guaita!
18: Sandy Salsó!
19: Taxista, porta'm al cel!
18: A veure,

0: Tu saps que quan hi havia contestadors automàtics,
1: sí,
0: i bueno, que ara ja n'hi ha però no els fem servir,
1: no?
0: I trucaves a casa,
1: sí,
0: d'en Pau Riba deia, la veu del contestador deia, heu trucat a Carles Riba. Ai, jo pensava, Nissaga, el net del poeta,
1: sí, sí,
0: ho té claríssim, eh?
1: Sí.
0: Nissaga. I us va, em penso, no? Em deia el Xavier Vilà, aquí a documentant i totes aquestes coses, que us vau conèixer, no sé si eren en una fira del llibre, com va anar?
1: Mira,
0: això,
1: m'agrada que em facis aquesta pregunta.
0: Què dius ara?
1: Perquè, sí, per mi va ser un xoc.
0: Sí.
1: Un dia de Sant Jordi.
0: Sí.
1: Un dia de Sant Jordi, les parades del carrer, que els,
0: sí,
1: micròfons d'aquesta estimada casa,
0: sí,
1: va aparèixer una intrèpida periodista a fer-me una petita entrevista, buscant un autor i tal.
0: I s'hi tirava.
1: I al costat, Pau Riba.
0: Sí.
1: I jo em vaig quedar com tan garratibat que gairebé vaig canviar d'accent a l'hora de parlar.
0: D'accent.
1: No, sí, perquè per mi era un mite i no l'havia conegut, el vaig conèixer allà, i resulta que aquesta intrèpida periodista la tinc,
0: ai,
1: ara mateix al davant.
0: Ai.
1: Perquè eres tu.
0: Meto aquí l'olla.
1: Meto aquí.
2: Que passa a certes llibreries, remenes, comentes i et trobes amb un caliu, amb una història diferent, no? Però bé.
3: Ara mateix aquí arriba el Pau Riba. Hola, Pau, acosta't al micròfon. Com va?
4: Bé, bé.
3: Escolta, tenim molts problemes per trobar la corrida.
4: No em diguis.
3: De debò.
4: No m'espantis.
3: T'espanto perquè hi posis remei ràpidament.
4: Bueno, ja ho faré. Ja ho intentaré, vaja. L'altre dia vaig estar fotent bronca jo.
3: Doncs has de fer les bronques més fortes,
4: però
3: eh?
4: Però hauria d'estar a totes les botigues i els quioscs i a tot arreu.
5: Era el 1988. Un document històric a Catalunya Ràdio.
0: Mira, d'aquelles èpoques, jo ara aquí tenia, mira.
1: Què dius ara? Portes fotos?
0: Tinc fotos. Mira, aquí la unitat mòbil de Catalunya Ràdio. Coneixes,
1: sí, sí,
0: aquest home, el camí de Jesús Moncada, del camí,
1: sí, sí,
0: de Sirga.
1: Camí de Sirga, tu diràs.
0: Aquesta és la que tu en dius, la intrèpida
1: reportera,
0: sí, que feia tot
1: Sílvia,
0: que podia,
1: de la silvicultura.
0: Sí, sí. Mira.
1: L'Alzius. Oi.
0: Un tal Màrius Serra.
1: Sí, sí, ni patilles no duia.
0: No, clar.
1: Sí, sí.
0: Ja me l'ha guanyat Joaquim Soler aquí,
1: sí,
0: amb l'Alzius. Vas
1: sí,
0: veient, aquí tinc unes, sí, sí, fotos que teníem, sí, sí, jo. Mira el Màrius Serra, el Màrius Serra.
1: Aquí ja portava...
0: Les patilles, no? Sí, sí. Perquè això cada any fèiem, això dels llibres,
1: Sant Jordi,
0: no?
1: Sí,
0: amb aquella,
1: sí,
0: fe, amb aquella
1: sí,
0: fe.
1: Sí, sí.
0: Ah, mira, aquí...
1: Bueno, han anat passant els anys, eh?
0: Han anat,
1: sí,
0: passant,
1: sí,
0: els
1: mare,
0: anys.
1: Mare, quins àlbums més bonics.
0: I mira...
1: Sí, sí.
0: I mira què tinc.
1: A veure... Oh, que no l'havia vista mai, aquesta foto.
0: Oh! Hòstia.
1: Mira quina cara de felicitat que poso jo aquí, perquè... I que jove que estava el Pau.
0: Ah, Pau Riba, sí, Mario Serra, aquí la unitat mòbil de, sí, Catalunya, sí, Ràdio.
1: Doncs aquí, és un dia per mi important.
0: Te la faré gran.
1: Sí, sí.
0: L'he estat buscant perquè...
1: I tant.
0: Aquí ens odiem, saps? Aquí a l'equip ens odiem i vaig pensar que t'agradaria, eh?
1: Sí, sí. Molt. De fet, va ser un d'aquells dies que marquen un abans i un després,
0: sí,
1: i sense conyes, diguem, el record.

0: Vam a veure, no?
1: Jo sóc narrador, Jo escric en prosa i parlo en prosa.
0: Parles en prosa? Sí? Mira, doncs, si me'n vaig en aquest llibre, El mal entès... punyetero, que ho has separat, A veure si què hi ha i no. Deu-me'n dir tothom. Has escrit El mal entès? Que no vam néixer ahir.
1: Pausa.
0: Abans... Feia setmanes que la Rosa insistia en la necessitat de canviar de cangur. Deia que parlava en castellà a la nena i li semblava que de castellà prou que n'aprendria. L'Eileen era veneçolana, entenia el català, però a l'hora de parlar-lo no anava gaire més enllà de quatre expressions bàsiques. En presència dels pares s'hi esforçava una mica, però era lògic suposar que quan estava a soles amb l'Alba li parlava només en el seu castellà dolcíssim. L'Alba tenia 5 anys i encara anava a educació infantil, però ja xerrotejava amb un mínim de vocabulari. Tothom convenia que tenia gràcia. Cometia les clàssiques confusions fonètiques que fan les delícies dels grans. Tenint en compte que el pare era traductor i la mare dissenyadora de moda, la petita de casa creixia entre secrecions de bava. M'agrada molt aquesta expressió. I aquí el Màrius va dient, abans, després... Abans, després, i vas veient com si s'entrecreuessin, no? Creuessin idees, moments, maneres d'enfocar la història, eh? Això, aquí la mare de la criatura ja dic jo que això no...
1: No acaba bé.
0: No acaba bé, eh?
1: Però aquesta va ser la gran troballa que em va... El motor que em va portar a escriure el malentès i fer-lo així de... com és ara, no? Trobar una manera. Sovint ens fixem en les històries que ens expliquen, també les pel·lícules que veiem. A mi el que més m'interessa és com ens les expliquen. Jo on més gaudeixo de la literatura és en intentar explicar les mateixes coses de sempre, perquè l'ànima humana és invariable, de maneres diferents. I aquest abans i després per mi va ser la clau de volta.
0: Perquè en l'abans i el després cada vegada col·loques el lector i la lectora la despertes, i la fas tornar a estar present, amb total presència física, psíquica i emocional en la història. Quin magnífic recurs narratiu.
1: Sí, una troballa, literalment és una troballa d'aquelles que després explores, i és veritat que et permet, l'abans és memòria, tots nosaltres tenim memòria, que és un relat de vegades portat cap al l'aigua al nostre molí, diguem, del passat. I el després és hipòtesi. Sempre és hipòtesi. Només en una novel·la el narrador ho sap. A la vida no sabem què passarà després d'aquesta entrevista. Sortirem al carrer, què passarà, si plourà, o què plourà. Si plouran pedres,
0: plourà.
1: En fi, perquè tal com està el món. De manera que només en un artefacte literari, només en una ficció, et pots permetre això de fer dels personatges rodons, memòria en el passat, hipòtesi en el futur, i un present que atrapi el lector.
2: El mal entès, la segona novel·la de Màrius Serra, mostra el pes de l'atzar en les nostres vides amb intriga, humor, tendresa i acció.
0: Màrius Serra, he pensat, com el puc definir? Escriptor i defensor del català.
1: Sí, home, i tant.
0: Et trobes que aquí,
1: sí,
0: això...
1: Sí, m'hi sento plenament.
0: De no sé quantes lletres. Sí o què?
1: Sí.
0: Va, fes-me un joc per definir-te. Clar, esclar.
1: Sí. Home, a mi...
0: De dijous, eh? Mínim de dijous, eh?
1: De dijous,
0: no,
1: clar, sí.
0: Que és difícil.
1: A mi m'han dit que sóc una persona... Seria persona que té un nom fluvial... i aquàtic, i un cognom muntanyenc.
0: Ah, ja.
1: De 6 i 5 lletres.
0: Clar, perquè hem d'anar al nom,
1: el
0: primer
1: mar,
0: cognom...
1: Tenim el rius...
0: Clar, i tenim
1: la serra...
0: El Màrius Serra i Roig...
1: I el Roig i el Mar Roig, clar.
0: S'hi ha de posar l'entonació, eh?
1: Sí, 6 lletres.
0: Que va pujant,
1: sempre
0: eh?
1: Sempre amunt.
0: Quants anys hi ha? Que aquí van passant, diríem, presentadors, presentadores...
1: Em farà 20,
0: eh?
1: Em farà 20... O sigui, aquest 2026 en farà 20, però la temporada 26-27, si continuem, diguem,
0: no,
1: serà
0: no,
1: la vintena.
0: Però a la ràdio no sé, diríem, però tu sí. I t'agrada i et continua animant, i és un mecanisme genial de connexió de tot tipus, emocional, cultural, lingüística, amb l'audiència i amb el país, no?
1: Sí. A mi em continua emocionant, continua

0: trobant paraules, i sempre que em diuen no se t'acaben,
1: no
0: és que no se m'acabin, és que no s'acaben. O sigui, el mèrit, jo tinc mèrit, no em vull treure mèrits.
1: Té mèrit, l'home de l'Enigmàrius.
0: Sí, però el mèrit de debò el té la llengua. La té el català. És una selva, és un verger tan ric que jo he après a mirar-la, a buscar-hi coses, però sempre en trobes. En general, totes les llengües són grans tresors culturals. I, a més, el seu sentit va evolucionant. Perquè ara fa 20 anys, quan vam començar, jo, per definir la paraula mòbil, gairebé m'hauria hagut d'anar...
1: No, era aquella cosa que penjàvem a les habitacions dels nens.
0: Que sonava, que sona la cançó de Bressol de Brahms.
1: Sí.
0: De Brahms amb H intercalada, perquè sense H ja els posa el nen.
1: Els Brahms els posa el nen.
0: Doncs era aquella mena de cosa. Allò era un mòbil, o el mòbil d'un crim, no? Clar, 20 anys després, la mateixa paraula, mira si ha agafat una altra dimensió que avui en dia tots el portem al damunt.
1: Avui fem el divan del Màrius Serra i Roig amb Josep Lluís Santissó, el so i el muntatge. Ja tenim aquí l'Albert Castellví, que tot ho coordina, amb el Xavier Vilà, que ho documenta i busca l'ànima, Sílvia Coppolo. Qui que ha vingut a aprendre'n?
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
1: A veure, Serra.
0: No em fas cantar i...
1: Canta, home, calla i canta. Just a little
0: bit longer. No era jo que cantava. Jo tocava.
1: Quin instrument tocaves?
0: Teclats. Jo el piano. Un Elka Capri, en aquesta època. Sí. Amb el primer grup tocàvem aquesta cançó.
1: Perquè tres grups hi va haver, aquí?
0: Sí, però... Sí, hi va haver tres, però molt efímers. El que va durar més es deia Foc Gelat, imagina't.
1: Mm.
0: I bé, de seguida vaig canviar el teclat per un altre.
1: Abans hem parlat una mica de Pau Riba i l'ha situat com a referent. Quim Monzó.
3: La meva llengua materna és el castellà, perquè ma mare era andalusa i parlava castellà, un castellà molt peculiar, que vindria a ser l'antítesi del catanyol actual. Seria un espanyat, per exemple, em parlava un castellà, però ple de paraules catalanes, perquè, clar, si no, que havia integrat com a pròpies, perquè si no, quan anava al mercat, no l'entenien.
0: Gairebé són dues cares de la mateixa moneda, però molt diferents, no? Perquè el Pau Riba ve d'una tradició clarament reglada, diguem, de la millor poesia catalana, Carles Riba, però Clementina Arderiu, els seus avis i tot que evoluciona cap al hipisme, és un hippie nostrat per antonomàsia, i el Quim Monzó ve d'una tradició totalment diferent, una tradició de fill d'immigrants, que comença a treballar en l'àmbit de les arts gràfiques, que es fa a ell mateix a través de la lectura, i després destila un escepticisme còsmic que xoca amb la creença per un món poliamorós del món de hippie, no? Jo crec que són dues cares de la mateixa moneda i per mi eren dos models d'heterodòxia que em van fer dir jo vull ser d'aquests, jo vull ser d'aquesta cultura, jo vull afegir-me, que m'estan dient que tot el que és català és avorrit i és, que no té prou salsa, que no té prou força com altres cultures més potents, doncs no és veritat. Hi ha la mateixa capacitat i aquesta heterodòxia que permet que hi hagi centre i marges, no? I ho exemplifico amb ells dos, però això pot anar molt més enllà. Hi ha moltes tradicions dins de la nostra cultura que desborden tots els arquetips que sovint ens han volgut entaforar. Tots els catalans són burgesos i explotadors, en fi, ja sabem de quin discurs sentim, no? I això ve d'un desconeixement absolut de la realitat.
1: I amb la teva feina, que és juganera, no? Tu tens una feina juganera, és a dir...
0: Però
1: és que estava pensant ara amb la psicologia del joc, no? Jo, com que vinc de la psicologia, sí, no com el joc...
0: I el pensament lateral,
1: la creativitat... Del món i tot això. Tu contribueixes d'una manera com moderna, que trenca molles, que fa croc i ara et sorprèn, no? Diríem, a engrandir, a eixamplar, a anar més enllà la cultura catalana.
0: Bé, és que és la nostra, és a dir, a mi, jo em sento molt identificat, crec que era en Joan Sales que ho deia, diu, jo sóc català, i em sento català com un albercoc se sent albercoc.
1: Albercoc.
0: És que és una qüestió natural que moltes vegades ens en la revesteixen amb moltes falòrnies de dir, no, és que hi ha una cosa superior, no?, que és els pobles Espanya. Això, l'espanyol és un poble no nacionalista, és un poble d'admissió, però en canvi, si tu dius, no, escolti, jo sóc un albercoc d'aquí, i jo sóc català, llavors, no, tu ets, llavors ets un nacionalista o reduccionista. No és veritat, no és veritat. La realitat cultural és molt més intensa que això. Això són construccions, diguem, polítiques de sobiranies d'èpoques diverses, no? Però la cultura va més enllà i per això el que m'interessa i el meu compromís sempre és amb la cultura.
1: I llavors, tu quina Catalunya voldries? Una Catalunya gran que inclogui el País Valencià, les Illes, la Franja, Catalunya Nord... Quina Catalunya voldries? Com la voldries? Amb quina administració?
0: Home, per mi és claríssim que hi ha la catalanofonia.
1: Catalanofonia.
0: Catalanofonia. És una expressió del sociolingüista Miquel Àngel Pradilla que no funciona perquè costa molt de dir, però vol dir allò que el Josep Pla deia, la meva terra és allà on dius bon dia i et responen
1: bon dia.
0: Sí, això avui, al segle XXI, hauríem de readaptar perquè no passa, però és veritat que tots aquests territoris coneguts, segons la definició fusteriana de països catalans, són un àmbit cultural propi. És a dir, jo em sento més igual si hi ha un tipus d'administració o un altre, però l'administració ha d'abastar tots aquests territoris. M'és igual el nom que tingui. No és una guerra de noms. No direm, és el Guia, deia. És molt senzill, diguem-ne Catalunya.
1: Josep Guia.
0: Llavors, clar, des del País Valencià, no, parlem valencià. Molt bé, escolti, diguin-li com vulgui, però nosaltres ens entenem i és aquest territori dins d'un àmbit europeu. Per mi, el que força i el que complica totes les coses sempre és el nacionalisme espanyol, no l'europeisme. Perquè el nacionalisme espanyol és excloent. M'exclou a mi com a ciutadà d'un lloc on pago impostos però no em deixen ser com sóc. I aleshores aquí hi ha una contradicció que per això provoca un malestar tant en bona part dels països catalans com a Euskadi, com a Galícia.
1: Avui al divan, com ho has dit allò, catalano...
0: La catalanofonia, que és
1: catalanofonia,
0: ara.
1: Catalanofonia, catalanofonia.

0: I aquí han vingut els Antònia Font, que vindran, i ara aquí obrim pas de la flama, eh? Per què ens l'has triat?
1: Doncs perquè som valencians del nord, i ara cada cop ens n'adonem més.
0: Nosaltres som valencians del nord.
1: Per capgirar aquesta mena de guerra de noms, no? Tot sovint, aquí, des del el petit principat de Catalunya, és a dir, des d'una mentalitat de comunitat autònoma, sí, es mirava avall i deia, no, che, allà sí que estan malament, o no... Estem al mateix vaixell, i és un vaixell que molts volen ensorrar, i el tenen molt clar. O sigui, els que creen els Països Catalans justament són els que els combaten.
0: Clar, perquè els hi donen entitat.
1: Existeixen perquè els combaten.
0: Clar, donen entitat. Clar.
1: I aquesta paradoxa fa que de vegades ens agafem allò tot anant molt en compte amb la terminologia. Doncs anem en compte amb la terminologia, però com pot ser que aquesta ràdio, que aquesta tele hagi tingut murs al País Valencià? Per què? En un món on estem tots interconnectats, com pot ser?
0: És una qüestió de poder, finalment.
1: Totalment. És poder. És de dir, no, aquí no, perquè aquí no passaran, i etc. En canvi, Espanya una i grande, no? Llavors sí, llavors no hi ha murs entre Castelló i Tarragona. És una cosa que no resisteix una anàlisi crítica mínimament pausada.
0: Clar, però a veure, Mario Serra i Roig, que aquest 2026, tu que ets del 63...
1: Ara!
0: Em fa 63!
1: Tot quadra!
0: Tot quadra!
1: Tot.
0: Però això no, vols dir que té... això no és un malentès. Ho tenen ben entès.
1: Això ho tenen molt ben entès, i ells són els que marquen tota aquesta...
0: I té sortida, per a mi, la posició de víctima...
1: No. A veure, jo crec que anem en la llei del pèndol. Estem en una posició molt difícil ara, però justament perquè és un pèndol i perquè no es trencarà, remuntarem.
0: Què caldria fer?
1: Doncs mira, primer de tot, escampar la cultura. I escampar la cultura vol dir escampar la llengua. I posar en focus, en primer lloc, la llengua. Al davant de molts altres interessos, i aquesta llengua compartida, es tractaria de compartir. Som una cultura d'una dimensió mitjana a nivell europeu.
0: Però a veure, creus que la llengua...
1: Estem esquarterats.
0: Creus que la llengua continua sent l'eix, allò que pot funcionar, com si diguéssim, com a pal de paller, diríem, allà vas al Poble Nou, aquí a Barcelona, feina rai, trobar algú que parli, jo no, ja català, és a dir, cada vegada tens més anglès, amb els rètols, amb anglès,
1: sí, sí,
0: amb gent que parla en anglès, i que jo hi diu, escolti, aquesta cosa que té aquí, una mena de forn, no podríem tenir, no sé, un brioix. I diu, no, perdoni, ja fins i tot el que venen, és que aquí la gent que hi viu no vol un brioix, vol una cookie.
1: Bé, això...
0: Cookie soc jo, vol una cookie.
1: Tu ets cookie, sí, sí. Aquí el que passa és, això és fruit d'un model econòmic, diguem.
0: Aquí vaig, també, immigració, economia...
1: Que és el que genera un determinat tipus d'economia, de necessitat d'una mà d'obra determinada, també de prioritats, d'abocar-se els recursos cap al turisme. Clar, és una suma de coses. Per mi, el que és irrenunciable és la llengua, perquè sense llengua no hi ha aquesta capacitat de comunicació de ser una cultura, i clar, l'anem perdent perquè cada cop més estem totalment imbuïts d'un altre model, d'un model que ens perjudica profundament. No ja només culturalment, sinó econòmicament, també.
0: Salesians d'Horta.
1: Ai, sí.
0: Quin record et porta?
1: Mira, ambivalent. Primer, és la meva formació, i segon, em vaig formar gràcies a ells, amb una intensitat notable, però contra ells. Perquè allà era un lloc on s'impartia una educació religiosa,
0: mm-hmm,
1: i jo he sortit no creient. Allà era un lloc on s'impartia una educació d'immersió lingüística 100% en espanyol, i he sortit escrivint en català. I no em vaig rebre ni un minut de formació, fins al COU vaig estar allà, 13 anys. Però alhora em van inculcar una cultura de l'esforç, sí, amb la qual hi simpatitzo. Mm-hmm. Ho reconec. És, per tant, a tot arreu, de totes les situacions, hi pot haver-hi sempre qüestions ambivalents, favorables i contràries. En tot cas, és el meu passat, és el passat de 13 anys de formació.
0: L'actor d'adolescència que llegia autors sud-americans,
1: sobretot,
0: o anglesos, sí, perquè vas fer filologia anglesa després i música, sí, també en anglès.
1: Sí, jo bàsicament volia fer filologia anglesa perquè m'agradava el rock and roll, uh-huh, i m'agradava la música i el model, diguem, hegemònic era l'anglosaxó en aquell moment. Però sí, les meves lectures eren totes iberoamericans, sobretot també vam agafar el gran moment del boom iberoamericà i jo vaig ser un gran lector de Cortázar, però de tota la resta també, de Fuentes, de García Márquez, de Onetti, en fi, tots em van interessar, Borges per descomptat, i de tot d'una vaig llegir Quanta guerra, de la Rodoreda, per gràcies a una dona, gràcies a una noia, diguem, vaig llegir Quanta guerra i vaig dir, cony, això és com parla amb una àvia, no? I a partir d'aquí vaig començar a llegir una tradició literària que m'havia estat totalment, n'havia estat privat de la llengua i de la tradició literària.
0: L'àvia que no entenia el castellà aquesta, pràcticament, aquesta.
1: La Paula, i tant, l'àvia Paula. Jo sóc escriptor per ella, i, sens dubte, perquè és el meu coixí sonor, també ma mare, però ma mare tenia una vida més activa a la botiga i jo m'estava moltes més hores amb l'àvia. I l'àvia, jo li feia dir coses en castellà perquè em feia gràcia de lo malament
0: que no sabia.
1: No sabia, ella era de la Geltrú, pagesa, de família pagesa, i va venir, quan ma mare es va casar amb mon pare, ja molt gran, va venir a Nou Barris, amb un carrer amb nom de lletra, el carrer de la Jota.
0: El carrer de la Jota.
1: De la Jota.
0: Per què li deien carrer de la Jota?
1: Li diuen encara, Sí, està allà Virrei Amat, és per la música i el ball, diguem, per la Jota.
0: I recordes l'olor que feia la sabateria dels teus pares, l'olor?
1: Sí, home, és que l'olor de les sabates, de la pell, sí, del cuir... és inoblidable. Jo hi vaig passar molta estona. No em deixaven, quan era nen, despatxar, perquè era massa petit, llavors m'anava a dins el magatzem, a sota, el soterrani, a endreçar les sabates. I sí, l'olor...
0: L'olor era molt, molt característica. No vas arribar a despatxar mai sabates.
1: Sí, sí.
0: De més gran, sí.
1: Bé, de més gran. Jo crec que amb 12 anys ja em vaig llançar, perquè quan et parlo de que no em deixaven, devia tenir 7 o 8 anys.
0: Uau.
1: Clar, i no era seriós. Sí, jo vaig despatxar molt jove.
0: El pare era agent de calç.
1: I ciments.
0: Què és això?
1: Sí,
0: què és això?
1: Un representant.
0: Un representant?
1: Sí, Joaquim Serra, fill de Sant Guim de Freixenet.
0: Molt bé.
1: Però era...
0: Allà dalt, Sant Guim de Freixenet. Sí,
1: però ell, però no era l'hereu, era el cavaler.
0: Ah, m'agrada molt, explica'ns l'hereu.
1: Oh, clar, l'hereu s'hi va quedar.
0: I el cavaler què?
1: El cavaler a buscar-se la vida. I va baixar a Barcelona, amb uns familiars que tenien un forn,
0: sí,
1: i ja es va buscar la vida sempre. I, en fi, feia de agent comercial, podríem dir, però calciment. Llavors jo anava de nen, anava amb ell el dissabte al matí a visitar clients.
0: A visitar clients.
1: Sí, i llavors fèiem una esmorzada de forquilla i jo em fascinava que esmorzés a les 11 del matí costelletes de xai i coses així.
0: Sí, que era una cosa suau.
1: Una cosa suau.
0: Suau, sí, Joaquim, sí,
1: sí. Sant Celoni, me'n recordo.
0: I la mare, la Carme, però que en realitat quan tu vas néixer...
1: Ah, érem molts.
0: Ja hi ha molta gent a casa. Qui hi havia a casa?
1: Bé, érem les meves germanes, filles de mon pare, que va quedar vidu, dues germanes grans, una encara viu, la Cristina, i la Mercè, que ja va morir, i jo, acabat d'arribar, l'àvia Paula, ma mare i mon pare, imagina't, això en un pis de 50 metres quadrats.
0: 50 metres
1: quadrats. Al carrer
0: quadrats.
1: De la Jota, sí.
0: Uau, avui en Màrius Serra és el divan.
2: El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.

0: La sents i què sents?
1: Home, pell de gallina, diguem. A mi m'agrada molt el Waits, el Tom Waits en general, però aquesta cançó que es diu Muriel, jo sempre que sento que diu això que sentíem ara... Veus? Diu Llullu. És que clarament diu Llullu, que era el nom amb què coneixíem el nostre fill, no? I sempre... el Lluís, sempre l'hi he associat i és una cançó molt emocional per mi. Sí.
0: Vaig tenir l'oportunitat de conèixer en Llullu i aquell moment, que tu deies que sempre havies imaginat que volava.
1: Sí, sí, clar, com que no ni caminava, doncs imagina't. Sí, sí, córrer, volar, tot.
0: Que va néixer amb aquesta paràlisi cerebral i que ara en faria 26, no?
1: Sí, anàvem al segle. És a dir, ell va néixer el 14 de març del 2000 i va morir el 24 de juliol del 2009, després d'haver passat uns anys per la Fundació Nexe, que és on vam aprendre a conviure amb el màxim de normalitat en una situació que és molt excepcional de pluridiscapacitat, no? Però t'ensenya molt, sí, sí.
2: Després d'aquesta demostració del Lluís, no tinc ni temps ni esma per dir res. La palidesa creixent que detecto al rostre del doctor Casanovas em deixa aclaparat. Sense paraules. El meu infinitiu desemparesidor em sembla ara una frivolitat. Les paraules del pediatre, greus i immesurades, ho canvien tot. Epilèpsia amb comptes de paresa. Això sí que és capital. Una crisi epilèptica en un nadó de 5 setmanes presagia un canvi que va més enllà de les paraules. Més enllà de la dicció i de la ficció. Del llibre Quiet, que Màrius Serra va escriure sobre el seu fill Lluís.
0: Què has après de la vida?
1: Fa de mal dir perquè jo crec que t'educa la mirada. Jo no hi ha hagut ni en la Mercè ni en mi cap canvi significatiu. És a dir, després d'haver viscut la situació aquests 9 anys de vida del Llullu, doncs continuem junts, d'una banda, que podria no ser així, continuem vivint al mateix barri, més o menys de la mateixa manera, continuem viatjant, adaptats. Quan era ell viatjàvem d'una manera diferent, però anàvem molt lluny, anàvem a Hawaii, anàvem al Canadà, vull dir, no ens
0: estàvem aquí. Cadira.
1: La cadira de rodes i venga, no? Però el que sí que, amb el temps i la reflexió, i òbviament tots aquests anys d'absència, veus que et va deixar una petja, no? Va marcar sobretot la mirada, la manera de mirar el món i de relativitzar certes qüestions que potser abans veies com a muntanyes i tot d'una li atorgues una altra perspectiva. És la mirada el que més canvia.
0: I ara què diries que és important a la vida? Què és essencial?
1: El que és essencial és llevar-se cada matí com si tot estigués per fer.
0: Oh, que bona!
1: No donar res per descomptat,
0: sí.
1: Res, ni de la situació sentimental, personal, laboral, econòmica, vital, no donar res per descomptat. És a dir, tot, a la vida tot està per fer, tot ho has de guanyar i tot ho has de gaudir, no? Almenys aquesta és la idea. És veritat que després hi ha circumstàncies que ja sigui col·lectives o individuals, que et poden marcar molt el to, et poden tenyir aquest to del matí. Però per mi sempre està clar, i això ho compartim a casa, que, escolta, som gent que cada matí ens llevem i el món comença.
0: La Carla, diguem en el...
1: Ah, la Carla, home, la germana del Llullu, que es dedica... ella va estudiar teràpia ocupacional i es dedica, treballa en una escola a l'Hospitalet d'Educació Especial. És a dir, es dedica a nens com el que era son germà. Però amb alegria i veus que ha trobat la seva vocació, la qual cosa, com a pare, fa ser l'home més feliç del món, perquè és el màxim que puc demanar, que trobi el seu camí. Ara té 30 anys ja.
0: 30 anys ja? Sí, sí. I una criatura de 30 anys ja.
1: Ja, sí, sí. I problemes amb l'habitatge, com tota la seva generació.
0: Ara.
1: I viu en el món que viu i milita i és algú compromesa en la societat on viu i en la comunitat on viu. I sobretot s'ho sap passar molt bé. Va molt de concerts i viu amb alegria i amb felicitat, la qual cosa no fa res més que afegir alegria a la meva visió.
0: Màrius Serra, militant de l'alegria.

0: Mira si és alegre la Carla, que saps, ens va regalar un concert d'Antònia Font a Inca quan van tornar. Imagina-te, quan, quan van reprendre aquest últim disc, que és una meravella, vam anar a Inca a instàncies d'ella.
1: Molt bé, i de la Mercè què ens en diries?
0: Home, és l'amor de la meva vida, no et puc dir més.
1: És l'amor de la teva vida.
0: Sí, home, sí, a aquestes altures ja...
1: No, però podries definir tu amb tantes lletres, amb tantes més paraules.
0: Sí, però jo crec... Mira, jo no li he dedicat cap llibre, per exemple, cap. Perquè ens dediquem la vida l'un a l'altre, que és diferent. Que és diferent, no? Hi ha moltes vegades que em diuen oi, no poses. Evidentment, el Quiet se'l va llegir ella perquè hi sortia abans de qualsevol altra cosa, però ara el malentès, doncs no està dedicat, perquè ella té una vida professional com a mestra igual de rica, igual d'important socialment o més que la meva. Compartint vida.
1: És amor de quatre lletres? A veure quina definició hi posaries pensant en la Mercè.
0: Que la resposta sigui amor.
1: Sí.
0: Carai, tu. Doncs mira, és el final de l'alfabet de quatre lletres. La A, mor.

0: tornar.
1: I l'atzar, Serra i Roig.
2: Aquí està. Jo crec que és l'única força que ningú pot dominar.
1: Uh-huh.
2: És una... Podríem... Hi ha moltes religions que li han donat altres noms, no? A les divinitats, des dels grecs, els mites i tot plegat. Diguem-ne atzar, podem dir-ne d'altra manera. Però és aquella imprevisibilitat que fa de la vida una aventura meravellosa i alhora perillosa i alhora, com deia l'Emili Teixidor, gran Emili Teixidor, deia la vida és una malaltia de transmissió sexual. I... mortal de necessitat.
1: I es cura amb el temps.
2: Sí, i acabes al forat, diguem. Aquesta és l'única certesa.
3: Els principals, per no dir els únics beneficiaris de l'expansió econòmica que ha viscut el país, Estats Units, han estat els financers, els capitalistes i la nova aristocràcia tecnològica.
2: La resta, l'atzar ho marca molt. En la, per exemple, jo en la... en l'àmbit literari, la música de l'atzar, del Paul Auster, molts autors que han explorat l'atzar a mi em fascinen perquè, i és el que jo intento també transmetre, no?, aquesta imprevisibilitat del que pot passar.
1: Ara que m'has parlat de l'Emili Teixidor, aquelles èpoques aquí, que hi havia el Tisner, també, ser una mica el que et va donar l'espai,
2: el mestre, em va donar la independència, literalment, ell sí, i jo la vaig agafar.
1: És a dir,
2: sí, la independència econòmica, en aquest sentit, perquè em va declarar el seu hereu dels mots encreuats.
4: Nosaltres ens pensàvem que ens n'havíem endut la cultura catalana a l'exili i que érem els encarregats de salvaguardar-la.
1: Està bé, eh? Jo em sento afortunada d'haver-los conegut tant a tots dos. I en Màrius Serra també ens ha dit, anem al cinema?
2: Va.
5: Who are you? Who am I?
6: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
5: Who is he? You. No, I'm nobody. I'm nothing.
1: Estem veient ara una pel·lícula, fragments en blanc i negre, fragments amb color molt especial de Woody Allen. Zèlic, per què ens l'has triada?
2: Mira, és una pel·lícula que m'encanta, que he vist moltes vegades, i no sóc d'aquests que repeteixen molt les pel·lícules. En el meu primer llibre, quan jo tenia 24 anys, vaig fer un conte que es deia Zèlic, que era la història d'un home que canviava cada any de personalitat, que es deia Francesc, i un any es deia Cesc, i vestia d'una manera, li agradava un tipus de música, tenia uns amics, a cap d'any ja feia com un ritual, i llavors l'any següent es deia Quico, vestia d'una altra manera, tenia uns altres amics, canviava, l'altre any es deia Paco, etcètera, etcètera. Aquest conte, amb els anys, m'he arribat a donar que em defineix plenament que el camaleó com a animal, diguem, si jo fos un terian d'aquests que es disfressen d'animals, em disfressaria de camaleó, i l'extrem d'això és que tota la novel·la d'aquesta del mal entès, el seu protagonista, el Joan Ferrer, que és un traductor, en el fons parla d'aquest conte, d'un conte d'algú que va llegir i al fons reprodueix la vida d'en Zèlic, no? Aquesta capacitat humana per adaptar-nos en circumstàncies més extremes que ens puguem imaginar.
1: Ara mirava aquí la teva narrativa breu, ja des del 87, Línia, Amnèsia, aquesta recorda...
2: Aquí a Línia és on hi ha el conte Zèlic. Sí.
1: Tres és massa, El contagi, La vida normal, que ja li van atorgar el Premi Ciutat de Barcelona, La veritable història de Harald Bluetooth, escrit per ser descarregat al telèfon mòbil, tu ja ets un crac, el 2007, però molt abans vas tenir un Amstrad.
2: Sí.
1: Jo també.
2: Sí. Aquells meravellosos!
1: No.
2: Sí. No tenia ni disc dur, eh? No, que li havies de carregar amb un disc d'aquells de tres.
1: Amb aquell que carregaves hi havia un joc d'escacs.
2: Sí. Ja havia jugat, ja, també.
1: Jo també.
2: Sí, sí. Uau. Allà vam començar. Sí. Jo crec que em va marcar també per poder dir, oi, això és com una màquina d'escriure, però va més de pressa, no? Sí, home, som generació Amstrad.
1: Generació Amstrad, sí. L'home del sac, és que teniu molts llibres al Monocle, clar que tu t'agrada molt. En fi, de com s'escriu una novel·la, farsa, quiet, clar, per al llullo, els plans de futur, res no és perfecte, Hawaii, La dona més pintada, i El mal, entès que heu de córrer a anar-lo a llegir.
7: So, Bob,
8: yes.
7: For why are you in this prison, put?
8: Me?
0: Hey, kid, the
1: Down by Law, sobre el pes de la llei, sí? Per què ens l'has triada, aquesta, de Jim Jarmusch?
2: És una de les pel·lícules i un dels directors que a l'època que fèiem filologia anglesa estava més pujant. Aquesta
1: Tom
2: és una
1: Waits
2: novel·la...
1: està parlant, em deia
2: sí,
1: ara.
2: Eh? El Waits, el Tom Waits, que sentíem abans cantar, i el Roberto Benigni. Fan, i són uns presoners. Hi ha un moment de deliri meravellós que fan una manifestació dins de d'això demanant un gelat, no? I comencen dient, ice cream, you scream, we all scream for an ice cream! És meravellós, això és cinema majúscula.
1: I ara veiem també els llibres que ens ha triat el Mario Serra. Sí, podria començar així, aquí, sense més. D'una manera una mica feixuga i lenta, en aquest lloc neutre que és de tothom i de ningú, on la gent s'encreua gairebé sense veure's, on la vida de l'edifici ressona llunyana i regular. Del que passa rere les feixugues portes dels pisos, la majoria de vegades no se'n sent res, fora d'aquells ecos discontinus, d'aquelles engrunes, d'aquelles restes, d'aquells esbossos, d'aquelles arrencades, d'aquells incidents o accidents que tenen lloc a les anomenades parts comunes d'aquells sorollets amortits que ofega la catifa de llana vermella, descolorida, d'aquells embrions de vida comunitària que no passen mai dels replans. Estimat Serra i Roig, s'ha de saber anar per la vida amb un manual d'ús.
2: Home, Georges Perec, una de les millors novel·les del segle XX, La vida manual d'ús, que és la història d'un edifici. D'un edifici, d'un carrer inventat, Simon Courvelier, de París, amb tot el que passa a cadascun dels pisos. Una mica la Rue del Percebe, saps?
1: Sí.
2: La Rue del Percebe? Doncs això ha fet una novel·la monumental amb tots els veïns durant tot el segle XX.
1: El temps que les bèsties parlaven, i que n'eren de bons aquells temps, hi havia una muuuu que baixava pel camí, i aquesta muuuu que baixava pel camí va trobar un noiet tot bufó que li deien el Cucut. El seu pare li explicava aquest conte. El seu pare el mirava a través d'un vidre i tenia tota la cara peluda. Ell era el ninet de la casa, el Cucut, i la vaqueta baixava pel camí i allà hi vivia Betty Barn, la que venia pastissos de llimona. Oh, la florida de roses de verdissa al pardell verdejant. El nen cantava aquesta cançó, aquesta era cançó. Oh, les flors de dos esvedes. Quan un mulla el llit, de primer es calentó i després es refreda. La seva mare posava l'ula. Allò feia una olor tan rara. La seva mare feia una olor més bona que el pare. La mare tocava al piano la giga del mariner perquè...

0: Això són paraules majors, home, Serra i Roig.
1: Joyce, el portrait, no sé quina traducció llegies.
0: Retrat de l'artista, sí, adolescent, amb qui diria. Sí?
1: Fan artist as a young man, que ja vam fer a la carrera, i em va impressionar molt, i em va empènyer a llegir tot Joyce després, però aquest és especialment... Bé, és... tal com indica el seu títol, el moment en què un jove descobreix que té una sensibilitat artística, no? Però aquest Mucau, que era una múbaca, no? La múbaca, la vaca que fa mu, un conte infantil, i així comença. Sí.
0: I tens novel·la ludocriminal.
1: Ah, sí, home, amb el Comas. Gran personatge, ell, de carn i ossos, i també literari, sí.
0: I literatura infantil, i la sèrie Les aventures de la Napeu, amb il·lustració de la Roser Calafell. I bueno, ves que aquí tens la sèrie Showcat, l'espectacle és Catalunya.
1: Sí, saps què passa, Sílvia? Mira, ja tinc una excusa per això. Només una.
0: Teatre...
1: Sí, saps a quin dia vaig néixer? L'1 de maig.
0: Veto aquí, per això has de treballar tant i tant.
1: No era... Ja em surt, diguem.
0: Ja em surt,
1: no sé.
0: Et surt tu...
1: Sí, podria haver nascut un 30 d'abril, també, no?
0: El 30 d'abril seria just abans.
1: Sí.
0: Què passa si me'n vaig a l'última pàgina?
1: Pots fer-ho.
0: Tranquil, papa. Em vaig fer gran sent conscient que m'estimaves encara que fossis lluny. Has de saber que estic molt orgullosa d'haver tingut uns pares tan meravellosos com vosaltres i que el vostre amor immens m'ha fet ser així com sóc. El Joan tanca els ulls, amb la sensació de no ser ningú i alhora la possibilitat de ser tothom, qualsevol. El capvespre enfosqueix el camí. Les bestioles surten a passejar. El Joan veu senglars, cabirols, camaleons, cangurs, la selva de Collserola. T'estimo, papa, li diu l'Alba aguditzant la veu. No saps quin salt que em va fer el cor quan vaig saber que eres viu. Quan et veig m'hi reconec tant. Jo en el teu lloc hauria fet el mateix. Som iguals, papa, clavats. Clavats? La brisa provoca una remor de pins que anuncien l'arribada de la fosca. El Joan se la mira fixament mentre estira els braços sense deixar-li anar les mans. Dubta uns instants i obre la boca. Clavats, diu, i l'abraça.

0: Vulguis.
1: Oi, moltes gràcies per convidar-me. Ja, aquest divan és comodíssim.
0: Que ets bonic, que ets amable, que ets generós. M'agafa la mà, eh? Estem fent manetes.
1: Ball manetes.
0: Abans, Josep Lluís Santiso, Albert Castellví, Xavier Vilà, Màrius Serra i Sílvia Coppolo. I que ens ho passem de bé amb tu, eh? Gràcies.

0: Gil Membrado. Aneu apuntant aquest nom als vostres caps perquè probablement estem parlant de la persona que ha de marcar l'automobilisme català els propers anys. Avui, en Gil, un noi de 18 anys de Lluçanès, s'ha convertit en el pilot més jove en tota la història i imposar-se en una prova del Mundial de Ral·lis en la categoria júnior. De fet, Membrado ja va ser notícia fa un any quan, encara sense carnet a conduir, no tenia ni carnet, perquè no era ni major d'edat, es va imposar al Campionat d'Espanya de Ral·lis. Avui ja ha anat un pas més enllà, ha guanyat a Finlàndia, és un terreny que precisament no és apte pels que no són nòrdics. És a dir, que d'aquest nano ens sentirem a parlar i molt. Som els del club, avui és diumenge 2 d'agost, us acompanyarem al llarg de la propera hora per explicar-vos el que hagi donat de si al món de l'esport aquest diumenge. Ho farem amb en Marçal Turo i en Xavi Vall a les vies de so, amb en Lautaro Quinteros i en Joan Massana al control central, amb en Roger Arbussà, en Roger Arnau i en Marc Andrés a la redacció i a la producció amb l'Anna Hernández. Tot plegat en un dia en què han passat moltes coses al món de l'esport.
1: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.

0: Avui amb en Roger Arnau. Roger, bona nit.
1: Bona nit.
0: Cancel·lat el partit amistós a porta tancada que el Barça havia de jugar demà?
1: Contra el Preston North End, per tancar l'estatge a Saint James Park, l'equip de la segona divisió anglesa ha explicat que no té prous efectius del primer equip per disputar-lo, un canvi que evidentment afecta la planificació del Barça, que en principi avançarà el retorn cap a Barcelona i tornarà després de l'entrenament de demà al matí. Avui l'equip ha fet doble sessió de treball, matí i tarda.
0: L'actualitat, però, també és intensa als despatxos.
1: Sí, Deco, el director esportiu va aterrar a l'estatge d'Anglaterra amb moltes carpetes per tancar, sobretot el nou, el Barça està a l'espera de Julián Álvarez i no treballa amb alternatives, mentre que la intenció és renovar Ferran Torres a partir del setembre. I parlaran quan torni de vacances. Els qui poden marxar són Casador i Bardaggi, això sí, només si arriba una bona oferta.
0: Tot plegament entre el jove central, l'Álvaro Cortés, a reivindicar.
1: I dona per acabada la seva etapa al filial blaugrana. Té propostes de diversos clubs, tot i que confia quedar-se en fitxa del primer equip, l'opció que de fet el club preveu per reforçar la posició de central. Cortés, de 21 anys, va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada i té contracte amb el Barça fins al 2028.
0: I ara ho dèiem fa uns instants, el jove pilot català Gil Membrado ha fet història.
1: Ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot del Lluçanès, de 18 anys, és el pilot més jove de la història que guanya en aquestes dues categories.
0: En ciclisme, demostració de força de la neerlandesa Lorena Vives al Tour femení.
1: Segona etapa i segona victòria consecutiva de la ciclista dels Països Baixos, avui a l'esprint amb un atac letal a 200 metres de la meta als carrers de Ginebra. Vives manté el mallot groc i amplia fins a 14 els de segons de diferència amb Kim Lecourt, la segona classificada. El triomf de Vives, a més, ha estat històric. Ja és la ciclista amb més etapes a la història del Tour femení, amb 7 victòries.
0: I avui Paula Blasi, que ha acabat 19a.
1: I ara és 13a la general, a 28 segons de la líder. Blasi, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour. La també catalana Mireia Benito, amb més de 2 minuts, ocupa la 59a posició a la general.
0: I a l'europeu de natació artística, Carla Lorenzo ha quedat a les portes d'aconseguir una nova medalla.
1: La jove nedadora de Llavaneres ha aconseguit la quarta posició a la final del duet tècnic mix, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Demà al matí, Iris Tió pot aconseguir la seva tercera medalla. A les 9 disputarà la final de solo lliure femení. A la tarda serà el torn de la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
0: Passen 4 minuts de les 11, som els de club, us acompanyem fins a la mitjanit. Marxem cap a Anglaterra. Perquè el Barça hi continua preparant la temporada 2026-2027. Ahir, de fet, el director esportiu Deco va arribar a la concentració, enviat especial a Anglaterra, Ramon Salmorri, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: I hi ha diverses carpetes que s'han d'anar tancant, altres que s'han d'anar obrint. Per quina carpeta vols que comencem, que avui s'ha pogut repassar una miqueta amb Deco?
2: Segurament la més gran, la més important, la carpeta del nou i la carpeta de Julián Álvarez. No esperis grans novetats, perquè la veritat és que el Barça està una mica a l'espera i a veure-les venir del que passa amb el tema de Julián. El que queda clar des de l'òptica blaugrana és que no es tornaran bojos per Julián Álvarez i que, diguem-ne, des del punt de vista del Barça, la pilota està a la teulada de Julián. El Barça ha fet tot el que havia de fer per aconseguir el fitxatge de Julián. A partir d'aquí, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda, el Barça té l'acord amb el jugador, el compromís que vol venir al Barça, i ara, diguem-ne, que és a Julián a qui li toca desencallar aquesta situació que ara mateix està encallada. Cal veure quin pas fa Julián, si és que el fa, com el fa, quina dimensió té i quines són les seves repercussions, però, Oriol, cada vegada tinc més la sensació que o Julián fa alguna cosa o a poc aquesta negociació anirà morint.
0: Tenint en compte que és dia 2 d'agost i, per tant, ja van passant els dies, es va acostant al campionat de Lliga i, per tant, ara mateix aquest tema, doncs, que sembla una mica aparcat. En cas que no hi hagi un pla que seria el de Julián Álvarez, quin seria el pla B que té el Barça ara mateix sobre la taula? Perquè recordem que Lewandowski, que aquesta matinada ja ha marcat també gols a l'MLS, vull dir, ja està marcant gols, també podria ser que el Barça necessités, evidentment, algú que garanteixi aquests 30 gols per temporada, no?
2: Doncs el pla B del Barça, diguem-ne que no contempla alternatives. El pla B, tenint en compte la mirada de la direcció esportiva del Barça, que és que el mercat no ofereix nous de garanties i que Vlahovic, per exemple, que és un d'ells, no és una opció, el pla B és l'aposta que s'ha fet sobre els davanters. És a dir, que Gordon i Adeyemi són futbolistes que poden ocupar també la posició davanter-centre. És a dir, la polivalència en la davantera del Barça. Aquesta és l'opció si Julián no acaba arribant. Cal tenir en compte que una cosa és que Julián no fitxi i l'altra és que, després en parlarem si vols, però que Ferran acabi sortint. Si Ferran també acaba sortint, Home, doncs és de calaix que el Barça haurà de fitxar algú sí o sí per reforçar la davantera. Però que si Ferran es queda i no arriba Julián, el pla del Barça ara mateix és tirar amb els futbolistes que ha signat, que per això ha buscat jugadors que poden jugar, per exemple, en el cas de Adeyemi, a les dues bandes, a l'extrem dret i a l'extrem esquerre, i en el cas de Gordon, a les tres posicions d'atac. Aquí hem de fer un petit incís, un petit matís, i és que la direcció esportiva del Barça considera que el mercat no ofereix especialistes, que només n'hi ha dos al món, que són Harry Kane i Erling Haaland. Són els dos nous purs, i per tant cal entendre que si al mercat no hi ha nous disponibles, doncs el millor que pot fer el club blaugrana és tirar amb la polivalència dels seus davanters.
0: Després ja sabem que mana la piloteta. Si la piloteta acaba entrant amb aquesta nova planificació sense, en cas que no arribi Julián Álvarez, doncs ja sabrem que haurà estat una planificació genial. Si la piloteta no entra, doncs evidentment la gent busca les culpes a fet de no trobar aquest possible nou que és qui se n'hauria encarregat de marcar tants gols, perquè tu comentaves, en el cas que no arribi Julián, però que es mantingui Ferran, no es buscarà res, però què passa amb Ferran ara mateix a 2 d'agost, a les 11:08, té possibilitats de quedar-se, marxarà, com està el tema Ferran ara mateix?
2: El primer que hem de dir és que és un futbolista que no està en venda, que no està en situació de ser traspassat a ulls del Barça hores d'ara. Una altra cosa és que el jugador arribi i digui, escolti, tinc un acord en aquest cas amb el Paris Saint-Germain, que s'està especulant molt amb una possible oferta del Paris Saint-Germain, m'agradaria sortir, i arribi amb una oferta molt bona, doncs aleshores s'escoltaria. Però la intenció del Barça hores d'ara és renovar a Ferran Torres, però fer-ho a partir del mes de setembre. De fet, el Barça té entre cella i cella renovar Ferran. Ara bé, el que té molt clar el conjunt blaugrana és que no ho farà amb una oferta de primer davanter centre. És a dir, Ferran Torres no assumirà el contracte que tenia Robert Lewandowski. Sí que se li pot apujar el contracte, sí que pot haver-hi una millora contractual, però en cap cas serà un contracte de davanter centre titular del Barça. I tu em diràs, home, però és que a més en el cas de Ferran hem de comptar que hi ha aquests 8 milions d'euros que el Barça ha de pagar al City si se li renova el contracte, que és una clàusula que va posar Mateu Alemany en el seu dia. En tot cas, això no seria un problema ara mateix per la direcció esportiva del Barça i per l'economia del Barça, tenint en compte que primer es faria aquest contracte a partir del mes de setembre, quan el Barça ja hagi tancat el mercat i, per tant, la relació 1-1 del club ja hagi quedat segellada, diguem-ne, i de l'altra, que aquests 8 milions d'euros quedarien distribuïts en els anys de contracte que se li fa a Ferran. Per tant, diguem-ne, a nivell d'amortització, és un cop relatiu a l'economia blaugrana.
0: Bé, doncs veurem com va tot plegat els propers dies, setmanes, perquè és veritat que el Barça es va moure molt ràpid amb Gordon, amb aquella incorporació. Ara aquests casos, aquestes carpetes obertes que ens diuen Salmo, doncs van una miqueta més a poc a poc, sobretot per saber quin és el desenllaç.
2: I altres... Deixa'm afegir sí, sobre Ferran, que el Barça a hores d'ara encara no ha parlat amb el jugador. Ni el Barça amb el jugador, ni el jugador amb el Barça, diguem-ne, que és que està de vacances postmundial i que quan torni ja en parlarem. El que sí que queda clar és que si Ferran decidís no renovar el seu contracte, el Barça descarta de totes que es passi un any a la graderia. És a dir, intentar un Dembélé o l'amenaça que hi va haver amb Frenkie de Jong en el seu dia. Això està descartat. Vull dir que no esperis que si Ferran no acaba renovant, el Barça digui, doncs, o renoves o et passes un any a la graderia. Aquest no és l'escenari en el que es mou el club blaugrana.
0: Molt bé. I altres noms que també tenim a la llista, un, per exemple, és el del migcampista Marc Casado.
2: Marc Casado ha rebut una oferta aquest estiu per marxar. De fet, l'ha rebut el Barça. És una oferta de 10 milions d'euros que al Barça li hagués anat molt bé en aquell moment per tancar l'exercici econòmic. Però es va decidir rebutjar-la perquè no complia amb les quantitats que vol el Barça. El Barça vol entre 20 i 30 milions d'euros per Marc Casado. Ara bé, és plenament conscient que la pilota és a la teulada del futbolista. El Barça considera que ha estat prou clar amb Marc Casado les dues darreres temporades. És un jugador que, evidentment, és del planter, que és una situació especial, que és un futbolista apreciat i és un futbolista estimat no només per l'afició, sinó també pel club, per tot el que representa, però és evident quina és la seva situació i que ara és el futbolista el que ha de decidir què vol fer. I el Barça el que fa és demanar-ne entre 20 i 30 milions d'euros.
0: Bé, veurem si acaba arribant aquesta oferta, si no, a veure quin és el cas de desenllaç de Casado a aquesta temporada. I un altre dels casos, el vam veure l'altre dia jugant alguns minutets, és el de Roni Bardaggi, no? Un altre dels casos oberts.
2: Sí, a veure, en el cas de Bardaggi és molt evident que no entra en els plans de Hansi Flick, tot i que el Barça considera que ha fet una bona temporada, que és un futbolista que pot aportar, però se li buscarà una sortida i una mica en la línia de Marc Casado, diguem-ne que és el propi Bardaggi qui ha de voler acceptar aquesta sortida. L'altre dia Flick li va enviar un missatge molt clar en el partit contra el Birmingham, sent l'únic futbolista del primer equip que no va sortir d'inici en el partit amistós, i tot i que Roni Bardaggi va tenir un bon rendiment, doncs és evident que el millor per tothom és una sortida.
0: Un jugador amb molts alts i baixos i bé, que no ha acabat de demostrar la seva continuïtat. I avui també, Salmo, a la concentració has pogut escoltar un parell d'aquests joves que van pujant amb força, joves d'aquests del planter que hi ha a l'estaix, que tenen les coses bastant, bastant clares, no?, del que volen amb el seu futur.
2: I el primer, sobretot, és Álvaro Cortés, central de 21 anys, central esquerrà. A mi m'ha sorprès molt quan ha sortit avui davant dels mitjans de comunicació. És veritat que és un futbolista que ja ha tingut una etapa de certa maduresa, fins i tot és el capità del Barça Atlètic, però la situació amb Álvaro Cortés és la següent. Álvaro Cortés i el Barça han parlat de què toca fer aquest estiu i tots dos estan d'acord amb que l'etapa del Barça Atlètic està acabada. Ara mateix, l'escenari a dia d'avui és que Álvaro Cortés sigui un futbolista del primer equip del Barça. Per què? Doncs perquè la quota de centrals blaugranes són Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araujo i Andreas Christensen, perquè Eric computa a hores d'ara com a lateral dret. Per tant, tenint en compte que la quota de centrals són aquests quatre, s'entén que tant Araujo com Christensen són futbolistes poc fiables a nivell de continuïtat i a nivell de presència en molts partits. Per tant, cal una mica de reforç. I aquesta és l'oposició que ocuparia Álvaro Cortés. Aquest és l'acord al qual han arribat ara mateix el Barça i Álvaro Cortés. Una altra cosa és que el mercat d'estiu és molt llarg i que puguin arribar ofertes i sacsejar aquest escenari. Però ara mateix som aquí. Per això, quan Álvaro Cortés ha sortit avui davant dels mitjans de comunicació, ha dit això.
3: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
0: Bé, doncs, contundent a Álvaro Cortés amb les seves intencions de quedar-se al primer equip, perquè la seva etapa al filial ja s'ha acabat. Xavi Espar també ha parlat. Què ha dit del seu futur?
2: Mira, Xavi Espar és un futbolista que ell originàriament és migcentre, però és veritat que és un jugador que sempre ha agradat molt a Hansi Flick. Un Hansi Flick l'utilitza de lateral dret. Per això Flick alguna vegada fins i tot públicament ha parlat d'ell com el Kimmich de la Masia, per aquesta polivalència entre el migcentre i el lateral dret. I Xavi Espar, que és un futbolista que aquest estiu ha participat al Campionat d'Europa i per tant arriba en bona forma i fins i tot va estar per davant d'Héctor Ford en el partit amistós contra el Birmingham, cosa que és molt significativa i ell mateix ho reconeixia, el que busca és aprofitar aquest espai que queda al lateral dret, tenint en compte que Eric pugui desdoblar. Doncs, per tant, una mica en la línia del que dèiem amb Álvaro Cortés, passa amb el mateix amb Xavi Espar.
4: Home, a veure, el meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si sí, amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar.
0: Bé, Xavi Espar, amb aquestes oportunitats de quedar-se al primer equip, perquè és realista que evidentment tindrà molta competència, però que també Salmo, amb la seva qualitat, després ho ha demostrat a l'Europeu, es pot fer un lloc potser al primer equip.
2: Sí, a veure, jo crec que el Barça ara mateix coixeja l'eix de la defensa. Això és una evidència. Té quatre centrals, però dos d'ells són futbolistes com Araujo i Christensen que han demostrat poca fiabilitat pel que fa a minuts i presència a l'equip. Per tant, obren una escletxa. Si aquesta escletxa l'aprofita Eric per convertir-se de nou en un central titular, doncs això obre la porta a Xavi Espar a ser lateral dret del primer equip del Barça. Si Álvaro Cortés li dona l'oportunitat i l'aprofita, doncs això és el que busca el central. I, per tant, des d'aquesta òptica s'explica una mica aquestes reaccions que estàs escoltant el dia d'avui.
4: Jo vull pensar que sí. La veritat que estic intentant, per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
0: Bé, doncs Álvaro Cortés, Xavi Espar, dos dels joves que pugen amb força. Veurem després quin serà el seu rol durant la temporada 2026-2027. El Barça continua preparant Anglaterra, entre cometes, continua preparant, s'entrenen, però demà, Salmo, havien de jugar un partit que finalment s'ha acabat suspenent.
2: Sí, una mica surrealista, tot plegat. El Barça tenia un partit amistós demà contra el Preston North End, i és un equip de Championship que va tenir un partit amistós ahir i que va acabar el partit amb molts futbolistes tocats. Tenint en compte que tenen partit oficial, partit de Copa aquesta setmana, doncs el Preston ha decidit trucar al Barça i dir-li, escolta, que ens presentarem amb el filial, que els jugadors del primer equip no estan per jugar, hem de reservar i ens presentarem amb el filial. I quan li han comunicat a Hansi Flick, Hansi Flick ha dit, escolta, per jugar un partit que no té nivell Barça, més val que ho deixem estar, fem una sessió d'entrenament i quan acabem l'entrenament, corrents cap a Barcelona. Per tant, demà a la tarda el Barça ja serà a terres catalanes.
0: També serà el Ramon Salmori que torna amb el Barça cap a casa. Sam, alguna cosa més?
2: Res més.
0: Perfecte, que vagi molt bé. Gràcies, fins la propera.
2: Gràcies, que vagi bé.

0: aquí, aquí a la redacció de Catalunya Ràdio.
1: Mira, dissabte que ve farà 5 anys de la roda de premsa de comiat, que ara recordarem, i abans, dimecres, farà 5 anys d'aquell comunicat que ens va agafar a tots per sorpresa, en què el Barça anunciava que, finalment, doncs, no podia renovar el contracte de l'argentí.
2: Malgrat haver arribat a un acord entre el Futbol Club Barcelona i Leo Messi i amb la clara intenció de les dues parts de signar un nou contracte en el dia d'avui, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals per la normativa de la Lliga Espanyola. Davant aquesta situació, Lionel Messi no continuarà lligat al Futbol Club Barcelona. Les dues parts lamenten profundament que finalment no es puguin complir els desitjos tant del jugador com del club. El Barça vol agrair de tot cor l'aportació del jugador a l'engrandiment de la institució i li desitja el millor en la seva vida personal i professional.
1: Tots recordem aquell comunicat traumàtic i un pèl fred que el Barça va publicar a 7:45 del vespre, i tots recordem el seu comiat 3 dies després, el 8 d'agost del 2021, aquella roda de premsa tan dolorosa per Messi i també per la gran majoria d'aficionats del Barça. L'argentí entrava a l'Auditori 1899 del Camp Nou, es treia la mascareta perquè recordem que era època Covid, ja només entrar començava a plorar, es mocava, es recolzava en el faristol, s'aixugava els ulls i entre llàgrimes s'acomiadava del club de la seva vida.
3: No sé si ho puc hablar. En este día, en este último día, estuve pensando, dándole vuelta a ver qué iba a decir, qué podía decir. La verdad que no me salía nada. Estaba bloqueado, como no estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado.
1: I els moments més destacats d'aquella roda de premsa tan dura, consciència ben tranquil·la, frustració, això sí, per marxar així, volent-se quedar, i també la gran decepció que sentia l'argentí.
3: Di todo siempre por este club, por esta camiseta, del primer día que llegué hasta el último, y la verdad que me voy más que conforme. Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se pudo por un tema de liga, pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre mí, por qué no seguía o lo que sea, pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo.
0: Messi amb la veu trencada, quin testimoni més colpidor tornar-lo a recuperar ara uns quants anys després, 5 anys de fet, i encara posa la pell de gallina.
1: Sí, pell de gallina 5 anys després. Quantes vegades hem parlat a més d'un possible retorn de Messi? S'ha parlat fins i tot del seu retorn com a jugador, de fet hi va haver la possibilitat amb Xavi d'entrenador. La realitat és que Messi ha continuat a Miami, tot i que el seu retorn algun dia, en la forma que sigui, ja el té al cap des del dia en què es va acomiadar del Barça.
3: I ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club, en lo que sea, ojalá pueda aportar en algo para que este club siga dándole lo mejor y siga siendo el mejor del mundo.
1: Bé, ja sabem que Messi té una relació inexistent ara mateix amb el president Laporta, per tant fa difícil pensar que pot tornar mentre Laporta es mantingui al càrrec. No va estar present a l'acte del 125è aniversari del club, aquell acte que es va fer al Liceu, i l'última imatge que tenim de Messi relacionada amb el Barça és aquella imatge al Camp Nou, amb el Camp Nou amb obres, que l'argentí va entrar sense avisar a ningú de nit per fer-se una foto on tants anys va ser casa seva.
0: Amb l'adeu de Messi, el Barça, l'afició va entrar una mica amb depressió, però com ha estat el Barça, la vida sense Messi? Ha anat malament o no del tot?
1: Doncs home, ha estat una altra història que ha donat pas a una altra generació liderada pel seu hereu, que és Lamine Yamal, amb qui l'hem comparat tots tantes i tantes vegades. Sense Messi, el Barça ha viscut aquesta lenta reconstrucció esportiva, començant pel buit que hi va deixar i també la crisi esportiva i econòmica que travessava el club. Xavi va rellevar Koeman, ara hi ha Hansi Flick. En aquests 5 anys s'han guanyat

0: 3 lligues, una copa i 3 supercopes. Són 7 títols, 5 dels quals en les dues últimes temporades, amb Hansi Flick a la banqueta. És la nova generació de futbolistes que, això sí, encara no ha estat prou madura i prou competitiva, podríem dir, per guanyar la Champions, tot i que el barcelonisme no perd l'esperança de viure anys d'èxits capitanejats per la seva estrella, que és Lamine Yamal, que acaba de guanyar el Mundial precisament contra Leo Messi. Aquestes són les últimes paraules de Leo Messi sobre Lamine el dia abans d'enfrontar-se per primera vegada i segurament última vegada contra el seu hereu.
1: No, bueno, Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Y nada, desearle lo mejor. La verdad que esa foto es una locura porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo. La verdad que lo que digo es una locura, pero nada, es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte, porque el bien del Barça será el bien del Barcelona también.
2: Leo Messi parlant de Lamine Yamal, l'hereu contra el seu predecessor. Es van veure les cares, ja ho sabem, evidentment, fa tot just uns dies a la final del Mundial. Messi havia guanyat el Mundial amb l'Argentina, ja no era jugador del Barça, era jugador del Paris Saint-Germain al Mundial de Qatar, i després, evidentment, Lamine, que ha guanyat aquest Mundial, i Messi també no li ha anat gens malament a banda d'aquests mundials que ha fet també sobretot a Europa i als Estats Units
0: cinc anys. Ha jugat en dos equips diferents, el PSG i l'Inter Miami, on encara hi juga. Amb el PSG va guanyar dues lligues franceses. De moment, cap títol, en canvi, amb l'Inter Miami, on va arribar el juliol del 23, però el més important és el que dèiem, és el que ha fet amb la selecció argentina, campió del món el 2022, a Qatar. Això també li va fer guanyar la seva 8ª pilota d'or i ha estat finalista ara en aquest últim mundial. Tot això, i a més de la manera en què ho ha fet, amb 39 anys, els va fer al juny, 39 anys, té contracte amb l'Inter Miami fins al 2028, per tant, si compleix el seu contracte, doncs acabaria, no dic que es retiraria perquè no ho sabem, però no acabaria sabem. Contracte amb l'Inter Miami amb 41 anys.
2: A veure si arriba la propera Copa Amèrica també amb l'Argentina d'aquí un parell d'anys, ja em semblaria surrealista, però mai se sap, parlant de Messi, el proper Mundial d'aquí 4 anys. Gràcies, Roger.
0: Bona nit.
2: D'aquí 4 minuts arribarem a 12:45.

0: El debut d'aquí un parell de setmanes a la Lliga ho farà el diumenge 16 d'agost a casa contra Llevant a les 7 de la tarda. L'equip de Manolo González ha tancat aquest cap de setmana una minigira per Anglaterra. És el moment d'analitzar els brots verds que ha deixat la gira i també de mirar on ha de millorar l'equip si vol ser competitiu aquesta temporada, com ho va ser sobretot a la primera part de la temporada passada. No es diu Xavier, però també ens cau molt bé. És en Marc Maiola, obrim el seu laboratori. Maiola, bona nit.
1: Bona nit, Oriol.
0: L'equip té algunes incorporacions aquesta temporada interessants, que haurien de ser, si no pal de paller, alguns dels jugadors importants. Què et sembla si comencem parlant de l'Àlex Calatrava?
1: Bé, em sembla bé perquè penso que és una de les esperances que poden tenir els aficionats de l'Espanyol aquesta temporada, perquè en el curs anterior i en altres temporades a l'Espanyol hi ha faltat un jugador creatiu en zones interiors, sobretot. Li ha costat molt tenir aquest futbolista amb qualitat tècnica, visió de joc, última passada, fins i tot gol, que la Trava ve de fer-ho molt bé amb el Castelló, a segona divisió, amb un model de joc, a més, molt atrevit, ofensiu, alegre, i penso que per què no podria ser un dels noms de la temporada, un migcampista esquerrà amb una qualitat tècnica notable.
0: Es queda el titular, que la Trava ho veus així?
1: D'entrada sí, tot i que evidentment és nou i també s'haurà de guanyar les garrofes i la confiança de Manolo González, però penso que és un fitxatge destinat a ser titular en aquest Espanyol i a tenir pes i protagonisme, sobretot per la seva clarividència jugant a dins, que és el que et deia, l'Espanyol ha trobat molt a faltar en les últimes temporades.
0: Harman, qui és Harman?
1: Mira, Harman, jo el vaig descobrir comentant partits del Feyenoord ja fa molts anys, i realment en aquell moment ell era molt jove, em va impressionar, i jo el tenia a la meva llista de laterals esquerrans més prometedors d'Europa, perquè era un huracà recorrent la banda esquerra, un jugador potentíssim físicament, amb velocitat, arrencada, canvi de ritme, i després amb una mirada vertical molt interessant. Arribava a línia de fons, s'entrava bé, xutava bé, jugador molt agressiu, també en l'1 contra 1. Li faltava polir segurament el concepte defensiu pur, però em semblava un jugador molt interessant. Clar, va patir una lesió gravíssima al genoll, i és veritat que després no ha acabat de ser aquell Hartman que a mi em va fascinant els seus inicis. No li ha anat bé el Burnley i ara arriba l'Espanyol sent un lateral d'un perfil bastant diferent al que era Carlos Romero.
0: Bé, doncs a veure si recupera d'aquesta lesió i torna a ser el jugador que havia enlluernat al Marc Maiola, com no sé si també t'ha enlluernat o si ja havies descobert a Gabriel Moscardo, aquest jugador brasiler que amb el camp de l'Espanyol potser li anirà molt bé aquesta temporada.
1: A Moscardó no el tinc tan vist, però és veritat que quan jugava a Corinthians ja es parlava d'ell com a un migcampista dels més prometedors del futbol brasiler, i per això el Chelsea en aquell moment va pagar 20 milions d'euros per fitxar-lo. Després ha anat encadenant diferents sessions i no s'ha acabat de consolidar. A mi d'entrada, pel que he vist d'ell, em sembla un migcampista d'un perfil físic notable i eminentment defensiu, és a dir, un migcampista per jugar per davant dels centrals, guanyar duels, un jugador fort físicament, com et deia, i correcte a nivell tècnic, sense grans estridències, sense la clarividència d'altres migcampistes, però un jugador que és jove i que pot créixer a l'Espanyol.
0: Marcos Fernández, ja l'hem vist com un home que està capaç de ser hàbil a l'hora de marcar alguns gols aquesta pretemporada.
1: Sí, segurament és el gran nom de la pretemporada de l'Espanyol, fins ara Marcos Fernández, perquè la temporada passada el van tenir cedit al Ceuta, segona divisió, ho va fer bé, va fer gols, i en aquests partits de pretemporada realment està jugant amb voluntat, amb il·lusió de fer-se un lloc a la plantilla. I a banda dels gols que ha fet, demostra que té una mirada vertical molt interessant, és un jugador amb nervi, és un jugador que necessita poc espai per rematar, que busca porteria i que té cert instint de cara al gol. I això és molt interessant i molt important. Un jugador que té gol, encara que a primera divisió sigui evidentment més complicat que fer-los a segona, normalment té gol a totes les categories. Aquest instint el tens o no el tens? I la sensació és que Marcos Fernández és un jugador amb cert instint de cara a porteria. Després, clar, s'ha de consolidar, ha de tenir aquesta regularitat per formar part de la primera plantilla, però possiblement del rendiment de Marcos Fernández i del que està oferint en aquesta temporada en neix una pregunta clau de l'Espanyol pel que fa al mercat. Cal fitxar un altre davanter centre o no? Perquè si es queda Marcos Fernández, el tens a ell, el tens a, tens a Roberto Fernández i també a Quique, i la possibilitat de jugar amb Puado també com a segon punta, fins i tot.
0: Veurem què passa amb aquesta planificació. El que també tenim obvi i és molt clar és que la temporada passada va anar creixent, un paio a l'esquerra que es diu Carlos Romero i que el Villarreal, evidentment, no, tontos no són, van recuperar el jugador i l'Espanyol trobarà a faltar a Carlos Romero moltíssim.
1: Sí, sí, segur que sí. Va ser, si no el millor lateral a l'esquerra de la Lliga, la temporada passada, un dels dos o tres millors. I el que et deia abans, és un perfil molt diferent el que incorpora ara l'Espanyol amb Hartman, perquè Carlos Romero sí que et podia recórrer la banda per carril exterior, arribar i centrar, però per mi el que el distingia i el que el fa un lateral de primer nivell és la seva percepció quan juga dins. És un lateral que sap anar cap a dins, sap moure's entre línies, controla molt bé la pilota perquè a nivell tècnic és molt bo, el control, la conducció, la qualitat de passada, el teixir joc amb els companys, dibuixar parets, tot això en zones interiors, si ets un lateral et converteix en un jugador encara molt més valuós i molt més complet, i Carlos Romero ho té. Clar, Hartman, sobretot, és un jugador, o era, vaja, un jugador de poder físic, de recórrer la banda per fora, arribar i centrar. I en aquest sentit, l'Espanyol perdrà un focus creatiu important des del lateral esquerre, que ho pot compensar d'una altra manera, eh? Per exemple, amb l'arribada de Calatrava, que és un jugador que no tenies a dins amb aquesta visió de joc, i ara sí tens.
0: Carlos Romero era probablement a dins del terreny de joc un dels líders de l'equip la temporada passada. Qui haurà d'assumir aquest rol en transcendència, en importància, a l'hora de tenir aquesta ascendència al terreny i també amb els seus companys?
1: Per començar, el porter Marko Dimitrović, que va fer una gran temporada, un molt bon successor de Joan García, el que va trobar l'Espanyol, i un dels millors porters de la Lliga també la temporada passada. A més, és un jugador amb experiència i amb autoritat, Marko Dimitrović. I llavors penso que la columna vertebral pot seguir amb Cabrera, que va fer una temporada molt correcta i que és un jugador amb bons fonaments defensius dins l'àrea, té moltes mancances i les hem explicat a la transmissió de l'Espanyol, el tot gira, però és un jugador amb capacitat de lideratge també i un dels capitans de l'equip. I a partir d'aquí Edu Expósito, per exemple, al mig del camp, que penso que podria arribar a formar una bona societat amb Calatrava, perquè són dos jugadors d'un perfil tècnic molt bo per tenir la pilota i que es poden entendre perquè parlen un llenguatge futbolístic similar, penso, Expósito i Calatrava, i després la recuperació de Javi Puado, que ha de ser fonamental perquè l'Espanyol també tingui un líder en la parcel·la ofensiva. Però vaja, a partir d'aquí també caldrà veure els últims fitxatges, perquè per exemple a mi em sembla que un central sí o sí l'hauria de fitxar l'Espanyol.
0: Amb tot aquest poti-poti, quina idea de joc hauria de tenir Manolo?
1: Clar, Manolo va treballar molt bé l'equip sense pilota. L'Espanyol, abans de l'arribada de Manolo, era un equip molt tendre defensivament, i els millors moments de l'Espanyol la temporada passada, que van ser les primeres jornades durant la primera volta tan bona, van arribar sobretot gràcies al treball sense pilota. Un equip molt solidari, un equip que jugava molt junt, s'ajudaven els uns als altres, les distàncies de relació cuidadíssimes per poder fer ajudes, cobertures constants, incomodar el rival en pilota. Era molt difícil fer-li ocasions a l'Espanyol. Quan tot això va començar a perdre consistència, l'Espanyol va empitjorar. Va començar a ser un equip més transparent, li arribaven més fàcil, li feien gols i va perdre confiança a l'equip. El creixement de l'equip en pilota també ha de ser molt important, perquè fins ara ha sigut un equip amb pocs recursos en pilota, però per això l'arribada de jugadors com Calatrava penso que poden ajudar a veure una versió de l'Espanyol en pilota i en atac una mica més brillant. No sé si brillant, però sí amb més recursos per poder tenir la pilota i generar més situacions d'atac.
0: Doncs tot això és el que també ha de millorar l'Espanyol. Ens ho ha aclarit, ens ha posat aquest panorama al Marc Maiola, tot just un parell de setmanes perquè comenci la Lliga. Ja ho sabeu, l'Espanyol debutarà a casa contra el Llevant. Farem la transmissió aquí a Catalunya Ràdio amb el Maiola entre ells una temporada més. Marc, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ja ho sabeu, som a l'agost i això al món del futbol català des de fa més de 4 dècades és igual a torneig d'històrics. El millor del futbol modest català es reuneix des de fa molts anys, des de demà mateix, a la seu del Futbol Club Martinenc, que durant tota la setmana acollirà l'edició 40 d'aquest torneig. L'Alfred Porcar, en Fido, així se'l coneix, és el director general del Futbol Club Martinenc, el tenim ja aquí en directe al Club de la Mitjanit. Alfred, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Són ja 40 edicions, però més de 40 anys, no? Perquè hi ha hagut pandèmia, hi ha hagut jocs entremig, una mica de tot plegat.
2: Sí, un parell d'excepcions que han hagut al llarg de la història, però bueno, són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls estigui de tothom i que lògicament han anat passant la història al relleu perquè el torneig estigués endavant fins a arribar al dia d'avui. No?
0: Què en destaques d'aquesta edició del 2026?
2: Bueno, al final l'essència és la mateixa, el que no podem perdre és allò que ens agrada, que ens identifiquem i que hi ha coses que segurament sempre són millorables, però ens agraden del format que som, de com som, del retornament, del que passa aquella setmana. Clarament, doncs, 40 edicions també fan per canvis, hi ha una nova imatge visual, amb nous logos, un format més modern, lògicament que amb els temps que adaptats al que estem ara, no? El que estem vivint, i bueno, doncs, petites millores, també hi ha una nova zona de fanzone oberta per tots els públics, per anar traient també a públic més jovent, que faci allò que molts hem viscut, no? Que els nostres pares, els nostres avis o àvies i mares ens han portat als camps de futbol, doncs ja començar a conèixer aquest futbol popular nostre. No?
0: És la gran festa del futbol modest català, podríem dir-ho d'alguna manera, tot i que aquí cada vegada hi ha més nivell, perquè hi ha el Sant Andreu, hi ha l'Europa, equips de primera ref, que aquesta ja és una divisió bastant seriosa.
2: Sí, el que passa que és veritat que lògicament hi ha diferents, cada any, segons els equips que hi participen, no? Hi ha més o menys diferència, però és un torneig també que clarament l'organitza el Martinenc, però se'l senten propis molts clubs, no? o gran part dels clubs, no? I això també ens omple d'orgull i estem molt, molt contents. No? Són equips que tenen, lògicament, les seves planificacions, que la pretemporada són també molts d'elles ja semiprofessionals, però el torneig el consideren una cosa que ens suma a tots, que els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen. I aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom. No? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens seiem on mateix agrada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
0: Estem parlant al Club de la Mitjanit amb l'Alfred Porcar Fido, així és com se coneix, és el director general del Martinenc, que a partir de demà comença aquest torneig històric. Com els trieu, a Fido, els equips que hi han de participar?
2: Bueno, hi ha una mica... les bases dintre del torneig estan una mica especificades de fa uns anys, lògicament, per explicar-hi, no?, els que hi participen. Hi ha uns equips que, a base de les edicions que han participat, tenen, anem a dir, com una invitació prèvia, prèmium, no? Doncs, el Júpiter, per exemple, n'ha participat a totes les 40, no? Lògicament, el Júpiter són equips que... El Júpiter, el Badalona, l'Europa, el Sant Andreu, que han anat participant, algunes vegades puntualment alguns ha fallat, ha tornat a vindre, i anem a dir que són els que han anat participant sempre i que actualment se'ls convida. I després hi ha una altra base d'equips que a nivell també de l'organització es va decidir que fos a nivell d'èxit esportiu, no? Segons els mèrits esportius de la temporada anterior, doncs se'ls convidava. Això és una mica per posar una mica la normativa o agrair també que hi ha molta gent que vol participar, però clar, lògicament hem de fer prioritats i anar rotant també, doncs, perquè hi hagi equips també d'altres territoris que puguin participar al torneig.
0: I això comença aquest dilluns. El clímax ens arribarà al cap de setmana, que és quan hi haurà les semifinals i la final del torneig, oi?
2: Sí, sí, sí. Lògicament, els primers 4 dies són el format 3x1. Lògicament, hi ha aquest format que ajuda, no?, a que els equips, anem a dir, en una categoria inferior puguin competir, no?, equips també que porten més setmanes preparant-se, no?, i fan part també de l'emoció del torneig per arribar, lògicament, al dissabte, que són les dues semifinals, que seran a les 6 de la tarda i a les 8, i acabarem el diumenge, la gran final, a les 7 de la tarda, que la, qui no pugui passar-se pel Guinardó la podrà veure per Esport 3.
0: I tot plegat amb preus populars, a l'arriba el torneig masculí, però després arribarà el torneig femení.
2: Evidentment. Ja de fet, fa anys que també anem replicant el torneig, el format és una mica, és algo inferior per les dates, estem parlant del setembre, on és més difícil doncs, poder organitzar una setmana sencera, no?, d'aquesta competició, però així també és aquest tipus de futbol, no? Lògicament, no ha d'haver-hi gèneres i a poc a poc hem d'anar sempre, no?, oferint el mateix, lògicament ha de ser, i quan abans millor, perquè el format femení sigui i s'iguali, no?, al format masculí.
0: Doncs Alfred Porcar, Fido, director general del Martinenc, que vagi molt bé partida amb aquest torneig històric, el seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Una abraçada, bona nit.
2: Bona nit, gràcies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
4: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
4: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
4: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
4: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
0: Vinga, un parell de minuts i arribarem a 3:15. Ara volem seguir el programa saludant un pilot que avui ens ha fet molt feliços. És un pilot que ha fet història, de fet, també n'ha fet per l'automobilisme català, perquè, escolteu bé, ja s'ha convertit en el guanyador més jove, amb només 18 anys, a imposar-se en una prova júnior i del World Rally Car 3 del Mundial de Rallis. I és català, es diu Gil Membrado, és del Lluçanès i ha triomfat a Finlàndia. Gil, bona nit.
7: Hola a tots, molt bona nit.
0: Com estàs ara mateix?
7: Doncs la veritat és que molt feliç, encara assimilant-ho tot perquè ha estat un final de rally molt apretat, però la veritat és que estem molt, molt, molt contents.
0: I t'has fet un far de plorar l'arribada.
7: Sí, és que ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estava mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
0: I tant, com has gestionat aquests darrers trams, aquests nervis? Perquè, a més, ara comentaves el rival, però clar, és un rival que també és finlandès, per tant es coneixia aquest rally com si fos el palmell de la seva mà.
7: Sí, els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs, com ell és molt, molt important per nosaltres.
0: I tant, i a més tu que debutaves també en aquest rally, en aquestes terres finlandeses on sempre hi acaben guanyant els nòrdics, ara citaves el nom d'en Carlos Sainz, clar, amb aquest passa pel cap quan creues la línia d'arribada i quan creuen els teus rivals i dius, hòstia, és que acabo de guanyar casa seva.
7: Sí, correcte. Ostres, pensar això, el primer cop a Finlàndia, que tots sabem, doncs, els del ratllis, que és un ratll molt difícil, no hi havia cap espanyol competint en aquest ratll i érem nosaltres els únics, l'únic equip espanyol completament, i doncs arribar aquí per primera vegada i doncs poder aconseguir guanyar tant en el júnior com el World Rally Car 3 és un somni total.
0: Clar, tu ja no fas passos de formigueta, fas passos d'elefant, perquè ja has aconseguit guanyar en aquestes dues categories el World Rally Car 3. Ja hi havies guanyat a Espanya, oi? Una d'aquestes proves.
7: Sí, a Canàries.
0: I ara ho fas també la categoria júnior. Clar, vas obrint portes, vas trencant rècords. Ja ets conscient que ets el pilot més jove en tota la història en arribar a aquesta fita?
7: Sí, això ara, clar, costa una mica més perquè abans sí que al ser sense carnet i amb 17 anys, doncs em fèiem una mica més d'èmfasis, però bueno, quan també penso que doncs, encara sóc jove, encara en tinc 18, doncs ja estic podent aconseguir guanyar ratllis com Finlàndia, m'il·lusiona, em dona també més força per seguir endavant, perquè encara no s'ha acabat aquest campionat i doncs a seguir treballant.
0: Clar, ets d'aquesta generació d'esportistes tan joves, de Lamins, a Cobercís, però clar, quan diem ets el Lamín dels ratllis, no, en Lamín li haurem de dir que és el Gil Membrado del futbol.
7: ojalà, bueno... El futbol sabem que és un esport molt gran, però, per exemple, aquí a Finlàndia el ratlli el viuen com si fos el futbol aquí amb nosaltres i és espectacular veure l'ambient que hi ha aquí.
0: I tant. I a més, ara comentaves que, clar, l'any passat acaparaves titulars, perquè, de fet, és que l'any passat tu no tens ni carnet a conduir i ets capaç de guanyar el campionat d'Espanya de ral·lis contra, evidentment, contra homes fets i refets.
7: Sí, aquí... En el campionat júnior, sembla júnior, però fins a 28 anys es pot competir dintre aquest campionat i dintre World Rally Car 3 no hi ha edat límit, pot competir tot tipus de pilot, tot tipus d'edats.
0: Clar, tu ets del Lluçanès, tot plegat també et ve de família, el teu pare, el Josep Maria, en Pep Membrado, havia guanyat 10 cops el campionat de Catalunya, però clar, diuen que l'espècie millora, per tant, ja vas camí tu de batre, d'acabar batent el que havia aconseguit el teu pare.
7: Ojalà, jo crec que ell està molt content doncs, que el guany en aquest aspecte. Ell s'havia dedicat, no s'hi havia dedicat professionalment, era un hobby i la veritat és que li tinc que donar les gràcies a ell, a tota la família en general, perquè des del primer dia que han estat allà apoyant-me en tot i super, super feliç, estem tots molt contents.
0: Ja hi has pogut parlar?
7: Sí, m'estaven esperant just quan he arribat al tram i la veritat és que les llàgrimes era impossible d'aguantar-les.
0: I també tens de referent en Dani Balàs, que també és amb tu, que és el teu mentor, per dir-ho d'alguna manera, també expiló que quan et deu haver vist a l'arribada ho deu haver fet amb uns ulls com taronges.
7: Sí, també plorant que no li sortien les paraules perquè al final és un trajecte que hem viscut tots dos junts des del primer moment al meu costat. És, jo diria una victòria 50-50 perquè... Ha estat aquí en tots els moments de la meva vida com a pilot i molt agraït d'ell i doncs a continuar sumant-lo junts.
0: I Gil, al campionat encara tens alguna opció? Queda una cita, però entenc que aquest no hauria de ser a priori el teu objectiu d'aquest 2026, no?
7: Bueno, a priori l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial. Anar per primer cop al Mundial i fer aquests ratllis tan difícils és complicat, però bueno, si continua sent la mateixa estratègia, no? Aprendre, intentar acabar tots els ratllis perquè doncs, si el primer dia ja xoques i no pots veure tots els trams és un problema. De moment ho hem estat fent així, hem acabat tots els ratllis amb una especial victòria a Finlàndia i doncs a Xile puntua doble, que és un afegit i el campionat està totalment obert encara.
0: I entenc que aprendre, evidentment, ja amb aquestes victòries ja sents també al teu voltant un xiu-xiueig, aquest rumor de que d'aquí poc has de pujar ja a la categoria absoluta, que ja hi ha alguns equips que poden obrir les portes?
7: Bueno, la veritat és que jo no intento no escoltar-ho, no? Crec que hem de seguir treballant, falta molt camí, els pilots de dalt corren molt, òbviament és un somni, però crec que falta molt recorregut encara, però somiar s'ha de somiar sempre i ja s'ha de tenir un objectiu i crec que el tenim molt clar.
0: És en Gil Membrado, avui ens ha fet somiar amb aquesta gran victòria al Rally de Finlàndia, una gran fita històrica per l'automobilisme català que celebrem i de quina manera aquest diumenge 2 d'agost del 26, una data que en Gil segur que també tindrà apuntada a la seva memòria. Gil, a disfrutar-ho, a gaudir-ho, moltes felicitats i parlem aviat.
7: Moltes gràcies a tots, una bona nit, una abraçada.
0: Deu ser que quan arriba el mes d'agost hi ha sempre bones notícies pel motor català, perquè de fet ara fa 20 anys, ara els commemorem, que un català, Pedro Martínez de la Rosa, va aconseguir a Hongria l'únic podi d'un català en un Mundial de Fórmula 1. Va ser McLaren en una cursa apassionant que va tenir de tot.
8: It's wet. Round 13 of the Formula 1 World Championship. In the commentary box, we're pleased to welcome Honda driver Anthony Davidson,
9: who's just switched to the dry tires. The same car is lapping in the low 125s. So Schumacher is over 4 seconds a lap slower than his own teammate. The same car. Here comes De La Rosa now. Has he got the drive he needs? They're side by side along the main straight. It looks like a cigarette paper wouldn't fit between them, but no, he can't quite make it.
10: Bé, amb molta, molta il·lusió, molt de carinyo. Va ser un moment molt important en la meva carrera esportiva, sobretot perquè com a pilot, quan comences ja en el karting o quan estàs començant, sempre estàs somiant en fer un podi, no? I aleshores, en aquell moment vaig fer un segon. En aquell moment jo vaig pensar, bueno, és el primer de molts, al final va ser un, i per tant, en el pas dels anys he après a valorar-ho més, a disfrutar-ho en la distància temporal i amb molt de carinyo. Ja, jo crec que, bueno, però és una etapa passada, ara hem de mirar cap endavant, ara n'hi ha altres projectes i altres reptes, però sempre, bueno, a casa meva tinc una foto del pòdium i, òbviament, com a expilot li tinc molt de carinyo.
11: Okay, Pedro, the order, Button, yourself, Highfield, Barrichello, Coulthard, and Ralph. Michael, in the end, retired there.
12: Good job, Pedro. Nice, calm overtaking.
10: I bé, és una carrera molt interessant i que probablement ara, amb una visió més crítica, vaig veure petites errades, tant meves com de l'equip, que ho podríem haver fet una mica millor. I fins i tot l'altre dia vaig veure el Jenson Button i vaig dir, tu vas guanyar, però bueno, nosaltres vam fer una errada, eh? I ell em deia que no, que ell era imbatible aquell dia, però sempre amb molt de sentit de l'humor, no? O sigui, però bueno.
9: That's very interesting, but much more interesting than that is, without doubt, the victory of Jenson Button. Pedro de la Rosa picks up his first podium in Formula 1.

0: Albert Fàbrega, bona nit.
1: Què tal, bona nit?
0: L'Albert Fàbrega és el nostre especialista de motor a Catalunya Ràdio. Fa 20 anys d'aquest podi, únic podi del Pedro Martínez de la Rosa, aleshores el Gran Premi d'Hongria. Tu hi eres, no, en aquell Gran Premi?
1: Sí, jo estava en aquells moments treballant de mecànic a l'equip Supera Gurionda i el vaig disfrutar de la mateixa manera que el vaig patir, perquè va ser un Gran Premi molt dur per tothom, sobretot els boxers.
0: Va ser dur perquè va amb aquesta pluja que va començar, després el ball de boxes va deixar de ploure, va passar evidentment de tot. Era aquella Fórmula 1 d'abans, que quan ara estàvem escoltant sona evidentment una mica diferent que la d'ara, però què representava aleshores per l'automobilisme català aquell podi del Pedro McLaren fa tot just 20 anys?
1: Sí, home, jo crec que va ser una fita històrica pel que va representar, i jo crec que el temps li ha donat valor, no?, de que no hem tornat a veure un pilot català pujar al podi d'un Gran Premi de Fórmula 1. Jo crec que li dona molt més valor el que va fer en aquell moment el Pedro de la Rosa en una carrera que a més va ser de les que fan història, per tot el que va passar, com va passar, i sobretot com va acabar, no?, veient el Pedro en una segona posició espectacular, merescuda, perquè no va ser fruit de la casualitat, sinó va ser fruit del saber llegir en cada moment què és el que estava passant, de tenir paciència, de no precipitar-se i de no cometre errors.
0: I ara amb aquest avançament també a Schumacher, que ja s'estava quedant sense pneumàtics, però no deixa de ser un avançament a un Schumacher que s'estava resistint a la pista. Després, ara, com sentíem el Pedro, que deia que moltes vegades ha parlat amb el Jenson Button dient que si ho haguessin fet millor, que potser la victòria hauria d'estar per ell. Button diu que no, però bé. Ara el que comentaves, va ser molt important fa 20 anys, però amb el pas del temps encara es converteix en molt més històric, perquè malauradament, si mirem a curt termini o a un termini mitjà, se'ns fa complicat poder pensar que un pilot català torni a aconseguir un podi a la Fórmula 1.
1: Sí, difícil, difícil. Teníem l'opció del Pepe Martí, que actualment s'ha passat de la Fórmula 2 a la Fórmula E. No descartem que pugui tornar cap a la combustió, anem a dir, però sembla lluny que ara mateix hi hagin opcions clares de que no solament tinguem un pilot de Fórmula 1, que jo crec que tornarà, perquè això són cicles, i ja sabem que els cicles tenen punts alts i punts baixos, però el que és molt complicat és no solament estar a la Fórmula 1, sinó estar en un equip competitiu que et permeti pujar a podis.
0: Després tu, el Pedro, vas tenir a QRT quan es va formar l'equip. Com era el Pedro com a pilot?
1: Era igual que com persona, treballador, professional al màxim, solidari, és un gran membre d'equip, col·laboratiu amb totes les fases del treball, i a més un pilot amb un talent espectacular, no? Però jo em quedo amb les ganes de treballar i de col·laborar, d'aportar i de sumar constantment, que en aquells moments, per un equip com érem nosaltres, jove, que s'estava creant amb uns mitjans molt limitats, és d'admirar i sobretot de recordar i d'apreciar.
0: 20 anys aquest podi del Pedro Martínez de la Rosa, del pilot català en aquell Gran Premi d'Hongria de l'agost del 2006, ho hem recordat amb l'Albert Fàbrega, que ens diu que bé, això són cicles on ja estem veient que ens van molt bé, és a la IndyCar amb l'Àlex Palou, i avui també amb en Gil Membrado, que està capaç de guanyar el Rally en Finlàndia, que això també és molt complicat per un pilot.
1: Sí senyor, i sobretot tan jove de la seva edat, no? Fent gala d'aquest talent natural que sí tenim a casa nostra, però que han de quadrar molts factors per poder-lo posar tot encarat cap a arribar al més alt de cadascuna de les categories. Ho estem visquent, ho estem disfrutant d'una manera espectacular amb l'Àlex a Estats Units, a la Indy. Esperem que també ho puguem fer amb el Gil en el Mundial de Rallys.
0: En Gil, aquí hem sentit fa uns instants aquí al Club de la Mitjanit, molt contents de la victòria que ha aconseguit aquest diumenge, i l'Albert, que l'hem emprenyat a les seves vacances, perquè la Fórmula 1 està de vacances. Què hem d'esperar, Albert, en aquest tram, en aquest segon tram de temporada?
1: Jo crec que més igualtat. Jo crec que els equips, mica a mica, estan desenvolupant els monoplaces, cada cop s'estan tenint més bé tota aquesta nova tecnologia, tots aquests nous monoplaces. Jo crec que l'equació de Ferrari-Mercedes, Mercedes-Ferrari, més per Mercedes que per Ferrari, a partir d'ara ja hem de tenir en compte també, i afegint aquesta equació, McLaren, i no pots descartar mai el Max Verstappen. Per tant, jo crec que viurem una segona part de la temporada amb molta més igualtat, en la que no ens hem d'enganyar. Hi ha hagut un domini aplastant, acaparador de Mercedes i sobretot de Kimi Antonelli.
0: Albert, gràcies, a gaudir de les vacances. Una abraçada.
1: Gràcies, macos.

0: dia avui a en Angil, també en Pedro, que continua fent goig 20 anys després d'aquest podi. També fa goig en Roger Arnau i també fa goig a Roger a aquest Tour de França femení, amb segona etapa i segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vivas, que consolida el mallot groc. De fet, la ciclista dels Països Baixos s'ha tornat a imposar avui a l'esprint a la meta Ginebra.
1: Sí, la corredora neerlandesa ha demostrat el seu gran estat de forma i ha confirmat que és la millor velocista del món, amb un atac vertiginós als últims 200 metres que les altres esprintadores no han pogut contrarrestar. De fet, gràcies a aquest triomf i a la bonificació, Vivas ha ampliat fins a 14 els segons de diferència a la general amb Kim LeCourt i amb Demi Vollering, segona i tercera classificada. Sentim la líder del Tour.
2: Yes, it makes for so special, but also...
3: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
1: La victòria ha estat històrica per Lorena Vivas perquè és la ciclista amb més etapes a la història de la Volta Francesa, amb 7 triomfs. Per cert, la catalana Paula Blasi ha acabat 19a i ara és 13a a la general, a 28 segons de Vivas. Blasi, això sí, manté el mallot blanc com a millor jove del Tour. Mireia Benito, amb més de 2 minuts, ocupa la posició 48. Demà el Tour ja entra a França, tercera etapa, 156 quilòmetres amb sortida a Ginebra, arribada al municipi francès de Poligny. Les corredores hauran de superar els primers ports de primera i segona categoria.
0: Mig minut i arribem a les 12. Gràcies a Marçal Turo a les vies de so, també Lautaro Quinteros i en Joan Massana a control central, avui amb en Roger Busà, amb en Roger Nau, amb en Marc Andrés a la redacció, també amb en Ramon Salmur i la producció l'Anna Hernández. Nosaltres hi tornem el cap de setmana que ve amb el Club de la Mitjanit. Ara us deixem amb la Berta Torrades amb l'informatiu de les 12. Berta, que vagi bé i bones vacances, per cert.
4: Igualment,
0: que
4: a tot l'equip d'esports.
0: Molt bé, doncs bones vacances a la Berta. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El president dels Estats Units, Donald Trump, acaba d'anunciar que ha arribat a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i assegura també que hi haurà un acord sobre la desnuclearització del país. El mandatari ha assegurat que reprendrà les negociacions amb els iranians aquest dilluns a la tarda. Trump ho ha dit en declaracions als periodistes a l'avió presidencial després que aquestes últimes hores hagi aturat uns atacs que havia anunciat contra el règim persa. Precisament aquest diumenge a Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, una via, recordem, marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Més notícies amb la Montse Mir.
2: El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. En un comunicat, el govern alauita ha reconegut 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. Halim Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, ha explicat com està la situació en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Queda muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida.
1: A Itàlia, com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre del país italià. Per causes que no se saben, l'autobús, que portava una vintena de passatgers que feien una ruta turística, l'autocaravana ha xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles, un dels quals ha acabat volcant. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en tots dos sentits i s'hi han format retencions importants.
2: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables han de fet desactivar el nivell 4 i també es reobriran els 4 espais naturals que mantenien restriccions: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Hi haurà, però, 71 municipis de 12 comarques en situació de risc molt alt d'incendi. Per tot plegat, els agents rurals demanen prudència i no baixar la guàrdia. A Sanet, al terme municipal de Vilaller, l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.
1: A Gràcia, 2 pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del Golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del Golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc acaba arribant a casa seva.
4: Tinc 50 animals, es cremaran, com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions, l'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
1: I acabem amb un apunt de servei perquè, atenció, si heu de circular per la Ronda de Dalt, que a partir d'aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca de Barcelona. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. La circulació també es complicarà a partir d'aquest dilluns a la Rambla de Barcelona, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final ja començaran els treballs de pavimentació. En esports, cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo.
2: El jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica i dona per acabada la seva etapa al filial. Assegura que està preparat per quedar-se al primer equip.
1: I segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general a 28 segons de Vives.
2: El pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix.
1: I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest dilluns, final de solo lliure femení a Miris Tió i final lliure per equips amb tres nedadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
6: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
7: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
5: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
8: Hi ha persones que habiten més un món...
5: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
11: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
10: Parlarem de gastronomia.
11: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
10: La Fonda.
11: D'una a dues. Vinga.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.

0: amb la Sole García Insua, que la tenim aquí al costat, amb el seu ordinador, l'aigua, copa de vi encara no en tenim.
1: Anava a dir, això de l'aigua no sé si ho hauríem d'haver desvetllat.
0: Estàs de millor. Has de beure molta aigua i llavors t'estàs bé.
1: Amb aquestes temperatures necessitem hidratació, també.
0: I també amb l'Albert Castellví, l'Àlex Torio i a les vies de so, la Gisela Cot. Avui tenim amb nosaltres un amic, un personatge del món del vi que tots coneixeu, que tots estimeu. Ell és filòleg clàssic. Quan tens un filòleg clàssic vol dir que tot va molt bé, perquè la filologia clàssica barreja ciència i poesia. És una ordenació del caos única. La filologia clàssica. Ell és l'autor d'un llibre, d'una col·lecció que també estimem moltíssim en aquest programa, el Bebop. Ha escrit La vida bona, una teologia de la vinya i el vi. Ell és el Joan Gómez Pallarès. Què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per venir aquí a donar-nos una mica de lliçons de vida.
2: No, de lliçons res. Una de les coses que aprens quan fas molts camins de vinya, i jo em porto moltíssims anys durant més de 20 anys, és que no fas lliçons, que estàs per escoltar, que estàs per caminar, que estàs per veure i sobretot que estàs per aprendre de la gent que està amb tu.
0: Clar, tu ets una persona que has estat sempre envoltat de filologia clàssica.
2: Sí.
0: Has fet traduccions, has traduït...
2: A Pici.
0: El mític a Pici.
2: De la Bernat Metge és meu.
0: Sí. De la Bernat Metge, que jo tinc a casa i cada Nadal...
2: Em fas una recepta.
0: No, faig una lectura, perquè algunes receptes de Pici...
2: Són complicades.
0: Són complicades i hi ha algunes coses que no sabem com feien, com el garum, no?
2: Més o menys.
0: Aquells cargols que fa que has d'engreixar.
2: Sí.
0: És molt divertit perquè en aquestes receptes, esclar, són receptes de Pici. Llavors, per exemple, hi ha aquell moment de si se't fa malbé la mel.
2: Sí.
0: Llavors, què necessites per si se't fa malbé la mel? Un esclau que vagi a comprar mel nova.
2: Mel nova,
0: l'esclau, envia l'esclau, llavors la recepta diu envia l'esclau a buscar mel.
2: No, perquè el llibre primer de Pici és un llibre fantàstic, perquè és allò que els anglesos en deien The Beautiful Housekeeper, és a dir, com fas per tenir la casa endreçada i per tenir un rebost ben fet.
0: Que això ara es fa molt.
2: Exacte.
0: Això es fa molt. I la idea aquesta de la cultura del rebost...
2: Clar,
0: que la tenien abans els nostres avis i que molta gent l'està fent. Aquesta idea de dir què has de conservar ara i com per tenir fruita a l'hivern. Aquesta idea, no?
2: Efectivament. I a Pici no és, de fet, el receptari d'una persona que es deia Marc Gàbia Pici al segle I després de Crist, sinó que és el que fem nosaltres a totes les cuines. Anar recopilant receptes al llarg dels segles i una persona al segle IV després de Crist va agafar totes les receptes amb el nom de Pici i les va editar. I això és el que coneixem. I realment va ser una de les meves entrades, perquè sempre he intentat barrejar coses de l'antiguitat amb coses de l'edat mitjana i de la contemporaneïtat per intentar entendre on estem i què fem, no? I a Pici em va ajudar molt al començament, efectivament, perquè entendre exactament què és el que fan a la cuina, com ho fan, com conserven, com entenen el producte de temporada, ens omplim la boca. Allà, en aquell moment, no hi havia alternativa. Havia de ser el producte de cada moment, no? I això em va ajudar a entendre coses en aquell moment. Fa molts anys, però sí.
0: Clar, perquè estem tornant a la temporalitat, no? Estem tornant a aprendre allò que vam deixar d'aprendre. És a dir, el congelador ens ha ajudat molt, és veritat. Les eines modernes ens ajuden. I totes les persones que cuinen com abans et diuen que volen fer servir un braç elèctric. Però hem perdut...
2: L'estacionalitat. Hi ha una paraula molt bonica en grec, que l'explico en el llibre, que és un adjectiu que és kairos. En singular vol dir allò adequat, allò que és propici. Però que en plural, kairoi, vol dir les quatre estacions de l'any. Per què? Perquè què feien els grecs? En cada moment menjaven i bevien allò que tocava, allò que era propici, allò que era adequat a l'any. I aquest és un dels missatges del llibre. És a dir, fes allò que toca quan toca per no trencar aquest diguem, cicle de virtuositat i d'immortalitat que implica ser respectuós amb les quatre estacions.
0: Que ara tu estàvem explicant que has traduït a Pici, sí. De re...
2: cocuinària,
0: que de re, la cosa. Sí, que, sí. En català, no sé com hauríem de... Lo de la cuina hauria de ser.
2: Jo vaig traduir l'art de la cuina.
0: Els anglesos sí. tenen about.
2: About.
0: About. Sí, i llavors va molt bé.
2: Sí.
0: Sobre About Harry. Sobre
2: About Time, que és una pel·lícula fantàstica.
0: Efectivament. Sí. Nosaltres hauríem de tenir el re. Sí. Re, que potser seria el Lu, eh?
2: Lu de la... un enciclopedista del segle primer de Crist va escriure Rem tene, verba sequentur. Domina l'assumpte, les paraules ja vindran. L'assumpte, la qüestió...
0: No, no. Au, estem per fer-nos samarretes d'aquesta frase
2: seria
0: preciosa.
2: Seria fantàstic, sí.
0: La vida bona, com dèiem, és, una, és un llibre de la col·lecció Bebop. És una col·lecció que tots els amants del vi tenim a casa. Uh-huh. Cada cop que surt un llibret nou de la Bebop, dius... ja no hi ha res més per fer. No tindran una nova gran idea. I sempre tenen una gran sempre. Idea.
1: I n'hem parlat molt en aquest programa,
0: molt,
1: no?
0: Molt.
1: I sempre recordem que si entreu a bebop.cat en trobareu tota la col·lecció, hi ha modalitats de subscripció i val la pena fer una ullada en profunditat.
0: Val, em sembla que val 50 euros tot, em sembla, eh? És a dir, és baratíssim, sí. Ho pots comprar també en llibreries, però tenir tota la col·lecció val molt la pena. Mm. És molt bonica, hi ha el llibre del Pitu Roca, hi ha el llibre del Vicenç Pagès sobre les olors en la literatura i les pudors, és a dir, és una passada.
2: La història galàctica del porró,
0: que el vam tenir aquí al programa. I aquest La vida bona, clar, és una teologia de la vinya i el vi. Tu expliques molt bé per què has fet servir, tu les paraules les tries molt bé, com els vins, perquè has fet servir la paraula teologia.
2: Sí. La primera disquisició era hi poso un article indeterminat o no? I, òbviament, vaig dir que sí, perquè tothom pot tenir la seva teologia per acostar-se a la vinya i al vi. I, per tant, això vaig ser molt modest i el que vaig fer va ser agafar la definició del termcat. És a dir, allò que et fa més intel·ligible en cada moment el llenguatge ja constituït de la revelació, que en general sempre es pensa en dies del Sant Pare a Barcelona, doncs que la revelació ve d'on ve, doncs a mi la revelació, perquè no sóc d'aquest tipus de religió, i ho explico en el llibre, sóc més aviat panteista, la revelació em ve de la natura. I com em ve de la natura? A través de la vinya i del vi. Em podria venir d'altres coses? Potser sí, però els camps de blat potser no em motiven prou com perquè la natura em parli suficientment. Em ve d'altres coses, també. Clar, a partir de la vinya i el vi, què he fet jo? Clar, conèixer els arbres i les plantes que estan a dintre o a la vora de la vinya. Conèixer els ocells, i m'he convertit en un ocellòfil absolutament boig, vull dir, sense fer turisme d'ocells, però m'encanta.
0: Ara haurem de parlar dels ocells, perquè, clar, els tudons estan descontrolant-se,
2: sí.
0: I ara tothom està pensant què fer amb els tudons que fa vinya, que fa raïm, estan pensant què fer amb els tudons.
2: Jo l'únic que proposaria és que s'anessin a casa del Federico Schatz, a la finca Sanguijuela, i veiessin què ha fet ell per intentar estar bé amb els ocells.
0: Què ha fet ell?
2: A donar-los el que necessiten. És a dir, plantar raïms i plantar...
0: Això és el que està fent molta gent.
2: Clar, i plantar fruites en diferents moments de maduració perquè quan arriba el moment de la verema ja estiguin satisfets.
0: És a dir, hi ha qui els hi posa el plat a taula
2: i
0: planta vesses, per exemple, a l'entorn de la vinya.
2: Clar.
0: Però hi ha qui ha comprat per Amazon uns estels en forma d'ocellot rapinyaire.
2: Ja n'he vist dos.
0: Per exemple, això exhibis o estan fent així?
2: Ja, sí. Jo vaig estar en un lloc ara fa dos dies. Bueno, no puc dir exactament on. Entre el Montsany i les Guilleries, que encara hi ha vinya. Entre el Montsany i les Guilleries, que encara hi ha vinya. I també s'estaven plantejant això. I durant molt de temps, jo he tingut un despatx durant molts anys en aquest interval que no he estat en el món de la vinya, que tenia un despatx que donava el Port Vell de Barcelona, i veia com entraven i sortien els grans iots i els grans vaixells de turistes rics de Barcelona, no? I n'hi havia tres o quatre que tenien exactament aquests ocells perquè no s'hi caguessin a sobre. Els coloms i els tudons, sí. Tenien falcons de ficticis.
0: Sí.
2: Volant allà a sobre.
0: Llavors es veu que els has de canviar de lloc,
2: sí.
0: Perquè si no, tampoc són idiotes del tot.
1: No, acaba per no colar dins.
2: Sí, efectivament. Doncs clar, a mi la natura i més de 20 anys de voltar i de passejar i de fer milers de quilòmetres, se'm revela a través d'un cert tipus de vinyes, efectivament, no totes, però un cert tipus de vinyes, i d'aquestes vinyes els vins que les persones en fan.
0: Cal treballar amb la natura, no servir-nos-en. Cal viure-hi, no només viure-en. Cal respectar-la perquè em respecti. cal parlar amb ella en un llenguatge comú, no en el que nosaltres vulguem imposar-li. Cal cuidar-la, cal escoltar i mirar, cal comprendre. Cal ser conseqüents amb tot plegat, també quan mengem i bevem. De fet, tenir aquesta actitud pot ser un dels gestos avui més íntimament revolucionaris si volem respectar-la.
2: Jo crec que un dels missatges que té el llibre, que és una de les coses que jo he après durant aquests anys, és que nosaltres, com a consumidors, com a menjadors, com a bebedors, com a compradors, quan anem als llocs, tenim una responsabilitat. I aquesta responsabilitat passa per intentar triar, a la mesura que tu creguis convenient, evidentment, productes i coses.

Hola, companys. Ara fa pocs dies vaig estar en un tast dirigit pel nostre convidat i va ser un tast de caire, diguéssim, espiritual. Una manera holística de comprendre el món del vi i el món de l'agricultura i l'existència. Per això m'he portat al cap la música d'Astral Weeks de Van Morrison de l'any 68, un disc únic, un dels discos més poètics i transcendents en els dos sentits de la música, podríem dir pop-rock, però és que Van Morrison és pràcticament un gènere en si mateix. És una música que en el seu dia va ser molt poc entesa, perquè és molt personal, és molt interior, però amb el temps s'ha convertit en un disc dels més valorats de

0: La vida bona, una teologia de la vinya i el vi de Joan Gómez Pallarès, que és un llibre, un altre llibret preciós de Bibop, que són llibres que sempre quedes molt bé si per regalar a la gent del vi. Si regales la cola ja, però si regales a la gent del vi quedes molt bé, molt bé, molt bé. No? A més, tothom hi ha escrit aquí. Tothom del vi... Qui surt en aquest llibre? En aquest llibre hi ha diversos...
1: En aquest llibre...
0: Viticultors.
1: Sí, n'hi ha alguns. Hi ha, és la part final del llibre, on jo em vaig inspirar poc o molt en un llibre fantàstic d'un pastor, d'un pagès de les Terres Altes d'Anglaterra, que es diu James Rebanks, que va escriure un llibre sobre la pastura, sobre els seus gossos, i parlava sobretot de la importància que té la feina discreta que es fa a través de les generacions, no? I parlava, evidentment, de les seves coses. Jo vaig pensar, per què no canvies, amb totes les històries que tu coneixes, les ovelles d'en Rebanks pels ceps i per les vinyes que coneixes aquí? I vaig decidir explicar les històries una mica d'en Joan Asens, per una banda, les tallades de Can Nicolau, el vi del seu fill, en Genís, que ve exactament del mateix lloc, amb un besavi que arriba i que construeix un pont que és el que uneix el Molar amb el Marroig i planta una vinya al costat del pont, i aquesta vinya és la que el seu besnet està fent servir ara per fer el vi. I jo no sabia qui era en Nicolau, ni Cal Nicolau. Llavors, una vegada m'ho va explicar en Joan Asens, ho vaig guardar, i ho he explicat ara en el llibre, per parlar una mica del valor que té la mirada de les persones que recullen la mirada d'altres persones anònimes i segueixen fent el que aquelles persones van somiar que podia passar alguna vegada. I l'altre que hi surt amb nom i cognoms és l'Antoni Carbó, Antoni de la Salada, que té un de, també, doncs, picapoll negre, diguem, de les tallades de Can Nicolau, que per mi és un vi extraordinari i únic en aquest país.
0: Sí, sí.
1: I després l'Armot. L'Armot és una vinya, és el nom d'una vinya, una terra erma, remot, despectiu, en català, és l'Armot, que uns senyors que eren els propietaris de moltes d'aquestes vinyes, no diré el nom d'aquesta família perquè encara existeix i encara té molta propietat, doncs un bon dia van decidir que amb els germans, amb l'avi, amb el besavi d'en Toni, li venien aquell tros de terra perquè no valia per res, era un armot. I l'avi d'en Toni va plantar macabeu. I aquell macabeu és el que va fa servir avui en Toni per fer l'Armot, que és un dels millors vins també per mi blancs de Catalunya. Llavors explico aquesta història una mica com a pretext, parlant també d'altres persones que tenen una mica aquesta mirada, l'Elisabet Foradori, el Jaime Levenstein, gent que recull d'una manera anònima i sense dir res allò que ha succeït al llarg de segles i t'ho posa en una ampolla i t'ho posa en una copa. I això no té preu. I no en som conscients del que significa això. Llavors, alguns dels noms i cognoms que surten, després en surten molts altres, sense que jo els citi directament, no? En surt un que també m'agrada molt, en Jordi Esteve, Rebós d'Empordà. Quan ell va arribar allà, doncs, evidentment, no tenia vinyes. Llavors va agafar algunes de les vinyes dels avis i de la gent gran que hi havia en el poble, no? I jo vaig tenir allà una epifania. Quan parlo en el llibre d'una cosa que se'n podria anomenar serendipitat, sabem el que és, no? Descobrir una cosa per casualitat. Però tu estàs preparat per intentar interpretar i desxifrar aquella casualitat que se't planta davant. Eh? Jo havia llegit tots els llibres de l'Stefano Mancuso, que parlen dels arbres, de les plantes, de la relació i de la comunicació que tenen els boscos entre ells, les plantes entre elles, i mai no havia vist cap aplicació a la vinya. I de cop i volta em planto allà amb aquella vinya, amb en Jordi, i vaig veure que aquella vinya actuava com un individu. És a dir, que no era un conjunt de...

0: ceps. El raïm funcionava d'una manera, els vins es movien d'una manera entre els pàmpols i els vents es movien d'una manera que vaig tenir la sensació de que allò era una persona, era un individu, era una entitat. I en aquells moments vaig identificar el que l'Stefano Mancuso explicava dels boscos amb el que estava passant en aquella vinya. I això és una cosa que se'm va revelar d'aquesta manera. Llavors, quan parlo de que la natura se'm revela a través de la vinya i del vi, vol dir que entenc com sóc jo veient coses de la natura millor que no en tenia d'altres maneres. I aquest és també un dels missatges que jo vull transmetre en el llibre.
1: Molts viticultors, quan parlen dels seus ceps, personifiquen. T'expliquen que els entenen, com els poden, els hi parlen tot sovint.
0: Sí,
1: saben molt bé com és cada cep. Això ho hem vist moltes vegades.
2: Sí, gairebé sempre. Gairebé sempre que tenim un viticultor, una viticultora, no? Ens parla com si fos... Bueno, part de la seva família, part una extensió gairebé d'ells mateixos, no?
0: Sí, hi ha un missatge en el llibre que a mi m'agrada molt poder explicar avui, que és la qüestió de l'energia. És a dir, nosaltres venim d'una energia que no neix. Ara jo crec que ja podem començar a explicar, tot i que no en tinguem unes evidències absolutes, que no existeix realment el Big Bang, que hi ha galàxies que són molt més velles que el Big Bang, les estem començant a descobrir ara, i per tant estem parlant d'una energia en un univers en expansió que es transforma, però que no neix ni mor, que es transforma. L'energia que representa el cep, podrien ser altres plantes, podrien ser, però és l'única que té un element que es converteix després en un altre element, que és el raïm i el most, que es converteix en vi. L'energia que rep un cep del sol i de les estrelles i del subsol i d'allò que l'alimenta, allò és un element de comunicació únic entre el cel i la terra. I allò té una energia que hi ha gent que sap transformar-la. És a dir, la gent que veu aquella vinya i que en fa vi transforma aquella energia, te'l posa dintre d'una ampolla, i quan tu veus allò i ensumes aquella terra i parles amb aquella persona i mires els ulls i veus aquell vi, t'empares o t'emmares d'aquesta energia. I una mica la meva obligació a l'escriure aquest llibre ha sigut considerar que jo podia transmetre també una part d'aquesta energia, perquè l'energia se segueixi transformant. Això ho explica Ovidi, és una de les cites que jo faig, perquè diu, al final de les metamorfosi, que tothom es pensa que és un llibre de mitologia, no? És un llibre de segones oportunitats. Omnia mutantur, diu Virgili, nil interit. Totes les coses canvien, res no mor. Res no mor. Les coses canvien, es metamorfosegen, es transformen, i l'energia que tenia aquesta planta i aquesta persona quan la va veure, aquell vi que es va imaginar que ha sabut portar-la en una ampolla i tu te la veus, representa que tu estàs rebent aquesta energia i la pots transmetre d'alguna manera. Com vosaltres feu quan parleu, exactament com faig jo quan escric.

0: Tots aquests llibres, que aquests autors que tu cites, que parlen d'una nova manera d'entendre la natura, l'agricultura, que tots els nous horticultors han llegit, no? Però també necessitem referents propis nosaltres a l'hora de... I de la vinya ens calia aquesta manera de veure, no?
1: Hi ha una manera d'entendre la vida que és la que descriu una altra de les persones que per mi és un referent, com n'hi ha moltes en el llibre, perquè el llibre poc o molt està intentant resumir 20 anys de vida i de lectures al voltant de la vinya i del vi, que és el Wittgenstein. El Ludwig Wittgenstein, en la introducció del seu Tractatus Logico-Filosoficus, diu una cosa que a mi, quan el moment que la vaig llegir, se'm va quedar gravada i que la trec aquí, perquè literalment diu el que és més important són els límits d'allò que nosaltres veiem i d'allò que nosaltres entenem. Si nosaltres no som capaços de posar paraules a allò que veiem, allò no existeix. Allò no existeix. I el que he intentat és posar paraules a aquests sentiments i a aquesta energia i aquest esperit, no? Aquest esperit, que en grec és daimon i en llatí també es fa servir la mateixa paraula, daimon o genius, aquest esperit, ànima en diria algú, en català potser, aquest esperit que ens habita i que tenim, també està en els llocs, també està a les vinyes. Intentar copsar això, intentar posar paraules justes i adequades, que és el que deia el Toró, ens permet ser una mica millors i intentar que la gent que comparteix amb nosaltres sigui també una mica millor. I això és el que jo busco amb aquest llibre.
0: Clar, tu estàs parlant sempre... estàs en els dos mons, és a dir, Wittgenstein i la natura. Les paraules, que són el nostre màxim element de civilització, i la natura, que és aquest, en el fons és el nostre màxim element també de civilització, però de irracionalitat, no? Les dues parts de l'ésser humà. Tu dius, s'ha de posar nom allò que hi ha al nostre voltant perquè existeixi, però venim de molt avall. Hem oblidat els noms de les principals parts de la natura.
1: Però, en part, que cadascú li posi els seus noms. Per mi és molt important, també. És a dir, jo no vull que la gent comparteixi els meus noms. És el que jo intento explicar és que tots tenim una memòria olfactiva, gustativa, sensorial, la nostra, que des de que naixem i tenim memòria anem acumulant plecs i plecs i plecs de sentiments i de sensacions a dintre nostra, i que cadascú aquesta memòria se li despertarà amb el que sigui. I a mi se'm desperta amb la vinya i amb el vi. I llavors jo puc recuperar tot el que he sigut, tot el que he viscut, tot el que he sentit, tot el que he menjat i tot el que he begut gràcies a sentiments que em provoca el vi i la vinya, però tot en general. Fixa't, mira, volia llegir-te una cosa que està, no està citada literalment en el llibre, però que és del Toró, del Henry David Toró, que és un anarquista absolutament extraordinari. Tothom que estés en un govern hauria de llegir, doncs, el seu manual contra el govern, per dir-ho ràpid, que deia: la persona més rica és la que fa servir la natura com a matèria primera dels trops i els símbols amb què descriu la seva vida.
0: Wow.
1: I és això del que estem parlant. I cadascú té la seva relació amb la natura, i cadascú té la seva experiència com a menjador, com a bevedor, com a nen, com a jove, etc. I l'únic que proposo jo és, em perdó, deixem-nos d'etiquetes, de títols, de certificats, de formacions, que poden estar molt bé si tens una carrera professional. Jo estic parlant de persones que veuen i que viuen. Recupera gràcies a allò que tu veus el que eres tu i el que formava part del teu passat, perquè som present i només present, però acumulem presents del passat. I això és el que em permet.
0: No, mira, tu ara parlaves de memòria olfactiva. Tots la tenim, és veritat, no?
1: Clar.
0: Però ara imaginem un nen de 10 anys, no necessàriament de Barcelona o de Tarragona o Baix Llobregat, pot ser de Manresa, també, Aquest nen pot ser que les maduixes que ara estigui menjant ja a la taula siguin d'aquestes maduixes que es compren amb una capseta de fusta i plàstic per damunt, que no fan olor, que no fan olor de maduixa. És a dir, hi ha nens que no han ensumat per res el préssec,
2: el
0: tomàquet, no l'han ensumat. Compren el que hi ha a la botiga, els seus pares compren el que hi ha a la botiga i no en tenen ni idea d'estacionalitat, perquè d'estacionalitat no en té ni idea ni la gent que ens pensem que està interessada en aquest món.
1: Estàs tocant un punt importantíssim, perquè tenim una responsabilitat com a adults per educar a la gent que tenim a la vora. educar-la en el sentit de jo et mostro el que hi ha.
0: Estem educats, els adults?
1: Aquest és el camí.
0: Jo crec que hi ha una generació o dues que no han entrat a la cuina per mil raons, eh? Per mil raons, perquè algunes mares van dir a les seves filles fora de la cuina, dient-li viu, sigues lliure, treballa, sigues una dona com les altres, amb aquesta gran intenció, eh?
2: Sí.
0: Però homes i dones de Catalunya, perquè d'altres llocs jo crec que no ha passat això. Hem perdut la nostra memòria culinària i aquí és el tenim un
1: jo
0: gran
1: problema.
0: Jo crec
1: que en aquest país tenim en aquests moments, ja des de fa ja molts anys, un corrent de cuiners i cuineres molt important, molt arrelat a la terra, molt arrelat al producte de cada tros allà on viuen i treballen,
0: i
1: que en molts casos, a més a més, són molt sensibles als vins i a les vinyes.
0: Sí, sí, sí.
1: I per tant,
0: aquest
1: camí que estem dient ara, jo crec que és indefugible. Jo estic intentant treballar, i ara no puc posar-li encara noms i cognoms, perquè és un projecte massa tendre, en un edifici, en un lloc on tot això de què estem parlant es pugui explicar a tothom. Perquè hi ha restaurants, hi ha bars, hi ha llocs on això ja es pot mostrar. Hi ha supermercats on això es pot mostrar. Hi ha llocs on tu pots anar a comprar, jo què sé, l'Estrella Xemeneia, el Mercat de la Terra. Hi ha mil llocs,
0: sí,
1: el Parc Agrari del Baix Llobregat, llocs.
0: Que a més no hi ha excusa, que no, és que treballo... No, molts
1: dissabte. Dissabte al matí. Jo crec que aquí tenim una obligació nosaltres, i per això aquest és un altre dels motius, de les espurnes que n'encés aquell llibre, de fer còmplices. És a dir, de fer, entre cometes, no diré de fer evangelistes, però fer proselitisme. Si nosaltres creiem en això i estem convençuts d'això, ho hem d'explicar a tothom qui sigui possible.
0: Que nosaltres venim d'un món que és sensible a aquests productes, però tu, per exemple, et deus trobar amb pares de l'escola, nens de...
2: Sí, home, hi ha un discurs que no sempre és així, però segons on visquis és més fàcil que sigui així, de que bueno, intentar accedir a determinat tipus de produccions és més car.
0: És més car, et diuen.
2: No? Llavors, la barrera del preu, més en els moments que vivim, pues, home, és evident que existeix
0: i
2: s'ha de fer...
0: I no hem de girar-li l'esquena,
2: no,
0: eh?
2: Aquesta... ens equivocaríem, crec, no?
0: Sí.
2: Bueno, però certament hi ha molts canals per poder accedir sense que això sigui una barrera, no? I existeix, hem de fer aquesta pedagogia, evidentment, però també és veritat que els estem demanant un esforç, quan moltes vegades hem en el nom d'una suposada modernitat, possiblement, hem renunciat, pues això, el que deies, no? A poder posar algunes classes de cuina, casolanes, domèstiques. No podem saber com es compra un mercat si de petits no hem acompanyat el pare o la mare a comprar el mercat.
0: Però que
2: no,
0: el pare i la mare ben diu que estan molt cansats, que arriben tard, sí, d'una jornada laboral terrible.
2: Correcte.
0: Ja, clar, però al País Basc no ha passat això.
1: Exacte.
0: O a Astúries no ha passat això. És a dir, és una cosa molt seriosa.
1: Ni a Galícia.
0: O sigui, ens ha passat a nosaltres.
2: Sí. Bueno, no conec totes aquestes societats més. La gallega, que poder la conec una mica més, també és veritat que hi ha una ruralitat diferent a la que tenim aquí, no?
0: Crec que això determina. Com ho diries tu? Tu que vens d'arrels gallegues.
2: Bueno, jo crec que i els nuclis urbans són molt diferents. No hi ha aquests grans monstres, tal com entenem. No hi ha una Barcelona. Hi ha ciutats poblades i un món urbà. Sí que existeix. Però la massa rural té més força que la que hi ha a Catalunya, no? Vull dir, jo també és veritat que hi ha una piràmide capgirada, etcètera, és a dir, bueno, clar, és que aquí estem obrint un meló que em veig incapaç de tancar en els 50 minuts de programa, no? Però vull dir que les realitats són tan diferents que bueno, que crec que hem de ser molt prudents també amb els titulars.
1: Però una de les gràcies de l'antiguitat és que et permet parlar en la contemporaneïtat de qualsevol cosa amb una certa distància. I això és el que jo pretenc amb aquest llibre. És a dir, jo no pretenc que la gent conrea com conreava Colomela. Naturalment que no, començant per una cosa tan bàsica com que el terra, químicament parlant, no té res a veure amb el terra de fa 2.000 anys, per entendre'ns. Hi ha gent molt divertida que diu, no, fem el vi com ho fèiem els ibers. Perdona, tu saps geològicament com era el terra de fa 2.000 anys, ja no et parlo del port en pèl, ja no et parlo de que vinyes plantades en peu franc, etcètera. Va, és molt complicat això, no. Jo el que estic defensant és l'obligació, ara que tenim un moment de sensibilitat, jo diria màxima, amb bons cuiners i cuineres, amb col·lectius com a Xarcolant, en què no volem desaprofitar, en què tenim el problema del CO2 i el problema, diguem, de la contaminació i el problema de la petja en general, de l'antropocè sobre nosaltres. No podem llegar als nostres fills nets una terra pitjor de la que hem rebut dels nostres pares i avis. I estem aquí, i en la vinya i el vi forma part d'aquest discurs, com forma part també buscar el formatge que tu creguis millor perquè estan respectant el que toca, o buscar el pa i el blat, etc, i l'oli, etc, etc, etc. Sempre que puguem, actuem. Sempre que puguem, expliquem. I això, per això és tan bo el que estem fent avui també, i el que feu vosaltres.
0: Les tallades de Cal Nicolau és un és una vinya extraordinària, igual que l'Armot. La vam veure gravant un programa que aviat veurà la llum, i el Joan Asens ens va explicar que com feia quan hi havia una baixa. És clar, és una vinya que és prefiloxèrica.
1: Sí, sí.
0: Això és increïble, eh?
1: Sí, sí.
0: I agafava un cep que estigués bé. No podava un dels sarments, l'enterrava i el feia sortir com a nou cep en el lloc de la baixa. I m'haig quedat de pedra.
1: Això en diu capficat.
0: Capficat.
1: I és un sistema
0: és
1: brutal.
0: Increïble.
1: Es fa servir a Galícia, es fa servir aquí.
0: Brutal. I
1: és emocionantíssim,
0: brutal,
1: això que dius.
0: Brutal, brutal. Jo no ho sabia. Clar. Clar, quan hi ha una cosa que no saps i l'aprens, tornes boig.
1: I després veus aquell vi. I veus aquell vi i veus com... I això és una de les coses més emocionants, una mica de les conclusions del final del llibre, que hi ha gent jove que està al costat d'aquesta gent. Mm. Que hi ha el fill d'en Joan, que és en Genís, i que algun dia hi haurà en Toni Carbó Serra al costat d'en Toni, que també farà això, i que això no acabarà. I que la nostra obligació és intentar que aquesta flama segueixi viva i que aquest vi segueixi parlant de la mateixa manera que ens l'expliquen els que el fan.
0: En Joan Asens i en Toni Carbó... Jo sé que van venir al teu tast que vas fer al Vinceum, bons amics del programa, sempre que podem en parlem, fan coses extraordinàries, però saben que surten al llibre?
1: Per ser sincers i honestos, en Joan...
2: Ho va descobrir dilluns.
1: El Toni ho va descobrir. En Joan ho sabia, però no l'havia llegit.
0: Endavant.
1: Hi ha un detall molt bonic, sí. Perquè què passa? Que jo amb aquesta gent m'hi comunico des de fa molts anys. El Toni Carbó no llegeix els correus electrònics. Jo li vaig dir...
0: Que ho sàpiguen tots els seus proveïdors i creditors, sí. que no llegeix els correus.
1: Exacte, Toni. I en canvi, en Joan sí que li vaig dir, i va ser molt bonic, perquè el dia del Vinceum, precisament, el Joan va comprar algun llibre i l'únic llibre que va voler que li digués pel seu fill, pel Genís.
0: Oh.
1: I això va ser fantàstic, perquè aquesta relació, estàvem parlant del besavi, del rebesavi d'en Genís, no? I llavors, jo vaig tastar el primer vi que va fer en Genís, un dia que estàvem fent l'anterior llibre, que em va ajudar la Sole i la Deo Cata a escriure Vinos Naturales en Espanya. A l'última presentació del llibre el vaig fer al Molar, i allà va venir en Joan, perquè era a casa de la seva cosina, i va venir amb el primer vi que feia en Genís. I vaig poder veure aquell vi, no? I llavors ara puc explicar aquesta història. I ara puc explicar més a més això que estàvem dient del Vinceum. I en Toni, que no tenia ni idea de res, perquè en Toni també viu... Bueno, és un home fantàstic, feliç, viu en la vinya, i en el seu món, i en els vins. I ja es van portar el llibre, i llavors suposo que doncs, a mi algun dia el llegirà, i l'explicarà amb el seu fill, i amb l'Anna Serra no li he pogut passar encara.
0: La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, és la col·lecció Envinats del Vibob, no? Si algú es volgués subscriure...
2: Han d'entrar a la pàgina web, han d'entrar això, la Montse quan ens ha acompanyat, ens ho ha explicat sempre, en fil per randa, heu d'entrar a vibob.cat, trobareu que hi ha una secció allà que explica com subscriure's Envinats, i la veritat és que sempre parlem del ple accessible, els convidats ens parlen dels preus, sempre baratíssim, dels productes que ens porten, i Envinats la veritat és que és absolutament assequible també, parlem de 52 euros anuals, i reps 4 obres durant l'any, vull dir que és una oportunitat única, trobo que per anar fent biblioteca, no? Biblioteca de continguts que transcendeixen, no? Com aquest llibre.
0: Aquest llibre, La vida bona, que a més a més té, és una aposta arriscada, perquè és és blanca.
1: Sí, algunes portades...
0: Bé, blanca...
1: Sí, trencat. És
0: blanc,
1: un blanc trencat.
0: Sí, aquest blanc trencat, molt elegant.
1: La Montse ha fet algunes portades de color blanc, però no exactament com dius tu, efectivament, amb aquest blanc trencat. I el que ha sigut una mica més revolucionari és, m'atreviria a dir, el tipus d'il·lustracions que hi hem posat. Ara estàs ensenyant aquí, la persona que ha fet les il·lustracions és Namagi Adrobé, que és de Felanitx, que és una dissenyadora gràfica que ha treballat molt amb etiquetes de vi, ha fet les etiquetes del sistema binari, de l'Eloi Sador, per exemple, i algunes altres.
0: Són dibuixos d'una... simplicitat etrusca, molt bonica.
1: Toquen l'arrel de les coses, sí, senyora. Sí, jo li vaig donar el llibre, perquè s'anava uns dies ella a treballar a Porto, se'l va estar llegint un esborrany anterior del llibre, i va tornar amb tres pàgines amb les idees que ella considerava fonamentals. Mm. I les va tocar tant que va saber convertir-les després en dibuixos, no? Namagui, en aquest sentit, és essencial. És essencial. Ha convertit, abans estàvem parlant de l'energia, ha trobat un tipus d'energia en aquell llibre que jo no havia vist i l'ha sabut convertir en imatges, en il·lustracions. No? I també no voldria deixar de dir, perquè el dia que vaig fer la primera presentació del llibre, que va ser a la Caldés, a la llibreria Caldés aquí a Barcelona, que va ser fantàstic. Perquè
0: és una gran llibreria.
1: Una gran llibreria, sí. I a més vam veure, per acabar, per celebrar-ho, un vi de pagesos i pageses d'en Salva Batlle, que enguany el 2025 l'ha tornat a treure, un vi vermell, amb Bucking Box. I la gent flipava de pensar que en un Bucking Box podia sortir una cosa tan bona, i tan, una base absolutament digna, necessària, sobretot pel jovent.
0: Sí. No, i que a més, a tothom t'està dient, ostres, tant de vols de l'oli, pensessin que el Bucking Box és perfecte perquè no et deixa veure la llum.
1: Clar, l'oli... La Sol en sap molt d'olis.
2: Una mica.
0: La Sol en sap molt d'olis i sempre li demanem... Perquè és un gran moment, la gent té moltes ganes de... Tots tenim ganes de tastar, que si empeltre... Volem fer tastos d'olis, volem aprendre tot dels nostres olis.
2: Bueno, quan el Joan abans parlava d'aquest procés de transformació de la natura a la copa, jo pensava en l'oli, també.
1: Crec que
2: és un producte germà, no?, en tota aquesta...
1: L'únic que el diferencia, que per mi és molt important, és l'actuació dels llevats, els fongs. És a dir, convertir una matèria en una cosa diferent. Llavors això a mi i a l'antiguitat, perquè és el segle VI abans de Crist i dels primers textos, des de Gilgamesh, que estem parlant de la transformació del most en vi, i és un símbol de vida nova, que és un símbol molt clarament no cristià, i em ve molt de gust dir-ho, és un símbol molt clarament no cristià que després els cristians adopten.
0: Llavors... Com totes les coses bones.
1: Exactament, exactament.
0: Els cristians, premi hiena.
1: Exactament, exactament.
0: Ostres, sí. Calla, que fan un solstici. Calla, que m'ho agafaré.
1: Exacte.
0: Home! Sí.
1: El sepulcre de la filla de Constantí, de Santa Constança, és exactament això, és un sepulcre que està al Vaticà, però que està conservat també al lloc on la van enterrar, no està enterrada, és un sepulcre, que mostra exactament això. L'acollida del raïm, piar raïm, fer most, i cada any això es converteix en un símbol de vida nova, perquè el most cada any és diferent, i el most cada any es converteix en un vi diferent. I l'altra gràcia que et volia explicar, que t'estava explicant, és que sempre m'agrada citar la persona que corregeix i que llegeix el llibre. Perquè tots els llibres, els que escrivim, ho sabem perfectament, doncs tenim el procés editorial, i dintre del procés editorial hi ha o un revisor, o un corrector o correctora. I en aquest cas és la Maria Arbós Terrades. I la Maria Arbós Terrades ha fet un treball fantàstic. M'ha ajudat realment a fer més llegidor aquest llibre, i fins i tot m'ha ajudat a alguna cosa que jo no havia documentat. Vam dir, no, això sí que hi és... I un dels capítols nous que té d'així va ser per una observació que em va fer la Maria. I és fantàstic. Poder agrair-li en públic...
0: Aquest moment del corrector, corrector de primeres, corrector de segones, exactament, que a més tu ja t'ho saps de memòria.
1: Clar.
0: La rata no la veus.
1: Clar,
0: i això,
1: clar,
0: i aquesta saviesa del corrector...
1: És impagable.
0: Sí.
1: La Maria...
0: És molt bona.
1: Algun dia explicaré una altra història amb la Maria, perquè els... cercles es tanquen. Les casualitats no existeixen, i jo vaig tenir el regal, que a més la Montse Serra no sabia quina relació tenia amb la Maria i amb els pares de la Maria. Me la va posar com un regal fantàstic, i el llibre se n'ha beneficiat molt del treball de la Maria.
0: Sí. El llibre comença amb la teva història amb Astèrix i Obèlix. Això ens ho has d'explicar. Tots els fans d'Astèrix, tots els que hem rigut tant amb Astèrix i Obèlix.
1: Sí, jo quan intentava explicar-me i volia ser com així, molt, no sé, com t'ho diria, molt erudit, molt saberut, no. Jo crec que la meva passió pel món clàssic i per l'antiguitat també d'Astèrix i Obèlix. És a dir, jo flipava molt, però des de molt petit. Jo recordo que algunes de les meves primeres rebequeries serioses van ser veure que havia sortit un àlbum de l'Astèrix i Obèlix, que la meva mare i el meu pare no me'l volien comprar. I recordo perfectament al peu del Putxet una rebequeria brutal, amb 9, 10 o 11 anys, no sé quina edat tenia, per culpa d'això. I els tinc en tots els idiomes, els tinc en llatí, naturalment, perquè el Rubri Castellanus els va traduir al llatí, i són fantàstics de llegir, i s'han convertit efectivament en uns companys de vida, també pels fills, perquè també els han llegit tots. I jo crec que la meva passió per Juli Cèsar i per aquesta part del món de l'etat, fins i tot alguna vegada vaig fer alguna conferència, alguna xerrada, parlant de les exactituds i inexactituds en la història del vi, del transport del vi, que m'havia ensenyat Astèrix i Obèlix per Juli Cèsar. Però diuen, no, és que les botes de vi es van inventar quan van començar a Amèrica per portar la xerrera. No és veritat. La cervesa, els gals, ja la feien amb botes de castanyer, per entendre'ns. Ja existien aquestes botes. En els sepulcres estan dibuixades, estan esculpides aquestes botes. I Astèrix i Obèlix s'han convertit, doncs, també en una font d'inspiració absoluta. Explico la història al començament del llibre. Aquesta és una d'aquestes desgràcies de les moltes edicions, no? La primera edició que jo vaig comprar d'Astèrix i Cleopatra, perquè en aquell moment deien Cleopatra.
0: No era Cleopatra,
1: encara era Cleopatra. És molt divertit.
0: Sí.
1: A la portada eren tan bons, el Goscinny i l'Uderzo, que van explicar quants litres de tinta xinesa, quantes litres de cervesa, quantes llapis havien fet servir per escriure aquell àlbum. I quan van fer l'última edició, allò va desaparèixer de la portada. I ho explico aquí. Va desaparèixer la portada i va aparèixer l'accent. Dic, ostres, no ho sé. Gairebé que prefereixo la portada amb tots els ítems d'escriptura i sense accent.
0: Sí.
1: I ara es diu Cleòpatra i, bueno, i l'últim que ha sortit ara fa 4 dies, Astèrix a Lisboa, o Lissip, que també és clar, són diferents el guionista, el dibuixant, però segueixen tenint l'esperit aquest de la rebel·lia, en el fons, no?
0: Jo recordo la tarda que feia el dia que vaig llegir Astèrix i el Menhir. Rient com una boja, perquè a més feien bromes no sé si us en recordeu, d'Astèrix i el Menhir, que hi havia, quan estan fent els anuncis al circ, feien servir la lletra de Manolo Escobar. I deia, no m'agrada que al circ hi vagis amb minitoga. I jo reia, em moria de riure, del traductor de Manolo Escobar.
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Eren boníssims. Les traduccions catalanes de l'Astèrix eren boníssims. Bueno, era una cosa. I la gent encara el seguim gaudint, clar, perquè segueixen publicant, és una altra història, els dibuixos són diferents, però les històries són divertides, són més senzilles. Abans eren més complexes. I sortien molts cameos, que en diríem, no? Personatges famosos que sortien allà disfressats, dibuixats.
0: El món anava no tan ràpid, i llavors era més fàcil.
1: Hi ha una cita de la Haushofer, aquí en el llibre, que per mi és molt important, aquell llibre extraordinari que és El Mur, no? que a mi em va deixar absolutament corprès, no? Que jo crec que ella parla de la seva pròpia experiència, perquè els austríacs, després de la Segona Guerra Mundial, ho van passar molt malament. I alguns han escrit coses extraordinàries, el Hans Levert, la Marion Haushofer, han escrit coses extraordinàries. No? Dius, el bosc i la solitud i la lentitud m'han fet que el vegi amb una vida que no veia abans. La lentitud i la solitud fan que la vida aparegui. Perquè veus les coses d'una altra manera. Perquè les veus, senzillament. I això és una cosa que jo intento defensar en el llibre, també.
0: La lentitud de la vinya, del bosc, de l'hort, és tot el contrari d'aquest món de Reels.
1: Absolutament.
0: Superficial, que tots gaudim i patim, eh?
1: Jo per això defenso també el caminar. No en tinc res contra els que corren, els que corren molt, fins i tot, però si corres o corres molt, no veus les coses. O et costa més.
0: No et diria això. Jo crec que quan corres atrapes el paisatge, l'atrapes.
1: Potser sí. Però si hi ha aquell esquirol allà, o hi ha aquell ocell no sé què, o d'allò, tu no et pararàs per escoltar a veure què és això, si és un oriol o a veure què és. Això és més difícil. Jo defenso el caminar precisament per la lentitud. Perquè és un ritme més natural. Si vas en bicicleta no t'assabentes de res, si vas en bicicleta amb cascos ja t'explico, si vas en patinet et mates, etc. però si vas a peu fins i tot per la ciutat, perquè la pandèmia ens va ensenyar moltes coses a les ciutats també. Tu quan comences a veure, no s'ha estudiat això, però es farà algun dia, els escocells de Barcelona, com van florir i amb què van florir, caminar convida a la lentitud i a una visió una mica més reflexiva de les coses. I jo la defenso molt, aquesta visió.
0: Caminar sol?
1: O acompanyat, però que callin. No, jo moltes vegades... Jo ho dic així. Sí, perquè la gent xerra massa, en general. I jo soc partidari, sí, pots caminar acompanyat. I ho fem moltes vegades, però... sense xerrar, si és possible.
2: Diem poc, però xerrem massa, seria, no?, en general.
1: És que fins i tot a les ciutats, clar, jo visc en una ciutat però estic molt atent a totes les coses que la natura de la ciutat em diu també, perquè en aquesta ciutat també hi ha parcs i també hi ha boscos, ja no dic Collserola, Montjuïc, etc. Hi ha moltes coses que circulen i que existeixen. Si tu no calles no sents res. Els ocells a la ciutat, els mateixos ocells que escoltes en el camp, han après a cantar diferent. Canten més agut per poder comunicar-se entre ells. I això, i ho notes. Clar, totes aquestes coses, si tu no estàs atent fins i tot a la ciutat, se t'escapen també. I el canvi, ja no t'ho explico.

0: Estem fent una conversa amb, aquí entre la Sole García Insua i tots els del Tas Vertical amb el Joan Gómez Pallarès, que és filòleg clàssic, és l'autor del llibre La vida bona. No pas la bona vida, eh? La vida bona. La vida bona. Com la vida intensa del Massimo Bontempelli, allà. La vida normal que va fer el Màrius Serra.
1: Exactament. No necessites gaires diners per aquest tipus de vida. Necessites atenció, necessites discreció. Jo defenso la paraula petita i ben dita, sobretot quan es parla de vi. No necessito ni etiquetes ni històries perquè m'expliquin grans coses els vins. Necessito la realitat, necessito vins vius, no? Hi ha una cita dintre del llibre del Toró que m'agrada molt, molt, que la vaig descobrir fa molts anys, que diu literalment: l'aire és tan profund com la nostra pròpia naturalesa. Em moc per demanar coses noves a l'existència. Vull transcendir la meva rutina diària i la dels meus veïns. Vull assolir ara la immortalitat i que tingui les qualitats de la meva vida diària i que el que dic i escric no desmereixi de les estacions.
0: Les qualitats de la meva vida diària. Molt bé, molt bé, molt bé. I el que dic i escric no desmereixi, com ho diu
1: no
0: això?
1: No desmereixi de les estacions, del que toca a cada moment, de les estacions. Allò que dèiem abans del grec, del kairoi.
0: Mira, això em fa pensar en el cowboy de mitjanit, que diu, vull buscar un lloc on el temps combini amb la meva roba. No pas jo.
1: Fantàstic.
0: Home, és bonic, sí, sí.
1: Sí.
0: No?
1: Hi ha uns amics que han fet des de fa un parell o tres anys un vi que et diuen vi petit. I el vi petit és que les cases de pagès es feia per cada dia. Uh-huh. El vi de cada dia. I se'n deia vi petit. I hem fet un vi petit extraordinari de Syrah, i enguany probablement serà de Syrah i Merlot, però boníssim. I li diuen el vi petit.
0: Clar, el vi de cada dia, quan el vi era aliment, era part de les calories diàries de... Això passava a l'edat mitjana, esclar. És a dir, el vi era part de la ingesta de calories. Que no anaven tan sobrats com nosaltres, segurament, no. De calories... I
1: sobretot que no podíem beure aigua, o en vivien poca.
0: Exacte, sí.
1: Això era un problema. Llavors,
0: sí,
1: vi o vinagre...
0: Això n'hem parlat de... Sí,
1: exacte.
0: Exacte, l'aigua era perillosa. Més que el vi. Més que el vi. I hem arribat a, fins aquí. Tu parles en aquest llibre de l'energia, d'això de la natura, parles de tots aquests autors que molta gent de la nova agricultura ara descobreix, no?
1: Sí.
0: També.
1: Una de les coses que més m'agrada és que intento mostrar que no tots tenim per què haver llegit tot, ni molt menys, per tenir sentiments i per posar paraules adequades a les coses. És a dir, una de les coses que m'ha ensenyat el Wittgenstein quan va escriure aquest llibre va ser que jo escric el que em dóna la gana. L'únic que vull ser és coherent a mi mateix. No necessito ser original. No necessito dir les coses per primera vegada que el qui m'està escoltant es pensi que sóc la Remanguiller, per entendre'ns, no?
0: La Remanguiller.
1: No cal ser així. L'únic que cal és ser honest amb tu mateix i dir allò que penses. I això és una cosa que podem fer tots. Llavors jo vull desdramatitzar també la relació que tenim amb el vi, amb el tast, totes aquestes coses. A tu què et sembla? Jo només puc dir que m'agrada. D'acord. Però què et remou quan veus un vi o quan menges segons quina recepta dintre teu, no? De la teva pròpia memòria. Llavors és una mica aquesta idea de remenar, no?, els còdols de la memòria. Faig ser una imatge molt antiga. Aquells còdols d'aquell mar que va i ve sempre, que és la memòria olfactiva i la memòria de tot tipus, per ser nosaltres també capaços de dir coses d'allò que veiem, no?, de posar noms a les coses, d'allò que sentim també.
0: El llibre La vida bona, que avui ens presentava el Joan Gómez Pallarès. Tornem-ho a dir, Bibop, Envinats. Es pot comprar en llibreries?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: És a dir,
1: sí. Jo l'he vist... Bueno, no diré noms, però sí.
0: Digues, pots dir noms...
1: A la Caldés el tenen.
0: A la Impossible el tenen.
1: A les grans llibreries
0: també. Jo diria
1: també.
0: Que a Casa Usher, que està aquí al costat de Catalunya Ràdio, al carrer Sant Aló, també el tenen.
1: També. Alguns grans llibreries també el tenen, jo també l'he vist, I també es pot comprar, efectivament, es pot comprar la col·lecció sencera, però també es poden comprar els llibres al mateix lloc web de Bibop.
2: Sí, té una botiga online on es poden comprar tots.
0: Són llibres extraordinaris, és a dir, estan...
1: I fins i tot tenen un preu adequat, perquè el llibre aquest val 14 euros.
0: Ja veus tu.
1: Bueno, és un llibret que la gent es pot comprar.
0: Doncs això, el llibre del Joan Gómez Pallarès, traductor, de Pici, de la Bernat Metge, ha estudiat manuscrits, ha fet molta feina amb les lletres i fa molt temps que podríem dir que es veu la natura, que estima la vinya. No us perdeu aquest llibre i no us el perdeu a ell si teniu la sort de veure'l. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Empar i Sole, per convidar-me i per tenir-me aquesta estona amb vosaltres. Molt, molt agraït.
3: La Denominació d'Origen Catalunya col·labora amb el programa Tast Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. El vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb el règim dels ayatolàs. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
2: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió. Més notícies. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial del Tribunal Suprem contra les devolucions en calent. En un comunicat, el règim de Rabat ha reconegut 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que va caure per un penya-segat. Aquesta xifra s'hi ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. Aquest dilluns no hi haurà cap municipi català en perill extrem d'incendi. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar també el nivell 4 i es reobriran 4 espais naturals que mantenien restriccions: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Hi haurà, però, 71 municipis de 12 comarques en situació de risc molt alt d'incendi. Per tot plegat, els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia. 6 persones han mort i una trentena més han quedat ferides en un accident entre un autobús i una autocaravana en una carretera de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que no se saben, l'autobús, que portava una vintena de passatgers que feien una ruta turística, i l'autocaravana han xocat frontalment. Després també s'hi han vist implicats 2 vehicles, un dels quals ha bolcat. I han trobat 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer Nàpols i els TEDxs s'han activat per recollir-los i poder-los destruir amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Aquest dilluns comencen les obres que tallaran un carril per sentit a la Ronda de Dalt entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargaran durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i on han començat ja els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via, a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu, i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que s'acabin les obres. Als esports, s'ha cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de jugar aquest dilluns contra el Preston North End. L'equip anglès al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo. El jove central de la Barça, Álvaro Cortés, es reivindica i dona per acabada la seva etapa al filial. Assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vibes a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és 13a a la general, a 28 segons de la líder. I el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
4: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
4: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
4: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí, tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
5: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
9: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.
11: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
11: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.
1: Però bueno, què passa, trapelles? Benvingudes una setmana més a ICAT, avui amb un tema que sembla fàcil, però que és tot un art, fer una bona playlist. Perquè no, no val això d'afegir cançons a l'atzar i esperar que funcionin. No, una bona llista és una història, un viatge emocional i a vegades una declaració d'intencions. Prepareu-vos perquè avui ordenarem cançons.

Hi ha playlists que expliquen una història amb les cançons i n'hi ha una per cada moment. La playlist del cotxe, la de festa, la de estic rara però amb ganes de festa, o les de avui ho supero tot, tot el dolent que m'ha passat durant la setmana. Sembla que cada cançó és un capítol i si en sona una que no toca, se't trenca el relat ja.

Perquè sí, quan parlem de playlist, l'ordre ho és tot. Totes hem patit aquella playlist que comença amb un temacle i després cau en picat. No pots passar d'un hit eufòric a una balada tristona sense avisar, o almenys sense una altra a la recàmera. Fer una bona playlist és tenir una empatia musical amb qui l'escolta, encara que siguis tu mateixa un diumenge al sofà, sola.

Però a veure, que ve un altre tema. Alerta, trapelles, perquè no podem cometre errors a l'hora de fer playlists. No podem agradar a tothom. Una bona playlist no ha de ser democràtica, ha de tenir personalitat. Ha de dir, aquesta sóc jo, aquesta cançó l'he posat jo. Sense demanar permís ni perdó. Si algú no ho entén, que es faci la seva playlist, home, i poseu bé l'orella, perquè aquesta és la meva d'avui. Som-hi!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i la recent sentència del Tribunal Suprem contra les devolucions en calent. Rabat calcula que 40.000 persones van passar la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La gran majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden molts migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, ha explicat a Catalunya Ràdio quina és la situació.
2: Queda muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida.
1: El govern espanyol ha informat que les barreres de contenció que es van instal·lar dissabte a la zona marítima de la frontera ja són plenament operatives. Repassant altres notícies, Carola Gil.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que aquest dilluns es reprendran les negociacions amb Teheran. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat els atacs contra la República Islàmica amb l'objectiu de donar més marge a les converses.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció amb 180.000 barrils diaris més al setembre. És el sisè anunci que fa l'OPEP en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el dièsel un 12%.
3: El president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, s'ha compromès a invertir més en defensa si surt reelegit a les properes eleccions presidencials. La convenció del Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys, aspira a aconseguir un quart mandat. Amb el precedent de la caiguda de Nicolás Maduro a Venezuela, Lula ha justificat la inversió en defensa per garantir la sobirania del país.
1: L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich vol acomiadar 65 treballadors. La companyia ha començat a negociar un expedient de regulació d'ocupació que preveu el tancament d'una quinzena de la seva xarxa de botigues a Espanya. Múnich ho justifica per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Lleida obrirà aquest dilluns un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Lleida, Estela Bosoms.
4: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
5: Són persones que arriben en diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
4: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys.
1: Esports, cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End. L'equip anglès al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo.
3: Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana